0: I aquesta és una de les cançons noves, Gent que mol un munt, del nou cançoner El 12 en solitari que han contat de Joan Miquel Oliver.
1: Estava entre 12 i 13.
0: Entre 12 i 13, bé, una dotzena llarga. Un d'aquests ruïssos, com es titula aquest nou disc, en el qual sembla ser que Joan Miquel Oliver ha abandonat les maquinetes tan seves en aquests darrers discos, o en la seva discografia, i retorna a un so orgànic, més esquelètic, de peus en terra, amb històries més de carrer. Una cruesa d'un cançoner més directe que ha sortit del seu nou estudi a casa seva a Felanitx, i del qual a continuació en volem parlar en profunditat, i que dia 9 de juliol l'estrena en directe a Mallorca en els Sons de Nit, Andratx.
2: En profunditat.
1: Joan Miquel Oliver, com estàs?
3: Què tal?
1: Ben tornat, benvingut.
3: Gràcies.
1: Com dos estiu, perquè encara que
0: ja
1: no
0: començat.
1: Sigui...
3: Bé, ja he anat a Nadal dues vegades.
1: Ah, sí? Ah, sí? Sí. I doncs t'ho has estrenat.
3: Que per ser mallorquí molt.
1: Moltíssim, sí. Molt oficial.
3: Sí, no s'ho creu, que el mallorquí no Nadal.
1: No s'ho creu. Tu quan vas a Catalunya a fer tanta gira i tant de concerts?
3: Ja, sí, conto uns rotllos. Jo els he dit que Mallorca és una illa deserta, plena de cocoteros, i que els mallorquins estiguin tot el dia davant la mà, tocant la guitarra, escrivint poesia. Jo els he dit que això per mi, s'ho creuen.
0: S'ho creuen. Tots, tots. No, i en guany has anat prest, a nedar.
3: Sí, no, sí. Ha vengut així, no sé per què.
1: Mira, i ara que has introduït aquesta paraula ruïssos, que és molt nostrada, no sé com ha reaccionat el teu públic, ho dic perquè de moment bona part dels concerts que has fet els has fet a fora.
3: De què?
1: De ruïssos.
3: Dels concerts, dius?
1: Sí.
3: Ah, sí,
1: dic
3: bé.
1: Dic que aquesta paraula els hi deu haver vengut un pot de nou, els ruïssos.
3: Sí, ells van al diccionari i diuen ruïssos són com deixalles. No, deixalles no. Els ruïssos és el que s'obre, però que és bo. Saps què t'ho vull dir? Temàtic, no deixeu ruïssos, saps? Perquè no deixes el que sobrava i estàs dinant, s'obre, i abans s'obre de ficar dins una olla, dins la gelera...
1: I
3: sopant de ruïssos, són coses bones.
0: No s'han de sudar, els
3: ruïssos. No és una cosa que tires, és una cosa que guardes.
0: Clar, i aquestes 14 cançons, aquestes 14 noves cançons, no m'ho han descomptat, són 14, tenc per mi.
3: Ja crec que sí.
0: Sí. Eren ruïssos que tenies?
3: Això ho he d'explicar. Jo tot la guitarra, vespres, mirant la tele i això, i de vegades te surten coses que estan bé, i per no se m'oblidi, amb els telèfons, a graf. Van tenir una gravadora de cinta i ara amb el telèfon que ho feien tot.
0: Més bo de fer ara.
3: Sí. I un dia vaig pensar, ostres, tenc coses guapes. Vaig començar a passar i sentia trossets i hi havia coses que estaven bé. I vaig dir, ho faré, ho ficaré tot dins l'ordinador. I me van sortir 200 gravacions.
1: 200 ruïssos.
3: 200 ruïssos. I vaig pensar, ostres, llavors vaig començar a escoltar, vaig seleccionar 50 que m'agradaven, i damunt d'aquests 50 vaig començar a escriure lletra. És a dir, jo posava una gravació que durava 30 segons i la posava així en bucle i en l'ordenador, tac-tac-tac-tac-tac, escrivia com una pàgina i vaig fer 50 pàgines. I llavors, d'aquestes 50 pàgines, d'aquests 50 punts de música, tot això ho vaig convertir en 14 cançons.
1: Que són aquestes que has triat, són les elegides.
3: Bueno, de tots aquells 50 punts han sortit 14 cançons. Uh-huh. No vol dir que siguin només 14 punts.
0: Clar, i vol dir que una cançó té diferents passatges, és a dir, diferents...
3: En pot tenir, sí.
0: D'aquests 200 que has dit, 200
3: sí,
0: i busques que
3: no, 200, sí, d'haver 200 en sortien.
0: És com un collage.
3: Sí, mira, precisament, si, ja que ho has dit, la portada dels discos, perquè han fet vinil, CD i casset, i les portades són diferents.
0: D'en Jaume Roig.
3: També són ruïssos d'en Jaume Roig. Perquè ell m'ha dit, mira, estic fent collages. I dic, collages de què? I m'ha dit, res, quadros vells que tenen per allà tirats, i els esquegen les mans, i tenc un quadern, i estic fent un quadern de collage. Dic, ostres, i això és el mateix que he fet jo amb aquest disco. I clar, fa molt d'any que som amics, però mai havíem col·laborat a nivell de... que ell fes una portada de qualque cosa meva i van dir, ostres, ara sí que ve clavat. A part que ell emple aquests tons negres, aquests ocres, aquests marronets i això, que en un disc que està fet sense sintetitzadors, que no té aquest brillo, aquest sobrillant de sintetitzadors, troc que hi diu molt també. O sigui que ha estat una feliç coincidència, això.
0: Clar. Ara des que no té sintetitzadors, no té teclats, has desterrat les maquinetes, no sé si per sempre, Però que és que t'havies embafat? O què ha passat aquí?
3: Som un poc dràstic, saps? I és, igual que el darrer disc, que és música tecnològica, era tot 100% maquinetes. O sigui, el vaig fer assegut davant la pantalla de l'ordinador, amb un teclat aquí, a la mà dreta i el ratolí. I no me vaig aixecar a posar cap micro per gravar cap guitarra. En aquest disc he fet tot el contrari. Només hi ha guitarres, la bateria d'en Charlie Oliver i el baix que també l'he gravat jo. Mm-hmm. Bueno, i flauta.
0: Això.
3: Que sí. La flauta ha anat també molt.
0: I un instrument que marca bastant moltíssim. Moltes cançons, que és aquesta flauta travessera. Mm-hmm.
3: Això és una Loggiano Orsini, que és una lota de Còrsega, que fa molt d'any que viu a Valldemossa. I clar, vaig començar a fer el disco i pensar, ostres, troba a faltar una mica un pot d'arranjament, un pot de qualque coseta. La guitarra ja m'adonava el que era el tema en si, que era un poc el que de manera primitiva havia gravat en els apunts aquells, però necessitava qualque filet que m'adonàs allà entre frase i frase de veu, saps? I m'han dit, no, aquesta lota ho fa superbé i tal i qual, jo l'havia coneguda fa molt d'anys. I ja que això m'ho contaré. Li vaig escriure per Instagram i no m'ho va contestar. Llavors he sabut que si s'agrada no s'ho duella, saps? I que, bé, en fi, però va ser una casualitat increïble. Jo que sé, jo tal vegada fa 10 anys que no la veia en aquesta lota. I la vaig topar a Can Lliró. I dic, hòstia, té una Loggiano? I em diu, sí. I te'n recordes ja? I em diu, no. I dic, no, ja t'he escrit avui per Instagram i no m'has contestat, m'he dit, és que no ho duc jo i tal. I no, estic gravant un disco, vull ficar flauta i m'han dit que tu que podria anar bé que ho fessis tu i tal. I m'he dit, vale. I van quedar i ja li vaig dir, clar, jo havia vist vídeos d'ella i toca de puta mare, no? Però no sabia, tard d'entendre'm un músic, o sigui, no és de vegades. I vaig dir, bé, farem una cançó o dues i tal. He pensat, tan malament no pot anar que no puguen gravar dues cançons. Però clar, se va posar a tocar i van estar tot el dia tocant i al cap del dia, en el final, havia gravat tot el disco. I ella no havia sentit res. Jo no li havia passat unes marquetes ni res. Va venir, va començar a tirurir, i va gravar tot el disco. I clar, ha agafat una superimportància.
1: Però en el directe no la durs a la flauta.
3: No.
1: No pot ser tanta gent en el final, hora del
3: directe. Aquesta vegada he optat per fer una cosa superbàsica i supersenzilla que no havia fet mai, que és baix, guitarra i bateria. Uh-huh. En s'idea de començar com a de base i en s'idea d'anar ampliant una mica a mesura que els concerts mos ho vagin demanant, tal vegada ficar qualque cosa més, que ja comença a pensar que sí que li ficarem. Mm. Però no sé què, encara. Però volia començar com de zero. El disc anterior és de Electronic Devices, que no és anterior, és que fa dos.
1: Sí.
3: Però van fer la gira i van
1: més
3: endur
1: popero, diguéssim.
3: Més popero, sí. Van endur
0: sí, no, exacte.
3: Els raros, els discos raros no compten.
0: Dues facetes, la popera i la
3: faceta rara.
1: És que no té lletra.
3: Sí. I de varen fer la gira i van començar. Abans de començar teníem en Jaume Manresa, en Charlie Oliver, Nestefi, que varen fer dues cançons de Siento Feeling, Robot Mayordomo, que tocava el baix, i llavors en Alba Careta, tocant la trompeta. I clar, i llavors es duem un backliner, tècnic de monitors, tècnic de llums, tècnic de PA, tot. Érem, jo què sé, pareixíem quasi...
1: Una banda, sí, com Antonio Font.
3: I clar, llavors després de la gira pues, va passar sense pena ni glòria, i va pensar, uf, tant de rotllo, tanta de gent implicada, i tampoc no ha acabat d'anar bé, no? I mai com va quedar un poc escalivat d'això, i vaig pensar, anem a començar de la base, i veurem com respira la cosa, i a partir d'aquí anem a construir.
1: Ja posam més instruments, si ho requereix.
0: I és un disc que crec que és el més directe de tots.
3: Moltíssim.
0: Que sona molt directe.
3: Molt, perquè això també ha vengut perquè ara és estudi nou, pues, tenc un quarto molt gros, la bateria sona molt bé allà de dins, tenc la bateria fixa muntada, amb els micros posats pràcticament, i he jugat molt amb el so de la bateria, que ha marcat un poc el so de tot l'altre.
1: Ja li has posat un nom, tu que tan bons són noms en el teu estudi.
3: Sí, és que a casa meva, en comptes de tenir quatre parets en té cinc. Ah. I clar, són els estudis Pentàgono.
0: Com és això? En lloc de 4 o 5?
3: Sí. Mm-hmm. Té 5 parets, sí, dues que fan sí, cantó al carrer i després n'hi ha 3 més.
1: Això és un nom molt comercial. Eh?
3: Bueno, havia pensat posar el Pentàgono, però bé, si tindré problemes amb Trump si posa el Pentàgono.
1: Ja estava agafat aquest nom. Sí. El vas presentar a la sala Apolo plena de gent, sí, que no hi havia ningú pus. Com
3: sí,
1: va
3: anar? Sí, sí, sí. Molt bé. La veritat és que faltaven, jo què sé, 15 dies per començar i va dir, no, tu, que ja duim més de 300 entrades venudes. Ostres, i doncs anava fent un esforç i es pitjar un poquet un any si podem omplir, i vam omplir. Mm-hmm. I va ser molt guapo, la veritat.
1: Mm. És que Sapodó és com un lloc per fer concerts molt, com molt...
3: És increïble.
1: Molt el, fàcil, no?
3: No, bueno, és que en el final la música sempre és el mateix. És a dir, tu les teves cançons i ja està, el que canvia és el públic, l'espai, i clar, i aquests jocs així t'ho posen molt fàcil perquè tot funcioni. Mm-hmm. Mm.
0: Un disc, aquest Ruïssos, que no només per l'empaquetatge, per la portada que és més orgànica, recordant aquelles portades, per exemple, més fantasioses de l'Albert Pinya, que deixen enrere aquesta fantasia. És un disc que sona i que és més terrenal, amb històries com a més quotidianes de carrer. Ara sentim Carrer Morell.
3: Sí.
0: Aquí cantes en el teu estimat Toni Artigues.
3: Sí, sí.
0: És un disc més com a de paus en terra, no?
3: Tal vegada sí. És a dir, jo tampoc no és que digui ara vull fer un disc que sigui més de fantasia, més de... No sé. Jo, les coses que veig, les coses que me passen, me donen idees per fer cançons. Mm-hmm. No vol dir que llavors jo expliqui la meva vida a les cançons.
1: Clar, però la gent s'ho pensa.
3: Bé, pensi el que vulguin. Però són idees. Tot allò te dona idees per fer cançons, no? I és vera que, jo què sé, vaig passar pel carrer Morell, hi havia un incendi, i era a un baixos, que era una casa de putes, davall Antoni Artigues. I Octavio, de la bodega Morell, va posar... va posar a Instagram, diu, la calle Morell està que arde.
0: I ho cantes, te
3: senten. Sí, sí, sí que ho canto. Mm. I clar, hi havia tots els veïnats i no sé què, i els bombers i tal, i vaig pensar que això
1: havia,
3: donava per una cançó.
1: Bé, havia de ser una cançó,
3: sí,
1: clar que sí.
3: Sí, sí, sí.
1: Clar, la cosa és que el capet d'en Joan Miquel d'Oliver no s'atura mai de crear.
3: Bé, ja crec
1: així,
3: que ja
1: no?
3: duc sa... He posat el llis, ja no m'aturaré, saps? Tinc aquesta sensació, no? Mm-hmm. Que ja no...
1: Bé, és com una professió, com va fer feina
3: sí,
1: cada dia.
3: Sí, s'ha convertit en la meva feina i sempre estic pensant, quan veig qualque cosa que m'agrada, sempre estic pensant si la puc convertir en una cançó. Mm-hmm.
1: Allà estàs, i ja 13 discos en solitari, mm-hmm, més tots els que duis amb Antonio Font, mm-hmm, més un concert aquest estiu Antonio Font, que també serà com a únic...
3: Sí.
1: Ja no te'n recordaves.
3: No, sí, sí, sí, sí que me'n recordava. Bé, he de pensar, sobretot.
1: Ben apuntat, a la gent.
3: Sí,
1: no?
3: Ho tenim apuntat.
1: I també aquest disco, aquests Ruïssos que presentareu en Draig, dia 9 de juliol, a Sons de nit, que ja és un clàssic d'aquest cicle.
3: A veure, estic molt agraït a en Joan Carles i a en Espina, que sempre compten en jo per ficar-me dins el seu cartell.
1: Mm-hmm. L'any passat amb en Miquel Serra, que va ser preciós.
3: Va ser una passada amb en Miquel. Mm. Jo soc molt fan d'en Miquel. I m'encanta. M'encanta la seva música, m'encanta la seva actitud. I van a fer un parell de concert ben guapos, la veritat.
0: I una cançó, dins aquests dies. En aquest disc.
3: Ah, ostres, sí, és vera.
1: La podem escoltar, Miguel, dins aquests dies, aquesta cançó amb en Miquel Serra. Dins aquests dies.

0: sols.
1: Sou com una mateixa veu, sí, com en dos caps, no? No sé com dir-ho.
0: Que podria ser una cançó d'en Miquel i una cançó d'en Joan Miquel. O en Joan Miquel Joan... No, Miquel,
2: no
0: Joan
2: Miquel. En la gira que vàrem fer l'any passat amb ordre en Joan Miquel Serra. I en Miquel, jo li vaig dir, vine a l'estudi, perquè hi ha la cançó dels Carrer Morell, que té aquest cor, que arriba superalt i superbaix, i té una tesitura enorme, té unes notes greus superfortes que jo no arrib. I vaig dir, vine a gravar això. I va dir, va... I llavors em diu, puc gravar baix d'aquesta cançó? I dic, ara gravo. I va agafar baix i va començar a tocar, va gravar baix del carrer Morell. I llavors em diu, però tu m'havies mostrat una, que era molt guapa, que tenia una lletra que de no sé què i tal. I va dir, sí, aquesta. I em diu, ah, jo la vull cantar en aquesta. Jo
1: és a dir, que cantar... participa més d'una cançó.
2: Sí, sí, sí, sí. Però va ser que va voler participar en lletra. Diu, jo vull cantar lletra, no només vull fer un cor de na-na-na, saps? I va dir, vinga. I me'l van currar... aquesta segona veu per baix, seva, mos va costar un munt perquè per allà té un acord semidisminuït que...
0: Clar, per me... afinar-ho, dius.
2: Bueno, per cercar, perquè cercar per bon via de passar la seva melodia, no? I van passar un poc puta, però ho van aconseguir.
0: Va quedar molt bé. Aquesta cançó la cantaran tu a Manacor, perquè també fes un concert a Manacor dia 17 de juliol.
2: Ara que ho dius... sí, li puc dir que vengui. Sí, de fet, van a tocar a Apolo... I ell tocava, se llogava del mateix dia i li vaig dir si havia de venir a cantar, però coincidia amb d'horaris.
1: Clar.
0: Snorkel en fas?
2: Sí, tota la vida.
0: Tota la vida?
2: Hombre, quan eren petits...
0: Però no li dèiem snorkel.
2: No s'havia inventat.
3: Com si fossin camps de blat, les praderes de Posidònia ondulen en càmera lenta tot seguint les correnties. Experimento una força cap a dalt, igual al pes del líquid que el meu cos desallotja. I suro sense cap esforç, respirant pel tub de plàstic. Baixo uns metres fins al fons i noto l'aigua més freda. L'arena plana té un tacte argilós. Em poso en forma de seguda, suspès a mitja distància en vertical. I miro en fora...
0: Això és com un poema musical, no?
1: Clar, l'altra col·laboració d'aquest disc, en Xantal.
2: Ah, sí, en Xantal. Era una passada. Tenia aquest... això és una música que la vaig agafar d'aquell espectacle que feia Nebelén, de Nespalma Dansa, que se deia Pura Coincidència. I és un tema que Nebelén li deia La Cinco. Perquè em diu, has posat La Cinco, perquè estava enumerat de sonet 5. I vaig dir, ostres, això, aquest poema de l'Snorkel, quedaria molt bé. I llavors vaig dir, ostres... Vaig veure que el Remei de Calafresca venien a Manacor a tocar i li vaig escriure a Xantal i vaig dir, ostres, per què no vens a gravar això? I varen venir...
1: A més que devia ser quan varen tocar Can Lliro.
2: Sí.
1: Dir que...
2: Sí, sí, és un
1: epicentre. Can Lliro generador també
2: és un epicentre,
1: de col·laboradors.
2: Totalment. I va ser una passada. Aquesta tia té un talent increïble. Com interpretes, és una passada. Ha quedat molt guapo.
0: I tal... Ara has creat també com un Felanitx, ja era prou artístic, però clar, tu ja has posat una peça més ara en aquest poble, no sé com t'hi trobes.
2: No sé, bé, jo molt bé, a mi m'encanta.
0: Sí?
2: Sí, de Laia Malo me va dir, de Jansky, me va dir, que te'n vas a Felanitx? I jo li dic, sí, que passi, me diu, però a Felanitx ja hi ha molts artistes. I jo li dic, ja, però així jo m'entenc amb la gent. Me diu, però tu has d'anar a un lloc... que te necessitin. A Felanitx no te necessiten. Jo dic, a mi no me necessites enlloc, saps? Però...
0: Van així. Sí. Hem parlat molt de Soll aquest dies perquè no sé si saps que s'està fent un llargmetratge, una pel·lícula sobre els ovnis en moviment.
2: Ah.
0: D'ovnis.
2: Sí, és un tema...
0: Ho sé que és un tema que tu també...
2: És un tema sollerig.
0: Sí, totalment.
2: Nosaltres a Canossa, mon pare i mon mare són de Soll. I, clar, tots són de Solla. I tots estem ovnis allà, com diu aquell, quien más quien menos ha visto, en Joan de la Granja.
0: I les teves cançons també n'ha xerrat qualque
1: cosa. Sí, també, un tema recurrent.
2: És el meu tema. Els astronautes, els ovnis, els extraterrestres. Vaig voler finiquitar el tema, perquè vaig trobar que m'estava fent pesat ja amb això. i vaig dir, bueno, faré un disco que només xerri d'això, que és el taxi d'Antònia Font, no? Però que va, vaig fer disco i he seguit xerrant d'extraterrestres i de tot això, m'encanta.
0: Però en aquest no tant, no? En aquests ruïssos?
2: No. No, aquí jo crec que és una cosa més...
0: Més terrenal, més orgànica.
2: Sí, no sé de què xerri, exactament, hauria de repassar, perquè quan fas les lletres... Bueno, vas ficant frases allà amb un pot de sentit, però...
0: Bé, de la vida, de l'amor,
2: sí,
0: d'aquestes coses...
2: D'aquestes coses...
0: Que mos preocupen a
2: bueno,
0: tots.
2: Bueno, bé, l'amor és tema universal, no?
0: Sí.
2: Tu quan xerres, si t'ocorreix una frase d'un sentiment teu, d'amor i tal, doncs clar, tothom hi ha passat, tothom ho entén. Mm. És com un llenguatge universal, però això totes les cançons, més de la meitat de cançons de la música pop del món... xerren d'això, no?
1: Clar.
2: Bueno, l'havien querida, li varen, aquí en el diari de Mallorca li varen titular El amor és mi tema, perquè és que totes les cançons de l'havien querida, totes, el 100% del seu repertori xerra d'això. Està bé.
1: I Joan Miquel, és el primer treball que treus en casset?
2: Sí.
1: O no? Sí.
2: No, perquè clar, el primer... varen fer un disco a la fosca i si no record malament mos varen fer casset. Perquè, clar, jo ja per edat...
1: I de jo avui recordava la fosca per a, per la flauta travessera.
2: Ah,
1: no,
2: ostres.
1: No pas casset.
2: Sí, és vera.
1: M'ha retornat a la fosca.
2: Namui, que tocava la flauta. Però bé, jo vaig entrar a la fosca, el grup ja estava super més que consolidat artísticament, i jo vaig entrar a lo darrer, i vaig gravar un disco. Però, és vera, clar, jo ja tenc una edat que quan vaig començar... Bueno, és... calla... amb Antònia Font van començar amb un casset perquè els CDs encara pràcticament no teníem accés a fer CDs nosaltres, saps? No... i vàrem fer un casset, una cinta de casset que la copiaven nosaltres amb la doble platina i amb la màquina d'escriure vaig fer tot el disseny, màquina d'escriure, màquina de ferro. I amb ses...
0: però no són tan antics tampoc amb Antònia Font.
2: Això era el 97. El 97 anaves a nivell de... Nosaltres anàvem en casset i anàvem en casset en els bars, per tot Mallorca i demés, escolta això... Era el casset en l'any 97, que...
0: I doncs, ara has tornat.
2: Sí.
0: Un fet nostàlgic.
2: Hem tornat al casset. He de dir que m'encanta. És a dir...
0: Sona bé, perquè clar, jo no he pogut escoltar-ho en casset perquè no entenc.
2: Sí. Sí, sona superbé. Sí. Increïblement bé. Molt bé, molt bé. Sí.
0: I en vinil també. És a dir, sí. Casset, vinil i...
2: I CD. El CD sona... el mateix exactament que has gravat tu, perquè, bueno, un poc pitjor, si mos posàvem matemàtics, perquè és una altra resolució. Llavors ja és vinil, que té que és el so de la agulla, els greus que fan com un petit acople ja, que els greus has de posar amb el mono i sona una mica diferent, perquè la agulla no tremoli tant, i llavors és el casset, que, bé, el casset és com un... com un souvenir, quasi, sí. No? La gent que ven els concerts i si volen comprar qualque cosa. Per tenir un record, se'n duen el casset.
0: El tenen allà com un objecte de decoració.
2: Sí,
0: també és una bona cosa.
2: També, sí.
0: Avui parlàvem amb en Joan Miquel Oliver, ve a presentar-nos aquests ruïssos, és el seu darrer treball discogràfic, i ara en Miquel li ha preparat unes preguntes. Estàs preparat?
2: Sí.
0: Fàcils.
4: Com fàcils.
2: Vale.
0: Vinga. El paraulòmetre. Au, idò, Joan Miquel, quines preguntes tenim per ell?
4: Idò, Miquel. Primer de tot, quin és el teu moment tèntol, ja que som en aquest programa, mos pot dir el teu moment de tranquil·litat del dia o la setmana?
2: Rompré una llança per l'actualitat. Mira el Mundial de Futbol.
4: És veritat que és una bona manera de desconnectar, sí. També ho faig.
0: Sí. De matinada, també?
2: No, és que fan hora baixa.
4: Basta, els que fan a les 9 del vespre.
0: Però
4: ja està,
0: fins
4: no?
0: A quin punt.
2: No m'agrada gens el futbol, però aquesta història de que són països, aquestes gelosies, aquests països que han conquerit i espoliat Àfrica i juguen un contra l'altre, saps què te vull dir? Me posa això.
1: Te va bé per desconnectar i pairó tot.
2: Sí, exacte. Sí.
4: I Mundial fer un pot de geopolítica, també.
2: Sí.
4: Hem més de fer snorkel o d'anar per els terrossos?
2: Amem. Mon pare feia pesca submarina quan érem petits i hem estat molt dins la mar, altres. Hem estat molt peixets, molt peixets.
4: I només de la mà, no?
2: Sí,
4: de
2: sí, sí, sí, sí.
4: Quin llibre llegeix ara en Joan Miquel Oliver?
2: Mira, estic com a rellegint, o seguint, llegint, que és un llibre que te pot durar tota la vida, El canvi de Miquel Boussà. Mm-hmm. Que pensava que som a fer de nits, així estic un poc més integrat.
4: Exacte, és una bona manera de conèixer el poble.
0: I que tu també has escrit llibres?
2: Sí.
0: N'escriuràs més?
2: En tenc un d'escrit.
0: Ah.
2: Primícia intercomarcal.
1: I acabat o per revisar encara?
2: Ara vaig revisar les correccions.
0: I ja?
2: Sí, sortirà de
0: setembre?
2: A principi de curs, sí.
1: Oh, que bé.
2: No sé si ho podria dir, això.
0: No,
4: és igual,
0: ja està dit.
1: No en dic respost, no en dic títol, tampoc.
2: Ja dic el que vull. A mi no...
4: Exacte, canviarem de tema per si un cas.
2: Sí, no, què va.
4: Quin disc t'ha entrat molt darrerament? Quin disc t'ha agradat?
2: Mira, estic escoltant un concert en directe d'en Frank Zappa des del dia de Halloween de l'any 75 o 76, que és una superlocura. I que totes tenen cachondeo i xerra, fa pujar gent a l'escenari i t'ho imagines perfectament tot el que està passant allà, no?
4: Que no està gravat en vídeo, però...
2: Sí que està gravat, sí. No sé si aquest exactament, però la gira aquella, que deia durar un parell d'anys, sí que... I fan la cançó de Bobby Brown, Black Napkins, que és una cançó que m'agrada molt i... És molt divertit aquest concert. I dura, ja que sé, té quan d'haver-hi 30 cançons i no s'acaba mai tampoc.
0: Ara una pregunta compromesa. Bad Bunny o Rosalía?
2: Chenoa.
4: M'agrada molt el suport. Producte local, el manco.
2: Sí, joder.
4: Què te fa més il·lusió d'aquest estiu, Joan Miquel?
2: Què me fa il·lusió?
4: Sí. A part de fer snorkel, que ja sabem...
1: I concerts, també.
2: Sí, els concerts, però els concerts no deixen de ser feina, també,
4: exacte.
2: No?
1: Ofici, sí.
2: Doncs, pues, la veritat, passar un poc desapercebut, anar al meu rotllo, deixar una mica de banda tot el tema de les xarxes socials i...
0: És clar, un poc... és que quan has de fer promoció per un nou disc, ja has de... És un poc esclau.
2: Sí, a més que...
0: Tu t'agrada fer-ho molt, tu també.
2: Sí, però és que a més que... Això te com a penalitza, saps? Ara que estic un mes que no he tocat, l'he deixat un poc abandonat, i vaig penjar un vídeo i tal, i tens super poca audiència, saps?
0: Ah, sí?
2: O sigui, si no li dones peixet, si no li dones peixet, això és asquerós, té un funcionament super agressiu i fa molt mal fer feina amb això, però mira... En el final, si la gent ha de venir als concerts, sí. I l'única manera que la gent sàpiga quin dia toca és que ho posis aquí.
0: Sí, i això mos ha passat, per exemple, avui, que han fet un reportatge del concert d'en Alejandro Sanz ahir a Sant Moix, i han sabut qui hi havia en el concert perquè ha penjat una foto allà. Vull dir que això, ara, tothom, quan va a un concert, a tu te'n passa molt, també.
4: Jo m'ha funcionat, perquè jo no hi vaig anar i he pogut fer aquesta crònica amb àudios de gent que he vist per Instagram que hi era.
0: Clar, tu quan acaba un concert mires el mòbil i dius... 50 missatges.
2: Bé, cada vegada menys, eh?
0: Sí?
2: I t'he de dir que els d'Antònia fan no, perquè és un poc més massiu. Però en els meus concerts he de dir que la gent grava poc. M'ha sorprès aquests que he fet ara, que la gent ve i escolta i...
0: Tens un bon públic, l'has educat.
2: Sí, bueno, no sé si l'he educat jo, però ja han vengut així, han vengut així.
1: Són educats.
0: Sí. Doncs aquests ruïssos, que tinguem molt de ruïssos tot l'estiu.
2: Sí.
0: Jo crec que sí. I el manco, aquestes actuacions ja confirmades, Andratx, dia 9 de juliol i dia 7 de juliol a Manacor, amb més gent. Solú, qui més?
2: Ilion,
0: qui són Ilion?
2: Ilion és el grup del meu fill Joan, que s'estrena en aquest concert.
4: Crec que vaig veure un vídeo també per xarxes.
2: Sí, han gravat 4 cançons de que nostra i és una passada.
1: I què fan?
2: Fan tipo un poc Lizard i aquesta història així un poc progressiu, progressiu.
0: I què toca el teu fill?
2: Ell toca la guitarra, canta i escriu.
0: I què t'apareix que el teu fill hagi...
1: Clar, ja relleu.
2: Doncs m'he quedat al·lucinat, perquè és que... Sobretot una cançó, que se diu El fantasma del barcelonès. Jo no sé d'on s'ho han tret en això, però... És que està molt, molt ben parit. O sigui, dius, és que això, concretament, jo no ho hagués pogut fer. En Joan té 22 anys. ja gran, és a dir, no és, bé, un, ja feies, no és un nen prodigi.
1: Ja feies cançons amb 22 anys sí, i també empenyien
2: fort.
1: Però
2: vull dir que et sorprenent el bé que ho fan. Uh-huh. Sí, sí.
0: I de pare i fill podreu escoltar Manacor?
2: Saps de dir-li a en Miquelet, li Miquelet, tu no pots venir a tocar? Vaja, qualque cosa, perquè així ja vendràs un jo tocat.
4: Exacte.
2: Ja,
0: serà una...
2: I me diu, vaja, sí, sí, puc aprendre.
0: Una family band, ja només
1: es dir, que aviat.
2: Bé, ho fa tothom.
0: Sí.
2: De Patti Smith, toquen el seu fill, bé, moltíssima de gent.
4: L'altre dia vaig anar a veure The Cure, jo, i també tocava el fill del baixista.
2: Sí, que ara clar,
4: això s'ha posat molt de moda.
2: Bueno, és que és superpràctic.
4: Sí, sí.
0: Una Rita Pallés.
4: Ja venen ensenyats.
0: Du tota la família, no?
2: Sí, sa mare toca la guitarra. Sí. Escamem, si te mateix avui ara hi ha una crisi absoluta capitalista i tal i qual, si no té feina, que putes, pues tothom exacte, a la furgoneta.
0: Com un temps, un negoci familiar.
2: I ja està.
0: I ja ho tenim. Joan Miquel, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Fem una pausa, ara tornem.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol!
1: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en catxes, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.
1: Tomeu, com estàs?
8: No tan bé com vosaltres.
1: Ai, que
8: sí, que estàveu de bé, que estàveu aquí molt bé, heu passat un gustet, sí, una entrevista molt interessant.
9: Una bona estona.
8: Han d'inventar una paraula per quan no ets teloner i vas darrere, saps? I ara has de mantenir... No sé si hi ha una paraula, ho pensava. Ara.
1: Ja que...
8: Però
1: segurament que sí.
8: Jo sí, estaré a la meitat de bé que ho ha fet ell i, per tant, estarà molt
9: bé. Ho fa beníssim. Ho fa beníssim.
1: No, conversar amb en Joan Miquel sempre és una
8: meravella. Sí, sí, sí.
9: I amb en Tomeu Mesquida.
1: I amb en Tomeu Mesquida, també. I avui hem de parlar de la pagesia, que és el nostre tema.
8: Sí, el nostre tema.
9: Fa calor, però.
8: Sí, no és un dia molt agradable per estar pel mig.
9: No.
8: Comencen aquests dies d'amagar-se de la calor.
1: Mm. Però bé, què passa ara per fora vila?
8: Bueno, idò, està passant tot a l'hora i és molt difícil triar un tema i jo me n'he anat una mica per la tangent. No sé si heu notat que m'agrada complicar-me la vida i ara és un moment de recollir coses en general. Mm-hmm. Hi ha molta fruita, és vera, hi ha campanyes de cereal, i també s'acullen coses salvatges, per dir-ho de qualque manera. Fa unes setmanes van xerrar de la camamilla, hem xerrat d'altres coses que no són purament un cultiu, i una d'elles és els garbellons, que ara se comença a agafar la pauma, que mos serviran si ven per fer tots els ormejos i eines que han de menester o que els artesans han de menester per poder fer això. Que no és purament una activitat agrícola, però un temps està molt relacionat amb fora vila.
1: Sí.
8: O sigui que és molt important i amb alguna sorpreseta que vos vull comentar avui.
1: Ah, sí?
8: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Xerra Mirar Garbeó de la Pauma ja s'ha donat et sus a la collita.
8: Sí, bé, feins incendis com sempre de la planta. El Garbeó és l'única palmera autòctona que tenim a Balears, que això és important. I quan parlem de l'ofici del material que s'acull i que se treballa, ens referim normalment a les paumes. Mm. També està molt relacionat el llatre o la llata, que seria ja aquesta tronyella que fem a partir de les paumes, però que també se pot aplicar a altres teixits com el canyom o altres, sí, altres coses vegetals.
1: Mm-hmm. Sí, o la pita.
8: La pita, o sigui que el llatre no és exclusiu de les paumes, però ara xerràvem d'això, del garbelló. I bé, a partir d'aquí hi ha tot un món, com bé se avui els nostres ja en saben, senaies, beasses, capells, cordat de cadires, graneres, o sigui, se'n fan un reguitzell de productes que s'aprofiten per mil i una coses, que no és només un recull de paraules que estiguin a un estudi etnogràfic, sinó que donen a entendre la importància que tenia aquest recurs quan no hi havia tant de plàstic, no hi havia tant de materials de fora i se feien les feines amb lo que... O sigui, sí, trobaven eines a partir de lo que tenien al seu voltant i les paus eren un recurs molt important a fora de vida.
1: Com des, no és agricultura en el sentit estricte,
8: no.
1: Però sí que mos va bé per parlar-ne avui.
8: Exacte, això, el que vos deia, que com que la recol·lecció silvestre està molt important a Balears, som una illa, teníem els elements que teníem, mos havien d'espavilar, i moltes d'aquestes plantes, ja sigui per fer estris, per menjar, per encalentir-mos, formaven part de la feina rural i trobava important que ho anem també com a reivindicant, perquè ara Pentura pareix que no és agricultura, però un temps segurament aquestes divisions tan modernes no eren tan, no? Era pues, fer pauma quan tenia una estona, enfilar domàtiques, tot formava part d'una vida una mica més, no t'ho dic ni millor ni pitjor, però una vida més dependent del medi que mos envoltava. Sí. Mm.
1: I clar, aquí tenim pobles, llocs molt lligats al Garbaió, per exemple, Artà, sí, però també Pollença, Estellencs, Andratx, Puigpunyent, la zona de Llevant,
8: sí,
1: però avui miram allò que queda d'aquesta oficina.
8: Exacte, sí, i també quines amenaces té, perquè és un poc on volia arribar avui, que el Garbaió és una planta molt dura, molt rústica, que és una paraula que aquestes que van afegint al principi, que rústic vol dir que aguanta condicions de sequera, d'incendis, de vent, però que té un enemic petit, ara que avui se xerra tant de papallones i aquest dia se'n xerrem tant,
9: sí,
8: i de precisament té una papallona no tan guapa com aquesta que mos trobam i que ha vengut des d'Àfrica i ha fet un viatge espectacular, que és mala d'enturar i que fa mal a les palmes. I després, si arribam, en xerrarem avui, si no, un altre dia. Però sí, sí, té mala ferida sa pauma.
9: Mm. Bé, però abans d'arribar en aquesta papallona tenim una veu especial.
8: Sí,
9: no?
8: Avui estic especialment content i orgullós de que en Pep Toni Ferrer, que és un mestre artesà, que juntament amb la seva dona, la Magdalena Vidal, que són de Xacà de la Real, que no es palma o es palma, depèn a qui demaneu, no entrarem en polèmiques avui, i tenen un projecte molt, molt xulo, que és Paumes i Brins, i en Pep Toni és una d'aquestes persones que no només sap fer coses en ses mans, sinó que sap mirar, ha après molt de... figures i coses que han sobreviscut en els temps i és molt autodidacta, ja ho anireu escoltant, i ell ha sabut mantenir viva aquesta tècnica i a part donar-la a conèixer, que és una cosa molt important, i li ha demanat un poc que mos conti que tot és truï de recol·lecció i tot.
1: Clar,
8: això, si voleu, que mos ho conti ell. Uh-huh. Sí, sí.
2: Segons la dita popular, diu que és la primera quinzena de juliol. El que passa és que en el tema del canvi climàtic ha vengut d'avançar una mica, ja que si ho feim dins el juliol, el sol ja era molt calent i molt de pits les moses calda. Per tant, nosaltres les solem arrebessar dins el juny. Ja mos hi posam a principi de juny i acabat el juny, si pot ser, en destallets. El que feim és arrebessar una o dues palmes de cada ull, bueno, que sigui un ull principal, que dugui molta força, que a vegades ja en veus 4 o 5 que surten i les pots rebessar sense cap problema. Però sempre en deixem que segueixin cresquent per la temporada que ve. I les rebessem amb unes estenalles especials. També se poden rebessar directament d'en sa mà, però clar, això du més feina i és més feixut. I en ses estenalles és d'un mecanisme amb una corriola que mos passem una corretja pel cos i a través d'una corda per aquesta corriola, com més estirant, més estrany, i feim la feina molt més fàcil.
9: Uh-huh. Bé, Tomeu, abans de continuar escoltant aquest procés que fan a Can Pet Toni, vols que comentem alguns usos que avui per ventura ens sorprenen una mica més, no?
8: Sí, bé, com ja me coneixeu, jo qualsevol excusa me basta per anar a la tesi de Maria Esperança Carrió, que és una tesi sobre etnobotànica a Mallorca, que té molt d'usos associats a plantes, no? Que és el que és etnobotànica. I trobam molta informació de moltes escenaris, molta cosa textil, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que jo personalment no ho coneixia és que també hi ha un ús o una memòria atribuïda en els usos alimentaris del Garbaió.
1: Ah, sí?
8: No ho coneixeu, altres?
1: No. Mm-hmm.
8: Clar, si després ho penses, jo sí que qualque vegada, qualque lineal de supermercat he vist que pots aquests que venen palmito,
1: sí,
8: que supos que deu ser una altra palmera similar que se deu aprofitar.
1: Pues
8: clar, el que recueix en Esperança la seva tesi és que dels ulls tendres del Garbaió, moltes vegades, en temps de fam, de penúries i també d'algunes zones concretes de Mallorca, anava a cercar aquests brots tendres i se menjaven crus. De fet, hi ha dues referències a una festa de Pasco, que per Pasco, quan els brots encara són més tendres, que no se poden aprofitar per fer senalles, però ja sabeu d'on surt i no deu ser el moment òptim per menjar. No sé si és molt gustós.
9: No n'han menjat mai.
8: O no, supos que és una cosa aigosa i fibrosa. Mm. I bé, i això, i recueix que lots i lotes que anaven a cercar Garbaió i se'l menjaven, això, per la festa de Pasco. O sigui que té un ús, com he dit abans, que moltes d'aquestes coses que pensàvem que són són gairebé anecdòtiques o folklòriques, han servit per sobreviure a moments complicats.
1: Mm-hmm. Però bé, tampoc no romantitzarem aquesta feina,
8: no.
1: Tomeu.
8: No.
1: Però sí que era una cosa col·lectiva.
8: Sí, com moltes de les feines que m'han anat mirant l'estat, no? Les feines tradicionals que encara tenen un punt de dia, és vera que zones com Artà o Capdepera, que sí que va arribar a una indústria, ja era una cosa de feina, però en xerràvem amb en Pep Toni i no ho he posat en els àudios que m'ha passat ell, però m'ho contava, que ell té un record del seu predí, la cotxeria, fent una llatra molt gruixada que empleava per les seves canastres d'anar a cuir garrobes, meles. Vull dir que moltes cases feien aquestes feines rústicament, a lo millor aprofitaves i ja acordaves dues cadires d'un veïnat o feies una senaia per no sé qui, però era com un extra que tu els dies que feia mal temps o no podies sortir, o ara mateix que fa molta calor, no? I no podies estar enmig del camp.
1: Una estora.
8: Pues ja feies la xerradeta i aprofitaves, allò d'aprofitar fer un poc més de jornal i guanyar-te quatre pessetes.
1: Tornem a escoltar en Pep Toni, si t'apareix.
8: Exacte.
1: Perquè ara mos conta més coses.
8: Sí.
2: Nosaltres actualment, com que també han rebessat moltes, les traginem en verd cap a casa i les estenem amb unes reixes que pengem, així penjades cap per avall. A lo millor no aixuguen tan bé com si estiguessin esteses tombades en terra, però sí que mos permet, una vegada estan penjades, deixar-les allà i tant si plou com si no plou, no és problema perquè s'aigua de gota i no s'amaren tant d'aigua i s'aixuguen aviat perquè aquests brusques que fan, si puguin fer aquest temps, són d'un dia o d'un matí i llavors surt el sol i tot d'on s'aixuguen. I estan penjades, no les han de tocar. En els 30 dies, més o menys, costen un mes i ja les guardam, les despenjam i feim feixos i les guardam fins que les han d'utilitzar. Que al moment d'utilitzar el sí que el que feim és ensofre-les, encenem el sofre, com un granulat de sofre, dins un espai tancat, amb les palmes de dins també, i el sofre, el fum del sofre, el que fa és aconseguim sobretot tres coses, que se blanquegi, que quedi més blanca, que mati qualsevol animal que hi pugui haver, que desinfecti la palma i que sigui també més manejadissa a l'hora d'obrar.
9: Clar, ja me demana aquest espai tancat, quin espai deu ser per ensofrar.
8: Mira, no, jo he estat a casa seva, però no he vist quin espai fan servir per ensofrar, però bé, com varen xerrar la setmana passada, cada ensofrador, cada família fa el que troba.
9: Sí, bé, Tomeu, hauríem de parlar però de la preocupació que ens comentaves abans, com així una planta tan rústica està amenaçada, com arriba aquesta plaga d'aquesta papallona.
8: Sí, és una papallona, se diu Physandicia arcon, que és l'eruga barrinadora del garbelló, que li han posat el nom nostrat, diguem, i és una espècie invasora que ve de Sud-amèrica, és que aquí no té un equilibri ecològic, no se li coneixen massa contraris, és a dir, que se pot distribuir bé, i el problema és que s'adult de la papallona és grossa, és diurna i fins i tot vistosa, o sigui, no és una papallona fea, que diguem. Les ales de darrere són com a vermelloses, negres i tenen tots blanquinosos. El problema de veres no és tant s'adult com la larva, que és qui se menja el tronc de la palmera, diguem. I bé, que els primers exemplars que se varen localitzar va ser en el 2002, segons la Conselleria d'Agricultura, i se detectaren en el voltant de l'hotel de Formentor i que podria haver arribat a través d'una plantació de plantes ornamentals, que com ja hem vist, moltes de les plagues que tenim aquí a Balears, arriben per viver. O sigui que bàsicament arriben exemplars d'altres famílies de palmeres, lo millor, que la duien les larves, se van trobar aquí a gust i ja s'han seguit reproduint. I com deies, el problema és això, que la femella quan posa els ous, els posa les fulles joves tendres,
9: les
8: que empleem, i quan l'eruga surt comença a menjar teixit tendre fins que entra cap a dins de la planta, que és quan pot fer mal, i ho complica tot allà perquè fa galerines, barrina la part viva del garbelló i pot arribar fins a l'ull, que és la part de creixement, on seguirà reproduint la planta, i podria arribar a fer-la morir. De fet, hi ha documentats alguns casos bastant preocupants d'afectació.
1: Vaja, sempre tenim una enemica.
8: Sempre hi ha un enemic.
1: Sempre tenim un
8: fora vila, sempre hi ha un bitxet descompensat.
1: que mos fa...
8: Passar pena.
1: Sí, passar pena.
8: Passar pena. Sí, sí,
1: més
8: sí,
1: complicada. El tractament, quin és, però?
8: El tractament és molt complicat i és un dels fets de pel qual jo crec que no s'ha fet massa intervenció encara damunt aquesta plaga o se té més controlat, perquè, clar, tu a jardineria, això ho xerram sempre, o un espai controlat sí que pots estar damunt, passa amb el picut vermell aquest de les altres permeres, que particulars hi poden estar damunt. Ara bé, clar, hi ha zones molt extenses de molt difícil accés on se pot estar reproduint i no és efectiu fer un control químic o biològic d'aquesta papallona. Això, el que s'està fent és monitoreig, el que he trobat jo s'aconsellaria que els plans que tenen de vigilància i se podria arribar a... no sé com dir-ho, mesures extraordinàries que serien rebassar o cremar directament els garbellons que estan més afectats, que són com ja les darreres. Però clar, si va llevant població, també te la pots...
1: És un risc.
8: Sí, sí, poses en risc.
1: Li hem demanat a en Pep Toni si a ell li ha afectat aquesta plaga i mos conta això.
2: Sí, hi ha zones més afectades unes que les altres, evidentment. El que passa és que el garbelló és una planta molt resistent. Vull dir, el garbelló resisteix inclús incendis. Després d'un incendi, el garbelló, les fulles s'han cremat, però el cor segueix viu i les primeres pluges torna a brostar i tornes a viure. I a vegades se'l plaga aquest efecte sui principal, però de baix sempre n'hi ha que creixen amb més força. No, evidentment és un problema i possiblement vagi a més si no s'atura, perquè no, crec que no té molt de depredadors naturals aquesta papallona, però de moment no mos ha fet canviar de zones allà on anar a recollir material, perquè sempre trobam bon material, bon gènere, si no és una banda, l'altra.
1: Saps els tresques que diuen?
8: Sí, s'han de... Clar, aquí no ho han dit, important, és difícil que la gent se'n vagi a agafar, no és com a Camo Mila, que hem de recordar que no se pot agafar sense un permís, no sé que sigui una... Bé, ja ho vàrem explicar, però els garbellons també s'han de demanar permís i els professionals han de demanar un permís i tenen unes zones on poden anar a agafar i unes que no, per tant, saben a on anar i damunt demanen permís.
1: Clar,
8: o sigui
1: que sí, que tot sí, sí, ben fet.
8: Ben fet, com toca, com us agrada. Sí.
1: Acabam amb la paraula que han d'afegir al glossari de Fora Vila d'avui, Tomeu?
8: Sí, avui he fet una excepció perquè en Pep Toni Oval i jo no he triat la paraula, l'ha triat ell i li han demanat també si mos enviava un àudio amb la paraula que tingués relacionada i que trobés que haguessin de recuperar i ha estat aquesta.
2: El vocabulari de Sobre de Palma és bastant ric i antic, ja que és com és el mateix ofici. Però si hagués de triar una paraula, tal vegada seria esbrinar. Esbrinar és el fet de separar tots els brins de la fulla de la palma per tal que després igualar-los amb un guinevet, amb un punxó o amb una altra eina, perquè siguin el més igual possible per poder fer la lladra. Esbrinar m'agrada i actualment l'utilitzem a lo millor com a per dir, aclarir una cosa, esbrinar...
9: Clar, esbrinar.
1: No
8: ve de clar, és que ve d'aquí, esbrinar. M'ha parescut preciós. Ja clar, nosaltres esbrinam coses avui en dia,
1: sí,
8: però un
1: però
8: temps esbrinar.
1: No se fa servir molt per aquí, esbrinar.
8: No. Esbrinar de
1: separar
8: esbrins.
1: No m'ho puc creure.
8: De trobar
1: clar,
8: allò...
1: Trobar, és que...
8: Sí, fer més menut la cosa per fer-la més entenedora, també.
9: Pot ser bri de pi, per exemple.
8: Sí, sí, sí. Esbrinar qualsevol cosa.
1: Quines coses que aprenem.
8: Mira, avui, preciós.
1: Que bé.
8: Com sempre.
1: No
8: gràcies
1: a
8: en Pep Toni i a en Helena per dur-nos aquesta doble excepció a la paraula.
1: Per favor, clar que sí. Gràcies, Tomeu. Quedes amb
8: a
1: nosaltres,
8: vosaltres,
1: que podeu
8: sí, un pas de
1: música.
8: Voleu.
1: Clar que sí. Idò, sí, part final d'aquest programa, en Miquel ja tornes aquí per parlar de música i avui dedicada a una...
3: Grandíssima artista.
1: Sí, exacte,
3: sí.
1: Una diva, una deessa, com és, na Rafaela Carrà.

dirto in Frank Sinatra. Però tot i el seu èxit com a actriu, Nacarra va decidir partir de Los Angeles i tornar a Itàlia, ara bé, amb el cap ple de noves idees que en el seu país varen agradar. Va començar a fer feina a la televisió i va aprofitar el gran èxit que va tenir per també catapultar la seva carrera com a cantant.

0: Amb els anys el nom de Rafaela Carrà va anar creixent, tant que va traspassar fronteres l'any 1975. Va col·laborar diverses vegades i amb èxit al programa La Hora de la televisió espanyola, i anys més tard va arribar a presentar un programa setmanal que se deia Hola Rafaela, i un magazín diari.
1: Què vol dir, que te'n recordes?
2: Sí, sí, sí. Sí. Ara m'hem recordat.
0: També del magazín aquest que va fer, A les 8 con Rafaela.
2: També me sona. Sí. Bé, no sé si a les 8, a les 9 o a les 10.
0: No sé quina hora. Però bé, això explica per què té tantes cançons traduïdes en el castellà.

Definitiva, no? Rafaela Carrà va ser una visionària en el seu temps, un dels màxims exponents de la música disco italiana i espanyola, amb aquestes cançons festives i aquests ritmes tan, tan ballables. Mos va deixar l'any 2021, però també mos ha deixat un llegat molt important, tant que encara a dia d'avui sonen cançons per TikTok i per xarxes socials com aquesta.

0: I sempre eterna. Sí. Avui que li hem dedicat aquesta part final del programa, però teníem una pregunta i era sobre quin nom rebia l'Illa del Rei durant la dominació britànica. Tu ho sabies, això, Tomeu?
1: No, m'ho he agafat, ara. No.
2: Era Bloody Island, era Lizard Island o era Funny Island?
1: Bloody Island.
0: Clar que sí, Tomeu.
2: Ho sabies, Ida?
1: Clar, bueno, m'he fet interessants, l'estí.
3: Hauria guanyat el concurs avui.
0: Perquè hi havia un hospital i és per això que...
1: Ida, sí, sí, Bloody, Bloody, clar.
0: Va ser el primer hospital que hi va haver, que van fer els hospitals els anglesos allà. Demà serem allà, d'acord?
2: Demà seràs tu?
0: Sí, jo. Sí.
2: Nosaltres aquí.
0: Fins demà. Gràcies, Tomeu.
1: Adéu, a vosaltres.
4: IB3 Ràdio és cultura.
0: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
0: És el moment de posar els punts sobre les is.
1: De fluència.
5: El paraigua en sabates.
0: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
1: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
0: Això ho ha fet un professional.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: El meravellós hàbit de la lectura ocuparà el capítol d'avui de Postveritat i altres drames en un programa on també recomanarem sèries i pel·lícules. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Nalba Tarragó és la companya que tanca avui la temporada de Postveritat i altres drames per ara. En aquest capítol, la seva convidada és na Mariona Ramis, que és Miss Marions a les xarxes, una gran lectora amb la que vos faran suggeriments de llibres interessants per a tots els moments de l'estiu. I també els del Cranc Festival celebren els 10 anys amb l'expansió a Eivissa. Avui mateix a Venice Bay actuaran Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos. A més, també hi haurà sessions de DJs com Bárbara Rave, Colin Peters i Diego Calvo. I avui, per acabar, les novetats en sèries a les plataformes en Princesa Consuela, l'alter ego de Cata Rosell, i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: I tot aquest menú des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.
3: Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
1: I d'avui la nostra millennial és en Alba Tarragó. Com estàs, Alba?
4: Hola, Rafa. Va bé. I tu, què tal? Com estàs acabant aquesta temporada?
1: Tenc una feina terrible, per damunt de les meves possibilitats, diria jo.
4: I dos, estem un poc igual.
1: És que avui na Yuki Portes, també postdramàtica i amiga, com que estem en un projecte plegats, me deia, és mala època, juny, per les arts escèniques, perquè hi ha moltes coses que conflueixen, coses que ha de deixar un poquet ja preparades per la temporada que ve, convocatòries...
4: Claro. Sí, és veure que l'entrada de l'estiu sempre està farcida d'esdeveniments, coses que has de deixar tancades per quan comencis curs, és com a... Arribam a les vacances quasi ja esgotats.
1: Esgotats. Bé. Arribaran.
4: Sí, però bueno, precisament avui venim a encalentir un poc motors per aquestes vacances. Venim a xerrar d'una activitat que fa molt estiu, que és llegir, perquè precisament les vacances ens donen sovint aquest temps que normalment no tenim durant el curs i que podem dedicar a activitats que normalment això tenim relegades. I aquesta, moltes vegades, és la lectura. I per això avui, per xerrar de lectura, de llibres i literatura, tenim amb nosaltres a Mariona Ramis, que tot i que és pedagoga de professió, és una persona que està totalment al servei dels llibres. Pels qui no la conegueu, ja podeu córrer a cercar el seu podcast, Llegir per Llegir, on fa entrevistes molt interessants a autors i autores, la majoria mallorquins, i si no heu escoltat el seu podcast, potser l'heu vista també a qualque presentació de llibre, a qualque esdeveniment literari, com la Coma, el Flem, la Fira del Llibre... Bé, és difícil no haver-te-la topat amb entorn de llibres. I a part de tot això, també condueix un club de lectura a la tenda Estiu Concept Store.
1: Després Mariona, com estàs?
4: Hola,
1: benvinguda.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'estar aquí.
1: Que guapo això del servei dels llibres, no? Totalment del servei dels llibres. Quina... Tu què te dediques? Jo estic al servei dels llibres. T'imagines?
4: És una bona frase.
1: Ara ja perquè no se fan targetes aquestes de visita, on de posar el teu nom, telèfon, adreça i allò que eres.
4: Exacte.
1: Però se podria posar. Clar, Mariona Ramis al servei dels llibres.
4: Claro. Ara ella m'ho deia, diu, no, però jo no faig feina d'això. I li dic, ja, bueno, però estàs al servei dels llibres, és igual, com a cosa, com a passió, no?
1: I saps que escriu, també, no?
4: Clar, clar, exacte. Sí, sí, espera, ara arribarem.
1: Ai, perdó, m'he avançat.
4: Tot arriba. Però bueno, ara, després de fer aquesta primera presentació oficial, farem ser extraoficial i direm que no, Mariona i jo ens varen conèixer, no ens varen topar, com he dit, a cap entorn de llibres, sinó que ens varen topar per videoconferències i per una videotrucada, perquè totes dues estàvem apuntades a un taller d'escriptura a través de l'Escola d'Escriptores. I clar, quan varen començar a fer les presentacions, varen sortir pues, lotes de Xile, de Colòmbia, de Mèxic, i de cop surt de Mariona, que diu som de Palma, i clar, va ser com superestrany, la professora en Elvira Navarro és de Madrid, i va ser com una connexió superguapa, i a partir d'aquí ens varen fer amigues virtuals.
5: Sí. Sí, sí, exacte.
1: Que,
4: ja amigues.
1: I vau fer maig, no?, a partir d'aquí.
5: Exacte.
4: Sí. I bé, si vos pareix, ara van de començar i van d'acomiadar oficialment aquesta temporada i de donar la benvinguda a
1: l'estiu. És veure, que avui acomiadam les postdramàtiques, per evitar-hi altres drames fins... No ho sabem.
4: No se sap. Ah, no ho he xerrat amb les meves...
1: Heu de fer assemblea,
4: decidir
1: si vols incorporar al setembre, mitjà, en principi...
4: Exacte.
1: Home, jo sí, és a principi millor.
4: Avui les he de veure, de fet, perquè tenim l'aniversari de la Famolenca, del nostre coworking, del coworking on moltes de nosaltres fem feina, i ja, supos que en xerrarem, ja t'informarem.
1: Molt bé, perfecte.
4: I de, per acabar, per acomiadar la temporada i la primavera, si vos pareix, escoltarem aquesta cançó d'Ana Rigoberta Bandini, que es diu Cançó de Primavera.
1: Vinga.
6: Que em fan més por són les que no han ni començat.

0: La Rigo, que ens ha acompanyat també a diferents capítols de tant de les dislèxiques com de postveritat.
1: És que ja ho fa molt bé, això de xerrar dels nostres problemes i dilemes millennials.
0: Millennials, a veure.
1: Realment,
0: veure,
1: sí. I si vols, per això ara coneixerem un poc més de prop els dilemes de na Mariona, o no dilemes. Coneixerem a na Mariona. M'agradaria començar un poc fent-te algunes preguntes per saber de bon bé aquesta passió teva per la lectura, si és una cosa que des de sempre t'ha acompanyat, si ha canviat al llarg del temps, si sempre has estat aquesta devoradora de llibres que ben que ets.
2: I de... No he estat sempre aquesta devoradora que sóc ara. Durant molts anys vaig ser ballarina de competició de ball de saló. I això era el que m'ocupava, bueno, la vida, tot. mentre estudiava tota la secundària i batxiller i això. I després va haver un moment que vaig deixar la competició i bé, això és una reflexió que he fet a posteriori, però que sí que veig, bueno, que penso que tot aquell temps que un moment donat dedicava a la dansa, com que va quedar buit, tenia
1: molt d'omplir amb qualque cosa
2: per llegir. Sí, però no m'havia agradat especialment llegir de petita. De fet, és que me feia molta ràbia i les lectures obligatòries de classe no m'agradaven gens. I jo crec que va ser a la universitat quan vaig començar, me va començar a interessar tot, te diria, com que vaig començar a tenir com una fam de coneixement.
1: Que guapo, això.
2: I, sí, d'alguna manera, i vaig anar llegint sense tenir ni idea de què, ni res. I un poc per intuïció, bueno, ara sí, llegeix tot el dia.
1: És bastant guapo això de descobrir com una passió quan ja ets adulta, no? A partir de ja quan fas la carrera, no? Sí. Que et descobri una cosa que t'agrada tant de cop i que incorpores a la teva vida, no? De zero. No sé si vosaltres, xerrant d'això, teniu qualque hàbit en concret de lectura o manies, o si teniu un moment en concret per llegir, si teniu un puesto, si sou de llegir un parell de llibres al mateix temps, o realment heu d'acabar un i començar un altre. Teniu qualque mania
0: jo
1: lectora?
0: Jo pel carrer i tot.
1: Pel carrer?
0: Sí, perquè de vegades dies que som, estan molt plens de feina, diguem, que no és lectura. Afortunadament, ara mateix, tenc una feina també que m'obliga, entre cometes, a llegir tots aquests llibres dels autors o autores que després entrevist. Això m'encanta, no? O sigui, és una... I per tant, de vegades, sempre duc un llibre, jo quan era més petit deia, no, per si me segresten. I ara, per si hi ha 5 minuts on estic esperant, per exemple, avui a la farmàcia he trobat a faltar un llibre perquè he estat 10 minuts esperant. Pobre, té una dona gran que havia de rebre molts medicaments, i ara podria estar llegint. I de petit llegia tant que una tia meva, la mateixa que em va llevar l'hàbit d'escriure en l'esquerra, perquè diu, no, que t'ensucien les manos, que era veritat, però tampoc era tan greu, me deia, no leas tanto que te vas a quedar fijo.
1: Imagina't.
0: Molt poc pedagògic.
1: Sí.
0: Però, sí.
1: O sigui, ens
0: ha tingut aquesta
1: entendre.
0: Infància difícil.
1: Que fort.
0: Sí.
1: I tu, Mariona, tens qualque hàbit en concret?
2: Jo també sol passejar sempre un llibre per això, per si tenc un moment o no és final canvi de plan i vaig a una altra banda, m'ho sobretens, i sí, per aprofitar qualsevol moment. De vegades llegesc un sol llibre, de vegades 3 o 4 a l'hora, depèn un poc del moment d'interès.
1: S'ha d'aprofitar.
0: I tu?
1: Sí. I jo... vos diria que aprofit sobretot els trajectes en transport públic, perquè he d'agafar quasi cada dia bus de Llumajor a Palma, i és el moment que normalment dedic, i sol tenir un llibre pel bus, que són les lectures un poc més disteses, i després alguna per abans d'anar a dormir, que ja estic com a més concentrada, intent com a dur-ne una en el bolso i tenir una altra a la tauleta de nit. Així, m'ho gestiono més o manco.
0: Que bé.
1: Sí, sí, sí. I per conèixer-te un poc més, Mariona, me fa molta curiositat saber, ara que sabem de on neix aquest interès teu per la lectura, de on sorgeix també aquest interès per conèixer, anar més enllà dels llibres i engegar aquest podcast, Llegir per Llegir, per conèixer en els autors. Com ha estat aquest recorregut? Com ha canviat també la teva faceta de lectora, aquest podcast?
2: Bueno, jo fa estona... Bueno, el podcast va començar fa 2 anys, quasi, ara que vam aviat segona temporada, i jo feia bastanta estona que volia fer un podcast sobre literatura, però no sabia molt bé com ni quina forma donar-li, ni com fer-ho, perquè jo la part tècnica no controlo res. I era com, bueno, jo necessito que algú m'ajudi en aquest sentit, però no sabia com moure-me. I un moment donat, això, abans de començar, vaig veure que la Pobla Ràdio oferia l'estudi per anar a gravar podcast, I vaig contactar amb ells i tot d'una me varen deixar fer el podcast i, i faig aquest pacte amb ells i gravam allà. I com ha canviat aquest projecte, bueno, aquest podcast, la meva manera de llegir, jo crec que d'alguna manera, clar, com deia en Rafa, després també entrevist bueno, les convidades, les persones que convid, i abans sempre he llegit el que han escrit, i clar, això fa que d'alguna manera, mentre llegeix, jo estigui cercant preguntes, per alguna banda, com a veure què puc demanar, què puc treure, quines coses m'interessen, com anar un poc més enllà en aquest sentit, com a d'intentar extreure el màxim, intentar posar una mirada que pugui ser també interessant per la persona que ha escrit allò, no? I plantejar algunes idees. I clar, això després és algo que crec que sí que en certa manera deu tenir un poc d'impacte en la meva manera de llegir de per si, no? Encara que no hagi d'entrevistar ningú, faig aquest exercici sense donar-me molt de compte de trobar possibilitats de preguntes. No?
1: Clar, és com que fas una lectura un poc més activa en el final, no? Com més desperta, anar cercant allò. I xerrant, si xerram de lectura, de fet, també trob que hauríem de xerrar d'escriptura i això també és una pregunta que te volia fer, si aquest podcast i aquesta manera de llegir de manera més activa ha transformat un poc la teva escriptura, perquè a part de bona lectora, segons que ets bona escriptora, vas publicar un relat en el recull Auster en primera persona de Dolmen Editorial i mantens també un Substack, Parlar amb les Muses. Com nodreix la lectura, la teva escriptura? Com, a on trobes la inspiració? Tens qualque autor fetitxe, un tipus d'escriptura a la qual aspires? Com te relaciones amb tot això?
2: Bueno, sí, varen seleccionar aquest relat per incloure en el recull d'Auster en primera persona. Era un relat que vaig escriure, que vaig venir aquí a l'aviador, que el vàrem llegir. I, bueno, era un relat on contava una experiència... Clar, la premissa per enviar un relat en aquesta convocatòria era escriure en primera persona una història que fos real. I jo vaig triar una escena que havíem viscut a casa, on el meu germà petit, bueno, el meu germà mitjà, era protagonista, que quan ell havia, que era recient nat, va tenir un episodi on va deixar de respirar una estona, no? I després va reviscolar. I això és una escena que mos han contat sempre a casa i que després vaig triar com per contar en el relat. I clar, des d'aquí ja veig que, bueno, i també després, inclús abans d'això ja vaig començar a escriure a Parlar amb les Muses, que és aquest Substack que de moment mantenc, que avui en dia és un dietari que vaig fent al llarg de tot el mes i després un dimarts en el mes ho públic. En el principi eren unes publicacions que feia cada setmana, triant algun tema o xerrant d'algo també en primera persona. És un poc que veig que és l'escriptura que m'interessa desenvolupar, no? I per tant també l'escriptura o la lectura que jo cerc, no? M'agraden sobretot autores que tenen un tipus d'escriptura autobiogràfica, les memòries, i realment podria llegir ficció i trobar-hi el mateix, no? Però d'alguna manera sí que cerca aquestes experiències o aquestes coses que puguin d'alguna manera interpel·lar-me o amb el que pugui connectar. I segurament que faci aquesta lectura després té algun tipus de residu a el que escric, no?
1: Exacte. No sé si tens qualque autora fetitxe que diguis...
2: Bueno, sí, Nani Arnau.
1: Sí, m'ho imaginava. Ho sabia.
2: Sempre xerra aquesta dona, però bueno, és que és la meva preferida. També m'agrada molt Amélie Nothomb, no perquè pensi que puc escriure res semblant, però sí que és una autora que també me fa al·lucinar bastant sempre que la llegeix. I Clarice Lispector, últimament m'ha obsessionat molt.
3: Quin gust més bo que tens.
1: Perquè és com
2: esteu. Jo miro dalt i ja veurem on arribem, però sí, jo crec que aquestes tres presideixen bastant del meu univers així, imaginari, no?
0: Quines tres donasses, per favor.
1: Mos vols dir els teus, la teva santíssima trinitat també d'escriptura?
0: Depèn del dia. Depèn del dia, perquè, clar, hi ha molt de gèneres, hi ha molt de... des de Julius Verne, per exemple, que m'ha acompanyat tota la meva infància i adolescència, que m'encanta, en Coetzee, el surf d'Africà, que va ser Premi Nobel fa...
2: El vam llegir juntes
1: en el taller, justament.
0: En Conrad, ara fa ja com a 10 anys, en Iornó i en Menino Tom estan sempre allà en el meu... En el meu radar, Maria Enríquez, per citar una més recent, no sé, moltíssimes. I després, si parlen de poetes o poeteses, Alda Merini. No, crec que també. No podria viure sense ella. Sona així molt pedant, però és així.
1: No, està bé.
0: Sí, jo vaig... això és més pedant encara. Vaig estudiar italià en bona part per llegir en Alda Merini en el seu idioma original.
1: Hombre, és una bona motivació.
0: I a Ri de Luca, també. Sí.
1: Que guapo. Bueno, és molt guapo, l'italià sempre va bé.
0: Sí.
1: I no sé si vos passa també, xerrant ara de llibres, jo tinc de vegades un poc aquesta sensació i xerrant amb Mariona ho comentaven, no? El paper que estan començant a ocupar els llibres a les xarxes socials, el tema de compartir, veiem com a... Tinc la impressió que s'estan convertint com un producte més. I pareix que tenim un boom lector, no? Com que tothom comparteix les seves lectures. No sé si és realment una percepció, si és un poc de postureig. Què està passant realment amb la lectura? No sé tu, Mariona, un poc amb el contacte que tens amb el món lector, amb el món editorial, amb els llibreters i llibreteres. Quina diagnosi així ràpidament fas? Què trobes? Si és real, tots aquells llibres que veiem en les xarxes és perquè realment llegim més ara que en un altre moment o és percepció?
2: Idò, no ho sé, no ho sé. M'agrada pensar que la gent sí que llegeix, més enllà de mostrar llibres. Jo intento fer-ho, vull dir...
1: Però perquè els llegeixes després, abans...
2: Sí, claro. Però bueno, sí que tens raó que hi ha un boom, no? Està de moda, diríem, llegir o comprar llibres, com a mínim, sí. No? I no ho sé, no te sé respondre, no sé si la gent realment llegeix o fa veure que llegeix o mostra el que s'ha comprat o el que li han enviat i després no sé què passa, però bueno, és un tema això d'aquest boom, no?
0: Crec que se compra més que se llegeix, tampoc està malament si mantenim, mantenim llibreries i mantenim autores i autors, però també crec que davant el renou, la brutalitat, el primitivisme de bona part de la població que se'n va cap allà, cap als missatges fàcils, que moltes vegades també, a part de fàcils, són masclistes, homòfos, xenòfos i totes aquestes coses. Crec que hi ha una altra part de la població que ja tenia un entrenament, evidentment, que se refugia en la lectura, també, no? I cerca respostes, ja sigui en la ficció, ja sigui l'assaig o ja sigui la poesia.
1: Sí, jo... L'opinió que tinc, no, el que estàs reflexionant és que també les xarxes, que no és per demonitzar ni molt manco, també estan pervertint moltes coses i entre elles un poc la indústria, jo crec, de la literatura. De fet, fa uns dies en Jorge Burón, que escriu a Sustrato i és crític de llibres, feia una reflexió de lo que estava passant amb la indústria editorial i en concret a la Fira del Llibre de Madrid i com s'està pervertint a través d'influencers, xarxes, com estan venent paquets de stories per mostrar el teu llibre i com això al final fa que mos bombardegin amb certs llibres, imatges o recomanacions que realment no saben si és perquè realment aquell llibre és bo o perquè han pagat molt, perquè hi ha una bona editorial a darrere que paga molt de dobles. Clar, això me genera de vegades com aquesta sensació, aquestes contradiccions que dic és complicat perquè ja va bé que se posi de moda els llibres i ho comentàvem abans, jo pensava en el feminisme quan se va posar de moda el feminisme i sortien camisetes de Zara d'I'm a feminist. Bueno, ja mos va bé, no?, que se posi de moda això.
0: Sí, no,
1: però clar, al final no acaba de pervertir-se tot un poc, no?
2: Sí, amb això que dius clar, és que hi ha molts llibres que se li donen moltíssim de bombo, que tothom compra aquest llibre, tothom pareix que l'està llegint i tothom xerra bé en general, i crec que de vegades quan això m'ha passat que he llegit alguna cosa d'aquestes que estan com en primera fila i duren mesos i mesos davant, no? Crec que després no li fan cap favor, perquè quan és que m'ha passat de llegir alguna cosa i dic, bueno, això, què fa aquí? Vull dir, no perquè no sigui bo, sinó perquè realment se li acaba donant un bombo que crec que fa que perdi... És que després no és per tant i després no li fan cap favor, això.
1: Clar, estem com a visquent també com una nova versió dels bestsellers, no? D'alguna manera. S'han posat de moda certs llibres, també molt autobiogràfics, d'autors que estan a la trentena i com això, com aquestes editorials veuen allà un producte que poden explotar. Sí. I fins i tot explotar en els mateixos autors, de dir, ara has d'escriure això perquè això funciona, i potser s'estan deixant d'escriure altres coses perquè no funcionen tant. I, però bueno, sempre és això, és indústria i és mercat, és el que fa amb qualsevol...
0: Jo mos bastant de recel davant d'aquests grans títols, grans vendes. Jo no... jo situo en el mateix lloc, en tots els respectes, per la gent que ho llegeix, òbviament. Juan del Val, Uclés, Samantha Seblen, però jo estan en el mateix
1: lloc. Carmen Mola.
0: Carmen Mola. Per tant, això jo me genera desconfiança perquè trob que al final pot ser perfectament d'un producte de mercadotècnia, que ho és, en el cas del planeta, molt claríssimament. I això ha de caure, diguem, quasi m'han de posar les mans. Per exemple, m'han regalat de Samantha Seblen premi AENA, 1 milió d'euros, enhorabona senyora perquè ja tens la vida solucionada, però perquè me'l varen regalar i evidentment tinc un llibre davant, l'he de llegir, però els altres no, me genera molta desconfiança. Jo reivindico un vincle molt més íntim en la lectura, amb els llibres, no? Cercar les fonts, per què me'n pot agradar això, n'hi ha moltes, no només a TikTok o Instagram, evidentment hi ha revistes especialitzades i planes webs i la teva intuïció, allò que una amiga te pot recomanar perquè saps que vas en la mateixa línia, vull dir, apel·len a aquestes fonts, no tant
1: i deixar-te també sorprendre un poc i aconsellar pels llibreters, que moltes vegades
0: bàsic.
1: No ho feim perquè mos pensant que ho tenim tot en el mòbil i que no mos fa falta cap altra recomanació perquè estem bombardejades de recomanacions, però sí, i això m'ho fa pensar molt també amb el que comentàvem, que pareix que vivim un boom de lectura, però en el mateix temps veiem com hi ha llibreries que tanquen les seves portes, com Literanta, que fa...
0: N'hi ha que obren també, però n'hi ha que tanquen.
1: Exacte, clar, en el final, d'acord, està de moda llegir, anem a fer un consum responsable, no? Com sempre, quan se posa una cosa de moda, anem a mirar a on anem a comprar els llibres, perquè potser no fa falta que complim més encara les butxaques de grans empreses, no? És bueno, una petita reflexió que jo crec que també està bé fer. I per tornar un poc a el que comentava en el principi d'aquesta trajectòria d'Anna Mariona, volíem també demanar-te un poc pels clubs de lectura, que has moderat un parell i ara mantens amb actives d'Estiu Concept Store. Creus que ara mateix també és un indispensable per una llibreria mantenir un club de lectura? Perquè també és una cosa que està en auge.
2: Sí, probablement. Bueno, crec que quasi totes les llibreries, almenys les de Palma, que jo conec, sí que hi ha clubs de lectura. Hombre, jo crec que és algo, bueno, algo molt xula de fer, perquè, clar, el club que jo duc és, com has dit, Estiu Concept Store, que no és una llibreria com a tal, però és un club de lectura que no ve moltíssima gent, entre altres coses perquè és un espai petit, però que ja m'agrada que sigui així perquè crec que també s'acaba donant una intimitat que segons quin tipus d'espai o un gran número de persones no s'acaba de donar. I m'agrada molt el que passa allà, que és que, a part de que, evidentment, escoltes opinions d'altres persones, coses que no t'han passat pel cap, crec que també és un bon lloc on trobar un poc una veu pròpia i una opinió pròpia i dir, bueno, i a tu què t'ha semblat aquest llibre, no? I ni s'ho han plantejat, però quan els hi faig la pregunta, la gent acaba responent i acaben sortint coses molt interessants i connexions molt interessants. I persones que potser no se trobarien a d'altres bandes a partir d'un llibre comú o d'una proposta de lectura per un club, acaben connectant i tenint una conversa bueno, molt, molt interessant i íntima, no?
0: Has vist el rellotge? Aquest ha passat volant.
1: Sí.
0: Aquest és més temes que no arribarem a tocar.
1: No, però podem fer dues recomanacions.
0: I tant, i tres.
1: Bueno, un parell mallorquí, saps com us doni temps. Per acabar, i ara que m'ho han fet un pat de gola de tota aquesta lectura, vos volia demanar un parell de recomanacions de llibres d'estiu. Però per posar-vos un poc més complicat i fer una petita dinàmica, vos vull dir contextos concrets de l'estiu perquè me faceu una recomanació.
0: Mm-hmm.
1: Si vos pareix, podem començar amb... Quin llibre recomanaríeu per llegir a la piscina? Mariona, te dono la paraula.
2: Ja he dit abans que Melina Tom era una de les meves preferides i no puc no recomanar Metafísica de los tubos. Mm-hmm. Crec que és un llibre perfecte per llegir a la piscina, perquè xerra de l'aigua com un element important en la vida de la protagonista. I crec que és un bon llibre per llegir una piscina.
1: Xulíssim. I tu, Rafa?
0: Jo recomanaria El Camino de los Ingleses, d'Anton Soler, que té una de les millors, dels millors inicis de la història de la literatura al manco espanyola de les darreres dècades, que és allò de En el centro de mi vida hubo un verano, i coses més xules que diu després. I me sembla... Se va fer una peli amb Antonio Banderas, que bueno, no li fa justícia, però el llibre és molt bo. El Camino de los Ingleses.
1: Molt bé, m'ho apuntam. Jo recomanaria Toda mi violència es tuya, de Carolina Juste, que és un llibre així com molt de barri, molt de piscina municipal, damunt la portada és com a brillant, me recorden els flotadors, és molt xula. I per llegir la playa, Mariona, tu quin m'ho
2: per llegir la playa, Bon dia tristesa, d'Anna François Sagan, perquè transcorre durant un estiu i xerra bastant del vincle d'una filla adolescent amb son pare i la parella de son pare i un poc se va teixint coses, però transcorre l'estiu i a la playa. Per tant,
1: han fet la pel·li ara també.
2: Sí, va ser la pel·li.
0: Jo, mira, vaig a fer una cosa un poqueta estranya, però recomano teatre, que també se pot llegir. Hi ha la Natàlia Ginsburg, que la coneixem com a narradora, però que té un teatre absolutament meravellós. I com que el teatre és breu, no és com una novel·la de 300 pàgines, en 15 minuts te pots llegir una obra de Natàlia Ginsburg i te'n vas a fer un cafico, tornes, una altra.
1: Molt bé.
2: Quin títol és?
0: No, no, jo tinc les obres completes de Natàlia Ginsburg, de teatre, editades per l'Institut del Teatre, que va fer aquella edició bilingüe meravellosa i amb diferents autors, en italià i en català, i pots triar, té una vintena d'obres de teatre.
2: Ai, no coneixia aquesta publicació.
1: Mm. Mira, has vist? Jo diria un clàssic, 39 graus a l'ombra, d'Antoni Vicenç, perquè fa molt estiu i és una versió molt realista del nostre estiu a Mallorca, realment. Trobes que mos dona temps per una més o anant tancant?
0: Ràpidament, vinga.
1: Vinga. Darrera recomanació. Quin llibre recomanaríeu per llegir a un avió, a un tren, a un transport d'aquest que normalment agafam perquè estem de viatge quan m'ho anem de vacances?
0: Idò, mira, qualsevol, agafant un poquet el guant que ha llançat na Mariona, qualsevol de Clarice Lispector, perquè de vegades té una literatura densa, complexa, molt rica, i ja tens temps per pair-ho tot allò que ella te proposa.
2: Jo diré Todo lo que se mueve, d'Ana Valeria Mata, que està editat per Comissura i és un llibre superguapo estèticament. I són textos reunits, molt fragmentaris, parla del moviment en si, són com apunts, assajos, records, com una cosa mesclada, i reflexiona sobre la idea de casa, sobre el trajecte en si, moltes coses interessants.
1: Ah, que xulo. Molt bé. Super.
0: Molt bé.
1: Ho podem deixar aquí,
0: sí,
1: si us pareix.
0: Podríem estar 4 hores parlant amb Mariona o més.
1: Exacte, però... més de llibres, vamos.
2: Quan vulgui
0: tornar. En qualsevol moment hem de parlar del Crank i de les sèries i el cinema. Gràcies, Alba, per aquest regal.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies a tu, Mariona.
2: Gràcies.
0: Per tornar a l'aviador.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
0: Un Sant Joan de dalt de tot, amb Vivetres Ràdio.
2: L'Aviador, Vivetres Ràdio.
3: Sí, 36 minuts. Continuem el programa, Mònica. Hem de parlar d'un dels festivals que més ens agraden aquí a l'Aviador.
4: Exactament, és el Cranc, que va començar a Menorca, després va arribar també a Mallorca, i avui mateix arriba i celebra aquesta desena edició amb aquesta expansió cap a les Pitiuses, perquè avui mateix actuaran diferents bandes, tindrem Mujeres, Soleá Morente i Billy Flamingos, però per parlar de tot això ens acompanya un dels codirectors d'aquest festival, que és en Daniel Herbera. Com estàs, Daniel? Benvingut.
5: Hola, bones tardes, com esteu?
3: Molt bé.
4: A més, tu punxes també avui. Conta'm-nos un poc com és això, perquè vos mereixeu una enhorabona enorme, perquè això d'arribar a totes les illes, la veritat és que veiem que impossible no és, però deu ser difícil.
5: Bueno, un any, com que feim 10 anys, pues, 10 aniversari del Cranc de Menorca, pues, i ja el Cranc de Mallorca també consolidat.
3: Wow, quin pues, festón, me'l van pagar ja.
5: Sí, m'ho passa molt bé tots.
3: Sí, m'ho passa molt
4: no
3: bé.
4: No me'n record, sí.
3: Sí, que va ploure, però després va aturar just a temps.
4: Sí.
5: Bueno, sempre passen imprevistos, clar, però no que se van arreglant sobre la marxa.
4: Se va ser la batalla de bandes, però va anar superbé.
5: Claro, i res, i acabant d'arrencar Eivissa, en el Venice Bay, aquí, en els hotels de Concept Group d'en Diego Calvo, i res, molt contents, ja ha començat, acabem d'obrir ara mateix.
3: Que bé.
4: I conta'm-nos un poc, al llarg d'aquests 10 anys, supos que ara és un bon moment per fer un poc de balanç i veure que s'ha fet bé, que s'ha fet millor, no? Mantendreu aquestes edicions a totes les illes? És possible en un futur?
5: Home, si deues, és que guanyen el Festival d'Eivissa. És una festa d'un dia, però si de l'any que ve ja és un festival com els que feim tant a Menorca com a Mallorca. Exactament igual, sí.
4: I molt bé, i encara que avui parlem sobretot del festival del Cranc d'Eivissa, ja s'han anunciat també artistes de l'edició de Menorca.
5: Home, l'edició de Menorca ja hem anunciat diversos artistes del cartel, que enguany tenim a The Blaze, que fa un DJ set.
3: Que bons.
5: Tristan, Raya Diplomàtica, tenim un cartelàs a Menorca per celebrar aquests 10 anys.
4: Total.
5: I la setmana que ve ja acaben d'anunciar el gran gruix dels grups. Falten un parell de cap de cartells per anunciar, que la setmana que ve, espero que estigueu atents tots, perquè anunciarem un parell de grups molt guapos.
4: Que bé, Dani, encantadíssims. No mos volíem perdre aquesta estrena també a les Pitiuses, en aquest cas a Eivissa, i desitjar-vos que sigui tot un èxit aquesta nit. Nosaltres, en Rafa mos ho perdem, però ja vendran més edicions.
3: Quina enveja me feis ara mateix,
4: sí,
3: la veritat.
4: Sí, és veritat.
5: Bueno, esperem que l'any que ve pugueu venir.
3: A fer el programa des d'allà.
5: Exacte, vos convidam a Eivissa que vingueu.
4: Exacte. Ho organitzarem.
3: Això està fet, Dani. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Que vagi
5: molt bé.
4: Adéu.
5: Merci per tot.
4: Gràcies.

0: IB3 Ràdio As, investigació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius, a IB3 Ràdio.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
5: I ja està aquí l'alter ego de Princesa Consuela, que és Cata Rosell. Com estàs, Cata?
6: Molt bé.
5: Avui vens amb una sèrie que me vas demanar amb un àudio. Hem parlat de la primera, qual que pica l'aviador, i jo t'he dit que no.
6: Jo crec que no,
5: però
6: també.
5: Però ja s'estrena la segona.
6: Però ara sí, però s'estrena la segona, i el que té és el seu creador, en Lee Seung-jin, que és un tio que els temes com la identitat, els conflictes familiars, etc., i els traumes emocionals li agraden molt, però funcionen com a dues sèries totalment independents.
5: Ara es comentem, vale? Però me deixes saludar a Ana Marta Pérez, que també està aquí. Marta,
7: hola.
5: Pérez, com estàs?
7: Molt bé, molt bé, molt bé. Ja pensava que passava de jo, però
5: no. Per favor, avui...
6: Estic aquí, vull xerrar
5: sèries. Però na Cata s'embala.
6: M'embal, sí.
5: Avui també na Marta ve amb una recomanació ben especial de cinema català, en aquest cas. Bé, les sèries.
6: Pues mira, aprofitem aquesta estrena de la segona temporada de Beef per parlar de Beef 1, que és una de les sèries més sorprenents dels darrers anys, no? Sobretot perquè funciona... Tu, diguem que això no vos ha passat. Algú te toques nassos amb el cotxe, tu t'enfades, ell també, i normalment aquí s'acaba. Pues a Beef no. Aquí aquesta discussió absurda se converteix en una obsessió monumental entre dos desconeguts. I és la ira no com a motor narratiu, sinó com a trama central. O sigui, és aquí la genialitat de la sèrie, no? Perquè parla de tota la ràbia que acumulam sense adornar-nos i que de sobte que apareix una persona a la que culpa de tot. I comença com una comèdia negra, després és un thriller, després és un drama familiar i acaba convertint-se en una experiència existencial. És impossible saber com anar. A
5: escolta,
6: mi me va
5: trailer,
6: encantar.
5: No?
6: Aquesta és segur.
5: I
6: d'aquesta
5: no
6: Trailer.
5: Doncs, vale.
6: Però ara ara han estrenat fa res a Netflix la segona temporada. I la segona temporada canvia completament les regles del joc, no? Ara ja no tenim dos personatges atrapats a una guerra personal, sinó que tenim una xarxa molt més gran de personatges, perquè mos traslada a un resort de golf freqüentat per milionaris, i la sèrie posa el focus en els personatges que treballen en el resort.
7: Això no se diu White Lotus.
6: Es que recorda molt a White Lotus, va recordar. No és tan bona, també ho he de dir. Funciona, però no és tan bona. Si voleu, sentim el tràiler.
5: Vinga, ara sí.
8: Yo si tú estáis felizmente casados...
9: En el fondo, ambos sabíamos que era una tirita provisional.
8: ¿Una tirita para qué?
9: Para el inmenso dolor de saber que te equivocaste de persona.
6: Mos du a matrimonis en crisi, ambicions personals, privilegis econòmics i relacions que se van deteriorant a poc a poc. I té humor negre i és una sèrie... A veure, funciona, no? A
5: pots veure la segona sense haver vist la primera.
6: Totalment, perquè
5: són mateixos actors.
6: No, totalment diferents. Aquí està Oscar Isaac de, sí, en Paul Dameron de Star Wars i
5: Blueberry
6: Nights.
7: M'encanta, m'encanta.
6: Sí, sí, i estan fantàstics.
5: També hi ha coreans.
6: Sí. I la sèrie comença molt bé, però és vera que a mitjan que van passar els capítols t'has dut de voler ficar a la trama perquè sigui creïble, perquè en el final és bastant increïble. Però bé, funciona. Jo li donaria una oportunitat, encara que si no heu vist la primera, primer la primera, Beef 1.
5: Sí? Sí, és millor.
6: És
5: Venga,
6: molt bona, Beef 1.
5: Idò, aquesta és la sèrie que dues per avui, no?
6: Aquestes,
5: parlant de
6: aquestes
5: cinema.
6: Dues sèries, parlant
5: Idò,
6: de cinema.
5: Parlant de cinema, a més avui, en sorpresa, escoltau, eh?
1: L'escapada, amb Marta Pérez.
5: La sorpresa no és a Marta, que la tenim aquí cada dijous. Vendrà d'aquí uns minutets, Marta.
7: Oh, sí, clar, ha posat un hype que ara tornes a jo i se llentes perquè per encara favor, està aquesta tia. No, la sorpresa ja arribarà, però avui sí que és vera que surt Duc una pel·lícula que tant a Nakata com a jo mos fa moltíssimes ganes, en Rafa no ho sé, supos que també.
5: Sí, perquè arriba
7: Viva, de Naina Clotet, que dirigeix, escriu, produeix i protagonitza la seva òpera prima i torna de Can amb un premi, així que ve avalada. Ho ha fet tot en aquesta pel·lícula, que és una tragicomèdia sobre el desig femení i ses ganes de viure. Sona així.
10: Who wouldn't like to live 120 years?
11: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo vaig notar com electricitat.
14: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir. No te preocupes.
7: La protagonista, que és Naina Clotet, és una Nora, que té 40 anys, és una dona que acaba de superar un càncer de mama i decideix reapropiar-se del seu cos i del seu desig femení, que això és una cosa que a les pantalles ara jo crec que s'està millorant, però que encara és una cosa com estranya, i és que s'enamora, o no s'enamora, no t'has d'enamorar per disfrutar d'una cosa, d'un lot de 23 anys anomenat Max i...
5: Però ella quants en té, dius?
7: 40.
5: 40. Bueno,
7: està bé, està bé, no, jo ho dic, que està molt bé. Mm. Però clar, és una pel·lícula que va de desig, d'aquest vertigen, de ses decisions, de les que no saps si te'n penediràs o no. Parteix d'un lloc molt concret, que és de sa mort, però a partir d'aquest fet celebra sa vida i celebra sobretot aquest desig, aquesta sexualitat d'una dona de 40 anys.
6: I jo crec que també contra sa idea d'amor romàntic,
7: clar.
6: No? Aquest d'amor romàntic per tota sa vida, sinó...
7: Clar, que es contrapunta, que ella té una parella que la cuida de vespre, de dia, l'està amb ella i encara que estan avorrits, però han d'acabar... No ho dic jo, ho dic sa peli.
6: Ho diu sa peli.
7: Ho diu sa peli, encara que estan avorrits són l'un per l'altre, però quan...
5: Si estan avorrits, potser no siguin un per l'altre.
7: Clar, però és el que jo crec que entronca directament en el que diu na Cata d'aquesta idea d'amor romàntic, que aquesta pel·lícula se ho carrega. De fet, a Can varen dir que sa gent estava super al·lucinada perquè, clar, hi ha una sorpresa i no diré moltes coses, però a Can deien que hi ha escenes molt, bastant explícites, però molt naturals d'aquesta sexualitat de sa protagonista. Mm. Però que...
6: I crec que és la primera vegada que se posa en cinema una mamografia, que diu, jolín, és una cosa que passa amb ses dones cada any i no sé què.
5: Ecografies amb llavis.
6: No, però que t'aixafen així, eh?
7: Sí, i el jurat de Can la va definir d'una manera que jo crec que és una manera de vendre molt bona la pel·lícula, que és una... I va relacionat amb Naina Clotet, que té una interpretació visceral i molt divertida, que això és molt difícil d'aconseguir al cinema espanyol.
5: Molt bé, idò, Viva és la recomanació, l'escapada que faria, que farà segurament Ana Marta Pérez aquesta setmana. I ara, escoltau això.
15: Forky, ¿aceptas a Karen Beverly como tu legítima esposa?
16: ¡Hija! ¡Yo os declaro marido y cuchiller! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quién ha envenenado a la dama de honor! ¡Ah!
17: ¡Bonnie! ¡Un paquete para ti!
15: ¡Gracias, gracias!
18: ¡Hola! ¡Soy Lilipad! Vamos a jugar.
5: I d'ahir se va estrenar Toy Story 5 i anàvem per la cinquena. Me'n record quan jo duia el meu petit, el meu fill a veure devia ser la primera, la segona, clar, i han passat 20 anys, no, Cata?
6: Sí.
5: 20 anys. Però no mos parlaran a Marta de Toy Story 5, no mos parlaran a Cata. Alma, com estàs?
19: Molt bé.
5: I d'hora, gràcies, Marga. Alma mos parlarà avui de Toy Story 5. I també en Pol. Com estàs, Pol?
20: Molt bé.
5: No és el primer pic, crec que ni és el segon que estan aquí amb nosaltres comentant pel·lícules. I qui millor que ells per dir-nos com és aquesta cinquena entrega d'una de les pel·lis d'animació més ansi, no?, de les darreres dècades. Alma, què t'ha parescut?
20: Molt bé. Va de la tecnologia, que ve un nou iPad i ja les juguetes és com no existen.
5: Com que s'obren, no?
20: Sí.
5: Un drama. Tu vas veure... Has vist les anteriors, totes?
20: Sí, no me'n record molt bé, però sí.
5: Sí? No, podries comparar entre les 5 quina és la que més t'ha agradat?
20: La 5.
7: La més recent.
5: Pol, coincidim amb la teva germana o no?
20: Bueno, a mi m'agrada molt la 5, igualment, i a mi m'ha pareix molt bonica i molt graciosa i divertida.
5: Més que la 4, fins i tot.
20: Sí, fins i tot fins la 4.
5: Què és allò que més t'ha agradat? Intenta no fer spoilers.
20: Sí, sí.
5: Vale. Ja ho sap tot, és que m'encanta.
20: Bueno, menys, hi ha uns Buzz Lightyear que ja com la U, que els Buzz Lightyear es pensen que són de veritat i es pensen que estan en un altre planeta i tot això, i fan aventures i fan aventures molt divertides i hi ha una escena que m'agrada molt, que els buses van corrents i hi ha molta gent que està mirant el mòbil i no s'estan adonant que a la casa s'estan corrents tots els Buzz Lightyear i tot, ja, tothom amb les pantalles.
5: Això ja, passa.
6: Com els humans estan
20: més... O sigui,
6: tothom mirant el mòbil.
20: Igualment, com passa en el... pot passar en la teva casa un exèrcit de formigues i no et dones compte, a lo millor.
5: Però els personatges, diguin, clàssics de la saga, de Toy Story, són, a part de Buzz Lightyear, que ja són molts...
7: Nandi? Bueno, Nandi surt?
5: Nandi és?
20: No, Nandi no, perquè Nandi ja s'ha fet major i ara és Navoni.
7: Val, sí, la germana. Sa
5: germana.
6: No, no és sa germana, no? És una nina que
5: està vestida, que va vestida amb Amazonca igual com...
6: Però es vaquero amb Woody... Sí que surt, però no és el protagonista. Qui és el protagonista, Alma?
20: La Jessie.
6: És un altre xèrif. La xèrif de la 2, ara qui és el protagonista.
5: I quin és el personatge, Alma, que més t'ha agradat?
20: Jessie.
5: Clar. Home, clar. Sempre, eh?
7: Referent,
5: Woman
7: Rafa.
5: Woman Power, clar. A tu?
20: Buzz Lightyear.
5: Buzz Lightyear té... és vera que ja de primeres va ser el personatge que més mos agradava, no? Tu,
7: sí,
5: no?
7: No, no.
6: Sí, ¿qué? A mi sí, és molt graciós.
5: Bueno, i el Potato també m'agradava.
7: En Woody, no?
5: Jo m'agrada més Buzz Lightyear.
7: Va, aquí jo som de Woody. Jo som de Woody.
6: Jo faré un spoiler, en Woody està calb.
7: Que?
6: Com està amb ell?
7: Saps? Com que tan vell? No han passat tant d'anys? No,
6: han passat més de 20.
5: És ja, que a lo millor fan elipsis en la ficció, perquè bueno, ara anem a cercar quan
7: no
5: s'ha d'estar Toy Story.
7: 2001, 99?
5: Sí, una cosa així.
6: Una cosa així. Sí. Jo crec que 25 anys n'ha de fer.
5: Claro.
7: Ja, però no sé, nosaltres estem millor, no? No havíem de fer això amb aquesta persona.
6: No, però està divertit amb Woody, és vera que està divertit, però juguen en això, que és una jugueta molt bé.
5: 1995, Marta.
7: 90 què?
6: 30 anys.
5: 30 anys.
7: Clar, jo tenia 10 anys. Ai, Déu meu, no.
5: Molt bé.
6: Mira, eres com en Pol.
7: Ah, mira, que bé. I clar, la meva preferida és la 1 i la teva és la 5. Té sentit, no?
20: Molt sentit, la veritat.
7: D'aquí 30 anys, tornem. I comentam la Toy Story que sigui.
20: Vinga.
7: Val?
5: Vinga. Jo vaig aguantar fins la
7: pacte.
5: Tercera bastant bé, després ja no.
6: La tercera, pues la tercera és fantàstica. A mi
7: I la quarta.
6: Sí, no, la tercera
5: no
6: m'ho va agradar
5: jo.
6: A mi és millor. I la quarta i també s'ha jugat tot del ram.
20: A mi també la tercera no m'agrada.
5: Ah, que és que Pol i jo som la meva persona, però tu vas néixer any
7: Pol, saps que quan tu no ets, això m'ho diu jo, en Rafa. No, és que pensem igual, però quan vens tu, ja està. Té un nim preferit. Bueno, no, està bé, està bé, està bé.
5: Puc tenir dues anys cinematogràfiques. Molt bé, i serà un estiu així com de mirar moltes pel·lis, perquè, clar, aprofiten que no teniu col·le, Alma, per estrenar i estrenar i estrenar, o sigui, t'ha posat les botes.
20: Sí.
5: I a què és molt millor, alerta el que t'ho dic, no és una pregunta condicional, a què és moltíssim millor anar a la sala de cinema que veure la que teva?
20: Sí.
5: Home, clar.
7: Gràcies.
6: Alma, i quina pel·li hi ha també encara a les sales de cinema que vos va agradar molt?
20: Ah, sí, Mandalorian.
5: Ai, per favor, però vinga, me l'ha comentat també. Què vol semblar? Vinga,
20: bueno,
5: Pol.
20: La Mandalorian és molt emocionant i com ja coneixeu el Mandalorian que va a les visions i passen un munt de coses.
6: Sí. És un capítol llarg.
20: Un capítol, sí. Però molt llarg i és una pel·lícula. Sí. I Alma, tu?
5: Alma, què t'ha semblat Mandalorian?
20: La veritat és que és molt xula. No sé, m'ha agradat tot.
6: Sí, hi ha moltes aventures d'acció tot el rato.
7: Jo no sé quan varen començar ells a anar en el cinema i a quina edat, no ho sé, però ara és hi ha una cosa superxula que a Cineciutat, els dissabtes de matins, quan fa tanta calor, ara hi ha Cineciutat Famílies. I és per nins, bé, la meva filla té 2 anys, però després hi ha nins més grans. Jo no sé si a vosaltres això vos encaixaria, però són pel·lis que és per educar un poc la manera d'anar al cine, perquè se xerra a una sala de cine? No. Se mira el mòbil a una sala de cine? No. Tot això s'ha d'aprendre. I jo no he mirat ni Mandalorian ni Toy Story, però he vist una pel·li de dibuixos d'animació que m'ha encantat, que se diu Los misteriosos cuentos del manzano, que va sobre el dol. Els nins no sé si acaben d'entendre tot, però està filmin i a mi me va encantar. Ara, a vegades, jo també el que he vist són coses infantils, però els dissabtes de matins, si qualque pic no sabeu què fer, està a Cinecitat Famílies i hi ha coses superxules.
6: I de mirar, ara que aquest dissabte ja acabeu les classes de música, podem començar a mirar-ho.
7: A lo millor som, és per més petits, però jo crec que no, perquè a mi m'agraden i jo som més gran que vosaltres.
5: Pol, l'afició per aquest tipus de pel·lícules de la saga de Star Wars i de més, té bé per ton pare, que és molt friqui d'aquest gènere. Però està molt bé, eh? Que sigui friqui en aquest sentit.
20: Sí.
5: Imagina que li agradàs el futbol i te posàs tots els partits del Mundial.
6: No, també.
5: També.
20: Sí, també.
5: Bueno, vale. Ei,
20: jo estic a la cama i sempre vinc a dir algo i
5: està. I està en el partit, en Zimbabue, sí. San Marino.
20: Sí,
5: ja sí. Un Zimbabue, San Marino és apassionant.
20: També em podries deixar algú, eh?
5: Que bo. Sí. I a tu, Alma, t'agraden aquest tipus de pel·lícules de ciència-ficció que dèiem, no?
20: Sí.
5: Sí, no? Molt bé.
7: Li agrada més en Santiago Segura, jo crec.
5: No.
7: Com és? Padre no hay más... Sí, ara posa cara de... Sí,
5: padre família.
7: Sí, padre família.
6: Sí, que des de la ràdio no veuen sa cara que poses de... Sí, m'encanta, padre no hay más que uno.
5: Sí, sí, ja ho va dir un dia en directe. Marta, Cata, què heu vist aquesta setmana?
6: Jo he vist Toy Story.
7: I jo el manzano, clar.
5: Manzano, bueno, està molt bé.
7: No, està molt bé, està molt bé. Però hem de fer concessions, sí. I jo he vist, he de dir, no és una pel·li, és una sèrie, vos he de donar les gràcies i no. Perquè he vist la nova d'en Carles Porta. Perquè he vist la nova d'en Carles Porta.
5: Uf,
7: com era? Desapare...

0: Thor, que és un, perquè vos faceu una idea, si no, és com un Puerto Rico, però bueno, no, no tanta sang, però passa el mateix, tia, no, no me pots posar ja tenint detingut 8 capítols per després no dir-me qui ha estat, qui ha
1: Clar,
0: matat.
1: Jo necessito una conclusió. De fet, quan vaig començar a veure Twin Peaks, jo vaig dir, la comença, però se sap qui ha matat en Laura Palmer? I me varen dir sí.
0: Sí,
1: i vaig dir, vale, si no,
0: sí,
1: no, la, no la començo.
2: I doncs, si t'agraden aquests documentals que acaba amb un final super, super fort, i també crec que són 4 capítols, és com atrapar a un... Com atrapar a un assassí...
0: Un assassí, no?
2: A un assassí, no? Com atrapar un assassino és, no?
0: Sí.
1: Val. És ficció o
2: és
1: documental?
2: No, no, és un documental de
0: sí,
2: 4 capítols.
0: Sí, la vaig comentar una vegada.
2: Del youtuber... Ai, ara no.
1: Val. No, la cercaré. Sí, sí, sí, sí. Jo necessito finals tipus de Jinx.
2: Com atrapar un monstro.
1: Val.
0: Ah, sí.
2: Val. Com atrapar un monstro, sí.
1: Val, val,
2: perquè
1: apuntada.
2: No és un assassino, és un abusador de menors.
1: Ah, que
0: terrible.
1: Bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Alma, moltes gràcies per estar aquí.
3: Gràcies a tu.
0: Quina serà la pròxima que veuràs?
3: No, no sé.
0: Bueno, ja us ho contaràs. Pol, un plaer, com sempre. Estimat.
3: Sí.
0: Marta, Cata, fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
2: Setmana
0: vinga,
2: que
0: música
2: ve.
0: Acabam per avui l'aviador. Ja sabeu que d'aquí 2 minutets arriben les notícies i que nosaltres tornem demà des de la Baluart amb ocasió del 5è aniversari de la xarxa A Prop, que facilita l'accés a la cultura de les persones que més ho necessiten. Vagi bé.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Per al programa d'avui hem triat una paraula que fa estiu, que té gust a mel, a flors, que és pura dolçor. Una paraula que és poesia, on no apareixen extretes d'un poema Coll de Dama, Martinenca, Serrona, Hortella, Deiana, Cucurella, Carlina, Albacó o Figaflor. Figa és el fruit, les cames de vegades ens fan figa i figa és també la vulva de la dona. L'analogia és ben clara.

0: Fa temps que teníem ganes de visitar la finca de Somut Nou a Llucmajor, un camp d'experimentació de la figa del que té cura amb amor, perquè crec que aquesta és la paraula, el farmacèutic Montserrat Pons Boscana. Per cert, que aquesta música que sona, i ja sentiu que xerra de Somut i que xerra de Montserrat, li va dedicar, li va escriure, la va musicar un amic seu de Tarragona i mos ha servit per donar pas a la història que ara vos contarem. I hem anat avui de matí, de ves les 10, ja feia molta calor. Jo duia ueres de sol, a Montserrat un capell, que és així com ha de ser, sol, terra i el verd de les fulles de les figueres que ja comencen a donar els primers fruits. M'acostarà editar la conversa, la deixarem fluir amb el vostre permís. Acabem d'arribar a Somut Nou, a Llucmajor, un lloc on jo tenia moltíssimes ganes de venir. Duim 5 minuts amb en Montserrat Pons Boscana i per part de mare, que a mi m'encanta dir el teu segon llinatge, i ja podríem haver escrit una enciclopèdia. Així que jo he connectat el micròfon. Montserrat, com estàs?
1: Perfecte, sobretot en visites tan agudes com les vostres.
0: A nosaltres ens encanta ser aquí i ja hem entrat dins la tenda, i com que no me volia perdre res abans de començar a xerrar de figues, bé, ja duim una bona estona xerrant de figues, deies que aquí hi ha productes que ni mos podíem imaginar, quasi.
1: Evidentment, mira, aquí tenim l'expressió màxima de lo que és la nostra tarita, perquè evidentment tenim el concepte agronòmic, el concepte gastronòmic i el concepte identitari, que és un prioritari, no? Perquè el nostre pla de Somut Nou, el nostre projecte, és conservar, recuperar i reproduir totes les varietats, sobretot illenques, que en aquest cas en tenim 298 varietats precioses, però moltes d'elles en distinció. Però tenint tanta producció i tenint tan poques ajudes, que el que fem és elaborar producte per poder compensar les pèrdues o compensar els gastos que té la finca. Bueno, en aquest moment tenim 21 productes, des de productes com pot veure vinagre de figa, vi de figa, vinagre balsàmic de figa, licor de figa, cervesa de figa, cava de figa, aiguardent de figa, estem innovant en el vermut de figa. Val. I després tenim els productes estrella, que són els productes ancestrals dels nostres padrins, que ens donen un criteri d'identitat propi, com pugui ser la confitura, les confitures, les figues seques, les figues confitades, les figues en el forn, el pa de figa, les figues seques fora en cistar. I després tenim productes innovadors, com t'he dit, que és la mostassa de figa, el xutnell de figa, la roba de figa, el paté de figa i el producte estrella, que és el cafè de figa. Que el cafè de figa, enguany, hi vaig enviar el formulari per participar en el producte Eco del Sany. El cafè de figa és una verdadera meravella, citada per la Montoni d'Esport de l'any 1901, que un Feigen Café venia d'un curs de la Primera Guerra Mundial, que no hi havia cafè a Àustria i Alemanya, venint a comprar figues, els de torrefactaven i feien un Feigen Café, feien un cafè de calcetí. Nosaltres hem anat millorant totes aquestes fórmules amb 8 varietats illenques i feim un cafè selecte fora cafeïna, que és una verdadera meravella. Mira, per cert, ara fa 15 dies vaig anar al País Basc, que me'n van concedir un premi nacional de gastronomia a Ferret. Som un nou, un premi gastronòmic, sobretot en el País Basc. Mira per on.

0: I no hem dit, bé, jo dic que érem a Som un Nou, però si mos haguessis d'explicar en tres línies que Som un Nou, Montserrat és impossible en tres línies, eh? Però que hi trobam a una finca experimental com aquesta.
1: Perfecte. Mira, aquí el tema, com t'he dit, agronòmic, que és el tema prioritari, és pla de conservació. En aquest moment tenim 3.200 figueres de 1.436 varietats, d'elles 298 pertanyen a les illes, que han fet una rèplica en el sector 12, que estan totes plantades dues de cada per conservar aquestes joies i la posteritat i els ancestres i els que puguen venir darrere puguen gaudir i això no es perdi. Però, clar, després hi ha els aspectes passionals, que són el concepte que la figuera ha estat l'arbre. L'arbre vol dir que aquí tenim un patrimoni històric, cultural, identitari d'un poble que no es pot perdre. Tenim totes les figueres de la vida de Jesús, totes les figueres d'Estén de l'Inquisició, les figueres de la vida d'en Buda, la figuera de tots els poetes espanyols que escrivien a la sombra de la seva figuera, Miguel Hernández, García Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti. Totes aquestes són figueres històriques que tenen un criteri cultural únic. Per tant, com pot veure, a part de lo gastronòmic, de lo agronòmic, és un concepte de quimera passional.
0: Quan dius que tenim la figuera d'en Buda o d'en Miguel Hernández, què vols dir?
1: Bueno, pues jo t'explicaré. Miguel Hernández escrivia Vall de Sombra de la seva figuera, a Oriola. Per tant, és una figuera anomenada d'en Miguel Hernández. Quan tenim la figuera d'en Buda, la figuera d'en Buda, la podem anar a veure, la figuera allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del budisme. Per tant, tenc els gust, el plaer i la deferència de tenir una filla de la figuera allà on en Buda va tenir la il·luminació, va escriure el budisme a vall de sabre de la il·luminació. Per tant, és una filla que té una història complementària de 2.000 anys. Tenim un planter de figueres emblemàtiques que ara veuràs, i aquestes figueres són úniques, és a dir, queden aquí com es tracta per gaudir de tots els illencs i de tots els visitants que volen passar gust de veure una cosa extraordinària.
0: Perquè aquí hem de venir nosaltres, però ve gent de tot el món, perquè ve gent de, bon, de Japó...
1: Per tot el món. Mira, ara vaig tenir el plaer, va tenir una visita de Dinamarca, una visita de Suècia, una gent de Califòrnia que saben de l'existència de Som un Nou i venen a conèixer les varietats. Ara, la setmana que ve, nosaltres ve una gent d'Aràbia Saudí, que ja han vingut dues vegades, que aquesta gent, a part té de voler reproduir figueres a dins Kuwait, venen aquí i són uns admiradors de la figuera de Som un Nou, però aquesta gent entén que això és un patrimoni universal.
0: Ara ha passat un avió per damunt els nostres caps, no sé si l'han sentit els oients, segurament si senten les cigarres, eh? Perquè pega sol també en aquesta hora, a Montserrat se protegeix amb un capell, i ara estem davant una capsa amb figues, i jo he tingut no sé com dir-ho. No, es ple de tastar-les, sí, però anava a dir, no sé si serrada que he dit. Això són breves, no, Montserrat?
1: No. Hem de diferenciar, perquè, bueno, hem de conservar la nostra pròpia identitat. Vull dir, la breva és la figa flor castellana. I nosaltres el que tenim són figues flors. Per exemple, hi ha gent que diu, oh, jo tenc una figuera flor. No, tu tens una varietat que se diu roja. Les figues flors són herbíferes que fan dos esplets. Per tant, aquí a Mallorca tenim 27 varietats de figueres flors que són bíferes que fan dos esplets. Per tant, figuera flor és la que fa dos esplets. Després hi ha el nom de la varietat, com pugui ser la cucurella, com pugui ser la paretgelina, com pugui ser la roja jamir mateixa, la ubacó, que tenim 5 varietats d'ubacons, que tot això són varietats bíferes, figueres, flors per excel·lència, però el nom de la varietat és completament diferent. Enguany han tingut unes pulles precioses, les figueres estan precioses, carregades de figues, però, clar, estem a 32 graus avui. Normalment la figuera se'n ressent, per tant, el que feim ara és procurar de cuir tot el que podem de les flors, de les bíferes, no? I estar a l'expectativa, perquè venen molt adelantades. A l'expectativa, aquí tenim maques el meu braç dret d'aquí, i amb ella cada dia feia més recorregut de cuir tot el que podem, perquè antes, per Sant Pere en revolta en la figuera, per Sant Pere començaven les figues flors, les roges sobretot i un bacó, no? Doncs pues mira, ja que tenim roja i un bacó adelantades, que ja n'hi ha qualcuna que acaba.

0: Mos expliques, com mos explicaves abans fora micro, com se menja bé una figa?
1: Home, sin... això és una... Mira, no puc dir la paraula, no puc dir la paraula davant dels micros perquè és forta, però, mira, una figa per gaudir d'un tast d'una figa, el gust és tàctil, el gust és visual i el gust és després gustatiu. Però una figa se li ha de cantar escapoll, se li ha de cantar s'hostia a l'escul, s'obri i se gaudeix de veure el que és una figa. Perquè és realment, agronòmicament xerrant, la figa no és el fruit de la figuera. La figa és un envoltori, un ciconi, un envoltori carnós que encerca els vertaders pinyolets, que són anomenats aquenis, que són els vertaders fruits de la figuera. Per tant, a dins cada figa, hi ha 100 o 200, depenent de la varietat, petits pinyolets, quantes han estat les floretes d'estil llarg, femenines d'estil llarg, que perfectes de pol·linització, han anat madurant i s'han convertit en els petits fruits, en els petits pinyolets. Per tant, quan mastegam una figa, mastegam 100, 200, 300 petits fruits pinyolets interns.
0: No sé que no podies dir davant micròfon, però és molt eròtic, això. Jo t'escolt i és molt eròtic, això, Montserrat.
1: La paraula, carinyo meu, la paraula és orgàsmic.
0: La podem dir, la podem dir.
1: Evidentment, m'has tocat un tema un poc complicat, perquè l'erotisme de la figuera és una cosa que indueix anys a, històricament xerrant, de la figa a la figa. Mira, hi ha dites populars que són tan precioses com, mira, les figues són com les dones, com més madures, més bones. Les figues com els amors, els primers són els millors. Hi ha tantes dites que impliquen un tema eròtic que no acabaríem mai.
0: Que està permès, dic, perquè nosaltres ho matem a les 10 del vespre i perquè aquest és un programa de paraules polisèmiques i dins la polisèmia de figa hi ha vulva, per tant, també podem parlar d'aquest erotisme, no passa res.
1: Exactament. Hi ha coses molt, molt curioses. Per exemple, a Mallorca, el nom identitari de les varietats se posa, normalment, la persona que el troba, Carolina d'en Carles, Cucurella, perquè fa un ciconi alçat, Bordissot, perquè ve de Bordís, però, per exemple, la comunitat valenciana, l'erotisme de la figa, és puntual, és a dir, el nom de les figueres coincideixen amb un erotisme de la recheta, del pezonet curt, de sang de rosí. És a dir, tenen una sinonímia o una certa arrel eròtica. Melico.

0: moments inescrutables del plaer.
1: Tota la Mediterrània té una diferent textura.
2: Boníssima.
1: És que sí? Jo dic que les mallorquines són les millors. Les illenques, perdona. Per què? Perquè nosaltres tenim hora de sol, tenim una climatologia adequada. Ara, en el canvi climàtic, l'incidència pot ser dolenta perquè s'incrementa amb un grau cada X anys i tot això, ho passarem molt malament. Perquè, a més, és una circumstància que a mi, bueno, quan jo no hi sigui no hi pensaré, però, bueno, vull dir, les extraccions hidràuliques avui en dia, nosaltres teníem aquí, quan vaig començar l'any 95, teníem l'aigua a 3,80 metres. És a dir, quan fèiem un cot trobàvem una capa argillosa humida, aquesta capa ha passat a 14 metres. Per tant, les figuretes moriran, totes les que no arribin a temps a que els puguen regar o que els puguen hidratar de qualque manera, o que canviï els temps. Te diré una cosa, jo som un estimador de la meva terra. Jo som una persona que ho viu, perquè quan venen gent de Dinamarca, de Tailàndia, ara van venir una gent de Tailàndia i tot això, quan se'n van d'aquí, és com posar una pica en Flandes. Se'n van enamorats d'un altre tema que no és turisme, d'un altre tema que no és un patrimoni extern. Aquí se't donen compte de les arrels, de l'identitat de les persones i de la que un estima el teu projecte i la seva terra. Que evidentment ho diràs quan algú se'n riurà de dir, mira aquesta serra de Figueres com si fos, pues, la figuera és una part, l'arbre que ha format part de la nostra vida, de la nostra identitat, el pa dels pobres i el postre dels rics durant molts anys.

0: Mentre xerràvem amb Montserrat Pons Boscana, hem vist una lota que venia de caminar per el camp de Figueres. És n'Andrea.
1: Tu hables un poc en portuguès.
2: Hablo portuguès, però entenc un poquit de mallorquín.
1: Bueno, ella va venir un dia que va conèixer el projecte de Som Nou i ja de tot d'una ja mos va tocar la fibra, perquè coneix les Figueres i, a més, comparteix una cosa amb nosaltres, i és, com t'he dit, l'estimació a la nostra terra, malament siga portuguesa. Ella entén que això és un patrimoni de tots i gaudeix d'anar a menjar figues, de conèixer la història, de saber la identitat i de compartir aquella idea 12 minuts després de relat o que mos ve i mos diu he trobat aquesta, he pensat aquesta. I és una, realment una admiradora modèlica.
3: Es que es la experiencia siempre muy agradable y relajante. Esto ha oído que oímos de los animalitos y también cuando vas por las higueras, ver todos los colores distintos que tienes. Cuando lo abres y ves la color dentro, unos son húmedos, otros secos, o disfrutar, es realmente una conexión con la naturaleza que me da mucha paz. Para mí, si puedo, cuando abre, yo baño luego y estoy aquí hasta el final de la época y si pudiera estaría aquí todas las semanas porque es una experiencia muy relajante. Yo conseguí coger unas 6 variedades de roja, blanca, y inicialmente estaba como, las voy a llevar conmigo, pero conforme voy caminando, una sombrita, disfruto de una higuera, y la abro, y la comí, digo, ¡ay, está tan bueno! Pero más con este sonido, es distinto de saborear en casa.
1: ¿Me has encontrado esa roja blanca?
3: ¡Ah, estaban tan buenas!
1: ¡Buenísimas!
3: ¡Qué buenas!
1: Una variedad de campos.
3: ¿De campos? ¡Ay! Es lo primero sitio que conocí cuando llegué a Mallorca.
1: Yo creo que las hueles. Esta es una expresión de una figa basiva. ¿Ves? Está unida, tiene un solo peciolo y dos ostiolos. I això se diu figuera basiva, lo que en mallorquí deim també malabasiva. I ara veràs l'interior. L'interior no està polinizado. Ves les pequeñas florecitas, aquí se veuen perfectament, precioses, veus, les floretes?
4: Claro, sí, perfecte.
1: Pues no estan polinizades. Per tant, no hi han induït a maduració, per tant, la figa no arribarà mai a madurar.
0: Ara entenc quan deies les flors, són flors.
1: Són floretes. Aquí se veuen perfectament, quina preciositat. Sí. Llàstima que jo dient no ho puguem veure. Sí. Però veus, floretes femenines d'estil llarg. I els petits pinyolets de damunt d'això se converteixen en sos aquenis, en ses petites semilletes, que són els verdaders fruits.
0: I cada una d'aquestes figues ha d'estar polinitzada, una a una, com a...
1: Sí, evidentment. Depèn de la varietat. Si és una varietat que necessita polinitzar, tipus birna, necessita un petit bitxet, que és el blastòfago, que és un petit insecte que polinitza l'interior de les figues femelles. Nosaltres, gràcies a Déu, les figues són partenocàrpiques, per tant, no necessiten polinitzar.
3: La verdad que tengo aprendido mucho con el señor Montserrat. Es una persona muy bonita por dentro también.

0: Mira, aquí estem davant la Black Mission, això és la figuera que se'n va dur pre Juniper Serra, Califòrnia. Aquesta és la figuera del primer, allà on es van fer els primers Jocs Olímpics d'Olímpia. Això és la figuera de Miguel Hernández, la figuera dels poetes. Aquella de darrere és la figuera del Monte Calvario, allà on van crucificar Jesús, està a uns 100 metres d'allà on varen crucificar Jesús, i s'anomena Higuera del Monte Calvario. Aquí tenim una figuera d'Uppsala, de Suècia, que això és la mare de totes les figueres, és una ficus pedra originària d'Etiopia. Aquesta figuera, la varietat, pot tenir un milió d'anys. Aquesta, que això és una passada, aquesta la vaig dur personalment d'Egipte, això és la figuera de la Sagrada Família, Marian Saharet Pictory, i és una figuera adorada pel cristianisme. Mira aquesta altra figuera, això és una figuera, una ficus superba, que és de Malàcia i d'Indonèsia. I ara veuràs la figuera d'en Buda, que és preciosa, que és una figuera, aquesta sí que la me varen dur del Nepal, però directament del monestir, allà on està plantada la figuera, mare d'allà on en Nirvana va tenir la il·luminació divina del Nirvana. Mira quina preciositat. Unes fues acorades com un co.
1: Tu estimes aquest lloc?
0: L'enamorament és una cosa, la passió és altra. Jo, totes les 3.200 figueres que tinc aquí són 3.200 filles, que els he parit, els he donat vida, els he formades i encara els mantinc.

0: Gràcies, Montserrat Pons Boscana, per la visita d'avui. Les portes de Somut, per cert, estan obertes a les visites dimarts, dijous i dissabte de 8 a 1, per si voleu experimentar tot el que hem contat avui. Les panses i figues i mel
1: i mel. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
2: IB3 Ràdio és memòria.
3: Calor.
4: Molts cars.
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
5: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
1: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
0: si a tu te dic pinta,
6: mur,
0: portada,
6: si a tu te dic gra,
0: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: i sal.
1: Hi ha una dita popular eivissenca que diu: no conec menjar més exquisit al paladar que les figues fresques, seques o anisades. Figues, el fruit d'un paisatge, el de les figueres estalonades, sobretot a Formentera. Aquests arbres frondosos creixen en extensió gràcies al suport d'uns pals que es van col·locant estratègicament. Figueres estalonades n'hi ha moltes, però només una amb el nom de Na Blanca d'en Mestre. Està situada a prop de la carretera de la Mola, és un exemplar centenari, protegit com a arbre singular. Ocupa una superfície de més de 350 metres quadrats i es recolza en uns 140 puntals. Aquests arbres han inspirat arquitectures i arquitectes com en Marià Castelló.

0: Marià Castelló, benvingut entre avui i demà, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Que bé tenir-te avui, que parlem de figa. Si a tu te dic figa, que és la paraula que han triat per al programa d'avui, es cap se te'n va directament a la Blanca d'en Mestre?
1: Sí, és una de les referències que me vendrien primer en el cap, sí.
0: Però Formentera és una illa de molta figuera, també, eh?
1: Sí, és un lloc on aquest arbre fruiter té un arrelament tradicional i molt extès. De fet, havia estat un dels arbres més conreats a la nostra illa. I sí, és una part del nostre patrimoni.
0: Uh-huh. Jo parlava de na Blanca d'en Mestre perquè sabem que en Marià té vinculació professional, emocional, crec que familiar, tu ara mos ho expliques, i és aquesta figuera estalonada que necessita d'aquests suports per poder seguir-se fent gran. Com mos la definiries per qui no la conegui o se la pugui imaginar o mos estigui escoltant i tot d'una vagi a cercar na Blanca d'en Mestre, aquesta figuera meravellosa que hi ha a Formentera? Com mos l'explicaries?
1: Ho podríem definir com una mena de sala hipòstila, una arquitectura que és capaç de sorgir de la mà de la natura i de l'arquitectura. De la natura perquè, òbviament, és un arbre, i de l'arquitectura perquè sense l'acció humana s'ha fet d'estalonar, d'afegir aquests puntals al voltant de l'arbre, segons aquest va cresquent, és l'única manera que, primera, es podria extendre tant en superfície. Estem parlant de que na Blanca d'en Mestre té 310 metres quadrats, aproximadament, de superfície, i també capaç, diguem-ne, de sobreviure, perquè si sense aquests suports s'arbre en secció desvent podria arribar a, diguem-ne, a girar i a col·lapsar i, per tant, morir, no? I, per tant, parlem d'una intervenció pues, que es complementa, no? Sa pròpia naturalesa s'arbre amb secció humana.
0: Uh-huh. Tu ets arquitecte, aquí també hi ha molta arquitectura, no? Vegetal, podríem dir, però hi ha molta arquitectura.
1: Sí que n'hi ha molta, i de sa bona, en el sentit de que és una arquitectura popular, un saber anònim, una mostra més. Quan parlem d'arquitectura popular, quasi sempre parlem o ens imaginam, no? Les cases pageses, l'arquitectura sense arquitectes, no? que ens transmetia de pares i fills, de diferents generacions, no? Poques vegades, tal vegada, pensaríem en aquest exemple de na Blanca d'en Mestre. Clar, na Blanca d'en Mestre és el referent més important, és el cas més desenvolupat, però n'hi ha moltes d'altres que també tenen una superfície important i que inclús en el passat n'hi havia hagut de més grosses, segons m'han comentat les persones majors de Formentera que les havien conegut, no?
0: Que aquesta és una tècnica específica de Formentera? És una tècnica exportada, importada? Perquè, per exemple, a Mallorca se veu poc aquesta figuera estalonada.
1: Sí, jo crec que a Eivissa també n'hi ha d'exemples similars, però podríem dir que Formentera, per la seva topografia, que és molt plana i on els vents són forts a l'hivern i, per tant, l'arbre només pot créixer en horitzontal, no cap a dalt, és una conseqüència intrínseca, no? de sa topografia i de sa singularitat geogràfica de Formentera.
0: Uh-huh. A tu t'ha inspirat també construccions, aquesta arquitectura de figuera estalonada?
1: Tal vegada de manera indirecta sí, perquè al final estan parlant de que el fet d'estalonar resol molts de problemes, no? que moltes vegades el que li passa a l'arquitectura, no? Que amb un gest ha d'afrontar i resoldre moltes coses a la vegada, no? I en el cas de na Blanca d'en Mestre i de ses figueres, de sa construcció de ses figueres a Formentera, passa el mateix. En el moment que estalones, d'una banda, permets que s'edifici, o sigui, que l'arbre pugui créixer molt, no? Mm. Per l'altra banda, generes ombra i és el refugi de ses cabres i les ovelles que pasturen per allí, però a la vegada estàs elevant la seva copa i fas que ses cabres i ses figueres no hi puguin arribar en aquesta cota, no? En aquesta altura i menjar-se els fruits. Però a la vegada, aquests suports, a part de créixer, fan que creixi l'arbre, fan que la persona o els pagesos puguin transitar per damunt d'aquesta estructura, diguem-ne, i arribar a cotes més elevades de l'arbre i, per tant, arribar a collir el fruit de bandes que estan que no hi podrien accedir, diguem-ne, de s'enterra, no? Per tant, està resolent moltes coses amb una cosa aparentment insignificant, que és posar uns puntals, que són bueno, aquests suports, i després també uns elements horitzontals a mode de jàsanes que van creant diferents perxades, no?, que se li diuen aquestes crugies estructurals que van creixent principalment de centre, d'estronc cap a migjorn, que sempre tenen una extensió major cap a migjorn, perquè és cap on pot créixer més. No?
0: Fantàstic, que bé. I que ben explicat, hi ha alguna vinculació familiar en Sa Figuera i en Marià Castelló?
1: Directe no. La persona que fins ara se n'han, bueno, que està a la seva finca i que se n'han cuidat és en Joan Mestre, que és una persona vinculada a la meva família perquè pues, és mestre de mal nom, diguem-ne, de nom de casa, però també ho era mestre d'obres i havia fet obres pas de casa, pues, ampliació de casa, de la casa dels meus pares, i era algú que tenia molt d'amor per la seva professió i, evidentment, pel camp, no? I va ser fruit d'aquesta proximitat que el 2006, quan dos companys meus que estan a Barcelona, en Víctor Rahola i en Stefano Cortellaro, em varen plantejar fer un article, no?, per una revista d'arquitectura molt important, que és Quaderns d'Arquitectura, del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, m'ho varen proposar, vaig pensar que seria fantàstic, no?, gratar una mica, arribar fins a aquesta persona i que ens expliqués aquest llegat, no?, de tantes generacions i com estan parlant que aquest home ara deu tenir uns 80 anys i que quan ell va néixer Sabra ja tenia 20 i pico, no?, vull dir que té més d'un segle de vida i que ha arribat fins als nostres dies, no? I tornant en aquesta figura d'en Joan Mestre, també era molt polit veure com les diferents perxades, les diferents, diguem-ne, jàsanes, conformant aquests anells que permeten que vagi creixent Sabra, l'últim d'ells és una varilla de 20 mil·límetres, una varilla corrugada d'acer, no?
0: Sí.
1: I era molt polit veure com Sabra no només mos parla de, diguem-ne, de seu creixement i de la seva superfície, sinó també de com ha canviat Silla, sistemes constructius i la matèria amb la qual s'executen aquestes perxades, no? També és veritat que aquesta última perxada recull les rames més primes de Sabra, no?, aquelles que requereixen de menys necessitat o tenen menor necessitat estructural, no? Però en el fons és una manera molt poètica, no?, d'expressar el creixement de Sabra i la pròpia tectònica, no?, de l'edifici.
0: Que bo. I ja t'hem de dir adeu, agraint-te que hagis passat aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio. Dos dubtes. Aquests estalons són de Sabina, no?, habitualment?
1: De Sabina, d'Ullastre, a vegades inclús de Pi, alguna branca, però jo diria que Ullastre i Sabina són els que més resisteixen i els que més sovint es fan servir. També és veritat que la tècnica d'estalonar requereix d'un manteniment, d'anar-los reubicant, de les parts que s'empotren en el terreny, doncs tallar-los quan es podreixen i a vegades col·locar-los una pedra. És una tècnica que ha d'estar viva perquè l'edifici, en aquest cas Sabra, està viu i, per tant, segons va creixent, s'han de reubicar, s'han d'afegir i és tot un art.
0: Totalment. I lo darrer que te deman, que m'han contat, i no sé si té a veure també amb el que te pogués haver contat Joan Mestre, que quan algú se casava se posava un estaló nou a Sa Figuera, això? Antigament?
1: Tal vegada és cert. Si t'he de dir la veritat, ho ignoro. És molt polit i m'agradaria que fos així, però no t'ho puc corroborar perquè no ho sé.
0: Vale, doncs quedarem amb aquesta idea que m'han contat i que pot ser certa. Escolta, Marià Castelló, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i haver-nos atès per parlar d'aquesta meravella de Figuera Estalonada. Gràcies.
1: Gràcies a tu, Araceli. Que vagi molt bé.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: Que si no haguessin per les figues, a Formentera, en la guerra, s'haurien mort molts de fam. I en les figues menjaven i les figues seques eren menjar els pobres i els postres, els senyors. Llavors vivíem sense sous. Llavors només treballàvem per menjar. I ara es treballen per lujos, pels capritxos i els lujos i les vacacions i coses d'aquestes, que llavors no s'hi treballava això.
2: IB3 Ràdio és Dial.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol!
5: Tèntol!
3: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raül Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Dual de les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Arribem al final del capítol en ganes d'estiu. Agraïts pel dia d'avui i per les persones que ens heu acompanyat. Per agost segur que tornarem a xerrar de figues, si no abans, per celebrar, entre d'altres, les festes de sequer de Lloret de Vistalegre. Però, de moment, i abans de que les cames ens comencin a fer figa, que encara no han sopat, baixarem barrera amb un músic i filòleg tocador de guitarró que ha triat les figues d'un altre paner.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Joan Carles Villalonga, com estàs? Benvingut.
2: Hola, molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. Avui hem triat una paraula que crec que te serà molt familiar, figa. Si te dic figa, Joan Carles, que te venes cap primer de tot.
2: Moltes coses. Bueno, primer de tot, el grup del qual form part, que és Figues d'un altre paner, que clar, té la figa en el centre.
0: Sí. I quina frase més xula i quin nom més hermós per un grup. Com se vos va acudir?
2: Bueno, perquè érem un grup que teníem ganes de fer així una cosa nova, perquè sí que sempre s'ha innovat molt en la música tradicional, no? Portar diferents perspectives musicals des de diferents àmbits i des de diferents estils musicals, però no se n'havia fet gaire revisió literària, diguem, lletrística. I descobríem que les cançons tenen... Moltes cançons tradicionals tenen un component de gènere molt, molt marcat.
0: Sí.
2: És a dir, que les dones sempre surten molt malparades, moltes cançons, s'arriben fins i tot a produir feminicidis en diferents cançons, com un qui no vol la cosa, deixant de banda totes aquestes parts més de, bueno, de deixar la dona en un lloc més secundari o senzillament se'n fa befa. I bé, això requeria, pensàvem, una lectura, no? I la figa bueno, representava tot això.
0: Val, idò, li donar una repensada, podríem dir, en el llenguatge popular, no? Però sense deixar de banda, per suposat, la música. És a dir, vos fixeu sobretot en la lletra, no?
2: Sí, bé, també hi ha una revisió musical, des de respecte a la tradició, i, però aportant molts elements de diferents estils, però que conflueixen en el producte musical. Vaja.
0: I en aquestes figues d'un altre paner, que exactament figues d'un altre paner vol dir qualitat, no?
2: Sí, és a dir, quan algú xerra d'una cosa però passa a anomenar una cosa que no té a veure, no? es diu aquesta expressió de dir, bueno, això són figues d'un altre paner, com dient, saps una altra cosa, no va amb aquí. I nosaltres volíem reivindicar de dir, no, sí que n'hem de parlar, per tant, som figues d'un altre paner i som diferents, però parlem-ne, no?
0: Val.
2: I d'aquí venia tot això.
0: És a dir, està dins el conjunt, però en aquesta banda d'aquí.
2: Exacte.
0: I això feis. I sou un grup també amb molta connexió, molt divers, que això també passa en el panorama musical en general. Cadascú veniu d'una trajectòria, d'un grup, i feis una cosa diferent juntant-vos amb un projecte nou. En aquest cas, Figues d'un altre paner.
2: Exactament.
0: Perquè
2: tu
0: veus
2: sí,
0: això te demanava, per exemple, hi ha una Marta Elca, mallorquina, que ve del món del jazz, tu de Salvaïda, no? De Menorca, vull dir, sou diferents grups, encara que crec que hi ha connexió també familiar entre vosaltres, no?
2: Sí, bueno, de fet, dels components n'hi ha tres que són família. Hi ha Anabel, que és la meva germana, que són a la guitarra, i bueno, és darrere la majoria d'arranjaments del grup. Jo, que som vocalista i són els guitarró, Nauba, que és la nostra neboda, que és jove, té una veu amb molta projecció, una Marta Elca, que dins el món del folk ha destacat sempre a Menorca, a Mallorca especialment, i amb una gran projecció. En Manel, que toca el baix, sí que ve més directament del món del jazz i aporta aquesta visió. I en Juan Flores, que és de Barcelona, i he tingut molt de contacte, sobretot amb el món de la percussió flamenca, ibèrica, que també hi aporta una altra visió molt diferent.
0: Que bé. I esteu contents dels anys que duis, perquè crec que des de 2020, no?, més o manco, que vareu unir, vareu posar en marxa aquest projecte, i fins a dia d'avui, com està anant?
2: Bé, estem contents de resultats, d'un dels discos darrere, i amb intenció de seguir endavant i de fer sempre passes cap endavant.
0: Que bé. I què teniu previst ara? Si vos volem escoltar en directe, hi ha alguna cosa, algun bolo previst?
2: Bueno, a Mallorca venim a Pollença, en el festival de Pollença, que es farà a final d'octubre, i a Menorca som a Lítica, un concert en un espai preciós, unes pedreres que serveixen d'escenari a un festival, i aquest festival, clar, li van indicar que tots els concerts que eren a Menorca quedessin eclipsats, diguem, de fet, feien només aquest concert especial a les Pedreres en aquest espai, que serà molt especial dins el dia 10 de setembre.
0: Que bé, ho és, perquè es veu que és un lloc especial. Imagina que segons aquí on tocau, també s'agafen una altra dimensió, fins i tot, les cançons, no?
2: Sí, jo crec que tu serà. De fet, hi ha unes quantes figueres esponeroses dins la pedrera. Vull dir que veure les figues d'un altre paner dalt l'escenari i envoltant l'espai estarà molt bé,
0: Molt
2: i
0: bé. I
2: tant.
0: escolta, i ser illenc també marca, no? S'haurà de fer música.
2: Sí, és evident, és evident. La música que mos envolta té moltíssima relació amb el tronc de la música catalana en general, no? D'aquí ve aquesta relació amb romanços i amb tota la tradició, però és una manera molt... Ser illenc és una manera molt especial d'haver acceptat i modificat tota aquesta tradició. Sí, i veu de tot el Mediterrani. De fet, les harmonies de fandangos i de jodes són fàcilment assimilables amb harmonies del món andalusí, del món del flamenc, del nord d'Àfrica. Vull dir que tot això supura.
0: I tant, i tant. I tu ets veu i guitarró dins figues d'un altre paner. Quan t'hi enganxes en aquest guitarró, aquest so i aquesta manera de tocar tan especial?
2: El guitarró a mi m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter, que sempre ha estat present en els grups tradicionals menorquins i mallorquins també. I amb Subaida, que és un grup que van tenir molta trajectòria fins que va acabar, no? Des del 98 fins al 2000, crec que va ser 2013, 14, no me'n record prou bé, vaig assumir aquest paper d'agafar el guitarró i donar-li una volta que tingués presència dins el grup. I sí, m'agrada molt. És un instrument amb molt de caràcter.
0: Que bé. Tu has estat dins el grup de rock, no? Espina. Vull dir,
2: Sí.
0: aquesta versatilitat de poder fer rock, poder fer música tradicional, poder fer folk, això vol dir que estimeu la música 100%.
2: Sí, és evident, perquè la música es diu molt, no?, que és un llenguatge universal, a vegades pot ser un tòpic, però és cert que té molt de sentit. La música l'hauríem d'entendre un poc en fora dels estils i que és viscuda en si mateixa. I quan ens dedicam a fer música d'arrel, en figues d'un altre paner, la fèiem amb ple respecte i sense necessitat d'haver d'estar pendents de si li afegim no sé què d'electrònica o no sé què de no sé què per ser més moderns. Música en si està ben feta, no entén ni de límits ni d'estils, entén d'amor, de passió i de coneixença.
0: Que bé. I de tot això crec que en aquest programa avui n'hem parlat molt. I ara t'he de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. A veure, Joan, per qui mos escolta, quan són pràcticament les 11 del vespre, què fa una persona com tu abans d'anar a dormir? Joan Carles, algun costum?
2: Bueno, primer de tot, dormint petit, no? Que sempre es dorm amb un conte i una cançó. A vegades són dos contes, a vegades són dues cançons, però bé, clar, ja mos ambientam en aquest sentit. I res, a vegades toca després posar-se a fer feina, eh? Vull dir que mai hi ha un ritual molt fix, depèn del dia, de si hi ha manco feina, de si estem molt cansats, i cap a dormir. Això sí, la immensa part de vegades, sempre amb un llibre.
0: Que bé, sí. Aquest està en el número 1 d'hàbits i és un hàbit molt saludable abans d'anar a dormir, llegir una micona. Ah, que sí?
2: Sí, és saludable, és bo.
0: I doncs, nosaltres també tenim un costum que és demanar-vos una cançó per acabar de baixar la barrera del programa fins demà. Quina mos proposes?
2: Mira, jo havia pensat aprofitar, ja que parlant del grup, per una cançó que es diu Lilet a Lilà, de Figues d'un altre paner, que és una de les cançons precisament que en Martí, que és el petit que quan vol anar a dormir vol sentir. I com que és una cançó que també s'utilitzava com a cançó de bressol i té una significació que té alguna cosa a veure amb la figa que estem tractant avui, perquè Figues d'un altre paner intenta fer una revisió d'aquests temes de gènere, i Lilà Tilillà era una dona que fuig amb un soldat perquè vol fugir de sa presa, no? De ser a casa, que son pare i sa mare l'han de marcar sempre segons allò que fa, i l'única manera que tenien les dones a vegades de fugir de ses imposicions era casar-se amb algú, no? I fugir de casa. I mira, entre cançó de bressol, però sense oblidar aquella necessitat de sobreposar-se,
0: Sí.
2: hi ha aquesta cançó,
0: Que
2: molt
0: bé,
2: tendra.
0: que bé. Lila Talila i li dediquem a en Martí, si mos dones permís.
2: I tant. I a tothom que mos escolta.
0: Perfecte, Joan Carles Villalonga, Figues d'un altre paner. Moltíssimes gràcies, vos escoltam.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Jordi Suárez, com anem?
1: Ben tornat d'aquest pont.
0: Que bé.
1: Que he estat a Menorca.
0: Arbora.
1: He estat a Menorca.
0: Quin privilegi.
1: Això, sí, i això de passar el pont de les Illes Balears fent un viatge interilles no m'adona directament el carnet de Balear.
0: A veure, Jordi, jo te faré una pregunta que crec que saps la resposta. Existeix un carnet de Balear? Si ni tan sols funciona la targeta d'estip entre illes.
1: És vera, això. És vera, però tanmateix, Inés, no hi ha millor ciutadana que tu.
0: Que jo?
1: Sí, sí. Tu i tot el teu poble de Bunyola estau d'enhorabona. I el premi... I el premi al municipi que més recicla a les Illes Balears és... Bunyola!
0: A més, mos han posat aquest efecte Premis Goya per aquest... per aquest anunci. Se suposa que he de fer un discurs d'agraïment.
1: Ina, jo crec que aquesta ocasió ho mereix, com si fossis a l'escenari del Goya, directament. Va.
0: A veure, mem, Toni Cardell, posa'm a l'efecte Goya. Vull recollir aquest premi en nom de tots els meus veïnats de Bunyola. Des de fa molts anys ja m'he incorporat aquella frase que se sent quan dos veïnats se troben. Avui, què toca? I no. No mos referim a la programació de la televisió o què farem per sopar, sinó en allò que toca des porta a porta. Ànims a tots aquells que van adonar al darrer moment que heu de treure els fens i sortiu en pijama. Gràcies.
1: Molt emotiu, Inés. Preciós.
0: Home, amb aquest efecte qualsevol cosa pot dir, la veritat.
1: Però jo quasi me fas caure la llagrimeta.
0: Gràcies, Jordi. Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Jo vos faré una pregunta a vosaltres, a tots vosaltres. Vos agrada el nom del vostre poble?
1: És una pregunta trampa perquè jo som de Sant Cervera.
0: No, no és cap pregunta trampa. Hi ha noms que per sonoritat o significat no acaben d'agradar. Passa amb el nom propi. Jordi, a tu t'agrada el teu nom, Jordi?
1: A mi m'agrada molt. A tu, Inés?
0: A mi m'agrada, Inés, i Jordi també m'agrada. Amb el llinatge o amb el nom del poble. I si no, que ho demanin en els habitants de Fuentecabrón, un poble de Sòria que en el seu moment fa molt d'anys, cap en el segle XVI, varen sol·licitar un canvi de nom de poble.
1: Fuentecabrón?
0: Sí.
1: És curiós. Estic intrigat per saber quin és el nom del poble ara.
0: Fuentecabrón. És a dir, amb M, en vez de cabron, cambron.
1: No sé si
0: no és cap broma, Álvaro.
1: No ho tenc clar, això me sona bastant igual.
0: Vos agradaria canviar el nom del vostre poble? Estau conformes? Sí, avui llançam aquesta pregunta.
1: Quin és el nom de poble més lleig de les Balears?
0: Això pot ser polèmica. I a més, això només hi ha una persona que ho pot contestar, que és Antonio Arrac. Bon vespre, Toni.
2: Crimen.
0: Com anem?
2: Que on anem, eh? Escolta'm-me, que on anem? No m'hem criat per moure el dia. Com vos agrada? El xifardeig, ara... Bon encant, això. Sal seu.
0: Mira, si algú és polemista de les illes, ets tu. I, a més, ja ho fas en criteri, però. Tu jutges ja en criteri.
2: Jo això és veritat. Jo és veritat que tens el cos sempre d'en estudiar. Me poden dir, Toni, t'has passat en tal poble. Sí. Però no ho poden dir, no tens raó. Això no ho poden dir, eh?
0: Exacte.
2: Ho tenen ben estudiat.
0: Per tant, quin és el nom de poble més lleig de les Balears per tu?
2: Buah, és complicat, perquè jo crec que al final hi ha nom de poble que a vegades dius, per què sigui així? Per exemple, Campos. Campos, el nom és horrorós, les coses com són Campos. I ja està, saps?
0: Home,
2: el nom guapo no és.
0: Però, a veure, jo mai m'havia plantejat que Campos fos lleig, el nom en si.
2: Campos? Perquè jo que quan era petit me sonava en castellà. Deu ser una forma de dir-ho en castellà.
0: Campos, del camp.
2: Clar, abans de... Però això no és culpa seva, perquè estem de franquisme, s'ha de Campos del Puerto. És encara pitjor, Campos del Puerto.
0: Ah, mira, no ho sabien, això. Antoni Orrac, no hem d'oblidar que és historiador, eh?
2: Clar, jo som un tio lletrat, però és normal, però... Alerta.
0: I quin altre deies? No. Quin altre deies abans que t'he trepitjat?
2: Bé, cap a la puerta, un clàssic. Després, man. Després hi ha pobles que potser ets el nom, i ara aprofito aquí per ponir un poc, potser no hauria de ser escàs. També heu pensat en això.
0: Com, per exemple?
2: Per exemple, Vilafranca, bon any. Clar, jo sempre dic Vilafranca bon any, però m'ha arribat, que no sé si ho sabia, on això, ara potser sorprendre qualcú, que la major part de bon any està a Petro.
0: Mm.
2: I clar, hi ha lío amb això, perquè diuen bon any de Petro, claro. Jo no m'ho he ficat aquí, eh?
1: Hauríem
2: jo
1: la meva sol·licitar...
2: mòia Pedro i em vaig a mà.
1: Hauríem de sol·licitar jo Petro de bon any.
2: No ho sé, jo això ja s'acudiria en ells. Però m'ho diuen, jo cada dia que vaig a Petro, qualcú me surt amb aquesta historieta.
0: Idò, mireu, obrirem el telèfon de l'Udits perquè això pot ser polèmic. Quin nom de poble és el més lleig de les Balears, si és que n'hi ha un de lleig, i si vos agrada o no el nom del vostre poble. Telefoneu-nos 971-13-99-00 i en Toni opinarà també. 971-13-99-00. Després hi ha pobles que sí que són una mica més... no ho sé, màgics, no diríem, Toni, que sí. Tenen un nom agraït.
2: Hi ha pobles que, bueno, tenen referències, òbviament vivim una illa com una herència cristiana, hi ha molt de pobles com, bé, jo crec, diríem, Valdem, Orient, que tenen aquesta idea més de la Bíblia, diguem, no? Però també és veritat que això a vegades pot dur confusions, no?
0: Per
2: exemple, jo no em dic, en el final els pobles les coses se confonen molt i un nom se pot confondre molt. Jo, per exemple, jo me criden per arreglar fuites d'aigua perquè tenc el mateix nom que és que fa feina a la brigada, saps? També en Antoni Arrac, un segon Antoni Arrac.
0: I què te diuen? Me pot venir a arreglar aquesta...
2: Ja me diuen, Toni, hi ha altra fuita d'aigua. Vine, jo dic, no són jo. Però clar, m'ho expliquen abans, saps? Jo m'ho expliquen durant 5 minuts i després jo visc que no són jo.
0: I qualque vegada t'has presentat per fer-se gràcia?
2: No, jo sé que som de treballa. Som molt treballa, més. I què passa amb això? Jo també m'he de sentir el mateix que pobles que tenen el mateix nom que altres bandes del món, no? Per exemple, Valdem. Valdem, potser hi ha un cop pic cartes per error o alguna cosa, perquè dic, per veure que Valdem, confusió d'aquest tipus, Valdem. Jo, per exemple, Orient. Jo, quan ma mare anava d'excursió a Orient, quan era petit, jo li deia, mama, m'han de dur regalos. I jo m'ho farà, perquè no dur regals. Perquè en sèrio, jo en el meu cap, era com a qualque nom, som allò que profunda que a vegades, pues, per aquesta herència bíblica, pot ser subjecte a rebre confusions.
1: Sí, sí.
2: I en el cas de... En el cas d'Orient i Valdem i això, jo sempre tota la vida vaig estar enganat.
1: A mi me passava molt, jo fa poc vaig conèixer que Sant Jordi i la colònia de Sant Jordi no són el mateix. Això també és curiós.
2: Fa Sant Jordi, clar.
0: està, hi ha una bastanta diferència. Per cert, confusions amb el mateix nom. Per exemple, Jordi, tu coneixes qualcú que nom Jordi Suárez, també?
1: No he tingut la sort.
0: I d'Antonio Rac, per exemple, sí que coneixes... Quan d'Antonio Rac coneixes, Antonio Rac?
2: Una campanet i després una a Maria del Salut, també hi havia un saló en Antonio Rac de Maria del Salut. Vaig trobar un dia amb el bar i vaig anar una estona amb ell. I vaig xerrar del que és Antonio Rac i això. I m'aniria a fer un club, si això pot fer, una quedada.
0: Exacte, és que això sí que deu dur lloc a confusions. Però tornem en el nom dels pobles. Sí. Parlàvem d'aquest que se deia Fuente Cabrón. Que, Fuente mare Cabrón, meva, quin nom. Però, per exemple, hi ha altres noms que jo crec que tindrien una candidatura en el nom de poble més lleig, com, per exemple, no ho sé, Palmanyola, per exemple.
2: Oh, ja, Palmanyola, és allò que tinc a Palmanyola.
0: És que Palmanyola, tu saps quan se va posar aquest nom, aquesta toponímia?
2: Més dimens no ho sempre jo.
0: Mira, ho saps, que va ser gràcies a un concurs públic, és a dir, el nom va ser triat mitjançant un concurs convocat per la constructora que va començar a parcel·lar aquells terrenys de la carretera de Solla i varen dir, què voleu que nongui? Va guanyar Palmanyola, que originals, eh?
2: Hòstia, cagant d'anar, escolta'm, i és a dir, fem un moment que me situï, estem xerrant d'un nou... urbanització, jo crec.
0: Sí.
2: A Bunyola, en el municipi de Bunyola, i li poses Palmanyola.
0: Sí.
2: Això és un brillant, això.
0: Però és una idea fantàstica, uneixen els dos noms. Palmanyola.
2: Hòstia, per favor, jo me sentiria bé. Ja està, eh? Cosa vostra. Bunyolins arreglem amb altres, que jo no em vull saber res. Però sí, l'ho he anat molt curiós. Molt curiós.
0: A veure, després jo... també hi ha Sometimes, que és aquella urbanització per llum majors que sometimes.
2: Sometimes. Això és cutre. No, però a cada nom, jo per exemple vaig trobar també un a Bèlgica, una zona que es diu Pajotland. Pajotland. Claro, això li ha una dues voltes. A cada nom, jo cercant coses de... Per exemple, hi ha una ciutat que es diu Dildo, a Rússia també. És a dir, és que n'hi ha tot tipus, n'he vist de nom d'aquests.
0: La veritat és que...
2: Com que se pot fer una recopilació de noms?
0: Sí, un rànquing, a tu que t'agraden els rànquings.
1: A mi m'ha cridat l'atenció de la costa de Sant Cervera com tenim Cala Bona i després tenim Cala Millor, no?
0: Molt creatius.
1: Que això sempre ha estat un poc confós, no sabem si realment primer hi havia Cala Bona i després Cala Millor, si va anar a la vegada.
0: Si Cala Millor és millor que Cala Bona.
1: Clar, aquí hi ha un tema.
0: Bé, després n'hi ha de guapos, hem de dir, de topònimia guapa n'hi ha, per favor, això ho hem de dir ben clar. Per exemple, hi ha un topònim a Menorca que és Vinissafua, que a mi m'encanta. Sona bé, no?
1: Sona molt bé, Vinissafua, és elegant, sobretot.
2: Elegant. Jo me sona que algú s'ha de fuar qualque cosa, vini se fua. És com vas a vini i se tira de muntó. Saps? És com... Jo el trobo un poc...
0: Per mi me sona
2: elegant.
0: Sí.
2: Bueno, ja està. Donem una editada de mel en el menorquins.
0: Toni, tu tens la darrera paraula sempre i sempre molt agraïts que mos atenguis. Moltes gràcies.
2: Ah, de res. Ah, per cert, per tancar, vull aclarir una cosa que molt de fet me diuen, per ser mallorca profunda, i que quedi clar, d'acord?
0: Digues.
2: Això és una exclusiva impressionant. Campanet no ve de campana, ¿vale? Perquè tal m'ho diu, m'ho diu campanet, no sé què, s'escut una campana, no sé per què, però campanet ve de cabana, de campament, no ve de campana, saps? Ho dic perquè la gent sempre diu campanet, fan bromes de campana, i això, no ve de campana, i au. Bona foto de tots, ara.
0: Moltes gràcies per aclarir-ho. Escolta, Toni, no te'n vais. Te vull fer el test. Quin tipus d'illenc ets? Te va bé?
2: Sí, va.
0: Vinga, idò. El test balear, endavant.

0: Toni Orrach, no te demanarem si has celebrat o no el Dia de les Illes Balears, perquè ja sabem la resposta. Però te farem el test quin tipus d'illenc ets. I vosaltres, els oients, també podeu jugar. Vinga, començam. La primera. Per cert, aquest test està creat per la Maria Antònia Miró, la nostra companya, que li agraïm la sessió de drets. Primera pregunta. Quan persones de fora te demanen d'on ets, fora d'Europa, què dius?
1: Ah, el nom del meu poble, i si no saben quin és, que el cerquin. B, de les Illes Balears, o C, dic Espanya, Barça, Madrid, i així segur que m'ubiquen.
2: Jo diria el poble, el som de Campanet.
0: Molt bé.
2: Un patriota, ja.
0: Segona pregunta. Com reconeixes un illenc de les Illes Balears quan viatges a fora?
1: Ah, perquè xerra molt fort. B, perquè sempre du galletes d'oli o formatge per si mos entra sa fam. O C, simplement els reconec per l'accent.
2: Jo dic que per l'accent, perquè realment els italians i els espanyols i tota la gent del Mediterrani té tendència a xerrar fort.
0: Molt bé, idò sí.
2: Els italians s'han queixat de fort, estem en les mans, fan un escàndol.
0: Molt bé, idò, la següent pregunta és, quan se celebra Sant Joan a Menorca, tu...
1: Ah, pens que està molt bé, però hi deu fer una calorada entre tanta gent, les festes del meu poble són més senzilles i millors. Bé, sé que es jaleo i quan sent volen vi, se me posa la pell de gallina, com si hagués nascut de vores port de Ciutadella, o sé, me deman si això és com a Sant Fermines per on que vais.
2: Però ho sé, aquest rots jo.
0: Digues que el teu poble és millor, jo que sé.
2: Sí, jo diria el millor sant, però bé, també m'anava molt a la festa de Sant Joan, i vaig. Jo diré una cosa, jo a la festa de Sant Joan intento anar ja com ho faig, vale? Perquè no sàpiguen que som mallorquí. Perquè, evidentment, no me poden veure per allà. I és normal, jo tampoc ho podria veure jo mateix. Per tant, jo veig com ho faig. Jo no, és a dir, perquè hi ha molta gent que va amb la típica camiseta, és molt de Mallorca, això, de la jovenet, d'anar la camiseta aquesta, de color granate, amb la creu de Sant Joan blanca.
0: Sí.
2: I això és un detector de Mallorca tremendo, saps? I jo he après que mai era així. I m'intent com ho fa entre menorquins.
0: Jo crec que t'acolliran igual de bé si descobreixen que ets Antoni Orrach. Vinga, següent pregunta. El flaó és...
1: Ah, a Mallorca no és tan comú, però si s'hi posessin a fer-ne seria millor que el d'Eivissa i de Menorca. Bé, el pitius és dolç i aromàtic amb herba sana i el menorquí és salat, però els dos són igual de bons, o sé, és com un cheesecake.
2: Man, escolta, jo diria sa... Vale, però he de dir que no sabia que fessin flor a Menorca, començava només a Eivissa, no ho sabia, demanen disculpes, i he après una cosa, el flor està molt sobrevalorat.
0: No, amb això no puc estar d'acord.
2: Escolta, ja ho passen malament, perquè ja tenen el que tenen, i el que han de sofrir, però escolta'm, no, escolta'm, ja un segon José, el meu company de pis a València, que sé, m'ha pintat, tu era un flor, no sé què, i m'ha fet una conèdia de flor, de fet va arribar amb el flor, i vaig dir, escolta'm, en sèrio, tu m'has de comprar això en l'encimada de crema cremada que vaig dir?
0: Telèfon de l'Udit 971-13-99-00.
2: No, perquè van venir el col·lega i jo, que un era de Canàries, l'altre d'Albacete, l'altre d'Alicante, i van provar les dues coses, i jo em sap greu, però és que no hi havia color, és que no va venir ningú que li deia més flor que l'encimada, saps? Jo m'ha estat molt greu.
0: Bé, tot or de tots, està molt bé.
2: A intentar, ja està.
0: Vinga, darrera pregunta del test, quin tipus d'illenc ets? Continua sa frase, Sant Antoni...
1: Ah, i el dimoni jugaren a 31. Bé, branques de romaní i aigua beneïda per sa meva mascota. O sé, no m'agrada fer la fum.
2: Sant Antoni i el dimoni, jugàvem a 31.
0: Idò, molt bé, Toni, has contestat majoria de A. Per tant, això vol dir que tens orgull, però només de la teva illa. Serà que ets de Mallorca? Ha. En tot cas, estima't les teves arrels amb una mica de centralisme. Per tant, aprofita ponts o vacances per visitar alguna de les teves illes germanes i eixamplar horitzons.
2: Ho faré. Jo els estimo molt, que ens he vist en dia menorquins. A més... també he tingut la sort amb gent que estret a fora i això, de conèixer gent de per tot, i la veritat que són un 10, no?
0: I de mirau.
2: Sí. Hem de fer un pont de pic en històries perquè és quan s'hi ha cinema.
0: Tot et xa, tot et xa. Si heu contestat majoria de bé, teniu un gran sentiment de balearitat. Estau agermanadíssims en cada una de les illes i les defensaríeu en qualsevol debat internacional. I si heu contestat majoria de C, no sou gaire balears, però tampoc t'interessa gaire on vius. Per tant, te falta mirar i ve tres. Sempre necessari. Gràcies, Toni Arrac.
2: Ja,
0: una ferrada forta. Adéu.
2: Una ferrada. Adéu. Diuen que sóc única, que sóc una cabrona. Diuen que sóc única, jo no tinc cap zona. Sortida de la mà, tsunami, la ona. De Palma a Barcelona, contra la teva zona. Ona.

0: Versace Dior, me fa rialles, no pot ser...
1: La situació, el veredicte de la creadora.
2: Atenció, perquè la creadora dels dibuixos animats Les Tres Bessones ha reaccionat a la versió de la cançó de la sèrie que ha fet el grup mallorquí Fades.
1: Es tracta de la cançó que escoltam i, en concret, d'aquest tros musical.

0: I de la creadora de les Tres Bessones, Roser Capdevila, ha escoltat aquesta cançó. Ella té 87 anys i aquesta ha estat la seva reacció.
1: Què li sembla, Roser?
2: Està bé, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Va ser una de les cançons principals del primer disc que van treure.
2: Sí.
1: I la veritat
2: que... Aquest
1: grupet
2: colla
1: de fades, sí.
3: Està bé. Així ha respost a una entrevista quan el creador de contingut català, Xavi Blanco, li ha demanat sobre la cançó de fades.
0: Qui sap si la de fades serà la cançó de la cinquantena d'episodis nous d'aquesta sèrie que s'acaben d'anunciar de cara al 2027.
2: Està bé, eh?
1: Sí?
2: Sí?
4: La nostra plena s'ha de sortir amb un quan hi ha una plena. Remena, remena, la nova Catrina, diu Urecà, sóc Angelina, ajuda, ajuda.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Calor.
2: Molts cars.
1: Gelats que s'adarfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Hola, sóc en Rubén i vull dedicar la cançó de Besos, de Rosalía, a la meva parella Inés, perquè va ser la cançó que sonava quan mos varen conèixer.

0: Ai, com us agraden aquestes dedicatòries. Ja sabeu que mos podeu enviar un àudio en el Instagram del programa @xiuxiu.tv3 dient a veure, mama, a qui li voleu dedicar una cançó i quina cançó, i la posarem aquí a la ràdio. Quin gest més romàntic, tradicional, si en Catxana, bon vespre.
1: Bon vespre, com anem?
0: Vols enviar un àudio amb una dedicatòria?
1: No, jo àudios en privat, sempre. Àudios i queixes en privat, sempre.
0: Bé, però anima la gent, anima la gent.
1: Sí, per favor, envieu-no. Valtros, sí.
0: Avui, com cada setmana, en Jordi comença a repartir gomets vermells i verds a qui, segons ell, s'ha portat bé o malament.
2: Exacte, avui dimarts repartim justícia. Repartim justícia i primer gomet vermell per es lladre acròbat de Manacor. Han detingut un home a Manacor per presumptament robar 5 vivendes diferents. La curiositat ha estat que per escapar de la policia aquest home feia parkour. És a dir, s'escapava per la finestra, se pujava en el terrat i anava botant d'edificis com si la seva vida fos una escena de Matrix.
0: Parkour és aquesta disciplina que bota edificis a la ciutat.
2: Sí, o no edificis, és aquesta de botar d'un lloc a l'altre, no? I fer aquestes locures. I el darrer intent de robatori no li va sortir gaire bé i va acabar ferit.
1: Va caure dins el pati interior.
2: Bé, va passar per una finestra i va acabar ferit. No li va anar bé. I va ser detingut a urgències. I jo li vull repartir un gomet vermell, òbviament per el fet de robar 5 vivendes a Manacor, però també per utilitzar el seu talent per fer coses dolentes. És a dir, aquesta persona podria haver estat un acròbata, un doble d'acció, podia rescatar moixos de muntabres amb aquesta habilitat.
0: I ha triat-se un lladre.
2: I ha triat-se un lladre, per tant, gomet vermell per aquest lladre.
1: Menció especial és esforç, això sí. Perquè podria triar una manera menys artística de partir de jocs i mira...
0: Li podíem posar un gomet verd per talentós,
1: sí,
2: però no ho farem. I anem amb el següent gomet vermell, i és que la setmana passada a Xiu-Xiu varen comentar que era el Dia Mundial del Festuc. I clar, qualque gent mos ha demanat què és això de festuc. I per tant, aquí venc a donar la resposta. No, els pistatxos diu festuc. Què? Festuc.
0: A veure, qui no sap que és un festuc, per l'amor de Déu?
2: No es diu pistatxo, es diu festuc.
0: Exacte.
2: Ha quedat claríssim.
0: Bàsicament.
2: Aquesta és una cançó d'un artista emergent català, que és Marcos amb K, que precisament fa referència en aquest Dia Mundial del Festuc i una cançó molt important per xerrar tots un poc millor.
0: Molt bé.
2: I aprendre una paraula nova. Però no va es gomet verd cap a Marcos, sinó va es gomet vermell cap a tota la gent que diu pistatxo.
0: Bé, molt bé.
2: Bueno,
0: però... no, i escoltau aquest temacle, escoltau-lo. És boníssim. No es diu pistatxo, es diu festuc.
2: No es diu pistatxo, es diu festuc, i és vera que és un gomet vermell, però fàcil de corregir.
0: Sí.
2: Tu comences a dir festuc i ja està.
0: Exacte.
2: I ja se te, sí, sí, ja se te desferra. I anem en so, darrer gomet vermell d'avui. Ha estat notici un municipi de Segòvia que es diu Veganzones, amb un 200 habitants, és a dir, un poble molt petit. Però un divendres se va despertar amb una sorpresa poc agradable, i és que a totes les entrades i sortides del municipi s'havien renovat la senyalització, i en lloc de Veganzones, tots els cartells posaven Venganzones. No és un poc surrealista que ningú en tot aquest procés de fer els cartells no s'hagin donat compte que estigui mal posat?
0: Però és un nom de... no ho sé.
2: Venganzones, clar, ja està.
1: Els 200 estaven fent un pot d'oleta, potser. Els va pillar després de dinar, clar. És que segon quan.
2: Bé, això clarament ha indignat a tot el poble. I resulta que és una carretera, que, o sigui, és un poble de 200 habitants, però la carretera és molt transitada. I ara tothom veurà Venganzones. I és vera que això indigna un poc, no? És un poc, sí, com quan veus La Puebla, no? El poble, o Son Cervera, que jo això també ho he llegit.
1: Sí.
2: No està.
0: Sabem que te posin el nom del poble malament a les senyalitzacions no és agradable.
2: No és agradable, i per això, com et vermell, a tota persona encarregada de la nova cartelleria d'aquest poble i a qualsevol persona que hagi estat implicada dins aquest procés no s'hagin donat compte.
1: Que entreguin les armes, per favor.
2: Que entreguin, exacte. Però ja anem a les bones notícies. Anem amb els gomets verds, i primer gomet verd per el bar Cifra de Pollença. Uh, La setmana passada comentaven que darrerament molts establiments han de tancar per jubilació i per falta de relleu generacional, i aquesta vegada és el bar Cifra de Pollença, un dels bars típics que va obrir el 1990, que el va obrir en Tomeu Cifra i la seva dona Francesca, i després ho van agafar les seves filles petites, però ara han anunciat a través de xarxes que tanquen amb un comunicat on agraeixen a tots els clients per acompanyar-los aquests anys.
1: Una llàstima.
2: Una llàstima. I una cosa que està passant, que hi ha moltes notícies d'aquestes últimament.
1: De fet, ja avui he llegit que en Guillem d'Escruzer tampoc ha trobat relleu generacional amb els seus fills, perquè tothom té les seves corolles, i no sé quant de temps durarà, perquè ha nascut per fer feina, però quan se retiri, el tanto aquí,
0: Ha donat un parell d'entrevistes ha dit. Bé, un com advert a totes les persones que lluiten per un negoci i un bar, que la restauració és duríssima, també.
2: Sí, i un com advert per el bar Cifra, per tots aquests anys repartint variats per Pollença. Clar, això sempre està molt bé. I ara donaré dos com advert seguits. Vendran seguits perquè són d'una temàtica molt, molt similar. Ara tothom xerra dels Premis Goya. I és lògic, perquè són els premis de l'Acadèmia de Cine Espanyola i està molt bé, però no hem de deixar de banda que cada setmana també varen ser els premis del Sindicat d'Actors d'Estats Units aquest diumenge.
0: Això, Jordi, ningú en xerra.
2: Bé, però...
1: No sabia que existia, de fet.
2: Com bé se sap en aquest programa, jo som un poc friqui. No, un poc friqui d'aquestes coses. I aquests premis són molt importants, perquè són els darrers, els premis de la gala dels Oscars, que ja són dia 15, i aquests premis del Sindicat d'Actors només reparteixen premis per actuació, actors i actrius, però són molt importants perquè el Sindicat d'Actors són quasi els mateixos que voten en els Oscars. Per tant, el resultat sol ser el mateix. I jo li vull dedicar un petit trosset en aquesta gala, i per tant, dos gomes vermells, verds, que repartiré, seran en referència a el que va passar en aquesta gala. Com he dit, diumenge se van repartir aquests premis del Sindicat d'Actors, i el premi a millor actriu va ser per una sèrie de comèdia... la millor actriu per una sèrie de comèdia la va guanyar na Catherine O'Hara per la sèrie d'Estudio.
0: Super recomanable.
2: Molt recomanable.
0: Sí, Anna, a tu t'agradaria.
1: Sí, perquè no l'he vista.
2: És una sèrie...
0: No, és vera que t'encantaria, perquè se'n fot, entre cometes, del gremi de Hollywood, de productores de cinematogràfiques.
1: Diguéssim, de la part de darrere és càmera, no?
2: Sí, és molt bona. És un director de producció d'una de les productores més importants, que és boig, i tothom és boig en el seu entorn. Però és... Aquest premi a millor actriu de sèrie de comèdia el va guanyar Catherine O'Hara, que recordem que l'actriu va morir dia 30 de gener. Sí.
0: I participa en aquesta sèrie.
2: I que era l'actriu de Sol en casa, sa mare de Macaulay Culkin. I això, clar, va impactar molt a la indústria, i el que va sortir a recollir el premi en el seu nom va ser Seth Rogen, creador i protagonista d'aquesta sèrie, que li va dedicar unes paraules molt, molt guapes i precioses, i va ser un motiu... va ser un moment molt emotiu dins la gala. I una de les sorpreses del vespre va ser que el millor actor a una pel·lícula el va guanyar Michael B. Jordan, l'actor de Sinners, pel·lícula que ja han xerrat bastant aquí, i de cop se col·loca com un dels preferits a guanyar l'Oscar, quan fa dues setmanes era un premi claríssim per en Timothée Chalamet i Martí Suprem.
1: Això havia escoltat, exacte.
2: Sí. I clar, això ha estat molt, molt xulo, molt preciós, perquè ara la gala se posa interessant de veure. Ara ja no tenim un guanyador clar i podria ser qualsevol. És a dir, dia 15 pot guanyar l'Òscar millor actor, qualsevol dels 5, pràcticament.
1: I el teu vot, quin seria? Si te donessin a triar, qui donaria ets l'Òscar?
2: Jo, d'actor, crec que la millor és en DiCaprio, per una batalla tras l'altra, però probablement dels 5 és el que menys possibilitat té, i no el guanyarà, però bé, ho fa molt bé. Però aquí no li ha fet tanta gràcia aquest premi en Timothée Chalamet, que és vera que és un personatge que darrerament vol un Òscar. O sigui, ell ha lluitat molt per aquest Òscar i per Martí Suprem, i ara ja no li està anant molt bé. Va començar molt fort, però ja baixa. Per tant, aquests darrers dos gomes verds per les paraules d'en Seth Rogen i pel Sindicat d'Actors, que han fet la gala de dia 15 molt més emocionant i interessant.
0: Per cert, una cosa molt ràpida, però a banda del Goya i a banda d'aquests dels premis de Sindicat d'Actors, hi ha hagut els premis César, si no vaig malament, hi ha hagut una polèmica molt boja, que és que diuen que no ha anat en Jim Carrey, l'actor, sinó que ha anat un doble de sector.
1: D'acord. Jo he vist una fotografia d'en Jim Carrey, mega operat.
0: Exacte.
1: Però, clar, és que no era ell. És que no
0: s'hi
1: pareixia.
0: Diuen, diuen. Hi ha rumor.
1: Sí.
2: Això, o sigui, ha estat, se me presenta així, no? Que és com
0: clar,
2: un poc estrany, no
0: i,
2: xoca.
0: I no saps no sap si són ells de veres.
2: I però després va sortir un al·lot per xarxes que va dir que era ell. Que era ell que s'havia disfressat i va posar una foto amb una màscara. Però resulta que l'han pillat i aquella foto amb sa màscara és intel·ligència artificial. Per
1: és
2: tant,
1: no
2: al final
1: de...
2: no és ell.
0: Ja no te pots fiar ni de ses persones de veres.
1: Ni de la màscara et va fiar ja.
2: Per tant, ara ha quedat aquí un buit. Un buit. Ara tenim un buit aquí. És en Jim Carrey, és una persona disfressada. És...
0: I és irònic, perquè la màscara ha estat emmascarat.
1: Ha estat desemmascarat.
0: És que tot sí, sí. Fila.
1: Jim Carrey és la meva predina, qui sap? Que sempre m'ho quedarà el dubte.
3: IB3 Ràdio és servei públic. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
4: Em donau-vos permís per començar el replec?
5: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
4: Així ho faré.
3: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.

0: I ja l'heu sentit, és a nosaltres, en Sion, que ell sempre mos remena el cervell amb les seves
1: Sionades.
2: Exactament. I avui, bé, com estàu?
0: Molt bé, fantàstic.
2: Perquè vivim temps convulsos, com sabeu.
0: Sí, bé, sí, exacte, he dit molt bé, fantàstic, sí. I m'he envalentonat.
2: A nivell personal, sí, a nivell gènere humà, xungo.
0: Exacte.
2: Tot, no? Estem un poc amb aquesta diatriba. Avui mirava notícies sobre l'esclat conflicte Estats Units, Iran, Israel. No hem xerrat molt d'això, però, clar, bombardejos, amenaces, entrant pare que no vol ser amic nostre.
0: La veritat és que...
2: Està la cosa difícil.
0: Sí, sí, la veritat és que són temps complicats.
2: Són temps bastant complicats. Intentava identificar, quan llegia aquestes notícies, què estava sentint exactament davant totes aquelles barbaritats. I no era fàcil identificar-ho, perquè no era només ràbi, tampoc era només tristesa, no era únicament preocupació, era com una mescla de tot, una combinació una mica contradictòria. Era ràbia amb impotència, tristesa amb distància, preocupació amb una mica d'angoixa, i enmig de tot aquest còctel també he detectat una cosa encara més incòmoda, que és aquella petita alegria, gairebé vergonyosa, quan m'han aparegut reels a TikTok i Instagram de criptobros instal·lats a Dubai, aquests mateixos, que durant anys han despotricat de l'estat, demanant a les ambaixades que, per favor, els ajudassin a partir d'allà. No? Aquest sí. Moment d'un poc d'alegria culpable. Uh-huh. I, clar, mirant tot això, intentant fer un poc d'introspecció, perquè tu saps que jo m'agrada molt mirant-me de dins. Jo miro de fora, sí. Però de dins també, sobretot.
0: I després mos expliques.
2: Mos intento explicar.
0: Que et s'agraci de tot això.
2: Clar, intento venir aquí i explicar-ho, però almenys si m'entenc una mica a mi. Tot això m'ha conduït a una reflexió, a una hipòtesi, que és que mos han ensenyat les emocions com si fossin netes, no? O estàs enfadat, o estàs content un poc, estem aquest de inside out, no? Molt identificat, quin és el perfil d'emoció de cadascú. O estàs preocupat o estàs tranquil, i en realitat la cosa és molt més barroca. Així que he cercat una mica i he vist que la psicologia ja fa temps que predica tot aquest tema, sobretot un investigador que és Jeff Larsen, que és de nord-americà, i en el seu article de 2001, Can people feel happy and sad at the same time, mos explicava un poc tota aquesta teoria sobre les emocions mixtes, que això és el nom de la teoria que ell promulga. Una vegada més, un filòsof europeu i blanc assumint que ha descobert la roda quan ja hi ha hagut algú que se va inventar fa 20 i pico. Sempre em penso que som els primers que pensen les coses, però després resulta que no. Però clar...
0: Això m'ho sol passar, tots.
2: Sí, sol passar això, no? I per tant he dit, va, tot això que he fet fins ara ja no me serveix per la secció, m'he d'inventar una altra cosa. I què fem molt bé els filòsofs dos intent de filòsofs? Posar nom a les coses, d'acord? En aquest reguitzall d'elements caòtics que conformen el món, nosaltres fem una taxonomia, intentant fer una classificació, intentant posar etiquetes, i això és el que venia a fer avui. Explicar-vos o parlar-vos d'algunes emocions mixtes que jo he experimentat regularment de la meva vida, per conèixer si vosaltres també vos ha passat o assistit tot sol en tot això. Posem una cançoneta i
0: segur que mos ha passat, segur.

0: I doncs sí, com dèiem, aquest fet traumàtic a través del planeta Terra, especialment de l'Orient Mitjà, m'ha despertat una reflexió interna sobre com experimentant les emocions i aquestes emocions que són, diguéssim, matisables o que són una combinació inclús paradoxal de contrapunts. Val? I bueno, ben que du unes quantes que, pensant una mica que no, he dit, ah, això a mi me sol passar. Menys si vosaltres també vos passa. La primera de totes, els he posat nom, també. Després ja, si voleu, el dic canviant, però la primera seria l'alegria prudent, d'acord? L'alegria prudent és aquella felicitat que no és desfermada. Quan passa això? Sobretot quan comences una relació nova, passats els 30 anys, d'acord? Hi ha missatges inesperats que t'il·lusionen, vale? Plans que surten bé, aquella sensació lleu d'expectativa davant l'altra persona, però ara mateix tens, dins teu, dius, al tanto, calma, sí. Calma, no perquè ho vulguis sentir així, sinó perquè l'experiència vital t'ha ensenyat que hi ha d'haver una capa de cautela.
1: I no només les relacions, jo crec que quan les coses surten molt bé, per exemple, un viatge, buah, que bé, ja ho tenim tot, està tot agafat, tot planificat, i te fa tanta il·lusió, dic un viatge, jo què sé, un esdeveniment, un pla, te fa tanta il·lusió que dius, buah, estic molt content, però alegria prudent perquè pot passar qualsevol cosa que no, que ho pugui arbocar tot en un segon.
2: Com els plans de cap d'any, que sempre acaben decepcionant.
1: Sí, bàsicament.
0: Expectatives controlades.
1: Sí, exacte.
0: Sí, sí, sí. I inclús també una nova feina, no? A vegades, passàvem entrevista, etcètera, començant dilluns, és una feina que damunt el paper, que el paper aguanta tot, t'encantarà, però què passa si els companys són misèries humanes, no? És que ja has travessat aquest desert i sap que se pot tornar a repetir. Aquesta seria la primera, l'alegria prudent. Crec que, de moment, estàveu en jo, m'acompanyeu.
1: D'acord. Sí.
0: Continuam. Una cosa que a mi me passa amb en DiCaprio, per exemple, que ara xerràvem, que és l'enveja admirativa. D'acord?
1: Te passa amb en DiCaprio?
0: Amb en DiCaprio, per posar un exemple... perquè, exacte.
1: Que li tens enveja?
0: No, mira, perquè te faré la diferenciació. Una enveja admirativa cap a en DiCaprio i una enveja, i punt, cap a en Timothée Chalamet. Perquè és una persona que m'ha caigut una mica d'escarro darrerament, saps? I ara és simplement enveja. Perquè ara te diré quina és la diferència entre l'enveja i l'enveja admirativa. L'enveja admirativa és una enveja que implica que no vols que l'altre li vagi malament. De fet, t'alegres sincerament del seu èxit.
1: Com un amic, no?
0: Quan un amic
1: les coses li van bé.
0: Com qualcú que, exacte, com qualcú que, per exemple, a mi que m'agrada tot aquest món, publica un llibre i ja és molt bo, aquell llibre, no? Ha aconseguit una plaça que a mi m'hauria agradat aconseguir, sí. No? La voldries, clar que la voldries, però el reconeixes, la mires, fins i tot el felicites en convicció, no el felicites falsament. Però després, quan tornes a casa teva, vale? Ja, aquella petita fibla interior de... Un ressentiment, eh? Cadascú, ojo, s'ho ha currat i s'ho ha guanyat, però per què no m'ha passat això? Saps? Aquest desig de... voldria que m'ha passat a mi. Aquesta enveja admirativa, com dic, no té... no té rancor, no cerques mal, ni voldria que a l'altre no li passàs. Voldria que li passàs a ell i també t'ha passat a tu.
1: Se sol dir enveja sana, no?
0: Enveja sana, sí, sí, sí. Faria un poc aquest tipus d'enveja sana. Aquest seria el segon.
1: Tot, mai hagués dit que tinguessis enveja sana d'en DiCaprio i enveja errònica per en Timothée Chalamet.
2: I no s'ha quedat amb aquesta dada d'en DiCaprio.
0: I de molta més gent, i de molta més gent. I no només de les pel·lícules, figuret. El següent seria la nostàlgia present, que aquesta és una altra contradicció que de cada vegada exprimem més. La nostàlgia està associada en el passat. Tenir nostàlgia de coses que ja ens han passat, quan eres petit, no? Pot ser l'adolescència, pot ser un moment molt, molt feliç que vas tenir amb una parella, amb una amistat, el que sigui, però cada vegada me passa més aquesta nostàlgia d'allò que està passant ara mateix. Val? Estàs a una festa, amb amics, rius, l'ambient és perfecte, la música acompanya, no fa ni fred ni calor, la conversa flueix i de cop, sense cap motiu aparent, o això me passa a mi, també el pensament de... Això generarà un gran record, això serà una anècdota, però voldrà dir que ha acabat. I és duríssim, aquest pensament.
1: Jo no penso tant.
0: No, eh? Sí, val. No. Aquí ja no me segueixes,
1: aquí
0: no?
1: Ja aquí ja m'he desviat.
2: Sí. Jo això és molt de dinar de diumenge, no?
0: També.
2: Que l'endemà és dilluns, que tu estàs allà, que estàs gaudint molt, però dius que no s'acabi aquest moment i penses ja endemà que hauràs d'anar a classe o a fer feina o qualsevol cosa.
0: I és un problema és perquè te descentres del present, sí. Ja te projecta cap en el futur, quan realment hauries d'estar gaudint d'aquell
1: esdeveniment. És com quan dius, quina pena que això s'acabi.
0: Quina pena que això s'acabi, però encara no ha acabat. Ja, no, encara sí, no ha acabat, sí, és sí, aquest sistema, no?
1: D'acord, ja, sí, així ho agafo. Ho agafes. Sí, sí, sí.
0: Sí, no, potser sigui... potser no és immediat, però no és aquesta nostàlgia d'un moment tancat en el passat en el que retornam, no? En el que retornam des de la memòria, sinó que és allò de... sé que això hi tornaré, ho recordaré.
2: I sobretot si és un moment també que has esperat molt, molt de temps, no? A lo millor dues setmanes fent aquest pla i quan ets allà dius, ostres...
1: El darrer dia d'un viatge.
0: El darrer dia d'un viatge. Clar, aquí ha donat en esclau, en Jordi. Això és superimportant. Quan t'has preparat amb molta il·lusió alguna cosa...
1: Ah, sí.
0: En el moment que comença... A mi em passa...
1: Unes noces, per exemple.
0: Unes noces. El dia d'esperegó de la vermada, per mi, per jo. Jo sempre torno en el meu micro univers, però
1: sí, no.
0: Jo, la setmana abans...
1: Clar, dus tot l'any preparant clar, aquell moment i després s'esfuma.
0: Que m'aixeques de matí i ja és canjó. Ja està, ja hi som. Està bé, però no tant. Sí, això és nostàlgia present.
1: Diuen que el millor del viatge és el camí.
0: Sí, supos. Sí, sí. El hippie n'hi ha d'haver sempre. Bé, la qüestió és que el següent seria un que segur que estarà amb mi perquè sé que sou persones empàtiques. I és la vergonya aliena empàtica. D'acord? Vergonya aliena empàtica.
1: Jo aquesta la tenc disparadíssima.
0: Clar. Perquè hi ha dos tipus de vergonya aliena. Hi ha simpàtica i la no empàtica. Quina diferència hi ha? Posem un altre exemple clar. Teulada grossa, algú fa una broma que no funciona, val? Una sortida de to, inclús, no? El silenci s'estén, mirades desviades, ningú sap com reconduir la situació. A tu no t'ha fet gràcia, el que ha dit, però és que la persona t'acau bé, saps? I seria vergonya aliena si no te caigués bé. Si no te caigués bé, que s'enfonsi dins la misèria en aquell moment. Però hi ha una persona que voldria rescatar i no saps com, no? I sents aquesta necessitat urgent de que aquell moment s'acabi per ell. Això seria un poc aquesta vergonya aliena empàtica. I me passa a vegades que dius, ostres...
1: Sol passar, sí. No? Això, en general,
2: sí,
1: Jordi?
2: Sí.
0: És que, a més, no li pots riure, perquè dius, és que tampoc m'ha fet gràcia el que has dit.
1: I la reacció, jo crec que et salvant aquella persona fent qualsevol tipus de comentari o... rient, fins i tot, ah, sí que bo...
0: A fugir cap endavant, canviar de tema i que sí. No... aquell silenci
1: espès... Exacte, canviar de tema.
0: Aquell silenci espès no
1: diria. Jo això ho faig molt, vull dir, controlar molt les converses, que ni tan sols van en jo, però si not algun... algun encletxa de conflicte o de vergonya aliena, intervenc.
0: També s'ha de dir que hi ha gent que no se deixa ajudar, eh?
2: És complicat.
0: És complicat.
2: Això també és el moment aquest també que mires també la reacció de la resta, no? Que
0: sí.
2: Estàs cercant, a veure si no s'han donat compte la gent.
0: Hi ha mirada còmplice de... sí, tots m'hem assabentat que això no ha sortit.
1: Això seria empàtica, però després és no empàtica.
0: Serà empàtica, que és gaudir d'aquell moment. De tirar tronquets en el foc.
1: Però la vergonya aliena no se pot gaudir, perquè jo, per exemple, quan la gent canta, a capella
0: sí.
1: I canta malament això me dispara moltíssim la vergonya aliena
0: sí,
1: i ja no ho gaudesc no,
0: val, però jo te poso un altre exemple que pot ser cruel però escolta, la gabardina encara no l'hem obert ara te l'obri. Hi ha cert personatges de cada poble no? Que tu els veus en quines situacions que generen vergonya aliena. Però ja, a mi me dóna sa vida. Jo ja don gas, jo els hi don corda. I bé, aniré l'infant per això, però bé, aniré content. Següent, ara he sortit un moment d'incomoditat que intent passar
1: no,
0: a la següent.
1: No, aquí no hi ha incomoditat, hi ha confiança.
0: Bé, bueno, queda un poquet. El següent seria sa gratitud cansada. Aquí també me recolzaràs, perquè jo he pensat en tu quan t'he escrit aquest. La gratitud cansada és una emoció especialment contemporània i és quan te reconeixen alguna cosa bona, que és certa, però aquest reconeixement podria implicar una càrrega, ¿vale? Quan te diu que bé que sempre estàs disponible, que bé que sempre m'ajudes, que guai el teu suport... Està molt bé que t'ho diguin, però això implica que t'han generat aquesta identitat, aquest sí. Personatge en el que tu has d'estar a l'altura, no? I és una gratitud cansada, perquè està bé ser bona persona i ajudant els altres, però que ja t'atenguin com es comodi de ses coses... Ostres...
1: T'agregues que hagis pensat en jo, sí,
0: no, totalment.
1: Però sí, supos que molta gent ho entendran, això, no?
0: Sí, moltes vegades carregues en segon quines... situacions que és, ostres, això jo entenc que ho valoris, perquè el pitjor seria que no ho valoressin.
1: Te dic una cosa, donar les gràcies també cansa, però.
0: Donar les gràcies cansa.
1: Moltíssim. Ja. Jo que faig feina demanant favors,
0: ja.
1: Jordi,
0: ja.
1: Me pots enviar un àudio, me pots no sé què.
2: Ja. Sí.
0: Ja.
2: Jo ho estic descobrint tot això, sí.
0: Sí, aquesta
1: cansa també, moltíssim, bueno.
0: Sí.
1: Donar les gràcies. Perquè, clar, demanes tant de favors que... Ja.
0: Inclús hi ha moments que dius, mira, jo sé que les gràcies li és igual, però els hi dic, sí, no, que és aquell moment de, sí, de pantomima, però sí, és necessari. N'hi ha una altra molt relacionada, i que també vosaltres que sou gent que fa feina en el món comunicatiu, creatiu, sou excel·lents en la vostra feina, també coincidireu amb mi, que és l'ansietat alegre davant l'elogi. A mi això me passa molt, vale? I és aquesta emoció molt poc explicada que apareix quan qualcú te diu una cosa bona, val? Genuïnament bona, i no saps com contestar en allò. I te genera certa incomoditat, és que te diguin, ho fas superbé, tens molt de talent, coses d'aquestes que te generen satisfacció, clar que sí, però notes una incomoditat subtil perquè com contestes? Intentes minimitzar, jo tiro cap aquí, no és per tal, oh, tal, sí, però això més o menys ho s'ha fet tothom, això és una fórmula, per exemple, amb tots els poemes, això, tal... No sé. Tires cap aquí, oh, ets aquí, saps? És aquest vertigent descompliment.
1: Que... Però ja me passa en sa roba. Ai, que guapo, ja m'encanta aquesta camiseta, no sé què dir, gràcies.
0: Ets superbarato, ho vaig comprar...
1: Sí, exacte.
0: Com, no,
1: I tendim a fer de menys,
0: sí,
1: després.
0: Sí, sí, tendeixes a fer de menys perquè tenim, jo crec, com a un tema cultural... que ens han educat en la prudència i intentam evitar l'autoafirmació, perquè si dius directament tens raó, ja sents que estàs dins un món de vanitat que se t'ha pujat en el cap, no? Sempre has de minimitzar tot allò que te diuen, no? És un tema.
1: És un tema,
2: sí,
1: total.
2: Jo ets la meva vida, això. La meva vida, i ara més hem d'entrar a una feina nova i tal, i hi ha molts de comentaris d'aquest tipus, de gent del teu entorn i tal, i jo no ho suport.
1: És veure que cada vegada clic, molt bé, Jordi, m'agrada això que has fet, perquè clar, en el principi has de saber si ho fas bé o no. Mm-hmm. Ho passa fatal en Jordi, li veig la cara, no li puc dir que ho fa bé.
0: A mi me passa el mateix.
2: Però després a vegades també hi ha una necessitat que t'ho diguin, no?
1: Sí, ara quan ja te deixi de dir que ho fas bé...
2: Ho enyoraràs. Ninos no m'ho dirà, ho fas molt bé i dirà, ara ho estic fent malament.
0: Sí, sí, és aquesta paradoxa que me fascina, que ho necessites però al mateix temps no és del tot bo de dur. Posam una cançó i vols dir si tu et darreres.

0: La Júlia Colom, com canta de bé, eh?
1: Júlia Colom, increïble. Sí, i ara ha tret, no sé si heu vist, un tall d'una cançó...
0: En parlarem, a xarxes, sí, sí, sí.
1: Increïble. Increïble. Que, de fet, crec que l'ha gravat qualcú que està per allà, que sí, crec sí, que ens sí. pot entrar. Sí, sí, sí.
0: En Josep Alorda.
1: M'ha posat espel de punta. Però bé, acabam i tornem al principi. Quina ets emoció, quina és l'emoció mixta que m'ha generat i totes aquestes notícies del conflicte d'Iran, etc, tal, tota aquesta moguda. I d'ahir dues combinacions mixtes que per tant serien quatre.
0: D'acord.
1: Rissant el ris. Saturació compassiva, val? I indignació còmoda, vos explic. Saturació compassiva no és indiferència, vale? Però és el resultat d'haver sentit massa. Jo he passat la crisi de 2008, he passat Ucrània, he passat Gaza, he passat la guerra d'Iraq, molt de conflictes, val?

0: aquí, ara me faig dues bromes i vols dir que tot està fatal, me queix de tota la situació mundial, però me'n vaig cap a que nostre, pot de pa amb oli, tu, sèrie de Netflix i lleure. Per què? Perquè és que no puc jo arreglar el món, tampoc. I és una indignació còmoda que m'entristeix, però que és necessària. I això és un poc el que m'ha fet sentir tota la geopolítica mundial, escolta.
1: Sion, gràcies per posar paraules a tot allò que pensam, de ja, veres.
0: I si voleu respostes, a les 7 hi ha missa, però aquí oferim altres coses.
1: Gràcies, Sion. Fins ara.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6. Bon dia. Avís groc per altes temperatures al sud, interior, nord i nord-est de Mallorca. Això en un divendres en què les temperatures es tornaran a enfilar arreu de les Balears i que estarà marcat per la presència de pols en suspensió. Avui més de 161.000 estudiants d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat acaben les classes d'un curs marcat per la regulació de les pantalles a les aules. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
1: En vigor la prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
0: Els docents es queixen un curs més de la saturació. És la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas.
2: Els docents necessiten hores per de manera tranquil·la poder estar dins el centre fent totes les tasques que se li demanen, emplenar documents, coordinar-se, programar, cercar material.
0: Per altra banda, el president dels directors de secundària, Joan Ramon Xemena, denuncia que reben més pressió de totes les parts de la comunitat educativa i també de les famílies.
3: Cansada i esgotada de no poder ser, entre com a descentrar-se un poquet en preparar les classes, en fer les classes, en poder atendre l'alumnat el millor possible.
0: Encara d'educació, el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes d'infantil. Així ho ha confirmat la xarxa 03 després de reunir-se ahir amb la presidenta del govern, Marga Proens, i també amb el conseller d'Educació, Antoni Vera. És la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez.
4: Hem començat a trobar un punt, no?, d'aquest trobament o aquesta consciència per part de lo que suposa 03. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles i a tornar a seure per començar a concretar.
0: I en clau estatal, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va defensar dimecres davant el jutge a l'Audiència Nacional la legalitat dels seus actes respecte del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: Són unes declaracions que s'han filtrat el mateix dia en què Calama, el jutge que investiga el cas Plus Ultra, ha acordat també investigar les filles del socialista en entendre que la seva empresa tenia un paper clau. Considera que aquesta s'hauria utilitzat per fer possibles operacions econòmiques rellevants pels fets delictius que s'investiguen. I de les festes de Sant Joan de Ciutadella, 56 agents de la policia local de Mallorca i Eivissa reforçaran el dispositiu de seguretat. Són 15 més que l'any passat. En total, hi haurà 150 efectius al carrer que, juntament amb la resta de cossos d'emergència i policia nacional, treballaran per garantir la seguretat. També hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes. El responsable del programa Policia Tutor, Rafael Coves.
6: El més important és la submissió química, és això, és que vigilen la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, de segon quin desplaçament, no se facin totes soles.
0: Això és tot per ara. Tornem amb més notícies. L'informatiu matí serà a les 7 avui amb Vincent López.
7: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

encetant segona hora de Xiu Xiu, Anna Margà Cifrenes, control tècnic, i avui toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Llorenç Santamaria.

0: Joran Santamaria, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, com estàu tots aquí? Bé?
0: Molt bé. Escolta, Llorenç, on te plegam? T'ho puc demanar? Perquè no ets aquí, has estudiat altres. Tenim connexió telefònica.
1: No, jo volia venir en directe, però mira, estic viatjant massa. I llavors, un dia estic aquí, un dia allà, ara mateix... Vos contaré una primícia.
2: Amen.
1: Ara mateix estic a una benzinera anant de Girona a Barcelona.
0: Ostres.
1: Perquè tinc una filla que avui sabia si era nen o nena.
0: Oh.
1: Nen o nina.
2: Que bé.
1: Té 5 mesos d'embaràs i avui sabia això. I hem anat a veure què passava, no? I ara ja sabem... Saben que nena, nina, i una altra nina més.
2: I d'enhorabona.
0: Quant de jo... nets teniu ara, Llorenç?
1: No, net, ets la primera.
0: Ets la primera neta.
1: Sí, primera. Però clar, jo tinc dues filles i la meva dona. I són tot dones, me cago en dents, tio, tot de dones, tio.
0: Sí. Això és que tu ets el rei, Llorenç.
1: Sí, clar, claro.
2: Llorenç bueno. Rosselló Orrac, Llorenç Santamaria, no necessita gaire presentació. Va néixer a Santamaria l'any 1946. Ha estat, és i serà, la veu de les cançons d'amor de tot un temps en el seu interior, però, ho sabem, en Llorenç és un rocker, i nosaltres ho sabem, a 80 anys, ho continua sent, i amb molta de força.
0: Llorenç, acabes de presentar aquest 80 aniversari, que hem de dir que és un disc gravat en directe durant el teu concert de celebració d'Art 80 anys a l'Auditorium de Palma. Confirmam que encara en tens de força, idò.
1: Home, jo vaig pensar i vaig dir, mira, si no ho faig ara, no ho podré fer, perquè, claro, a 80 anys no pots esperar miracles, no? Uh-huh. I ho vam fer així, vam gravar en directe, com teniu el disc, supòs, que és aquest.
0: Sí.
1: I ja està. I canya, sí. Canya.
0: Escolta, vas gravar aquest concert dia 21 de febrer, que és el dia del teu aniversari.
1: Sí.
0: Sí,
1: bé, sí,
0: no?
1: Sí, exacte. Sí, per cert, que en Xavi ha dit el 46. Uh-huh. No, vaig néixer el 45.
2: Ah.
1: El que passa que sempre he hagut... No sé per què, a Wikipedia, uh-huh, diu el 46.
0: És que és la nostra font de referència, Llorenç.
1: Claro, i jo me record que l'any passat, quan vaig fer aquest concert, que l'anunciàvem i tal, a l'última hora deien 45 i el diari Mallorca el 46. O sigui que, vull dir, hi ha aquesta equivocació. Jo no ho he desmentit mai, que en tenia... Que en tenia 46, tampoc ho he dit.
2: I deixeu xiure el seu programa.
1: Vull dir que vaig néixer el 46,
0: sí.
1: O el 45.
0: I saps que vol dir que dia 21 de febrer vol dir que ets peixos, eh? Ets piscis.
1: Exacte. I vosaltres que sou, men, digue-m'ho.
0: Mira, jo estic molt a prop de tu, Llorenç. Jo sóc aquari, dia 3 de febrer.
2: I jo som crenquet.
3: I Virgo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Vale.
2: Té ara tot aquest univers dels horòscops, Llorenç.
1: Això de Virgo no m'ho crec que ets Virgo, però vaja, càncer, sí.
0: Aquí ho som tots, Virgos. Mm. Escolta, Llorenç, encara te poses nerviós, sobretot, a un concert que s'ha de gravar en directe, com va ser en aquest cas?
1: Sí. I a més, no només aquest concert, sinó tots en general, no sé què passa, però abans de sortir... Oh, mira, faig uns moviments de ioga, uh-huh, abans de sortir, perquè que si no rebentaria, saps? I no hi ha manera. Aquí, a Mallorca, ho pas malament, perquè, claro, entre amics i família i coneguts i tal, és una nerviada. Però, bueno, mona sortim, com sigui, m'entens?
2: Clar, imagina que abans de pujar a l'escenari deus tenir moltes visites i m'has explicat també això del ioga. Amem, jo en Santa Maria, no sabien que fessis ioga. Fa molt d'any que ho
1: no,
2: fas.
1: No, no sóc un iogui ni faig ioga contínuament, però la meva dona sí que em fa, uh-huh, i ella m'ha donat unes miques de lliçonetes i me va bastant bé abans de sortir, saps? Uh-huh. Uh-huh. Perquè és que el cos, degut a els nervis, el cos... com ho diria...
0: Tensa.
1: Sí, està agarrotat, no? Uh-huh. Llavors, aquests moviments que faig de ioga que ni sé com es diuen. O sigui, jo, ella me diu, mira, fa això, i ho faig. I me relaxa bastant, eh? Sobretot la respiració.
0: Et saludo al sol, per exemple.
1: Sí. Sí, no, jo ni put idea dels noms, de lo que faig.
0: Bé,
1: al final, tampoc m'interessa. El que m'interessa és fer-ho, saps?
0: Exacte, Llorenç. I en... Te veus, reconeixes molta gent en el públic quan has actuat, per exemple, aquest darrer l'Auditorium, aquí a les Illes?
1: Sí, home, clar, és el que te deia. És el que te deia, que me posa molt nerviós perquè veig allà les primeres files i les altres files que veig, gent coneguda, sé que hi són. Oh. En canvi, me'n vaig, jo què sé, que t'he de dir, a Alicant o a Madrid o... A Barcelona, no, a Barcelona també em passa igual que aquí a Mallorca, però en altres ciutats arriba allà i bé, i normal, no tenc tant de coneguts i la cosa me va millor amb aquest aspecte.
0: Llorenç, bueno. Tu t'has retirat?
1: No, per què?
0: No ho sé, t'ho volia demanar, perquè és vera que bé, que sí que és vera que se va anunciar una mica aquesta deu en els escenaris, però sí. Vares dir que estaves obert, no? Que si sortien concerts et faries.
1: Sí, la realitat és que quan el vaig fer a Santa Maria, el primer concert, fa 2 anys i mig o 3, era en intenció de retirar-me. Perquè, sí, perquè vaig dir, collons, ja són molt d'anys, no? I estava un poc cansat, no? Però, claro, a Santa Maria va ser el principi. Llavors, el promotor me diu, escolta, que si vols fer aquí, allà i allà, jo vaig dir, vale, anem a provar-ho. Llavors, què passa? Que ho vàrem provar i, més o menys, els teatres estaven plens i, collons, i tothom te diu, però i per què te retires, tonto? Però si això va bé i per què t'has de retirar? I, bueno, i te convencen i vas seguint fins ara, ja veurem.
2: Llorenç, avui hem fet les investigacions pertinents i xerram no només de xifres, però només Spotify, pareu atenció perquè tens 500.000 oients mensuals, que se diu aviat. Per a que no m'olvides, acumula 13, bé, gairebé 14 milions de reproduccions. Perdona, en sumat, perquè tens dues versions de Per a que no m'olvides, fan gairebé 40 milions de reproduccions. Si tu fueras mi mujer, en té 7,5 milions de reproduccions, te quiero a ti 12 milions, por ese amor 6 milions. Bueno, és que, escolta, no són xifres que... Jo no sé si hi ha altres artistes de Balears, Inés, bé, de banda d'en Rails Beat, que acumulen tantes reproduccions. Bueno, és igual, per això no mos sorprèn en cap cas que omplis estadis, que omplis bé, teatres, en el teu cas. Per tant, Llorenç Santamaria encara té molta metge.
1: Sí, però jo no, mira, això, tot això que me dius no m'he enterat mai, ni ho he mirat. No, perquè, home, si entres dins la dinàmica, jo l'únic que faig és preocupar-me del Facebook i de posar coses contínuament a fi de que la gent sàpiga que estic viu. I això de les escoltes i tal no me preocupa. De tota manera, vaig dir una cosa. Les liquidacions d'aquestes escoltes són ridícules. Perquè, claro, aquestes plataformes s'ho han muntat d'una manera que arriben a un 0,03%, saps? I això, per molt de milions d'escoltes que hi hagi, No ret, saps?
2: Hi ha molts artistes que els han declarat la guerra i el boicot a Spotify i, de fet, han sortit d'aquesta plataforma de música, de streaming de música. Però, bueno, Llorenç, jo m'agradaria també saber que tu, que tens tot un equip darrere que t'adú tot això, els temes, les xarxes, de Spotify, tot això, qui t'ho du?
1: Sí, tenc una persona que és una persona de sempre que han col·laborat i han fet feina i això és així. I llavors tenc el promotor també per la seva banda. Però no sé, no és una cosa que em preocupi, vull dir, i no és despreciar-ho, però és que, home, què vols que et digui? Milions d'escoltes i què? Jo, a mi el que m'interessa és poder actuar en directe, saps, que és el que m'agrada, i que la gent me respongui, i ho fan, i ja està, i tampoc m'interessa, o no em preocupa que n'hi hagi 10.000 persones, o me basten 700 persones, que cada ciutat, que cada ciutat que vaig, hi ha de 700 a 1.000 persones. Oh, joder, això és fantàstic, tio. Tu saps què són els aplaudiments d'aquesta quantitat de gent? És fantàstic. I això és el que te dona gasolina, saps què t'ho vull dir?
0: I tant.
1: Per poder anar seguint.
0: Avui tenim el privilegi, o no, de conversar amb en Llorenç Santamaría. Llorenç, per qui era? Para que no me olvides. Anava dedicada a qualcú?
1: No, que va. Mira, el que va coincidir en que jo m'havia casat... No, m'havia separat... Havia viscut 5 anys amb la meva ex-dona, que era la Joseba Stippen, holandesa, i després mos casàrem, ¿vale? Després de 5 anys de viure junts. I després de 5 anys més, ella se va voler separar. I llavors va coincidir amb aquesta cançó, no? I el que passa és que la premsa ho va fer venir bé, no? La premsa o la companyia de discos, jo què sé. El cas és que surten aquelles notícies, claro, para que no me olvides si ha dedicado. M'entens? Sí. Però no té res a veure.
0: Imagina't quanta gent s'haurà enamorat en les teves cançons, Llorenç. T'han contat històries d'aquestes?
1: Sí, bueno, no hi ha cap actuació que faci que no me vengui algun aparell o algun matrimoni, alguna persona, i me digui, yo conocí a mi mujer con esta canción y me casé. Tot això és bastant típic, eh? És curiós. Perquè les cançons aquestes... Són records i molt de records imborrables per molta gent, m'entens? És infinitat de cançons d'aquest revival d'aquests que fa que recordis aquelles èpoques, i per això ve la gent, perquè pensen, home, jo vaig conèixer la meva nòvia, o elles a vegades me diuen... Es que mi novio estaba en la mili y me mandaba la canción, saps? Aquestes coses, i això és així, tio.
0: Que fort. Que fort que siguis tu sabou d'aquests records. No t'emociona?
1: Bueno, no m'emociona tant, com pots imaginar, però home, el que sí que m'agrada és que fa infeliç a la gent cantant aquestes cançons. I això és el més important. O sigui, a part de lo que jo senti, el guapo és que hi ha moltíssima gent que els fas feliç cantant això. I és això.
2: Això és fonamental, ho dius, Llorenç Santamaría, que l'efecte del públic, els aplaudiments, per tu és el que t'endús, més que milions de produccions, i això mos encanta. Ara te deien, Inés, que molta de gent s'ha enamorat amb les teves cançons, però també estic convençut que molta de gent s'haurà enamorat de tu per mort de les teves cançons i la teva persona. No sé si has tingut molt d'èxit.
1: Això ja no ho sé jo. Bueno, a veure,
2: sí,
1: quan tu anàs jove, quan tu anàs jovenot, i cantes en un escenari i dones la cara i tal, és inevitable que hi hagi gent que no que s'enamori, però que sí que li agradis. Això és evident. No ho puc negar, però res més.
2: Sí, però te consideres un romàntic?
1: No tan romàntic com pot pareixer. Me considero un sentimental, això sí. Perquè no és el mateix, eh? Jo soc una... Hi ha cançons que me fan plorar, coses d'escamp, per exemple, que l'he cantada sempre, aquesta cançó d'Antoni Morlà, i que, a més, està en aquest disc en directe, m'emociona molt, no? I algunes altres, també. Vull dir, sóc un sentimentalot.
2: Sí, a banda, deixant-te en marge la qüestió musical, que emociona, també, a Llorenç Santamaría, que és el que te fa tocar... És a dir, és coret.
1: Bueno, el coret, no te creguis, eh? Tot està relacionat amb la música, també alguna pel·lícula, alguna escena, alguna cosa que me faci sentir molt. L'altre dia, per exemple, vaig plorar com un nen quan vaig veure el papa allà a la Sagrada Família. Allò va ser per mi em va fer plorar. Vaig estar tot aquell temps... I no pel papa en si, sinó per l'espectacle, el que era allò.
0: Home, lo ben fet que va ser brutal, sí.
1: El ben fet que estava, aquella... Oh, allò... Vos, coses d'aquest tipus m'emocionen i me fan a vegades plorar, no? I què vols que et digui? Soc així de per dalt.
0: Confirmem, idò, les estrelles del rock també s'emocionen.

0: Llorenç, sé que me diràs que no, però a la pregunta, has estat una estrella del rock? Jo diria que sí, no? Del rock and roll?
1: No, la cançó diu qui se sent una estrella de rock and roll.
0: Però jo crec no, que sí que no. Ho has estat.
1: No, no, perquè mira, vos explico una cosa, que, que en aquella època que vaig gravar això, la companyia de Discord no volia que gravés aquest disc, perquè me varen dir, un executiu de EMI Odeon me diu, Lorenzo, esto no es un país de rock. I aquesta frase la recordaré sempre, que se va equivocar, òbviament, perquè després de molts anys sí que és un país de rock. I però, claro, no me deixaven gravar aquest tipus de cançons. Llavors, quan vaig aprofitar un canvi de director artístic a la companyia, va ser quan li vaig dir, ei, jo vull gravar una EP de rock and roll. I és aquest que dona... Que el títol era Qui se sent una estrella de rock and roll, on hi havia a una cara tot un popurri de rock and rolls i a l'altra cara algun tema és meu de rock i tal. I aquest tema també. Però vull dir... No, perquè jo no vaig aguantar el tipus amb el rock. Vaig fer aquesta LP i en directe sí que sempre he fet algun tema de rock o rock and roll, però no en disco. I clar, i una persona que comprava o que li agradava, para que no me olvides, i companyia... òbviament el rock and roll no és... No té res que veure, no? Però, bueno, jo he estat feliç, Jo he intentat fer el que m'ha parescut fer, I ja està.
0: Així és la vida, perquè realment, bé, sí que es veu que primer tenies el grup, després vos vareu separar. No sé si aquesta anècdota era molt després d'actuar, per casualitat o no, amb en Jimi Hendrix... Llorenç, això sí que
1: sí, va ser.
0: És una gran estrella sí, del rock.
1: Sí, va ser molt després, perquè això que dius d'en Jimi Hendrix era en Sos Zeta, 66, i era el 67 o 8. I llavors jo vaig començar com a solista el 70, 71, amb en Rossi, i en Por Ese Amor, i balades, i després de Para que no me olvides, i si tu fora mi mujer, va ser quan vaig fer aquest disc que te dic, saps? Que vos he dit. Perquè tenia ganes de fer-ho algun dia i vaig aprofitar la popularitat d'aquella època, però també el que dic és que no me va servir de massa. Me va servir per mi mateix, per pur egoisme meu, artístic, però no pel públic. El públic no li interessava aquest disc.
0: Aquesta història d'en Jimi Hendrix va passar a una inauguració d'una discoteca a Palma, si no vaig malament, Llorenç. I m'han explicat també que, tu ara m'ho diràs si és cert, que el mànager d'en Jimi Hendrix vos va fitxar o te va fitxar aquell mateix vespre, però després quan tornava va tenir un accident amb avioneta. Això és cert?
1: Cert.
0: Què va passar?
1: Mos va fer un contracte. No, mos va fer un contracte. Eres dueño de Sgt. Pepper's, la sala de Sgt. Pepper's. I mos va fer un contracte per anar de taloners amb algun dels seus artistes, perquè era un mànager internacional i tenia en Jimi Hendrix, Eric Borden, Animals i altres, no? I llavors mos va fer aquest contracte per anar de taloneros amb algú d'ells. A lo millor no hagués estat en Jimi Hendrix, però hagués estat un de sa seva oficina, no? Però... Al final no va arribar a passar mai. I aquest home, amb un viatge d'aquests Palma-Londres, a damunt França hi havia una vaga de controladors i se va estrellar aquest avió amb un altre i varen morir moltes personalitats de Mallorca.
0: Sí.
1: Bastantes. I aquest senyor també, mai jefes. Llavors això no se va arribar a fer mai de talonero perquè ell va desaparèixer i a lo millor la seva oficina també. Però, home, aquest contracte el tenia en Vicenç Caldentei, que era guitarra. Jo no sé bon pare aquest contracte, però existia.
0: Què hagués passat?
1: Jo què sé què hagués passat. Això no se sap.
2: Ni se sabrà.
1: Sí, no.
0: També he llegit una cosa bastant curiosa, que és que en el principi de la teva carrera, molt en el principi, t'acostava cantar en castellà. Per què?
1: Sí, és cert. Per què? Perquè cantàvem en anglès. Pensa que a la zona que estàvem, Plaça Gomila, només hi havia estrangers i algun mallorquí que s'escapava per allà per lligar i tal. I cantaven tot el repertori en anglès i jo xerrava amb la meva gent, com per a vosaltres, la meva família, en mallorquí, o el català. Llavors, clar, el castellà jo no l'empleava pràcticament. I quan vaig començar a cantar cançons en castellà, com per exemple Noche de Blanco Satén, que me record que tenc un accent raríssim, que molta gent m'ha dit que eres italiano o què? Perquè sí, la primera versió de Zeta, de Noche de Blanco Satén, tenc un accent raríssim. I és degut a això que he explicat, no?
0: Llorenç, som molt, molt d'àcids, una carrera frenètica. Quan tornaves a Santa Maria, en els moments àlgids, què te deia la gent? Perquè tu, vosaltres sou coneguts, sou una família coneguda a Santa Maria, vos diuen de cap merda, segons tenc entès.
1: Sí, bueno, la gent en els pobles normalment te traten molt bé, i sobretot si arribes a sortir una mica de lo que és el poble, encara te traten millor. No, jo sempre he estat una estrella. He estat una estrella a Santa Maria, tio. Estic content de Santa Maria. M'estimen molt.
0: Que bé.
1: I jo també estimo Santa Maria.
0: Nosaltres sí, sí. També t'estimam, Llorenç. Continuam parlant amb tu, ara escoltam Noches de Blancos Atén, que mos has explicat
2: aquesta anècdota. Sí, amb aquest accent també, que sembla italià.
0: Bé, aquesta versió, no sé si ets del principi, veurem, eh?
1: No, aquesta és una altra versió.
0: Aquí ja estaves més curtit, no, Llorenç?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé.
1: No.
0: Sí, digues, sí. Digues.
1: No, que la versió de Zeta 66, de Noche de Blanco Satén, és la que... tenc una bobeta de pardal. Jo no sé com definir-lo. Sí.
0: D'acord. I doncs la cercarem i la comentarem. Escolta, Llorenç, sabem que tenim retingut, i mai millor dit, a una benzinera, sí. Perquè avui en Llorenç ha anat a conèixer si tindrà un net o una neta, quin moment més especial i més preciós. Però, Llorenç, no pengis res, 5 minuts més, i tot d'una te farem un joc ràpid que riurem molt, tot plegats, d'acord?
1: Vale, vinga, va.
0: Fins ara.

0: IV3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IV3 Ràdio. Serveis informatius. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IV3 Ràdio. Serveis informatius. Entra en l'òrbita més musical d'IV3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IV3 Ràdio.

0: Continuem en directe en la companyia de Qui sentiu, en Llorenç Santamaria. Llorenç, encara ets aquí amb nosaltres, eh?
1: Sí, encara estic aquí.
0: I doncs mira, Xavi, ara què farem? Li farem un xec.
2: Exactament,
0: un xeclist.
2: Un xeclist, és a dir, si has complit... Has de dir si ho has fet o no a mitges. Són coses que, bueno, que has pogut haver fet. En Jordi te dirà les coses.
1: Sí o no o mitges.
2: O mitges, exacte.
1: Vale, vale, tres opcions, vinga.
3: Vinga, superior. Començam amb tenir fills.
1: No.
4: No,
1: perdó. Ja.
3: M'he equivocat.
1: Sí. Filles. Dues.
3: Vinga, has sembrat un arbre?
1: No.
4: Ui.
3: Quasi. Mm. Escriure un llibre?
1: Trossos.
4: Uep.
1: Mig.
4: Uep.
2: Mig llibre.
0: Tindrem un llibre d'en Llorenç Santamaria, Llorenç?
1: Sí, el que passa que no sé quant, però perquè no és pas que vaig, pot ser que sigui d'aquí quan estigui mort, no ho sé.
0: No, el volem i de presentar aquí xiu-xiu, eh?
1: Mm-hmm. Bueno, vale.
3: Vinga, la següent és si t'has enamorat.
1: Sí.
0: Quantes vegades, Llorenç? Moltes.
1: Impossible saber-ho, no, però no t'ho crec. Enamorar-se és fàcil, però que perduri l'enamorament no és tan fàcil.
3: Mm-hmm. I desenamorar-se?
1: Desenamorar-me, supos que sí, que també. Sí. Sí, clar.
3: També, qualque vegada t'has hagut d'escapar de fans?
1: Alguna vegada. Sí.
0: Però no ara.
1: Sí, per una finestra, per una finestra. L'època bona, a vegades era agobiant. Bueno, el mateix que passa ara, suposa, molts que estan de moda, no?
0: Sí.
1: Sí.
0: El que passa és a les estrelles.
3: Sí, exacte. T'has tirat mai en paracaigudes o has fet qualque cosa similar de risc?
1: No, que va. Que va, acollonit. No.
0: Tu, Llorenç, ioga, eh? Com a molt.
1: Jo relax, el màxim que pugui.
3: Molt bé. T'has oblidat mai de la lletra d'una cançó?
1: De la lletra no, però d'una paraula o dues sí. Mm. I això me va passar fa poc. I ja me vaig començar a preocupar, perquè el que passa que després vaig seguir cantant les mateixes cançons a altres llocs i no va passar res. Mm-hmm. Però, claro, em vaig equivocar d'una paraula, de dues paraules. Batua d'ell, me vaig acollonir, mm-hmm. M'entens?
0: Saps que, Llorenç, el públic sempre cantarà amb tu. Passi el que passi. Llorenç Santamaria, moltes gràcies per atendre'ns avui a xiu-xiu i molt d'anys, molta salut.
1: Gràcies a vosaltres i vinga, seguiu amb el programa.
2: Que vagi bé.
1: És molt guapo.
0: Adéu.
1: Salut. Adéu. Una abraçada. Adéu.

0: I de tres ràdio és humor.
1: Calor?
2: Moscars?
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
6: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
7: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Jordi, ahir te vas emocionar en el concert d'en Alejandro Sanz. Confesso-ho.
1: I vaig anar i segueix sense saber-me aquesta cançó. Mare. O sigui que... No sé, no entrat, no ho van aconseguir ahir.
0: Bé,
1: no
0: però va guanyar un adepte més, en Alejandro Sanz. Jo crec que sí. Sí.
1: No va conquerir.
0: Qui és ultrafan és na Marta Sampas. Marta, com anais concert, per favor?
2: Bon vespre. Idò, mira, m'entenc, sabeu, que ja és monitori, tot i que he de dir que jo soc de les cançons primeres, perquè després ja no...
0: Bé,
2: no
0: l'he
2: seguit
0: bona.
2: Tant, però és època bona.
0: Però tu hi vas anar al concert, oi?
2: I tant, sempre que he vingut a Mallorca. Sí. Jo soc molt sensible, Inés. Aquesta és Corazón Partido, i si fuera ella... Sí, sí, a moltes d'elles, sí.
0: Molt bé, que bé,
2: sí,
0: que bé.
2: Sí, esposa, és preciós, tot el que diu un Alejandro. Sí, sí. Bé, i clar, el cotxe pat, ja estem en l'estiu, bé, des de la banqueta. Bon vespre, des de la banqueta.
0: Bon vespre.
2: Clar, se vos ha oblidat que hi ha esport, perquè estem en l'estiu, no hi ha el Mallorca.
3: Sí, les notícies no són bones.
2: Les notícies no són bones, això anava a dir, cotxe pat, perquè la darrera vegada que jo vaig venir aquí... Va ser tot festa, perquè va ser el dia abans del partit de la selecció, que va ser una passada, oi, no? Te va agradar, eh? Vaig saludar en aquesta. Se va encantar, la victòria a Espanya. Bé, sé que almenys vas escoltar la ràdio i
0: la meva narració. Me va encantar la teva narració, la vaig seguir.
2: Gràcies. Bé, després d'això, clar, era com el punt final a la temporada, una temporada que ha deixat el cotxe pat a molts de seguidors de diferents equips, no, gent amb alegria també, però clar, aquest cotxe pat se pot curar un poquet, me refereixo sobretot a la gent mallorquinista, es descens a segona divisió al Mallorca, el cas de Michelis, que mare santa...
0: S'ha pesat en de Michelis.
3: Sí, la veritat és que...
2: Sí.
3: Però bé, això, Marta Sampas, perdona que t'interrompi, però bona, xiu-xiu, jo sé que a un final de temporada el Mallorca no ha funcionat bé, però xerrem del final de temporada que mos importa, en realitat.
2: Quin?
3: El sopar, les postres en
2: joc. Això no m'ho esperava, ara, que sortissis per aquí, no estava gent planejat. I jo vaig fer molta bonda, eh? Tu mai veure.
0: Posam en contacte en els oients.
2: Sempre feim un final de temporada nostre.
0: Els redactors d'esports d'IB3 Ràdio i Televisió
2: tots.
0: Fan uns dinar-sopar tarda o que se coneix ara de final de temporada. Això vol dir que ens estiu no fan feina.
2: Espectacular. Clar, això ho escolten Dani Barjacoa i diu, com que no fan feina? Sí que en fa, és diferent.
0: Mos has vist fer un sopar de fi de temporada?
2: No,
0: ni mos ha volat. Per què? Perquè feim feina.
2: Ja, no, nosaltres hem feit molta durant la temporada, intensa, com a molt concentrat tot, ara partits, ara retransmissions de 5 hores, ara en el final també Playoff de Sens, tal, no sé què. Molt frenètic tot, i arriba l'estiu, s'atura la competició, però nosaltres no aturam, eh? Sempre hi ha coses que contar.
0: No passa res.
2: Sempre hi ha coses que
0: contar. Que si un poquet de volei platja.
3: Exacte.
0: Que si hi ha una concentració de pàdel surf en el moll.
2: Ara reim, i és vera que fa gràcia, però aquí jo diré una cosa important, i és que tant de bo això ho fessin tot l'any, perquè què vol dir? Que quan s'atura lo potent, futbol, bàsquet, els esports reis, ara pareix que sí, que poden xerrar d'esports minoritaris. No, ha de ser tot sant. O sigui que aquí, jo ando per aquí, que això molt de vegades ho dic, dic, ei, companys, ostres, no m'ha fet molt més poliesportiu.
0: És un referent.
2: I ara es veu que els espais s'ompleixen en notícies, lo millor, que no tenen tant de seguiment durant l'any, però també en moviments d'altre que no estan esportivament com a tal, però ara amb el Mallorca, que si surt, que si entra, qui se'n va, qui s'agudeixa, qui tal, i així amb altres equips i disciplines. Per tant, és un estiu d'oficines i nosaltres estem pendents un pot d'això i d'esdeveniments esportius, però...
0: Què?
2: Enguany... Tot i que, bé, sí que n'hi ha, sí que hi ha balears, molt pocs, però enguany l'estiu és menys avorrit esportivament xerrat, perquè
0: dai.
2: Tenim... Sí, però m'agrada més aquest altre. Tenim Mundial.

0: Quin tema, vaca, no?
1: És que, vaca! Saps la música que té aquell poder, no?, que te du a sí. moments? Mai jo aquesta cançó, que sempre serà la meva favorita, perquè m'ho diu, uah, 2010, superjoveneta,
2: jo m'està enganxant el Die Die, aquest.
1: Està, la de Die Die també m'agrada. La vaig posar l'altre dia, per això no la volia tornar a posar, però Waka Waka a tots mos d'un aquell 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial. Ara que, crec que cap de donar una resposta en el test. Avui hi ha test, feia molt que no vos feia test.
2: M'encanta.
1: I crec que cap de tirar un... Bé,
3: mira, un facto.
1: És que és fàcil.
4: A veure, si sí, anaves a demanar quin any va guanyar Espanya el Mundial de Futbol.
1: Tal qual, Jordi.
3: Quin any va guanyar Espanya el Mundial de Futbol?
1: Aquest dia.
2: No escoltava.
1: Inés!
2: Estava empanada.
1: És que vos, ell aprofita... És que quan venc des de la banqueta, Inés, literal, s'asseu a la banqueta.
2: Quin any era?
1: Mira,
2: 2008.
1: A cel.
2: 2008.
1: Què dius? 2010! Ah, com sí. de dir la tia, eh? Inés, en calentí, sortiràs a jugar.
2: Estava mirant una cosa de feina, de xiu-xiu de demà.
1: Sí. Escolta'm, hi ha Mundial. Vosaltres, que sé que no sou tan futbolers, jo m'incloc, eh? Jo, la gent, molta gent no m'ho creu, però jo m'agrada molt més altres esports i no sóc tan futbolera. Però no sé si esteu d'acord en que és un esdeveniment que sí que te desperta sí. curiositat o interès a gent que mai està pendent de futbol.
3: En Jordi, tu el dia comenta, arriba aquí. Sí. Com ha passat això? Esporter de no sé què? No
1: sí,
3: sé...
1: no?
4: És que no en pots sortir, tampoc. Vull dir, tot i que no ho volies seguir, obris les xarxes socials i està tot ple de comentaris de futbol i de la selecció sí. de Curaçao ballant en el bus. És que m'agrada molt.
1: Ves, que és una de les debutants enguany, Curaçao, i Cap Verd, que és precisament contra... Va ser el primer rival d'Espanya de dilluns, que van empatar a 0.
2: Jo vaig amb el Cap Verd.
1: No, i no. No, perquè estan al mateix grup d'Espanya i ja van sumar un punt contra Espanya.
2: I jo vaig amb uns que duen un outfit molt xulo, amb un poquet de lleopard.
1: Ah, doncs no m'he fitxat, perquè això és un altre,
2: país d'Àfrica.
1: Ah, no l'he fitxat, mira. No ho sé. Veus com també a Nines li arriben coses del Mundial, tot i que sigui de moda?
3: És tot el relat que hi ha al voltant del futbol. El futbol és un esport, molt bé, però què passa al voltant del futbol? Hi ha l'esport aquell que ha guanyat milions de seguidors, els capverdans que no sé què els hi passa, en Messi i en Cristiano, que és el darrer Mundial que tenen, l'Oves Cromos...
1: Espera't, no ho diguis tan ràpid que siguis darrer Mundial, estan aquests dos...
2: Un moment, i en Jordi va dir que hi havia un equip que tenia clar que no guanyaria...
4: Els de Curaçao, han debutat com a selecció, és una illa molt petita, saben que no aspiren a molt, per tant, és una illa del Carib, no?
1: Però ja ho he cercat, eh? I crec que deu ser una recerca aquests dies o aquestes setmanes bastant popular a Google Maps. I he de dir que jo vaig estar entre còmetes a prop perquè toca en Colòmbia per allà, bé, la part del Carib per allà, i jo que vaig estar a la part de Santa Marta i tota la part de Tairona està per allà, per allà.
2: I que clar,
1: és una illa que és més petita que Eivissa.
4: Clar, quan saben que no guanyaran, perquè no guanyaran ni classificaran, van allà, surten a l'entrenament amb un altaveu i estan tot ballant, i ho passen bé.
1: Sí, crec que
4: al final, viatge pagat.
1: Viatge pagat i experiència brutal. I passa això, aquest Mundial hi ha moltes coses curioses. Una d'elles és aquestes... Bé, ja està deixant fets històrics, però també, sobretot, destacar que és una edició històrica per moltes coses. És el primer Mundial en 48 seleccions. El primer que se fa en 3 països diferents. Normalment això se fa a un país. El Mundial de França. I de diferents seus, de per allà, de per França. El Mundial, no sé què. 3 països diferents en un sol Mundial. Això és la primera vegada que passa, recordant que s'està celebrant als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Això, clar, implica moltíssimes coses culturals i també climatològiques. O sigui, és com, no sé, un Mundial en 3 països diferents en aquestes setmanes. La final serà dia 19 de juliol, se farà llarg. Bé, sí, perquè és un dels Mundials més grans. Hi haurà més partits que mai, 104 partits. Són 40 partits més que es acabava en el darrer, en el 2022, és la primera vegada que es disputa en 3 països, tot i que això tornarà a passar en el 2030, i Espanya inclòs.
2: Què serà de nosaltres l'any 2030?
1: Seguirem igual de joves i guapos, això és així.
3: Tant de bo.
1: Bé, què passa això? Que els debutants entre aquests 48 països han estat Curaçao, com bé deia en Jordi, i Cap Verd, que va ser el primer rival d'Espanya dilluns. Espanya no va començar amb bon peu, va decebre bastant, perquè és un dels favorits, i va empatar a 0. No tenim cap balear, Espanya, cap ni un. Però, bé, destacar una cosa que l'ha esmentada així per damunt també abans en Jordi o en Xavi, no sé ara, que ha dit el porter de Cap Verd va ser elegit millor jugador del partit contra Espanya perquè va fer unes aturades tremendes. És un porter que té 40 anys.
3: Que... 40 anys?
1: Sí.
3: Però que està
1: no,
3: bé.
1: Que està bé. L'Arte,
4: no,
1: que jo els atorga!
4: No, 40 anys, dios!
1: Mira, és que me n'aniré, eh?
3: Que no,
1: jo
3: que no.
1: Jo en juliol faig 38,
3: però
1: Xavi.
3: Però jo penso els esportistes d'elit. Sí, sí, no, però 40 anys.
1: No, que ho t'entenc, que és vera.
3: Jo imaginava un atlotet, i bé, 40 anys, que també és un atlotet.
2: Antoni Cardell en el control tècnic que està a punt de partir.
1: I jo, que jo faig els 38 d'aquí no res, en juliol.
3: Demano disculpes públiques des d'aquest micròfon.
1: La gent quasi quarantona o s'ha de 40.
2: No, ho entes,
1: perquè és vera que deim, per exemple, d'en Cristiano, que té 41, vull dir que són els esportistes normalment.
2: En Cris en té 41.
1: Sí, en Cris.
3: Són amics.
2: I el Leo?
1: També, por ahí.
4: 39.
1: Sí, no els ha fet els 40. Bé, la qüestió és que aquest porter dilluns contra Espanya va fer unes aturades increïbles, era el seu debut i té una història, és que hi ha moltes històries curioses, això és el que sé que vos agradarà més de, del Mundial i de lo que estareu obligats a xerrar segur, sigui jo aquí o no, perquè passen coses xules més enllà de l'esport. Ell és del, va néixer en el 86, té 40 anys, va néixer quan s'ha disputat el Mundial de Mèxic. I contava son pare sa història, no? De, que 40 anys després, a més, li va posar... És que ara ell se diu Bousinha, i el nom, ara, no, ara mira, m'hauria d'apuntar perquè em pensava que m'ho sortiria de
2: memòria.
1: Sí, cercau. Li va posar per un nom d'un jugador d'aquell mundial. Per tant, és com a, deies, pare, tot emocionant, no? El cicle se tanca, el meu fill, en 40 anys, 40 anys després, està participant d'un mundial i el món ho ha fet així de bé. I lo curiós d'aquesta història, vosaltres que veuran les xarxes socials, a mi me sona un poc igual, però...
2: Nosaltres també.
1: Sí, trobau.
2: Bé,
1: però imagina que Xiu-Xiu passa de tenir un dia, la conta oficial de Xiu-Xiu, passa de tenir 50.000 seguidors a... Quants han dit que tenia avui, Jordi?
4: Estava a punt d'arribar als 12 milions.
1: Milions!
4: 12 milions.
3: Amb Bousinha. Josimar Díaz. Josimar Díaz.
1: Josimar, i dos per un jugador de no sé quina selecció. Mal documentada, jo m'hauria d'haver apuntat això, però bé, que és això, i sobretot el curiós va ser el que va passar després del partit, que una periodista, podria haver estat jo, tant de bo que el dia cobri un mundial, digue-li, sap què ha passat? Que després de la teva actuació s'ha elegit el millor del partit, tenies 50.000 seguidors, quants en tens? I ell diu, bé, crec que m'han dit que ja m'ho han dit, m'ho han comentat, mig milió, diu, no, i en aquell moment eren 5 milions, que ara, fort. Dies després, en té 11.
3: Wow.
1: Bé, això li obri portes, no?, al final. Mm-hmm.
2: Sí, per ser publicitat, per
4: exemple. Això farà una història dient, tola, compreu això i pagaran una d'operada.
1: Sí, perquè vegeu la força, també, d'aquest tipus de cites. Dèiem, no hi ha orgull balear, i d'ací, un poquet. Tenim un jugador mallorquí, a la selecció del Marroc, és en Xavi Riad.
2: Ah, sí, és vera.
1: En Xavi, que juga de central, ja ha debutat en Marroc i a més ho va fer com a titular contra Brasil, per tant, li desitjant lo millor en Xavi.
2: És de Palma, no?
1: Sí, sí. Uh-huh. I després hi ha la selecció mexicana, hi ha Antoni Amor, que és mallorquí també, que és el segon entrenador, juntament amb en Javier Aguirre, que va estar entrenat a Mallorca. En Javier Aguirre és el seleccionador mexicà i Antoni Amor és el seu segon, per tant, està...
2: En Aguirre és mexicà?
1: Clar, en Aguirre no te'n recordo, que deixava allò de...
3: Hola, amiguitos.
1: Que ho haurem fet amb mirar nosaltres. I en Xavi Calvo, que forma part també de l'estaf de Mèxic, que també és mallorquí. Aquí entra la part d'orgull de companys periodistes i, a més, un que va estar aquí a la casa. De fet, tenc com a objectiu ara aquestes setmanes, la pròxima vegada que vengui, en Sil podem telefonar i que mos conti un poc l'experiència. Ja, en Xisco Díaz, no sé si voleu coincidir, company d'IV3 Ràdio, ara ja fa molt d'anys a Ràdio Nacional d'Espanya, aquí a Balears, i ha estat enviat especial i està tenint la seva primera experiència a un mundial.
2: Una ferrada forta, en Xisco.
1: Sí, és el millor, en Díaz, jo li he dit Díaz. I d'aies allà, juntament amb en Pedro Fullana, que és un periodista esportiu també mallorquí, un crac, que sí que està més acostumat, entre cometes, i sense cometes, a cobrir grans esdeveniments.
2: Ai, de bona representació.
1: Són tots el Mundial, sí, l'altre dia va sortir un report molt xulo d'última hora, que sortien ells dos allà una foto per allà pel món, perquè damunt te'n vas per allà per... Bé, dilluns a Espanya va jugar a Atlanta, estàs allà per als Estats Units, és una passada.
2: Home, jo ara anar als Estats Units no m'ho faria molta gràcia, també t'ho dic, però...
1: Bé, però pensa que amb tot el que hi ha pel Mundial pots estar ben tranquil i tot bé, no?
2: No ho sé, ja li demanarem en Trump.
1: Ja, no ho sé. Bé, què més? Hi ha hagut mallorquins en els Mundials, amb Miguel Àngel Nadal, hi va anar a la selecció espanyola, i també hi va ser a Marco Asensio, però molt pocs, ja me falta... Però mira, no passarà el mateix...
2: Tenim altres estrelles.
1: Sí, a nivell clubs o d'altres disciplines, que a nivell mundial també és una passada, però bé. Que anava a dir que l'any que ve sí que hi haurà, si tot va bé, 4 mallorquines en el de Brasil 2027.
2: Brasela!
1: Ja hi posam, ja posam el focus.
4: Tant de bon, Ari. I el següent ja hi haurà Jocs Olímpics.
1: I també, sempre n'hi ha, sí.
2: Molts,
1: sí que gaudim moltíssim.
2: I molts venen aquí xiu-xiu després.
3: Exactament, passen per aquí moltes medalles i molt expliquen. Qui voleu que guanyi el Mundial?
1: Això anava a demanar-vos, hi ha favorites i jo he de dir, clar, jo evidentment vull que guanyi Espanya. M'encantaria, troc que, no sé, és molt guai. Però és vera que tinc certa debilitat en Portugal.
2: Cristianer.
1: De tota sa vida. M'encanta. És que m'ho fa... No, gens.
2: Uepa!
3: No. No, tenim declaració. S'acaba de declarar públicament del Real Madrid, Marta Sampas.
1: Bé, doncs, bé. No, però sí...
2: Bé,
1: és que...
3: Això, un dia, Nines, i jo fèiem un joc, me va guanyar, i sap com va celebrar que m'havia guanyat?
1: Així. Ai, que estàs superenterada de tot.
3: Sí, sí.
1: No,
3: sí.
1: A mi, d'en Cristiano, sempre defenc el mateix, i ara algú li cauré malament o no, però són opinions, és igual. Messi, o sigui, mare meva, increïble, i aquest Mundial encara li queda per fer, i ja està criant-se atenció tot el que està aconseguint en Cristiano també. I en Cristiano, a mi el que m'agrada d'esportistes és no ho ha nascut el millor i voler ser-ho, saps? I en Cristiano fa això, lluitar molt, fer molta feina.
2: Té un nivell d'autoexigència brutal.
1: Brutal, a mi es quedes així. Es quedes així. Després, per exemple, dilluns eren unes coses que se li demanava a la selecció. Ostres, que jugau, sortiu el primer partit del Mundial, sigui Cap Verd, o sigui Curaçao, la favorita d'en Jordi.
2: Curaçao.
1: Dali canya.
3: Ens hauríem de ficar set, com va fer la manya.
1: Oh, és que això, han complit, és que han jugat, clar, el pobre Curaçao, set. És que és lo normal.
3: L'afició gaudeix més, surten xutats.
1: Claro.
3: Amb un patrón escul.
1: Se nota.
3: Un patrón escul, un...
1: Home, és que els són girats, com va fer en la minya mals, els va sortir
2: molt. Jo vaig amb l'Uruguai, perquè el meu veïnat ha penjat la bandera. I jo vull que el meu veïnat estigui content.
1: No sé si te convé, perquè hi ha partits de la matinada. A mi m'ha passat l'altre dia que va jugar Argentina la matinada.
2: Bé, és igual.
1: De 3 a 4, bé vaig sentir de renou.
2: A Bunyola hi ha una gran comunitat uruguayo-argentina, també.
1: Perfecte.
2: Per això.
3: Clar, si guanya l'Argentina, hem de pensar que per aventura
1: plaça... Sevilla campiona.
3: De les Tortugues.
1: Mira què va passar.
3: Les Tortugues.
1: 2022.
3: Hi haurà merder.
1: El 2022 va ser...
3: Igual que si guanya Espanya, però dic que n'hi haurà.
4: Si guanya Espanya, per tot hi haurà...
1: Sí, però el 2022, quan varen celebrar, era bastant prescut en quantitat de gent, quan s'hagués guanyat Espanya.
2: Bé, m'hauràs de posar a prova o no?
1: No, volia demanar... En Jordi, el favorit és Curaçao.
4: És Curaçao?
1: No ve Curaçao en el cap.
4: Mira, t'ho diré, aquests equips europeus no són igual tots.
1: Ai, però...
4: O sigui, per això que no guanyi cap.
1: Què vol dir? No te

0: I ens cau bé. Xavi, tu?
1: Jo...
2: Xavi, li diu ara. Li ha faltat i ja me diu ara.
1: A veure, jo m'estic més que guanyi Espanya, perquè...
0: Està bé.
1: Si m'estirà contenta. Però, francament, jo m'ha agradat molt el futbolista aquest de Bocinho, de Cabo Verde.
0: Alerta, ja veurem què passarà. Aquesta...
1: La gent amb empantalla i m'es dedica endavant, amb ses atxes.
0: Mai se sap, grup A, que estem a la fase de grup, ja ho aniré contant, no vols celebrador mundial, no sap greu, vos acabaré enganxant, però va, també va, cercarem va. Històries curioses, que n'hi ha moltes. Per cert, ja us en recordeu que quan va guanyar Espanya hi havia el Pulpo Pol, que sí. Va ser el que ho va... hi ha un pato, un ànec per allà, que li posa la camiseta de i pobre, també, és que de veritat. Mira que jo soc, m'encanten els animals, i jo en el meu cas duria per tot.
2: Del màgic,
0: però un ànec, pobre meu. Bé.
1: Jo sempre he pensat, si n'en Pulpo Pol, hi havia qualcú que se'l va menjar, però no.
0: I si no se'l va menjar, és boníssim el pop.
1: És un pop.
2: Escolta, en Pol, amb un poc de patata bullida.
1: Això, aquí anem, perdoneu.
0: És que ara poden estar generant polèmica. A més, que és un dels animals més intel·ligents del món.
2: El pop.
0: Sí.
1: Jo d'ençà que vaig... Mira, jo quan era petit...
0: Sí, has de veure un documental.
1: Agafava pops, els ja escapoll, tot fora problemes. I d'ençà que va veure el documental aquest de mi amigo, el Pulpo,
0: aquest, me sap greu. Aquest, aquest
1: m'ho anava a dir. I recordo un dia fent escalamar, vaig treure un poparro. I vaig veure que havia canviat qualque cosa. No, jo no vaig ser capaç.
0: No, és que aquest documental que diu jo el vaig veure.
3: Pensava que diries des del Pulpo Pol, vaig deixar.
0: Vaig veure que era el Pulpo.
1: Per veure que sap greu, després de veure el documental.
0: Sí, sí, ostres, sí. Però bé, res més enllà d'això, com que avui ha estat així un poc una introducció al Mundial, vull saber que en sabeu, i la veritat feia temps que no vos feia un test, i ara m'ha fet ganes emprenyar un poc amb un test. I anem, i és superfàcil.
2: Vinga, ràpid.
0: De veres, és facilet. Vinga, anem,
2: Dale-hi sa vol, Marta.
0: Amb aquesta cinta, anem a fer sa pregunta del concurs. Va, men nines, En quin mundial va guanyar Espanya la seva primera i fins ara única Copa del Món? S'any ja l'han dit. Ara m'has de dir on va ser.
2: Ah, fàcil. Ah, on o contra qui?
0: A on? Contra qui ve després. Ah, no, ho he llevat, és contra qui.
3: No ho sabeu.
0: On? L'any 2010, ja ho han dit abans. Tu tampoc, Xavi. Xavi?
1: On va ser el Mundial?
2: A Àfrica.
1: Sí, exacte, tens raó. Sud-Àfrica.
0: Ara no. Bé, a mitges. Qui va marcar? Aquesta és facilíssima. Qui va marcar el gol de la victòria?
1: Andresito! Iniesta!
2: Quina vergonya!
0: Iniesta de mi vida!
3: Que s'ha convertit aquest programa, de cop.
0: Què vos passa als esports?
1: No.
2: És que va fer vergonya que en Xavi...
0: Però fa bé, ho faria bé.
1: Andresito!
0: Iniesta de mi vida! Vas emocionar. Aquell gol no us va emocionar.
1: I ja me surt encara a vegades en Reels i encara el veig.
0: És que va dedicada més a en Harke.
1: Sí,
0: va ser una passada. Va, quin va ser el resultat en aquella final? Per quan va guanyar?
2: Espanya 1, Holanda 0.
0: Molt bé, clar, no va marcar ningú més que Iniesta.
1: Va sobrar, també està donat extra, és informació extra.
0: Molt bé, molt bé. Bé, va ser la pròrroga, vull dir, se va fer esperar.
2: Jo a la plaça se va fer llarg.
0: Ai, bé. Ni no se'm volia anar a casa seva ja. Abans del títol de 2010, quin havia estat el millor resultat històric d'Espanya en un Mundial? Hi ha opcions, Campió en 1982, tercer lloc en 1994 o quart lloc en 1950?
2: Ni idea.
1: A saber.
0: 994.
1: Ei, no. Sí, exacte, efectivament.
0: Un tercer lloc abans de guanyar.
1: Ei.
0: Jordi?
3: Jo diré un quart lloc.
0: Però... Ja estàs en lo cert. 1950 era el millor rànquing, diguéssim. Va ser el Mundial del Brasil de 1950, ja m'ho diràs. Qui era el seleccionador campió del món en 2010? Hi ha tres opcions. A, Vicente del Bosque. B, Luis Aragonés. Z, Javier Clemente. Inés?
2: Vicente del Bosque.
0: Ah, bé! Molt bé, espectacular.
2: A veure, jo soc una tia informada.
0: I la darrera, ja ho sé.
2: Per davant de tot.
0: Sí, ja ho sé. La darrera, sí, la darrera, no en tinc una altra, no. La darrera. Quin jugador va ser el màxim golejador d'Espanya a Sud-àfrica 2010? A, David Villa. B, Fernando Torres. O C, Pedro Rodríguez.
1: El niño. No ho sé. David Villa.
0: Era Villa. Villa.
1: Bé, basta.
0: És que això enganxa molt. Mira, demanaves abans per sopar d'esport, vam acabar tots així.
1: Sí, ja ho sé, ja.
0: Sí, que és increïble, t'enganxa aquests càntics.
3: No esperava
0: així
3: menys.
0: Som...
3: No esperava menys d'un sopar d'esport.
0: No tireu de clichés.
1: No esperava més d'un sopar d'esport.
0: Tu saps quantes vegades m'he hagut de defensar jo d'aquests clichés, d'aquesta... Com se diu? De què fer, prejudicis de periodista esportiva. Mare meva. I jo, perdona.
3: Jo no he estat un clichè, jo he tirat de lo que
0: acabes
3: de confessar.
0: M'ha passat en segon quin àmbit, que dic, pots fiar, no te preocupis. En fi.
2: Marta Sambat, per nosaltres ets el millor, que te cridaven a tu.

0: I de vinga, hem arribat en el xiu-xiu número 411.
1: 411, déu-n'hi-do.
0: Xavi, bones vacances.
1: Moltes gràcies. Tornaré, si Déu vol.
2: O no. Quina sort, tenim
0: qualsevol. Les primeres vacances de l'estiu per en Xavi i Oliver. Nosaltres serem aquí a Jordi demà.
2: Nosaltres serem aquí demà.
0: Molt bé. Gràcies per ser-hi. Adéu.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Escoles i instituts fan balanç d'un curs escolar que avui posa punt final. Darrer dia de classe, amb la millora de l'atenció psicològica dels docents com una de les assignatures pendents per l'any que ve. Es preveu que aquest sigui un dels canvis importants a partir de setembre. Es desplegarà un nou programa que va just en aquesta direcció i també estan pendents de veure com es concretarà la consideració dels professors com a autoritat. Una mesura molt sol·licitada pels centres de secundària. Tot d'un escoltarem els directors d'aquestes escoles i instituts fent una valoració d'aquest curs escolar, però si hi ha una cosa que ha destacat enguany ha estat la limitació de l'ús de les pantalles, un gir important perquè anys enrere s'havien promogut a les aules. La Conselleria d'Educació es mostra satisfeta d'aquest canvi. Avui és divendres, dia 19 de juny. I aquest que sentireu ha estat un dels sons més destacats a les darreres hores. És el moment en què les excavadores prenien Son Banya, la caseta que es va aixecar en molt poc temps amb els colors d'Espanya i motius futbolístics ara que juga el Mundial, ha quedat reduïda a runes.
2: Va ser en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local que es va saldar amb 7 detenguts per tràfic de drogues. Decomissaren haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i també pastilles per a la disfunció erèctil. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
3: En contra de la resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema.
0: I atenció a aquesta dada que hem conegut. 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer algun acte sexual no desitjat durant una relació.
2: I així ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual.
0: I precisament els 56 agents de la Policia Local de Mallorca i Eivissa que reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella tindran com un dels objectius combatre les agressions masclistes.
2: Com ara tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en els casos més greus, violacions. El coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, ha explicat que hi haurà un punt lila fits al convent de Santa Clara i altres d'itinerants.
4: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja la companyera en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
0: I el jutge que investiga el cas Plus Ultra ha acordat investigar les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles, What the Faf, tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per a fer possibles operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant.
0: Tot això quan s'ha filtrat, ara el sentirem, el contingut de la declaració de dimecres de Zapatero davant el jutge.
5: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: Aquestes darreres hores també ha parlat de la qüestió el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha traslladat el seu suport a l'excap de l'executiu central, José Luis Rodríguez Zapatero, i a la seva família. I avui també explicam que el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes d'infantil.
2: Ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació, Antoni Vera, al Consolat de Mà de Palma per desencallar el conflicte de les mestres i educadores amb les patronals del sector.
0: I en els esports, Muriqui ja és a Turquia. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. El davanter kosovar, ex del Mallorca, ja és a Turquia per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Fenerbahçe. D'altra banda, Mafeo ja ha signat com a nou jugador de l'Olympiacos. I en el Mallorca no hi ha res de nou, ni en matèria de fitxatges, ni tampoc nou tècnic. Només que la Unió de Penyes Mallorquinistes es va reunir ahir amb el cap de negoci del club, Alfonso Díaz.
0: I hem de dir que ara la calor ja comença sa notícia, perquè demà arriben els primers avisos taronges per a elevades temperatures a Mallorca, en concret serà a la zona sud de l'illa. Avui la temperatura sembla que també serà bastant elevada. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuarem en domini del sol, això sí, amb més presència de pols en suspensió, tindrem un cel una mica més blanquinós i també més lleig. I atenció a les temperatures, perquè avui poden tornar a pujar bona part de Mallorca en avís groc per part de l'AEMET, excepte la Serra Tramuntana i el Llevant de l'illa, per valors que poden arribar a superar els 36 graus. Per tant, dia feixuc, també calor generalitzada, perquè Eivissa, Formentera i Menorca també en farà, per ventura no tanta com en el cas de Mallorca. El vent, per la seva part, bufarà entre flux i moderat de llevant, per tant també farà que en algunes costes posades la sensació d'humitat sigui bastant més alta.
0: Ara són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Escanellas a la redacció. Començam.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Darrer dia de classe avui per als més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Balears, un curs que ha incorporat prop de 19.200 als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
8: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
0: Hem de dir que la regulació d'aquests dispositius va ser el protagonista de l'inici de curs per al reforç dels recursos d'atenció a la diversitat, l'entrada en vigor dels nous currículums en diferents etapes educatives, també la millora de la cobertura de places docents, han estat alguns dels canvis. Coincidint amb aquest comiat, avui en volen fer balanç.
2: I primer de tot, destacam les claus que serien l'increment de professors i recursos d'atenció a la diversitat. També destaca la millora en la cobertura de vacants docents amb un procediment extraordinari d'adjudicacions que va permetre cobrir el 98% de les places oferides abans de començar el curs. Amb la vista al curs que ve, es pretén posar el focus en l'atenció psicològica dels docents, també dels alumnes, que es farà amb la incorporació de psicòlegs a primària, a secundària ja n'hi ha, i precisament per reforçar el benestar, sobretot emocional, dels professors, tant en l'àmbit individual com de centre. Els directors de primària i secundària reclamen més empara legal, més protecció de l'administració. Joana Maria Mas és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
9: Qüestionats a vegades per algunes famílies, no totes, perquè també hem de dir que hi ha famílies molt col·laboradores i que ajuden molt i que t'acompanyen. Però també hi ha algunes famílies que creen problemes o que no estan d'acord en certes decisions pedagògiques o que potser el seu fill té unes dificultats i s'han de firmar unes mesures.
2: Aplaudeixen la consideració dels docents com a figura d'autoritat pública que prepara educació, però diu el president dels directors de secundària, Joan Ramon Xamena, que se senten poc legitimats, sovint amb escassos suports.
10: La veritat que la gent està un poc enfadada un poc per això, perquè moltes vegades aquest directiu mos tenen o no mos tenen molt en compte i després resulta que se vol fer entendre's la societat pública que gairebé és culpable més de que el professorat estigui emocionalment malament així i culpa dels equips directius.
2: Els equips directius demanen poder participar i fer aportacions al programa 200-360 de suport psicològic, mediació i conciliació per al professorat. El pròxim curs es farà un projecte pilot a 12 centres. Xamena admet que avui dia reben més pressió de totes les parts de la comunitat educativa.
10: Cansada i esgotada de no poder ser, entre comades, centrar-se un poquet en preparar les classes, en fer les classes, en poder atendre l'alumnat el millor possible.
2: També diuen sentir-se sobrepassats per les complexitats en la gestió del dia a dia dels centres. Aquest curs hi ha hagut canvis en el sistema de gestió econòmica. Ara temen la implantació, el curs que ve, d'un nou sistema de gestió de personal que afectarà tots els docents. Aquí és clau l'anomenada desconnexió digital. És la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
9: Els docents necessiten hores per de manera tranquil·la poder estar dins el centre fent totes les tasques que se li demanen, emplenar documents, coordinar-se, programar, cercar material.
2: A partir d'ara es queda tot el mes de juliol per acabar d'enllestir el curs que començarà el pròxim 10 de setembre.

0: I aquest que sentiu era el moment en què les excavadores envestien el mur que s'havia alçat a Sant Banya com a provocació a l'Ajuntament després de retirar les darreres construccions que hi quedaven, una paret i una caseta que s'havien fet en molt poc temps i que es van pintar amb els colors de la bandera d'Espanya. Després, amb motiu del Mundial, s'hi han afegit temes futbolístics. Ahir, però, tot va anar en terra en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local, amb un centenar d'agents que es va saldar amb 7 detinguts per tràfic de drogues. Decomissaren haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i també pastilles per a la disfunció erèctil. A part d'això, també van trobar doblers en efectiu.
1: Tots els detinguts han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional. En total, s'han intervingut 9 punts de venda. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
2: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
1: La policía local de Palma ha trasladat excavadores i ha tombat 7 casetes que s'empraven com a punts de venda. Dos altres punts no s'han pogut enderrocar perquè són habitatges. Amb tot, el major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la policia local, assegura que ara comença una segona operació contra infraccions urbanístiques.
3: Volen aixecar acta, ja que som aquí, han decidit aixecar acta de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
1: La policia també ha volgut fer una crida a la ciutadania perquè ampli els canals de denúncia anònima si saben de punts de venda il·legal de droga.
0: I aquestes darreres hores també ha cridat molt l'atenció una dada, i és que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer algun acte no desitjat durant una relació sexual. Ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat la dada de molt greu i de preocupant.
1: García ha considerat que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectivo-sexual continua sent fonamental per evitar aquests episodis. De fet, 9 de cada 10 en què estats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària per evitar, per exemple, que el 72% dels homes hagi reconegut que ha consumit pornografia el darrer any enfront del 24% de les dones.
4: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
1: Les dades de l'enquesta han estat recollides pel Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, en el que és la continuació 16 anys després d'un primer estudi fet en aquest àmbit. La ministra ha destacat com ha canviat la societat des de llavors i també la importància d'adaptar els coneixements a la realitat actual.
0: I 56 agents de la Policia Local de Mallorca i d'Eivissa reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Són 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer que, juntament amb la resta de cossos d'emergències i la Policia Nacional, treballaran per evitar bregues, comes etílics i comportaments incívics. També han de garantir la seguretat de les dones per evitar agressions masclistes, tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en els casos més greus, violacions. En cas d'atac, molt important, hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes en els llocs més multitudinaris.
1: S'ha de tenir en compte que Ciutadella quintuplica aquests dies la població, que passa de les 33.000 persones a les 150.000, fet que incrementa, per estadística, la possibilitat que registrin successos. En el cas de les agressions masclistes, el coordinador del programa Festes Segures també respon responsable del programa Policia Tutor, Rafael Coves, ha explicat que hi haurà un punt lila fits al convent de Santa Clara i altres d'itinerants. Es distingiran per estar ubicats a llocs visibles amb una banderola de color lila dalt. Si no el trobeu, sempre podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que activarà el protocol d'atenció.
5: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
1: Bona part de les persones que viatgen a Ciutadella són al·lots i al·lotes de Mallorca de 15 o 16 anys que hi van per primera vegada amb l'objectiu d'informar-los sobre els perills i de prevenir conflictes i agressions sexuals. El govern fa xerrades als alumnes d'ESO, sobretot si insisteix en el perill de la submissió química. Per evitar-ne casos se'ls dona una tapa de tela perquè la posin al tassó per evitar que se'ls tiri droga. A dins també s'aconsella a les joves que no vagin totes soles per zones apartades del centre urbà ni a festes de finques privades.
5: El més important és la submissió química, és això, és que vigilin la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i a les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, que segons quin desplaçament no se facin totes soles.
1: El cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana, ha explicat que els darrers anys s'ha notat un descens en el nombre d'incidents gràcies al reforç de la seguretat, que enguany assoleix una xifra rècord amb 150 efectius al carrer entre els de Menorca i els que s'han desplaçat des de Mallorca i Eivissa, que, com dèiem, són 56. Pastrana ha demanat respecte per la feina dels serveis d'emergència i col·laboració dels assistents per garantir unes festes segures i respectuoses.
6: Tots hem de fer un pot de policia enmig del carrer, quan estiguem tot ciutadà ha de tenir una actitud positiva, ha de tenir una actitud constructiva, ha de tenir una actitud col·laborativa cap a tots els serveis d'emergència i això t'esperi perquè tot funcioni correctament, m'entens? Creure en els dispositius de seguretat, creure que tot el que es munta no és per perjudicar les festes, sinó per preservar-la.
1: A banda dels agents de seguretat i dels serveis d'emergències, hi haurà repartits per les zones de festa 30 voluntaris que reforçaran la vigilància. També s'ha demanat a l'Ajuntament de Ciutadella que posi llum a un dels punts on es poden registrar agressions masclistes, els aparcaments, alguns dels quals ja han contractat seguretat privada.
0: Ara són les 7 i 17 minuts. La presidenta del govern, Marga Proens, considera que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha fet tot el que està al seu abast sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart.
7: Proens diu que l'informe debatut dimecres al Consell i que conclou que el conseller de Vox ha fet un ús inapropiat dels cotxes oficials ofereix recomanacions que Galmés seguirà.
8: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava. El president del Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
7: Més per Mallorca demana la compareixença urgent del president de l'institució insular perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre després d'aquest informe. La portaveu Catalina Inés Parelló diu que és incomprensible que el màxim responsable de la institució encara no s'hagi pronunciat.
9: No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític.
7: L'informe, segons Assegura Europa Press, detalla que Bastard va fer servir els cotxes oficials per al manco 20 desplaçaments a lloc on no en constava cap acte a l'agenda institucional.
0: I aquestes darreres hores també hem sentit l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensà dimecres davant del jutge José Luis Calama la legalitat dels seus actes respecte del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Recordem que està acusat d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals per aquest cas.
10: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: Aquesta que sentim és part de la declaració que va fer l'Audiència Nacional i a la qual IB3 Ràdio ha tingut accés. També ha negat haver fet negocis a Veneçuela i ha explicat que la seva relació amb l'empresari Julio Martínez i l'empresa Anàlisi Relevante, de la qual va arribar a cobrar 490.000 euros a través de factures falses.
10: Me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor, como he hecho con otras consultoras, yo le digo que sí, y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional. De hecho, en la actividad de análisis relevante, pues se han producido otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: No va voler declarar pel cas de les joies trobades al seu despatx, per la qual cosa l'acusen de frau fiscal i de contraband. Unes declaracions que han conegut el mateix dia en què el jutge ha acordat investigar les filles de Zapatero.
11: Així és perquè Calam ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per fer possibles operacions econòmiques rellevants pels fets delictius que s'estan analitzant en aquest moment, s'estan investigant. També investigarà la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar. En paral·lel, el jutge ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, que és conseller de l'aerolínia Plus Ultra, que està fugit de la justícia, tal com demanava la defensa del socialista. Sol·licitava comprovar si s'havien respectat o no les garanties en l'abocament de dades del telèfon, ja que el contingut d'aquest aparell és una de les proves principals de tota la investigació. Així mateix, Calamà ha denegat citar com a investigats l'exministre José Luis Ábalos i també el seu exassessor Coldo García, una passa que demanava el Partit Popular.
0: I aquestes darreres hores també hem sentit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha traslladat el seu suport a l'excap de l'executiu central, José Luis Rodríguez Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després de la compareixença de dimecres davant el jutge. Són declaracions prèvies a la reunió del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
12: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de la família socialista.
0: I enmig d'aquest escenari, part de l'oposició continua demanant eleccions anticipades. De fet, el Partit Popular durà al Tribunal Constitucional el veto de la mesa del Congrés a votar les dues esmenes, les seves i les de Junts, que demanaven avançar els comicis.
11: I titlla la decisió de nova cacicada per part de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, i per això han presentat la mateixa esmena al Senat, on es votarà el pròxim dia 24 de juny, la setmana que ve. És el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
13: No puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. España no va a ser la República Bananera que pretende convertir el sanchismo, tanto el gobierno como el poder legislativo.
11: Sánchez ha obert a la porta per primera vegada una convocatòria d'eleccions anticipades, això sí, si els pressupostos no tiren finalment endavant. Serien, en tot cas, l'any vinent.
12: Apelo a la responsabilidad de los grupos parlamentarios y a partir de ahí, pues bueno, negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis, pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
11: Sigui com sigui, Feijóo ha admès contactes amb altres formacions per presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Escoltau l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
14: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
15: Calor?
16: Moscars?
15: Gelats que se desfan massa ràpid?
17: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
16: Com les ganes de passar-ho bé.
15: I les converses que enganxen.
16: Les rialles.
15: La bona companyia.
17: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
18: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
19: Informa. matí, un matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:24. La campanya de bons comercials a les Illes va arrencar ahir amb bona acollida per part dels clients. A Palma van ser molts els residents que van aprofitar els descomptes per comprar en alguns petits comerços adherits més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen a fer fins a un 50% més de caixes gràcies a aquesta iniciativa que està vigent fins al 31 de juliol.
7: És una de les principals eines de suport al comerç de proximitat i els comerciants esperaven aquest dia, tant com els clients. Com ja ha passat en altres edicions, el calçat és un dels productes que tenen més èxit. El propietari de Neus Palou, es Miquel Riera, ja estava preparat per rebre molt de clients, més del que és habitual.
20: Claro, si el mateix té avantatges, perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar aquesta oportunitat, jo crec que ningú li sobra els dos més. No m'interessa fer caixa, tot el que m'interessa és que compri el nostre producte i fer clients. Perquè els clients és el que ens donen, els que ens fan sempre que sigui sòlida.
7: També hi ha Elisabetta Casnovesca, de la sabreteria Passi, afirmar que els bons són un bon reclam per als clients.
21: Pues por ahora, todo el mundo que entra, lo primero que pregunta es si tenemos los bonos y nada, sí, les gusta mucho venir a comprar estos días.
7: Alguns residents no sabien que ahir començava la campanya ni com funcionava i venien, acabaven tenint una sorpresa.
22: I mateix m'he anat compte, me pensava que havien de cercar bonos a l'Ajuntament i tal, però en so carnet ja basta, us ha dit aquest senyor. Una sorpresa, perquè no ho sabia.
23: Pues dos para mi marido, y ahora está mirando para mí. La alimentación ya hemos aprovechado en Cerrico, que hemos gastado un montón de dinero en sobrasadas.
24: Cinco bonos, entre mi marido y yo. Estupenda.
25: Sí, me he comprado unos zapatos y un bolso. Y ahora venimos aquí a esta otra tienda a ver si encontramos algo que nos guste. I hay que aprovechar los bonos.
7: Val a dir que en aquesta campanya de bons comercials s'hi han adherit 1.223 comerços de 46 municipis arreu de les Illes.
0: I els hotelers de Menorca qualifiquen l'inici de la temporada turística els mesos d'abril i maig de rècord. Així ho han compartit el conseller de Turisme, Jaume Boussam, a qui li han demanat implicació institucional en diverses qüestions.
11: Perquè els hotels i també apart hotels han incrementat un 30% la seva ocupació respecte de la temporada passada i han destacat els turistes alemanys. Sebastià Triar i Falles, president de SOME.
26: Que la guerra ha influït, perquè de competències com destins com Turquia, la competència nostra, i en guany pues, ho estan passant malament. Què vol dir això? Vol dir que a qualque banda va el turisme i s'ha decantat més cap a Balears.
11: Durant la reunió, els hotelers han transmès les seves preocupacions a Jaume Boussà.
27: Necessitam donar seguretat jurídica i també llevar certa càrrega burocràtica, temes d'aigua no? I de medi natural, recursos naturals, màxima protecció aquí, sobretot a Menorca.
26: Li demanat que fessin un test reforç perquè hi ha una quantitat de normatives que a vegades quan hi ha una inspecció o un il·legal d'aquest, els inspectors no saben per on què és el que han d'aplicar.
11: I com a novetat, aquesta temporada Menorca està comptada en ciutats de l'est d'Europa com Varsovia, també Budapest i amb altres destinacions més internacionals com Florència, Roma i Londres.
0: I ara, quan són les 7:28, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que posa la vista avui en el poblat de Son Banya.
7: És així, també en aquest informatiu ho vam explicar fa just una estona. Les paleres tornaren a entrar, varen esbocar noves construccions. Fa el joc de paraules d'última hora, diu Espanya cau a Son Banya, perquè les parets estaven pintades, recordareu, a la bandera espanyola. Fotos de les màquines entrant i tombant murs. El titular, no manco cridaner, diu que el reggaeton fest amb 16.000 entrades venudes cancela. En parlarem en temps de cultura. Diari de Mallorca parla avui de Bestart. Pedro Bestart ho feia normalment última hora, però avui diu Diari de Mallorca que l'informe treu de llum repostatges sense justificació fets a hores intempestives. Utilitza aquest terme. Foto del rei Felip a Barcelona, en petit Son Banya també. Un tema que també veiem als digitals. El Mallorca Diario, per exemple, en esportada. OK Baleares també li dedica un espai i ara Balears també ho destaca, però en gros. Encara treu el que considera una nova agressió a la llei òmnibus del territori, diu que elimina restriccions a l'hora de fer xivius, sobretot al litoral. Com és lògic, les altres illes no parlen en concret de Son Banya. Per exemple, a les Pitiuses i anant ja en els diaris editats en paper allà, no es fan en fora, això sí, d'aquesta sordidesa de la notícia del poblat de Son Banya, però el que diu el periòdico posa una fotografia en aquest cas d'un detingut amb un cotxe robat al Regne Unit i que quan el van obrir estava ple de droga. Això en imatges, en titular, multa de 300.000 euros per una festa il·legal que s'havia organitzat a Buscastell. Aquest tema és també el titular principal al diari d'Eivissa, en aquest cas. I per tancar aquest repàs als diaris fets a les Illes Balears, el Menorca explica que hi ha una proliferació fora de mida, atenció, de papallones a l'illa i que tot això es preocupa, o gràcies, a la calor extrema de la temporada.

0: Hem arribat a les 7 i mitja, repassam ara els temes més destacats d'aquest divendres. Més de 161.000 alumnes posen punt final d'un curs escolar amb la millora de l'atenció psicològica dels docents com una de les assignatures pendents per a l'any que ve.
1: Es preveu que aquest sigui un dels canvis importants. A partir de setembre es desplegarà un nou programa que va en aquesta direcció. Joan Ramon Xemenes, el president dels directors de secundària.
2: Cansada i esgotada de no poder ser, entre com a mateix centre, ser un poquet en preparar les classes, en fer les classes, en poder atendre l'alumnat el millor possible.
1: El curs que avui acaba, però, ha destacat per la limitació de l'ús de les pantalles. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
3: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
1: També pendents de veure com es concretarà la consideració dels professors com a autoritat, una mesura molt sol·licitada als centres de secundària.
0: I aquest que sentireu ha estat un dels sons més destacats de les darreres hores. Era el moment en què les excavadores prenien Sant Banya, la caseta que es va aixecar en molt poc temps amb els colors d'Espanya i motius futbolístics, ara que juga el Mundial, ha quedat reduïda a runes.
1: Va ser en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local que es va saldar amb 7 detinguts per tràfic de drogues. Decomissaren haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
4: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema.
0: I aquestes darreres hores també una dada ha cridat l'atenció i és que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer algun acte no desitjat durant una relació sexual.
1: Són unes xifres que recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual.
0: I precisament els 56 agents de la Policia Local de Mallorca i d'Eivissa que reforçaran el dispositiu de seguretat a les festes de Sant Joan de Ciutadella tendran com un dels objectius combatre les agressions masclistes.
1: Com ara tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en els casos més greus, violacions. El coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, ha explicat que hi haurà un punt lila fits al convent de Santa Clara i altres itinerants.
5: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha acordat investigar les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles, What the Faf, tenia un paper clau ja que s'hauria utilitzat per fer possibles operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant.
0: Tot això quan s'ha filtrat el contingut de la declaració de dimecres de Zapatero davant el jutge.
6: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: Hem sentit, per tant, en aquestes darreres hores a Zapatero, però també ha parlat d'aquesta qüestió per primera vegada d'ençà de la declaració el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha traslladat el seu suport a l'excap de l'executiu central i a la seva família. I aquí a les Illes el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores d'escoletes d'infantil.
1: Ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació Antoni Vera al consolat de Mà de Palma per desencallar el conflicte de les mestres i educadores amb les patronals del sector.
0: I també hem sabut que s'ha cancel·lat el Reggaeton Beach Festival a Mallorca. S'havia de celebrar a Palma els dies de 8 i de 9 de juliol. La companyia s'ha fet enrere de tota la gira que havia de passar per Múrcia, Tenerife, Barcelona o Santander, perquè diu que no en pot assumir l'estructura operativa i financera. Avui, però, també és notícia la calor, perquè demà comencen els primers avisos taronges per mort de les elevades temperatures. En concret, serà al sud de Mallorca. Avui també s'espera que el termòmetre arribi a unes temperatures bastant altes. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia, pel que fa al temps. Avui continua comandant el sol. Això sí, notarem més pols en suspensió que dies enrere. Per tant, tindrem un cel una mica més blanquinós i més lleig, amb unes temperatures que seran bastant altes, principalment a Mallorca, on es poden arribar a assolir i superar els 36 graus. També atenció a les temperatures mínimes, perquè tenen tendència a pujar aquestes pròximes nits. El vent bufarà entre fluix i moderat de llevant i a la mà, i trobarem algunes àrees més de maror.
8: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, Vedat Muriqi ja és a Istanbul per convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe. Gavi Fortesa, bon dia.
9: Bon dia. El pirata va abandonar l'illa ahir vespre en direcció a Turquia, on es va sotmetre a controls mèdics per completar així la darrera fase de les negociacions de la transferència. Muriqi tornarà al club turc 6 anys després de la seva sortida per un total de 15 milions i mig d'euros, dels quals el Mallorca en rebrà 12. El Fenerbahçe, per cert, coincidirà amb el mallorquí Marco Asensio. D'aquesta manera, finalitza l'etapa del pirata com a mallorquinista després de 4 temporades i mitja, amb un total de 155 partits, 58 gols i 12 assistències. Més actualitat del Real Mallorca, perquè en aquest mercat d'estiu tot el que l'envolta té l'etiqueta de sortida. Una altra que apareix imminent és la de l'encara tècnic Martín de Michelis. Tant ell com el club estan a l'espera que el Leipzig pagui la clàusula de 2,5 milions d'euros per l'entrenador argentí, i més encara tenint en compte que el club alemany va destituir el seu tècnic. Sigui com sigui, el club vermell continua sense tenir assegurat cap substitut a la banqueta de Somos. El darrer nom en agafar més força és el de Luis García Fernández. I d'altra banda, la Unió de Penyes Mallorquinista es va reunir ahir a hora baixa amb Alfonso Díaz, cap de negocis del club. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola va entrenar ahir a hora baixa per continuar preparant el segon partit de la fase de grups. Els de Luis de la Fuente cercaran una victòria diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. Escoltam el jugador Marco Corella.
10: Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está haciendo fácil. Todos los equipos que han venido aquí es porque se han clasificado, porque tienen talento. Quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar, que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana. I ojalà nos pueda salir un gran partido y conseguir esos 3 puntos.
9: Pel que fa a altres grups, ahir República Txeca 1, Sud-àfrica 1 i Suïssa 4, Bòsnia i Hercegovina 1. Aquesta matinada, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sur 0. I per avui, a les 9 del vespre, Estats Units, Austràlia, i la pròxima matinada, Escòcia, Marroc, Brasil, Haití i Turquia, Paraguai. En futbol, de més a prop, pel que fa a l'Atlètic Balears, tant l'equip masculí com el femení continuen confeccionant les plantilles per a la pròxima temporada. El conjunt femení de la segona federació ja ha fitxat 2 futbolistes, Rosanne Bolduc i Elena Vives, i ha renovat una part important del bloc de la passada temporada. L'entrenador Miqui Mayans diu que encara falten un parell d'incorporacions.
11: Sí, la veritat és que ja té forma, i és vera que sí, que falta un parell de moviments. Jo crec que entre aquesta setmana i la propera podríem, a lo millor, tancar 2 jugadores més, i a partir d'aquí després ja pues, també veure, no?, a nivell de pressupost, com anem, que podem, que no podem. També entenem que nosaltres som un equip d'una illa i que el valor principal del nostre equip han de ser jugadores d'aquí, jugadores de silla.
9: I el primer equip masculí ha iniciat ja una renovació al vestidor, començant amb la banqueta. Amb Òscar Troia al capdavant de l'equip, el club continua fent feina per crear una plantilla que pugui assolir l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El seu nou entrenador vol tornar a il·lusionar l'afició en blanquiblava.
12: Al final nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos, y a veces te sale y a veces no te sale. Lo que pasa que lo bueno, y es uno de los objetivos, por eso yo hablo de objetivos, pues oye, hay que intentar ilusionar a la gente, hay que intentar que la gente se sienta identificada con lo que tú haces, ¿no? Ese es el principal valor, esa es la base, y esa es por lo que trabajamos en el día a día en este fútbol, pero que queremos ser igual de grandes que los más grandes, ¿no?
9: De fet, el conjunt blanc i blau ha anunciat el fitxatge de l'aragonès Álvaro Martín. El defensa arriba procedent del Terrassa. I qui vol pujar a aquesta mateixa categoria és la penya esportiva. El conjunt pitius es juga l'ascens a la segona federació aquest dissabte a les 8 del vespre contra l'Arenas de Armilla. Escoltam el jugador Marc Fraile.
13: Sí, intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem, i si està per naltros, estarà per naltros. Si haguéssim tingut que firmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que no podia passar.
9: Recordem que a l'enfrontament d'anada disputat a Granada el resultat va ser d'empat a 1. I en voleibol, el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2, la segona categoria nacional. L'equip mallorquí va signar un any per emmarcar guanyant la primera divisió nacional. Escolta'm la jugadora Mireia Alzamora.
14: Al final aquesta categoria és una categoria dura i al final depèn del grup que te toqui també, perquè el grup de Barcelona, que és estrany que he jugat jo, sempre ha estat bastant dur i se necessiten jugadores d'alt nivell i si són de casa, millor.
9: Idò, Mireia Alzamora i el vòlei, tancam la informació esportiva.
0: Gràcies, Gavi. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos ampliam la darrera hora sobre una de les qüestions de la setmana, l'acord de pau a l'Iran.
15: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
16: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
17: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
18: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
16: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
15: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
19: Em donau-vos permís per començar el replec?
20: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
19: Així ho faré.
15: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio. Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Falten 18 minuts per les 8 del matí. El vicepresident del govern, Antoni Costa, garanteix que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a finals d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran. Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
21: Segons ha explicat Costa, a l'espera de com evolucionen els preus, tot i que previsiblement baixaran els pròxims mesos, l'executiu mantindrà les ajudes sense canvis previstos en el calendari.
22: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla de decret llei 1/2026, continua exactament igual, sí.
21: El vicepresident ha celebrat l'entesa entre l'Iran i els Estats Units i confia que es pugui recuperar l'estabilitat econòmica afectada per la crisi. Estaran, però, expectants de com evolucionen els preus, especialment els de les matèries primeres i també els combustibles, que s'han vist afectats de manera contundent per l'escalada del conflicte.
0: I de precisament sobre aquesta entesa, en un discurs dirigit a la nació, el líder suprem de l'Iran admet que tenia reserves sobre l'acord de pau signat amb els Estats Units, però el president del país, Massoud Pezeshkian, el va convèncer per donar-hi el vistiplau. El memoràndum d'entesa de 14 punts s'havia de signar avui a Suïssa.
21: Per la seva banda, l'exèrcit dels Estats Units confirma l'aixecament del bloqueig als ports de l'Iran, mentre que les autoritats de Teheran ordenen l'eliminació dels peatges per als vaixells comercials que travessin l'estret d'Hormuz. Donald Trump adverteix que l'acord afecta tots els fronts, però Israel continua els bombardejos. Almenys 3 persones han mort en aquests nous atacs. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, avisa.
23: Donald J. Trump is the only head of state in the entire world.
21: Diu Trump, és l'únic cap d'estat de tot el món que és simpàtic amb la nació d'Israel en aquest moment i resulta que és el cap d'estat de la superpotència mundial. Si jo estigués al gabinet de govern israelià, diu, potser no atacaria l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
0: I s'ha produït també un atac massiu d'Ucraïna a una gran refineria de Moscou que agreuja la crisi de combustible que viu Rússia.
21: El Ministeri de Defensa rus afirma que ha interceptat més de 500 drons ucraïnesos en el bombardeig més gran que aquest país ha fet en 2 dos anys. Mentrestant, els líders de la Unió Europea insisteixen a avançar en la integració d'Ucraïna i exploren les vies per restablir les relacions amb Rússia.
0: S'ha decretat presó provisional i sense fiança per a l'home de 24 anys que dilluns passat va matar el logopeda del seu fill menor d'edat. El detingut està investigat per un delicte d'homicidi.
21: Aquest home es va lliurar a la comissaria de Burjassot amb les mans tacades de sang i va confessar el seu crim. Els fets van passar a l'hora baixa dins la clínica, on la policia va trobar el cos de la víctima i la navalla de l'atac. Segons fonts policials, l'agressor va explicar que va atacar el logopeda perquè el va trobar tot sol amb el nin, que tenia els calçons abaixats, i va sospitar d'una agressió sexual. La investigació, en tot cas, continua oberta.
2: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Quan falta un quart d'hora per les 8 del matí, vos explicam que el govern s'ha compromès a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals de les treballadores de les escoletes d'infantil. Ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació, Antoni Vera, al Consolat de Mà de Palma, per desencallar el conflicte de les mestres i educadores amb les patronals del sector.
21: La plataforma i els sindicats UGT, STEI i Comissions Obreres diuen sortir-ne satisfets d'aquesta trobades, ja que el conseller els va expressar la seva voluntat, per part d'Educació, de portar pressupost per tal d'equiparar les taules salarials, que actualment són 7, sobretot per aquelles treballadores que estan dins el conveni estatal.
3: Aquest decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat del 0-3 a les Illes Balears, ordre de menjadors que per 0-3 que ja serà una realitat el pròxim curs.
21: Vera també ha confirmat que el curs que ve, 35 escoletes de 0 a 3 anys, que actualment són gestionades per ajuntaments i consells insulars, passaran a domini directe del govern.
0: I d'altra banda, la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha destacat la bona sintonia amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació pel seu compromís de revisar aquest decret de mínims que recolliria les millores salarials i condicions laborals, com la davallada de ràtios o l'equiparació del calendari escolar amb les altres etapes educatives.
4: Hem començat a trobar un punt, no?, d'aquest trobament o aquesta consciència per part de lo que suposa 0-3. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles i a tornar a seure per començar a concretar.
0: El govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals a les treballadores de les escoletes d'infantil. Per tant, aquesta és la notícia que destacàvem d'aquesta reunió que es va produir ahir. I també destacam que el sindicat UGT ha anunciat que interposarà una demanda contra la decisió del govern de no pagar als docents de la concertada i als treballadors del sector públic instrumental la pujada del 2,9% salarial pendent de l'any 2020. Educació va signar un acord amb els sindicats i ara Funció Pública ha reculat i diu que no farà efectiu aquest pagament. I també vos contam que la UIB, juntament amb la Universitat de Múrcia, ha liderat el projecte Compàs, que ha permès a més de 1.800 adolescents d'entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol aprendre a gestionar el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'IES Santa Maria i de la Universitat han participat en el projecte, en què també han pres part estudiants d'altres territoris com Barcelona, Huelva, Madrid, Múrcia i Màlaga. Ens ho explica Carme Moreno.
5: La investigadora principal del projecte, la doctora d'infermeria Rosa Miró, explica que la mort és un tema tabú a la nostra societat i el fet de no parlar-ne, diu Miró, genera molt de malestar. Durant aquest curs escolar, el projecte Compàs ha donat eines a l'alumnat per afrontar millor el dol. L'equip d'investigació de l'UIB també ha vist com els adolescents els costa manco parlar de la mort que els adults.
24: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural que hi ha que demanar si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut a la seva mamà.
5: Els 427 estudiants de l'Institut de Santa Maria han participat en el projecte, que ha comptat amb un grup de 15 alumnes que ha estat el grup promotor. Aquest grup ha marcat les activitats que s'han anat fent durant el curs per treballar el dol. Han après com els silencis, l'empatia i l'escolta són claus per acompanyar les persones que han perdut un ésser estimat. Són Laura Canyelles, de tercer d'ESO, i en Blai González, de segon.
1: Bueno, jo he tingut morts, però mai avui com que he arribat a xerrar d'això i el que projectes com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
6: Pues ajudar-lo, demanar-li com se sent, fent activitats un poc perquè se distregui un poc. Al final és ajudar-lo, que senti que estàs allà i que no està tot sol.
5: Les activitats que han anat fent han consistit, per exemple, en un nígul sobre què voldrien fer abans de morir. A l'institut també hi ha hagut una bústia on els estudiants han pogut dipositar cartes als seus éssers estimats que ja no són aquí. És la directora de l'IES, Pilar Molies.
7: Intentam acompanyar l'alumnat en què pugui expressar, facilitam també a l'equip docent, que és el que treballa amb aquest alumne, aquesta informació, perquè se tingui en compte aquest possible malestar, i també, si és necessari, doncs, se treballa a classe a l'hora de tutoria, perquè se pugui expressar o no, sempre comptant amb l'opinió de l'alumne.
5: Les dades aconseguides amb el projecte finançat per l'UIB es publicaran. A més, les investigadores esperen que aquest projecte tingui continuïtat a les aules amb l'objectiu que els docents puguin acompanyar millor l'alumnat que passa per un procés de dol.
0: Són les 7:50 minuts. Ja està en marxa la campanya antiincendis a les Illes. Enguany, però, hi ha una novetat important. Una unitat de drons que enviarà imatges en temps real i que s'incorpora a l'operatiu format per 350 professionals de l'IBANAT, el Servei de Gestió Forestal i el Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Proens va presentar aquest dispositiu recordant que el 90%, 9 de cada 10 incendis forestals, tenen origen humà.
21: I a banda del recursos humans, l'operatiu interinsular d'incendis forestals disposa de 5 helicòpters amb descàrrega d'aigua, 2 avions amfibis i un altre de vigilància. També els 2 avions del Ministeri de Transició Ecològica, incloent-hi el Canadair, en base a Pollença. I ara, a més, aquesta unitat de drons que explicava Proens.
8: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aèris convencionals no poden operar.
21: Aquesta campanya antiincendis, recordeu, va començar el 1 de maig, s'allargarà fins al 15 d'octubre. De moment, enguany ja s'han produït 28 incendis forestals, però amb poc més de 6 hectàrees cremades. L'objectiu, per tant, és mantenir el bon resultat de l'any passat, del 2025, que va ser el segon millor any històric des que hi ha registres, en només 17 hectàrees afectades.
0: I el cantant mallorquí Jaume Anglada ha comparegut aquest dijous als jutjats de la via d'Alemanya de Palma en relació amb l'accident de trànsit que va patir l'agost de l'any passat.
21: Un fet que remunten a dia 8 del 25 de l'any passat, quan Anglada circulava en moto per l'avinguda Joan Miró i va ser atropellat per un cotxe conduït per un jove de 20 anys, detingut hores després al seu domicili. A conseqüència d'aquest impacte, va patir ferides greus, va romandre prop de 2 setmanes a l'unitat de cures intensives de Son Espases, posteriorment va passar a planta i va acabar rebent l'alta hospitalària a principis del mes de setembre.
0: I preocupació a Formentera, després que en només un mes s'han registrat prop d'una trentena de robatoris i furts a l'interior d'habitatges i vehicles a les zones d'Esmalpas i d'Espides Català. Els veïnats denuncien que la situació d'inseguretat creix, ja que en diversos casos els lladres haurien accedit als domicilis durant la nit, mentre els propietaris dormien. Ivonne Aranyó.
10: Pere Serra és un dels afectats. Fa 2 setmanes li varen robar el cotxe i varen entrar altres 2 que tenien aparcats a casa.
25: I vaig sortir a revisar i faltava el cotxe de la meva mare. I després vàrem trobar que havien entrat dins els altres 2 cotxes, que dins el cotxe del meu pare s'emportaren sous i ho remogueren tot, i dins el meu pues, no duia res, però sé que obriré perquè tenia la guantera oberta.
10: Per sort, el cotxe el varen recuperar en bon estat. Són 32 delictes, robatoris o furts. 3 són de vehicles, 3 més robatoris en força en establiment.

0: no és el que era. Estàvem acostumats a que podíem deixar els cotxes oberts com fèiem i jo no li deixo a ningú que li passi això.
1: La Guàrdia Civil investiga si els robatoris estan relacionats, demanant a la població que avisin davant qualsevol sospita i que no facin servir els grups de WhatsApp de controls de carreteres perquè sospiten que els lladres els empren per evitar la policia.
2: I els tècnics de Sant Antoni de Portmany investiguen amb el Consell d'Eivissa si la sanció de 300.000 euros proposada per al responsable de la macrofesta il·legal podria ser superior per haver-se celebrat en una casa en sòl rústic. L'equip de govern ha fet balanç dels 3 anys de legislatura. Neus Mateu és regidora de Seguretat Ciutadana de Sant Antoni.
3: Com en terreny rústic tampoc no es pot fer, doncs, i tot és intrusisme també el duen ells, ara també anem a mirar tot el que pot agafar l'expedient. S'ha de demostrar, per exemple, que el propietari de la casa també ha estat implicat, perquè si no només se sanciona el promotor, tot això encara s'està acabant d'estudiar i analitzar tot.
2: I per cert que el GOP Mallorca ha celebrat una nova assemblea general un mes després de la dimissió en bloc de la presidenta i part de la seva directiva a causa de la crisi de governabilitat interna.
4: Els socis han conegut el full de ruta que marcarà l'activitat de la pròxima assemblea que se celebrarà el mes de desembre, un moment que és clau ja que es triarà la nova presidenta i també part de la Junta. Tot això després de la dimissió de la seva presidenta, Teresa Cuenet, juntament amb la desena de membres de la directiva. Joan Moranta, que va assumir la presidència de manera interina, ha explicat que aquesta reunió serveix per definir el futur de l'entitat ecologista.
5: Intentem normalitzar les situacions del GOP i tornar a il·lusionar la base social i explicar una mica quin és... Llavors, és un pla de ruta molt curt, perquè l'altre és un pla de ruta per arribar a l'assemblea de desembre, que segons elegirà la nova presidència.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
7: Mi momento llegará.
2: Falten 4 minuts per les 8 del matí. S'ha cancel·lat el Reggaeton Beach Festival a Mallorca, que s'havia de celebrar els dies de 8 i de 9 de juliol a Palma. La companyia s'ha fet enrere de tota la gira, que havia de passar per Múrcia, Tenerife, Barcelona o Santander. Diuen que no poden assumir l'estructura operativa i financera. La direcció del festival també anuncia el cessament de les seves operacions.
4: Recorden que es tracta d'un del festival de música urbana més grans de tota Europa. Asseguren que aquest dia es comunicaran tot això als artistes afectats, sobretot, però també informaran de com el públic que ja havia comprat les seves entrades, que eren prop de 16.000, poden recuperar l'import d'aquests tiquets. Recordem que en anteriors edicions hi varen actuar artistes com, per exemple, Bad Bunny, Karol G o Rauw Alejandro.

0: I acabam l'hora d'aquest informatiu matí, aquesta primera hora, amb una nota a l'agenda, perquè aquest dissabte el Cafè Tres Bandes, dos grans de l'escena mallorquina, se sumen per fer un únic concert. De moment són el gran Toni Brunet i Miquel García, ells dos en companyia i estones tots sols, presentant temes crus, sense artificis, música en estat pur.
1: Toni Brunet és músic, productor, que tot i que és ben mallorquí, viu a Madrid des de fa molts anys perquè allà és on té la seva feina. I aquesta feina és la de produir música, per exemple, per gent com Miguel Ríos, per Marc Lango, per Coque Malla o per Quique Rodríguez, en qui a vegades també participa de les gires. Ha fet feina també amb el Rulot, que és un dels grups de capçalera de Miquel García. Idò, per exemple, aquest Un dia qualquiera que sona de fons és un dels quatre temes en què varen col·laborar tots dos.
2: Com que ell viu a Madrid, vaig organitzar aquest concert per tocar plegats, i tocarem cançons seves i meves i mos acompanyarem, tocarem plegats, tocarem tots sols també, i serà un vespre de cançons, jo crec que cançons molt guapes i d'amistat i de molt bon rotllo, sobretot un vespre de cançons, que tant de festivals, tant de renou, sovint sembla que copsen, no?, l'imaginari de les propostes musicals.
1: Què faran en aquest concert? I de posar-se, explicava García, com es posen a l'habitació, guitarra en mà i fer temes, però tots sols, sense condiments.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 19 de juny, dia en què escoles i instituts fan un balanç d'un curs escolar que avui posa punt final. Darrer dia de classe amb la millora de l'atenció psicològica dels docents com una de les assignatures pendents per a l'any que ve. Es preveu que aquest sigui un dels canvis importants a partir de setembre. Es desplegarà un nou programa que va en aquesta direcció, també pendents de veure com es concretarà la consideració dels professors com autoritat, una mesura molt sol·licitada als centres de secundària. En parlam avui i sentirem les seves veus tot d'una amb els directors de les escoles i instituts de les Balears. Però si una cosa ha destacat aquest curs és per la limitació de l'ús de les pantalles, un gir important perquè anys enrere s'havien promogut. La Conselleria d'Educació es mostra satisfeta per aquest canvi. Tot d'una n'ampliem la informació en una jornada en què també destacam més notícies. Destacam alguns titulars i també un so, aquest que sentireu, que ha estat un dels més destacats de les darreres hores. És el moment en què les excavadores prenien Sant Banya, la caseta que es va aixecar en molt poc temps amb els colors d'Espanya i motius futbolístics, ara que juga el Mundial, ha quedat reduïda a runes.
2: Va ser en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local de Palma que es va saldar amb 7 detinguts per tràfic de drogues, de comissària, haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
3: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema.
1: I atenció a aquesta dada que hem conegut. 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer algun acte no desitjat durant una relació sexual.
2: Així ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual.
1: I precisament els 56 agents de la Policia Local de Mallorca i Eivissa que reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella tindran com un dels objectius combatre les agressions masclistes.
2: Tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en els casos més greus, violacions. El coordinador del programa a Festes Segures, Rafael Coves, ha explicat que hi haurà un punt lila fits al convent de Santa Clara i altres itinerants.
4: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no, directament a posar la denúncia i intentar que m'ho expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors, també.
1: També hi ha novetats en el cas Plus Ultra. El jutge que investiga el cas ha acordat investigar les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles, What the Faf, tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per a possibles operacions econòmiques rellevants per als fets delictius que s'estan analitzant.
1: Tot això quan s'han filtrat el contingut de la declaració de dimecres de Zapatero davant el jutge.
5: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
1: Aquestes darreres hores també ha parlat de la qüestió el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui des de Brussel·les ha traslladat el seu suport a l'excap de l'executiu central, a José Luis Rodríguez Zapatero. I aquí a les Illes, el govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals a les treballadores de les escoletes d'infantil.
2: Ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació Antoni Vera al consolat de Mà de Palma per desencallar el conflicte de les mestres i educadores amb les patronals del sector.
1: I durant aquesta segona hora d'informatiu parlarem sobre habitatge i les transformacions demogràfiques amb el catedràtic de Geografia Humana, jubilat de la UIB, Pere Salvà.
2: Que és un dels participants en el seminari que comença a les 9 a l'edifici de Sarriera i que organitza la Càtedra de la Insularitat de la Universitat.
1: Abans, però, en els esports, Vedat Muriqi ja és a Istanbul. Istanbul per convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia, el davanter kosovar ja és a Turquia per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Fenerbahçe. D'altra banda, Mafeo ja ha signat com a nou jugador de l'Olympiacos. I en el Mallorca no hi ha res de nou, ni en matèria de fitxatges, ni tampoc nou entrenador. Només que la Unió de Penyes Mallorquinistes es va reunir ahir amb el cap de negocis del club, Alfonso Díaz.
1: I avui també pendents de les temperatures, sobretot no tant per avui, que també seran elevades, però especialment pel cap de setmana. Dissabte s'activa l'avís taronja al sud de Mallorca, per tant, precaució. Aquest cap de setmana seran elevades les temperatures i avui destacarà també la pols en suspensió. Dani Capó, bon dia.
7: Bon dia, pel que fa el temps. Avui continuem amb molt de sol, això sí, amb pols en suspensió. Per tant, el cel serà més blanquinós que no blau. Temperatures una mica més altes, especial atenció a Mallorca, on es poden superar fàcilment els 35 graus i el vent, per la seva part, ho farà entre fluix i moderat de llevant.
1: Són les 8 i 6 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Caterina Bany, Cristina Bausà i Toni Escanellas a la redacció. Escoltau l'informatiu matí.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: Darrer dia de classe avui per als més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Balears. Un curs que ha incorporat prop de 19.200 als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Antoni Veres, conseller d'Educació.
8: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
1: Una regulació d'aquests dispositius que va marcar l'inici de curs, però també altres qüestions destacades, com el reforç dels recursos d'atenció a la diversitat, l'entrada en vigor dels nous currículums en diferents etapes educatives i la millora en la cobertura de les places docents, que han estat algunes de les qüestions que han marcat aquest curs 2025-2026. Coincidint avui amb aquest comiat, feim balanç.
2: I primer de tot, entre les claus, l'increment de professors i recursos d'atenció a la diversitat. També destaca la millora en la cobertura de vacants docents amb un procediment extraordinari d'adjudicacions que va permetre cobrir el 98% de les places oferides abans de començar el curs. I amb la vista al curs que ve, es pretén posar el focus en l'atenció psicològica dels docents, també dels alumnes, amb la incorporació de psicòlegs a primària, que ja n'hi ha a secundària, precisament per reforçar el benestar, sobretot l'emocional dels professors, tant en l'àmbit individual com de centre. Els directors de primària i secundària reclamen més empara legal, és a dir, reclamen més protecció de l'administració. Joana Maria Mas és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
9: Qüestionats a vegades per algunes famílies, no totes, perquè també hem de dir que hi ha famílies molt col·laboradores i que ajuden molt i que t'acompanyen. Però també hi ha algunes famílies que creen problemes o que no estan d'acord en certes decisions pedagògiques o que potser el seu alumne té, el seu fill té unes dificultats i s'han de firmar unes mesures.
2: Aplaudeixen la consideració dels docents com a figura d'autoritat pública que prepara educació, però, diu el president dels directors de secundària, Joan Ramon Xemena, que se senten poc legitimats, sovint amb escassos suports.
10: La veritat que la gent està un poc enfadada un poc per això, perquè moltes vegades aquest directiu mos tenen, o no mos tenen molt en compte, i després resulta que se vol fer entendre-se a la societat pública que gairebé és culpable més que el professorat estigui emocionalment malament, sí, culpa dels equips directius.
2: Els equips directius demanen poder participar i fer aportacions al programa 200-360 de suport psicològic, mediació i conciliació per al professorat. El pròxim curs es farà un projecte pilot a 12 centres.
1: I ara parlant d'un altre col·lectiu imprescindible, avui és la cinquena i darrera jornada de vaga de metges d'aquesta setmana. Ahir aquestes aturades van deixar anul·lades una cinquantena d'operacions, més de 1.300 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 1.400 400 consultes més d'atenció primària. Una vintena de metges es van concentrar a Lloret Baix al centre de Vila, a Salamera, per mostrar novament el seu rebuig a l'Estatut Marc que promou el Ministeri de Sanitat i que creuen que menysprea les condicions laborals en què treballen. Alberto Ferrer.
11: Amb aquesta concentració, els facultatius han posat fi a la cinquena setmana de protestes en la que han fet una performance amb maletes, amb la que volien escenificar la fuita de professionals de la sanitat pública. Exigeixen un estatut propi que reconegui la càrrega de feina i la responsabilitat de la professió mèdica. La vaga ha tingut un seguiment del 70% a l'atenció hospitalària i del voltant del 40% a la primària, segons el sindicat mèdic Cimeval. Per responsabilitat, davant les complicacions de l'estiu, ara pararan les mobilitzacions, però les reprendran al setembre si no hi ha avenços. Ha posat veu a l'amenaça el portaveu del sindicat a les Pitiuses, David Fernández.
12: Hemos decidido parar las movilizaciones los meses de julio y agosto por responsabilidad hacia nuestros pacientes. Parte de los médicos y facultativos de las plantillas se van de vacaciones. Si a eso le sumamos la presión asistencial que sufren muchos puntos geográficos de España, como dice Formentera, a partir del mes de septiembre, si no hay ningún movimiento por parte del Gobierno, de la presidencia del Gobierno, tiene en cuenta las alegaciones que hemos hecho al anteproyecto del Estatuto Marco, iniciaremos una huelga indefinida.
11: Segons ha informat l'àrea de salut de les Pitiuses, des de dilluns s'han hagut de cancel·lar 62 operacions quirúrgiques, 389 consultes i proves hospitalàries i més de 755 cites als centres de salut, que seran moltes més perquè no s'han computat encara les dels dos primers dies de la protesta.

0: Aquest que sentiu era el moment en què les excavadores envestien el mur que es va alçar a Sant Banya, una paret i diverses casetes que s'havien construït en molt poc temps i que s'havien pintat també amb els colors de la bandera d'Espanya. Després, amb motiu del Mundial, hi afegiren motius futbolístics. Ahir, però, tot va anar en terra en una operació conjunta de la Policia Nacional i la Policia Local amb un centenar d'agents que es va saldar amb 7 detinguts per tràfic de drogues. Decomissaren haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil, també doblers en efectiu.
1: Tots els detinguts han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional. En total, s'han intervingut 9 punts de venda. Alejandro Becerra és el portaveu de la Policia Nacional.
2: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
1: La policia local de Palma ha traslladat excavadores i ha tombat 7 casetes que s'empraven com a punts de venda. Dos altres punts no s'han pogut enderrocar perquè són habitatges. Amb tot, el major Toni Ramis, responsable de Seguretat Ciutadana de la policia local, assegura que ara comença una segona operació contra infraccions urbanístiques.
3: Volen aixecar acta, ja que som aquí, han decidit aixecar acta de totes aquelles infraccions urbanístiques que tinguis poblat, totes aquelles infraccions urbanístiques que detectem per poder accedir, poder tenir unes actuacions futures amb aquest aspecte. No? Ens interessa saber exactament què és el que s'ha construït il·legalment i per actuar en un futur.
1: La policia també ha volgut fer una crida a la ciutadania perquè ampliï els canals de denúncia anònima si saben de punts de venda il·legal de droga.
0: I aquestes darreres hores també ha cridat l'atenció una dada. 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer algun acte no desitjat durant una relació sexual. Ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquesta dada de molt greu i de preocupant.
1: En García ha considerat que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectiva o sexual continua sent fonamental per evitar aquests episodis. De fet, 9 de cada 10 enquestats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària per evitar, per exemple, que el 72% dels homes hagi reconegut que ha consumit pornografia el darrer any enfront del 24% de les dones.
4: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
1: Les dades de l'enquesta han estat recollides pel Centre d'Investigacions Sociològiques, pel CIS, en el que és la continuació, 16 anys després, d'un primer estudi fet en aquest àmbit. La ministra ha destacat com ha canviat la societat des de llavors i també la importància d'adaptar els coneixements a la realitat actual.
0: I 56 agents de la policia local de Mallorca i d'Eivissa reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella. Són 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer, que juntament amb la resta de cossos d'emergències i la Policia Nacional treballaran per evitar bregues, comes etílics i comportaments incívics. També per garantir la seguretat de les dones, per evitar agressions masclistes, tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en els casos més greus, violacions.
1: En cas d'atac, molt important, hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes en els llocs més multitudinaris. S'ha de tenir en compte que Ciutadella quintuplica aquests dies la població, fet que incrementa la possibilitat que registrin successos. Si no el trobeu, sempre podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que activarà el protocol d'atenció. Rafael Coves és el responsable del programa Festes Segures.
5: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
1: El cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana, ha explicat que els darrers anys s'ha notat un descens en el nombre d'incidents.
6: Tots hem de fer un pot de policia més al carrer, quan estiguem tot ciutadà de tenir una actitud positiva, de tenir una actitud constructiva, de tenir una actitud col·laborativa cap a tots els serveis d'emergència. I això és esperit perquè tot funcioni correctament, m'entens? Creure en els dispositius de seguretat, creure que tot el que es munta no és per perjudicar les festes, sinó per preservar-la.
1: A banda dels agents de seguretat i dels serveis d'emergències, hi haurà repartits per les zones de festa 30 voluntaris que reforçaran la vigilància.

0: Són les 8 i 16 minuts. La presidenta del govern, Marga Proens, considera que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha fet tot allò que està al seu abast sobre el suposat ús irregular de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bestart.
1: Proens diu que l'informe debatut dimecres al Consell, que conclou que el conseller de Vox ha fet ús inapropiat dels cotxes oficials, ofereix recomanacions i diu que Galmés les seguirà.
2: Jo crec que el president del Consell de Mallorca ha fet el que estava en les seves mans. Ha demanat un informe que analitzés la situació, un informe que té una sèrie de recomanacions, una de les quals és la regulació de l'ús dels vehicles oficials que no estava. El president del Consell ja ha dit que farà cas en aquestes recomanacions, per tant, el que fa el president del Consell és fer cas en aquest informe que s'havia demanat.
1: Més per Mallorca demana la compareixença urgent del president de la institució perquè expliqui quines decisions fa comptes prendre després d'aquest informe. La portaveu catalana Inés Perelló diu que és incomprensible que el màxim responsable de la institució encara no s'hagi pronunciat.
3: No pot continuar callat. Cada hora que passa, sense explicacions, augmenta la seva responsabilitat. Si no actua i no dona la cara, deixarà de ser un simple testimoni del fet per convertir-se en corresponsal polític.
1: L'informe, segons Europa Press, detalla que Bestart va fer servir els cotxes oficials per al manco 20 desplaçaments a lloc on no constava cap acte de l'agenda institucional.
0: I avui també tenim novetats amb el cas Plus Ultra. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensà dimecres davant el jutge José Luis Calama la legalitat dels seus actes respecte al rescat de l'aerolínia. Recordem que està acusat d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda i falsedat documental, també de blanqueig de capitals per aquest cas.
4: Siempre he tenido un firme convencimiento de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley en el Estado de Derecho. Y por último, decir que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y que toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad.
0: És part de la declaració que va fer a l'audiència i a la qual IB3 Ràdio ha tingut accés. També ha negat haver fet negocis a Venezuela i ha explicat la seva relació amb l'empresari Julio Martínez Martínez i amb l'empresa Análisis Relevante, de la qual presumptament hauria arribat a cobrar 490.000 euros a través de diverses factures.
4: Me pregunta si yo estaría dispuesto a ser consultor, como he hecho con otras consultoras, yo le digo que sí. Y a partir de ahí es cuando empieza la relación, la parte de relación profesional. De hecho, en la actividad de análisis relevante, pues se han producido otro tipo de actividades, aunque obviamente yo he sido el consultor principal.
0: No va voler declarar pel cas de les joies trobades en el seu despatx, per la qual cosa l'acusen de frau fiscal i contraband. Unes paraules que hem conegut el mateix dia en què el jutge ha acordat investigar les filles de Zapatero.
1: Calama ha pres aquesta decisió a petició de la Fiscalia Anticorrupció. Considera que l'empresa de les filles, What the Faf, tenia un paper clau, ja que s'hauria utilitzat per a fer possibles operacions econòmiques rellevants per al fet delictius que s'estan analitzant. També investigarà la secretària de Zapatero, Gertrudis Alcázar. En paral·lel, el jutge ha rebutjat de moment demanar informació als Estats Units sobre el telèfon mòbil de Rodolfo Reyes, l'exconseller de l'aerolínia Plus Ultra, que està fugit de la justícia, recordem-ho, tal com demanava la defensa del socialista. Sol·licitava comprovar si s'havien respectat les garanties en l'abocament de dades del telèfon, ja que el contingut d'aquest aparell és una de les proves principals de la investigació. Així mateix, Calamà ha denegat citar com a investigats l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García, una passa que demanava el Partit Popular.
0: I aquí també hem sentit, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, qui ha traslladat el seu suport a l'excap de l'executiu central, a Zapatero. És la primera vegada que es pronuncia després de la compareixença de dimecres davant el jutge. Són declaracions prèvies a la reunió del Consell Europeu que se celebra a Brussel·les.
5: Evidentemente confío en esa inocencia y respaldo a José Luis. Y por supuesto empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita pues lógicamente del apoyo en este caso de de la família socialista.
0: Enmig d'aquest escenari, part de l'oposició continua demanant eleccions anticipades. De fet, el Partit Popular durà al Tribunal Constitucional el veto de la mesa del Congrés a votar les dues esmenes, les seves i les de Junts, que demanaven avançar els comicis.
1: Tilla la decisió de nova cacicada per part de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol, i per això han presentat la mateixa esmena al Senat, on es votarà el pròxim 24 de juny. És el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
6: No puede aceptar que un diputado no pueda votar una enmienda presentada por el grupo mayoritario de la Cámara, incluso por otro grupo adicional. España no va a ser la República Bananera que pretende convertir el sanchismo, tanto el gobierno como el poder legislativo.
0: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
0: Són les 8 i 22 minuts. El govern es compromet a revisar el decret de mínims per millorar les condicions laborals a les treballadores de les escoletes d'infantil. Així ho ha confirmat la xarxa 03 després de la reunió amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació, Antoni Vera, al Consolat de Mà de Palma per desencallar el conflicte de les mestres i educadores amb les patronals del sector. Escoltam el conseller Antoni Vera.
9: Aquest decret de mínims de ràtios aprovat per l'anterior govern no compleix les expectatives ni la realitat, no té en compte la realitat del 0-3 a les Illes Balears. Ordre de menjadors que per 0-3 que ja serà una realitat el pròxim curs.
0: La portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, ha destacat la bona sintonia amb la presidenta Marga Proens i el conseller d'Educació pel seu compromís, diu, de revisar aquest decret de mínims que recolliria millores salarials i condicions laborals com la davallada de ràtios o l'equiparació del calendari escolar amb altres etapes educatives.
10: Hem començat a trobar un punt, no, d'aquest trobament o aquesta consciència per part de lo que suposa 03. La conselleria s'ha compromès a revisar totes les nostres línies vermelles i a tornar a seure per començar a concretar.
0: I la campanya de bons comercials a les Illes va arrencar ahir amb bona acollida per part dels clients. A Palma van ser molts els residents que aprofitaren els descomptes per comprar en algun punt dels petits comerços adherits, més de 1.200 en aquesta edició. Alguns esperen a fer fins a un 50% més de caixa gràcies a la iniciativa. El propietari de Neus Palau, Miquel Riera, ja estava preparat per rebre molts més clients d'allò que és habitual.
11: Claro, la gent si mateix té avantatges, perquè de cada 40 euros pues, en paguen 20. I si poden aprofitar l'oportunitat, jo crec que ningú li sobra els dos més. No tot el que m'interessa fer caixa, no tot el que m'interessa que compri el nostre producte i fer clients. Perquè els clients és el que ens donen, els que ens fan sempre que sigui sòlida.
0: A la campanya de bons comercials d'enguany s'hi han adherit 1.223 comerços de 46 municipis de les Illes. Són les 8 i 25 minuts, ara els esports.
8: Informatiu matí. Esports.
0: Vedat Muriqi ja és a Istanbul per convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe. Gavi Fortesa, bon dia.
12: Bon dia. El pirata va abandonar l'illa i vespre en direcció a Turquia, on es va sotmetre als controls mèdics per completar així la darrera fase de les negociacions de la transferència. Muriqi tornarà al club turc 6 anys després de la seva sortida per un total de 15 milions i mig d'euros, dels quals el Mallorca en rebrà 12. El Fenerbahçe, per cert, coincidirà amb el mallorquí Marco Asensio. D'aquesta manera finalitza l'etapa del pirata com a mallorquinista després de 4 temporades i mitja, amb un total de 155 partits, 58 gols i 12 assistències. Més actualitat del Reial Mallorca, perquè en aquest mercat d'estiu tot el que l'envolta té l'etiqueta de sortida. Una altra que apareix imminent és la de l'encara tècnic Martín de Michelis. Tant ell com el club estan a l'espera que el Leipzig pagui la clàusula de 2,5 milions d'euros per l'entrenador argentí i més encara tenint en compte que el club alemany va destituir el seu tècnic. Sigui com sigui, el club vermell continua sense tenir assegurat a cap substitut a la banqueta de Somos. El darrer nom en agafar força és el de Luis García Fernández. I d'altra banda, la Unió de Penyes Mallorquinistes es va reunir ahir hora baixa amb Alfonso Díaz, cap de negocis del club. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola va entrenar ahir hora baixa per continuar preparant el segon partit de la fase de grups. Els de Luis de la Fuente cercaran una victòria diumenge a les 6 de l'hora baixa contra l'Aràbia Saudita. Escoltam el jugador Marc Cucurella.
13: Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está haciendo fácil. Todos los equipos que han venido aquí es porque se han clasificado, porque tienen talento. Quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar, que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos.
12: Pel que fa a altres grups, ahir República Txeca 1, Sud-àfrica 1 i Suïssa 4, Bòsnia i Herzegovina 1. Aquesta matinada, Canadà 6, Qatar 0 i Mèxic 1, Corea del Sud 0. I per avui, a les 9 del vespre, Estats Units, Austràlia i la pròxima matinada, Escòcia, Marroc, Brasil, Haití i Turquia, Paraguai. Pel que fa a l'Atlètic Balears, tant l'equip masculí com el femení continuen confeccionant les plantilles per a la pròxima temporada. El conjunt femení de la segona federació ja ha fitxat dues futbolistes, Rosanne Bolduc i Elena Vives, i ha renovat una part important del bloc de la passada temporada. L'entrenador Miqui Mayans diu que encara falten un parell d'incorporacions.
14: Sí, la veritat és que ja té forma i és vera que sí, que falta un parell de moviment. Jo crec que entre aquesta setmana i la propera podríem, a lo millor, tancar dues jugadores més i a partir d'aquí després ja pues, també veure, no?, a nivell de pressupost, com anem, que podem, que no podem. També entenem que nosaltres som un equip d'una illa i que el valor principal del nostre equip han de ser jugadores d'aquí, jugadores de silla.
12: I el primer equip masculí ha iniciat ja una renovació al vestidor, començant amb la banqueta. Amb Òscar Troia al capdavant de l'equip, el club continua fent feina per crear una plantilla que pugui assolir l'objectiu de l'ascens a la primera federació. El seu nou entrenador vol tornar a il·lusionar l'afició en blanc i blava.
15: Al final nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y a veces te sale y a veces no te sale. Lo que pasa que lo bueno, y es uno de los objetivos, por eso yo hablo de objetivos, pues oye, hay que intentar ilusionar a la gente, hay que intentar que la gente se sienta identificada con lo que tú haces, ¿no? Ese es el principal valor, esa es la base y esa es por lo que trabajamos en el día a día en este fútbol, pero que queremos ser igual de grandes que los más grandes, ¿no?
12: De fet, el conjunt blanc i blau ha anunciat el fitxatge de l'aragonès Álvaro Martín, el defensa arriba procedent del Terrassa. I qui vol pujar aquesta mateixa categoria és la penya esportiva. El conjunt pitius es juga a l'ascens a la segona federació aquest dissabte a les 8 del vespre contra l'Arenas de Armilla. Escoltam el jugador Marc Fraile.
16: Sí, intentant aconsellar els companys amb consells per donar-los perquè afrontin aquest partit amb la tranquil·litat de que és un partit i que ho tenim que fer el millor que puguem. I si està per naltros, estarà per naltros. Si haguéssim tingut que afirmar el resultat i dir que no ho tenim que jugar a casa, pues és el millor que no es podia passar.
12: A l'enfrontament d'anada disputat a Granada el resultat va ser d'empat a 1. I en voleibol, el Mallorca jugarà aquesta pròxima temporada a la Superliga 2. Escoltam la jugadora Mireia Alzamora.
17: Al final aquesta categoria és categoria dura i al final depèn del grup que te toqui també, perquè el grup de Barcelona, que és els que he jugat jo, sempre ha estat bastant dur i se necessiten jugadores d'alt nivell i si són de casa, millor.
12: I en volei, tancam la informació esportiva.
8: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: I quan són les 8:30, és moment de repassar quines seran les claus d'aquest divendres. Avui, més de 161.000 estudiants acaben el curs escolar, per tant, darrer dia de classe d'un curs marcat per la limitació de l'ús de les pantalles.
18: I que deixa algunes assignatures pendents per l'any que ve. Una de les més destacades és la millora de l'atenció psicològica dels docents, també pendents de veure com es concretarà la consideració dels professors com a autoritat.
0: I 7 persones han estat detingudes per tràfic de drogues a Sant Banya. A Palma, en una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Policia Local.
18: En aquesta intervenció també s'ha decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil. A més, les excavadores han enderrocat la caseta amb els colors d'Espanya i que per molt del Mundial ara presentava motius futbolístics aixecada fa poc.
0: A les 8:45 minuts ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'Informatiu Matí, uns mesos d'abril i maig de rècord, així defineixen els hotelers de Menorca l'inici de la temporada turística. Etzel Camarasa, bon dia.
19: Bon dia. Els hotelers i apartahotels han incrementat en un 30% la seva ocupació respecte a la temporada passada, ha destacat el turisme alemany. Així li ho han traslladat als empresaris el conseller de Turisme, Jaume Bosa, a qui han demanat també implicació institucional en diverses qüestions. Confien, a més, que la temporada turística sigui molt positiva.
0: I a Eivissa, multa de 300.000 euros per al responsable de la macrofesta il·legal que es va celebrar recentment a Sant Antoni de Portmany. Carmen Cires, bon dia.
20: Bon dia. Ara l'Ajuntament de Sant Antoni i el Consell d'Eivissa estudien si aquesta sanció de 300.000 euros podria ser encara superior per haver celebrat la festa en una casa en sol rústic. L'equip de govern portmanyí ho ha anunciat durant el balanç dels 3 anys de legislatura.
0: I a Mallorca, la inversió per garantir el subministrament d'aigua al Cúdia i Sa Pobla puja a 11 milions d'euros. Juan Luis Marcos, bon dia.
21: Bon dia. Serà amb aigua parcialment desalinitzada. Per això es farà una ampliació de la planta d'Alcúdia i una conducció fins a Sa Pobla. Alcúdia té desaladora, però no rep aigua desalinitzada. Ho farà d'aquí a 2 anys. Això permetrà descansar les masses d'aigua de l'Albufera, que estan sobreexplotades, i a les que ja els entra aigua salada.
0: I quan són les 8:32 minuts, ara a l'entrevista parlant d'habitatge. Perquè d'aquí a mitja hora, a les 9, comença un seminari que analitzarà els principals reptes vinculats a l'accés a l'habitatge i a les transformacions demogràfiques a les illes de la Unió Europea. L'organitza la Càtedra de la Insularitat de la UIB i es farà a l'edifici de Sarriera, a Palma. I connectam en directe. Caterina Bany, bon dia.
22: Bon dia, com deies, aquí des de l'edifici de la Universitat de Sarriera, a Palma, un seminari que posa el focus en les tensions creixents que afecten de retruc als mercats de l'habitatge en contextos com el nostre, que és l'insular, fins i tot la doble insularitat, també condicionats per factors com, per exemple, la limitació física del sòl, la fragmentació territorial, la pressió turística i residencial, entre molts altres. Ja per parlar-ne, m'acompanya el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes, Pere Salvà. Molt bon dia.
23: Bon dia.
22: Primer de tot li voldria demanar, vostè farà la primera ponència, dinàmiques geodemogràfiques i també emergència residencial, una inseparable interrelació, ho veiem cada dia aquí a les illes. Quin moment vivim i sobretot cap on anem?
23: Bé, el que hem de tenir un poc és la perspectiva que tenim en aquest segle XXI, que bàsicament entre l'any 2001 i l'any 2026 han crescut quasi 400.000 habitants, és a dir, 380.000, i en les perspectives que té l'INE, de les projeccions que jo tenc l'any 2037, i que possiblement ara aquest dia s'ha sortit l'any 2041, però que són més o menys igual, hi ha una previsió d'un increment, un nou increment de més de 200.000 persones. I això fa que, sumant aquests dos elements, vol dir que en aquesta dada del 2040 arribaríem aproximadament a 500, a un afegitó de 500.000 persones, mig milió de persones noves.
22: Mig milió de persones noves en un territori, com sabem, molt limitat, com és el de les Illes Balears. Fins a quin punt aquest creixement demogràfic que apuntava ara mateix explica aquesta crisi de l'habitatge que vivim avui en dia a les illes?
23: Sí, bàsicament perquè s'increment de la població durant aquest temps i que aproximadament, si afegim els altres, seria d'un 40%, de principi de segle ara del 40%, mentre que l'habitatge construït aquests darrers 15 anys o 15-20 anys, de les dues darreres dècades, estaria damunt aproximadament un 15-16%, és a dir, que hi ha una divergència ja inicial molt significativa. Però, per altre costat, no només és aquesta manca d'habitatge, sinó és manca d'habitatge per a aquestes persones que viuen aquí i fan feina aquí, i tant siguin residents habituals en aquestes illes com siguin aquests nouvinguts de migració. Hem de pensar que no tenim un habitatge públic, no tenim un habitatge que sigui assequible, tant sigui a nivell de preu de compra com a nivell de lloguer. Això fa que en el actual preu que té aquest habitatge, de tant de lloguer com de demanda, diríem, de compra, sigui una utopia per la gran majoria de gent que està treballant aquí. Hem de pensar que gent que bàsicament viu aquí en jornals mínims inferiors a 1.000 euros, mentre que els jornals, vull dir, en aquell dia els lloguers estan a més de 1.500 i fins i tot a 2.000 euros en el mes.
22: Amb aquestes projeccions de creixement importantíssim de la població de cara als pròxims anys, amb aquest dèficit estructural, diria jo, de l'habitatge, quins criteris, segons vostè, quines polítiques en definitiva públiques són més urgents ara mateix per poder redreçar aquest desequilibri? Sí.
23: Jo, en principi, me planteig que seria necessari crear un parc públic, diríem, que permetés una oferta, per un costat, de lloguers, diríem, a preus limitats o a preus assequibles, i per l'altre costat també una construcció, diríem, una estratègia de construcció de preus limitats. És a dir, fins ara estem parlant, però tothom en parla, tothom se fa la foto, la fotografia, però que en aquests moments s'increment, és mínim, l'increment important que s'han donat en aquestes lligues és per un habitatge de luxe a nivell important que no soluciona els problemes que tenim aquí. El meu pensament, la meva reflexió és si aquestes persones venen a aquestes illes o nosaltres que arribem aquí, som els que fem feina en aquestes illes, tenim un gran problema que ja no és conjuntural sinó que és estructural, que és que no tenim lloc per on viure. Això el que crea són bosses de pobresa, són bosses d'exclusió, etcètera, i per això surten sexualisme, surten tota aquesta oferta que se dona de pisos patera, etcètera, i que això crea, pot explotar en un moment determinat, especialment si explotar com va explotar a París, diguem, l'immigració exterior d'anys anteriors.
22: Pot explotar amb aquesta contundència, en paraules taxatives, s'ha expressat el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes Balears, Pere Salvà, que és a punt de començar en aquest seminari que comença aquí a Sarriera ja en breus minuts. Moltes gràcies.
0: I que serà molt interessant.
23: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies a Pere Salvà i també a Caterina Bany per aquesta connexió en directe. Serà molt interessant aquestes jornades que comencen d'aquí a 20 minutets a Sarriera, a l'edifici de Sarriera de la UIB a Palma. Ara són les 8:39 minuts. I ja està en marxa la campanya antiincendis de les Illes, enguany amb una novetat destacada, una unitat de drons que enviarà imatges en temps real i que s'incorpora a l'operatiu, format per 350 professionals de l'IBANAT, el Servei de Gestió Forestal i el Cos d'Agents de Medi Ambient. La presidenta Marga Proens va presentar el dispositiu, recordant que el 90% dels incendis forestals tenen origen humà.
1: I a banda dels recursos humans, aquest operatiu interinsular d'incendis forestals disposa de 5 helicòpters amb possibilitat de descàrrega d'aigua, de 2 avions amfibis i un altre de vigilància, i també dels 2 avions del Ministeri per la Transició Ecològica, que inclou el Canadair, que precisament té base a Pollença. I ara, a més, l'unitat de drons, que explicava Proens.
2: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
1: La campanya va començar el 1 de maig i s'allargarà fins al proper 15 d'octubre.
0: La UIB, juntament amb la Universitat de Múrcia, ha liderat el projecte Compass, que ha permès a més de 1.800 adolescents d'entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol aprendre a gestionar el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'IES Santa Maria i de la Universitat han participat en el projecte, en què també han pres part estudiants d'altres territoris, com Barcelona, Huelva, Madrid, Múrcia i Màlaga, Carme Moreno.
3: La investigadora principal del projecte, la doctora d'infermeria Rosa Miró, explica que la mort és un tema tabú a la nostra societat i el fet de no parlar-ne, diu Miró, genera molt de malestar. Durant aquest curs escolar, el projecte Compass ha donat eines a l'alumnat per afrontar millor el dol. L'equip d'investigació de la UIB també ha vist com els adolescents els costa manco parlar de la mort que els adults.
4: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural que hi ha que demanar si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut de la seva mamà.
3: Els 427 estudiants de l'Institut de Santa Maria han participat en el projecte, que ha comptat amb un grup de 15 alumnes que ha estat el grup promotor. Aquest grup ha marcat les activitats que s'han anat fent durant el curs per treballar el dol. Han après com els silencis, l'empatia i l'escolta són claus per acompanyar les persones que han perdut un ésser estimat. Són Laura Canyelles, de tercer d'ESO, i en Blai González, de segona.
5: Bueno, jo he tingut morts, però mai he arribat a xerrar d'això, i el que projectes com que he pogut sentir-me lliure de poder dir la meva opinió.
6: Pues ajudar-lo, demanar-li com se sent, fent activitats un poc perquè se distregui un poc. Al final és ajudar-lo, que senti que estàs allà i que no està tot sol.
3: Les activitats que han anat fent han consistit, per exemple, en un nígul sobre què voldrien fer abans de morir. A l'institut també hi ha hagut una bústia on els estudiants han pogut dipositar cartes als seus éssers estimats que ja no són aquí. És la directora de l'IES, Pilar Molies.
24: Intentam acompanyar l'alumnat en què pugui expressar, facilitam també a l'equip docent, que és el que treballa amb aquest alumne, aquesta informació, perquè se tingui en compte aquest possible malestar, i també, si és necessari, doncs, se treballa a classe a l'hora de tutoria perquè se pugui expressar o no, sempre comptant amb l'opinió de l'alumne.
3: Les dades aconseguides amb el projecte finançat per la UIB es publicaran. A més, les investigadores esperen que aquest projecte tingui continuïtat a les aules amb l'objectiu que els docents puguin acompanyar millor l'alumnat que passa per un procés de dol.
0: I ara actualitzem la informació internacional. En un discurs dirigit a la nació, el líder suprem de l'Iran admet que tenia reserves sobre l'acord de pau signat amb els Estats Units, però el president del país, Masoud Pezeshkian, el va convèncer per donar-hi el vistiplau. El memoràndum d'entesa de 14 punts s'havia de signar avui a Suïssa, però finalment es va avançar i es va fer ahir.
1: En tot cas, l'exèrcit d'Estats Units confirma l'aixecament del bloqueig al port de l'Iran, mentre les autoritats de Teheran ordenen l'eliminació de peatges als vaixells comerciants que travessin l'estret d'Hormuz. Donald Trump adverteix que l'acord afecta a tots el front, però Israel continua bombardejant. Almenys 3 persones han mort en aquests nous atacs. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, avisa.
25: Donald J. Trump is the only head of state in the entire...
1: Que Trump és l'únic en tot el món, diu, que és simpàtic amb Israel en aquest moment, i resulta que el cap de l'estat de la superpotència, que és un cap d'estat de superpotència mundial. Si jo hagués estat al gabinet del govern israelià, deia, potser no atacaria l'únic aliat poderós que em queda a tot el món.
0: I ara un apunt de la cultura.
26: Mi momento llegará.
0: Perquè s'ha cancel·lat el Reggaeton Beach Festival a Mallorca, que s'havia de celebrar a Palma els dies de 8 i de 9 de juliol. La companyia s'ha fet enrere de tota la gira, que havia de passar per Múrcia, Tenerife, Barcelona o Santander, perquè no en pot assumir l'estructura operativa i financera. La direcció del festival també anuncia el cessament de les seves operacions. Tot d'una, les desconnexions insulars de l'informatiu matí a les 8:45.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Menorca. Excel Camarasa.
1: Bon dia, Menorca. 56 agents de la policia local de Mallorca i d'Eivissa reforçaran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan. Són 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer que, juntament amb la resta de cossos d'emergències i la Policia Nacional, treballaran per evitar bregues, comes etílics i comportaments incívics. També per garantir la seguretat de les dones per evitar agressions masclistes. En cas d'atac, hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes en els llocs més multitudinaris. Tot d'una, en donant més detalls.
0: Edició Menorca. Excel Camarasa.
2: Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. A Silmes cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat Ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silme.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Durant les festes de Sant Joan Ciutadella quintuplica la població. Passa de prop de 33.000 persones a més de 150.000. Això incrementa, per estadística, la possibilitat que es registrin successos. En el cas de les agressions masclistes, el coordinador del programa Festes Segures, també responsable del programa Policia Tutor, Rafael Covas, ha explicat que hi haurà un punt lila fix al convent de Santa Clara i d'altres que seran itinerants. Es distingiran per estar ubicats a llocs visibles amb una banderola de color lila dalt. Si no el trobeu, sempre podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que aleshores activarà el protocol d'atenció.
3: Qualsevol persona uniformada que estigui allà, que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
1: Bona part de les persones que viatgen a Ciutadella són al·lots i al·lotes de Mallorca de 15 o 16 anys que hi van per primera vegada. Amb l'objectiu d'informar-los sobre els perills i de prevenir conflictes i agressions sexuals, el govern ha fet xerrades als alumnes d'ESO. Sobretot s'insisteix en el perill de la submissió química. Per evitar-ne casos, se'ls dona una tapa de tela perquè la posin al got, per evitar que se'ls tiri droga dins. També s'aconsella a les joves que no vagin totes soles per zones apartades del centre urbà ni a festes a finques privades.
3: El més important és la submissió química, és això, és que vigilen la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, que segons quin desplaçament no se facin totes soles.
1: El cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana, ha explicat que els darrers anys s'ha notat un descens en el nombre d'incidents gràcies al reforç de la seguretat que enguany assoleix una xifra rècord amb 150 efectius al carrer. Pastrana ha demanat respecte per la feina dels serveis d'emergència i col·laboració dels assistents per garantir unes festes segures i respectuoses.
4: Tots hem de fer un pot de policia més del carrer, quan estiguem tot ciutadà ha de tenir una actitud positiva, ha de tenir una actitud constructiva, ha de tenir una actitud col·laborativa que ha de tots serveis d'emergència i això t'esperir perquè tot funcioni correctament, m'entens? Creure en els dispositius de seguretat, creure que tot el que es munta no és per perjudicar les festes, sinó per preservar-la.
1: A banda dels agents de seguretat i dels serveis d'emergències, hi haurà repartits per les zones de festa 30 voluntaris que en reforçaran la vigilància. També s'ha demanat a l'Ajuntament que posi llum a un dels punts on es poden registrar agressions masclistes, als aparcaments, alguns dels quals ja han contractat seguretat privada. Més controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. A Ciutadella els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa. L'objectiu d'aquestes unitats de prevenció i reacció, desplaçades des de Madrid, és intensificar la vigilància en filtres i controls de persones i vehicles. Cerquen sobretot drogues i armes il·legals. Durant les festes, aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Félix Gómez és el cap de la UPR desplaçada de Madrid.
5: Desplegamos distintos operativos, controles de vehículos, personas y bueno, en este caso ya hemos iniciado pues con personas que ante nuestra presencia pues rehuyen un poco el conectar con nosotros, puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal, y estamos interviniendo por este motivo.
1: Més qüestions. Uns mesos d'abril i de maig de rècord, així defineixen els hotelers l'inici de la temporada turística i així li han traslladat aquest dijous al conseller de Turisme, Jaume Bauzà, a qui també li han demanat implicació institucional per diverses qüestions. En els 45 anys que fa que Sebastià Triay és el president de la patronal hotelera de Menorca, que està vinculat al sector turístic, mai havia vist, diu, una ocupació com la que ha tingut l'illa durant aquests mesos d'abril i maig. Els hotels i apartahotels han incrementat en un 30% la seva ocupació respecte a la temporada passada. En destaquen, sobretot, els turistes alemanys.
6: Que la guerra ha influït, perquè competències són destins com Turquia, són competència nostra, i en guany pues, ho estan passant malament. Què vol dir això? Vol dir que a qualque banda va el turisme i s'ha decantat més cap a Balears.
1: La patronal explica que les reserves per als pròxims mesos estan assegurades. Aquest dijous, la Conselleria de Turisme s'ha reunit amb ells. S'han analitzat els bons resultats i els hotelers també els han transmès les seves preocupacions. Sentim el conseller Jaume Bauzà.
7: Necessitam donar seguretat jurídica i també llevar certa càrrega burocràtica, temes d'aigua no? I de medi natural, recursos naturals, màxima protecció aquí, sobretot a Menorca.
1: Com a novetat, aquesta temporada l'illa estarà connectada amb destinacions de l'est d'Europa, com Varsovia i Budapest, i altres connexions internacionals com Florència, Roma o bé Londres. El govern rectifica i elimina la legalització en sòl rústic en els casos en què l'administració no respon dins termini. És el que es coneix com a silenci positiu i no s'aplicarà en aquests casos. En la darrera llei òmnibus, aprovada pel Parlament, s'elimina el fet que els propietaris que hagin sol·licitat una legalització per construccions en rústic obtinguin el vistiplau si l'Ajuntament no els respon en 6 mesos. Això generava una discriminació respecte dels que demanaven llicència de construccions legals. Així ho defensa el coordinador territorial del GOP, Miquel Camps.
8: Però clar, aquest silenci positiu, que es diu, només superava si l'obra era il·legal. Si tu tens una casa legal i demanes a l'Ajuntament fer qualsevol cosa, fins que l'Ajuntament et contesti, no ho tens acceptat. No? Llavors, això era una discriminació a favor dels infractors.
1: Per aquests motius, els ecologistes i altres entitats, amb el suport d'algunes formacions polítiques al Congrés, van presentar un recurs contra el Tribunal Constitucional, que va admetre a tràmit la denúncia, un fet que, asseguren els advocats, ha propiciat ara aquesta rectificació.
8: Els juristes que han consultat opinen que el fet de que el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit aquesta denúncia, ells consideren que el silenci positiu per obres il·legals és un escàndol des del punt de vista de jurisprudència, i que probablement això ha fet que el govern rectifiqui.
1: El dubte ara és en quina situació legal queden els casos en què en els darrers 2 anys s'han acollit a la mesura. Els ecologistes, a més, animen els ajuntaments a dir quantes sol·licituds han rebut i, sobretot, de quin tipus. El Constitucional s'ha de pronunciar igualment sobre el fons de la qüestió per crear jurisprudència.
0: L'actualitat de Menorca a l'informatiu matí.
1: I 6.200.000 euros han transformat Mahón els darrers 5 anys. L'Ajuntament ha executat 38 projectes amb finançament dels fons europeus. Entre aquests, s'ha executat la renovació de l'enllumenat públic amb 1.400 nous punts de llum. També destaquen actuacions

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I ara són les 8:55 minuts, és temps de cultura i és temps d'estrenes cinematogràfiques. Sonen els pianos perquè és el moment d'explicar-vos que podreu veure als cinemes i atenció, Toni Escanelles, perquè arriba l'amor a la pantalla gran.
2: És un tema recurrent, tant de dies així, però en conjunt els cinemes exploten de ganes de viure la vida. Sembla que se nota que ja arriba l'estiu de ple. Anirem de més fosc a més clar. Des de Mèxic, somnis, dreams.
3: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
4: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
2: Una història sobre l'eròtica del poder, un món més injust que mai. Jessica Chastain és una dona rica que decideix donar suport a un jove ballarí, que interpreta Isaac Hernández, que travessa la frontera perseguint els seus somnis i també l'amor, però a la fi la realitat sempre s'imposa. I de Catalunya, un film que es mou precisament entre l'humor i el drama. Viva!
5: Who wouldn't like to live 120 years?
6: Posés amb uns somiadors.
2: Va d'una dona que ronda la quarantena, que acaba de superar un càncer i quan se centra en la seva pròpia vida, de cop hi romp Max, que és un atlot de 23, que posa la seva existència al límit, a centrifugar. Ella és Aina Clotet, ell és Marc Soler i, de segons, Lloll Beltrán, Willy Toledo, Xavi Daura, dels Vengamonjas, diversió en segona línia per un drama, podríem dir. I ja anam de diversió a les totes, el plaer serà nostre.
7: ¿Por qué no ha venido a verme antes? Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
8: No funciona. Bueno.
2: Aquest és el títol d'aquesta pel·lícula francesa, ortodoxa, això sí, que conta la història de Fanny i Tom, que duen 20 anys casats sense que ell hagi tingut, o heu sentit, un sol orgasme. Després de provar coses i de fer el ridícul en moltes ocasions, ell, que és enginyer, decideix inventar la màquina orgàsmica i definitiva, el Womanizer. I sí, està basada en fets reals. Són François Cruzet, del d'Intocable, per exemple, i Alexandre Lamy, de Lucky Luke. Garantia assegurada. I per si no vos basta, encara queda 15 proves d'amor, francesa també, com el thriller Caso 137 o la sueca Habitación 13, de terror. Teniu per triar, però estimeu-vos molt. Salut i cinema.
1: I ara, com cada divendres en aquesta hora, és moment de repassar algunes de les qüestions més destacades. Ara que acabam la setmana laboral, són els sons de la setmana.
9: But if the Iranians comply with his deal, it is going to fundamentally transform the Middle East for the next 50 years.

0: ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
1: Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
2: Les seves millores s'haurien de tractar a una mesa de negociació.
3: Está claro que en julio y agosto nosotros vamos a suspender el paro, pero volveremos con mucha fuerza en otoño. Ya anuncio que va a haber una huelga indefinida.
4: Y no podemos hacer nada. Salimos de Ibiza y tenemos que volvernos.
5: No sé, que sortissin al carrer, jo aniria darrere d'ells, sortissin al carrer i es manifestessin. Perquè ara, per mi, és jugar amb la salut dels clients, dels pacients.
6: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
7: Bona nit, Mallorca! Avui som mallorquí! Ja no duele, porque al fin ya...

0: 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de divendres. Més de 161.000 estudiants acaben avui un curs escolar marcat per la limitació de l'ús de les pantalles i que deixa algunes assignatures pendents per l'any que ve.
1: Una de les més destacades és la millora de l'atenció psicològica dels docents. El president dels directors de secundària, Joan Ramon Xemena, i la dels directors d'infantil i primària, Joana Maria Mas, denuncien saturació i pressions.
2: Cansada i esgotada de no poder ser, entre comades, centrar-se un poquet en preparar les classes, en fer les classes, en poder atendre l'alumnat el millor possible.
3: Però també hi ha algunes famílies que creen problemes o que no estan d'acord amb certes decisions pedagògiques.
1: Demanen poder participar i fer aportacions al programa 200-360 de suport psicològic, mediació i conciliació per al professorat. Aquest, el curs que ve, es farà un projecte pilot a 12 centres.
0: I 7 persones han estat detengudes per tràfic de drogues a Sant Banya, a Palma, en una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Policia Local.
1: En aquesta intervenció també s'han decomissat haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil. El dispositiu també ha sonat així. Aquest és el moment exacte en què les excavadores prenien el poblat i enderrocaven la caseta que es va aixecar fa poc amb els colors de la bandera d'Espanya, el groc i el vermell, i que per mort del Mundial ara presentava motius futbolístics.
0: I en aquesta hora comença a Palma el seminari Habitatge i dinàmiques poblacionals a les illes de la Unió Europea, tensions, impactes i respostes. L'organitza la Càtedra de la Insularitat de la UIB i ara hi connectam en directe a l'edifici de Sarriera, on hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Has pogut parlar amb un dels ponents de quina manera afecta el creixement de la població a la crisi de l'habitatge.
4: I de vos puc dir bon dia que desequilibra i molt el parc d'habitatges i de retruc en genera tensions socials. És un seminari que posa el focus en aquestes tensions, en les problemàtiques creixents que afecten directament als mercats de l'habitatge en contextos com el nostre, que és l'insular, també les condicions com factors de limitació física del sòl i la fragmentació territorial, també la pressió turística. N'ha parlat el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes. De fet, ha posat xifres en aquesta explosió poblacional. Escoltam.
5: 26 anys hem tingut un creixement pràcticament de 400.000 persones i és el que s'espera d'aquí 11 o 15 anys, és un alt increment important de 200.000 persones. Això fa que superam, aproximadament serien un 500.000 persones, el qual dona que les illes en aquest moment arribaríem a 1,5 milió escàs d'important.
0: El dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan de Ciutadella s'ha reforçat amb 56 agents de la policia local de Mallorca i d'Eivissa.
1: S'ha de tenir en compte que Ciutadella quintuplica aquest dia la població, fet que incrementa la possibilitat que registrin successos. El coordinador del programa Festes Segures, Rafael Coves, ha explicat que hi haurà un punt lila fits al convent de Santa Clara i altres d'itinerants per poder atendre a les possibles agressions masclistes. Si no el trobeu, sempre podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que activarà el protocol d'atenció.
6: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
0: D'aquí uns segons arribem a les 9 i 4 minuts i tot d'una comença aquí a IB3 Ràdio el programa El Dia. Amics, que passeu un bon divendres.
7: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Comencem el programa amb 25 graus de temperatura. Podem confirmar que arranca la primera onada de calor de 2026 i en algunes zones se podrien arribar als 40 graus els pròxims dies. Cal destacar que s'han activat diverses alertes per altes temperatures. La delegada i portaveu de l'AMT de les Balears, Maria José Guerrero, va explicar que aquest episodi està motivat per l'estabilitat a l'atmòsfera i una massa d'aire calent procedent del nord d'Àfrica que s'acosta a les illes i dispararà aquestes temperatures. Divendres, com deien, les màximes escalfaran fins als 29-37 graus i així continuaran al llarg del cap de setmana. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder, per poder explicar amb detall què és el que ens espera. Comencem per compartir les imatges que descrivim per als oients de les construccions de Son Banya reduïdes pràcticament a runes. Ahir es va dur a terme una operació contra les infraccions urbanístiques i també contra el tràfic de drogues al poblat. Les excavadores varen tombar el mur que s'havia alçat a Son Banya i les darreres construccions que hi quedaven. Es va fer en un sol vespre, aquest mur en concret que veiem, i es varen pintar amb els colors de la bandera d'Espanya. Després, amb motiu del Mundial, varen afegir també motius futbolístics. Ahir ja formaven part del passat en una operació doble, conjunta, de la Policia Nacional i local amb un centenar d'agents que es va saldar en 7 detinguts per tràfic de drogues. Varen intervenir diferents quantitats de haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i pastilles per a la disfunció erèctil. Tot d'una parlarem amb Alejandro Becerra, cap de comunicació de la Policia Nacional, per conèixer la darrera hora d'aquesta operació. En un dia en què seguim en crònica de successos, continuem pendents de l'estat de salut de l'home de 78 anys que ahir va ser atropellat. Joana Maroto, bon dia.
1: Bon dia, Marta. I doncs sí, perquè continua en estat crític aquest home després que l'embestissin ahir de matí en un parc de vianants al carrer de Manacor de Palma. Un vehicle que circulava en sentit contrari a Sant Ferriol va atropellar l'home. No en sentit contrari, sinó que anava en sentit a Sant Ferriol, va atropellar aquest home que va quedar inconscient en terra a conseqüència d'aquest brutal impacte. En un primer moment, la víctima va ser atesa pels sanitaris al lloc dels fets i posteriorment traslladat a Son Espases.
0: Pues comptant també que les Illes Balears continuen registrant alguns dels preus de l'habitatge més elevat d'Espanya, de tot el país. Segons les darreres dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil, la taxa d'emancipació dels joves aquí a les Illes es manté entre les més baixes de l'Estat. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. Aquesta situació fa que molts joves hagin optat per compartir habitatge durant anys. El que abans era una etapa de transició s'ha convertit en una fórmula permanent per a treballadors, professionals qualificats i fins i tot persones que ja han superat els 30 o els 40 anys. Mentrestant, els joves retarden decisions vitals com formar una família, tenir fills o desenvolupar un projecte de vida propi. I molts es plantegen una opció cada vegada més habitual, marxar de les Illes a la recerca d'un habitatge molt més assequible. Avui volem conèixer de primera mà com viu la joventut aquesta realitat, quines conseqüències té en el seu dia a dia i quines solucions reclamen. A partir de les 10 convocarem la nostra taula de joves habitual.
0: Avui també vos contem que és el darrer dia de curs per molts d'infants. Aquí a les Illes s'acaben les classes, Joana.
1: Comença l'estiu. Comença oficialment l'estiu per a tots ells. Darrer dia de classe per a més de 161.000 alumnes d'infantil, de primària, d'ESO i també de primer de batxillerat de les Balears. Un curs que ha incorporat prop de 19.000 docents als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Volem viure avui aquesta alegria en directe i per aquest motiu la nostra companya Maria Antònia Esquines serà avui al Col·legi Sant Francesc de Palma per conèixer de primera mà com viuen alumnes i també professors aquest dia tan especial.
0: També tenim avui divendres moment per la reflexió, per aturar i pensar una mica més amb la nostra frase del dia.
2: La frase que han triat avui és de Blaise Pascal, mort tal dia com avui de 1692. Aquest filòsof i científic francès un dia va escriure que si sempre estan disposats a ser feliços, és inevitable no ser-ho qualque vegada.

0: Jo crec que la teva frase del dia avui era simplement l'excusa per posar felicitat.
1: I per parlar precisament del el tu es guardo innocente i mezzo a la gente, aquesta mirada innocent, ens en que molt sotges en a Maroto i a mi quan t'han de donar pas a qualque tema. Marta Grau, ja ho
0: de
1: saps.
0: De què parla tothom avui, Xisco Nadal?
1: Idò, avui tothom parla del mercat de Santa Catalina, que segurament serà l'escenari de l'anunci de la grossa d'enguany.

La loteria de Nadal ja ha aterrat a Palma, concretament al mercat de Santa Catalina, que s'ha convertit aquest dies en l'escenari del nou anunci del sorteig més esperat de l'any. L'equip de producció ha escollit aquest emblemàtic mercat de ciutat per rodar part d'una campanya que, segons les primeres informacions, tornarà a apostar per l'emoció, els sentiments i les històries humanes que caracteritzen els anuncis de la loteria de Nadal.

0: Durant la gravació, la presència de càmeres, tècnics i actors ha despertat la curiositat de venedors i clients habituals d'aquest mercat. Tot i que es mantenen molt de detalls sota secret de sumari, ha transcendit que la història tindrà una forta càrrega emotiva i que Mallorca hi tindrà un protagonisme destacat. Els anuncis de la loteria de Nadal s'han convertit any rere any en un autèntic esdeveniment televisiu capaç de generar expectació i conversa molt abans de l'inici de les festes. Ara només queda esperar aquesta estrena per descobrir quin serà el paper real que tindrà el mercat de Santa Catalina i quina història s'amaga darrere d'aquest rodatge que ha convertit ciutat per uns dies en el centre de totes les mirades. Volia demanar-vos, ai que m'ho fet de l'emoció, vos agradaria haver fet destre en aquest anunci en el mercat de Santa Catalina? I segona pregunta, ja que només és l'anunci de la grossa és l'anunci de Nadal, abans n'hi havia un altre d'una coneguda marca de cava, si vos haguessin oferit, haguéssiu fet de bimbolla vestides de daurat? Avui pregunta doble.
1: Sí i sí, i també m'agradaria que m'ha tocat la grossa, ja que no mos ho demanes, m'encantaria que aquesta màgia de la grossa que arriba a Mallorca en forma de l'anunci deixés una pessigadeta per aquí també. Estaria molt bé que ho poguessin celebrar d'aquesta manera. No hagués dit que no a fer d'extra i no hagués dit que no també a fer de bombolleta, per què no?
0: I tu, Marta Grau, que sempre has estat una mica fervescent.
2: Sí, a tot, i tant. Sobretot, quina emoció si finalment se roda aquesta anunci, que sí, ahir varen començar els rodatges.
0: Sí, però no se sap si serà ubicació única, perquè de vegades saps que graven a diferents indrets.
2: Però mos conformem amb un parell de frames.
0: Nosaltres sempre, encara, ja... som molt despetató. Nosaltres, encara que només surti una foto en el final, ja ho donaríem per bo.
2: I qui sap, Xisco Nadal, estava pensant que segur que molta gent ara comprarà loteria al mercat de Santa... Sí, per descomptat.
0: Per si toca de veres.
2: Home,
0: ara m'acabes de desbloquejar una necessitat absoluta que jo també hauré d'anar, que no m'agafa de passada, perquè des que m'he mudat no és el meu mercat, jo som de Pere Grau, hauré de passar per Santa Catalina per mirar menys si trob un dècim.
2: Si això ajuda a reactivar el producte local, apostar per anar a plaça, benvingut sigui. De totes maneres, quina emoció, no? Rodar un anunci de la grossa i passar el contracte de...
0: confidencialitat.
2: Sí, que han hagut de signar els placers per no desvetlar pràcticament res.
1: Hem intentat avui parlar amb
2: no
1: ells
2: piulen,
1: i
2: m'ho
1: han dit que no poden dir ni...
0: És que això és com una mica d'omertà. No, és a dir, llei del silenci absoluta per no parlar d'aquest anunci. Tot i que jo no vull ser una mica aixafar guitarres, però no vos cansen ja una mica els anuncis de loteria?
2: No. A mi fins i tot m'emociona quan ja per al mes d'agost diuen que comença a vendre la grossa.
0: A mi m'agradaria un any, un anunci que...
1: Ja no és igual que eren. Ja no són igual que eren.
0: I que qualcú un any se deixi dècim i no li donin. I que s'anunci sigui, passar-li se m'ha passat cara, es dècim i dir, mira, no hi has pensat, aquests 400.000 euros són meus, ja, ja, ja, per qui pensis.
1: Mira, a mi m'agradaria que la grossa de Nadal fes referència a possibles conflictes en la grossa.
0: Clar.
1: Perquè també fes aquesta moralina. Perquè mireu el que va passar en aquell poble...
0: Amb aquells nins que s'havien equivocat... Bé, s'havien equivocat, o els diuen que s'havien equivocat imprimint les paperetes.
1: Han estat mig poble baret en l'altre mig poble.
0: Que ha estat un drama.
1: Han hagut de cedir part del top verde guanyats per repartir una mica el top verde. Que fessin un anunci real amb els problemes que pot suportar tenir la grossa.
0: Un any podria ser l'anunci que t'han tocat dos dècims de la loteria i gent que en feia anys que no te saludava, que toqui a la porta de casa teva per dir-te «Maroto, com estàs? Tinc una idea de negoci que triomfarà sí o sí, que t'assembles i mos feim socis, etc.» Això també passa.
1: I per cada gent que no mos saluda?
0: O gent en qui no te... Perquè com que ara tindràs doblers i
1: durant
0: aquest dos... Bé, clar, és que com que tu ja tens duros,
1: sí,
0: ja tothom te saluda.
1: Mira, m'ha sortit.
0: No, però també passa que quan tens una quantitat de doblers inesperada, surten amics de davall de
1: ses
0: pedres.
1: Quin negoci muntaries tu, Xisco Nadal?
0: És que a mi sempre m'ha fet il·lusió tenir una llibreria.
1: Una llibreria, com una papereria...
0: Com pots veure sempre negocis en sos que folrar-nos.
2: Jo, un taller de ceràmica, igual que tu. Un altre negoci.
0: És a dir,
2: Garau
0: ceramista, ella fent plats tot el dia, jo despatxant llibres, jo era maroto.
1: Jo m'encantaria sempre, ho he dit, una botigueta que vengués una mica de tot. Regalets, llibres, papereria, molt de bolígrafs...
0: Podria muntar un coworking, perquè a mi lo de la papereria m'encanta i... A un racó, a Garau fent ceràmica. Tu en sos bolis i la papereria en sos llibres. I mos vam intercanviant
1: els llocs. Ara no se cau localet.
0: I que mos toqui la grossa.
2: Clar,
0: molt de futuribles.
2: Què és el millor de la grossa? Ni tan sols s'ha començat a vendre i ja duim una il·lusió que si se rodarà al mercat de Santa Catalina. L'expectació que pot generar. Tots aquests placers que no parlen, no piulen, perquè han signat un contracte de confidencialitat. I lo bé que m'ho va passar.
0: No, i m'agrada molt això que has dit perquè és vera. La gent diu, per què compres loteria si estadísticament... Calla. Lo que compram amb aquests 20 euros és una estona d'il·lusió. I és molt complicat comprar il·lusió ara mateix. Qui diu la grossa de Nadal diu un cupó de la 11 o qualsevol rifa a la qual tu te pensis que podràs guanyar dobles que te canviaran la vida. Allò que compres no és una probabilitat estadística. Allò que compres són 10-15 minuts d'il·lusió pensant quina seria la casa que te compraries, en qui ajudaries i sobretot què faries amb aquests euros.
1: Convertir-te en la lletera, descompte de la lletera.
0: Exacte.
1: Per 5 minuts.
2: No? I final, això és el que hem fet durant aquests final,
0: mira,
2: minuts.
0: I al final, que no tot aquesta grossa, te menges un iogurt i tan content.
2: Però tu has passat molt bé, no pensant, imaginant...
1: Tenint salut.
2: Exactament. Ai, clar, el més important no és un tòpic, és la realitat. Són les 9 i 16 minuts, vos contant tot això i moltíssimes coses més, amb la bona companyia de Joan Jiménez, els comandaments tècnics, Robert Mercè, Miquel Rosselló, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz a la producció. Començam allò que ens agrada tant a dir els divendres, començam el cap de setmana.

0: Són les 9 i 36 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i fent el repàs habitual de les notícies de l'actualitat d'aquest divendres, en què parlem també de xifres. Balears és l'autonomia que més creix en població i que més creixerà en els pròxims 15 anys després de la Comunitat Valenciana. Segons la projecció de població publicada ahir per Estadística, és una població que assegura l'informe creixerà gràcies també a la immigració. Aquí a les Illes, de moment, el que sabem és que hi ha més defuncions que naixements. És una població que va a l'alça i, clar, quan hi ha un creixement demogràfic d'aquestes característiques, mos feim moltes preguntes. Tenim recursos suficients? I l'habitatge? Hi haurà habitatge a bastament? Podria condicionar també els preus d'alguna manera? Comença ara per tu, Quique. Com valorem aquest estudi, no?, que ens indica que estem al capdavant del creixement demogràfic d'Espanya?
1: Bé, justament avui recomanaria una entrevista que li ha fet en Ecane a l'última hora en Pere Salvà, que és catedràtic de Geografia Humana, que crec que és dels pocs que xerren bastant clar sobre aquest tema. El tema de la... Això, o sigui, abordar aquest tema és molt complicat per tothom, perquè implica reconèixer coses que no agraden a cap espectre polític, per exemple. No? En temes polítics, aquí l'únic partit que Mallorca està intentant dur la batuta d'això és Coalició per Mallorca, el PI, no? Que és l'únic que, bueno, intenta xerrar en aquest termes, perquè el que diuen les xifres bàsicament és que la població local, bueno, de tota més centro comentat de tota la vida, d'origen més espanyol, pues, se quedarà molt reduïda i tot el que està arribant és més estrangers, no? Clar, aquí el tema és que a nivell reconèixer que tenim un problema. En el final, aquest augment de població ve per un model econòmic, que és el que sempre dèiem, no? I tornem a dir que és un model econòmic que treu una mà d'obra perquè la necessita, una mà d'obra que sol després fer feina precària, i això fa que augmenti i genera una pressió sobre els serveis socials, no? En tots sentits. Educació, sanitat, transport, etc. Clar, xerrar d'aquest tema és complex per això, perquè, per una banda, implica reconèixer que el model no és el millor que poden tenir, que jo personalment crec que no ho és, però això implica això, i implica fer aquesta feina de què fem amb aquest tema, no? I és complex, fet, perquè què fem? Duim quan? 30 anys xerrant de diversificació?
0: Sí, però ara tal vegada necessitem la solució més que mai. La Universitat de les Illes Balears organitza un seminari avui en què diferents experts parlaran de problemes d'habitatge, sí, i problemes demogràfics. Ara bé, per on passa la solució? Perquè tenim la sensació, com deia en Quique, que duim molt de temps analitzant, no? Quin és el problema, què se podria fer, però realment s'estan fent coses.
2: No, desde luego se requieren políticas valientes. O sea, la varita mágica no está. Como en todo, siempre hay que... Son diversas actuaciones, pero hay que ser valientes y hacerlas. O sea, ahora mismo también estábamos hablando antes de entrar del tema de la ley que se ha aprobado para reducir los coches. Pues esta és una medida, però
0: conviene. Però en 15 anys tindrem 16% més de població. Ja la pregunta és si aquesta mesura funcionarà. Eduardo, el teu torn.
3: El doctor Salva, en la buenísima la entrevista de Necane, por cierto, lo deja clarísimo, o sea, lo dice bien claro. No es un problema ni de inmigración, ni es un problema de que seamos más. El problema es dónde vive esa gente cuando seamos más. O sea, realmente
0: es un problema de recursos.
3: Lo pone clarísimo, eso es. Y al final da la clave, dice, es un problema de planificación a largo plazo. Claro, aquí habría que hacer política ficción, ¿no? Y decirle a los políticos que, por favor, hagan un pacto, como ha habido pactos de Estado, pues que hagan algún pacto autonómico, centrando los problemas más graves, que yo creo que cualquiera que nos escuche los tiene clarísimos, porque hablamos muchísimo de ellos, que es el de vivienda y el de el encarecimiento de la vida, con planes a más de una legislatura, porque como tú bien decías, esto no se soluciona con un gobierno ni con dos. O sea, esto al final es intentar poner ciertas medidas que perduren en el tiempo y que veamos pues cómo van evolucionando para poder cambiarlas, pero para eso se tienen que poner de acuerdo. Si estamos enfrascados en que todo lo que propones tú está mal y todo lo que propongo yo tú vas a decir que está mal, pues nunca se avanza y nos tiraremos otros 8 años hablando de encarecimiento de precios, desestacionalización, esta palabreja tan extraña, y aumento de los turistes, no?
1: Jo crec que el indicador base per poder començar a fer això que estàs comentat és establir límits biofísics. És a dir, hi ha aquests recursos hídrics, aquests recursos territorials... I aquest és l'argument per evitar caure en xenofòbia, per evitar caure... No? Que és el problema que... L'esquerra no vol xerrar del tema de limitació perquè... evitem caure en fomentar discursos en contra de la gent que ve de fora i caure això. I la dreta no vol xerrar d'això perquè implica reconèixer que el model és dolent, que no està donant. A més, en Salvau comenta que el turisme ja no crea una societat que puguis tenir unes condicions de vida més dignes per tothom, perquè no està sent així. Tenim més turistes que mai, tenim més tal, els millors indicadors macroeconòmics, però la població està més empobrida, la vida, la qualitat de vida ha empitjorat. Por lo tanto, un tema, creo que
2: es que uno de los puntos importantes es reconocer que ese modelo económico del que vivimos tiene síntomas de desgaste. Y esto hay que reconocerlo, pese a que las cifras todo el día van en crecimiento, pero cuando tú ves que tu población, pues eso, ya no está con unos niveles de bienestar social, pues entonces es que este modelo...
3: Pero
2: eso
3: de que las cifras macroeconómicas vayan en aumento y tal, a mí lo único que me hace recordar es a que lo que está haciendo es hacer una diferenciación cada vez más grande entre las clases sociales. Punto. O sea, porque tú dile que las cifras macroeconómicas son fantásticas, que España va como un tiro y tal, a la gente que viviendo en Mallorca no se puede ir a tomar un café porque le meten 6 euros por un capuchino, y que no se puede ir de vacaciones porque le resulta más caro que quedarse, pero luego tampoco puede disfrutar de la isla porque está masificada. Pero dile que todo va fantástico y que además el turismo es el motor principal de nuestra comunidad. Ostras, pues no lo entienden, ¿no? Y yo tampoco.
0: Turisme, el motor de la nostra comunitat, però el nostre aeroport, i me refereixo al de Son Sant Joan, el pitjor valorat d'Espanya. És el tema que tot d'una abordam vos explicava els detalls, no?, d'aquest estudi que el situa a la cua dels aeroports espanyols. Imaginam, no?, ara entrarem en detalls, però ja sabeu, no?, algunes de les raons, les distàncies. És només un petit abans del que abordam tot d'una, després d'uns consells.

0: El dia, amb Marta Grau.
1: IB3 Ràdio és formació.
0: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Tu vals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu? Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
6: De fluència.
5: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
5: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
6: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.

0: Són les 9 i 45 minuts. Continuem aquí al dia. El repàs a l'actualitat avui amb els nostres companys, els periodistes Elena Pipó, Quique Oñate i el missè Eduardo Luna. Repassa l'actualitat que passa avui precisament per l'aeroport de Sant Joan. No sé si vos sorprendrà o no, però aquest aeroport és el pitjor valorat d'Espanya entre els aeroports nacionals inclosos en el prestigiós rànquing internacional Air Help Score 26. Les raons diuen que els passatgers perceben l'aeroport com a poc accessible, gegant, ja sabeu que les distàncies, aquí no és d'estranyar, no?, que hagin afegit aquest punt en concret, les distàncies, les dificultats per traslladar-se d'un llac a un altre. També aquesta qüestió obliga a recórrer molts de metres fins a poder embarcar, que està saturat, diuen, de botigues per les quals s'obliga a transitar els usuaris, vulguin o no, i això se sumen també decisions difícilment comprensibles per als usuaris, com per exemple la retirada de determinats serveis que abans facilitaven el trànsit per les instal·lacions. En definitiva, estem a la cua dels aeroports espanyols. Crida l'atenció, si ho comparem amb Eivissa, que és dels millors valorats d'Espanya, no? És com un dels millors valorats. Crida l'atenció el contrast, no? Eivissa, el millor, són Sant Joan, el pitjor, Elena. ¿Entens les raons dels usuaris?
1: A mi no m'estranya nada, vamos. Es que voto todos los puntos que han dicho. Para mí es el aeropuerto poco amigable, por decirlo de una manera suave. Pero desde luego es un monstruo y es incómodo. Y las distancias, yo te digo que yo ya me voy con las bambas preparadas porque tienes que andar por lo menos 2 o 3 kilómetros. Y yo que estoy bien de salud, pero imagínate la gente que tiene dificultades de movilidad.
0: Con la huelga que hay, pero es que da igual. És veritat, en vaga precisament perquè demanen una millora, sí, no? dels seus salaris, de les seves condicions laborals.
1: Una cosa que me molesta muchísimo es que es como un cartel de anuncios, o sea, todo el aeropuerto está empapelado de anuncios, o sea, que al final, o sea, será muy provechoso para AENA, pero para nosotros no.
0: Aeroport en obres constants, Eduardo, amb distàncies gegants, ho han tingut clar en aquest estudi pitjor valorat dels aeroports espanyols. Estem a la cua, som Sant Joan.
2: Esta mañana cuando leía sobre esto, me venía a la cabeza que capitalismo coactivo. O sea, cuando tú vas a un aeropuerto, te meten por el gaznate las tiendas. Y pasa sí o sí, bueno, por el duty free tienes que pasar obligatoriamente, sí, en todos los aeropuertos.
0: Aquí,
2: en todos los aeropuertos.
0: Sí,
2: pero bueno, si luego ya conviertes el aeropuerto en un macrocentro comercial que es tan grande precisamente para que te comas todas las tiendas antes de llegar a las zonas de embarque, pues claro, la sensación que tiene la gente, y lo entiendo perfectamente, es, oye, yo no estoy viajando, estoy en un centro comercial donde de repente aparece un avión para irme a mi destino, ¿no? Entonces, se entiende perfectamente. Y luego, cuidado, que se habla muy poquito de los precios dentro del aeropuerto. Que esta es otra, que a la gente que tiene que, por lo que sea, comer, tomarse algo o comprar cualquier cosa, los precios son una barbaridad, entonces es normal.
0: Y ahora tienen las máquinas, que tú puedes al manco agafar algo de la máquina, ¿no?, y no del restaurante, con una diferencia de preu. Bueno, pero
2: hay que darle las gracias que nos han puesto máquinas de agua encima.
1: Es cuando tienes que coger un Interisla. Eso es lo único agradable, porque lo tienes todo a mano.
2: Claro.
1: Llegas allí, embarcas, es una estación pequeña.
2: Yo creo que la comparativa con Ibiza es esta, porque el aeropuerto de Ibiza es mucho más pequeño, sí, tiene una pequeña zona comercial, pero realmente te da la sensación de que estás viajando, ¿no? Es como el aeropuerto de Bilbao también. Oye, mira, tú vas a lo que vas
0: a ir. Una unitat de preus, perquè, per exemple, els preus a l'aeroport de Màlaga resten a veure amb els preus de Sant Joan. No sé, una unitat, el manco en els productes més bàsics, aigua, cafè...
3: Bon, en teoria, aigua hi havia una limitació, però record que la darrera vegada que estava per l'aeroport no trobaves aigües a 1 euro. Crec que era 1 euro que se va limitar.
0: Exactament.
3: No sé com ha quedat la cosa, la veritat. Després tens els fons. Ara, si t'agrada l'aigua... No?
2: Suerte.
3: Exacte. Però sí, a més, els canvis que hi ha hagut, que tota la polèmica que hi ha hagut, si s'ha ampliat o no s'ha ampliat, per rebre més o no operacions... El que està clar és que com s'ha remodelat ara mateix l'aeroport és molt més incòmode pels usuaris, per molt que ho diguin, perquè diuen que ara pots passar les botelles d'aigua a l'ordinador, vale, això sí, però el format de com ara mateix filtren tota la gent pel control de seguretat, jo tinc la percepció, però és una percepció personal, de que és molt més complex ara, i a més has de pujar, el que dèiem ara, el recorregut que se fa ara és molt més llarg que el davant, i per sortir és horrible.
2: A veure, és veritat que les màquines, les dinàmics, que són les màquines de seguretat que te filtran a los pasajeros son mucho más modernas.
3: Sí,
2: son de
3: sí.
2: las pocas que hay ya en Europa de las que no tienes que sacar los líquidos y no tienes que sacar los elementos electrónicos y tal. Pero luego cuidado, porque eso lo que requiere también es un personal mucho más cualificado, que también esto daría para hablar, de las condiciones que tienen los vigilantes de seguridad en el aeropuerto, con jornadas altísimas, de pie, sin relevos y con una población de seguridad que ya ronda casi los 400 vigilantes en el aeropuerto. O sea, cuidado, porque también no solo es que para alimentar ese monstruo.
1: Sí, y lo que sorprende, o sea, siendo el tercer aeropuerto o el segundo en toda España, que sea el peor. O sea, que la percepción que tienen, pero no solo los que extranjeros, sino los de aquí.
2: Y los trabajadores.
1: Y los trabajadores. Todo el mundo se queja. ¿Han hecho una reforma para qué? Para alargar más les distàncies,
0: és un dels aeroports amb més trànsit, és veritat, el flux de passatgers que té cada any és brutal i alguns anys va en augment, no? I s'incrementen sempre les estadístiques, però de tota aquesta gent, molta no és precisament balear, no podrà anar-se'n de vacances. 4 de cada 10 habitants de les illes han retirat les seves vacances d'estiu per poder estalviar, mentre que un 32% assegura que viatja manco que fa 2 anys a causa de tot el que està passant, l'impacte de la inflació, la pujada de preus, el preu de l'habitatge. Segons ha informat aquest estudi, un 40% dels balears ha reduït aquestes vacances per poder intentar contenir la despesa i un 30% ha optat per allotjaments més econòmics, com per exemple apartaments en lloc d'hotels. També se redueix el pressupost, cada vegada es gasta manco. Com ens pot afectar aquest canvi de tendència, Eduardo?
2: Pues es lo que hablamos antes, que me digan que las cifras macroeconómicas van fantásticamente bien, cuando luego no se traduce al bolsillo de la gente que estamos trabajando, pues es lo que te choca, ¿no? Y que tú tengas que decir, oye, no puedo viajar porque tengo que ahorrar, porque no me cuesta mantener el nivel de vida en el sitio donde vivo, pues al final lleva estas cosas que, por desgracia, resumiéndolo, va a hacer que las clases sociales altas cada vez sean más altas y las bajas sean más bajas.
3: Sí, no, de fet, no recordava ara, la volia cercar per a la dada en general, no? De que és lògic que moltíssima gent a Espanya, a Europa, no se'n pot anar directament de vacances. O sigui, no han de fer ni una previsió econòmica perquè directament no hi poden anar de vacances. En aquest estudi el que s'evidencia també és el que estàvem xerrant fins ara, d'una societat que no permet, no? No està donant millor a la majoria social i que per això molta gent ara mateix s'ha de retear, ha d'estalviar perquè no pot fer això. Ara bé, també vull fer aquesta reflexió de que se mos està des de fa molt de temps inoculant que l'únic que pots fer quan te vas de vacances és anar-te'n de viatge. I tampoc és això, no? Vull dir, és que si anar-te de viatge o de vacances, o sigui, tu te pots anar de vacances i no sí o sí anar de viatge, no? També se pot gaudir d'estar aquí. Ara bé, també Mallorca, que és un lloc increïble, tothom ve aquí, però també és vera que en l'estiu és bastant mal de dur.
0: Molta gent igual necessita partir i no pot.
3: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, és un claro síntoma, com ha dit Eduardo, de que la situació real, la economia real, no se ajusta y no tiene un paralelo con las cifras que nos venden. O sea, evidentemente la subida del IPC ha tenido un impacto muy importante en las economías familiares y eso se ve, y se ve en la cesta de la compra, se ve, bueno, ya, es que claro, plantearse un viaje o unas vacaciones a lo mejor como te gustaría, pues ya no te las puedes ni plantear. Y bueno, ya hablaremos en septiembre, la vuelta al cole y todo eso, que todo se ha encarecido tanto que hoy en día, de verdad, es que al final casi llega la palabra sobrevive. O sea, para muchas familias es sobrevivir. Y ya está, ahorrar...
0: Imposible.
1: Imposible.
0: Són les 9:54, dedicam els darrers minuts que ens queden per comentar una enquesta que la veritat és que el resultat és molt cridaner. Vos ho explico. 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant alguna relació sexual. Ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual que se va publicar ahir. La ministra de Sanitat va qualificar aquesta dada de preocupant, va qualificar aquesta dada de greu, considera que aquest 30% posa de manifest que l'educació afectivo-sexual continua sent fonamental, però sobretot a totes les edats. De fet, 9 de cada 10 enquestats creuen que aquesta matèria s'hauria d'impartir durant l'educació secundària. És evident que manca educació sexual. 72% dels homes ha reconegut també que consumeix pornografia el darrer any, enfront del 24% de les dones. Com vos deia, són dades que han recollit el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que deixen titulars com aquest. 3 de cada 10 dones s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant alguna relació

0: al final, yo lo que lo he visto con amigas, mis hijos ya son más, afortunadamente, más grandes, pero con amigas mías, o sea, en edades de, te estoy hablando de 6 a 12 años, que ya consumen pornografía y lo dicen preocupadísimas en los colegios que lo ven y tal. Entonces, yo creo que allí se ha, y luego también no ayuda nada a la sociedad, o sea, con esas músicas, el perreo, o sea, como la visión que se tiene de la mujer. Entonces, al final, yo creo que todo esto ha llevado a un poco la situación en la que nos encontramos. Y aquí lo que hay que incidir, bueno, eso en educación sexual, pero sobre todo en la libertad. Es decir, no puedes hacer nada que tú no quieras. Insistir muchíssim en este mensatge.
1: Però és una xifra molt alta. 3 de cada 10 sí que fan coses que no volen fer en quant a una relació sexual. Quique, la teva visió?
2: Sí, la visió és que a nivell educatiu, jo record quan anava a l'institut que teníem la sort, van tenir la sort de tenir prevenció, de, per exemple, de consum de drogues, i venia una tècnica de l'Ajuntament de Calvià, en aquest cas, que mos explicava, no?, i podien demanar-li el que trobassin sobre el tema. No era tabú. Val? I podies parlar d'això. En canvi, en tema sexual no se va donar això mai. De fet, quan se planteja a nivell educatiu, te surten X famílies, no?, moralistes, certs partits polítics que també ho censuren perquè troben que això és ficar-se en l'intimitat de la família i en el que ha de pensar un nostre fill. Quan realment el que t'inocula precisament contra el problema de la pornografia, que el problema de la pornografia no és el fet de veure pornografia, sinó el fet de com veus això i com perceps això, i si després tu trasllades això allà, si te creus el paper que estàs veient allà, després tu ho reprodueixes, i el problema és aquest, que si tu tens una educació sexual bona, per molt que veguis pornografia, no ho reproduiràs perquè saps que és ficció, saps? O sigui, si no és ficció, perquè ara també han canviat molts el tipus de pornografia que hi ha, però en qualsevol cas, tu saps el que és la realitat i el que no, que això és el que parlen els que es persen en temes sexuals, no? Però el que falta aquí és educació sexual 100%, però directament des dels primers anys d'institut, com a mínim. Abans no ho sé, això jo no ho sé, però falta clarament una prevenció educativa. Si no...
1: Una xifra que podria ser major, perquè, clar, no tothom contesta sincerament o una enquesta, clar. No tothom vol contestar. Ja de per si la xifra és alta, recordant que estem parlant de que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa que no desitjaven en una relació sexual, Eduardo.
3: Jo estic con Quique casi de acuerdo en la mayoría de puntos que ha tratado. Yo creo que el problema no es demonizar la pornografía. Es verdad que quizá uno de los problemas es el acceso a la pornografía. La pornografía ha existido, claro, siempre. Entonces, antes era el acceso, era más complejo. Hace, pues yo que tengo más años que Hilo Negro, era con revistas y cosas de estas. Ahora los jóvenes, es verdad que a golpe de teléfono la tienen. Y el problema es el tipo de pornografía que hay, que es una pornografía más agresiva, que cosifica más a la mujer. Entonces, claro, si los chavales lo que quieren es reproducir eso, están reproduciendo un modelo, como tú decías, de ficción, que luego lo quieren llevar a su vida. Y luego también, por otra parte, está la frustración de que no pueden hacer eso que ven en los vídeos, ¿no? Que lleva a otras patologías y que lleva a otros problemas. El tema está aquí en educación, pero no solo en una educación en los institutos, sino una educación en casa también. Porque al final no podemos delegar este tipo de cosas tan íntimas a los profesores.
1: Y prueba de eso es que el inicio de consumo cada vegada és... Sí, estem parlant d'adlots que ni tan sols són adolescents, estem parlant de nins. Manca prevenció i manca sobretot educació afectivo-sexual. És una de les conclusions d'aquesta enquesta que hem valorat avui amb Elena Pipó. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
0: Gràcies.
1: També
0: bon
1: per Quique Oñate i per Eduardo Luna.
3: Igualmente.
1: Gràcies per venir. La part de ràdio del nostre programa Escolta'm les notícies, petita aturada per publicitat a la televisió. Continuem tot d'una.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, mor el jove que el passat 8 de juny va caure des d'un setè pis a la localitat de Sant Antoni. Unes imatges que es varen fer virals a través de les xarxes socials. Ho ha confirmat el grup Policlínica, on es troba ingressat des de feia gairebé dues setmanes. L'accident es va produir de matinada, el conegut com a edifici Tànit, de la vila de Portmany, quan el jove de divers 30 anys i nacionalitat colombiana va despenjar-se accidentalment del balcó on es trobava a un setè pis. Segons varen informar fons policials, la víctima havia arribat a Eivissa de vacacions des de Mallorca, on residia. I anem amb més qüestions, perquè avui s'obri el període per presentar sol·licituds d'admissió per a batxillerat. Els interessats ho han de fer de manera telemàtica, tenen de termini fins al 25 de juny.

0: De fet, tot això just avui que acaba el curs per als més de 161.000 alumnes d'infantil, de primària, de secundària i també dels de primer de batxillerat de la comunitat.
1: Just coincidint amb aquest darrer dia de classe, els directors de primària i secundària reclamen més empara legal per reforçar el benestar, sobretot emocional, dels docents, tant en l'àmbit individual com de centre. També diuen que se senten sobrepassats per les complexitats de la gestió del dia a dia dels centres. Joana Maria Mas, presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
2: Els docents necessiten hores per de manera tranquil·la poder estar dins el centre fent totes les tasques que se li demanen, emplenar documents, coordinar-se, programar, cercar material.
0: I en aquest punt anem a la informació de servei. Molta atenció si en aquests moments circuleu per Palma o penseu fer-ho en els propers minuts, perquè hi ha molt de trànsit, en aquest cas a la via de cintura, amb bossos importants. Anem a conèixer quina és la situació, què és el que ha passat. Per això connectem amb la DGT, Dani Fornés. Explica'ns, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa només una horeta ha hagut un accident entre diversos vehicles a la via de cintura, a l'altura aproximadament de la sortida del cementeri. Ha hagut un accident on s'han vist implicats diversos vehicles i han quedat ocupant el carril esquerre i també el carril central. En aquestes hores encara no han estat retirats tots els cotxes i el que fa que la circulació en aquest punt sigui molt lenta. Ara mateix ja la retenció arriba a l'autopista de Llucmajor, la gent que se vol. Vol accedir a la via de cintura, venguent des de l'autopista de l'aeroport, però ja se troba la circulació returada fins al quilòmetre 6, aproximadament ara mateix són quasi 7 quilòmetres de retenció, així que molta paciència si circulen per aquest punt. Això també està afectant l'entrada dels vehicles a la via de cintura des de l'autopista d'Inca i també s'afecta Mirones en sentit cap a l'aeroport, la via de cintura també està creant algo de retenció en sentit contrari. Així és que paciència i precaució si circulen per els puntes, tot molt ambient.
0: Gràcies, Dani Fornés, i d'atenció, ja sabeu aquesta informació que us estem explicant en sintonia d'IV3 Ràdio en directe, aquesta important retenció que s'està produint a la via de cintura, direcció cap a Andratx, que pràcticament arriba des de l'autopista de l'aeroport fins al cementiri, que és on s'hauria produït aquest accident. En principi, un accident que no és massa greu, però sí que està implicant aquests vehicles que estan ocupant la via i està provocant aquestes importants retencions. Molta paciència i també, com sempre, molta precaució al volant. I acabem amb un altre punt també de la informació de servei, en aquest cas la meteorològica, perquè vos recordem que bona part de Mallorca es troba avui, ara, en alerta groga per calor.
1: Tot això, segons informa l'AEMET, al nord de l'interior i al sud de l'illa es podrien assolir els 37 graus en les hores centrals del dia, una situació que s'agreujarà demà a partir del migdia, quan s'activarà precisament l'avís taronja a la costa de migjorn, on el mercuri, atenció, pot assolir 39 graus.
0: I també atenció pel que fa a la calor. Les 10 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 11.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
1: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
0: Si a tu te dic pinta,
1: mur,
0: portada.
1: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot?
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. El dia, amb Marta Grau.

Són les 10 i 5 minuts, continuem en directe aquí al dia. Podem confirmar que fa moltíssima calor, de fet podem comprovar la temperatura en directe. Començàvem el programa amb 25 graus de temperatura, ara ja s'enfila als 27 i només són les 10 i 5 del matí. Podem confirmar, idò, d'aquesta manera que arranca la primera onada de calor del 2026.

0: En algunes zones s'aconseguiran els 40 graus en els pròxims dies. Cal destacar que s'han activat diverses alertes per altes temperatures. És un episodi que està motivat perquè hi ha estabilitat a l'atmosfera i una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica que s'acosta a les illes i el que farà és disparar les temperatures.
1: Talment. Bon dia, Marta. Idò, si t'assemblen anant per parts per explicar que aquest divendres les màximes se mouran entre els 29 i 32 graus aproximadament, manco pel que fa a Palma. S'activa però l'alerta groga al sud, a l'interior, al nord i al nord-est de l'illa de Mallorca. A més, s'esperen cels poc nuvosos i, el pitjor de tot, hi haurà pols en suspensió, que ja recordem, aquesta setmana ha estat una setmana horrorosa per a la gent que té al·lèrgies. El manco, el vent bufarà entre fluix i moderat i tindrem algun interval de brisa per intentar dur millor una miqueta aquesta situació. Xisco Nadal.
2: No m'agradaria aixafar-vos sa guitarra ni sa pessimista, però el pitjor encara, estimades, estimats, no ha arribat. Si voleu anotar la data del dia més sufocant d'aquesta onada de calor, podem confirmar que serà el dilluns, dia 22 de juny. Algunes zones de l'estat espanyol es podrà arribar als 42 graus. Així que aneu alerta i, com sempre, vos recordam, molta hidratació, un ventall i, si pot ser, protecció solar o un capell, triau una de les dues coses. I
1: o les dues.
2: O les dues. I també un parasol, com si fos una geisha fent un passeig per Sauva, per exemple. I ara que el xer d'indrets que estan fora d'aquest estudi de ràdio, quan arriba aquesta hora, a les 10 i 7, connectem a l'exterior, obrim una finestra per veure mem quina és la postal que ens trobam avui de matí i connectam, si no vaig errat,
0: en Punta Prima.
2: És que la Marta Garau no ha estat prou ràpida per escriure rèptol a un paper, però bé, aquest far ja ens delatava que això era Punta Prima a Menorca. Com podem veure, hi ha vent, perquè hi ha un bon onatge, se veuen les zones com estan impactant contra Serena i sobretot contra les roques que veiem allà darrere, i aquell far que ho presideix tot. Per tant, una mica de vent en aquest indret de Menorca ara mateix.
0: Sí, l'únic que podrà tal vegada fer que se pugui dur aquesta situació d'altes temperatures el millor possible.
1: Sorgeix.
0: Sí, és l'única part positiva
1: Sorgeix,
0: de tot això. Sorgeix,
1: que és molt traicioner, perquè mos pensam que no, però te cremes a les totes. Sol i oratge, te cremes
0: molta
1: a les totes.
0: Molta gent anirà a la platja segur, així que és un bon missatge, un bon consell, no? Protegir-se. Si no, mantendre el cos en remull, per això obrim la nostra beauty preferida, que és aquesta càmera sota l'aigua, que simplement ens explica que davall de la mà tot segueix igual i no hi ha canvis.
2: Però
0: poca broma, la temperatura de l'aigua sí que és vera que ha pujat moltíssim. Els registres han superat els d'anys enrere, després ens ho explicarà el nostre home del temps, Albert Darder, però s'està notant moltíssim, no només al Mediterrani, sinó també, per exemple, a l'Atlàntic o al Cantàbric, les temperatures de la mà res tenen a veure en les dels anys anteriors. Així que avui estirem ben pendents del temps perquè podem donar per inaugurada la primera onada de calor de l'estiu. I amb la calor i amb l'estiu, què passa? Que augmenta també les ganes de bauxa, de festa. El que passa que quan aquesta festa no respecta els veïnats es converteix en un problema. Ens referim sobretot a un problema que estan vivint ja des de fa molt de temps uns veïnats en concret. Diuen que les persones que fan les festes no respecten les normes d'horari, acaben en la paciència dels veïnats perquè es tracta sobretot de festes il·legals. Joana.
1: Sí, l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis a Eivissa continuen recollint signatures, firmes per demanar contundència contra aquest tipus de celebracions. De fa temps ja se queixen d'aquesta situació, denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble, que contínuament diuen fan festes i causen grans molèsties a tothom que viu allà.
2: N'estan farts, de fet, i ho tenen clar. Volen protegir la tranquil·litat d'aquest poble, el poble de Santa Gertrudis, i ja van aturar el projecte d'una discoteca fa un grapat d'anys i ara esperen rebre ajuda per part de les administracions per poder fer-ho. En parlam amb en Joan Tur, que és president de l'Associació de Veïns. Joan, molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, gràcies.
2: Encantat de saludar-te. Ho comentàvem, els veïnats de Santa Gertrudis no podeu més. Quan varen començar els problemes amb aquest tipus de festes?
3: Bueno, els problemes ja fa anys que alguna altra casa situada a sol rústic organitzen festes, fan remor a la nit, la gent dels veïns bueno, comenten, protesten, però ara resulta que aquest any en una zona situada molt a prop del poble i Hi ha una casa que es va, la va comprar una senyora italiana, sembla ser, i l'ha llogat a una tal Paquita Marsans, coneixida més bé com a Lola, molt conflictiva a Sant Josep i passant per Escobella, se la van treure de damunt i ara aterrissat en aquest poble. I en aquest poble fa festes cada dos per tres, molta gent, cotxes que invadeixen les propietats dels veïns, inclús sense respectar els sembrats, la gent d'aquest poble treballa, lògicament, com tothom treballa, a la nit no poden dormir, i un cachondeo, un cachondeo, i nosaltres exigim a les administracions corresponents, en aquí li toqui, que posi ordre i que els elimini. I si no, tenen que cridar l'exèrcit, perquè això és un cachondeo, repeteix.
1: Clar, Joan, estàs parlant ara en concret d'una casa, però en realitat són moltes o diverses les cases en sòl rústic que estan fent aquesta pràctica. Te volien demanar si se tracten totes de cases de lloguer vacacional. No són cases...
3: No. A veure, alguna casa de lloguer vacacional pot ser, ¿vale? Però altres cases que els de lloguer... En fi, això és un negoci... El que aconsegueix una casa, la lloga per viure ell, i llavors munta una festa de centres de persones, això és un negoci. Un negoci que, en fi, el que paga les conseqüències són els veïns. I...
0: Heu reunit o esteu fent feina... Sí, perdona, Joan, continua.
3: No, les viviendes turístiques i vacacionals estan legalitzades, són legals, estan controlades... i pel, no crec que el propietari li interessi ni fa aquest tipus de festes.
0: Però, com explicàvem just a l'inici, Joan, a través d'aquesta recollida de signatures el que es pretén és exercir certa pressió i que se pugui actuar, no? Que a través de la normativa se pugui veure que si se supera aquest renou, no? Si supera els decibelis establerts, el manco se puguin tancar o se pugui exercir, o la policia pugui actuar, no? I pugui clausurar aquesta festa. Com va aquesta recollida de signatures?
3: Bueno, la recollida de signatures... Demà, que és dissabte, nosaltres les entregarem a l'Ajuntament el dilluns. I demà les recollirem perquè les han distribuït fulls de firmes a bars, a botigues, a comerços que va la gent del poble, no? I repeteix, demà els recollirem i el dilluns els entregarem a l'Ajuntament.
1: Signatures, Joan, que, perdona, que te volia demanar, perquè, clar, aquestes signatures han d'intentar reforçar els vostres arguments per mostrar que hi ha molta de gent que no està contenta amb aquesta situació, que volem una miqueta conèixer, no? Com viuen els veïnats d'aquesta situació? Com és, per exemple, per vosaltres haver de passar una nit mentre hi ha una festa a una d'aquestes cases amb un renou que segurament vos arriba i no vos deixa dormir? Com és per vosaltres?
3: Bueno, pues... Escolta, és una presa de pèl i un si tu tens que aixecar-te demà a les 7 i avui de nit no pots dormir per la remor i tal, pues, t'aixeques amb mala llet, per l'enclar. I són no és tolerable. Vull dir, aquí és un poble, Sant Gertrudis, presumim de tenir el millor poble d'Eivissa, i ja se'ns han colat tots aquests espavilats que venen aquí a fer negoci a costa del benestar dels natius, dels pagesos, de tota la vida. I això no pot ser, de cap manera.
0: És vera que no són festes anecdòtiques o festes puntuals o festes curtes, perquè tenim constància el manco d'una de les darreres, que va ser de la més sonada, perquè va ser molt llarga, va ser a finals de maig, i me puc corregir si no és així, però per la informació que tenim es va perllongar des del divendres al dissabte, pràcticament hora baixa. No sé si han tingut a tenir una macrofesta de dues jornades seguides d'aquestes característiques.
3: Sí, mira, aquesta, això em permet dir que aquí es passen la pilota d'uns als altres i ningú és responsable d'aturar aquestes festes. Una festa, supos que es refereix a una festa que va celebrar a Buscastell, que diuen que hi havia 1.000 persones, 1.000, bé, el Consell, sent motiu d'escrits i de comentaris i de, a la premsa, vale. El Consell diu que això no és competència seva, que és competència dels ajuntaments. Això ho diu el Consell d'Eivissa. Els ajuntaments diuen, el Consell diu que la seva funció és perseguir el lloguer turístic il·legal, tal i qual, que les festes al rústic són competència dels ajuntaments. Els ajuntaments diuen que, clar, envien allà la policia, si és que l'envien, si és que hi van quan els crides, i no els deixen entrar sense una ordre judicial, amb la qual cosa tornem a estar igual.
0: Ara que comenta el tema de l'Ajuntament, Joan, hem de dir que ahir aquest programa es va posar en contacte amb l'Ajuntament, però ha declinat fer declaracions al respecte. Ens agradaria poder tenir també la seva versió, però de moment no és possible. Li consta, no?, que estan també fent feina per intentar solventar el problema.
3: Home, jo vull pensar que sí. L'Ajuntament és l'administració més propera a la gent del camp, no?, en aquest cas el de Santa Eulària. De totes maneres, que ja repeteix, que l'excusa fins ara era que si va la policia, tu crides a la policia local i dius, escolta, i tal puesto hi ha una festa il·legal. Si és que va la policia local allí, no els deixen entrar, perquè si no és judicial no es pot entrar. Però ara tinc entès que s'ha el BOE del 16 de maig del mes passat sí que autoritza a les forces, a la policia i a la Guàrdia Civil, entrar a una casa sense ordre judicial, precisament per poder aturar aquest tipus de festes, no? Llavors repeteix. Llavors surt la patronal de l'oci nocturno. Diuen que això és una competència desleal i exigeixen a l'administració que posi ordre perquè ells perden clients. Discoteques, entre cometes, legals, que també n'hi ha, perden clients per culpa d'aquesta festa i demanen també que es posi ordre i tal i qual. I llavors surt la PIMEF i diguent que no es criminalitza, perquè aquestes festes necessiten la col·laboració de gent que li porti el menjar, el beure, els waterpool, no sé què, tot el rotllo aquest. I tothom lleva el mort de damunt i aquí anem com anem.
0: De totes maneres, avui darrer dia de recollida de firmes, dilluns es presenten davant l'Ajuntament. No és una situació que vengui de nou, malauradament, per als veïnats, ni molt manco. Desitjam que el manco, amb aquesta pressió afegida, se pugui solucionar el problema que està afectant la salut emocional d'aquests veïnats. Joan Tur, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Recordant, Joan Tur és president de l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis, que ja fa anys que denuncien la proliferació d'aquestes festes que impedeixen els descans als veïnats. Són les 10 i 19 minuts, doncs volen comptar també que avui és el darrer dia de curs per molts d'infants a les Illes Balears.

0: Idò, sí, ha arribat a la fi el darrer dia de classe per a tots aquests infants de infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Illes Balears, en total, 161.000 alumnes. Un curs que ha incorporat prop de 9.000 professors, docents als centres públics i també concertats, i que també arriba ja al seu final. Un merescut descans, Xisco, després de molt de mesos d'estudiar, o no?
1: Per això ara volen viure aquesta alegria que segur senten els alumnes i també molts de professors, perquè ho han de negar, en directe, i per aquest motiu la nostra companya, la Maria Antònia Esquines, és del Col·legi Sant Francesc, i crec que ja podem connectar amb ella. Maria Antònia, molt bon dia. Quin és l'ambient que respira ara mateix en aquest darrer dia de curs a l'escola on ets?
2: Molt bon dia, companys. Així és, aquí m'atropa a les instal·lacions del centre i vos puc assegurar que l'ambient és d'alegria per ja poder obrir les portes cap en aquestes vacances d'estiu. De fet, m'atropa aquí amb alguns dels docents del centre d'infantil i primària i jo els hi vull demanar de primeres a veure que me siguin sincers si tenien ganes de ja les vacances d'estiu.
3: Sí, la veritat que moltes.
4: Moltíssimes. La veritat és que sí.
2: Ja ho heu sentit, però jo vull saber si teniu ja plans pensats per aquest 2-3 mesos de vacances, si voleu anar de viatge, si teniu qualque escapadeta plantejada, conteu-me.
5: Sí, la verdad que un poquito de ganas de vacaciones sí que tenemos todos, ¿no? Tanto los niños como los profes. Yo en particular, pues sí que tengo alguna escapadita pensada, pero sobre todo tengo que terminar una formación todavía que tengo pendiente, un máster, que tengo que terminar en septiembre y estaré un poquito liado con esto.
2: Ja ho heu sentit, companys. Les ganes d'estiu són en el 100%. Però, clar, anem a fer també un pot de valoració d'enguany. No sé si teniu qualque cosa a destacar que volguéssiu contar que heu pogut fer enguany una novetat o, de més, amb els alumnes.
4: Bé, jo crec que hem de destacar que enguany preparam una escoleta 03 que obrim al setembre i, bé, ens hem hagut de posar tots a la una a fer feina, reformes, mobiliari, professorat, i bé, ho tenim quasi a punt.
2: I jo també vos volia fer com una pregunta per dur-vos un poc quan esteu en aquell lloc dels alumnes. Ara vosaltres sou mestres, però també heu estat en aquestes cadires, en aquestes taules. No sé si me sabríeu dir quina era la vostra assignatura preferida quan éreu alumnes.
6: Jo, la veritat, que record així molt de carinyo les classes d'història. I més que per l'assignatura en si, pel meu professor. És que, clar, és que això és primordial. Si connectes amb el professor, les explicacions, el caràcter, és que l'assignatura se fa molt més... Molt més bonica, o sigui, molt més per gaudir-la.
2: I què és el que més valorau d'un alumne? Avui en dia és vera que estan molt despistats amb tot això de plataformes, xarxes, telèfons, que tot d'un el tenen en mà, però aquí dins les aules no el tenen. No sé si podríeu destacar qualque cosa.
5: Hombre, hoy en día, con todo lo que has comentado, lo que es difícil es que te escuchen, que te presten atención. Una vez que captas la atención, como decía ahora mi compañera, todo es mucho más sencillo y tiramos todos para adelante.
2: I d'aquest centre que destacaríeu, José, tu ets nou d'enguany, no sé si tens qualque cosa a comparar amb altres centres que t'hagi sorprès o fins i tot que no t'esperaves.
5: El caràcter humà, el grup de professorat que hi ha, la pinya que hi ha, que vamos todos a una, que no se deja nadie de lado y que se toman las decisiones en conjunto, y esto hace algo especial al centro.
2: I darrera pregunta per vosaltres, docents. Què li heu de dir als alumnes de cara a l'any que ve?
4: Bueno, lo primer, que poden disfrutar l'estiu, que te deixen disfrutar moltíssim, i que no s'oblidin sobretot de llegir, de repassar una miqueta, no importa molt, però 10 minutets almenys estaria molt bé.
2: Companys, la bona de mestre no se'ls hi lleva. No deixen respirar en els alumnes, un pot de descans, però també han de seguir fent feineta, diuen per aquí.
0: No, perdona, Maria Antònia, que ara Anna Mercedes d'això de que recordava l'assignatura d'història i en el seu professor, com que li va marcar, no?, aquella assignatura i aquell professor que d'alguna manera també li va donar aquella motivació, però supos que no s'oblida de que tots ells, també poden arribar a ser referents i molt recordats per els alumnes que ara tenen, no?
2: Me comenten que, clar, mamà, és que és mo mare. O sigui, Mercedes Triguero. És mo mare, docent del centre, i jo aprofito per fer-li la pregunta. Recordes el teu mestre d'història? Però, clar, ara vosaltres sereu recordats per alumnes. No sé si sentiu la pressió de dir, ostres, qualcú farà aquest comentari d'aquí un parell d'anys.
5: Sí, tanto para lo bueno como para lo malo a veces, ¿no? Igual que nosotros recordamos a nuestros antiguos profesores, pues nosotros también. Y de vez en cuando sí que es verdad que yo personalmente estoy dando clase y lo pienso, decir, uy, a lo mejor esto se van a recordar de aquí cuando sean mayores. tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo lo bueno. Yo creo que nos tenemos que quedar siempre con las cosas buenas.
2: No pareix molt pressionat.
7: No, però jo crec que ganes hi ha, eh? Tant per part dels alumnes com per part dels professors. Han viscut un dels moments més emotius en antena fa poquet. Salutacions.
0: I espontanis.
7: I espontanis. Salutacions en tot el nostre afecte, no? A la mare d'Anna Maria Antònia, professora d'aquest centre que ens està escoltant.
1: Mos escoltes la mare d'Anna Maria Antònia.
7: Exactament.
1: Idò, dic que molt contents de que Anna Maria Antònia va tenir la seva graduació. Me consta que ha fet molt tard, però mirau quina veu tan cristal·lina que té avui a primera hora per poder fer aquest reportatge des de l'escola de Sant Francesc. Se pot sortir de festa i l'endemà a fer feina. I
0: segur,
1: Antònia
0: segur que
1: la
0: Mercedes
1: és un bon exemple.
0: Li deia allò de qui és bo per arribar tard, és bo per aixecar-se
2: sí,
0: prest.
2: Sí,
0: eh? A que t'ho dona.
2: Por favor.
0: La Mercedes.
2: Sí, no ha estat mestra meva, però aquest consell me l'ha donat, que si som bona per sortir de festa, som bona per l'endemà a fer feina.
7: I així ho has demostrat.
2: I aquí estic en la meva veu.
7: Així ho has demostrat.
2: Sí.
7: Per favor, tot el nostre suport als professors que mereixen un descans després d'aquest curs tan intens, en aquest dia que jo crec que és un dia de conjunt d'emocions, no? Perquè per una banda te sap greu acabar, acomiadar-te dels teus companys, però començar les vacances, els qui la varen viure, no? L'etapa de l'escola.
0: Ai, qui pogués tornar.
7: Exactament, qui pogués tornar en aquest moment. Moltíssimes gràcies a tots. Després tornem a connectar i mos contau com va anar o com segueix anant, no? Aquest darrer dia de classe per als alumnes de Sant Francesc. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. Gràcies també als professors de tot cor.
2: Moltes gràcies, companys, i recordeu que estan de celebració. La segona connexió, tenim la graduació de quart d'ESO.
7: No mos la podem perdre. Així, no. Ahir sí que hi ha nervis en aquest punt, la graduació, el moment, no?, de ja posar aquest punt i final a un curs que està acabant. Són les 10:26. Estem pendents també del trànsit a les carreteres perquè ha hagut un accident a la via de cintura que ha provocat llargues retencions. Daniel Fornés és portaveu de la DGT. Daniel, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara?
8: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, avui de matí, aproximadament de les 9, s'ha produït una topada a la via de cintura en sentit cap a Andratx, a l'altura de la sortida cap a Can Valero. Ha estat una topada entre diversos vehicles, vehicles han estat 5 en total, i han quedat ocupant el carril esquerre i també el carril central. No ha estat un accident molt important, no ha hagut ferit greus en principi, però sí que han quedat els vehicles ocupant la via aquests dos carrils i això està ocasionant retencions importants. Ara mateix des de l'autopista de Llucmajor pràcticament quan arribin a la rotonda de la sortida cap a Esportxol ja trobaran la circulació returada fins a pues, pràcticament la sortida cap al cementeri de la via de cintura. També això està afectant les entrades a la via de cintura, tant des de la carretera de Manacor com també des de la autopista d'Inca. Així és que si circulen en sentit Andratx i han de passar per la via de cintura, li queda una bona estona. En aquestes hores els vehicles ja han estat pràcticament tots retirats, només queda un vehicle per retirar per la grua i jo crec que en pocs minuts ja hauran estat tots retirats i suposant que la circulació a poc a poc s'anirà normalitzant. També han sentit cap a l'aeroport, l'efecte mira on està creant en aquest punt algo de retenció, així és que molta precaució.
7: Moltíssimes gràcies. Daniel Fornés, portaveu de la DGT en directe, donant els detalls d'aquest accident ocorregut avui a primera hora a la via de cintura. També vos contam que el jove que ja fa quasi dues setmanes es va precipitar des d'un setè pis a Sant Antoni ha mort la matinada d'aquest divendres degut a la gravetat de les seves lesions, segons ha confirmat el centre sanitari en el que estava ingressat, un accident que, recordem, va tenir lloc el passat dia 8 de juny a un edifici de la mateixa localitat. Només arribar a l'hospital, el jove va s'ha traslladat directament al quiròfan en aquesta caiguda, una caiguda de gran magnitud, perquè, recordant, d'un setè pis va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu, així com altres fractures. Aquestes fractures el van dur a la UCI en estat crític, s'ha mantingut en estat crític durant tot aquest temps, fins que, malauradament, aquesta matinada ha mort. És la darrera hora d'aquest accident que va ocórrer el passat dia 8 de juny. Són les 10:28, fem una petita pausa per publicitat i tornem tot d'una amb més propostes.

0: El dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
4: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
3: Si a tu te dic pinta,
4: mur,
3: portada.
4: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
9: Ja som aquí, ja hem arribat.
10: Com anem, com esteu?
11: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
9: És el moment de posar els punts sobre les is.
12: De fluència.
11: El paraigua en sabates.
9: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
11: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
12: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
9: Això ho ha fet un professional.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: 10 i 31 minuts. Parlem d'una situació complicada. Tenir feina, cobrar un sou i tot així no poder viure tot sol. Aquesta és la realitat de milers de joves a les Illes Balears. La crisi de l'habitatge ha convertit l'emancipació en pràcticament un luxe i compartir pis en una necessitat que s'allarga molt més enllà dels anys universitaris.
1: Les Illes Balears encara registren algun dels preus de l'habitatge més elevats d'Espanya i segons les darreres dades de l'Observatori d'Emancipació Juvenil, la taxa d'emancipació dels joves balears es manté entre les més baixes de l'Estat. Aquesta situació fa que molts de joves hagin d'optar per compartir habitatge durant anys.
2: O durant molts anys, perquè el que abans era una etapa de transició s'ha convertit en una fórmula permanent per a treballadors, professionals qualificats i fins i tot per a persones que ja han superat els 30 o fins i tot 40 anys. Mentrestant, els joves retarden decisions vitals, com per exemple formar una família, tenir fills o desenvolupar un projecte de vida propi. I molts es plantegen fins i tot una opció cada vegada més habitual, que és partir de les Balears a la recerca d'un habitatge més assequible a la península.
0: Avui volem conèixer de primera mà com viu la joventut aquesta realitat, quines conseqüències té en el seu dia a dia i sobretot quines són les solucions que reclamen. Ho analitzam amb Fran Espín, vocal de participació estudiantil del Consell d'Estudiants de la UI. Fran, bon dia.
3: Muchas gracias, buen día.
0: I també amb Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut de les Illes Balears. Pau Emili, bon dia.
4: Bon dia.
0: Quina és avui la principal preocupació? I no vos ho pos fàcil, eh? Habitatge, feina, cost de la vida, comença per tu, Pau.
4: No, jo crec que la principal preocupació és l'habitatge. Si a les Balears mos passa una cosa, que és que els preus dels lloguers són els més alts. Bueno, sempre entre Madrid, Catalunya i Balears sempre mos estem disputant qui va pitjor. Crec que les darreres dades que varen treure abans sortien que en aquest cas nosaltres érem els que estàvem més malament i a més tenim unes feines amb uns sous molt baixos, no? Vull dir, aquí hi ha dues solucions, o els preus de lloguer baixen o els sous pugen, igual que la resta d'Europa, que és en realitat el mercat en el que s'està competint ara mateix.
2: Clar, situació complicada, Fran, perquè ja no només és fins en els 20 i busques 30, sinó que fins i tot fins en els 40 o 40 i busques la gent ha de compartir pis. Clar, hi ha molt de casos, no? No sé si allò que diuen els 40 són els nous 30 també, és per molt de tot això, no? De la situació habitacional que fa que molta de gent arribi a una edat ja bastant adulta havent de compartir pis.
3: Sí, totalmente. Bueno, lo que comentaba Pau Emili, al final, los grandes problemas que tenemos la juventud actualmente es la vivienda y la precariedad laboral, y eso hace de que tú no puedas pensar en desarrollar un proyecto de vida, en comprarte una casa o alquilarla tú solo, porque si tienes que destinar más del 100%, que son datos que Pau Emili podrá comentar mejor, para emanciparte, solo piensa en compartir una habitación, alquilar un piso con varias personas, porque no da para más y te encuentras situaciones de incluso de gente que se ha divorciado que sigue compartiendo piso con su expareja o, bueno, situaciones realmente tristes.
2: Dramàtic.
1: Clara, de situacions tristes, volia demanar-vos com a joves com afecta això a vostra, en el vostre benestar emocional i també un tema que ens preocupa a tots ara com és de la salut mental, que hem posat a la primera plana de les preocupacions no només dels joves, sinó de la societat en general, però clar, el fet de tenir 25, 30, que és quan has de poder sortir, entrar, tenir una parella, no va de dependre de si a teva, ton pare i ta mare veuen amb bons ulls que entris qualcú dins la teva habitació. Clar, són situacions vitals que per ara queden endarrerides per mort de l'habitatge. Pau, i en aquest cas també Fran, com vos ha fet això a nivell emocional en els joves?
4: És bastant dramàtic perquè justament jo l'altre dia vaig estar fent comptes de si volia tenir una casa en els 30 anys, que com ho havia de fer, i m'ha sortit que havia d'estalviar més de lo que guanyava ara mateix. O sigui que cada mes havia d'estalviar 400 euros més de lo que estic guanyant per poder comprar una casa d'aquí 5 anys abans de tenir-ne 30, que jo ara en tenc 25. Clar, tu quan veus això dius és que no sé què he de fer. Perquè, o sigui, bueno, de fet, també tinc uns amics que van anar en el banc que han tingut una criatura i han anat en el banc per voler tenir una casa a ells i el que el banc els ha dit és que l'única opció ara mateix per poder tenir una casa és en parella. O sigui, si tens una parella i sou dos sous i tal, més o manco se pot arribar a aconseguir al cap d'uns quants anys. Si ets tu tot sol, és completament impossible, no donen hipoteca i no donen res perquè no veu factible.
2: No hi ha suficient aval, no, per dir-ho d'alguna manera. Clar, i ara també se parla molt d'aquest concepte de que sereu la primera generació que viurà pitjor que els seus pares, no? Vosaltres teniu aquesta sensació, vull dir, que viviu amb aquesta ombra que sobrevola el vostre cap, el vostre entorn, no? Que sereu la pitjor, la generació que viu pitjor que els pares?
3: Yo creo que sí, porque además somos una generación que nos dicen que estamos sobrecualificados y al final accedemos en muchos casos a trabajos que no están a la par o, como comentábamos, con sueldos muy bajos. Y bueno, comparas con la generación anterior, nuestros padres que a nuestra edad ya estaban pensando en tener hijos, comprarse una vivienda, como decía Pau Emilia, ahora es prácticamente imposible. O ya la tenían, sí.
0: Sí.
3: Y nosotros vivimos, por ejemplo, en mi caso, que vivo de alquiler, en que no llegue el final del contrato y me suba en el alquiler 200, 300 euros.
0: Ostres, Fran, Pau, clar, és que això genera anímicament, això és molt mal de dur. No sé si vosaltres, afortunadament, teniu feina, però hi ha molts joves que encara tenen el problema afegit, no tenir feina. Quin estat anímic és el dels joves davant d'aquesta situació? Perquè m'imagino que te dones ganes de a vegades de llançar la tabeola absolutes.
4: Sí, jo crec que és de bastanta desesperació i jo crec que la solució que se li ha trobat en això és això de dir, no, ara la gent de 40 anys encara és jove i tal.
0: Clar.
4: Que en realitat
0: sí, relatiu,
4: és com... No sé com se diu l'expressió en català, que anar darrere de baix s'estora, perquè no és que la gent de més de 30 anys encara sigui jove. Si gent de més de 30 anys no és jove. El que és que, clar, si tens gent més de 30, si tens persones adultes, en principi funcionals, que no tenen una casa, no tenen un sou digne, no tenen tal, doncs els fiques dins el grup de joves a veure menys si cola i així pareix que el problema no és tan gran. I en realitat no. I a més, que des del punt de vista econòmic, et circular, és a dir, si tu com a estat inverteixes un dos bes en l'educació d'una persona, que després aquesta persona quan està a edat de produir se n'ha d'anar a un altre lloc a posar, o sigui, a retornar la inversió que tu has fet, pues com a estat perds dos bes, no?
2: I
4: per joves jo crec que ningú se'n vol anar de casa seva per tenir una vida millor. A tothom li agradaria fer-ho a casa seva. A casa seva, referim en el seu territori.
2: No sé si vosaltres ho detectau. Jo, en el meu entorn, ja tenc no amics, sinó fills d'amics meus que sí, que han fet maletes i han partit a Granada, sí, sí. A Saragossa, sí. Perquè allà tenen... no és que tinguin més oportunitats que aquí de fer feina, sinó que tenen més oportunitats de comprar-se o d'accedir a un habitatge. Abans deies, no?, que a uns amics teus els havien dit millor si comprau entre tots dos. Detectau també aquesta realitat de gent d'aquí que diu, mira, és que no me'n queda d'altre, no me'n vull anar perquè a mi m'agradaria quedar aquí, però me'n vaig per intentar crear o formar una família.
3: Sí, des del Consell d'Estudiants lo vemos bastante. Gente de aquí de la isla que hace su carrera académica aquí o gente de la península que viene a formarse aquí y le gustaría quedarse aquí, pero luego ven el precio de la vivienda o que no pueden acceder a trabajos con salarios que le permitan mantenerse aquí y deciden hacer las maletas y volver a casa, o la gente de aquí marchar a la península o a otros países para encontrar condiciones mejores. Al final es algo que afecta a todos los estudiantes de la isla y gente que ya también ha dejado de ser estudiante.
0: Se necessita activisme per part del Consell d'Estudiants, per part del Consell de la Joventut? Perquè, clar, la situació és complicada. Igual que moltes vegades en aquest programa hem parlat amb els jubilats i estan fent des de proposicions no de llei, recollida de signatures, concentracions. Els joves contemplen realitzar certa pressió per demanar a les administracions a qui pertanyi solucions immediates per la joventut, Pau?
4: Sí, sí, sí, i s'ha de fer, i s'està fent. Jo crec que les darreres grans manifestacions en contra del model turístic, que està directament relacionat amb la crisi d'habitatge, per la crisi d'habitatge en si i tal, han estat liderat per gent jove. De fet, ara n'hi ha una dia 26 de juny, sí, diria, sí. O 21, ara no me'n recordo, però que també està precisament pensada per això. El problema és que no... És a dir, jo crec que estem en una època en què la classe política... les manifestacions pareix que li afecten menys. no? I jo estic veient gent en els Països Valencians en manifestacions de professors, a Catalunya igual, que pareix que sí, te pot manifestar, però bueno, si els polítics tenen prou cara dura d'aguantar el tipus, tot i que hi hagi 200.000 persones en el carrer, però és que no pot fer res. I jo crec que això també és un problema, és a dir, com a classe política tens una responsabilitat envers la teva gent, i no només això, després gent que ha de venir, perquè tenim que ens falten professors i ens falten metges que no poden venir,
0: clar,
4: precisament perquè el preu de l'habitatge està molt, molt, molt alt, i després intentant cercar altres excuses per les quals no venen, però és perquè no poden viure aquí.
1: Clara, parlava en aquest cas en Fran de la sobrequalificació de joves, que és cert que és la generació amb més màsters, amb més graus i que estan més preparades que mai, però també hi ha un problema, que aquesta sobrequalificació de vegades és un emperò per poder trobar una feina. Quant de joves han vengut a parlar en el Consell d'Estudiants o en el Consell de la Joventut per dir que tenen dos currículums, que jo això m'ho van comptar l'altre dia, que és currículum A, que és el teu professional, on poses totes les carreres que tenen, tots els màsters, els idiomes, i si vols accedir a una feina de passa tu, però que la necessites, fas un currículum llevant tota la teva formació acadèmica, perquè això també és una trava a l'hora que t'acceptin segons quines feines. Mos trobàvem amb aquesta realitat, ja no només accedir a l'habitatge o haver de compartir habitatge entre quatre, sinó també haver de mentir en el currículum, no dient que saps anglès, sinó precisament dient que no en té ni idea, que no té ni segur.
3: Bueno, sí, te lo encuentro. Incluso yo mismo ahora, buscando trabajo de verano, hice un currículum sencillo para, quitando todas las cosas que he hecho de representación o curso de universidad, digo, solamente lo que he estudiado y experiencia en otros trabajos similares, porque si no muchas veces, o el verano pasado lo viví de que dicen, sí, ya te llamaremos, pero al final se queda ahí. Y ahora con un currículum más sencillo ha sido muy rápido encontrar trabajo, y lo ves y te lo encuentras, y cuando hablas con compañeros de lo mismo, pues también comentan la misma situación.
0: No es un mito.
4: Es que imagina lo dramático que se va a invertir anys de la teva vida per tenir una formació i després per cercar feina els has d'obviar.
0: És que
4: això és realment molt, molt frustrant.
0: L'únic que podem fer és traslladar la vostra indignació, perquè no tenim paraules, no? Ningú espera que després d'anys de formació hagi de llevar línies a un currículum per aconseguir la feina. No és un exemple a l'atzar, és l'exemple d'aquests joves que avui ens acompanyen des del Consell d'Estudiants de la UIP, des del Consell de la Joventut, joves molt actius respecte a aquesta qüestió, a reivindicar els seus drets en una societat, la nostra, la Balear, que només posa barreres a l'hora d'accedir a un habitatge o a l'hora d'accedir a una feina, no?, que te pugui ajudar a dur el teu dia a dia de la millor manera possible. Pau, Fran, moltíssimes gràcies, que pugui servir aquest petit mirall, no?, per reivindicar les vostres necessitats, que són moltes i molt necessàries. Gràcies a tots dos.
4: Moltes gràcies.
0: Ànims i bon estiu. 10:43, uns consells, continua tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és participació.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
3: Para ti, para ti, para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 19 hasta el domingo 21, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
5: Tentol!
6: Tentol!
4: Tentol! Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en

0: El dia, amb Marta Grau.
1: Mem, un clàssic. Qui no ha rebut mai una telefonada comercial inesperada, un missatge sospitós al mòbil i, a més, més d'una vegada, constantment. Les estafes telefòniques continuen sent un mal de cap per milers de consumidors.
2: I per combatre-les, el govern ha creat el nou prefix 400, que identificarà les telefonades comercials legítimes i ajudarà a diferenciar-les dels possibles fraus.
3: Clar, però ens demanem, serà una mesura efectiva que canviarà per als usuaris i com podem protegir-nos millor davant d'aquestes estafes telefòniques? I doncs, avui en volem parlar amb la Cristina Borrallo, advocada de Futur Legal i també membre de Sofim, bon dia, com estàs?
4: Molt bon dia, molt bé, i vosaltres?
3: Bé, digue'm-nos tu si serà efectiu o no. Quin balanç fa, Sofim, d'aquesta creació del nou prefix 400 per a aquestes telefonades comercials?
4: Bueno, valorant positivament aquesta mesura, perquè és un tema que preocupa moltíssim a la ciutadania i fa falta que se legisli damunt la qüestió. Pensam que aquest nombre 400, que ara s'identificarà, només és una eina que tenim per identificar trucades comercials. És a dir, quan mos telefonin amb un nombre que comenci per 400, hem de saber que serà perquè mos han de vendre algo. És una publicitat, és comercial. Clar, això no implica que la problemàtica que tenim a vegades amb el tema del tractament de les dades personals se solucioni, perquè això, sincerament, hi ha legislació, ja des de l'any passat, 2025, s'ha legislat moltíssim damunt del tema, però tot i això, encara a dia d'avui rebem moltes de vegades telefonades sense el nostre consentiment, tenen les nostres dades i el nostre telèfon que no sabem mai d'on l'han tret. Tot això, desgraciadament, no creiem que canviï, però sí que és cert que ara, quan veiem un 400, sabrem que això és una telefonada comercial i, per tant, la podrem identificar i no atendre si no mos interessa.
2: Clar, i a partir d'octubre, què canviarà exactament per als ciutadans que rebin aquesta telefonada comercial? Veuran els 400 i ja està? O, per exemple, les companyies estan obligades totes a passar per aquest filtre? O n'hi haurà algunes que intentaran vendre qualque tipus de producte sense tenir aquest identificador? Ho dic perquè jo vaig posar l'identificació de trucades brossa en el meu mòbil i hi ha 50.000 números i cada dia te telefonen d'un de diferent. Sí. Perquè abans, jo era com a molt prosaic, anava posant no, perquè al moment que tenia 300 números que deien no, però cada dia és un de diferent.
4: Sí, bueno, aquesta normativa que s'ha aprovat a l'abril, els ha donat, la CNMC ha donat 6 mesos a totes les companyies perquè habilitin tots els mecanismes perquè això no passi. Els ha donat 6 mesos perquè se preparin, perquè ho facin bé. A partir de l'octubre haurem de veure això, telefonades que començaran per un 400 i nosaltres hem de saber que si veiem aquest 400 és un tema comercial, no mos interessa i no l'hem d'agafar. El problema és que és el que sol passar, no?, que tenim una normativa que està molt bé, són resolucions que surten en el BOE, però que passa que la realitat és molt diferent, és el que comentes, Xisco, no?, perquè al final, el 2025, se va prohibir que mos telefonessin per la via del telèfon mòbil, però tot i així, tot i que està prohibit, com comentes, ho segueixen fent. Una cosa és, desgraciadament, el que mos diu la norma, i una altra vegada les pràctiques totalment irregulars, poc transparent, inclús abusives, de les companyies telefòniques, no?, esperant
2: però
4: que això sigui
2: això
4: un avanç.
2: Té efectivitat. Ho dic perquè jo, tothom que conec, el meu ropit, ma mare, companys, sempre que telefono a qualcú que saben que és una telefona comercial, quan ja estan cansats, despengen i poden ser ràdio, despengen i no xerren, despengen i si tenen un mal dia, se desfoguen. Que t'he dit que no me telefonis! Si tens un mal dia, aquest tipus de coses van beníssim.
4: Sí.
2: Que t'he dit que no me telefonis més, que estic cansat. Dóna'm el teu número de
1: plaque. Sí, tu les reivindiques com a teràpia.
2: Clar, jo tinc una amiga que ens hi diu, dóna'm el teu número de plaque, i li dic, que te penses que és policia? Ara te donarà aquí les seves dades.
4: Que s'identifiqui.
2: Te llamo de Gijón. Clar, però això encara passa.
4: Sí, sí, passa i està totalment prohibit. Des de l'any 25, o sigui, l'any passat ja se va regular que des d'un telèfon mòbil no mos poden telefonar. I és el que dius. Són nombres de telèfons mòbils que s'assemblen però no són mai els mateixos, i te criden, i te crien.
2: Sí,
4: tot això ja està prohibit.
2: Rèdit, però això té qualque rèdit comercial. El que te deia, si seguint està empipada, penja, els hi fa perdre el temps, en el final, de totes les telefonades que fan en so dia, quina resulta ser efectiva perquè qualcú compri un producte?
4: No, si al final efectives no ho són mai. Són pràctiques que dius, al final dius, però quin guany patrimonial trauran aquestes companyies fent... És a dir, no té cap sentit, no? Però tot i així ho fan, tot i així ho fan. Clar, nosaltres hem de saber que per rebre aquesta telefonada, el primer de tot, no agafes telèfon tot d'una a contestar, sinó donar uns segons per a on surten ells, no? Això és el primer. I després que pensam que això han de tenir el nostre consentiment. Nosaltres hem de dir que no els hi donem consentiment perquè mos telefonin de on han tret les nostres dades personals i dir que no te telefonin més. O una altra via és la famosa llista Robinson, que és una llista d'exclusió publicitària. Quan te cridin, tu te pots ficar en aquesta llista Robinson, donar les teves dades i te fiquen allà, però... i tu dir que no vols que te telefonin.
1: Tot així te telefonen. Però jo estic a la llista, passa. És veritat, i de fet vaig pensar, mira, igual és que ha caducat la llista, però no, estava vigent, i és vera, ajuda, però no, tampoc
4: no,
1: és la solució.
4: No.
1: Per cloure, creus que servirà aquest prefix? Ajudarà?
4: Bueno.
1: És una, no sé, una petita part d'una suma d'actuacions, no? Que intentaran evitar les cridades en un futur, però com la valores?
4: Sí, és un afegit més, no? Al final tenim una normativa bastant desenvolupada amb aquest tema. Ara se suma aquest nombre 400, que a partir de l'octubre veurem, un 400 serà...
1: Mos ajudarà? Una alerta?
4: Mos ajudarà, sobre 400 no l'hem d'agafar perquè me'l volen vendre algo, però realment tenim una problemàtica de base important i fins que no se sancioni, la CNMC imposi sancions en aquestes companyies que normalment són telefòniques, ho podem dir, fins que no impliqui una sanció, continuaran fent aquestes pràctiques que són totalment irregulars, vulneren la protecció de dades i són sancionables a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que ho sapiguem, que com a ciutadà poden posar una reclamació a l'agència, però tot i així és una realitat imperiosa que difícilment podrem canviar.
1: Cristina, moltíssimes gràcies. Són petites tasques que ajuden poc a poc, no? El manco estima en la lluita, tot i que encara queda molt per recórrer. Enhorabona a vosaltres també, que sempre reivindicau els drets dels consumidors.
4: Gràcies. A vosaltres, bon dia.
1: Jo tinc molta calor, la veritat. O sigui, el termòmetre no deixa de pujar. Podem confirmar que arranca la primera onada de calor del 2026 i que en algunes zones, companys, s'aconseguiran els 40 graus en els pròxims dies. Cal destacar que s'han activat diverses alertes per a altes temperatures a l'arxipèlag, o sigui que la calor ha arribat i és una realitat. No,
3: no, no.
1: Ens podem escapar.
3: Una calorada, Marta Grau. Aquest episodi està motivat perquè hi ha estabilitat en l'atmosfera i una massa d'aire procedent del nord d'Àfrica que s'acosta cap aquí, cap a casa nostra, cap a les Balears, i dispararà, o ja ha disparat, o ha començat a disparar, les temperatures.
2: Aquest divendres les màximes es mouran entre els 29 graus i els 27. S'activa l'alerta groga en el sud, interior, nord i nord-est de l'illa. I a més s'esperen cels poc nuvolosos i, el pitjor de tot, hi haurà pols en suspensió. Quin panorama, tot plegat, una tempesta perfecta que volem comentar amb el nostre home del temps, Albert Darder. Com estàs, Albert?
5: Bon dia, aquí estem.
2: Clar, però crec que, segons diu aquest guió, el pitjor encara no ha arribat. Quin serà el dia més sufocant d'aquesta onada de calor? Tenim la data?
5: Sí, pareix que serà dilluns, aquest proper dilluns, tot i que es creixendo de temperatures ja se notarà a partir de demà dissabte, diumenge seguirà escalant i arribarem en el sostre dilluns. I així tot, a nivell nacional, encara serem els més benèvols, perquè la península pinta encara molt pitjor que no pas el que tindrem aquí. Per tant, paciència. Joana, a tu t'agrada la calor, així que estic contenta.
3: Sí. Jo, com que ja sé que me passaré cap de setmana en remull, ja estic com a
5: mentalitzada.
3: Però bé,
5: sí.
3: El veure que hem vist avui de matí a les nostres beauties que feia una mica d'onatge, una mica de ventet. Aquest vent que bufarà entre fluix i moderat farà que la situació sigui una mica més bona de dur, que faci molta calor, però aquest oratget que sempre solen dir que, per exemple, fa el migdia s'embat, fa més agradable estada o no?
5: El carvent que tindrem no serà d'embat, precisament. No tindrem aquesta brisa marina, sinó que tindrem vents molt definits de component sud, i això farà que les temperatures se disparin, i a més serà un vent càlid, eixut, i és a dir, moltes vegades, quan faim els 38 i 39 graus, són uns vents que no són tan humits, sinó que són més eixuts. I vaja.
1: Atenció a l'evolució de les temperatures, perquè veiem pràcticament que afecta tota Europa, està en vermell. O sigui, Espanya, sí. Europa, fins i tot Anglaterra, han vist per calor.
5: I on serà notícia, de manera extraordinària, les temperatures seran a França. Allà les temperatures està previst que oscil·lin entre els 43 i fins i tot 44 de màxim. Ara aquí estem mostrant el mapa d'anomalia tèrmica, com podem veure, els colors vermells estan a damunt. Aquí tenim la Torre Eiffel de París.
1: Home, França, 43 graus és una barbaritat.
5: És que ja és una barbaritat a Espanya, imagina't a França, no? És a dir,

0: en el mapa, els colors vermells tirant a blancs, com podem veure, estan a la península, i aquí encara estirem dins una zona no extraordinàriament càlida, com és la península, però sí molt càlida, per dir-ho de qualque manera. L'adjectiu extraordinari quedarà reservat a la península. El que més depriment és que encara ens queden juliol i agost.
1: Jo vull fer una mica una broma o un joc, i és apostar amb tu, Albert, quantes onades de calor tindrem enguany. Perquè arriba un punt que ja mos perdem, no? Igual que mos hem perdut aquest hivern comptant les borrasques, les danes, etc. Quantes onades de calor creus que comptabilitzarem?
0: El manco 3 o 4, ja ho veuràs.
1: Oh, has tirat per baix, pensava que en diries més.
2: No, home, perquè la primera arriba molt prest, eh?
0: Perquè sap què passa? Que els mapes a mitjà i llarg termini mos estan indicant que el mes d'agost podria ser molt més plujós del normal. Són mapes que han d'agafar amb pinces, no és segur, però sembla que agost i setembre podrien ser molt més plujosos. Podria ser conseqüència de que la mà estigui supercalenta i que les reaccions en masses d'aire siguin més violentes? Podria ser. És una hipòtesi, eh?
3: No plujós podem... entén d'hivern o plujós i calorós?
0: Plujós i calorós, en tempestes.
3: Que això és pitjor.
0: Sí.
1: Humitat, calor, pluges... Res, sí. Tenim un bon
0: quina alegria.
2: I una
0: alegria.
2: Temperatura de la mà molt alta, perquè els sistemes d'observació de ports de l'Estat van detectar temperatures que mai abans s'havien registrat, o sigui que estem parlant de temperatures de rècord de la mà per aquesta època, per un final de mes de juny.
0: Sí, les boies mos indiquen que registres, i clar, encara queda tot el juliol per encalentir-se, tot l'agost per encalentir-se. L'any passat... el cim de temperatura màxima marítima se va donar a mitjans de juliol, perquè després, a final de juliol, a bona entrada de nord, ho va remoure tot i ja se va quedar més frenada la temperatura. Vorem en guany fins a on mos puja. I, Joana, que tu saps que jo m'encanta Nadal, abans vos sentia, quan venia amb el cotxe, que parlaven que s'està gravant l'anunci.
1: Sí.
0: Amb aquestes temperatures no fa molt de Nadal, això, no. Però vaja...
1: Però la grossa també és màgia i fa que l'anunci per ventura també converteixi aquesta calorada en una miqueta de més frescoreta.
0: Sempre se comença a vendre per juliol.
2: Exactament, no? Això és una que t'encanta, Albert. Sabeu que només ens poden consolar en que al manco notícia positiva han arribat les papallones, que són les úniques que li agrada aquesta calor, perquè és veritat que venen de l'Àfrica, és un viatge llarguíssim el que fan aquestes papallones que ja s'han vist a diversos indrets de les illes. Nosaltres vam dir que havien tingut l'oportunitat de veure algunes, no sé si tu has vist a cap,
0: n'he
2: encara.
0: N'he vist un munt.
2: Ah, sí, eh? Sí.
0: A Soia, per exemple, estan de trànsit, i això és símptoma de que la natura funciona. És a dir, estan fent el seu recorregut natural, això vol dir que hi ha disponibilitat hídrica de plantes, per tant, això és bona senyal. Eh?
2: Mira, fan un llarg viatge, així que ningú les molesti, perquè probablement estiguin molt cansades. Albert, que passis un molt bon cap de setmana.
0: Que tothom aguanti com pugui.
2: I que te puguis refrescar.
0: Exacte.
2: No podem desitjar.
0: Bon cap de setmana, companys.
2: Arribem a les 11, a la ràdio, escoltem les notícies. Petita pausa per publicitat a la tele i continuem amb més propostes.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia, matí complicat avui a les carreteres de Palma amb un accident que ha deixat des de fa dues hores retencions importants a la via de cintura que també s'han extès a diferents accessos a ciutat, des de les carreteres d'Inca, de Palma, de Magnacó i també de Llucmajor. I d'hora anem a conèixer com evoluciona el trànsit per saber-ho connectant de nou amb la DGT. Nelly García, quina és la darrera hora? Bon dia.
1: Bon dia. I en aquest moment continuem amb retencions importants a la via de cintura en sentit Andratx, en el tram comprès entre la sortida de Can Blau i la sortida del Can Valero per la col·lisió entre alguns vehicles. També trobam un poquet de retencions a causa de l'accident a les arribades a Palma des de l'autopista de Llucmajor i la carretera de Manacor i des de l'autopista d'Inca. Això és tot per ara. Bon dia.
0: És la situació, s'està normalitzant ja el trànsit, però encara es mantenen aquestes retencions. Ja sabeu, via de cintura, direcció cap a Andratx, des de l'autopista de Llucmajor. Molta precaució i molta paciència, com sempre, a la carretera. I anem a més qüestions, perquè la Federació de Salut Mental ha alertat els perills de la saturació turística sobre el benestar emocional de la ciutadania i, sobretot, els treballadors del sector. En un comunicat, aquesta entitat recorda que les baixes per salut mental han augmentat un 88%, mentre que les Balears superaven la xifra rècord de 19 milions de turistes durant el 2025.
2: Són uns problemes, asseguren, agreujats per les dificultats

0: d'accés a l'habitatge, la congestió viària, l'increment del cost de la vida i també la saturació dels espais públics i dels serveis. Per tot això, la Federació reclama incorporar el benestar emocional al debat sobre la saturació turística, ja que aquesta, diuen, impacta en les condicions de vida dels ciutadans i especialment, com dèiem, en les persones que treballen al sector.
1: I el tabaquisme registra mínims històrics a l'Estat, però encara afecta a un de cada quatre espanyols. És una de les conclusions extretes d'un informe elaborat pel Consell General de Farmacèutics sobre un hàbit que suposa, ara per ara, un dels principals problemes de salut pública als quals s'enfronta la societat i que genera més de 50.000 morts evitables cada any a l'Estat.
0: L'informe deixa conclusions per l'optimisme, però també nous reptes. Així s'entreveu una certa intenció de bona part dels fumadors de deixar-ho. L'any passat s'ho varen plantejar 2 de cada 3 i fins i tot més de 1.000 milions de persones ho varen intentar amb medicaments finançats per la Seguretat Social. També, però, s'albira un nou risc amb el canvi de tendència que es produeix sobretot entre els més joves, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Mientras disminuye el consumo tradicional de cigarrillos, aparecen nuevas formas de consumo de nicotina, nuevos dispositivos que están penetrando con fuerza, especialmente entre los más jóvenes. Si 1 de cada 5 adultos ha probado los cigarrillos electrónicos, tenemos a casi la mitad de los adolescentes que lo han hecho alguna vez. Y son pues, cifras que son bastante preocupantes, ¿no?
1: I també us expliquem avui que la compravenda d'habitatges a les Balears ha caigut un 3,7% fins al mes d'abril respecte al mateix període d'un any enrere. Continua, per tant, en números negatius.
0: Concretament, el quart mes de l'any es varen fer més de 1.000 operacions, més d'un miler d'operacions, segons informa l'Institut Nacional d'Estadística. Són 40 manco que a l'abril de l'any passat. Pel que fa a l'acumulat dels primers 4 mesos d'aquest 2026, l'any passat fins a l'abril es varen tancar 5.000 compravendes d'habitatges aquí a les Balears. Enguany no han arribat a les 4.700.
1: I encara un apunt per la crònica estatal, perquè el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés.
0: Es tracta d'una peça separada per un presumpte delicte de prevaricació i de frau dels interessos d'Europa per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
1: I amb aquesta informació arribem a les 11:04, tornem i actualitzem notícies a les 12.
3: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 4 minuts sense tam, tercera i darrera hora de programa. Vos volem contar que el mercat de Santa Catalina de Palma podria ser l'escenari de l'anunci de la grossa d'enguany.

La loteria de Nadal ja ha aterrat a Ciutat, concretament al mercat de Santa Catalina, que s'ha convertit aquests dies en l'escenari d'un nou anunci del sorteig més esperat de l'any. L'equip de producció ha escollit aquest emblemàtic mercat de la ciutat per rodar part d'una campanya que, segons les primeres informacions, tornarà a apostar per l'emoció, els sentiments i les històries humanes que caracteritzen aquest tipus de publicitats de la Loteria Nacional.

0: No sabem si enguany tornarem a tenir aquest floret de gent cantant en Rafael, Niña Pastori, en Bustamante... Sé que no hi serà en Montserrat Caballé.
1: Te puc avançar que si no hi ha Lluís Pasqual involucrat en l'anunci, no crec que hi hagi en Montserrat Caballé
0: Però bé, durant la gravació, la presència de càmeres, tècnics i també d'actors ha despertat la curiositat de venedors i de clients habituals d'aquest mercat, tot i que es mantenen molt de detalls en secret, perquè ha transcendit que la història tindrà una forta càrrega emotiva i que Mallorca hi tindrà un protagonisme bastant destacat.
1: Els anuncis de la Loteria de Nadal s'han convertit any rere any en un autèntic esdeveniment televisiu capaç de generar expectació i conversa molt abans de l'inici de les festes. Ara només queda esperar l'estrena per descobrir quina història s'amaga darrere aquest rodatge que ha convertit ciutat per uns dies en el centre de totes ses mirades. I abans vos demanava si volgués agradar participar d'estres, m'heu dit que sí. No sé, què esperau d'aquest anunci? Que quina història se pot viure dins aquest mercat de Santa Catalina, que supos que serà l'ubicació on qualcú comprarà un dècim per qualcú altre, qualcú se l'haurà oblidat, qualcú el compartirà, hi haurà una família que se reconciliarà gràcies a un dècim de la loteria. Com creus que anirà la cosa?
2: I estàs dibuixant com serà aquest guió. Que... Ja tens les principals hipòtesis.
1: Un basic.
2: Abans, deixeu-me que vos confirmi dues versions, val? De tot el que hem pogut fer, de la tasca prèvia d'investigació respecte al que està passant a Santa Catalina, perquè clar, durant aquest matí Yolanda Ruiz s'ha intentat posar en contacte amb els veïnats, amb l'associació dels veïnats del Jonquet, amb els placers, part dels placers, val? Han signat un contracte de confidencialitat i no piulen. O sigui, ells no ens poden dir absolutament res, val? Però el que sí que m'ha sorprès molt és la part dels veïnats, perquè el nostre company ha pogut parlar i diuen que estan un poc enfadats. O el Manco, la petita representació amb la que han parlat, diuen que no necessiten tenir més problemes, que ja se troben en el punt de mira, que si això podria suposar morir d'èxit encara més, i tampoc volien parlar per aquesta qüestió. Ho havíem de dir, mos ho han explicat, i així ho traslladam també, que podem entendre també la seva versió, però han explicat això, que tenen altres problemes i que això dificulta encara més la seva situació.
0: És molt lícit no voler parlar i que no t'agradi que per ventura en esteu voltant...
2: Te posin en el punt de mira una altra
0: això
2: vegada.
0: Això és com tot, és com els fems, i sempre posaran de referència o d'exemple els fems. Ningú vol tenir fems de banca seva i per ventura ningú vol ser centre d'atenció precisament, jo que sé, però en aquest cas...
2: És que ser més famosos del que encara
0: famosos,
2: són.
0: Sí, o que per exemple si hi ha aquest dia de rodatge per ventura els... suposi un trasbals de la seva vida. En qualsevol cas, en Xisco Nadal demanava que esperem d'aquest anunci i, tot i que, així com ho hem explicat, sembla que tiraran per aquesta part emotiva, allà de tocar el coret, de tocar la patateta, no estaria de més que adaptassin una miqueta aquestes històries i aquestes moralines a la realitat i, per exemple, mostrassin com se pot complicar. Evidentment, ja sé que no se tiraran terra damunt, però amb una història real, com se que va passar aquest hivern en aquest poble on s'han mig bareat precisament per la grossa, podrien a lo millor contar com ha acabat de bé, no? La història després de gent que estava bareat en seu veïnat perquè jo volia el premi més gros i ara per culpa teva...
1: Si expliquen la història d'aquest poble, no ho gravaran a
0: Santa
1: Catalina.
0: Bé, ja ho sé, he donat una idea. A mi m'agradaria que se mostrés com s'estiren d'escambuix i que després s'arregla tot, per la màgia del Nadal.
1: L'any passat va demostrar que el Nadal tenia pot de màgic, perquè és cert que en aquest poble del qual parlam, uns joves d'una penya juvenil varen fer loteria, varen fer participacions, se varen equivocar com tantes número de lo que serien ses paperetes, varen tornar o no varen consignar una sèrie de dècims, hi va haver un drama de primera magnitud. No crec que sigui l'exemple que posin a ser anunci de Nadal, que m'agradaria, ja cercarem, jo és que he estat telefonant també si qualcú de sa zona era el dia de rodatge per imaginar-se una mica com eren ses línies de guió, qualcú que no tingués contracte de confidencialitat, que m'ho explicàs una mica com funcionava tot.
2: No
1: l'han trobat i mira que m'està telefonant gent. I és cert que aquest vessant de que si el mercat de Santa Catalina, que ja té prou gent, que ja té prou afluència, surt a un anunci de televisió, no descartis que quan se faci una ruta per Palma, d'aquestes guiades que de vegades se fan, un free tour, no s'inclogui a partir d'ara també el mercat de Santa Catalina com el mercat on es va enregistrar aquest anunci de Nadal.
2: Sí, perquè, per exemple, en el cas del Rastro de Madrid...
1: Que pot ser una sort o una dissort.
2: Recordeu, no?, el cas del Rastro a Madrid, on també se va rodar, no? Aquella idea sí que estava en un marc i que se trobava, també va suposar que sigués més popular. Passa, quan un lloc en concret és l'escenari d'un rodatge, finalment el situa en el punt de mira, punt estratègic, de curiosos, de gent que se vol apropar.
1: Però jo estic content que la gent estigui contenta, però a mig d'anuncis de Nadal me fan una mica de peresa. A mi els que m'agradaven eren...
0: És d'una marca
1: de cava que ja no en fa. M'agradava un pot de famós, un Antonio Banderas, una Sharon Stone, un Llorenç Santamaria, una Margot Hemingway, una Raquel Welch,
0: sí que és vera que enguany una marca d'una cervesa que no anomenarem ha fet una mica això.
1: Sí, però
2: una col·laboració.
1: S'anunci d'estiu no és igual.
0: No és igual. Perquè però no... que han agafat una mica relleu d'aquesta marca de bombolles.
1: Sí, però en l'estiu no passes estona davant la tele obligatòriament. A mi el que m'agradava era per Nadal, per Cap d'Any, que estàs allà davant la tele en família, perquè també les reunions en família poden ser divertidíssimes, o te pot dormir i aprofites per mirar una mica anuncis i tele per mirar de passar el cap vespre o sopar de la millor manera possible. Ara ja no s'estila.
2: Si finalment aconseguim que els placers, que les persones que no que treballin al mercat de Santa Caterina, perquè ja sabem que han firmat aquest contracte de confidencialitat, però si qualcú ens vol donar informació, que se posi en contacte amb el programa. Parlant d'altres qüestions, durant molt de temps, durant anys, hem sentit missatges que ens animaven a contar calories, a controlar el pes, a perseguir o aconseguir determinats cossos ideals corporals determinats, però què passa quan aquesta recerca constant acaba generant insatisfacció, culpa o bé por per una relació conflictiva amb el menjar? Júlia Fernández Renou és autora de A la mierda la dieta, té la solució, no?

0: Idò, sí, aquesta nutricionista especialitzada en l'enfocament antidietes acaba de publicar, atenció, ara en Xis com el mostraràs llibre, A la mierda la dieta, un llibre que proposa qüestionar alguns dels mites més estesos sobre la nutrició i planteja una mirada diferent. Una alimentació sense culpa, sense obsessió pel pes i també més connectada amb les necessitats reals dels cossos.
1: Ho deien a Joana, aquí tenim aquest llibre i ja poden saludar la seva autora, Júlia Fernández Renau. Molt bon dia, com estàs?
2: Hola, buenas, mil gracias por la invitación, es un placer estar aquí.
1: No, gràcies a tu. El títol del llibre ja és tot una declaració d'intencions. Quan proposes enviar a la merda la dieta, què és exactament allò que estàs qüestionant? Quan tu dices a la mierda la dieta, què és lo que nos propones? Más allá de poder comer magdalenas, claro.
2: Sí, esa es la parte que le gusta a todo el mundo de mi mensaje, creo. Sí, más que nada es un poco como una invitación a, sobre todo, mujeres que son, creo, las que están más metidas en el bucle de empezar una dieta y dejar otra dieta, ¿no? Entonces, como que se puedan deshacer de ellas finalmente.
0: Has dividit aquest llibre en tres parts, aquesta, la mierda de la dieta, les mentires de la cultura de la dieta, la reconciliació con la comida, importantíssim, per cert, i la reconciliació con tu cuerpo i con el ejercicio, que també mos costa molt. Què bloque o quin bloc mos costarà més assolir?
2: ¿Me lo puedes traducir?
0: Sí, ¿qué bloque nos cuesta más asumir? Sí, ¿cuál de los tres será el más difícil de conseguir para nosotros?
2: Yo creo que el primero, que al final es un poco como desmontar todas estas mentiras, ¿no? Que nos han ido metiendo en la cabeza todo este tiempo. Y como eso, el cuestionártelo y el darle una vuelta, es un poco lo más complicado, yo creo.
1: Claro, una de las preguntas que planteas, una de las preguntas que tú nos haces en este libro, es si a menudo utilizamos la nutrición cuando en realidad lo que queremos hablar es de estética. Cuando hemos empezado a confundir la salud con la apariencia física, que pueden estar ligadas, pero no tienen por qué ser consecuencia una de otra, o no tendríamos que hacer cosas por estética, sino por salud, que es un poco el mensaje que tú nos transmites también en este libro.
2: Claro. Sí, al final yo creo que lo hemos empezado a mezclar desde el momento en el que dividimos la comida como más, menos calórica, esto engorda, esto no engorda, ¿no? En vez de por lo que nos apetece comer o lo que disfrutamos o lo que nos hace sentir bien, ¿no?
3: Por cierto, fabulosa portada, que a més fa referència a una forqueta que fa directament una peineta, ¿no? Ese tenedor haciendo una peineta, porque a veces lo que se necesita, me imagino, es hacer una peineta. Esa cantidad de argumentos que durante tanto tiempo han estado tan pegados a nosotros, ¿no? Y muchos de ellos además eran incorrectos y solo han generado insatisfacción. Ahora se está plantando cara a todos esos argumentos que nos han ido acompañando durante muchos años.
2: A ver, a mí me gusta pensar que sí, ¿no? Y que al final pues hay como una nueva corriente de nutricionistas que estamos encargándonos también como de hacer esta profesión desde un punto de vista distinto. Pero vamos, creo que estoy siendo un poco optimista ahora mismo y creo que aún queda mucho trabajo por hacer.
0: Julia, antes has dicho una frase que a mí me ha identificado muchísimo. Yo creo que muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que nos estén oyendo y viendo, habrán pensado, es que esta soy yo, encadenar una dieta tras otra, ¿no? Es un poco un círculo vicioso. ¿Por qué crees que este círculo vicioso continúa repitiéndose a pesar de los malos resultados?
2: Claro. A ver, yo creo que el mismo el problema es básicamente cómo nos venden esa dieta, ¿no? Al final, como que, pues eso, tú vas al médico, te da su fotocopia de 1.500 calorías, obviamente eso es muy poco para una mujer adulta, ¿no? Y te hace creer que, pues eso, esto es lo que tienes que seguir, que debería de ser fácil seguirla y que si no consigues seguirla, pues no tienes fuerza de voluntad o no tienes disciplina o eres una vaga, ¿no? Entonces, se nos ha metido un poco este discurso en la cabeza de que no la podemos seguir porque, pues eso, somos unas vagas y es nuestra culpa, básicamente, ¿no? Cuando la culpa la tiene la dieta como tal, porque es algo completamente insostenible de sostener en el tiempo, ¿no? Básicamente.
0: Hablas también de conductas que hemos acabado normalizando, ¿no? ¿Cuáles son las señales que nos tienen que indicar que la relación con la comida a lo mejor no es muy saludable?
2: Sí, yo diría que pensar mucho en comida en general a lo largo del día, como tener ahí un pensamiento constante más allá de lo que es la organización, ¿no? Que eso obviamente lo tenemos que hacer todos, pero es el me voy a comer esto, pero si después me como esto debería de quitarme lo otro, como empezar ya a hacer un poco como sumas y restas, ¿no? De todas las cosas que estamos comiendo. Obviamente la culpa también, el sentirnos culpables si comemos algo fuera de lo normal, si comemos más de lo que nos gustaría, todo ese tipo de cosas también, y también el no hacerle caso a las señales de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a ti te entra hambre y te enfadas porque tienes hambre, ¿no? En vez de hacerle caso y decir, ah, pues mi cuerpo necesita energía, como hacemos, por ejemplo, con la señal física que es, pues las ganas de hacer pis, ah, pues tengo ganas de hacer pis, voy al baño. Pero cuando tengo hambre, me lo aguanto porque pienso que no está bien, ¿no?
3: De todas maneras, qué difícil luchar con la gran cantidad de influencers, porque ahora mismo todo el mundo habla de dietas en las redes sociales y no todo el mundo habla de dietas correctamente, porque tenemos a gente como vosotros con muchísimo rigor, con criterio, pues que apela a todo lo que hacen referencia pues los nutricionistas, los médicos, los expertos en salud, pero tenemos mucha gente que está difundiendo bulos sobre salud. Esta es una lucha titánica.
2: Totalmente. Sí, al final, o sea, yo una de las primeras cosas que hago cuando empiezo a trabajar con alguien es decirle, has hecho ya una limpieza de redes sociales, ¿no? Es decir, filtra muy bien las cosas que sigues, las cosas que ves todos los días, porque obviamente esto nos afecta un montón. Y al final les intento educar en el sentido de cualquier persona que te esté intentando pues enseñar o educar desde el miedo, no del todo fiarse de ellos, ¿no? Porque por ahí no es.
3: Julia, ¿algún consejo para todos aquellos que tengan tantas dudas, sobre todo ahora de cara a verano? ¿Qué dieta seguir? Porque desgraciadamente seguimos asociando...
0: ¿O qué no dieta?
3: ¿O qué no dieta? Exactamente, creo que es mejor la pregunta que plantea Joana, ¿eh? ¿Qué no dieta, pero qué hábitos seguir, ¿no? Porque sabemos que justo es esta época, desgraciadamente, se sigue asociando a playa, a bañador. Nos encantaría que así no fuera, y de hecho intentamos eliminar, ¿no?, el concepto operación bikini y todo eso, que ha hecho muchísimo daño. ¿Pero qué consejo les darías?
2: A ver, yo sobre todo diría que si el verano como tal es una época que suele ser como difícil o preocupante respecto a la comida, respecto al cuerpo, que ahí hay que darle también una vuelta pues a esa relación con la comida, ¿no? Porque básicamente está saliendo a flote un problema que hay ahí de base. Y yo lo único que les recomiendo a todas las mujeres que trabajan conmigo es que en verano puedan desconectar. Es decir, que no se estén preocupando de lo que comen, de lo que no comen, sino que puedan estar más pendientes de los planes que están haciendo, de la compañía que tienen alrededor, en vez de cuántos nutrientes hay en su plato, ¿no? Creo que el poder desconectar también es algo súper, súper importante.
3: Pues eso es lo que vamos a necesitar, desconectar, disfrutar de las vacaciones, y si necesitamos consultar algún aspecto relacionado con la dieta, al menos hacerlo siempre con rigor y de la mano de los profesionales. Julia, enhorabuena por este libro, que el título además es muy contundente, habla por sí solo, a la mierda la dieta, y lo tenéis con esa portada rosa tan divina y ese tenedor que hace la peineta a todos esos criterios que tanto nos han acompañado y confundido durante muchísimo tiempo. Gracias, Julia.
2: Mil gràcies a vosaltres.
3: Xisco, Joana, vos demano que feseu un exercici de viatge en el temps. Anava a dir 20 anys enrere, però no.
0: Bastant més, eh?
3: Són molt més anys enrere.
0: Sí, parlant de primària.
3: Dia, vinga, anem a parlar,
0: de primària, no?
3: D'aquell dia
0: primària,
3: en què
0: secundària.
3: Arribaven les vacances d'estiu i de sobte tenies aquells nervis, no?, per començar un estiu llarg, perquè en aquesta època els estius eren molt llargs, ara sí. Ho han deixat de ser. Quin record té bé d'aquest final, d'aquest darrer dia de classe?
0: Mira, jo sí que record, ara m'ha vengut en el cap, el moment en què vaig deixar la meva escola de tota la vida, no?, en el 8è de GB d'aquell temps, perquè
3: l'altre,
0: per anar a l'institut. Va ser no només emotiu, emocionant, perquè venia l'estiu i estàvem amb ganes loques, però clar, també va ser aquell moment també de peneta, no?, de nostàlgia, fins i tot de melancolia, de deixar allò que havia estat ca teva. Aquella escola que estimam tots tant, no?, que també recordant tots la nostra escola, els nostres professors.
3: Companys, exacte. Dels professors, Xisco Nadal. Recordes aquell moment de campana que arriba l'estiu, motxilla, llibres cap a casa i a gaudir.
1: Havia de ser un canvi, sobretot quan van deixar l'escola, quan feien CGB, cada estiu era una aventura, perquè abans no hi havia mòbil, no hi havia telèfon, no hi havia festes d'estiu, no te tornaves a veure amb els companys, adéu, gràcies, fins que tornaves un altre piques al setembre, però quan vaig deixar l'escola, jo me'n record que a l'institut ja no formàvem en fila en el pati, ja no feien segon quin tipus de signatures i sobretot la sensació de sentir-te gran, d'haver crescut, de ser un homonet i que ja anaves tot sol a l'institut. Clar, i que ja anaves a un altre centre i que ja començava una nova aventura on te podies reinventar. Que això també era una cosa que en la seva època s'estirava molt perquè sí que canviaven de centre per segon quins tipus de períodes educatius. Ara hi ha molts de centres que ho fan tot junt i no canvies des que tens 3 anys fins que ja acabaràs batxiller i te'n vas a la universitat.
3: És un conjunt d'emocions. Sí. El dia d'avui acaben les moltes classes, els profes que han fet feina de valent i que probablement se troben esgotats, no?, i que se mereixen aquestes vacances. Hem parlat abans amb ells, però ara també volen conèixer com va aquesta graduació. I posa'm un exemple, el Col·legi de Sant Francesc de Palma, allà se troba la nostra companya Maria Antònia Esquines, qui ja ha pogut parlar amb moltíssimes persones sobre com es viu aquest dia tan important. Maria Antònia, quin és l'ambient a hores d'ara? Conta-mos.
4: Bon dia, companys, de nou. Idò, i mireu, ara totes les familiars i alumnes, directors i professors ja es troben, cada una en els seus seients. Primer de tot, els alumnes han duit a terme un discurs que vos he de comentar que ha estat molt graciós perquè han anat professor per professor fent-los una petita dedicatòria bastant graciosa i ha emocionat a alguns d'ells del públic. I ara són els professors i la directora que estan duent a terme aquest discurs perquè en breus moments ja els donaran aquest diploma, ja pujaran a la tarima a rebre aquest diploma. Però vos he de comentar que he pogut parlar amb un parell d'ells abans d'entrar en el saló d'actes, que és on s'està duent a terme aquesta graduació. I m'han comentat que tenim...
3: Ai, ho estem perdut a Maria Antònia, però ara intentarem recuperar-la perquè tenim alguns petits problemes de so. Sí que estem compartint algunes imatges del Col·legi de Sant Francesc i és molt emotiu allò que ens explica, no?, dedicatòries. Jo record que teníem com una carpeta, no?, i sempre a les agendes posaves que puguis passar unes bones vacances, en recorda't de jo, o de la teva amiga, Maria, i posaves cosetes, no? Ho feien més les nines que els nins. Jo record que el manco els nins de la meva classe no ho feien, però en el grup de nines sí que escrivíem aquestes
1: encara no estaven deconstruïts i no en tenien la necessitat de tenir un quadern amb aquestes dedicatòries. Te'n van fer una d'aquelles que posava de tu balcón al mi hay una cinta verde.
3: Ai,
1: que dice amigas hasta la muerte, que clar, era la dedicatòria estrella.
3: Però és que dels anys 80...
1: 80, sí. Encara sí, no estaven normalitzats lingüísticament i s'estilaven aquest tipus de cosones en els quaderns.
3: Hi havia moltes frases fetes en aquella època.
1: De mi para ti por ser tú.
3: Però
1: Però
3: aquestes dedicatòries ara no les fan. Ara fan coses molt més modernes.
1: Ara no les fan i ara sonen una mica falses, també t'ho dic.
3: Totalment, perquè són molt més naturals i espontànies. Com la nostra Maria Antònia Esquines, aquí ja poden recuperar. Maria Antònia, vos estaves explicant aquestes dedicatòries que s'estan fent, no?, com a motiu de darrer dia de classe, com a acomiadament. Continua, t'escoltam, te recuperam.
4: Sí, mireu, companys, perdoneu que potser per aventura la connexió no és bona, però ara han duit a terme la dedicatòria a alumnes, després professorats, i ara l'està duent a terme la directora. Per això, per aventura, no sentiu tant de renou d'ambient, perquè la gent està molt concentrada escoltant aquestes paraules i ja amb ganes de pujar a la tarima a rebre el seu diploma. I és vera que he pogut comentar amb alguns d'ells abans d'entrar al saló d'actes, que és on està duent a terme aquesta celebració, i n'hi ha que per aventura m'han dit que començaran a fer feina, amb acabar l'estiu, d'altres volen seguir els seus estudis i d'altres m'han comentat que no saben molt bé, tenen un pot d'incertesa cap al seu futur, però amb ganes de tenir aquests 2 mesos de vacances. Crec que estan d'acord amb el professorat que hem pogut parlar abans.
3: Ja ho pot ben dir, Maria Antònia, que és un dia molt especial. Els profes ho han explicat, no? Per ells també. Home, han estat molt, molt correctes, perquè no han dit a la fi acaba el curs, que ho podem entendre, perquè és una feina que esgota, és una feina que requereix de moltíssima dedicació, és una feina vocacional per excel·lència i per això avui li volien donar, no?, aquest reconeixement tant a alumnes com a professors. Maria Antònia, te deixam en aquest final de curs. M'imagino que també per tu són moltes emocions, perquè és una escola en la que estimes molt, és una escola en la que tu has passat gran part de la teva infantesa, o sigui que anar avui com a periodista fent feina i traslladar a les Balears el que s'està vivint en aquesta escola, m'imagino que també està molt emocionant per tu.
4: Sí, així és, Marta. De fet, m'he pogut retrobar amb molts de professors i tots molt contents de veure que a poc els alumnes van sortint d'aquestes aules, d'aquestes quatre parets, perquè, com ha dit abans en Xisco, jo he estat d'aquestes alumnes que no me vaig moure en cap cicle d'aquest centre. Jo vaig estar des de primer d'infantil fins a segon de batxillerat aquí a Sant Francesc de Palma i la veritat que és molt emocionant. A més, que el meu germà és un des de la promoció de quart d'ESO que se gradua.
3: Ai, més emoció si cal, clar.
4: Sí. I ara quedaré a veure com veuen aquests diplomes i aviat mos veurem a l'estudi, companys.
3: Gràcies per traslladar la màgia del darrer dia de curs.
1: Quina casualitat, Anna Valentina s'ha trobat a la connexió anterior a sa mare, ara el germà que se gradua, ella que ha passat tota l'etapa escolar en aquest centre. O sorpresa, ara entenc perquè l'han deixat entrar per tot. Només no ha faltat anar a la cuina de Sant Francesc.
3: Ha estat una gran producció. Clar, no. I tant que sí, no hi ha com tornar a casa.
1: I com tenir bo.
3: Exactament. Sí. 11:28, uns consells, parlant de moscards, amb un estudi supercuriós que explica per què piquen, per què determinades olors atreuen els moscards. Qui sap si poden prendre nota i així evitar les picades aquest estiu.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
4: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
5: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
6: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
7: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
8: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
6: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: Mireu, la ciència no només es fa als laboratoris, de vegades també neix, per exemple, dins una aula, avui que parlàvem d'aules de final de curs. Neix a partir d'una pregunta tan quotidiana com aquesta, que ens preocupa molt a tots. Per què hi ha persones que reben més picades de moscards que altres? Aquí tenim alguns que reben més picades que altres.
1: M'interessa moltíssim aquest tema, perquè l'amiga soy jo, és a dir, són els que piquen. Precisament això és el que intenten respondre un grup d'alumnes de primer de batxillerat del Col·legi Pius 12 de Palma. Participen en el programa de Ciència Ciutadana Mosquito Alert i estan desenvolupant una investigació per estudiar si determinats productes corporals, com les cremes hidratants o les de nadó, poden influir en l'atracció als mosquers.
2: El projecte combina mètode científic, anàlisi de dades i participació ciutadana, també. Els estudiants han creat una plataforma digital perquè qualsevol persona pugui informar d'una picada i ajudar així a ampliar la mostra d'aquest estudi. Una investigació que, a més, arriba en un moment especial i rellevant. L'augment de les temperatures i els efectes també del canvi climàtic afavoreixen la proliferació de moscards i també l'expansió d'espècies capaces de transmetre malalties, com per exemple el dengue, que n'hem parlat, la zika o la febre del Nil Occidental.
0: Per això ens acompanyen aquí els estudis. Maria José Vera, tutora del projecte i professora, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I dos joves investigadors, Pau Pascual, bon dia, Pau.
4: Bon dia.
0: I Bohan Yang, bon dia, Bohan.
5: Bon dia.
0: Començant per Maria José, com sorgeix aquesta idea d'intentar analitzar per què piquen a unes persones més i per què no a unes altres?
3: Bé, si idea se li va córrer a una de les seves companyes, perquè nosaltres havíem de fer una pregunta investigable, una investigació, i vàrem fer una pluja d'idees, vàrem fer una recerca bibliogràfica, i a Laia se li va córrer aquesta idea.
0: Bueno, és una pregunta més superpopular perquè tots mos l'hem demanada alguna vegada. Per
2: què I que no fa falta anar a cercar una Maria Passacovina. A vegades coses senzilles com aquesta te poden donar per fer una bona investigació. Com has fet de jove investigador? Vosaltres que vos hi heu posat i que ja teniu aquesta mica d'experiència, com ha estat l'experiència per vosaltres?
6: Pues ser un jove investigador és bastant curiós perquè tens que... utilitzar la teva hipòtesi i cercar com comprovar-ho i com cercar una veritat sobre com funciona. Nosaltres vam fer alguns experiments per demostrar-ho, com que vam agafar larves de moscats per veure si li agrada més la nit, el dia...
0: Ho has d'explicar amb detalls. Agafeu-vos la larva i què fèieu amb ella? La posàveu de vespre i després preneu notes, la posàveu de dia, li sotmetiu la larva o el moscard posterior a olors. Volem conèixer els detalls.
6: Pues, el que vàrem fer primer és posar-ho a un tàper.
0: Sí.
6: I vàrem tapar la meitat i l'altra estava
0: amb
6: nit llum.
0: Nit i dia a un tàper.
6: Correcte.
0: Perfecte.
6: I vàrem poder veure que li s'agrada més la nit.
3: Contava.
6: Tots els moscats...
3: Contaven les larves com les que s'havien desplaçat cap a la foscor i les que s'havien quedat a la llum.
0: Que curiós, que curiós. Sí. Aquesta és una primera passa de l'estudi, Pau, però també heu experimentat amb les olors, no només amb el dia i la nit.
4: Sí, sí, també vam agafar un altre grup de larves, la vam posar com a una placa de Petri amb una gota de crema de cada una de les dues cremes que vam experimentar. Una era la crema de bebès i l'altra era la crema d'adults. I van posar com 3 o 4 larves a cada placa de Petri en les dues cremes i van comprovar si s'aprovaven a la crema o si se feien fora.
0: Què feien? Tenc una curiositat que no...
4: A la crema de bebè s'apropaven un poc més, però a la d'adults s'anaven un poc més enfora.
0: O sigui, atrau més la crema de...
4: La crema de...
0: De nadons.
4: Sí, sí, es atreia més a la larva, la crema.
1: És a dir, a partir d'ara sempre hidratant d'adults.
0: Home, sens dubte, i sobretot durant l'estiu.
1: Sí, hidratant infantil perquè atreu els moscards.
0: Home, no, poca broma, això és una informació superútil per pares i mares que tinguin els nadons, que a vegades els veus en totes les cremates plenes de moscards.
1: Clar, i jo ara estic veient aquí una professora, na Maria José Vera, amb una cara d'orgull i de satisfacció de veure com els seus alumnes ja parlen com a investigadors, plaques de Petri, anant fent allà hipòtesis que han de comprovar. Clar, suposo que això, com a professors i com a centre, és un orgull veure que allò que ensenyeu, que sempre se diu, té una aplicació pràctica i que els joves gaudeixen d'aquesta experiència.
3: Totalment. A més, ells és un grup de 19. O sigui, han fet la feina un grup de 19 i els hauríeu d'haver vist fent feina en grup, aplicant el mètode científic, dedicant-li hores. És que és un orgull veure-los. I després, quan vam anar la setmana passada a Madrid, defensar el seu projecte, xerrar amb el jurat, explicar-li a tothom...
2: I això, Pau, i ara faré una broma, veurà picat, com és moscar, la curiositat de voler ser en un futur també investigadors i poder crear o investigar sobre altres qüestions també relacionades amb el dia a dia, no? Qüestions com aquesta que afecten a tothom.
4: Sí, és clar, bé, quan vam anar a Madrid és que era només això, nosaltres i un munt de grups d'altres centres de tota Espanya, de fet, explicaven tots el que havíem fet, tot relacionat amb Moscars, en aquest cas. Uh-huh. Nosaltres els explicàvem el nostre treball i després podíem anar a altres taules d'altres grups, d'altres centres, que preparaven altres coses. Per exemple, hi havia unes nines de Coca, que és un poble per allà, per Castella i jo, que havien fet una feinada també, trobant punts de cria de Moscars. I sí, és... ens pica la curiositat ara.
2: Què voldríeu estudiar? Que vos agradaria ser de gran? No sé si tiraríeu per aquí, per aquesta branca o no.
4: Sí, segurament sí, tiraríem per investigar.
0: O sigui, jo li tinc que donar l'enhorabona a Maria José i a tot l'equip de docents, perquè, Xisco, Joana, no vos hagués encantat fer un experiment d'aquestes característiques a l'escola? Perquè a mi m'hagués fascinat, és vera, ha canviat moltíssim l'educació i ara Xisco diu que no sobre Moscars, però per una altra cosa sí.
1: Ah, clar, sí.
0: Igual, no? Un estudi de camp que te permeti a tu ser un actor, no? Dins un projecte científic. Crec que Maria José ha evolucionat moltíssim el que és l'ensenyança i prova d'això són projectes com aquest.
3: Sí, ho intentàvem. A més, sobretot això, després l'experiència de poder anar a Madrid, no? Això va ser amb ells. Però, per exemple, per abril vaig anar també amb un grup de quart d'ESO, vàrem anar a Múrcia, a una cimera autonòmica a defensar un projecte sobre canvi climàtic, també. Va ser una experiència
2: brutal. Hi ha una bona cantera, a Pius 12 i da.
3: Sí.
0: Jo vull saber més conclusions. Hem dit, dels moscars, no?, respecte a aquest estudi, que no els hi agrada la crema de nadons, que no els hi agrada el dia, que els hi agrada més el vespre. Quines conclusions més heu pogut extreure, Pau, Bohan?
6: Pues, el que vam poder també extreure és que... els perfums forts o olors florals també suposa un factor superimportant en si te piquen més o menys moscats. Si ara que estan en estiu, podem observar un munt de moscats. Així que posar-se un perfum superfort o superfloral serà un objectiu clau per als moscats.
1: No hidratant infantil, no perfum fort floral. Per tant, hauríem d'anar sempre amb un ufabaguera. És a dir, ens hauríem de penjar el tot d'ufabaguera com si fos un colla.
0: Com ice per als vampirs.
1: Exactament, i així aconseguirien que els moscars s'allunyassin. Clar, com veureu repartit la feina en aquest grup? La professora, en aquest cas, la Maria José deia, eren de nou. Clar, aquí en tenim dos, que evidentment no hi havíeu de nou aquí per poder parlar. Però com ha estat el repartiment de tasques? No sé si tots havíeu de vigilar aquella carmanyola en les larves, si ho creà com a diferents comitets científics i vos heu anat repartint una mica la feina. Com ha anat la cosa?
4: Bé, bueno, anàvem per grups...
1: És a dir, perdona, sí, que la Maria José té molt ben educats. Primer hem mirat a la professora com que dir qui pot xerrar i a partir d'aquí ja anar cap endavant. Disciplina científica, les totes.
3: Són una meravella. La Pius és que tenim un alumnat... Són una meravella tots.
1: No, ara fan ganes de tornar a tenir 15 anys i anar en els Pius sí, 12. Sí, però, Pau, com ha estat aquest repartiment?
4: Bé, per preparar la Fira de Madrid van fer tots aquests experiments i ens van separar, qualcuns preparaven un material com un cajut o això, perquè feines que ens venien a visitar, i després ens dividíem.
1: Un cajut és com una espècie de... lo que se me ve que era un PowerPoint.
4: Sí, com...
1: per poder explicar una mica com va tot.
4: Com un cuit de preguntes.
0: PowerPoint és superestantís, sí, ja, i superassolet. Jo ja tinc una edat.
1: Molts separen gairebé
0: ja no
1: 30 anys d'aquests joves. La tècnica ha anat avançant.
4: Sí, sí.
1: Per tant, teniu el grup d'Escajut, que s'encarregaven de poder explicar-ho.
4: Sí, després hi havia un altre grup que feia el pòster científic per la fira, i els altres que preparàvem experiments en les larves. En Bohan i jo vàrem fer de les cremes, en les plaques de Petri, i després hi havia uns altres que feien una larves que feien com a carreres, de dins d'un tub d'assaig, ficaven com el llum perquè s'ostéssim a la larva de moscard i que cruzés cap a l'altre costat. I fer com una carrera.
2: Tenc una altra curiositat, perquè deu que hi ha una plataforma on la gent que ha estat víctima d'una picada de moscard pot entrar per explicar això, que li ha picat, on li ha picat i com et s'ha picat, imagino, no? Com funciona aquesta plataforma i què diuen els oients perquè s'animin a participar?
3: Pues... És que una cosa, és que no ho han dit, però és que, aquest projecte fa mesos que el tenim en marxa i fa com a des de març o febrer,
6: sí,
3: que la classe se va xapar en dos i uns se posaven cremes de bebès, altres la crema d'adult, anaven registrant-se picades i en Bohan va crear aquesta pàgina web per fer registre.
6: Pues aquesta pàgina web funciona d'una manera molt simple. És un formulari inicial que poses el teu nom, no fa falta que siguis el teu nom, pot ser un...
2: Un nick.
6: Sí, un nick, un nom, un apodo. I després, si vols fer una petita descripció sobre el teu picadura, pots seleccionar què tip de crema t'has posat o si t'has posat ninguna crema. Després està l'apartat de quin grup ets, si formes part del grup d'investigació del nostre centre o una persona externa que pot col·laborar qualsevol de tota l'illa. I després la ubicació, sabem que és una data sensible que no poden filtrar-ho a tothom, així que allà lo tenim molt bé guardada.
0: Estic fascinada amb aquest estudi.
1: Protecció de dades en Espius 12.
0: Totalment, totalment.
1: La gent de Campos i de Sencelles, que estigui tranquil·la, que si dona les dades no faran una relació de pobles on piquen més moscars.
0: Això no sortirà, això no sortirà. Enhorabona, de veres, a la professora, a Maria José, a en Pau, a en Bohan, a tots els alumnes, a la resta, perquè són un total de 9 que han format part d'aquest estudi. Però avui vos he de demanar, darrer dia de classes, un estiu per davant... Avui que parlàvem d'aquesta emoció, no?, que se sent, imagino que molt contents, no?
6: Òbviament. Haver pogut superar primer batxillerat, que és un curs dur, que te prepara, és com un curs anterior a la selectivitat, és el millor que...
0: En Pau ha bufat i tot ha fet. Com a dir, quina la, no? Quina la va acabar.
4: Sí, sí, sí, és... Està bastant complicat enguany. Per ara és que més l'any que ve no solo com ho espero en segon,
0: també per als professors.
3: Sí. Sí, sí, però quan fas feina així...
0: Dóna gust.
3: Dóna gust.
0: Enhorabona per al projecte, bones vacances
3: gràcies.
0: A totes. Moltíssimes gràcies.
6: Moltes gràcies.
0: Uns consells publicitaris i tot d'una parlant de cinema, perquè estem a les portes d'aquest cap de setmana, hem de conèixer menys quines són les estrenes que ja té preparat el nostre company Xisco Nadal. Ho descobrim tot d'una.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: Tendrían semblance amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir. Font de
6: misteris. Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
8: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
10: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
11: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
8: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
12: Podem gravar, idò.
13: Dale play.
12: Raül Valls, com estàs?
13: Molt bé, Joan Mimàs.
12: Aquí fent un programa...
13: La gran vida.
12: Passen tantes coses.
13: Cada dissabte i cada diumenge.
12: A partir de les 9.
13: Actual de les 9.
12: No, i no t'obram, i no t'obram.
13: Aquí, a IB3 Ràdio.
8: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
13: Saps què t'ho vull dir?
12: Sí.
8: En Joan Mimàs i Raül Valls. El dia, amb Marta Grau.

0: Es divendres i arriba el moment d'anar al cinema.
1: If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
2: I un pic escalat al Jara ens ha donat permís. Començam amb una de les estrenes més esperades d'enguany, Toy Story 5, dirigida per Andrew Stanton, un dels grans noms de Pixar. Our mission on this planet is to make a child happy. You just remember what you're passing. Barney still needs us. 30 anys després de la primera pel·lícula, Woody, Buzz i la resta de juguetes tornen a afrontar un nou repte. Aquesta vegada no és un altre nin ni una mudança. El gran rival és la tecnologia. Na Bonnie ja té 8 anys i descobreix una tauleta electrònica anomenada Lilipad que es convertirà en el centre de la seva vida. Les juguetes veuen com cada vegada tenen manco espai dins el món de la seva propietària i es plantegen una pregunta incòmoda. Encara són necessàries les juguetes? La direcció, com comentàvem, és d'en Andrew Stanton, responsable de clàssics de Pixar com Trobant Nemo i Wall-E, i una de les figures creatives més importants d'aquest estudi d'animació. En la versió original, per si la voleu veure en anglès, tornen al repartiment Tom Hanks com a Woody i en Tim Allen, és d'un xapuzàs en casa, que és qui posa la veu a Buzz Lightyear, dos actors que han estat vinculats en aquesta nissaga des de la primera entrega el 1995. També hi torna Joan Cusa com a Jesse, que en aquesta ocasió guanyarà protagonisme, aquest personatge, i entre les novetats destaquen a Greta Lee, coneguda especialment per sèries com Past Lives o també The Morning Show d'Apple TV, que posarà veu en aquesta tauleta en el Lilipad. Una curiositat és que Pixar ha volgut convertir aquest debat sobre les pantalles i la infància en un tema central de la història, però segons han dit les primeres crítiques, la pel·lícula evita demonitzar la tecnologia i aposta per una reflexió més equilibrada sobre com els infants juguen i es relacionen actualment entre la tecnologia i també les juguetes. I què n'ha dit la crítica? En general, les valoracions han estat positives. Diversos mitjans han destacat el seu component emocional i la manera com actualitza els conflictes d'aquesta nissaga per noves generacions, recordem, 30 anys, si mateix són molt de temps entre el primer Toy Story i aquesta cinquena entrega, i han de dir que altres crítics, com Carlos Bollero, un dels preferits d'Anna Marta Grau, és crític del País, ha considerat que la premissa és molt bona, però que la pel·lícula no arriba al nivell de les primeres entregues. Per tant, que Toy Story 5 sí, però meh. Seria resum.
0: De totes maneres, a Carlos Bollero li han de demanar que què li agrada darrerament, eh? Això també seria una pregunta, no, perquè res li agrada.
2: Però per què vols agradar tant criticar a un dels crítics d'aquest salera de molta
0: i
2: gent?
0: I té moltíssima experiència. Jo no vull ficar ni molt manco en la seva trajectòria, però hi ha un punt que ja no li sorprèn res.
2: Perquè ha vist molt de cine, m'imagino. Però hi ha moltes més estrenes.
3: Idò, sí, una de les grans sorpreses del cinema espanyol d'aquesta setmana és precisament Viva, que des d'aquí vol recomanar moltíssim, perquè és la primera pel·lícula que fa Naina Clotet com a directora.
4: Who wouldn't like to live 120 years?
5: Vostès som uns somiadors.
2: La història segueix en Nora, una dona de 40 anys que acaba de superar un càncer de mama. Després d'haver estat tan a prop de la mort, sent una necessitat urgent, ara m'he mossegat, jo mateix, ja me diràs, sent una necessitat urgent de viure intensament. Aquesta nova etapa la du a qüestionar-se la vida que havia construït fins ara i a debatre's entre dues relacions que representen dues maneres molt diferents d'entendre el futur. Però, sobretot, la pel·lícula parla de la por a la mort, a la solitud i de la necessitat de reinventar-se. Ho deien a Joana, Aina Clotet no només dirigeix el film, sinó que també interpreta la protagonista. Els espectadors la coneixem per sèries de TV3 o d'altres com Això no és Suècia, i ara fa aquest vot a la direcció amb un projecte molt personal. El repartiment principal es completa amb en Navi Dacli, en Marc Soler, Guillermo Toledo i un retorn que a mi m'ha deixat fascinat perquè me fa ganes veure quin paper fa na Lloll Beltrán. Però recordeu del Tres Pits i Repico de TV3 de fa 40 anys, de la Lloll, que feia de na Vanessa? Doncs torna
6: a fer un petit paper en aquesta pel·lícula. Aquesta història va néixer de la voluntat de parlar no tant de la malaltia, diu la directora, sinó de l'empremta emocional que deixa la malaltia. Clotet ha explicat que volia mostrar en naturalitat qüestions com el desig, la sexualitat i la relació amb el propi cos després d'haver patit un càncer. Pel que fa a la recepció, el debut ha estat, hem de dir, molt prometedor. Viva va participar a la Setmana de la Crítica de Canes i Clotet va obtenir el Premi Revelació. Molt de crítics han destacat el to vitalista d'aquesta pel·lícula i la seva mirada sincera sobre la maduresa femenina. Així que pot ser una molt bona opció aquest cap de setmana. Tu hi aniràs, Joana?
3: La recomano moltíssim. He vist una entrevista que li han fet a Clotet i explica com moltíssima de gent, sobretot homes, li han escrit perquè ara entenen que és o que suposa una mamografia. Moltes vegades, per contar que és una mamografia o que suposa que te facin una mamografia, mos l'adulcoren i d'alguna manera no s'entén el mal que pot arribar a fer. I doncs, gràcies a aquesta pel·lícula, molt d'homes, per ventura, hauran entès, perquè no els han fet mai una mamografia, no per res més, que suposa, i sobretot en aquest enfrontes, no? Perquè te fiquen en aquella sala, te fan llevar la roba i te fan aquesta pràctica que és tan desagradable i te pega tanta plorera que és molt necessària. Des d'aquí, Clotet, gràcies per mostrar aquesta realitat que és tan desconeguda per tanta de gent.
0: I acabam amb una comèdia francesa que arriba amb ganes de fer riure i també de provocar conversa. Pour le plaisir, seria.
6: Pour le plaisir.
0: Gràcies. Dirigida per Rim Kerichi.
7: Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui? Je n'ai jamais eu d'orgasme. Si vous voulez jouir, va falloir bosser.
8: Ça marche pas. Bon.
7: Travailler, lâcher prise.
6: La pel·lícula conta la història de Fanny i Tom, una parella que fa 20 anys que està casada. Tot sembla anar bé fins que surt a la llum un secret inesperat. I és que Fanny, el 50% d'aquesta parella, mai no ha tingut un orgasme. Tom, que és enginyer, decideix convertir aquesta revelació en un projecte personal i es proposa inventar un objecte que pugui revolucionar el plaer femení. A partir d'aquí comença una aventura, tan absurda com emotiva, que posarà a prova aquesta relació. Com deien a Marta, la directora és Rem Kerichi, actriu i cineasta francesa, coneguda sobretot per fer comèdies d'aquest tipus. Potser la coneixeu per Paris à tout prix, o per exemple Sogres de lloguer, o Tractament en família, que són d'aquestes comèdies franceses que sempre s'estrenen en l'estiu. Mitjan agost, aquest pit s'ha avançat i és per anar a passar un cap vespre d'aire condicionat en el cinema per riure una estoneta. I aquí torna a combinar humor popular i temes personals. Els protagonistes són Alexandra Lamy i en François Cluzet. Lamy és una de les actrius més populars del cinema francès gràcies a títols com Tout le monde debout i una sèrie que ha tingut molt d'èxit, En guerre, en fille, i en Cluzet és mundialment conegut perquè va ser protagonista d'Intocable. Recordeu aquella pel·lícula No Marsai?
0: Una
6: de les pel·lícules franceses més exitoses de tots els temps.
0: Jo crec que té molt bona pinta, aquesta.
6: Fa molt bona pinta, o si no, clàssics com Geneva Plus recorden de Cloche Pagol. Què n'ha dit la crítica? Les valoracions inicials destaquen sobretot la química entre els dos protagonistes i la capacitat d'aquesta pel·lícula per tractar un tema íntim sense caure en la vulgaritat. Així que, ja ho sabeu, si voleu una comèdia tendra, divertida i emotiva, a lo millor que Pour le plaisir pot ser la vostra opció de cap de setmana.
0: Quina tieu? No sé si ja teniu...
3: Jo, Viva.
0: Viva?
6: Jo crec que Pour le plaisir, perquè tu te quedes tot i estori.
0: Però sí, ja tinc entrades.
6: I així no topam en el cinema, no coincidirem.
3: No fa falta.
0: Que pugueu gaudir d'un cap de setmana de cinema, que no serà mal pla, perquè recordem que les temperatures seran molt altes aquest cap de setmana, sobretot el pitjor dia, el dilluns. Són les 11:54, tot d'un les esports. Perquè cap de setmana, a banda de calor, també és sinònim d'esports. Toni Fuster, bon dia.
9: Molt bon dia, Marta, bon dia a tothom. Doncs sí. I començarem en primer lloc, si t'apareix, amb el Real Mallorca, no? De moment hi ha un silenci d'aquest sepulcral, com poden dir, en el despatxo, no? De moment no hi ha encara entrenador, no hi ha fitxatges, el que sí ja són sortides. Podem veure Vedat Muriqi ja amb una bona bufanda del Fenerbahçe, el seu nou equip. El conjunt turc, el Fenerbahçe, que se fa amb els serveis d'espirata del Real Mallorca, i de ja era història per l'equip mallorquinista. Això que ha fet que en les xarxes socials hi hagi comentaris de tot tipus, no? És a dir, n'hi ha que troben bé que se n'hagi anat perquè és com un premi per ell també, 23 gols que ha aconseguit amb el Mallorca, i d'altres troben que hauria d'haver quedat, no?, i va intentar tornar a pujar al Mallorca a primera divisió. Hi ha comentaris, com dic, per tots els guts. Mentre Morici és per ja terres turques, en Mafeo és per terres gregues, aquí en Alfonso Díaz es va reunir amb Unió de Penyes, amb, en aquest cas per tractar diferents temes d'àmbit social. Va ser una reunió que va demanar ja fa dies amb el seu president Toni Vallespí, i parlarem amb ell també en el programa a partir del 25 que mos conti un poc tema d'abonats, de la campanya i de més. I després...

0: comentar que la penya esportiva és també equip de segona federació, juntament allà mateix on juga el Poblense, l'Atlètic Balears i el Mallorca B, que ha estat l'equip que ha aconseguit com a campió de grup Balears a tercera sense matemàtic en aquesta categoria de futbol espanyol.
1: Bon cap de setmana, Toni Fuster.
0: Gràcies.
1: També bon cap de setmana també per Clara i Mamí, amb l'actualitat del dia a Menorca. Bon dia.
2: Bon dia, bueno, un cap de setmana que mos espera aquí a Ciutadella, ja amb ses festes de Sant Joan, perquè ja estem fent avui el primer programa de tots els especials de Sant Joan que farem enguany. Ja som davant de sa Casa Olivà, casca sí senyor, a sa plaça de la Catedral. D'aquí uns minuts saludarem a l'amo d'Esben, José Capó, l'amo de Son Carabina, i el seu descarregador, Isidro Bellota, que són els protagonistes d'aquest cap de setmana, sobretot diumenge, que és el dia d'Esben. Ens acompanyarà també Miquel Torres Marquès, el caixer pagès de migjorn, amo de Son Usina, vindrà acompanyat de la seva dona, Nalina Capó, que aquests dies estan ja rentant es bé i màxima activitat a Son Usina. Rebrem la visita dels Fabiolent, Sebastià Salort, s'encarregat de fer sonar el primer toc de tambor i fabiol des de sa Casa Olivà aquest diumenge a les 9 en punt del matí. I a la darrera part del programa vindran alguns dels protagonistes de sa tradicional sarsuela Foc i Fum, que s'estrena avui mateix en el Teatre d'Esborn. Vindran a Mari Genestà, sa directora, en Joan Mesquida, director musical, i també en Ricardo Bosch, actor, qui interpreta en Bartomeu de Sontica.
1: Moltes gràcies, companya. I Laura Tur, Eivissa i Formentera, bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I doncs, nosaltres avui acabem la setmana com fem habitualment, fent-vos un munt de propostes de caràcter cultural i d'oci. Us recomanarem llibres. La recomanació avui ens la farà el poeta i periodista Julio Herranz. Més tard sentirem una miqueta de música que ens portarà en Pere Navarro, que avui el tenim a Londres presentant el nou disc de The Illusions, així que ens explicarà com tots els detalls de com preparen aquest concert. I a la part final del programa repassarem l'agenda del cap de setmana. L'esportiva ens l'explicarà en Raül Medrano i la més cultural, d'oci, de gastronomia la repassarem de manera exhaustiva, Marta, per no perdre'ns res, amb Ni Bon Aranyo.
1: I ja Monoguera, què ens té preparat?
4: Bona notícia pel sector de les vaqueries mallorquines i per centre, empresa Manacorina farà productes làctics en la llet de les vaqueries que s'han quedat penjades per culpa del grup DAM. Bona notícia. Parlarem també de visites guiades en el cementeri de Palma, del documental L'Odissea del vell marit de Marta Hierro i de Núria Abad, i també dels 40 anys de la Fundació Tutelà d'Esment.
1: Bon cap de setmana.
4: Igualment.
1: Bon cap de setmana també per als nostres espectadors. Tornem dilluns.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Les Balears guanyaran 200 agents de la Guàrdia Civil enguany, segons ha informat el delegat del govern a les Illes, Alfonso Rodríguez, durant la presentació de la campanya de reforços d'estiu. Segons assegura, per segon any consecutiu arribaran a les Balears més efectius dels que demanen el trasllat.
2: És un canvi de tendència, assegura Rodríguez, gràcies a la implicació de totes les administracions, sobretot a l'hora d'oferir solucions habitacionals als agents.
3: La demostració evidente de que l'increment se puede cifrar. Y así lo estamos haciendo. El incremento neto del año pasado de Guardia Civil en Baleares fue de 161 miembros y el incremento neto que se espera en el año 2026 seguramente supere los 200 cuando acabe todo el proceso de concurso de traslados.
2: És un balanç que ha fet Rodríguez en la presentació avui dels efectius de reforç, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Nacional, que operaran durant la campanya d'estiu aquí a les Illes. Uns agents que, a diferència d'altres comunitats, estaran destinats a l'arxipèlag al llarg de 4 mesos i mig i no de 2, com passa a la resta d'autonomies que necessiten aquests reforços estivals.
1: I més qüestions. El Reggaeton Beach Festival retornarà el preu de les entrades a tots aquells que ja les havien adquirides, que són de vers 16.000 a Mallorca, i ho farà al llarg dels pròxims 30 dies. Segons ha informat l'empresa gestora en el seu comunicat oficial, el reintegrament es farà pel mateix mètode de pagament emprat en el moment de la compra.
2: D'aquesta manera, els usuaris no hauran de fer cap tràmit addicional per sol·licitar la devolució, ja que el procés es gestionarà de manera automàtica i ho farà a través dels canals de venda. L'organització ha assenyalat que el procediment de devolució es durà a terme de manera progressiva en els pròxims dies. El termini estimat perquè els afectats rebin els dobbers oscil·la entre els 15 i els 30 dies, depenent de l'entitat bancària i també de la

0: de forma de banda utilitzada.
1: I també vos expliquem avui que el ple de l'Ajuntament de Llucmajor ha rebutjat avui paralitzar les obres del polígon de Son Noguera, tot i els informes municipals que confirmen l'existència d'irregularitats urbanístiques.
0: Això després d'un empat en la votació avui de matí, en què el vot de qualitat de la Vallessa ha decidit que les obres continuïn endavant. Xisca l'Escola espera que la resolució de la Fundació Universitat Empresa de les Illes per prendre una decisió definitiva. Escoltant la portaveu del Partit Socialista de Llucmajor, Jaume Oliver, i després la Vallessa.
2: Han demanat un informe no vinculant a una entitat com el CEUIP. Nosaltres no tenim res en contra que dir, però sí el que tenim que dir, i moltes, que no fan cas en els nostres tècnics i se'n van a cercar informes d'una altra banda.
3: Tindrem aquest informe, és un informe que sabem que no és vinculant, però sí que mos dirà si els procediments interns de dins la casa s'han fet de manera correcta. Hem de tenir en compte que aquest expedient se va iniciar en el 2007, estem en el 2026, ha passat per moltes demandes tècniques, ha hagut moltes responsabilitats polítiques per al mig, però sobretot les tècniques, no?
1: I atenció a aquesta dada, gairebé 4 de cada 10 ciutadans de les Illes s'ha plantejat canviar de residència per la calor extrema que es pateix a l'arxipèlag a l'estiu. Es desprèn de l'anàlisi realitzat per Fotocasa amb dades dels primers 6 mesos de l'any que situen 3 punts per damunt de l'any passat per les mateixes dates.
0: Per Comunitats Autònomes, Andalusia lidera el rànquing amb el 39% de residents que s'han plantejat canviar de casa per la calor. Li segueixen Catalunya, les Canàries i després en quart lloc les Balears amb el 38% de la població. Segons Fotocasa, el 6% dels afectats ja s'han mudat, és a dir, ja han fet la passa i s'han anat de casa per la dura climatologia dels mesos d'estiu. El 12% cerca en aquest moment també habitatge fora de la seva regió. Més de la meitat d'ells són joves d'entre 18 i 24 anys, els més disposats a partir.
1: I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Més notícies a la 1.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: des de Ciutadella.
1: Especial Sant Joan amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
2: De l'església toca lentament les 9 i a l'instant la comitiva surt de Cal Caixer Senyor. 6 caixers amb la bandera i un pagès robust i fort que du damunt les espatlles el ve blanc cobert de flocs. Per damunt de Ciutadella, tota daurada de sol, s'alça el toc flairós de segles del tambor i el fabiol.

0: Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és divendres, és 19 de juny i és el primer programa especial dedicat a les festes de Sant Joan de Ciutadella. Hem començat el programa amb el poema de Fernando Martí i Camps, escrit a l'estampa de la missa de Caixers de l'any 1979 i que recull el nou poemari de Sant Joan editat per Setmanari Iris.
1: Sant Joan ja és aquí.
2: Bueno, és un moment de festa.
3: Sí, una estona de Medellín.
4: Venim el dematí, que ens agrada molt, de prest.
5: És com un pròleg de festa.
6: A lo que toca.
7: Tocar-lo.

0: Som davant de la catedral al vell mig de Ciutadella, disposats a contar-vos la primera gran diada de les festes de Sant Joan, diumenge d'Esveia. A més, és que no podíem estar millor perquè junts som davant de la casa Olivar. Pere Gibar, com estàs? Molt bon dia!
1: Bon dia!
0: Qui us acompanyarà avui en aquest primer programa tan especial?
1: D'aquí uns minuts saludarem a l'amo d'Esven, José Capó, l'amo de Son Carabina, acompanyat del seu descarregador, Isidro Bellota, que ja són aquí amb nosaltres. També ens acompanyarà en Miquel Torres Marques, caixer pagès de Migjorn i amo de Son Usina, que vindrà acompanyat de la seva dona, Nalina Capó. Rebrem la visita del fabioler, en Sebastià Salort. I a la darrera part del programa ens acompanyaran alguns dels protagonistes de la tradicional sarsuela Foc i Fum, que s'estrena avui mateix al Teatre d'Esborn. Na Mari Genestà, la directora enguany de l'obra, en Joan Mesquida, director musical de Foc i Fum i director de sa banda de música, i en Ricardo Bosch, actor que interpreten en Bartomeu de Son Tica.

0: Es respira Sant Joan als carrers de Ciutadella. De fet, fa una estona estaven aquí ses voltes escolars que anaven amunt i avall i anaven ja cantant i fent els càntics típics de ses festes de Ciutadella, perquè petits i grans tothom té ganes ja de festes. En un cap de setmana marcat per altes temperatures, primer episodi de l'estiu de calor forta, forta, eh? Entrada d'un anticicló fins i tot tenim aquest cap de setmana.
1: Sí, arribarem a màximes diurnes de fins a 36 graus. La calor obligarà a activar tant demà com diumenge desveu un avís groc entre les 12 del migdia i les 8 del capvespre. En general, tindrem cel assolellat, alguns núvols alts, pols en suspensió i aquest vent de llevant, entre fluix i moderat, que dissimula un poc la calor.
2: Ara ja sents com ressona el Dia Menorca amb Clara Imamí i Pere Gibert.
3: Som el José Capomoll, som el desvel 1026. Bueno, la primera rentada, això vol dir que les festes de Sant Joan ja es comencen a començar, vull dir, són els preparatius, que són una cosa molt emotiva també. Bueno, el que fas conjuntament amb la família, amb els amics, i que de fet és quan comencen les festes de debò. Bueno, però jo, clar, no diré que siguin com un repte, però és un orgull poder ser som el desvel, perquè és una cosa que sempre m'ha fet molta il·lusió, i en guany que tens l'oportunitat que la germana i el cunyat m'han donat aquesta oportunitat, disfruta-la al màxim.
4: Són la Núria Anglada, de Som Udes Bé, d'enguany. L'he acompanyat en tot. Des del primer dia que li van dir si podria ser Som Udes Bé, des del primer moment, en tot, l'he acompanyat. Intensament, com que és una vegada en sa vida, vull dir, ho hem viscut, o ho estem visquent, com voldria i com m'ho havia imaginat.
1: El protagonista del primer diumenge de festa és Som Udes Bé, la figura que representa Sant Joan Baptista carregant un vel a les espatlles.
0: I enguany aquesta figura representada per en José Capomoll. Bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia.
0: Com va?
3: Bueno, molt bé.
0: Matí de feina?
3: Sí, sempre la feina no l'ha acabat mai i bueno, el que toca al final.
0: Vens acompanyat d'en Isidro Bellota. Com estàs, Isidro? Bon dia.
5: Molt bé.
0: El descarregador? Com estàs?
5: Molt bé.
0: Com han anat aquests dies de preparació, vam?
5: Molt bé, ha estat molt polit, amb la família i amics, i ho hem disfrutat molt, la veritat.
0: José, com ha estat?
3: Bé, el que diu en Isidro, ha estat molt polit, el fet que família i amics tothom ha col·laborat, tothom participa, fem una bona pinya, tothom col·labora, i això és motiu de més festa que mai.
0: Els preparatius no aturen aquests dies a Son Carabina per tenir ben organitzades totes les activitats que s'hi duen a terme. Tenim un bon vent avui, aquí, davant la catedral.
3: No, la veritat és que sí, que si s'ha dit un monge mos fes aquest ventet, vulguis o no, ajudaria bastant. També.
0: Aniria prou bé, sí. però saps el que passa, no, diumenge?
3: Sí, les temperatures un poc altes. Poc amunt, però bueno.
0: Sí, 35, 36, sí. Potser 37, què et sembla?
3: Bueno.
0: T'has preparat?
3: Hi haurem d'estar, no me'n queda altra que venir d'estar i tirar pel bany.
0: I Isidro està preparat per aquestes altes temperatures o què?
5: Suposem que sí, però sobretot, clar, en José amb es ve damunt, és qui ho passarà més malament, però bueno, esperem que faci ventet, aviam si va bé.
0: En José va vestit amb pells de bé cosides que cobreixen del coll els turmells, a peu descalç, du pintada una creu vermella sobre els peus, en els braços també en el front, amb una visera en forma de saureola amb què es representen els sants. Com va anar el dia de rebre ses pells en aquest petit homenatge també, no?, que vau fer en Quel Concha, amb el seu fill, amb Quel Jiménez, en Miquel, que té 14 anys i que està seguint el llegat de son pare.
3: Sí, no? Sí, és veritat que molt contents, va ser una sorpresa trobar aquesta casa plena on s'entreguen les pells i content que el fill seu vulgui seguir i molt d'ànim sobretot amb això, perquè és una feina que no es veu i és una feina feixuga i jo crec que sí, que ell agafarà relevo i ho farà molt bé.
0: Un record ben especial en Quel, que va morir el 2023. El llegat està ben assegurat amb el seu fill, també la seva dona que està amb ses pells perquè la tradició no es perdi.
3: Sí, és així, vull dir que si en aquell la pot orientar un poc, és que ell això ho agafarà bé i sobretot poder tenir qualcú darrere que sempre ho pugui seguir en això, perquè no és una cosa bona de fer.
0: Com va ser que vas rebre la telefonada d'Escaixer Pagès Desmitjorn, en Miquel Torres, que d'aquí una estona també el tindrem per aquí? És el teu cunyat?
6: Sí.
0: I com va ser que te va demanar que fossis Somo Desbé?
6: Bueno, va ser una berenata familiar allà a Sant Usina, i mentre feien la berenata es va trecar la germana en el Linar i em va dar un paperet i diguem si volia ser Somo Desbé del 1086, i bueno, molt content, la veritat és que això és una cosa que no t'ho poden brindar cada dia, i quan tens l'ocasió no l'has de deixar perdre.
0: Amb un paperet, eh? T'ho va deixar escrit?
6: Sí, sí, sí,
0: I què hi posaven allà?
6: Allà demanaven si volia ser Somo Desbé del 2026, tal qual, i això sa neboda havia fet un dibuixet amb Desbé.
0: Imagina't, que supos que el tens ben, sí, sí, ben guardat,
6: el tenim guardat, sí,
0: i emmarcat fins i tot, sí, eh? Que acabarà, sí, o no?
6: Són dels primers records que des dia Desbé seran els primers records que hi haurà, ja, això.
0: Ho vas dubtar?
6: No, en cap moment,
0: no, en cap moment,
6: perquè sempre és una cosa que m'hi feia molta il·lusió, i mira, vaig tenir l'oportunitat del 2009 descarregar-lo, i mira, ara l'oportunitat de poder-lo dur, molta festa.
0: I en Isidro, com t'arriba la proposta de ser el descarregador d'en José?
5: Va ser un diumenge matí, que jo hi solen anar a ajudar el Lís a formatjar, i hora de berenar, m'ho van dir, i res, molt content. Tot d'una vaig dubtar, perquè... però després ho vaig pensar bé i estic molt content d'haver-ho acceptat, perquè aquests dies ho han passat molt bé, i els lots, els fills també els ha agradat molt, i la dona, i molt content.
0: Formar part de les festes de Sant Joan des de ser protagonista, com és la feina, la funció del descarregador?
5: Bueno, es ajuda-li a carregar, i després també, si en qualque moment hi ha molta gent, intentar ajudar-li el que pugui, perquè no li desestabilitzin es bé, i que passi la menys pena possible dins les meves possibilitats.
0: Es bé, com el tenim?
7: Està molt blanquet.
0: Està blanquet, eh? Quantes rentades ja?
6: Dues i tres. Vull dir, és...
0: Dues ja. I tres vol, sí, dir que la tercera ja s'ha fet, o que la tercera,
6: sí, no,
0: queda per fer?
6: Ara ja està feta.
0: Ara ja està feta. Ja, quan s'ha fet la tercera?
6: Després ahir es va fer la tercera.
0: Mira,
6: i ara ja està a punt per... que va de feliç quatre esclariments més, però al principi ja està bon i clarit, això.
0: Bé està, bé està. I quan pesa?
6: De bé, 30 quilos.
0: 30 quilos?
6: Sí, 30 i algú, supos que sortirà damunt 30 quilos.
0: Que té nom?
6: No, de no? Moment, en principi, no.
0: De moment...
6: que després el batirem amb els altres dies, però ja el batirem.
0: Bé està, va ser descarregador l'any 2009?
6: Sí.
0: Qui eren xiqui,
6: el caixer,
0: senyor?
6: Sí.
0: I com a caixer, bé, com a descarregador, supos que també li has pogut anar donant un poc d'indicacions a Isidro, o hi ha hagut aquest intercanvi de quan ho vas fer el,
6: sí,
0: 2000,
6: bueno,
0: el 2009?
6: Com que ja ho coneixia un poc com eres descarregar, li vaig donar els dos consells que jo sabia, i bueno, al final és una feina que és bona de fer, el que passa que han d'anar vinguts tots, és moment de carregar i descarregar.
0: I quins són aquests dos consells bons que t'ha donat en José?
5: Bueno, sobretot la manera d'agafar-lo, ara de posar-li damunt, i un poc, així com vagi passant el dia, un poc els moments que pugui necessitar un poc més d'ajuda.
0: Clar, perquè això és depenent de quina casa. Són quantes visites que teniu programades per diumenge?
6: 89.
0: 89. Idò, i això és diferents recorregut, diferents cases, diferents situacions de cada casa. Vull dir que descarregar i descarregar no és el mateix en un espai que en un altre, i depenent també de la gent, són moltes els factors.
6: Trobarem tot tipus de cases, vull dir, escales, hi ha mesos més estres, mesos amples, i bueno, sí, un poc això que... no serà cap lloc igual.
0: Com ho viuen la dona, na Núria Anglada, i els... tens dos fills, no? Fiet i fieta.
7: Tres
0: fills en tens.
6: Sí.
0: Ui, i quines edats tenen?
6: Hi ha la fieta que en té, en farà 16, després hi ha el segon que en té 12, i el petit que en té 8.
0: Mira, un poquet de tot,
6: sí,
0: les edats. I com ho viuen, com ho estan visquent?
6: Bueno, ho duen bastant bé, però hi comença a haver bastant de nervis, eh? La veritat és que...
0: Ah, ara ja hi ha nervis.
6: Ara
0: sí.
6: La cosa ja és a prop i els nervis comencen a accelerar.
0: I els teus?
6: Bueno, jo de moment, la veritat és que encara ho duim bé.
0: Encara
6: bé. Suposo que demà em veuràs bé per dalt la tarima, ja començarà un pot de vientillo.
0: On té la vela d'Esbé enguany?
6: Allà al carrer Sant Antoni Claret, nombre de 9, davant de Cines.
0: Sant Antoni Claret, Sant Antoni Maria Claret, nombre 19, la vela d'Esbé demà dissabte. I els nervis d'en Isidro com van?
5: Bueno, de moment, més o menys bé, però segur que quan se traqui més, mos hi posaran també.
0: Quan vau començar entrenant? entrenar? Quants mesos fa?
5: Un parell de mesos.
0: Un parell de mesos.
5: Sí, dos mesos.
0: I com ho feu, això d'entrenar? Per on anau? Per el lloc?
6: Bueno, sí, principalment he anat allà a la finca Son Rina.
0: A la finca.
6: He començat a agafar un poc els bens, perquè això també és de veure quin es posa millor damunt les espatlles, però si va còmode, i perquè això te vulguis o no, el dia del bé també ajuda molt que un bé pugui anar ben posat damunt, que es tropegi molt.
0: Qui t'ha fet la visera que lluiràs diumenge? Hi ha qualque detallet especial?
6: Bueno, estic content de les pells que ets acusit de la tia meva i bueno, esperem que tot surti el millor possible.
0: Qualcun moment que tingueu més ganes de viure, va, amb Isidro primer, de tots els que us venen.
5: Jo m'ha agradat molt, sobretot aquests dies de preparació, m'ha agradat molt i, bueno, i el dia d'esbeix, on perquè també ha de ser molt polit la sortida, ha de ser molt polit i també quan t'acabes, perquè has vist veure que tot ha anat bé i que ho has disfrutat.
0: I en José?
6: Bueno, jo em fa molta il·lusió el matí partir de la cotxeria. Partir de la cotxeria amb tots els amics i la família allà a d'hora que ja t'agonen el primer punt d'apollo i després, clar com no, el primer toc també serà un moment emblemàtic d'allò d'emoció no hi pot faltar. I el que diu Isidro, darrera hora, després, veure que tot el dia ha rodat bé i has pogut arribar el millor possible, serà un moment emotiu.
0: Qualcuna visita que espereu amb més il·lusió de les que venen diumenge?
6: No, jo en principi no en tenc cap de so, vull dir, sempre hi ha la típica allà que hi ha més família, més de so, però qualsevol visita sempre, com que te reben molt bé, vull dir que totes són polides.
0: A més de ser Somo d'Esbé, enguany surts de la Qualcada com a cavaller des del 1995?
6: Correcte.
0: Quantes tandes enguany surts també?
6: Enguany sortiria tots els dies, sí.
0: Tot quantes tandes?
6: Sí, dues tandes.
0: Dues tandes.
6: Dues tandes. Sí.
0: I Isidro, quin vincle tens amb Sant Joan?
5: Bueno, jo també des dels 16 anys. També,
0: des dels 16 anys,
5: també
0: mira.
5: També he sortit a Sant Joan i bueno, i enguany sortiré el dia cap vespre. Dia
0: quantes
5: 24,
0: tandes?
5: Cap, una
0: tanda.
5: Una, feia dos anys que no sortia i...
0: Ah, mira.
5: I enguany m'he animat una altra vegada.
0: Vés-te, quantes cuaretes hi ha a casa?
5: No, jo corro, només vaig córrer una vegada quan tenia 16 anys i no me la vaig endur. No.
0: Ai, i en José?
6: No, jo tampoc no, de moment no en tenim cap. Això, oh, com no. Que és de poder córrer de molt jove o després quan ja és més major. Oh. Ara tenim una edat nosaltres entremig i ara encara ens queden un quart dia per poder, per poder córrer.
0: Encara queden moltes noves experiències per poder viure a les festes de Sant Joan. Enguany aquesta experiència fent de descarregador i fent de Somo d'Esbé en aquest cap de setmana de protagonisme. Cap on anau ara? Quines coses queden per fer?
6: Bueno, ara acabarà d'aclarir un poc la cotxeria i bueno, acabar de mirar si falta res, que no... Sempre hi falten coses.
0: Sempre falten coses. I Isidro?
5: Sí, també, el mateix.
0: El mateix.
5: Acabar de preparar el que pugui faltar. Sempre hi ha imprevistos.
0: Idò, a saber la d'Esbé, demà dissabte, Sant Antoni i Maria Claret, nombre 19. A quina hora teniu previst de portar Esbé cap aquí ja? Cap a la cotxeria?
6: Després en Miquel suposo que m'ho dirà exacte.
0: Ai, idò, ara li preguntarem a en Miquel.
6: Sí, ara m'ho dirà exactament quina hora el farà l'entrada.
0: Bé, està. Idò, moltes gràcies, José i Isidro, que tingueu molt bones festes de Sant Joan, que gaudiu moltíssim aquest cap de setmana. I bé... a patir calor, que és el que toca.
6: No mostrarà cap més remei.
0: No, ja, bueno, vosaltres sou...
6: Amb molt de gust el fareu.
0: Amb molt de gust ho fareu. Gràcies.
6: A vosaltres.
5: Moltes gràcies.
6: Bones festes.
2: Sant Joan a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: A Silmer cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silmer.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Silmer. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Ara ja sents com ressona el Dia Menorca amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
3: Vale, som en Miquel Torres, l'amo de Sona Usina, com a caixer pagès de migjorn. No, dos dies bé, el primer dia sempre convidant tota la família, tots els amics, la gent més pròpia, més cercana a tots nosaltres, no? I jo crec que és un poc l'inici de les festes, no? Bueno, la veritat que és un orgull ser caixer pagès, és una cosa que no m'esperava i bueno, sobretot disfrutar-ho amb la família i amb els amics i bueno, fer tota la festa el màxim possible.
4: Bueno, soc Nalina Capamall i soc la dona del caixer pagès, ma dona, Sona Usina. Bueno, fa molt de temps, des que ens ho van dir, pues, ja ens vam posar a preparar i a fer coses i bueno, perquè estigués ben polit. Sí, això de moment és molt nostre i hi ha molta tradició. I bueno, i disfrutant molt.
5: Els caixers pagesos són dues figures molt importants perquè en ells el caixer senyor disposita tota la confiança per assegurar el funcionament de sa colcada i han d'estar ben atents a qualsevol cosa que succeeixi. Si qualque cosa passa, ells són els que ho transmeten al caixer senyor.
6: A més, són els encarregats de posar el tradicional bé. Un any se n'encarrega el caixer pagès de migjorn i l'altre el caixer de tramuntana. Enguany l'encarregat és en Miquel Torres Marques, el caixer pagès de migjorn i l'amo de Sona Usina. Com estàs, Miquel? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Molt bé. Tot preparat?
7: Molt bé, sí, sí. La veritat que estem molt contents i ens fa molta il·lusió ja començar.
6: En Miquel, que ve molt ben acompanyat de la seva dona, Lina Capomoll. Com estàs, Lina? Benvinguda.
8: Hola, bon dia.
6: Bueno, com està tot per sa finca dia d'avui, aquesta hora del matí?
8: Bueno, ja està tot quasi bé preparat i quan hi ha quatre coses que queden i ja està.
6: Com esteu visquent aquests dies, aquest Sant Joan tan especial? Quan ha començat Sant Joan 2026 a ca vostra?
7: Home, Sant Joan va començar diferent, no? Perquè, bueno, el caixer pagès representa preparar moltes coses, estar atent a el que te pugui venir i tenir el màxim de preparaments i coses per tenir-ho tot a punt, no?
6: Com esteu combinant la feina habitual, perquè en un lloc com Sona Usina, on elaboreu formatge artesà, a més s'hi han de posar tots els preparatius de l'activitat santjoanera, que és també una de les coses del caixer pagès. La feina no atura, no tanques la botiga i ja tornaré després de Sant Joan, sinó que allà els animals continuen amb les seves necessitats diàries.
7: Sí. No, la finca, la veritat, tenim un empleat que ens ajuda molt, tens la família també, que quan s'ha trecat un poc més ara la festa ha col·laborat molt en casa nostra, ens ha ajudat a fer net, bueno, tot el que siguin preparatius pel tema de Sant Joan, tota la família, els amics, hi són, no? I per la feina sempre hem intentat fer les coses quan toca, no? I no anar a esperar el darrer moment i ho tenim tot aclarit.
6: Molt ben acompanyats aquests dies, moltes visites, mans no en deuen faltar, i ses vostres filles, na Marta i na Paula, com ho duen, què diuen?
8: Bé, molt bé, ja estan molt contentes. La major, que té 6 anys, ja ho disfruta més. I na Paula, clar, té 2 anyets i encara no sap prou. Però bé, ella, si hi ha gent, s'ho passen bé i disfruten molt. Sí, estan molt contentes.
6: Una festa prèvia que ja esteu visquent, no, aquests dies.
8: I tant que sí.
6: Avui matí, per exemple, què heu fet? Què queda per fer a aquesta hora del dia?
8: Bueno, hem acabat de començar a preparar la cotxeria, on t'hi hauràs bé, i clarir coses que hi falten de darrera hora.
6: Abans li demanava jo a en José, que és el teu cunyat, el teu germà, que a quina hora arribaves bé a la cotxeria demà. M'ha dit que sou portàveu valtros. Ja teniu sora?
7: Sí, es va decidir dur-lo un poc més pres de les 8 i obririen la cotxeria a les 9. Crec que a les 9 és una hora que ja s'haurà replegat molta gent i serà un moment polit per tots.
6: Com vas rebre i quan vas rebre la proposta de ser caixer pagès i com ho vas viure? Com van ser les emocions d'aquell moment?
7: Sí, aquell moment va ser un poc inesperant, no? Perquè faltaven 2 dies per el 9 de juliol i sí que havia tingut qualque comentari de qualque amic o això que deia, bueno, pots ser tu el caixer pagès, però no directament de cap caixer senyor ni res, teníem informació. I un fosquet vaig rebre una telefonada de l'Ignasi Saura i quan me va dir que era el caixer senyor, pues, vaig canviar la veu, no? I bueno, mos va fer molta il·lusió, però tot d'una també teníem un pot de responsabilitat i Sant Joan representa avui un paper molt important, no? I és de assumir aquest càrrec en responsabilitat i afrontar la feina que du i això per fer-ho el millor possible. I la veritat que, bueno, vam enxerrar un poc amb la meva dona, tot d'una, i aquell vespre, bueno, ho vam passar un poc malament, però de cada dia que ha passat, sempre s'il·lusió ha estat molt grossa, tots els amics, tothom s'ha estombat cap a nosaltres i molt contents.
6: Com va ser aquell vespre, Lina?
8: Va ser un poc llarg. Va ser un poc llarg. Però no, bé, molt bé. Després vam posar a pensar i vam xerrar i vam dir, clar que sí, una cosa molt polida i ho farem.
6: No us esperàveu, idò?
8: No m'ho esperàvem, no.
6: Quina és la vostra relació amb l'Ignasi i amb el caixer senyor?
8: Jo no el coneixia, no el coneixia.
7: No, jo tampoc. Sé qui era son pare, perquè era una persona que la tenia vista, però ell directament, amb una persona més jove que jo, no havien coincidit a un món. I bueno, la veritat que quan me va donar aquest càrrec vaig estar molt content.
6: Quines són les feines que s'afegeixen en el càrrec de caixer pagès l'any que li toca posar-se bé?
7: Clar, començam que els preparatius, quan ve el mes de setembre, mes d'octubre, pues comences a anar a mirar béns que puguin ser bons per sortir els dies bé, i tries aquests béns que quasi les banyes no els hi veus prou el que seran el darrer dia, no? Però intentes que el bé sigui el més complet possible, en sa cua llarga, que tingui una bona llana i una careta fina. I aquestes cosetes se veuen, però fins a darrera hora no acabes de veure-lo del tot, no? I després, clar, tens els cavalls també, que és de saber quin cavall trauràs, qui te pot ajudar. I bueno, tot això vas fent passes i van passant els dies i bueno, ho tenim tot aclarit.
6: I al final, com és es ve que s'ha quedat? 30 quilos?
7: Sí, en tenim 2 i veurem, vam, quines ares és que més mos fa ràbia, no?
6: I per què vas triant en José com a somo d'esbé?
7: Hombre, jo crec que és una persona que sempre li ha fet il·lusió, no? I com a germà de la meva dona, li tocava, no? creiem que ell era el candidat.
6: Inalina, sa germana, com ho viu tot plegat de veure el germà preparant-se i tot el que queda per viure?
8: Molt bé, molt contenta perquè li feia molta il·lusió i bueno, li hem pogut donar l'oportunitat.
6: No hi havia dubte, aquí?
8: No.
6: Era
8: no.
6: Ell la persona sí. que havia de
8: sí,
6: fer-ho.
8: Ho va tenir bastant clar des del primer moment.
6: Bé està. I escolta'm, Lina, quina és la teva, tot plegat, tota la feina que estàs fent aquests dies?
8: Bueno, i moltes coses que hi ha darrere, sí, preparar, tema menjar, tema beure, els flocs, desver, que se posaran el dia desver, moltes cosetes que hi ha per fer i, bueno, que han anat paguent.
6: Ja s'ha fet la tercera rentada.
8: Sí.
6: Com
8: sí,
6: han
8: sí.
6: anat?
8: Ja el tenim.
6: Ja està, aclarit.
8: Sí.
6: Digui que ara ja només és esperar a demà.
8: Esperar, que no s'embruti i ja està.
6: No deu ser feina fàcil, no? Esperar que no s'embruti o no?
8: Has d'estar
6: pendent.
8: Sí.
6: Quants ara. Anys fa que surt en Miquel a sa cualcada? Des de quina edat?
7: Jo vaig començar que tenia 16 anys, era el 2004. I, bueno, recordo aquell moment que no sabia on anava, no? Quan és la primera vegada que surts. I bueno, d'allà ençà sempre he participat, menys dos anys que vaig decidir que havia de canviar de feina un moment donat de la meva vida i me volia fer pagès a càrrec meu. I després fa 14 anys ara que som a Son Usina, a compte meu i sempre he sortit. És de descomptar els dos anys del Covid que mos va perdre tots, però no, l'experiència sempre ha estat bona.
6: Quines són les altres funcions dels caixers pagesos, a més de les que ja hem anomenat?
7: Les funcions dels caixers pagesos, sobretot està a les ordres del caixer senyor, que el caixer senyor tingui tota la confiança en nosaltres per poder-lo ajudar en tot moment, i té unes coses que nosaltres a hora d'anar a apuntar els caixers, que han de sortir la qualcada, després també que tota la qualcada participi bé, que uns amb els altres s'ajudin a anar, que tot rodi bé, no?
6: Quin és el moment de la festa que tens més ganes de viure com a caixer pagès?
7: El moment de la festa que jo, que el dia d'esbé, és una cosa que no he viscut mai i me fa molta il·lusió, no? Tota la família, tots els amics que te puguin veure en aquests moments tot el dia i poder entrar a totes les cases dels cavallers i cases senyorials, que cada som dia molt polit.
6: Inalina, quin és el moment, aquells moments íntims que hi ha ganes de viure o moments que no s'hagin viscut enguany,
8: bueno,
6: que és diferent?
8: El dia d'esbé també me fa molta il·lusió, el moment de vestir esbé, de vestir els vestesquinells, això me fa molta il·lusió, i després quan te'l venguin a cridar el dissabte de Sant Joan.
6: Clar.
8: També és un moment que me fa molta il·lusió.
6: Quins moments més especials que us venen per endavant aquests dies. Vos agraïm moltíssim que hàgiu deixat sa feina de sa finca, dels preparatius d'esbé per compartir una estona de ràdio amb naltros i que tingueu molt bones festes, que gaudiu molt i siguin moments molt especials que vos quedeu en el vostre cor. Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
9: Sant Joan a IB3 Ràdio.

0: Bones tardes, senyor Caixer. Em donau-vos permís per començar el replec?
1: Bones tardes, Sebastià. Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
0: Així ho faré.

0: Aquest diumenge a les 9 en punt del matí a la casa senyorial de Can Olivà davant la catedral de Menorca sonarà el primer toc de tambor i fabiol de les festes de Sant Joan 2026.
1: Llavors començarà l'habitual jornada maratoniana en què la Junta de Caixers i Somo Desvè visitaran enguany 89 domicilis, entitats i espais emblemàtics de Ciutadella des del primer fins al darrer moment ben entrada la nit marcarà el pas de la comitiva a sot del tambor i el fabiol que amb molta manya farà sonar un any més en Sebastià Salor Begur. Com està, Sebastià? Molt bon dia.
2: Moltes gràcies, bon dia, Clara, i mami. M'has dit el segon, jo no te'l diré perquè no m'ho
1: coll.
2: Coll, perdó. Que és més nostre que i mami,
1: mira,
2: no?
1: Mira, veus, cada any sabem un poquet més de naltros,
2: sí, ja
1: o no?
2: Dit,
1: perquè són 35 anys que surts de Fabiola, sí. Però hem de comptar amb els anys que fa que vens aquí al dia a Menorca.
2: Exacte, són un quants, també. No tants com 35, però tu no eres molt fieta, fa 35
1: anys,
2: no?
1: Era un poc fieta, encara, sí. Si no feia
2: jo,
1: ràdio.
2: No tant, però bueno, sí, em fa molts i molt content de tornar un any més amb altres aquí a IB3 Ràdio.
1: Bueno, cada any, si qualque cosa m'us fa especial il·lusió és tornar a veure els amics de Sant Joan i, a més, enguany, conèixer la Junta Nova, perquè, clar, hi ha aquestes persones, com és el cas del Fabioler, que cada any m'ho retrobam, sí. I llavors hi ha els bienis que comencen el primer any a conèixer i el segon any a retrobar-se
2: i a despedir.
1: Despedir, clar, correcte. Idò, tot això també canvia un poquet.
2: Té un encant especial i té una predisposició especial a haver de canviar cosetes, no? Per allà on estan els caixers, que no és la mateixa ubicació que es viant interior, evidentment, i això t'implica un pot de canvi, però bueno, un pot de canvi el dia d'esbé i després per anar a visar-los i treure'ls, no? Tot el que també seria tradicional i seria protocolari, així com es fa sempre, no? Els mateixos punts de replec, els mateixos horaris i aquestes coses, no? La Junta Nova també té molta il·lusió en poder complir els horaris, en fer les coses molt ben fetes, com han fet sempre, però ells per primera vegada com a junta, que diguem, presidencial d'aquest bienni 2026-2027.
1: Mm-hmm. Enguany nou bienni, per tant, novetats en els recorreguts, canvien perquè la casa canvia. Just som davant,
2: just aquí,
1: ara mateix, sí. Aquí, a casa, sí, sí. A casa Olivà.
2: Efectivament, espero que aquest ventet que fa ara que em fa poc massa, no?
1: Avui un poquet ràdio, massa,
2: poquet però massa, bueno. Però bueno, que em faci un poquet també, no? Ni massa ni massa poc, que em faci un poquet d'oratge i generarà molt bé per tothom, per els que aneu a peu, per els cavalls, s'asa també i per tots els que hi volquem. Esperem que el Déu Eolo aquest mos ajudi una mica, passarò bé, que ho passarem molt bé. Tant si fa bé com si no. Que
1: això
2: faci
1: no en
2: calor.
1: Tinc cap dubte, però farà calor, Sebastià.
2: Que em faci.
1: Em farà.
2: Que em faci.
1: Perquè
2: diuen, som a Sant Joan.
1: Som a Sant Joan, però és que enguany ve la primera
2: onada.
1: Exacte. La primera onada de calor. D'estiu ve just aquest cap de setmana, un poquet antes del que és habitual.
2: I doncs mira, coincidirem, no? Que no comença l'estiu també, dia 21,
1: sí,
2: em sembla,
1: també,
2: que és començament de l'estació aquesta,
1: sí, també,
2: estival,
1: també.
2: No?
1: Tot per allà, tot per allà.
2: Tot junt ho tindrem, tot junt ho celebrarem amb alegria, amb suor, amb calor, amb ganes, amb beures i amb abraçades i amb estimació i amb respecte i sempre molta voluntat de que tot vagi bé i ningú es faci mal, no?
1: Són 35 anys que surts de Fabioler, manco de 48 hores des diumenge d'esbé. Encara hi ha nervis, Sebastià?
2: Bueno, sí, clar, o sigui, és normal perquè cada any renoves un any més, ho tornes a fer, ho has fet molts anys, però no vol dir que perquè ho hagis fet molts anys no ho hagis de tornar a fer ben igual com el primer any, no? Per tant, sempre és així. Viure-ho de nou, com la primera vegada, i sempre jo dic, com que sigui la primera i la darrera. Ojo, que no ho és, no ho és, perquè hi ha rumors que diuen que si és el darrer any, que no ho és. Jo no ho he dit que ho sigui, no? Qualque any serà, però bueno, el 2026 no serà enguany. Déu no guard, amb aquesta junta que tinc tan hermosa i amb aquest palau aquí davant tan hermosa, aquesta plaça i amb aquesta ciutadella tan emblemàtica i tan feliç, és que no pot ser el darrer any enguany encara. Clar que no.
1: La junta de caixer,
2: digues. No, i després que tu l'any que ve també us tornarem a veure.
1: Home,
2: no?
1: Clar, jo l'any que ve començaré a portar el recompte.
2: Ah, bueno.
1: No, ja portarem el recompte i serà tants anys de Fabiola i tants anys el dia Menorca,
2: exactament.
1: No?
2: Exactament, correcte, correcte.
1: Bueno, sempre és un plaer, Sebastià.
2: Digues, no, digues, Clara.
1: I trobar-te, mira, estic perdent tots els papers perquè amb aquesta ventada que fa m'està sortint tot ben volant. Que seguirà la figura d'esmacer enguany a la comitiva d'esbé?
2: Sí, sí, sí, en Lluís també torna, nosaltres, inclús està convidat avui vespre a Foc i Fum, com totes comitiva, o sigui, la Junta de Caixers, Somo Desvè, el descarregador o ajudant, hi ha aquestes dues versions, com tens es deia descarregador, perquè descarrega, però també després es va introduir que no descarregava tan sols es ve, sinó que també el carregava, per tant, ajudant, no? Descarregava ajudant també, els dos fabiolers, en qual el company meu que surt el senyor de matí, i en Lluís, es macer també, Lluís Bosch també. Per tant, també tornarà a ser-hi davant jo, que diguem, o acompanyant-me jo en la llista que jo li he fet i ella la portarà, no? També per indicar uns puestos per a on han de visitar, les 89 visites aquestes, com has dit, inclosos dos tocs de dol, que ja serien 87, i dos tocs de dol també, que fan un 89 visites, que farem, si Déu vol, d'aquí 48 hores.
1: Just anava a demanar que quants tocs de dol hi havia, n'hi ha dos. Una de les feines també prèvies dels fabiolers, la d'anar apuntant els membres de la qualcada, com ha anat enguany?
2: Sí, bueno, els fabiolers tot sol no.
1: Bueno, ja ho sé,
2: ja ho sé, sí. I enguany també, com a novedat, ha estat una novedat, la tablet aquesta, saps, per primera vegada, 2026, s'han inscrit, tots hem inscrit, ens han convidat i ens hem apuntat amb una tablet, o sigui, fins ara he estat a paper i boli i he estat en tablet.
1: Imagina't tu.
2: Ha estat una meravella, M'ha fet ganes tornar-hi inclús per això, per tornar a entrar a la tablet l'any que ve, no? Perquè està meravellosa. El que passa és que hi ha coses a corregir i a millorar el programa, evidentment, perquè fins que no sempre no et sap, però això els serveis informàtics de l'Ajuntament ho faran perfectament, si el Mainclos també ho faran i ho corregiran. I ha vingut també com a novedat, en Pau Salta Fabiolet també, en guany hem fet cotxuple, o sigui, hem fet 5, que hi caben dins un cotxe, que hi ha senyor, dos que hi ha pilladors i els dos fabiolers. També ha estat una altra novedat en guany. O sigui, Sant Joan sempre és el mateix, Sant Joan és tradicional, és protocolari, però també s'hi van afegint cosetes que no fan cap mal ni una, però que també es fan i es viuen.
1: Ratllem de dos dels punts més importants de la festa, ja hem ratllat de la casa d'Escaixer Senyor, que tenim just aquí al costat, a casa Olivam, i també el de la capellana.
2: Sant Rafel,
1: un altre punt important de la festa.
2: També a la parròquia Sant Rafel, es carrega un de Cifuentes, o sigui, els cavalls quan neguem tantes... I una altra cosa, clara, es costat s'altres, i Sant Rafel es carrega un de Cifuentes 46. I es queixer casat, a on se va recollir la bandera, quan s'hi fa entre 50. Per tant, fixeu vosaltres quina cosa més hermosa de tenir es queixer casat i es queixer capellà, o es queixer com vulguis, un al costat de l'altre amb una vivenda per enmig. Vull dir, una cosa de vegades que no s'has vist mai, també serà novedat en guany, no? I els cavalls, quan neguem tant a cercar la bandera, com anar a cercar es queixer casat també, però hi vas amb es queixer Federic Prou i no compta tant per passar tot el carrer, el que anava a dir de la novedat, no? Que passaran de dalt baix tot el carrer Cifuentes, tot sense, o sigui, transitar tot un carrer sencer, també Tabada pot ser una altra novedat. Per als estadístics, si és que fan estadístiques, ho podríem mirar. Si hem fet cap carrer sencer per anar a cercar la bandera i anar a cercar el queixer capellà. I després tornar-lo també. O sigui, tres vegades de passada de cavalls, de dalt baix, tot el carrer Conde Cifuentes.
1: I de serà un moment molt polit també. Tu també estàs a prop de Conde Cifuentes.
2: No ho diguis, però.
1: Ah, no ho diré. Has vist? Que jo en sé de coses, eh?
2: No, perquè abans...
1: Bueno, des d'allà començaràs, o no?
2: Sí, d'allà sortiré a la cotxeria nombre 20 dels Carles Cifuentes. Però no passant per el nombre 20 també, perquè jo sigui, jo, clara, és perquè ho vam estudiar amb el queixer capellà, que per vistositat de tots els qui esperaran la sortida seu i la recollida de bandera prèviament, ja incorporat el queixer capellà, evidentment, serà que veuran tots els carrers Conde Cifuentes ple del baix. Sí,
1: serà un
2: carrer estimat també.
1: Serà un carrer molt estimat i que fins i tot potser un poquet més íntim, no?, amb tota la gentada que ve a les festes de Sant Joan, que molts queden pel centre i potser en allà...
2: En part íntim, per què vols dir? Perquè allà no es desplaçaria tanta gent com qui està per dins el casc antic, vols dir, tal vegada.
1: Pot ser? O que sigui més de la gent d'aquí de Ciutadella?
2: Podria ser, però és que també jo trobo que aquests actes són molt, o sigui, són de molta gent de Ciutadella, a seguir l'entrega de bandera, s'incorporen els queixers capellà, els queixers... Jo trobo que hi ha, sí que gent de fora n'hi ha, però jo trobo que la majoria són d'aquí. No t'ho vull dir el primer toc, que hi ha moltíssima més gent encara, igual que el Garol d'Esborra i Plana, i evidentment que hi ha la gent de fora també, aquí a les corregudes de la plaça també molta gent de fora, cosa que és xocant, perquè el dissabte a Sant Joan quan pugem, quan venim de Sant Joan de Missa hi ha una gernació que no coneixes aquí curiosament a les voltes els temps de les corregudes de la plaça, no? I aquests actes jo trobo que el que dius tu, a vegades sí que són més íntims en el sentit que són més familiars.
1: Més d'aquí, sí.
2: Més d'aquí,
1: que hi haurà gentada, això segur.
2: Però també és d'agrair, sí.
1: I tant que sí. Bueno, un guany, la ubicació del primer toc aquí, dimarts, serà un bon lloc, no?
2: Sí, molt.
1: Per poder entrar amb la somereta.
2: Sí. Clar, faran tot el carrer de Cal Bisbe per venir per la dreta, no? I ens plantarem aquí davant, el nombre 8 de la plaça d'aquí de la catedral, que el tenim aquí a vista nostra, no? I, si Déu vol, pujaré amb l'ajuda de tots i de Déu, no pujaré a demanar permís i espero que el queixer senyor també amb el seu bon criteri em digui que sí, evidentment.
1: l'Ignasi Saura.
2: Efectivament.
1: Bona junta,
2: eh? L'heu tingut, no? L'heu tingut aquí encara?
1: Dilluns,
2: no?
1: Dilluns, ai, bé. És que avui és el primer programa.
2: Ai, no,
1: tu sempre vens els primers, clar, sempre encetam, clar, perquè sempre...
2: Qui va
1: primer
2: davant,
1: qui va? Qui va?
2: Davant,
1: qui va primer, va? Idò, doncs això.
2: Content que dilluns venguin els altres caixers. Bueno, venguin els caixers, que jo no som caixer, però venguin els caixers de Viani, clar que sí.
1: Ja ho hem tingut. Som, bueno, som ho desbé, sí, s'ajudant, el caixer pagès que poses bé.
2: Miquel,
1: ara tenim els amics de Foc i Fum, que hi ha, mira, na Mari, en Joan i en Ricardo, que ja els tenim per aquí, perquè clar, avui estrena.
2: Clar que sí, també.
1: Que la gaudiu molt, s'estrena, que vagi molt bé el cap de setmana i bones festes de Sant Joan Sebastià. Sempre un plaer.
2: A tu i a tots els que ens escoltau a IB3 Ràdio. Molt bon Sant Joan per tots i totes, per tothom.
3: Sant Joan a IB3 Ràdio.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
7: Si a tu te dic pinta,
8: mur, portada.
9: Si a tu te dic gra,
10: que te venes cap primer de tot?
11: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
12: Que cresquin i multipliquin.
13: Carai, ara!
14: Lo que sents, i supuesto que esteis contents, foc i fum, i que repiquin.

0: Aquesta nit s'estrena l'emblemàtica sarsuela de temàtica santjoanera Foc i Fum, obra de l'insigne pedagog, escriptor, fill il·lustre de Ciutadella, Joan Benejam. La companyia Cercle Teatre de Cercle Artístic és encarregada enguany de donar vida als personatges d'aquesta sarsuela santjoanera. Bé, és que mira, jo ja m'estic posant nerviosa. Jo imagino que ells deuen estar-ho, o no, Mari?
1: Més que nervioses i nerviosos, que estem molt cansades.
0: Cansades. La Mari Gen està encarregada de la direcció, dirigint l'elenc artístic. Clar, porteu una feinada feta, o no?
1: Sí, duim molts mesos fent feina perquè la majoria són novells, a Foc i Fum, s'entén. I clar, és començar de zero.
0: Bueno, hi ha cares noves en guany i cares conegudes.
1: Exacte, hi ha en Sebastià de la Fuente, en Toni Riudavés, que són ja novatos.
0: En Toni, que està fent en Carrelet, que va venir l'any passat.
1: Exacte, i de nou hi ha en Andrea Carretero, en Ricardo Bosch, el tenim aquí.
0: Ricardo, com estàs? Bon dia.
2: Molt bé.
0: Benvingut, Bartomeu, de Santica.
2: Gràcies, de Santica.
0: Com ho dus?
2: Mira, he vingut de venir de munt i vaques ara.
0: Ah, bé està. Joan Mesquida, com va?
3: Molt bé, tu, com va?
0: És director musical, director de la banda de música de Ciutadella, la batuta de l'orquestra, sempre a les teves mans, o no?
3: Bueno,
0: s'ho m'han dit.
3: Sí, bueno, de moment aquests anys, sí, durant molt ja, comptava Foc i Fums també, que són uns quants ja que duc la batuta.
0: Quants? Hi ha altres els tens comptats o no?
3: Els tenc comptats darrere la partitura, pots anys, sí. Vaig començar un any, el 2002, trob. Però no vol dir que siguin continus, eh? Després, troques el meu 10.
0: Imagina-t'ho.
3: De direcció, eh? Després, un parell de perico, sí que jo he estat damunt l'escenari també que m'agrada molt. Sí, m'ha agradat molt des de petit també. Ja m'hi duen des de casa i és una obra que va molt arrelada en el meu de dins, sí.
0: I en Ricardo Bosch, quina és la relació amb en Bartomeu de Santica?
4: Molt emocionant. Jo tindré que controlar molt les emocions, estic tranquil, però crec que ho tindré que plorar tot a casa meva per controlar-les. Però molt bé, molt, molt agraït a els que ho han fet possible i molt ben acompanyat d'en Andrea i d'Antonio Ridebes, i de tota la companyia en general, i de tots els que hi ha darrere, que fan una feinada que no s'ho poden imaginar.
0: Quines històries hi ha darrere dels personatges, en Guany, en Rodó Gené, el veurem interpretant tant en Rafel, en Toni Riudavets, que torna a donar vida en Carrelet, relació entre en Rafel i en Carrelet, bueno.
1: De dalt de tot.
0: De dalt de tot,
1: de dalt de tot, sí. En Guany es nota molt que hi ha en Rodó. En Rodó té un bagatge, clar, molt gran com a actor, però és molt curiós perquè mai havia fet Foc i Fum, tampoc.
0: Imagina't.
1: I diu, en 50 anys he d'interpretar ja un jove, dic, és qüestió d'actitud, no de presència, no de física, sinó d'actitud.
3: Ell ja és un Rafel, un Rafel.
0: Li queda bé, no?
3: Li queda clavat. Des del primer moment.
4: Sí, el que diu una Mari, que fer feina amb en Rodó també és que és com una esponja, aprens cada detall seu. Sí.
0: Bueno, a tu, Ricardo, enguany 2026, mos hem vist principi d'any en el Teatre de Mó amb el concert institucional de Sant Antoni. Fa 4 dies estaves fent sòpera també, no?
4: Sí.
0: Amb el Ballo in Màscara.
4: Sí,
0: i ara aquí amb el Foc i Fum.
4: Però Foc i Fum és diferent.
0: La barba aquesta, això t'ho has deixat ara per en Bartomeu, no?
4: Sí.
0: Que sí?
4: Perquè encara la et diu amb aquelles patillotes i t'has de deixar.
0: Saps que me l'he trobat fa una estona en Ricardo abans de començar el programa i no sabia si dir-li Ricardo o Bartomeu, perquè l'he vist i m'ha semblat que era més en Bartomeu que en Ricardo, que estava fa 4 dies a l'òpera.
3: Ara lligarà més aquest dia. Així.
0: Ah, bueno.
3: Clar, també. Clar, amb aquestes patillasses.
0: Amb les patilles aquestes, sí. bueno, ja m'ho ho contaràs.
3: Clar. Moltes
0: com francisques. Van? Estàs un poc nervioset o estàs un poc com? Va.
4: No, nerviós no. Això ho xerrava amb la Mari, que estic més emocionat que nerviós.
0: Més emocionat.
4: Estic tranquil, bueno, llevat de 5 minuts antes d'entrar, que sí que t'agafa aquella cosa que t'ha d'agafar, aquella tensió necessària, però és més emocionant.
0: Deu ser que és la primera vegada que estàs aquí el dia a Menorca, pot ser? Que això de la ràdio és diferent, bueno, no? Sí, perquè sí. En Joan i na Mari sí. Ja teníeu experiència amb això de venir el dia a Menorca, però en Ricardo és el primer cop que està aquí sí. A la ràdio.
3: Bueno, jo puc entendre en Ricardo com a cantant amateur, que fem moltíssima feina per guanyar-se un lloc de solista en els escenaris, que complicat ja és de si, ha lluitat molt per arribar aquí on és. Tantes papers que li han sortit aquest... Jo crec que és un any molt emotiu per ell perquè ha aconseguit fites que no crec que ell pensés que a qualsevol moment li vindrien i aconseguir o acabar aquest any amb en Bartomeu, que segurament és un somni per ell, que es fa realitat i avui vespre assegurar en sa canya i bueno, i tota sa vestimenta d'en Bartomeu, poder interpretar si Joan Casas amb ella, jo crec que és per aplaudir-lo, només per sa emoció i per ses ganes i per sa implicació que li deu haver posat des de ben sabre quan, des que és petit igual. I és polit veure un actor així d'implicat i emocionat. Per un
4: jo tenc una anècdota amb en Joan, que ell no se'n recorda, però jo sí. Perquè érem molt joves tots dos.
3: Imagina't.
4: I érem a Cas Marino, que aquell temps que... I li vaig dir, jo un dia voldria fer foc i fum. Saps allò que va fer de rampillar? Però jo sí que me'n recordo. Però jo sí.
0: I mira tu.
3: El que ets a vida.
0: A quina hora esteu citats en el teatre?
1: A les 7.
0: A les 7. Idò, d'un parell d'horetes antes per preparar-vos. Què veurem? El foc i fum més clàssic?
1: Bueno, jo intento posar sempre la meua visió. Jo crec que com a dona estic orgullosa

0: fer per la gent major i a la sortida de Medellín que és molt fresc. Es nota, no sé, frescura, es nota molta naturalitat, que això és molt complicat de fer en verd, sobretot. En Ricardo ho sap prou bé, perquè ha estat una feina difícil, però crec que ho aconseguim. I,
1: bueno, bueno, jo crec que l'experiència...
0: Sense deixar els clàssics, sense deixar...
1: L'experiència que en tenim, el que no volem és anar repetint clichés.
0: Exacte.
1: I nosaltres mateixos... No mos avorrim, però és com, sí,
0: sí.
1: Volen que passin els anys i volen demostrar un 2026, no un 2015. I, bueno, aquesta evolució nostra pròpia, ja, això ja demostra, no sé, un altre, un canvi, una flexibilitat amb els textos o amb les músiques, una xispa diferent que connecti amb el dia d'avui.
0: Sí, tot i deixar, que no deixa de ser una posada en escena clàssica, de, per ser el que és escenografia, vestuari...
2: Mm-hmm. Al final són textos vius.
0: Exacte.
2: Que es van adaptant i és un poc també subjectiu,
0: sí, sí,
2: de que
0: sí.
2: Cada any Foc i Fuma hi hagi persones al capdavant, a direcció o interpretant diferents, tot i que algunes repeteixin.
0: Que
2: i de només mos queda dir-vos que feliç estrena, que això s'ha de dir-ho de molta merda.
1: Molta
2: també.
1: Merda.
2: Ui, de molta merda.
1: Sí, ja
0: molta,
1: crec,
0: merda.
1: Que sí.
2: Molta merda i bones festes de Sant Joan.
1: Sí.
2: Moltes
1: igualment.
2: Gràcies, Ricardo,
1: gràcies a tu,
2: Mari i Joan. Invoca l'Upo.
3: Crepi l'Upo.
2: Bones festes de Sant Joan.
1: Gràcies.
2: I bon cap de setmana, família. Tornem dilluns amb un altre especial de les festes de Sant Joan des d'aquí, des de Ciutadella.

0: comencem aquest espai informatiu amb una notícia de darrera hora. Ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández. Serà substituït en el càrrec per Georgina Brunet, fins ara gerent de l'IRFAP. Així ho ha confirmat fa només uns minuts el vicepresident al Consell de Govern amb el nomenament de la seva successora.
1: Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principis de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mai de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet del PP com a conseller de la matèria.
0: I més qüestions. El catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per poder acollir els 200.000 nous habitants que l'Institut Nacional d'Estadística projecta que hi haurà aleshores a l'arxipèlag. És una xifra que, assegura Salvà, és insostenible per al territori i per al medi ambient. Ho ha dit el catedràtic jubilat en un seminari sobre habitatge en què altres experts també, però, han aportat solucions. Quines són? Carme Morena, bon dia.
2: Bon dia. El catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, aposta per la creació d'una taxa turística, al fons de la qual s'inverteixin en polítiques d'habitatge. D'aquesta manera, diu, es revertiria l'infrafinançament que hi ha en matèria d'habitatge. Parreño també ha dit que en les zones tensionades no hi hauria d'haver habitatge vacacional.
3: ¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar, es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temes habitacionals.
2: Altres experts, com el doctor en Geografia Humana de la Universitat Jesús González, apunta que la solució passa per intervenir tant en l'oferta com en la demanda.
0: I el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha trencat avui el seu silenci respecte del cas Bastar, aquest ús de vehicles oficials per part del seu vicepresident, Pedro Bastar,

0: de Vox. Galmés s'ha pronunciat respecte de l'informe elaborat per la institució per funcionaris. S'ha referit als suposats proveïments de combustible que estarien injustificats i que s'haurien fet a hores intempestives per part de l'alt càrrec de Vox.
1: Assegura que aquestes despeses recollides a l'informe s'hauran d'analitzar.
2: Secretari d'Ànica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ens basem en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
0: I acabem informant-vos que dos dels detinguts a l'operació conjunta entre la policia local de Palma i la nacional a Son Batlle ahir han quedat en llibertat en càrrecs després de passar a disposició judicial. S'espera, de fet, que avui, hora baixa, acabin de passar ja els altres cinc detinguts.
1: Segons informa la policia, alguns dels detinguts al poblat varen intentar amagar drogues i diners en efectiu en un forat després de ser sorpresos pels agents. Més d'un centenar conformaren el dispositiu que arrencà a les 9 del matí en accedir a la barriada tant a peu com en desenes de vehicles.
0: Bé, idò, i aquestes i d'altres qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les 2 del migdia. Serà ja en temps d'informatiu migdia. Ara, la 1 i 4 minuts, a IB3 Ràdio, vos deixem amb tota l'actualitat de la crònica esportiva.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.

0: És la 1:05, bon dia, benvinguts a Esport 3 a IB3 Ràdio. Rebeu una salutació d'Andrea Sánchez. En el control tècnic, Gavi Fortes, la producció i redacció, i de qui vos parla la coordinació, Toni Fuster. El Real Mallorca segueix fent feina en silenci, sense entrenador i sense fitxar de moment a ningú. Mentrestant, Vedran Muriqi ja és a Istanbul, fitxat pel Fenerbahçe, i acaba de confirmar ara mateix Olympiacos el fitxatge de Pablo Maffeo. Unió de Penyes es va reunir ahir a hora baixa amb el CEO de negoci del club, Alfonso Díaz, per tractar diferents qüestions d'àmbit social, perquè de la part esportiva, a veure, que tampoc no han d'entrar. I a més no hi havia Pablo Ortiz tampoc en aquesta reunió, per tant ni... és una cosa que aquí sí que veurà que, perquè ho comentàvem en company de la redacció, ells han d'exposar o han de plantejar temes pel que fa referència a temes socials, no? El tema esportiu és una altra història. Que estaria bé que els informassin? Sí, estaria bé, però tampoc era un tema de prioritats, no? Jo crec que la part social, i sobretot el tema d'abonats del Mallorca, la campanya i tot el que s'ha de fer aquesta temporada que ve i de més, això sí que veu que realment ha d'interessar. I ara m'ho contarà en Toni Vallespí, el president d'Unió de Penyes, a veure què s'ha decidit. En el Mundial, l'exmallorquinista Kyle Larin torna a marcar en Canadà. Un gol més en aquest Mundial, ja en du dos. I Javier Aguirre i Toni Amor celebren a Mèxic una nova victòria i la classificació de Mèxic després de la victòria contra Corea del Sud. És Javier Aguirre.
1: Creo que fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir para la afición, que estuvo inconmensurable, ¿no? Felicidades y agradecimiento a la afición de Jalisco, porque nos ha tratado desde que llegamos de manera fantástica, y hoy se notó el calor de la gente, el empuje que te da el México, el cántico, las banderas, las camisetas. Es inenarrable, ¿no? Solo para los que estamos ahí, que ayuda muchísimo.
0: I aquest cap de setmana serà el torn de la selecció espanyola. Els de Luis de la Fuente obligats a guanyar diumenge a Aràbia Saudita per assegurar-se seguir endavant al Mundial. El partit començarà a les 6 de l'hora baixa. A banda, en el futbol estatal, la penya esportiva Sant Hilari vol ascendir demà a segona federació. Per això haurà d'imposar-se a l'Arena d'Armilla de Granada en el partit de tornada de la final del play-off. Aquest era el missatge de l'entrenador de la penya esportiva, Ramiro González.
2: Sí, les pido por favor a toda esa gente de Ibiza que suba a echarnos un cable, porque lo vamos a necesitar seguro, y queremos jugar en las mismas condiciones que ellos han jugado en su casa, ¿no? Ver este estadio a reventar, ese aliento, esa presión, eso que nos puede llevar en volandas, porque nos puede llevar en volandas, porque creo que se lo merecen. Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la peña, ¿no? Y yo quisiera, lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida, o sea, no estamos hablando de... Firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
0: I aquest cap de setmana, com dèiem, el torn de la penya esportiva Sant Eulari, el Palma Futsal diu adeu a la temporada. Sentirem avui, en aquest cas, també Antonio Vadillo i el director general José Tirado. Per cert, José Tirado, que ja mos avança la continuïtat de molts de jugadors de l'Illes Balears. Palma Futsal en vista la pròxima temporada.
3: Contento porque creo que nos vamos a quedar con un grupo fuerte, y creo que el mejor fichaje de la temporada que viene pues va a ser un poco la continuidad de casi la mayoría del grupo, ¿no? E intentar que lo que venga pues sea también importante de cara para reforzar esa estabilidad.
0: En bàsquet, el Figo i Palma ha presentat el seu nou entrenador, Àlex Formento. En tennis, el Mallorca Country Club de Santa Ponça viu la prèvia del Mallorca Championship. Parlarem amb la directora de EJ Motion Sports, Espanya, Pilar Carbonell. I aquest cap de setmana tenim Mundial de Motociclisme amb el Gran Premi de la República Txeca, on hi participaran, lògicament, també els pilots balears. Tot això fins a les dues, aquí a Esports 3.

0: La 1:10, a tot això hem de recordar que dimarts, dia 23, no hi haurà programa d'Esport 3, perquè tenim retransmissió de Sant Joan, de Menorca, amb els cavallets i tot el que fa referència a aquesta gran festa que tindrem. Per tant, dia 23 no hi haurà programa Esport 3, però estareu informats també, tant matinal, informatiu migdia, informatiu vespre i bulletins informatius d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio. Entrem en matèria i el Real Mallorca continua cercant un entrenador. Un entrenador en vista la pròxima temporada. Hores d'ara, un dia més, de moment, surten noms damunt la taula. Ara sortia el de Javi Calleja. La nostra referència és que se segueix negociant amb Luis García Fernández, no? Però sembla que encara hi ha nom damunt aquesta taula, en normal, també hi ha oferiments, però ara d'ara, el que sí que sabem és que el Leipzig no ha anunciat encara el fitxatge de Martin de Michelis, per tant, això significa que el Mallorca no cobrarà res del conjunt alemany, no pagarà cap traspàs, no, res de res, de moment. Gavi Fortero, bon dia.
1: Bon dia.
0: Silenci sepulcral.
1: Absolutament. Silenci sepulcral. Mira, allà quan es produeixen aquests silencis, per jo que és un buit institucional, és a dir, no compareix ningú. Avui fa que han estat 3 minuts abans de començar el programa, t'he mostrat com Olympiacos ha fet oficial el fitxatge de Pablo Maffeo. Uh-huh. Welcome to the family, no sé què, no sé quantos.
0: A Mallorca, l'Unicin també. Ho ha fet,
1: mira, ha arribat. Ha arribat.
0: Ho ha fet oficial també a Mallorca. Unicin, Pablo Maffeo, traspassat a l'Olympiacos.
1: Per part del Mallorca no sabem res de Morici, que ja l'hem vist arribar a l'aeroport d'Istanbul, l'hem vist en revoltat d'aficionats, de representants del club del Fenerbahçe, en la seva bufanda, però el Mallorca no conta res, no diu res. No sabem res, si Morici ja ha passat la revisió mèdica, si no l'ha passada, quin diner s'ingressarà al Mallorca. Sembla que és un misteri, però dia avui en dia que estàs negociant amb un club, és una cosa terrorífica, sembla, no? No ho entenc.
0: I de tema social?
1: No, tema social. Si no sabem
0: campanya
1: res de futbolista...
0: Campanya de Borràs, que ara mateix també interessa, fitxatges.
1: Res.
0: Quin equip farà el Mallorca? La pròxima temporada, amb quin entrenador... I què ens costarà anar de futbol la temporada que ve?
1: Res, no sabem res, absolutament res de cap de les àrees del Mallorca, ni esportives, ni socials, ni institucionals, ni econòmiques, ni res de res.
0: Sí, sabem que ahir Unió de Penya se va reunir en socio de negocis, Alfonso Díaz, per parlar de diferents qüestions. Sé que, com m'he comentat al principi, de la part esportiva en principi, tampoc era un tema que fa, però sí que el tema social és important. Veurem que ens pot contar Toni Vallespí, de bo que se pugui contar en directe i que mos pugui dir en vista també tota aquesta gent que ara mos escolta i que són aficionats al Real Mallorca i que són abonats. Toni Vallespí, molt bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: A veure, mem, ahir va haver reunió perquè la vareu sol·licitar a vosaltres fa un dies i vos va atendre en Alfonso Díaz. Era un Alfonso i vosaltres, no? Una representació d'Unió de Penyes.
2: Sí, en Alfonso, amb en Román, cap de l'àrea de social del Mallorca, i en Albert, també de comunicació, i sobre la junta directiva de l'Unió de Penyes. Mm-hmm.
0: Conta-mos, a veure, punt destacats, perquè me comentaves ara fa un momentet en temes esportius que no, que res de res no hi havia més s'encarregat en aquest cas de director de futbol, que era en Pablo Ortiz, però jo crec que el que més a vosaltres vos fa, no?, és tot el tema de com quedarà aquest Real Mallorca i tot el que és la part social un poquet de l'entorn, que no se descuidi, no?
2: Sí, exactament. Nosaltres, com a Unió de Penyes, a veure que una cosa va lligada amb l'altra, a veure que si hi ha una bona plantilla que il·lusioni, pues, és natural i ben normal que la campanya d'abonats pues, sigui més il·lusionant, amb més ganes i amb més ganes de renovar o fer-se abonats per primera vegada. Però bueno, nosaltres ahir vàrem entregar al conseller delegat un dossier de propostes que considerem que són importants de cara a aquesta propera temporada i les properes temporades en renovació, en campanyes d'abonats, un dossier de 10 o 12 propostes, allà on, per part del conseller delegat, ens va comentar que aquestes setmanes, aquests dies, les s'aniran i que abans de treure's en campanyes d'abonats, que s'hi promou a final d'aquest mes, doncs ens tornaria a rebre per explicar-nos i per veure les propostes que li hem presentat pues, quines són, segons els que sí se puguin afegir a la campanya de bonats i quines no, i els motius.
0: Vosaltres heu demanat una rebaixa d'un 30% respecte al preu de la temporada passada a primera divisió, així?
2: Així és, i crec que és un tant per cent raonable, i molt més tinguem, per exemple, com a exemple, un dels equips que ha descendit aquesta temporada igual que el Real, que és el Girona, que ha anunciat un 50% dels preus dels seus abonaments.
0: Podríeu haver davallat un poc més encara, no?
2: Per tant, nosaltres entenem que els preus del Mallorca l'any passat no eren uns preus que estiguin molt elevats, per tant, eren un preu bastant raonable per estar dins de la primera categoria, no? Dins de la primera divisió, i per tant entenem que un 30% seria una xifra d'inici, jo crec que important, i que seguiria tots els millors quinisme, i sobretot el que faria seria fidelitzar a tots aquests quinistes que les bones i les dones han estat sempre en el costat d'esquí.
0: Es preu també ha d'anar un poc en il·lusió, Gavi, no?
1: Sí, jo m'imagino que sí. Bon dia, Toni.
2: Hola, bon dia.
1: Jo te volia demanar una cosa. Mira, quin Alfonso Díaz vas trobar? L'Alfonso Díaz fred, com sempre, que sembla que tot li passa pels costats i no s'altera. El vas veure preocupat, el vas veure enfonsat. No sé, quin dia vareu trobar?
2: No, el vàrem veure, el vaig veure jo, en la línia que sempre m'haurà afectat a la Unió de Penyes i m'haurà revolt. És a dir, està clar que les primeres paraules d'en Alfonso va ser de demanar disculpes per descens, va ser les primeres paraules que mos va transmetre, i a partir d'aquí mos va explicar tota una sèrie de coses que aquests anys hem fet junts i que ha fet que la massa social del Mallorca pues, hagi passat de 16, 14, 15, 16 mil abonats a 23.000, no? I tota una sèrie d'activitats que hem fet, que tot això nosaltres li hem dit que molt bé, que perfecte, que gràcies a la feina de tots això s'ha aconseguit, però que ja d'això ja no en vivim, que ja hem de parlar d'aquesta propera temporada, no? Però respecte a Alfonso, jo és normal, és dir, com sempre, molt predisposat a xerrar i arribar a acords, molt obert, jo diria que més que abans, i bueno, per part nostra, pues sempre que hem tocat la porta del Consell Regat, per sempre l'hem obert i hem pogut xerrar amb ell, més crec que s'ha de ser així, diguem, respecte, sense perdre les compostures i dialogant, i jo crec que això és la manera de que se pot aconseguir molt més. És a dir, l'enfrontament, tanmateix, no crec que sigui res bo, i sí, jo crec que dialogar i sempre amb un caràcter positiu, sempre i quan no se vulnerin ni se llevin els drets dels aficionats i els abonats del Mallorca, que per això estem si mostrien com a dirigents de cada família de penyes, representant a 6.000 abonats, un 26%, segons les xifres que ahir mateix no el Consell va donar, doncs jo crec que tenim una força suficient per poder demanar i poder reivindicar tota una sèrie d'avantatges i bonificacions que puguin tenir tots els aficionats del Mallorca en general.
1: Entre aquestes avantatges i tot això, heu parlat, per exemple, no sé, de que el club doni facilitats per viatjar, desplaçaments i aquestes coses?
2: Sí, mira, li vam entregar... l'estructura de la reunió hi van ser tres parts, no? Vull dir que això és una reunió que nosaltres vam demanar quan va acabar la temporada passada, i l'estructura d'aquestes reunions van ser tres parts. Una valoració de lo que ha estat la temporada que hem acabat, que ja ho hem d'assumir, que ja hem de tenir molt clar que 13 setmanes després pues, ja hem d'ubicar ja on estem, que és la segona divisió, i hem de pensar ja en aquesta temporada. La segona part, que va ser el tema de la campanya de bonats, ja ens vam presentar diferents que eren 10 o 12 propostes que creiem que són molt beneficioses pels aficionats, i una tercera part, que ja eren projectes de cara a poder fer conjuntament entre el club i la Unió de Penyes. Una de les quals van ser el tema de la grada visitant, el tema de les entrades que també podem disfrutar aquesta propera temporada a 25 euros a qualsevol camp de la segona divisió, que això jo crec que serà també un fit important, i després sí que li vam sol·licitar poder fer feina conjuntament com van fer el dia del Levante per poder treure vols xartes directament des de Palma cap a qualsevol estadi, cap a la ciutat, com natural, de segona divisió per poder anar a presenciar aquests partits. No? Perquè, clar, la Unió de Penyes com tal no té ni la solvència econòmica ni l'espai per poder fer tota aquesta infraestructura que sí té el club i, per tant, Nosaltres li vam presentar també una d'aquestes mesures, és aquest fer feina conjuntament per facilitar el desplaçament dels abonats i dels simpatitzants del Mallorca cap als partits a fora de casa. No? Jo crec que tot això
0: molt bé.
2: Una sèrie de beneficis de tot el mallorquinisme que fem feina junts, però ho podrem aconseguir.
0: Molt bé, doncs no sé si hi ha qualque cosa més important en aquest cas que vareu comentar. M'imagino que això era el tema principal, no, Toni?
2: Sí, sí, aquests tres punts, informació general d'aquesta temporada, campanya d'abonats i tota aquesta sèrie de 9 a 10 propostes, recuperar el dia del poble, recuperar el dia que també considerem que és molt important el fet de l'activisme, i tot això és un poc de situació.
0: Gràcies. Uf, tenim problemes de la comunicació ara. Gràcies, Toni, una abraçada. La 1 i 21 minuts, seguim endavant. Això és Esport 3, IB3 Ràdio, i hem de parlar un poc per damunt també, Gavi, d'aquest Mundial, a banda de donar pas a en Víctor, que crec que ja el tenim, en Víctor Sancho, per parlar de la penya esportiva. Del Mundial, què destacam?
1: Vinga. Jo destacaria, com dèiem ahir, l'enfrontament entre Javier Aguirre i Toni Amor i Pol Lorente contra Kang In Lee, que va ser jugador seu al Mallorca. Mèxic és el primer equip que se classifica pels 700 de final. Va guanyar 1-0 a l'equip coreà amb una errada monumental del seu porter, que la va aprofitar el jugador mexicà, i va aconseguir aquesta victòria que dona als d'Aguirre dues victòries en dos partits, 6 punts, i ja classificat per 700. Això per un costat. Per l'altre, la golejada, la major golejada que duim de Mundial, Canadà, que va guanyar per 6-0 Qatar, que va acabar amb dos jugadors menys, dos expulsats, un d'ells per una entrada terrorífica a un jugador canadenc que ha acabat amb fractura de tíbia, i és el pitjor del Mundial des que va començar, no? La lesió greu del jugador de Canadà. I dit això, avui tenim a les 9 del vespre el partit Estats Units-Austràlia, i ja la propera matinada Escòcia, Marroc, Brasil, Haití i Turquia, Paraguai.
0: I Espanya, que juga aquest cap de setmana? Juga diumenge. A les 6 de l'hora baixa contra Aràbia Saudita. Ha de guanyar, Espanya? Ha de guanyar
1: perquè,
0: si vol seguir endavant. Vull dir,
1: si no, ho deixem anar.
0: Perquè si no, ho tindrà molt difícil. Haurà de guanyar Uruguai, veurem altres resultats. En definitiva, Cucurella, que ha dit això en referència a l'entrenament del partit d'Espanya.
3: Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está haciendo fácil. Todos los equipos que han venido aquí es porque se han clasificado, porque tienen talento. Quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar, que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos tres puntos.
0: Pues res, paraules de Cucurella.
1: Sí, paraules de Cucurella, una sessió d'entrenament que sembla que serà perduda una altra vegada. Víctor, el jugador d'Osasuna, que no acaba d'estar recuperat, que torna a estar lesionat, un jugador que diuen que partirà del Real Madrid, que és el seu propietari, cap a Liverpool, però que de moment torna a estar lesionat, no està disponible per Luis de la Fuente, així com si ja estan preparats Nico Williams i Lamine Yamal. Aquestes són les novetats ara mateix al voltant de la selecció espanyola. I no només oblidam, no hauríem d'oblidar, Toni, parlant de futbol, que avui tenim un Sabadell-Zamora. L'equip que guanyi serà equip de la segona divisió, serà rival del Mallorca la propera temporada. Hem de recordar que és ja la final per l'ascens, l'única posició que queda per pujar també a segona divisió, que el partit d'anada el va guanyar el Zamora per 1-0, i el Sabadell ha de remuntar aquest resultat.
0: Gràcies, Gavi.
1: Adéu.
0: Vinga, 1:24 minuts, i ara sí tenim a Víctor Sancho, perquè futbol estatal, demà tenim partit a la penya esportiva que juga a l'ascens a casa, al municipal de Santa Eulàlia, a partir de les 8 del vespre contra l'Arenas d'Armilla. Víctor Sancho, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Toni.
0: M'imagino que en aquesta prèvia, ara sí, m'imagino que en aquesta prèvia, suposo que l'afició de la penya esportiva Sant Eulari deu estar molt il·lusionada, no? Perquè, a més, hem escoltat a l'entradeta, a l'entrevista que tu has fet amb l'entrenador, ha demanat un missatge, no?, de que la gent respongui demà en el futbol, que ja ho varen fer els aficionats de l'Arena d'Armilla en el partit d'anada, en rebudes i de més, i que demà ha de ser un infern el municipal de Sant Eulari.
4: Sí, sí, mira, just avui també a primera hora de tarda entrenen a les 4:30, no han entrenat aquest matí, i serà jornada de portes obertes perquè s'apropin tots els aficionats, ara mateix els boixos, sobretot la penya esportiva té un club que té moltes seccions, molts de boixos, segurament donaran molt d'ambient a aquesta sessió d'entrenament i també al partit demà al vespre. Escoltàvem en aquest allà Ramiro, que demanava el suport no només de l'afició de la penya, també de tota l'illa, que s'apropin demà. Sí, és interessant, sobretot al futbol balear, no perdre més equips a la segona federació, perquè aquest any hem viscut els descensos de Porreres, de l'Andratx i de l'SD Eivissa. Doncs tenir un equip més en aquesta categoria jo crec que seria més que interessant, no?
0: Molt bé, Víctor. Doncs demà el partit en directe a l'Avui per l'Streaming Divetres amb en Raúl Medrano.
4: Exacte, i Jordi Riera comentant.
0: Molt bé, beníssim. I de veurement si dilluns podem parlar d'un ascens de la penya esportiva Sant Eulari aquí a Ivetres, en aquest programa Esportres, en aquesta mateixa hora.
4: Així és, veurem protagonistes contents, no? Perquè en un any només seria el retorn de la penya a aquesta categoria, que jo crec que de manera natural sí que és la seva categoria.
0: Molt bé, gràcies, Víctor, una abraçada.
4: Vinga, una abraçada.
0: Escoltam ara sí aquesta entrevista de Víctor Sancho en Ramiro González, en l'entrenador de la penya esportiva, en vista en aquesta gran final de demà.
5: Doncs estem amb el míster de la penya esportiva, aquí amb Ramiro González, que esperem sigui la darrera conversa abans de tornar a parlar amb ell amb un ascens a la butxaca. Ramiro, què tal?
6: Bien, nervioso y con ganas de que llegue, ¿no? Saber el desenlace cuanto antes.
5: ¿Pero más nervioso o menos nervioso que el otro día antes de Armilla? ¿Qué sensaciones tienes?
6: Mucho más, ¿no? Porque al final el primer partido sabes que hay una vuelta, ¿no? Ahora el domingo sí que se acaba. Y bueno, con una buena sensación. El equipo supo competir en un campo muy difícil, con mucha gente, un ambiente muy hostil y, bueno, a diferencia de lo que ellos opinan, para mí un empate justo y a jugárnosla en casa.
5: O sea, tú esperabas un partido así, ¿no? Ya nos explicaste que ellos eran un equipo que se defendía bien, que era complicado meterle mano, y luego os hacen el gol en esa transición, ¿no? Rápida, supongo que no te gustaría, pero bueno, el equipo reacciona, consigue el penalti, lo marca y el resultado es lo mejor al final, ¿no?
6: Ya habíamos visto mucho al equipo y es un equipo que vive de 3-4 ocasiones claras de gol, y durante esas 3-4 siempre te hace una, ¿no? A nivel defensivo es un equipo con mucha veteranía, mucho oficio, pero bueno, nosotros estamos a nivel de goles a favor, ¿no? Hemos subido, tenemos un baraje de 3 con algo y el equipo normalmente siempre hace gol. Cuando empatamos vi la victoria cerca, igual que ellos tienen la última, pero yo pasamos 15 minutos en la segunda parte muy buenos, en los cuales igual nos faltó un poquito de acierto de cara al gol. Y nada, vamos a ver qué sucede. Es un escenario perfecto, ¿no? Quien no lo hubiera firmado, sabiendo que es un equipo muy complicado, que sabe manejar todos los tiempos fuera y dentro de casa, con veteranía y jugadores de mucha calidad. Pero bueno, es una final. Quien llega a la final es porque algo bueno han hecho, ¿no? Los dos equipos.
5: Claro que sí. Tú eres muy de visualizar los partidos. Yo siempre que hablo contigo, ¿no? Visualizas cómo va a ser el partido. Muchas veces se acerca, ¿no? Porque comentas situaciones que crees que tu equipo va a llevar a cabo, luego las ejecuta y suceden, ¿no? También lo que esperas de los rivales. ¿Qué visualizas para el sábado, si es que no lo puedes contar?
6: Veo similar a una primera parte que le hicimos al Mallorca y al Manacor, en la cual nos vamos a ir a por la portería. En casa somos muy fuertes. Si estamos acertados de cara al gol, tengo una sensación muy positiva en la primera parte, pero va a ser un partido muy largo y muy duro. Pero creo que si estamos acertados de cara al gol, va a ser una primera parte bonita, bonita para el espectador. Creo que vamos a jugar en campo contrario mucho. Van a tener 2-3 transiciones buenas, pero creo que se avecina una primera parte muy buena de la Peña Deportiva. Luego ya te digo que va a ser un partido largo porque ellos manejan todos los tiempos. Pero si estamos acertados de cara a puerta, sobre todo en la primera parte, puede ser que nos dé el ir por delante en el resultado.
5: Ya lo hablé contigo el otro día y hacíamos memoria el otro día en la redacción también. Porque, claro, la Peña ha vivido tantos momentos increíbles con varios técnicos diferentes, ¿no?, los últimos años. Pero realmente, o sea, en el ascenso, digamos, de tercera a la antigua Segunda B, o en este caso sería Segunda Federación, sería el primer ascenso a Segunda Federación, realmente en campo solo ha vivido 3, porque luego ha tenido ascensos por vía administrativa en otras épocas, etcétera. O sea, son 2 ascensos, realmente. Estoy contando 3 ya, siendo positivo, contando el del próximo sábado, que ojalá se dé, que no son tantos, quiero decir. O sea, se ha tenido que sufrir mucho la Peña históricamente para conseguir salir victoriosa de esos playoffs.
6: Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la Peña, ¿no? Y yo quisiera, lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida. O sea, no estamos hablando de firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
5: Sí, sí, porque tú ascendiste y tal, pero yo recuerdo Mario, que fue entrenador tuyo, Mario Hermachea, en años muy buenos, temporadas muy buenas, luego se torcía en el playoff, no se daba, o sea, la peña ha sufrido mucho en el playoff, y ahora habéis llegado a la final después de superar dos rondas, quiero decir, son dos empates, el resto son victorias en el playoff, quiero decir, la trayectoria es impresionante la que lleváis.
6: Bueno, creo que los resultados están ahí, ¿no? El tener tres victorias, empates, es que, y llegar a una final después de un año tan largo, pasar dos eliminatorias contra el segundo en su casa, la vuelta, que te empata en eliminatoria y dar ese paso que dimos, percibo cosas buenas, pero percibo cosas buenas porque yo los veo a ellos. Les veo que transmiten seguridad. En el momento que fuimos perdiendo, ellos se miraban como tranquilos, que esto va a ser muy largo, en el descanso del agua lo hablamos. Cuando empatamos vi que podíamos ganar. Veo una sensación muy buena en el equipo, hay un buen grupo, están jugando todos. Entonces es minimizar errores, que es lo que te deja fuera. Pero si estamos al nivel, creo que va a suceder, ¿eh?
5: Has decidido esta semana, a lo mejor, hacer no sesiones tan largas, no cargar tanto a los jugadores. Quiero decir, ya la lección la tienen aprendida en ese sentido. Un partido así te lleva solo, ¿no? Te acompaña solo de alguna manera al partido. Todos se motivan, todos están concentrados. Es uno de los días más importantes de su carrera deportiva. Para ti lo es como míster. Quiero decir, yo mismo me estoy un poco emocionando diciendo esto. No sé lo que estaréis pensando vosotros. ¿Tiene sentido, no? El no prepararse, no estar obsesionados, ¿no?, los días antes.
6: Yo también me emociono. El trabajo está hecho, ¿no? Al final es un poquito de chispita, sabemos a lo que jugamos. Tampoco les quiero llenar la cabeza del rival. Lo importante somos nosotros. Si estamos bien y tenemos menos errores que ellos, puede suceder. Tenemos un porcentaje alto, estamos en nuestra casa. Estamos bien, sobre todo, a sabiendas que más cerca lo hemos tenido, ¿no? Mirar al Poblense, que juega desde el minuto 20 contra 10. Y el fútbol no es justo muchas veces. Pero hemos hecho méritos para estar ahí. Luego el fútbol decidirá. Pero vamos a buscar la victoria. Y creo que cuando vas a buscar y a buscar, al final encuentras. Y nosotros vamos a ir. Evidentemente sabemos que es un gran equipo, tiene futbolistas de mucha talla y se va a marcar por detalles. Pero vamos a ver una buena peña deportiva, seguro.
5: 8 de la tarde, sábado, un día diferente. Habituados aquí a ver muchos partidos a las 12, el mediodía con la calor, y habéis intentado evitar eso. Se dan todos los condimentos para que venga el mayor número de gente posible, es una buena hora. Después, una vez acabe, ojalá sea con victoria en 90 minutos y no 120, se pueden ir a cenar y celebrar. Quiero decir, yo creo que el escenario y la hora es ideal.
6: Pues ya que estáis aquí, aprovechar el medio, ¿no? Porque fuimos allí, habían 3.500 personas, el recibimiento, entonces es un plus, ¿no? Entonces sí, les pido por favor a toda esa gente de Ibiza que suba a echarnos un cable, porque lo vamos a necesitar seguro. Y queremos jugar en las mismas condiciones que ellos juegan en su casa, ¿no? Ver este estadio a reventar, ese aliento, esa presión, eso que nos puede llevar en volandas. ¿Por qué nos puede llevar en volandas? Porque creo que se lo merecen.
5: Y el fútbol pitiuso yo creo que lo necesita, ahora que dices eso, porque necesita tener un equipo al menos en segunda federación. Está la Unión Deportiva Ibiza en primera federación, pero el salto hasta tercera es muy grande y yo creo que lo merece. La peña ha hecho un muy buen año, sobre todo un grandísimo playoff, también lo merece.
6: Pues sí, la verdad que la isla necesita de ese fútbol, ¿no? Que este año la desgracia de que hayan bajado Raúl y compañía, y bueno, necesitamos tener un equipo en esa categoría, y más cerca que lo tenemos nosotros, lo estamos tocando siempre con prudencia, pero lo estamos tocando con los dedos, ¿no? Entonces, bueno, pedirles por favor que llenemos el estadio.
5: Bueno, que lo toquéis y que lo cojáis. Muchas gracias, Ramiro, y suerte.
6: Gracias.
7: Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
8: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
9: Primera pregunta que feim sempre, si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot? si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
10: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
11: si a tu te dic pinta,
12: mur, portada,
13: si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
14: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

Més cores, falten 13 minuts per arribar a les 2 del migdia. L'esport de Menorca va viure ahir la seva gran nit. L'Orfeó Mahonès va acollir la gala de l'esport menorquí per reconèixer els millors de la temporada. El Consell va lliurar els guardons d'aquesta segona edició. Entre els premiats destaca la Barca de Menorca Volley com a millor equip femení pel seu subcampionat de Lliga. També han rebut el seu reconeixement el Club Atletisme L'Esport Menorca, l'Atlètic Mercadal Menorca Futsal i els medallistes del Island Games d'Orkney, entre d'altres. Per tant, gran nit la que es va viure ahir pel que fa referència a aquest esport menorquí. En bàsquet, a la Lliga ACB, el Barça va guanyar ahir el primer partit de la final al Roig Arena de València. L'equip de Xavi Pascual es va imposar el conjunt local, el València Bàsquet, a la pròrroga. Will Clyburn, que va acabar amb 21 punts, va forçar el temps extra amb un triple al darrer segons. Tot i que el conjunt de Pedro Martínez va tenir el darrer llançament per aconseguir el triomf, Cam Taylor va fallar. Així, el Barça recupera el factor pista abans de jugar dissabte al segon partit.

0: I ara parlarem un poquet de tennis perquè el Mallorca Country Club de Santa Ponça viu la prèvia d'aquest Mallorca Champions Ship. Marta Sampar, bon dia.
1: Bon dia, bon dia. I doncs sí, a la fi torna, es torna els ganes de tennis, com cada mes de juny, Toni, i ja és la sisena edició de l'ATP 250 masculí, un torneig que té més història, perquè també abans era un Wita, i serem, com cada any, és vera que s'ençata demà, però avui ja volíem fer un pot de prèvia i saber com se preparen aquests darrers detalls. Però bé, té molt bona pinta, perquè comptam amb molts de jugadors del top 40.
0: I serem allà, també, nosaltres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, ho he dit, sí, sí, ah, que, hi serem, sí, sí. Que hi serem la setmana que ve, com cada any, un poquet, no?
0: Per saber... Estant.
1: Pues ara solen fer programa exterior des d'allà i també seguiment dels partits, perquè és vera que el cap de setmana arranca en les prèvies, després la setmana aquí ve ja és lo fort, dissabte és la final, recordant, quadre individual i també dobles. Per tant, res, veurem, ara tot d'una tindrà en contacte amb la Pilar Carbonell, responsable de l'organització i ja la tenim, a més, crec que en un moment,
0: ja, sí.
1: I mos contarà més detalls. Com cada any també xerram amb ella i d'un torneig que ve, que és d'herba natural, encara no ho hem esmentat, per si algú no el coneix, és d'herba natural i és prèvia a un gran slam com és Wimbledon. Per tant, Mallorca, herba natural, prèvia a Wimbledon, té ingredients ben atractius. Ara sí, com cada any, tenim les xerrades, aquesta prèvia, i després de ben segur que també xerrarem més dies amb ella, a Pilar Carbonell. Pilar, com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bé, com duis ja aquest compte enrere després de tant de mesos de feina, però això ja és aquí, una nova edició, la sisena, si no m'he equivocat, Pilar, de lo que és ATP 250 masculí, i tornem a ser, com vos sentiu?
2: Correcte, Marta, anant per la sisena, i bé, ja sabeu que els darrers dies, just abans d'un esdeveniment com aquest, el que es van de Pharmaceuticals Mallorca Championships, pues que serem el centre del món en el tennis aquesta propera setmana, un pot de nervis, a nervis,
1: no,
2: però tot anirà bé.
1: Nervis bons perquè anirà bé, ho sabeu de les altres edicions, heu tancat el més important que són els jugadors que tindrem el plaer de veure. Deia jo ara en Antoni, són molts jugadors que estan dins el top 40 del tennis mundial, se diu aviat, eh?
2: Se diu aviat, i crec que per aquesta edició no només han fet uns canvis estructurals a lo que és, pues, es torna a agenciar amb un vot de qualitat molt important, que jo crec que tothom que arribi i vengui a veure el tennis se'n donarà compte. Tenim una grada tremenda, una carpa VIP espectacular, i les pistes jo crec que estan millor que mai, i com tu bé deies, els jugadors, bueno, pues crec que és el millor quadre de 6 anys.
1: Sí, mira, per exemple, Luciano Darderi, número 24, és cap de sèrie, però clar, és que des 20 en els 30 comptant fins a molts jugadors, per exemple, en el top 28 en Tiafoe, des dels Estats Units, un espanyol que ens encanta, des del número també ja de rànquing 22, la classificació, m'ha corregit jo també, Tiafoe està el 26, però bé, com dèiem abans, dins d'aquest top 40, noms tan importants, i també representant Espanya, en aquest cas David Ovi, que també sempre és bo, no? És bona notícia tenir-ne dels nostres.
2: I l'andaluce, no mos oblidem. Crec que enguany tenim aquest equilibri de jugadors, que són, pues, jugadors ja que tenen més edat, no poden dir majors, però
1: no,
2: que tenen,
1: sí,
2: més edat, però que tenen un nom que tothom coneix, en Tsitsipas, que sabeu que va,
1: sí,
2: guanyar
1: 22.
2: Un any, que el tenim ja aquí practicant, però llavors tenim gent jove com l'andaluce, que mos pot donar, pues, sí, una sorpresa important. Molt content.
1: Sí, sí, i a més, com bé deies, també, bé, també més enllà de les pistes o dels experts en tennis, no?, que sí que reconeixen molt més noms, pues això, atractius com Stefano Tsitsipas, no?, que hi va ser altres anys i va guanyar l'edició 2022. També Nick Kyrgios, no?, que sempre és un poc espectacle, i no sé, Pilar, si pot ser ja de les darreres vegades que el vegem, no?
2: Bé, ja sabeu que amb ells mai sabem.
1: Ja, també, sí.
2: Kyrgios és sempre una
1: no el volen
2: sorpresa,
1: retirar abans, però...
2: Ell tampoc. Eh? Ve amb moltes ganes de venir a Mallorca. El tenim aquí, ja el tanquerem ahir, hora baixa, entrenant. Té moltíssims seguidors, sabeu que hi ha molta gent que vol viatjar a Silla, especialment només per veure Nick Kyrgios, perquè és un molt bon tenista, té un bon tenis, sempre ho diu el nostre director de torneig, Antoni Nadal, que si hagués volgut seria un dels millors de tots, però ja sabeu que
1: És
2: bueno, ell
1: especial.
2: fa un poc la seva vida, és un
1: Sí,
2: poc
1: sí.
2: especial, però sempre, sempre, sempre ens dona espectacle. I això també agrada,
1: I
2: és
1: tant.
2: tenis, és una experiència.
1: Exacte, sí, és vera que sempre Kyrgios amb aquest tennis diferent que ha ferit. Estem xerrant d'esquadra individual, ja has esmentat tu ara el director del torneig, a darrere Antoni Nadal, qui millor de tennis que ell, que sàpiga, no, d'aquest esport. També van veure durant molt d'anys en Rafael, que s'entrenava a les pistes abans de Wimbledon. És avantsala de tot un gran slam, Pilar.
2: Així és, teníem ahir en Tsitsipas que deia m'encanta venir aquí i no anar en aquest torneig que, pues, que en el final te plou o que fa més fred. Entrenar aquí com a prèvia de Wimbledon és un luxe perquè les pistes ja sabeu que serva la mateixa.
1: Sí.
2: Wimbledon va estar aquí dijous de matí a primeríssima hora comprovant absolutament tot, el bot, serva, tot. I les pistes estan molt bé i jo crec que els jugadors també ho aprecien per venir aquí i nosaltres encantats de, que després d'aquí que siguem pues, aquesta prèvia de Wimbledon i que d'aquí se'n vagin cap a, en aquest gran torneig.
1: I tant, i hem esmentat esquadra individual, però recordant que també hi ha els dobles, que és un altre tennis, se pot dir així, que també és molt atractiu. Tenim els jugadors preparats, tenim l'organització fent feina en els darrers detalls, perquè això arrenqui de mansa amb els partits de prèvia, i mos falta el públic, Pilar. Si vol, ja per acabar, fer, no, una crida que tothom vagi a Santa Ponça, en aquest country club, a viure tennis del bo.
2: Sí, m'encantaria que la gent s'atracàs i vull recordar que tenim el dia de la família, el diumenge, els nins ja han acabat l'escola, fins a 12 anys poden venir de
1: Sí.
2: manera gratuïta i tindrem aquí pues, les mascotes, que també tenen convidat en Dimonyo i moltes altres, i tindrem, per suposat, bon tennis i una experiència que, bueno, com sabeu, només es pot viure a tres llocs a Espanya, a Madrid, Barcelona
1: Sí.
2: i aquí a Mallorca. Aquest torneig és nostre i és perquè tothom que el pugui disfrutar.
1: I tant. I de seguir en comptant més detalls, també el que més ens agrada, que són resultats de partits, ambient des d'allà, i serem, Pilar, un any més, no ho dubteu. Mos veiem la setmana que ve per allà, i amb aquest cap de setmana, ja amb aquests partits previs, que ja comenci a ser un èxit. Pilar Carbonell, des de l'organització, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies, aquí vos esperam, com cada any. Moltes
1: Perfecte, una
2: gràcies.
1: ferrada. Adéu.
0: Gràcies, Marta.
1: Res, més tennis la setmana que ve, eh?
0: Clar
1: Bé, i
0: que
1: el cap
0: sí.
1: de setmana, ja en seguiment també d'aquests primers partits, Toni.
0: Molt bé, i ara, quan falten 4 minuts per arribar a les dues, tenim en Pedro Mas per parlar de motos. Pedro, bon dia.
3: Hola, bon dia, com esteu?
0: Bé, cap de setmana important amb el Gran Premi de la República Txeca a Brno i amb els pilots balears. He vist que en Joan Mir ha fet quart en els primers entrenaments, de MotoGP.
3: Exacte, així és. En Joan Mir ha quedat quart, Nissan Guevara octau,
0: A Moto2.
3: octau, però a dins la mateixa dècima de segon que el primer. O sigui que Nissan, que està segon classificat, té moltes possibilitats de poder lluitar pel campionat enguany. En Joan també té molt bones sensacions, el que passa que la moto pues, no li acaba d'anar bé, ha tingut un parell de caigudes, però bueno, ja s'hi ha quedat quart avui de matí, ja hi ha molt bones sensacions. I com deia, sí, aquest Gran Premi de la República Txeca és un circuit molt guapo, és un circuit agradable, és una carrera d'aquestes que no se poden perdre del campionat. I, bueno, com dèiem, arriba calentet, amb polèmica MotoGP per la caiguda que va tenir en Jorge Martín en el darrer

0: Dèiem, la darrera carrera només va poder quedar sis perquè va tenir molt de problemes en el tren davanter de la moto. Lo que, clar, lo més important per ell ara mateix és la regularitat. Si Nissan és
1: Clar.
0: capaç de poder anar sumant punts i poder anar acabant carreres, tampoc hi ha tant només s'han fet 9 carreres, en queden 13. Vull dir, hi ha molt de punts en joc i el que ha de fer és anar acabant cada carrera, anar sumant punts. Segur que els altres pilots que estan a prop d'ell, els tres primers classificats, a qualque carrera també s'equivocaran, i jo penso que Nissan té més possibilitat que mai aquesta temporada de poder guanyar el Mundial de Motors.
1: Bona moment, com ho anirà, idò, aquest cap de setmana. Gràcies, Pedro.
0: Vinga, a vosaltres, dissabte carrera sprint a les 3 i diumenge horaris habituals, a les 11, a les 2 i quart i a les 2 MotoGP.
1: Queda apuntat. Una abraçada.
0: Gràcies,
1: I
0: fins
1: bon cap
0: aviat.
1: de setmana. També ha estat en el control tècnic Andrea Sánchez. Gràcies. I a Toni Tenerife, a Gavi Fortesa i a Marta Sampa, que m'han acompanyat a la redacció i producció. Vorrà parlat Toni Fuster. Ara arriben els serveis informatius. Tindreu més informació esportiva quan falti un quart per a les 3. Marta Sampas, que vagi bé i passeu tots un bon cap de setmana.
2: Són les 2.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Destinar un màxim del 10% del parc immobiliari a lloguer vacacional i no a totes les zones de les Balears, a les més tensionades, ni això. Aquesta és una de les propostes que s'han llançat avui a la UIB, on experts en geografia i habitatge han parlat de com fer front a la crisi residencial a l'arxipèlag. Una crisi que passa per un increment poblacional que creix a un ritme superior a l'estoc immobiliari disponible. I amb aquesta dinàmica s'ha posat damunt la taula una projecció que com a mínim obliga a reflexionar. En els pròxims 15 anys s'han de construir 20 habitatges al dia per respondre a tota la demanda que suposaran els 200.000 nous residents que tindran les Illes Balears. L'habitatge és avui un tema central de l'actualitat, aquest divendres 19 de juny, darrer dia d'escola. Tot i la tristesa d'alguns, molts encaren gairebé 3 mesos de vacances amb il·lusió i molts de plans.
1: En setembre m'aniré a Argentina.
2: Aniré a Jaén a veure les meves cosines.
3: I pues a passar-me-lo bé, no?
0: Joan Jiménez, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Que passen pel primer mort per balconing de l'any. Ha estat a Eivissa.
4: Es tracta d'un home que va caure del setè pis a Sant Antoni fa 2 setmanes. Va patir un traumatisme cranioencefàlic greu i ha estat 11 dies ingressat a la unitat de cures intensives de la policlínica Nuestra Senyora del Rosario, on avui ha mort. El jove, de nacionalitat colombiana i resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars.
0: Dimiteix el director general d'Agricultura, Fernando Fernández.
4: Ho ha confirmat avui el Consell de Govern amb el nomenament de la seva successora, Georgina Brunet, gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Fernández va arribar el 2021 a la Direcció General d'Agricultura, que va mantenir tot i el canvi de govern.
0: A Mallorca continua la polèmica pel cas Vestar. Llorenç Galmés afirma que analitzarà les despeses de l'alt càrrec de Vox, però de moment no el destitueix. Juan Luis Marcos, bon dia.
5: Bon dia. El president del Consell de Mallorca s'ha pronunciat avui per primera vegada sobre l'informe oficial que revela repostatges de combustible injustificats i hores intempestives per part de Vestar. També desplaçaments a llocs on no tenia cap acte institucional. Galmés diu que s'analitzaran aquestes despeses, però recorda que un altre informe va dictaminar que no es va fer mal ús de béns ni de vehicles oficials de la institució. En canvi, Més per Mallorca considera que la continuïtat de Bastard és políticament insostenible.
0: Ciutadella manté que fins que una sentència ferma no l'obligui a retornar al trànsit a la plaça d'Esborn, esgotarà totes les vies.

0: Judicials. Axel Camarasa, bon dia.
1: Bon dia. Ahir va registrar el recurs de cassació contra la mesura cautelar que l'insta a retornar-hi els cotxes de manera immediata. D'aquesta manera pretén guanyar temps. En el ple municipal d'ahir a la nit es va rebutjar la petició del Partit Popular per crear una taula de diàleg amb els 22 empresaris denunciants.
0: I pendents en aquesta hora de la segona sessió del debat de l'estat de Formentera que s'està celebrant. Carmen Cires, bon dia.
2: Bon dia. Els partits polítics han aprovat per unanimitat propostes relacionades amb la millora del finançament del Consell i també per fer front al problema de l'habitatge. També s'ha aprovat l'encàrrec d'un informe jurídic sobre Eivissa circular per defensar el dret a la mobilitat dels formenterers que moltes vegades han de viatjar a l'illa vecina per accedir a recursos o serveis que no es donen a Formentera.
0: A l'informatiu parlarem també de la nova peça separada del cas Begoña Gómez, que ha obert el jutge Peinado. Aquesta investiga la dona del president espanyol per presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus. En parlarem en els pròxims minuts pel que fa als esports. El Real Mallorca continua sense entrenador i sense parlar del mercat de futbolistes. Marta Zampas, bon dia.
3: Bon dia. Ve de Morici ja a Istanbul per passar la revisió mèdica i convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe, i el fitxatge de Pablo Mafeo amb l'Olympiacos ja és oficial. El Mallorca, després de dies de silenci, s'ha pronunciat tan sols per confirmar l'adeu de Mafeo, però encara no ha dit res de la sortida de Morici, així com tampoc si hi ha cap novetat de la sortida de Martín de Michelis.
0: Molt pendents avui del temps, de la pujada de temperatures que s'espera a partir de demà. Dani Capó, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, avui cap vespre esperam un cel bastant entrebolit. Tindrem alta concentració de pols en suspensió. No esperam molta presència de núvols, però la pols farà que tinguem un cel bastant blanquinós. Atenció a les temperatures, perquè en aquests moments ja s'enfilen per damunt dels 35 graus en alguns punts. Podem arribar a superar els 36 o fins i tot 37, però serà sobretot demà, quan la calor pitgi de valent i a punts del ponent i mitjorn de Mallorca es poden arribar a superar fins i tot els 39 graus. El vent, tant avui a la baixa com demà, bufarà entre fluix i moderat de llevant, i per tant a les costes, a les platges exposades, hi trobarem la mà més moguda amb àrees de maror.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem fa uns moments, Eivissa registra el primer mort per balcòning a Espanya. L'home va caure del setè pis a Sant Antoni de Portmany. Ara fa dues setmanes es trobava a l'UCI en estat crític i avui ha mort. El jove, de nacionalitat colombiana i resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. Ivonne Arañó.
6: Segons la Guàrdia Civil, hi havia evidències que es va precipitar després d'estar de festa. Hores abans, la policia local ja s'havia personat a l'habitatge per les queixes dels veïns. El primer cas de mort per balcòning l'any passat també es va produir a Eivissa, on quatre persones van perdre la vida, tres d'elles al mateix hotel, l'Ibiza Rocks, que es va veure obligat a cancel·lar la seva programació de concerts. Enguany, de moment, hi ha un mort i cinc ferits a les Balears. Segons la Fundació IO, formada per personal sanitari, és en 2010 quan es pren consciència del fenomen del balcòning. Espanya lidera la llista d'incidents, seguit de Tailàndia, Països Baixos i Estats Units. A Espanya, la majoria dels casos es concentren a Sant Antoni, a Eivissa, i a Mallorca, concretament a la platja de Palma i a Magaluf. Dels casos registrats a Balears, més del 90% són homes, entorn als 24 anys, i la majoria són britànics. Els segueixen els alemanys. Més del 90% dels casos estan relacionats amb la ingesta d'alcohol i també un alt percentatge amb la barreja d'alcohol i drogues. La majoria dels incidents solen passar a primera hora del matí.
0: No deixem a Eivissa, on arriba l'estiu amb més seguretat policial. Enguany hi haurà 100 efectius nous de la Guàrdia Civil, 70 en plaça fixa. Per primera vegada en molts d'anys quedaran cobertes les unitats que patrullen el carrer. Ho ha assegurat la delegació del govern estatal a les Balears en la presentació dels reforços per aquesta temporada. Gemma Guasch.
7: Els agents de reforç de la Benemèrita estaran fins al 31 d'octubre a Eivissa, superen lleugerament els de la temporada passada. A més, destaquen que enguany arriben un centenar d'agents a l'illa, 30 dels quals hi estaran un any en pràctiques. Els altres vendran com a resultat del concurs de trasllats i es quedaran també un mínim d'un any. És Alejandro Hernández, general de brigada, cap de la zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.
8: Algunos vienen voluntarios, por lo tanto tienen un periodo de 2 años que tienen que estar en las islas, otros vienen con de manera forzosa, con lo cual tienen un año que tienen que estar en las islas y a partir de ahí ya pueden decidir si quieren quedarse o no. El esfuerzo que estamos haciendo desde la Guardia Civil, desde la zona de la Guardia Civil, es intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional.
7: Aseguren que amb l'arribada d'aquests agents queden cobertes les unitats de seguretat ciutadana a l'illa per primera vegada.
8: Que digamos son lo que ustedes ven normalmente patrullando por las calles, los que hacen la seguridad ciudadana. Eso queda cubierto al 100%.
7: Han destacat també que el govern de l'Estat licitarà enguany els projectes per construir els habitatges de la Policia Nacional a Eivissa i també el solar cedit per l'Ajuntament de Santa Eulària a Santa Gertrudis per construir pisos per a la Guàrdia Civil. Parlen d'una inversió inicial mínima d'uns 33 milions d'euros en ambdós projectes.
0: A Menorca, la Policia Nacional investiga la mort d'una dona que ha aparegut negada en una piscina, Axel.
1: La Policia Nacional investiga la mort d'una dona d'uns 30 anys que ha estat trobada sense vida a la piscina d'un xalet. El cos, que surava a l'aigua, presentava indicis que apuntarien que la mort s'hauria produït hores abans. Els serveis sanitaris només van poder confirmar-ne la defunció. La principal hipòtesi és la d'un ofegament, tot i que la investigació continua oberta. Segons fonts policials, la víctima era una dona de nacionalitat argentina i hauria estat localitzada per un amic. Una comissió judicial s'ha fet càrrec del cas.
0: Mentrestant, les festes de Sant Joan són a tocar i ja està llest el dispositiu de seguretat que es veurà reforçat amb 56 agents de la policia local de Mallorca i Eivissa, 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer que, juntament amb la resta de cossos d'emergències i la Policia Nacional, treballaran sobretot per evitar bregues com els etílics i comportaments i cívics. També, però, per garantir la seguretat de les dones, evitar sobretot agressions masclistes, tocaments, besades no consentides, violència verbal i, en alguns casos més greus, violacions.
9: En cas d'atac, molt important, hi haurà punts lila d'atenció a les víctimes, un de fits al convent de Santa Clara i altres itinerants en els actes més multitudinaris. S'ha de tenir en compte que Ciutadella quintuplica aquests dies la població, fet que incrementa la possibilitat que registrin successos. Si no es troba el punt lila, podeu demanar ajuda a qualsevol persona uniformada que activarà el protocol d'atenció.
10: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
9: Són les paraules de Rafael Coves, el responsable de Festes Segures. Han de dir que bona part de les persones que viatgen a Ciutadella són al·lots i al·lotes de Mallorca de 15 o 16 anys que hi van per primera vegada en l'objectiu d'informar-los sobre els perills i de prevenir conflictes i agressions sexuals. El govern fa xerrades als alumnes d'ESO. Coves insisteix en el perill de la submissió química.
10: El més important de la submissió química és això, és dirigir la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, que segons quin desplaçament no se facin totes soles.
9: La policia local de Ciutadella assegura que el darrer any s'ha notat un descens en el nombre d'incidents. A banda dels agents de seguretat i dels serveis d'emergències, hi hauran de dir repartits per les zones de festa 30 voluntaris que en reforçaran la vigilància.
0: Mentrestant, dos dels detinguts en l'operació conjunta entre Policia Local de Palma i Policia Nacional a Son Banya han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. S'espera que avui hora baixa hi passin els altres 5 detinguts.
9: Segons informa la policia, algun dels detinguts al poble varen intentar amagar drogues i diners en efectiu en un forat després de ser sorpresos pels agents. Més d'un centenar conformaren el dispositiu que va començar a les 9 del matí en accedir a la barriada tant a peu com en desenes de vehicles. Anaven directes a les casetes on el cos policial sospitava que es venien substàncies estupefaents. Estaven col·locades en forma de ventall en una esplanada per facilitar les transaccions i no vincular la seva activitat il·lícita amb els seus domicilis. Els agents varen enxampar desprevinguts els sospitosos que varen fugir i varen intentar desfer-se del material. Així i tot, els agents varen desmantellar 9 punts de venda de droga, 7 dels quals varen ser esbocats pels operaris de l'Ajuntament de Palma perquè infringien la normativa urbanística municipal. En total, es varen confiscar 0,5 quilo de cocaïna i 0,5 quilo de marihuana, a més de diferents quantitats d'heroïna i altres medicaments. També es varen decomissar 3.000 euros en metàl·lic i objectes de precisió per pesar els estupefaents.
0: Són les 2:13. El lleonès Alejandro Roa ha pres possessió avui com a nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Ha estat a un acte solemne fa uns minuts a la Sala del Jurat del Palau de Justícia. Plaça del Mercat de Palma. Álvaro Alonso, bon dia. Quins han estat els missatges més destacats per part d'Alejandro Roa?
11: Bon dia. Roa ha volgut mostrar-se agraït de poder assumir aquesta responsabilitat després de 35 anys d'exercici de la professió i més d'una dècada en el Tribunal Superior de Justícia. També ha volgut destacar les particularitats que afronta la jurisdicció social a les Illes, marcada per la forta estacionalitat i les conseqüències que això té per les relacions laborals. En referència a l'Illa de la Calma, que descrivia Santiago Rusiñol, Roa ha advocat per un ordenament jurídic laboral que sigui garantista de drets i treballi per la justícia social. Alejandro Roa, nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
12: La justicia de calidad y destinada principalmente a los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas, y garantizar los derechos de seguridad social.
11: El president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha volgut destacar, a més dels coneixements i experiència jurídica de Roa, la seva capacitat de consens i diàleg.
0: Gràcies, Álvaro Alonso, en directe des del Palau de Justícia de Palma. Tot això, seguim parlant de qüestions laborals, perquè és el darrer dia de vaga dels metges. A l'espera de conèixer les xifres d'avui, d'ençà que es va iniciar el conflicte ara fa un any, l'IVA Salut estima que més de 83.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària s'han suspès a més de 2.100 operacions quirúrgiques. Aquesta ha estat la cinquena setmana de vaga després que al febrer varen començar les aturades setmanals. Carme.
9: Una quarantena de metges s'han concentrat avui davant l'Hospital Mateu Orfila. El portaveu del sindicat mèdic Cimeval, Claudio Trial, ha advertit que si no milloren les condicions laborals, la sanitat pública tindrà dificultats per retenir professionals i assegurar que la possibilitat d'una vaga indefinida continua damunt la taula.
13: Si deixem de lluitar per això, ja ho he dit, la sanitat pública està en risc. L'atenció dels pacients està en risc. I després els professionals també deixaran de fer feina perquè cercaran millors condicions.
9: Segons el Cimeval, entre el 60 i el 70% dels metges MIR i els professionals que tenen en les consultes externes dels hospitals han aturat un dia més. La xifra d'anestesistes que han fet vaga ha estat elevada, ha estat la més elevada, precisament, i s'ha situat en el 95%, mentre que l'atenció primària, el 50% dels metges han secundat la protesta.
0: I ha dimitit el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, que serà substituït en el càrrec per Georgina Brunet, gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Així ho ha confirmat avui el Consell de Govern amb el nomenament de la seva successora.
9: Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha de Podem. 2 anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet del PP com a conseller de la matèria fins al dia d'avui.
0: A banda del nomenament de Brunet, el Consell de Govern ha aprovat els criteris d'un nou complement de productivitat que l'executiu pagarà als funcionaris que més rendeixin. Un premi, ha dit el conseller portaveu Antoni Costa, just i en la línia de la millora de condicions de feina dels empleats públics que es desenvolupa, diu, aquesta legislatura.
9: El plus es pagarà a tots els treballadors del sector públic, és a dir, els funcionaris, el personal laboral i el sector públic instrumental. El conseller Costa ha defensat aquest incentiu econòmic com una mesura, ha dit, per fomentar la productivitat i premiar els que més s'esforcin i donin resultats. Ha destacat que hi ha funcionaris que fan feina més enllà de la seva jornada laboral.
14: Queremos que este complemento de productividad sirva para eso, para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada a hacer tareas de carácter público.
0: D'altra banda, el govern també ha avalat avui la tramitació parlamentària per via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca, aprovada per majoria al Consell Insular. El conseller portaveu Antoni Costa ha previst que amb aquesta passa la llei sigui aprovada el darrer trimestre de l'any perquè pugui estar en vigor durant la temporada turística de l'any que ve.
9: Igual que han fet a Eivissa i Formentera i dels tràmits que ja han començat a Menorca, Costa ha destacat la importància de dotar també d'un marc legal al Consell de Mallorca per ordenar l'entrada i circulació de vehicles sota criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega territorial. Ha dit també que el govern dona tota l'autonomia a l'administració insular per a decidir com ho fa i quins límits posa.
14: La llei ve del Consell Insular de Mallorca. I qui gestionarà l'entrada de vehicles a Mallorca és el Consell Insular de Mallorca. I en conseqüència serà el Consell Insular de Mallorca, pues, que serà el Consell Insular de Mallorca que implantarà pues, la progressivitat, el nivell de reducció que estimi convenient.
9: Costa ha destacat que el govern comparteix la filosofia de la llei i que en la presa en consideració avui de la norma permet que continuï el tràmit parlamentari en caràcter d'urgència.
15: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
5: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: La compravenda d'habitatges a les Balears continua al camí de descensos, però amb un ritme menor. Segons l'INE, el nombre d'operacions aquest abril ha caigut un 3,7% respecte d'un any enrere. La dada duplica la del conjunt de l'Estat.
9: Concretament, el quart mes de l'any es varen fer 1.051 operacions, són 40 manco que l'abril de 2025. Pel que fa a l'acumulat dels primers 4 mesos de l'any, el 2025 fins a l'abril es varen produir 5.000 compravendes d'habitatges a les Balears i enguany no han arribat a les 4.700.
0: I en aquest context, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de les Illes, Pere Salvà, calcula que les Illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per acollir els 200.000 nous habitants que l'INE preveu que hi haurà a l'arxipèlag, que això significarà la construcció de 20 habitatges cada dia, una dada que el catedràtic, ara jubilat, ha dit que és insostenible.
9: Sí, Pere Salvà ha exposat aquestes dades durant un seminari organitzat per la universitat. El catedràtic de Geografia Humana també ha afirmat que hi ha d'haver un canvi de model econòmic que permeti als residents tenir un habitatge digne i evitar l'exclusió social.
16: I aquest habitatge no pot ser la presó que han fet sortir la gent, o els cotxes que han de viure. Això què implica? En el final, si comencem a donar tot això, és com una bomba que a poc se va donant, i aquesta bomba al moment dona grans àrees d'exclusió.
0: I quines solucions han aportat els experts, Carme?
9: D'una banda, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Pareño, proposa que tan sols el 10% de l'habitatge es dediqui a usos turístics. I en el cas de les zones tensionades, Pareño diu que l'habitatge turístic s'hauria d'eliminar.
17: ¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar, es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
9: El doctor en geografia de l'UIB, Jesús González, es mostra més contundent i diu que aquesta és tan sols una de les mig centenar de solucions que s'haurien de plantejar davant l'emergència de l'habitatge. González afirma que s'ha d'intervenir en el mercat, sobretot en la demanda, i ha demanat valentia als polítics.
18: Que toda aquella compra de vivienda, me da igual que sea extranjero o no, yo no veo el carnet de identidad, sea para uso residencial. Y por tanto, obligando a que si compras vivienda, tengas obligatoriamente que residir en ese territorio 10 años, por ejemplo. Hay juristas que dicen que eso no tiene encaje legal, otros que sí. Yo con los que me lo consulto, pues parece ser que sí tiene encaje, pero es arriesgado. Pero si no somos valientes, no hay solución.
9: Els experts també han plantejat la creació d'una taxa turística, els fons de la qual es dediquin a polítiques d'habitatge.
0: I avui ens ha cridat l'atenció aquesta dada. Gairebé 4 de cada 10 ciutadans de les illes s'han plantejat canviar de residència per la calor extrema que es pateix a l'arxipèlag. Així es desprèn de l'anàlisi realitzada per Fotocasa amb dades dels primers 6 mesos de l'any, que se situen 3 punts per damunt de l'any passat per les mateixes dates.
9: El desig de fugir és causat per uns estius de cada vegada més llargs i sufocants. A banda de la manca d'habitatges, que també n'és un factor, però aquesta dada del 40% vol dir que l'emergència climàtica ja competeix en la manca d'oferta habitacional i els preus elevats dels pisos com una variant important a tenir en compte. Per comunitats autònomes, Andalusia lidera el rànquing amb el 39% dels residents que s'han plantejat canviar de casa per la calor. La segueixen Catalunya, les Canàries i després, en quart lloc, les Balears, amb el 38% de la població.
0: És una notícia que coneixem a les portes d'un episodi de calor que s'espera per aquest cap de setmana amb temperatures que la Mediterrània superaran els 35 graus amb pics de fins a 40 graus a punts concrets de l'arxipèlag.
9: Avui només és l'interior de Mallorca que està afectat per l'avís groc de l'EMET per altes temperatures, una alerta que demà s'estén a Menorca i a les Pitiuses diumenge. Però a més, a Mallorca dissabte i diumenge la zona sud estarà amb avís taronja i això vol dir que hi ha perill important per la forta calor en algunes hores del dia.
0: Així doncs, l'estiu s'estrena amb aquest episodi fort de calor que enganxa ja els més petits de vacances. Avui acaba el curs escolar.

0: Més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Balears diuen adeu a les aules i als companys per gairebé 3 mesos enrere queda un curs que ha incorporat prop de 19.200 als centres públics i concertats i amb algunes novetats destacades. Antoni Vera, conseller d'Educació.
1: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
0: La regulació d'aquest dispositiu es va eclipsar a l'inici de curs, on també hi ha hagut un reforç dels recursos d'atenció a la diversitat, s'han entrat en vigor els nous currículums en diferents etapes educatives o s'ha millorat la cobertura de places docents.
2: En vista el curs que ve, es pretén posar el focus en l'atenció psicològica dels docents, també dels alumnes, en la incorporació de psicòlegs a primària. Precisament per reforçar el benestar, sobretot emocional, dels professors, els directors de primària i secundària reclamen més empara legal. Joana Maria Mas és la presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària.
3: Qüestionats a vegades per algunes famílies, no totes, perquè també hem de dir que hi ha famílies molt col·laboradores i que ajuden molt i que t'acompanyen.
2: Aplaudeixen la consideració dels docents com a figura d'autoritat pública que prepara educació, però, diu el president dels directors de secundària, Joan Ramon Xemena, que es senten poc legitimats, sovint en suports escassos.
4: Vol fer entendre's a la societat pública que gairebé és culpable més de que els professorat estigui emocionalment malament així, culpa dels equips directius.
2: Els docents també diuen sentir-se sobrepassats per les complexitats en la gestió del dia a dia dels centres. Aquest curs hi ha hagut canvis en el sistema de gestió econòmica. Ara temen la implantació al curs que ve d'un nou sistema de gestió de personal que afectarà tots els docents. Aquí la clau, diuen, és l'anomenada desconnexió digital.
0: Ho dèiem en títoles, el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés. Es tracta d'una peça separada per uns presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
2: En una interlocutòria coneguda avui, l'instructor ha demanat a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat d'aquest fet. La decisió arriba mentre s'espera la possible adopció de mesures cautelars després que l'audiència preliminar a la qual varen ser convocats els tres acusats de la causa principal per informar-los abans d'enviar la causa cap a l'Audiència Provincial de Madrid, que serà la que en darrer terme decidirà si es tanca amb un judici en jurat popular tal com vol Peinado. El magistrat també resol aquest dia si retira el passaport a la dona del president Pedro Sánchez, com demana l'acusació popular.
0: I amb aquest context i també amb els àudios de José Luis Rodríguez Zapatero declarant com a imputat a l'Audiència Nacional encara recents, el PP no vol afluixar la seva ofensiva i ha presentat una nova moció al Congrés per obligar els grups polítics a posicionar-se respecte d'un avançament electoral. Miguel Tellado és el secretari general del PP.
5: Esta legislatura nunca debió de haber existido, pero toda vez que se van conociendo una detrás de otra, cada una de esas 15 causas judiciales abiertas, se demuestra, se acredita, se confirma que esta legislatura ha llegado a su fin. No lo dice el Partido Popular, lo dice el Partido Popular y los socios de Pedro Sánchez. Los que le hicieron presidente le están diciendo que es el momento de convocar elecciones.
0: Jornada avui negra al Líban, on Israel ha deixat una vintena de morts en diversos atacs mentre s'ha suspès la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa sense nova data prevista. Una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana, tot i les advertències, també del mateix Donald Trump, d'aturar els atacs per poder negociar així un acord de pau durador a la zona.
2: Les converses de pau entre els Estats Units, Iran, Qatar i el Pakistan s'han ajornat de manera sobtada fa poc més d'un dia que el president nord-americà Donald Trump i el seu homòleg iranià Massoud Pezeshkian varen signar el memoràndum d'entesa en el qual, a més del desbloqueig de l'estret d'Hormuz, s'acordava i el cessament de l'ofensiva durant 60 dies. Israel no ha complit tot i les advertències fins i tot dels seus socis.
0: Amb aquest apunt internacional arribarem a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
6: Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
7: Bon dia, Menorca. Els metges tanquen avui una nova setmana de vaga i sense haver aconseguit per ara el seu objectiu. Les negociacions amb el Ministeri de Sanitat diuen són inexistents i per això adverteixen d'una vaga indefinida de cara després de l'estiu. Tot d'una, en donar més detalls.
6: Edició Menorca. Excel Camarasa. A Selme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Selme. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. A Selme cercam dos tècnics de sistemes i un assessor o assessora jurídic. Si tens ganes de créixer en una empresa informàtica consolidada, volem conèixer-te. Consulta les bases a l'apartat ofertes de treball del nostre web www.silme.es. Tens temps per enviar la teva sol·licitud fins al 30 de juny de 2026. No perdis aquesta oportunitat. Uneix-te a Selme.
8: Escoltau la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
7: Entrem en matèria. La cinquena setmana de vaga dels metges acaba avui amb una concentració d'una quarantena de facultatius davant l'Hospital Mateu Orfila. Després de 5 mesos de mobilitzacions, els professionals denuncien que no s'han obert vies de negociació amb l'administració i alerten del risc que això suposa també per al futur de la sanitat pública. Claudio Triay és el delegat del Sindicat Mèdic de les Balears.
9: Si deixem de lluitar per això, ja ho he dit, la sanitat pública està en risc. L'atenció dels pacients està en risc i després els professionals també deixaran de fer feina perquè cercaran millors condicions.
7: Els metges asseguren que mantenen les mateixes reivindicacions des de l'inici del conflicte. Una classificació professional pròpia, una mesa de negociació específica i unes condicions laborals dignes sense guàrdies de 24 hores. Malgrat el cansament acumulat i les pèrdues econòmiques que suposa, ja 30 dies de vaga, els facultatius no descarten noves mobilitzacions i mantenen sobre la taula la possibilitat d'una aturada indefinida. Claudio Triay.
9: Ara, en aquests moments, tenim que lluitar per una sanitat pública fins al darrer alè. No podem deixar que caigui, no podem deixar que això es deixi anar. I ja ho he vist, jo avui mateix m'he sorprès, no? Esperava que, clar, estem en vísperes, casa de Sant Joan, en vacacions i tal. Estic a ple de companys.
7: Van anar... Tot plegat ha tingut conseqüències per als usuaris. És el cas d'aquesta pacient de Ciutadella que avui s'ha trobat amb la cancel·lació d'una visita de cardiologia.
10: Sembla molt bé que facin huelga, però podrien avisar. Jo vinc des de Ciutadella. He tardat hora i mitja en venir. I ara m'avisen. En sèrio, no poden avisar un poc antes. No hi ha dret. Jo entenc que facin huelga, però no són maneres.
7: Segons les dades del Servei de Salut, durant aquesta setmana de vaga s'han anul·lat 9 intervencions quirúrgiques, més de 300 proves diagnòstiques i més de 400 consultes d'atenció primària. Ciutadella manté que fins que una sentència ferma no l'obligui a retornar al trànsit a la plaça d'Esborn, esgotarà totes les vies judicials. Ahir va registrar el recurs de cassació contra la mesura cautelar que l'insta a retornar els cotxes de manera immediata. D'aquesta manera pretén guanyar temps. En el ple municipal d'ahir la nit es va rebutjar la petició del PP per crear una taula de diàleg amb els 22 empresaris denunciants. L'equip de govern va defensar que ha de prevaldre l'interès general. Sentim la batlessa, Maria Jesús Begú.
11: Segueixen podent entrar els residents a casa seua? Sí. Els ciutadans tenen més facilitats per aparcar, per anar a fer gestions? Sí. Hi ha més aparcaments per discapacitats? Sí. Estan més contents els taxistes i transportistes? Sí. Hi ha més aparcaments verds? Sí. Hi ha més vida que abans a la plaça? Sí. Hi ha manco caos circulatori tant en el bord com en els voltants? Sí. S'ha alleugerit la feina de la brigada i de la policia? Sí. Ciutadella és millor ara que abans? Sí, sí i sí.
7: L'oposició ha insistit que les coses no s'han fet bé, tot i deixar clar que també comparteixen que es borna de ser per als vianants. L'atenció a la sessió va augmentar fins al punt que la portaveu del PP, Juana Mari Pons, va amenaçar a qui l'acusés d'haver liderat les protestes ciutadanes del passat 9 de juliol contra la pacificació de la plaça.
12: Que jo vaig incitar aquella manifestació, o ho retira o demà mateix vaig ser jutjat, perquè ja està bé d'injuriar la meva persona i calumniar-la. I això no ho permetré.
7: L'Ajuntament va registrar ahir el recurs de cassació el darrer dia que tenia per fer-ho, dins el termini legal previst. I seguim a Ciutadella, on 56 agents de la policia local de Mallorca i Eivissa reforçaran el dispositiu de les festes de Sant Joan. Són 15 més que l'any passat. En total, 150 efectius al carrer que, juntament amb la resta de cossos d'emergències i Policia Nacional, treballaran per evitar bregues, comes etílics i comportaments incívics. També per garantir la seguretat i evitar agressions sexuals. De fet, s'han habilitat punts lila d'atenció a les víctimes d'agressions en els llocs més multitudinaris. Ciutadella quintuplica aquests dies la població, fet que incrementa per estadística també la possibilitat que es registrin successos. En el cas de les agressions masclistes, el coordinador del programa Festes Segures, també responsable del programa Policia Tutor, Rafael Covas, ha explicat que hi haurà un punt lila fix al convent de Santa Clara i d'altres d'itinerants. Es distingiran per estar ubicats a llocs visibles amb una banderola de color lila a dalt.
13: Qualsevol persona uniformada que estigui allà que demani ajuda. I a partir d'aquí ja s'activen els protocols i si ha de venir la policia o ja l'acompanyarem en un centre de salut si fos una cosa més greu i si no directament a posar la denúncia i intentar que mos expliqui qui és i faríem una recerca de possibles autors també.
7: Bona part de les persones que viatgen a Ciutadella són els lots i allotes de Mallorca de 15 o 16 anys que hi van per primera vegada. Amb l'objectiu d'informar-los sobre els perills i de prevenir conflictes i agressions sexuals, el govern fa xerrades als alumnes d'ESO. Sobretot s'insisteix en el perill de la submissió química. Per evitar-ne casos, se'ls dona una tapa de tela perquè la posin al got, per evitar així que se'ls tiri droga dins i que es vigilin també recomanant zones complicades.
13: El més important és la submissió química, és això, és que vigilen la beguda. Això és un dels punts d'agressió que pot haver d'agressió sexual. I després, els ajuntaments lloguen aquestes finques en zones rústiques perquè parquin els cotxes per les festes allunyades i les fosques són zones també perilloses d'agressions sexuals. Per això se demana que no, que segons quin desplaçament no se facin totes soles.
7: El cap de la policia local de Ciutadella, Diego Pastrana, ha explicat que els darrers anys s'ha notat un descens en el nombre d'incidents gràcies al reforç de la seguretat.
14: Tots hem de fer un pot de policia més del carrer, quan tot ciutadà ha de tenir una actitud positiva, de tenir una actitud constructiva, de tenir una actitud col·laborativa a cap a tots els serveis d'emergència, i això t'esperit perquè tot funcioni correctament, m'entens? Creure en els dispositius de seguretat, creure que tot el que es munta no és per perjudicar les festes, sinó per preservar-la.
7: També s'ha demanat a l'Ajuntament que posi llum a un dels punts on es poden registrar agressions masclistes als aparcaments, alguns dels quals ja han contractat seguretat privada. Enguany seran 190 els pagesos que qualcaran a les festes de Sant Joan. Entre ells sortirà, atenció, per primera vegada, Joan Jané. És un jove cavaller amb una discapacitat intel·lectual que es prepara així per complir un dels seus somnis. Amb ell ha estat Blai Barber.
15: En Joan Jané, des que va néixer, ha estat lligat a la terra i als seus fruits. Seguint els passos dels seus familiars, viu l'agricultura com una passió. També en té una altra de gran afició, que és colcar a cavall. Té discapacitat intel·lectual i enguany, amb 18 anys, serà la primera vegada que surt com a cavaller a les festes de Sant Joan. Com ell, vol que n'hi hagi més en un futur i que no hi hagi barreres. L'escoltam.
16: Si se fan, agafen molt d'esforç en fer les coses com faig jo, ho poden aconseguir. Des de petit era molt imperatiu i, bueno, estar de muntes cavall me llevava un poc així d'estar tot el temps en moviment.
15: En Juan José, son pare, va ser qui li va mostrar l'amor pel camp i també ha estat cavaller de les festes de Sant Joan. Està molt orgullós del fill, el sentim.
17: Molt, molt, perquè estic molt orgullós perquè de voler on t'ha arribat i el que pot ser.
16: L'acompanyarem des que comenci fins que acabi. La veritat que amb nervis, perquè vulguis no te poses nerviós, però jo sé que ell ho traurà i ho farà molt bé.
15: En Joan sortirà dia 24 al matí a Ciutadella i complirà un dels seus somnis, seguir els passos de molts altres cavallers que durant anys s'han entregat amb amor a les festes de Sant Joan.
8: L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
7: Gràcies, Blai Barber. Moment ara per a la informació esportiva. Miquel Cardona, bon dia.
18: Bon dia, Excel. L'esport de Menorca va viure ahir la seva gran nit. L'Orfeó Maonès va acollir la gala de l'esport menorquí que reconeix els millors esportistes, entrenadors, clubs, equips i entitats pels seus èxits de l'any 2025. El Consell ha lliurat els guardons d'aquesta segona edició. Entre els premiats destaca la Barca de Menorca com a millor equip femení pel seu subcampionat de Lliga. També han rebut el seu reconeixement el Club Atletisme Lo Esport Menorca, l'Atlètic Mercadal Menorca Futsal i els medallistes dels Island Games d'Orni, entre d'altres. Sentim Lucien Paul, presidenta de l'Esport, i Andreu Hernández, màxim dirigent de la Barca.
19: Podem dir orgullosos que el cap de setmana passat van ser a Pamplona, que es disputava el darrer encontre de primera divisió i la fase d'ascens a divisió d'honor, i l'equip masculí va aconseguir ascendir a divisió d'honor, passant de primera divisió a divisió d'honor.
20: La veritat és que han estat dos anys molt bons, un parell de títols, han arribat ja a semifinals, arribem a lo màxim que podem cada temporada, no? Perquè els altres rivals tenen molts de recursos també.
18: La música del grup menorquí Pèl de Gall va posar el punt final a la gala. La 17a edició de la regata Menorca-Sant Joan Trofeu Alfons XIII va començar ahir migdia amb sortida des de Barcelona i amb la inscripció de 40 embarcacions de 7 països, a més d'Espanya, de Suïssa, Malta, Polònia, França, els Països Baixos i Bèlgica. La flota, després de completar les 140 milles que separen els dos ports, està arribant escalonadament a les darreres hores al Club Marítim de Maó. L'enigma del Reial Club Nàutic de Barcelona i propietat de l'armador Lluís Tort ha estat el primer a arribar a la bocana del port cap a les 6:30 del matí. Tanmateix, el guanyador es determinarà una vegada hagin arribat tots els participants i s'apliqui la compensació de temps. Demà migdia se celebrarà la regata Port de Maó, una prova de costa amb un recorregut de 8 milles nàutiques amb sortida des de davant l'estació marítima.
7: Gràcies a Miquel Cardona per la informació esportiva. Tram final d'aquest espai informatiu. Moment ara per a la cultura.

0: I arriba una de les cites que anuncien l'imminent esclat de Sant Joan. Foc i fum aixecarà avui vespre el taló davant un públic rècord. Més de 1.000 persones veuran enguany la popular sarsuela ciutadellenca gràcies a les retransmissions que es faran en directe al cinema. Es transmetran dues funcions de la popular sarsuela, la d'aquest divendres i també la de diumenge matí. La iniciativa respon a la gran demanda que genera cada any aquesta representació, ja que les entrades per veure-la al Teatre d'Esborn s'han exhaurit en pocs dies. Escrita per Joan Benejam, Foc i fum retrata la societat ciutadellenca del segle XIX. Al teatre ja s'han viscut les primeres emocions amb l'assaig general obert a les escoles del municipi. Una obra que, més de 140 anys després de la seva estrena, continua sent un dels grans símbols de les festes de Sant Joan. Sota la direcció, aquesta vegada, de Mari Genestà, Foc i fum es converteix un any més en l'avançala perfecta dels dies més esperats. Sentim Enrique Roig, és el programador dels cinemes Moix Negre.
1: Farem a dues sales i les persones que ja són, que són moltes, que s'havien quedat sense poder veure la funció del teatre, pues ja està, de fet ja està bastant ple, en queden les darreres, així que jo crec que és una bona iniciativa perquè arriba a més gent.

0: Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Pendents un dia més del Reial Mallorca, que continua sense entrenador i sense parlar del mercat de futbolistes.
1: Bé, de Morici, ja és a Istanbul per passar la revisió mèdica i convertir-se en nou jugador del Fenerbahçe. I el fitxatge de Pablo Maffeo amb l'Olympiacos ja és oficial. El Mallorca, després de dies de silenci, s'ha pronunciat per confirmar l'adeu de Maffeo, però encara no ha dit res de la sortida de Morici ni tampoc dels moviments més recents pel que fa a la sortida de Martin de Michelis. De la mateixa manera, com dèiem, no consta que el Leipzig hagi pagat encara la clàusula de rescissió per l'entrenador de Michelis i el Mallorca, per tant, continua sense formar un nou entrenador. El darrer nom de Luis García Fernández s'afegeix a les darreres hores al de Javi Calleja, ex del Villarreal, entre d'altres. Amb tot això, ahir la Unió de Penyes Mallorquinistes va reunir-se amb la directiva del club. El cap de negoci, Alfonso Díaz, els va transmetre certa tranquil·litat. Sentim el que deia el president de la Unió, és Toni Vallespí.
2: S'està fent feina, que en Pablo Hortels està, segons paraules textuals, no està dormint els vespres de passar feina que està fent, i que estic convençut de que farà una bona plantilla de cara a la propera temporada i un bon projecte que il·lusioni, sobretot el mallorquinisme, i poder tornar a la primera divisió, que és lo important.
1: Un altre dels temes va ser la campanya d'abonats. El club estudiarà reduir un 30% dels preus dels abonaments per a la pròxima temporada amb l'equip a segona divisió.
2: Presentar aquest dossier amb 10 o 12 propostes importants i sobretot unes moltes importants, és una rebaixa de la quota de l'abonament de cada propera temporada, no? que ell va entès, i que pues, probablement hi haurà una rebaixa d'aquesta quota d'abonament.
1: I avui sabrem quin serà el darrer equip per acompanyar el Mallorca a la segona divisió, en aquest cas per ascendir. S'enfronten Sabadell i Zamora en partit de tornada de la final per l'ascens, amb avantatge mínima del Zamora, que va guanyar per 1-0 al partit d'anada.
0: Pel que fa al Mundial, Espanya farà avui la penúltima sessió d'entrenament abans del partit de diumenge.
1: La selecció necessita la primera victòria del Mundial i tractarà d'aconseguir-la contra l'Aràbia Saudita diumenge a les 6 del capvespre. Si els de Luis de la Fuente guanyen, sumarien 4 punts dels 9 possibles. Recordam que el tercer partit i darrer d'aquesta fase de grup serà contra l'Uruguai el dissabte dia 27. Sentim el jugador d'Espanya, Marco Corella.
3: Ya se está viendo, no solo nosotros, que ningún partido está haciendo fácil. Todos los equipos que han venido aquí es porque se han clasificado, porque tienen talento. Quizás no ganamos por nuestra culpa, porque no estuvimos lo finos que solemos estar, que tenemos muchas ganas, sabemos lo que fallamos, lo estamos trabajando esta semana y ojalá nos pueda salir un gran partido y conseguir esos 3 puntos.
1: Pel que fa als altres grups, ahir un mallorquí es va classificar per als 16ens de final. Toni Amor, juntament amb Javier Aguirre, la banqueta de Mèxic, van guanyar per 1-0 a Corea del Sud i fan així ple de victòria. Sentim el que deia l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre.
4: Creo que fue un partido muy táctico, muy difícil de digerir para la afición, que estuvo inconmensurable, ¿no? Felicidades y agradecimiento a la afición de Jalisco, porque nos ha tratado desde que llegamos de manera fantástica, y hoy se notó el calor de la gente, el empuje que te da el México, el cántico, las banderas, las camisetas. Es inenarrable, ¿no? Solo para los que estamos ahí, que ayuda muchísimo.
1: A més, també ahir es varen jugar aquests altres partits. L'empat a 1 entre República Txeca i Sud-àfrica, Suïssa 4, Bòsnia-Herzegovina 1, i la golejada del Canadà 6-0 a Qatar, amb un gol a més de l'ex-mallorquinista Kyle Larin. I per avui, quan siguin les 9 del vespre, Estats Units-Austràlia, i la pròxima matinada, a la mitjanit a les 12, Escòcia-Marroc, a les 2:30, Brasil-Haití, i a les 5, Turquia-Paraguai.
0: La penya esportiva és a una passa d'ascendir a la segona federació.
1: I l'entrenador Ramiro González ha passat pels micròfons d'Esports 3 just abans de la tornada de la final per l'ascens a segona federació contra l'Arenas d'Armilla. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia. La penya esportiva necessita la victòria en 90 minuts o 120 o als penals. Ramiro preveu un partit llarg, però amb un bon inici i ocasions per al seu equip.
6: Veo similar a una primera parte que le hicimos al Mallorca y al Manacor, en la cual no vamos a ir a por la portería. En casa somos muy fuertes. Si estamos acertados de cara a gol, tengo una sensación muy positiva en la primera parte, pero va a ser un partido muy largo y muy duro. Pero creo que si estamos acertados de cara a gol, va a ser una primera parte bonita, bonita para el espectador. Creo que vamos a jugar en campo contrario mucho. Van a tener 2-3 transiciones buenas, pero creo que se avecina una primera parte muy buena de la Peña Deportiva. Luego ya te digo que va a ser un partido largo, porque ellos manejan todos los tiempos. Fuimos allí, habían 3.500 personas en el recibimiento, entonces es un plus, ¿no? Entonces sí, les pido por favor a toda esa gente de Ibiza que suba a echarnos un cable porque lo vamos a necesitar seguro y queremos jugar en las mismas condiciones que ellos han jugado en su casa, ¿no? Ver este estadio a reventar, ese aliento, esa presión, eso que nos puede llevar en volandas, porque nos puede llevar en volandas, porque creo que se lo merecen. Yo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la peña, ¿no? Y yo quisiera, lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida, o sea, no estamos hablando de... Firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
5: Demà a les 8 de la tarda en directe en línia pel web d'IB3 i aplicacions amb narració de Raül Medrano i comentaris de Jordi Riera, Penya Esportiva, Arenas d'Armilla per un joc a Segona Federació.
0: En bàsquet, el Fibui Mallorca ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Àlex Formento arriba a Somoix amb molta il·lusió, tot i que és conscient de les limitacions del club. El nou líder de la banqueta confia poder confeccionar una plantilla competitiva i assolir l'objectiu principal, que diu és la permanència a la categoria.
7: Tinc molta il·lusió, és un repte apassionant, engrescador i espero que ho puguem transmetre a tothom de la illa. Evidentment, nosaltres coneixem que no estem a la parada dels pressupostos de la Lliga, ni potser tan sol a la part mitja, però dona igual, nosaltres ens oblidem d'això, nosaltres intentarem fer el millor equip que nosaltres, el Fiwi, som capaços de fer.
1: I a la Lliga ACB, el Barça va guanyar ahir el València en el primer partit de la final. L'equip blaugrana es va imposar a la pròrroga i recupera així el factor pista abans de jugar demà el segon partit.
0: En tenis, Marta, demà es dona el surs a una nova edició del Mallorca Championships.
1: L'ATP 250 de Santa Ponça començarà demà amb la que és ja la seva 6a edició. El quadre individual destaca la participació de tenistes que ocupen el top 40 del món, com l'espanyol Alejandro Davidovic, número 22, Tiafoe, 26, o Mariano Navone, número 39 del rànquing ATP. A més de la participació del guanyador del 2022, Stefano Tsitsipas, actual 80 del món. Sentim Pilar Carbonell, ella és la responsable de l'empresa patrocinadora.
8: Crec que per aquesta edició no només han fet uns canvis estructurals a el que es, pues, es torna a agenciar amb un vot de qualitat molt important, que jo crec que tothom que arribi i vengui a veure el tenis se'n donarà compte. Tenim una grada tremenda, una carpa VIP espectacular i les pistes jo crec que estan millor que mai i com tu bé deies, els jugadors, bueno, pues crec que és el millor quadre de 6 anys.
0: L'esport de Menorca va celebrar ahir la gala de l'esport menorquí per reconèixer els millors de la temporada.
1: El Consell va lliurar els guardons d'aquesta segona edició i entre els premiats destaca la Barca de Menorca com a millor equip pel seu subcampionat de Lliga. També va rebre el seu reconeixement el Club d'Atletisme L'Esport Menorca, l'Atlètic Mercadal Menorca Futsal i els medallistes dels Island Games d'Orkney, entre d'altres. Sentim el que deia el president de la Barca, Andreu Hernández, i Lucien Paul, presidenta de L'Esport.
9: Nosaltres com a màxim exponent de l'esport femení aquí a les Illes i a Balears en general, pues, que l'agraïment i el reconeixement a la feina que fa el Consell. La veritat és que han estat 2 anys molt bons, un parell de títols, han arribat ja a semifinals, arribam a lo màxim que podem cada temporada.
10: I tot junt fa que, bueno, aconseguirem tenir un equip competitiu, amb atletes de qualitat, un cos tècnic que està a l'altura d'aquesta categoria. Bueno, la suma de tot fa que siguem un bon junt.
0: I acabam amb 2 apunts.
1: En ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de Suïssa amb 158 quilòmetres de recorregut i on l'artenenc Enric Mas es vinta la classificació general a 7 minuts 16 segons del líder Pogacar. Segon és l'equatorià Richard Carapaz. I en motociclisme, avui s'ha encetat el Gran Premi de la República Txeca amb la primera jornada d'entrenaments lliures i amb la presència dels pilots mallorquins. Joan Mira MotoGP ha fet quart el primer entrenament lliure i participa també a Moto2 Izan Guevara, recordant que Izan ara per ara és segon a la classificació general en lluita pel títol mundial de la seva categoria.
0: Gràcies, Marta. Després dels esports, ja ho sabeu, arriba en la cultura amb les principals estrenes cinematogràfiques. Abans, però, una petita pausa.
11: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
12: Chico, al lío, pide un crédito.
13: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
12: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
11: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: I sonen els pianos avui perquè és el moment d'explicar-vos què podeu veure als cinemes i atenció, Laura Marcos, perquè arriba L'amor a la pantalla gran.
14: És un tema recurrent, però en conjunt els cinemes exploten de ganes de viure la vida. Anirem de més fosc a més clar des de Mèxic. Somnis, dreams.
15: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
14: Una història sobre l'eròtica del poder en un món més injust que mai. Jessica Chastain és una dona rica que decideix donar suport a un jove ballarí, Isaac Hernández, que travessa la frontera perseguint els seus somnis i el seu amor. Però, a la fi, la realitat sempre s'imposa. I la de Catalunya, un film que es mou entre l'humor i el drama. Viva.
16: Bebedura! Who wouldn't like to live 120 years?
14: Va d'una dona que ronda la quarantena i que acaba de superar un càncer. I quan se centra en la seva vida, de cop hi romp en Max, un al·lot de 23 anys que posa la seva existència a centrifugar. Ella és Aina Clotet, ell, Marc Soler. I de segons, Lloll Beltrán, Willy Toledo o Xavi Daura, de les Venga Monges. Diversió en segona línia per a un drama. I ja que anant de diversió, el plaer serà nostre.
17: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
18: Nunca he tenido un orgasmo. Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
19: No funciona. Bueno.
18: Y dejarse llevar.
14: Aquest és el títol d'aquesta pel·lícula francesa, ortodoxa, això sí, que conta la història de Fanny i Tom, que han estat 20 anys casats sense que ella hagi tingut un sol orgasme. Després de provar coses viàries, coses vàries i de fer el ridícul en diverses ocasions, ell, enginyer, decideix inventar la màquina orgàsmica i definitiva, el womanizer, i

0: Holm rebrà el premi Masters of Cinema a la pròxima edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'anunci s'ha fet fa uns minuts.
1: Jeanette Dilholm és un artista capdalt del cinema i ha protagonitzat nombroses pel·lícules de culte com La Comuna, Reina de Corazones o Poison. Amb aquest premi, Dilholm s'afegeix a una selecta llista de guardonats de l'Atlàntida com ara Ken Loach, Juan Antonio Bayona o Alberto Iglesias.
0: I una nota a l'agenda: aquest dissabte al Cafè a Tres Bandes, a Palma, podeu gaudir del concert de dos amics de l'escena mallorquina, Toni Brunet i Miquel García. Estones junts i estones tots sols presentaran temes crus i sense artificis.
2: Se ha caído la pintura de la pared. He perdido la memoria.
0: Són les 3 i és moment d'actualitzar les qüestions més destacades d'aquest divendres 19 de juny. Els experts proposen destinar un màxim d'un 10% del parc immobiliari a lloguers vacacionals, sempre que no siguin zones tensionades. En aquest cas, ni tan sols s'hauria d'assolir aquesta xifra. Olivia Navarro, bon dia.
3: Bon dia. En un seminari avui a la UIB, professionals del món de la geografia i també de l'habitatge han debatut sobre com fer front a un increment poblacional que creix a un ritme superior a l'estoc immobiliari disponible. El catedràtic de Geografia Humana, Pere Salvà, calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per poder acollir els 200.000 nou habitants que l'INE preveu que hi haurà.
4: Si comencem a donar tot això, és com una bomba, a poc se va donant, i aquesta bomba, al moment, dona grans àrees d'exclusió.
0: A Eivissa es registra el primer mort per balcòning a Espanya.
3: L'home va caure al setè pis a Sant Antoni de Portmany fa dues setmanes. Es trobava a la UCI en estat crític i avui ha mort. El jove de nacionalitat colombiana era resident a Mallorca i passava uns dies a Eivissa a casa d'uns familiars.
0: El govern recupera el complement de productivitat als funcionaris.
3: El Consell de Govern ha aprovat avui els criteris que regularan l'aplicació d'aquest plus econòmic que cerca reconèixer la tasca dels treballadors més productius, segons ha explicat el portaveu Antoni Costa.
5: Para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada a hacer tareas.
0: Alejandro Roa pren possessió com a nou president de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
3: Ha estat en un acte a la sala del jurat del Palau de Justícia. Roa, que des d'avui és el nou responsable de dirimir els conflictes laborals, ha destacat que la feina no només consisteix en una prestació econòmica, sinó en una necessitat de la persona. Ha defensat que la justícia social ha d'actuar on la pèrdua de la feina i la precarietat amenacen la dignitat de les persones.
0: Dimiteix per motius personals el director general de Agricultura, Fernando Fernández.
3: Serà substituït per Georgina Brunet, fins ara gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, primer com a cap de gabinet de la Conselleria per després assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi del govern, Fernández va continuar en el càrrec fins al dia d'avui.
0: Llorenç Galmés analitzarà les despeses del seu vicepresident, Pedro Bastar, però no el destituirà.
3: El president del Consell de Mallorca ha trencat el seu silenci dos dies després de fer-se públic l'informe oficial sobre un possible ús indegut dels cotxes oficials. El document revela que el vicepresident va fer al manco 20 desplaçaments a llocs en els quals no consta que tingués cap acte institucional. També constava proveïments de carburant injustificat i, a més, a hores intempestives. Tot i això, Galmés insisteix que no hi ha hagut mal ús dels recursos públics. En canvi, Més per Mallorca considera que la continuïtat de Pedro Bastar és políticament insostenible.
0: I de la plana internacional, jornada avui negra al Líban, on Israel ha deixat una vintena de morts en diversos atacs.
3: Això mentre suspèn la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa sense nova data prevista. Una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana que, tot i les advertències també del mateix Donald Trump, continua amb els atacs i impedeix negociar un acord de pau durador a la zona.
0: Tot això en un dia en vermell al calendari, perquè han acabat les classes.
3: Tot i la tristesa d'alguns, el cert és que molts encara han gairebé 3 mesos de vacances amb il·lusions i amb molts de plans.
6: En setembre m'aniré a Argentina.
7: Aniré a Jaén a veure les meves cosines.

0: i pues a passar-me-lo bé, no?
1: I amb aquest missatge arribem a les 3 i 4 minuts, és tot. De moment, les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Tento.
2: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1172. Heu de saber que aquest diumenge, dia 21 de juny, a les 9 i 24 minuts del matí, comença l'estiu.

0: 45. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming.
1: Bon dia. Sí, no crec que vos sorprengui massa, però passat demà diumenge a les 9:24 minuts del matí, l'estiu es presentarà, però enguany ha pensat avisar-nos. Arribarà l'estiu perquè és el solstici de juny. Això vol dir que demà serà la nit més curta i diumenge el dia més llarg de tot l'any. Tot i que, com tots sabem, tradicionalment se diu que la nit més curta de l'any és la de Sant Joan, però no és ben bé així. Per fer-vos una idea, aquest dia tenim aproximadament unes 15 hores de sol. I a partir de diumenge, el dia començarà a escurçar-se. Primers de matins i a partir de dia 28 de juny, el dia també començarà a escurçar-se als vespres. I l'estiu dona per moltes frases fetes i expressions. També refranys. Per exemple, aquest que diu a l'estiu tota cuca viu. I probablement és tan popular com a l'estiu tota cuca viu aquesta altra que diu una flor no fa estiu. Que vol dir que no es pot prendre com a prova d'un fet general un cas que és aïllat. Una flor no fa estiu, hi ha qui afegeix, ni dues primaveres. I aquesta és una dita que en principi pot sonar desconcertant, perquè no s'entén per què deim una flor no fa estiu si les flors surten precisament a la primavera. Però tot això té una explicació. Sabeu que abans del calendari gregorià, pel qual en regim actualment, no tenien quatre estacions, sinó que n'hi havia cinc. En aquest calendari, l'actual primavera estava dividida en dos períodes. La primavera pròpiament dita, que eren els mesos de març i abril, i l'estiu, que era els mesos de maig i juny. L'estiu d'ara, tal com el coneixem, rebia el nom de canícula, paraula que en parlar actual hem reservat només el moment de més calor. La paraula canícula prové de ca, de cursa, perquè durant aquesta època de calor, l'estel de Sirius, que és el més brillant del cel nocturn, de fet, Sirius en grec vol dir ardent, surt a l'horitzó coincidint amb la sortida de sol durant els primers dies d'agost, que són, diuen, els més calorosos de l'any. D'aquí que aquest període li diguessin canícula. Doncs sí, arribarà l'estiu, farà més calor, de fet, ja tenim anunciada la primera onada de calor, i suarem, perquè d'això també en sabem, de suar, i tenim moltes dites que hi fan referència, com per exemple suar sa gota mortal, suar sagí, suar l'ossa, o suar sa llet d'enconà. Però ja per acabar, vos diré que la paraula estiu ve de aestus, que vol dir calor sufocant, i és la mateixa arrel que empren en italià o en francès, però no és la mateixa arrel que en castellà. En castellà, tot i que estío existeix, per referir-se a l'estiu sempre la paraula verano, com també ho fan els portuguesos. De fet, primavera i verano són dues estacions amb mateix origen etimològic. Totes dues provenen del llatí ver, que significa primavera. Però bé, preparem-nos que arriba l'estiu i serà llarg. Durarà fins dia 23 de setembre. Comencem.

Fem un tèntol. Tèntol, amb Margalida Mateu.

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del cap vespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. En aquest programa tenim totes les lletres i també molta calor. I qui saben totes les lletres i no sé si tenen calor, ara ens ho diran, són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Celestí Oliver, com estàs?
1: Bon dia, bé. I tu?
0: Bon dia, Miquel Junc.
2: Bon dia.
0: Hi sou, eh?
1: I
0: és
1: som,
0: que avui
1: som, som.
0: Els oients no ho saben, però estan separats a la distància.
1: Sí.
0: Estudis de Mallorca i estudis de Menorca. Quan
1: en la
0: mà
1: de per enmig.
0: Mm. Sí. Però la veritat que vos sent superbé, com sempre, com si estàs amb un de vora a l'altre. I avui
1: així
0: som a Menorca
1: és,
0: perquè he estat a la inauguració, en aquesta roda de premsa de presentació de la temporada de la Galeria House Aidan Reith a Menorca, l'Illa del Rei, Amó, i ha estat un dematí molt profitós. Després vos contaré més detalls, perquè hi havia molta premsa internacional, hi havia persones dels Estats Units, de França, de l'Anglaterra, d'Itàlia, i també, òbviament, de l'estat espanyol i de Balears, també érem un bon grapat. Així que després vos ho contaré tot. He pogut entrevistar a Cristina Iglesias, l'artista, però també he pogut parlar amb persones responsables de la part pedagògica d'aquesta galeria que hi ha a l'Illa del Rei de Mó i que avui s'ha doncs, fet aquesta inauguració, la inauguració oficial és demà. Avui s'ha fet aquest passe per la premsa i és una col·lectiva molt interessant que reuneix més de una quinzena d'artistes internacionals. Però bé, dit això, he fet aquesta presentació i dient que estem separats, vos ho he dit, diumenge comença l'estiu, vosaltres
1: sí.
0: Esteu preparats per això?
1: La calor, però, és la mateixa, no?, per Menorca.
0: Crec que sí.
1: Sí, eh?
0: Perquè d'ençà que he arribat su.
1: Clar.
0: No sé si valtros, també.
1: No, nosaltres aquí estem a la Glòria. Sí.
2: Dins estudis i per de fora
1: estudis,
2: fa una
1: no,
2: calorada.
1: Sí.
2: Avui quan he entrat dins el cotxe quasi m'he
1: cubat.
2: De fora
1: podrien ser xigales, directament.
0: Sí, jo. Sí. Ja els he sentit, les xigales per aquí. Doncs sí, calor generalitzada a les Balears, ja ho sabem. Primera onada de calor i diumenge ens arriba aquesta nova estació que és l'estiu i també moltes coses que passaran a les Balears, però com aquestes que repassarem en el programa d'avui, Celestí, començant per tu.
1: Sí, jugarem, acabarem la setmana jugant a Tèntol, repassarem també el que ens deixa en aquestes darreres hores i parlarem amb la banda mallorquina Terra i Sal, perquè després de guanyar el Premi de Rock de la Música Balear a millor disc de folk pel seu àlbum de debut Un Crit, ara preparen un segon treball discogràfic i avui estrenen el seu avançament, que és aquest Esclat.

0: I d'així són aquestes clates a l'estim.
1: Sí, d'aquest quartet format per persones de Mallorca i d'Eivissa que diuen que fan folk discòrdia, ha entrat aquesta cançó Esclat, que clama per unes illes balears i pitiuses, deslliurades d'un turisme, diuen, ferotge, en temps de saturació i massificació, i és un crim més que s'afegeix en aquest fenomen de grups, de bandes, que canten contra la massificació.
0: I avui també, continuem amb més temes, hem de parlar amb el nostre professor de literatura comparada de capçalera, ell és n'Eduard Mollà, i avui hem de parlar del Bloomsday, que és una commemoració anual per celebrar la vida de l'autor irlandès James Joyce i que té cada any cita aquest mes de juny, sobretot per posar en valor la seva obra més coneguda, Ulisses.

0: El nom d'aquesta celebració, el Bloomsday, prové de Leopold Bloom, que és el protagonista de Ulisses, i avui en parlarem amb Eduard Moyà, que ens explicarà la importància d'aquests dies, la importància de James Joyce, de la seva obra i de les reproduccions que encara ara s'estan fent, s'estan estrenant, i aviat en tindrem una de nova al cinema i coneixerem més sobre aquest dia internacional, però que també ens arriba aquí a les Illes. I, Miquel, tenim també la notícia del dia.
1: Sí, i avui parlarem del fenomen de les papallones cardui. No sé si n'heu vist, vosaltres, aquest dia de papallones, sí, sí, sí. Perquè hi ha una onada de calor, però també una onada de papallones.
2: Sí. Però, bé, no, és més preciosa,
1: aquesta onada. Són precioses, sí, sí.
2: De papallones.
1: Sí. I volem dir que no és estrany, tampoc és una invasió. És normal que hi hagi papallones d'aquestes perquè fan un viatge de migració cap a Europa, venen d'Àfrica i fugen de la calor per anar al nord d'Europa i enguany allò que passa és que n'hi ha massa, n'hi ha moltíssimes, s'han reproduït molt i aquesta espècie, clar, n'han arribat moltíssimes a Mallorca.
2: Clar, n'hi ha més que un altre any.
1: N'hi ha moltes més que altres anys, sí, sí. Mm-hmm.
2: Clar, venen del Senegal, exacte. Això ho vàrem explicar, en vàrem xerrar fa dies, perquè exacte. De fet se n'ha fet un conte infantil.
1: Sí, Anna Maria Estelric sí. Ha fet un conte infantil, hem xerrat amb ella per fer aquest reportatge, però també xerrarem amb un ecòleg que ha estudiat molt les papallones i aquest fenomen en concret.

0: Idò sí, després explicarem aquest fenomen tan interessant de les papallones, però a Celestí tenim més temes, eh?
1: Sí, a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, ja ho sabeu, entrevistarem l'artista Cristina Iglesias, perquè és una de les artistes que formen part de l'exposició Directionless, això, sí, organitzada per Rashid Johnson a la galeria Hauser & Wirth de Maó.

0: I de durant més de 40 anys, Cristina Iglesias ha desenvolupat un llenguatge escultòric propi, creant espais immersius i sensorials que connecten arquitectura, literatura, psicologia, mecànica i elements naturals. A l'Illa del Rei, la seva obra Litoral Lunar Meteorit fusiona artificialitat i orgànica a través de referències a l'erosió, el flux i la transformació, convidant el públic a explorar diferents capes de temps i espai, i avui ens hi endinsarem i coneixerem aquesta exposició en profunditat.
1: I aquesta artista que té també una cama a Mallorca, després ens ho explicarà quina és la seva relació amb Mallorca, tot que ella és de Sant Sebastià, però sí que hi té molta... té un estudi a Mallorca. I també parlarem de música, perquè avui ens visitarà en Pablo Sierra, com sempre ho farà amb les cançons dels altres, i avui, atenció al tema que ens ha preparat.
2: Per qualsevol místic, la millor manera de trobar-se amb Déu segurament siga o la poesia, o les matemàtiques, o la música, si és que aquestes tres arts no són realment la mateixa. Ara bé, en el cas del catolicisme, això com ho han paït els caps de l'Església? A les dues properes seccions de les cançons dels altres, vos contarem, o vos farem cinc cèntims, d'aquesta relació que ha tingut sempre el papa de torn amb la música. Ja veureu que no ha set en tots els casos un matrimoni ben avingut.
1: Doncs aquest serà el tema avui de Pablo Sierra. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
3: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals. Per començar, a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I com sempre ja ho sabeu, podeu participar també en directe atento a través del telèfon més famós que tenim aquí. És el 971-13-99-00.
3: O també podeu escriure'ns per Instagram, @tentolivetres, en el Facebook de Tentol.
0: O bé, el correu electrònic, o sorpresa.
1: O sorpresa.
0: Clar. Estàvem separats per mà. Sí. Clar.
1: Va un poc enrere, no? Clar. La meva veu.
0: Sí. Bé, a la nostra t'arriba una mica segon després. Repetim? Vinga.
3: No fa falta repetir perquè tornarà a sortir
1: sí,
3: novament.
1: Val més que no.
0: Sí. Bé, idò, que nosaltres, ja ho sabeu, que tento@ivetresradio.com.
1: És el que té, però sí. Me'n sentim perfecte. Mm. I això d'estar a dues illes avui en directe. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè hem de saludar avui totes les persones que ha fet possible aquest programa, que en són moltes, perquè tenim els Estudis Centrals d'IV3 Ràdio Palma, en el Lluís Fortesa, però també aquí hi ha en Tomeu, hi ha en Jordi, hi ha en Vanessa Ortí, hi ha els companys d'IV3 Menorca, les persones de recepció i totes que ens han acollit meravellosament i que els estem tan i tan agraïts. Així que gràcies a tot IV3 i també IV3 Menorca, perquè ara hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: Molt bé, de Celestí, mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Ai, sí, perquè avui ha arribat ja el dia, avui la rabiosa actualitat ens du a parlar que acaba l'escola, avui acaba el curs escolar. Sí, de fet, ha acabat ja.
0: Ja acabat,
1: no és que acabi, és que ha acabat. Comencen els campus d'estiu, com el que del que parlarem avui és un campus de teatre per adolescents i es diu Selfie.

Idòfobis, sí, avui ha acabat l'escola, això és un fet. Aquells infants que dia 10 de setembre de l'any passat, de 2025, se posaren les motxilles, avui les pengen per les vacances d'estiu. És per això que comencen els campus, aquest campus d'estiu, i avui en volem parlar d'un en concret. Específicament, se titula Selfie i és un campus creatiu de teatre per joves d'entre 11 i 15 anys, que convida a reflexionar sobre la identitat i la imatge en la nostra era digital. Una oportunitat, dirà, per explorar què significa créixer en un món dominat per les pantalles i també per la representació pública. Aquest campus es durà a terme des d'aquest diumenge, dia 22 de juny, fins dia 3 de juliol, al CINE, el Centre d'Investigació Escènica de Sineu.

I fixem-nos en la paraula selfie, que ja sabeu que aquí el que ens agrada són les paraules. Selfie vol dir autofoto. Selfie també és un tipus d'autorretrat. De fet, l'any 2013, la Universitat d'Oxford, en el seu diccionari de llengua anglesa, va anomenar selfie la paraula de l'any. D'això ja han passat 30 anys i encara ara fem servir molt la paraula selfie, que és ben present en el nostre vocabulari quan ens volen fer una foto a nosaltres mateixos. En la indústria de l'entreteniment coreana, l'abreviatura selka significa imatge presa per un mateix, és a dir, un autorretrat fotogràfic. I tot i això, el primer ús conegut va ser el terme selfie en anglès i concretament va ser a Austràlia. L'any 2002, a un fòrum d'internet propietat de l'empresa de radiodifusió pública d'Austràlia, la ABC. Segons els estudis fets per diferents psicòlegs que estudien aquest nou fenomen d'internet, entre ells, els selfies, s'han determinat diferents aspectes. Per exemple, la motivació que tenen per les persones o que tenim per fer-nos una foto no és sempre clara, però les més comunes per fer-nos una autofoto, per fer-nos un selfie, són, per una banda, cridar l'atenció d'altres persones, pujar-nos l'autoestima, presumir d'èxits o de moments, o també enviar missatges per qualcú en especial. També ho fem per diversió o com a conseqüència de la marginació social o l'assetjament escolar.

0: I de tornem en aquest campus, aquest taller Selfie, és una iniciativa d'en Juan Ayala i en Miguel Oyarzun, un projecte que utilitza el concepte de selfie per analitzar com els joves se posicionen dins la societat d'aquest espectacle actual que vivim a les xarxes. Dirigit per joves d'entre 11 i 15 anys, una activitat que està finançada pel Ministeri de Cultura i que compta amb el suport del Consell de Mallorca.
1: I d'oi dit i fet, Margalida, avui jugarem i parlarem a Tentol d'aquest campus de teatre per adolescents Selfie.
0: Au, idò, així ho farem. Són les 3:27.
2: Tentol.

Però avui també tenim pregunta, també hi ha pregunta del dia, perquè els oients, vosaltres, també participeu d'aquest programa. I la pregunta d'avui diu així. A les Illes Balears tenim una expressió estrictament onomatopeica. Ja sabeu que és una onomatopeia, un renou, un so que acaba convertint-se en paraula. I és una onomatopeia que avui volen destacar. Es tracta de nin duè. A Mallorca, nin duè. A Menorca, fiat duè. Però també se'n diu infant duè. La pregunta d'avui és, sabeu què és, però, un nin duè?

0: I doncs sí, tenim tres opcions de resposta per saber avui que és un hinduè, Celestí.
1: I doncs sí, ja ho sabeu, tenim tres opcions, que és un infant que plora molt, un infant molt petit acabat de néixer, o un infant a qui li cauen ses dents de llet. Què diríeu?
0: Aquestes són les tres opcions. Que és un hinduè, un nin que plora molt, molt, molt, un nin molt petit, de fet acabat de néixer, o un infant que li cauen les dents de llet. Ué és una onomatopeia. I nosaltres avui volem saber què significa aquest infant, aquest nin, aquest fiat d'ué. I per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Com sempre, a través de l'story de l'Instagram, @tentoliva3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: I d'avui vos demanam què és un nin d'ué, feim una pausa i tornem tot una.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
2: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.

0: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
1: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
3: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
5: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.

0: Som en directe aquí a IB3 Ràdio. Tot d'una coneixerem els nostres convidats abans, però recordem la pregunta del dia. I avui vos demanam sobre una onomatopeia, una expressió que és imnin infant fiat duè, que és un infant duè, i recordem que teníem tres opcions de resposta, Celestí.
1: Sí, és un infant que plora molt, que no s'atura de bramar, com aquest. Bé.
0: Com aquest,
1: sí. Sí, sí, sí.
0: El teniu aquí a Palma, en aquest?
1: És a prop, sabeu? Sí, sí, sí, és aquí a ciutat. Bé, és un infant que plora molt, o és un infant molt petit, acabat de néixer, o bé és un infant a qui li cauen ses dents de llet. Què diríeu?
0: Aquestes són les tres opcions de resposta. Quina creus que és la correcta, aquella que s'assembla a més al seu significat? Avui, un infant duè és el que ens ocupa perquè és una onomatopeia i també a partir d'onomatopeia s'han creat paraules com aquesta que s'utilitza molt a Mallorca i també a Menorca. Però mentre aneu responent a l'Instagram i també ens podeu telefonar, ara vos direm que aquest diumenge, dia 22 de juny, si sou santjoaners, no vos podeu perdre el capítol de Tèntol dedicat a Sant Joan.

0: Festes, ses festes de Sant Joan, i en es caragol desborn, ses ballanes volaran. Tatero, tatum, tatero, tatum.
1: Ai, ai, ai, quines ganes, eh? És un programa molt divertit. Sant Joan a Ciutadella, òbviament, té molt de protagonisme, molt de pes, però també Sant Joan se celebra a Eivissa i també a Mallorca. Coneixerem com celebrar amb Sant Joan els ciutadans de les Balears, també com se celebra Ciutadella, quin vocabulari santjoaner que és preciós i riquíssim hi ha. Així que no vos el perdeu. Per anar obrint boca per les festes de Sant Joan aquest diumenge, a les 3 i quart del migdia, després de l'informatiu, un tèntol de dedicat a Sant Joan. Però ara hem de conèixer, com us dèiem, els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

I doncs ja ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, un convidat de qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest campus de teatre per adolescents titulat Selfie. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: vist.
1: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
2: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
3: Sigueu benvinguts. Comencem.
4: Qui sou?
5: No m'heu dit el nom.
6: Noms i adreces.
7: Jo som la Marta Barceló i visc a Sineu.
8: I jo som en Biel Jordà, també resident de Sineu.
9: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
10: Insisteix.
7: Insisteix en que visc a Sineu, que està a una trentena de quilòmetres de Palma.
8: I que vaig néixer molt a prop d'aquí, això sí, som del 10.
11: Bon dia, com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Jo vaig anar a la plaça dels Patins. Aleshores se deia Eugenio López i ara se diu Aina Moll.
8: I jo vaig estudiar en el Corpus Christi, que m'apareix que ja n'existeix.
10: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
7: És una pregunta... No, treballant per nosaltres... Jo treballo per jo mateixa en el Centre d'Investigació Escènica de Sineu i escrivint teatre.
8: I jo faig feina en el Centre d'Investigació Escènica i també faig feina a CESADIP, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic.
9: Ostres, quina passada! La teva vida és genial.
12: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
7: Un ordinador.
8: Paciència, ganes, il·lusió... aquestes cosetes.
13: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
7: Depèn.
8: Jo me sent ben pagat.
14: T'agrada viatjar?
7: M'encanta viatjar.
8: Oh, yeah.
9: Com està?
15: Perdoni, és actriu?
7: No som actriu, però ho he estat. La meva carrera és d'art dramàtic.
8: I jo estic més encaminat cap a la direcció i l'ensenyança.
9: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: A mi m'agrada molt el moment de ficar-me dins del llit al vespre.
8: M'hi apunto...
10: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
7: Sí, jo avui vespre he dormit beníssim totes les hores que me tocaven.
8: Sí, però m'he aixecat més prest del que me volia aixecar.
16: Fantàstic! Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
17: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
18: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
17: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
9: Gràcies per la seva ajuda.
17: Les portes no tenen por i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I els han sentit respondre meravellosament bé aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Marta Barceló. Com ha anat, Marta? Benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: Gràcies. I en Biel Jordà, com ha anat, Biel?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Gràcies a tots dos per haver vengut avui en un dia calorós, ja. Però que se nota que feis teatre, perquè això de sa màquina, pim-pam, eh? Ha estat joco bonito, que diuen.
1: Bé, eren preguntes faciletes, eh? La veritat és que...
2: Era xupau.
1: Sí, que s'han estat un poc més complicades i no...
0: Era un examen.
1: Sí.
0: Sí. Clar, és que avui és darrer dia d'escola, tampoc no podem demanar molta cosa,
1: no? No, ja ho feu.
0: Però bé, vosaltres ja vos preparau per quan no tinguin escola els infants, que és una cosa que és molt necessària, que facin activitats, no? Que tinguin alguna cosa per, també per fer, tot i que també han de descansar i fer vacances, òbviament.
1: Sí, hi ha d'haver temps per tot. Jo crec que hi ha d'haver temps per descansar, i però, clar, l'estiu és molt llarg i llavors també se tracta de, no sé, poder aprofitar un poc l'estiu, a lo millor fent coses que durant el curs, coses més intensives, no hi ha temps de fer.
3: Quan acaba la feina escolar, comença la vostra.
1: Sí.
3: Manco aquests dies que són intensos.
1: Aquest any sí. Mm. Sí, sí.
3: Clar, primer campus.
0: I què fareu,
3: sí. Què fareu de teatre? No ho fem mai cap, és el primer.
2: Sí, és una experiència que mos ha vengut... Bé, ha vengut aquesta possibilitat des d'uns companys que tenim a Madrid i vàrem dir que sí, tot d'una. És un projecte preciós. Com bé heu dit, està subvencionat pel Ministeri, també pel Consell de Mallorca. I mos va aparèixer una idea preciosa. Fer un campus teatral amb el lot de 11 a 15 anys durant dues setmanes, on escriuran, jugaran, faran teatre i faran una representació final. Pareix un projecte preciós. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Sí, a mi m'agradaria afegir que el tema, és a dir, se diu selfie també per una qüestió, que és el tema, no? Que té molt a veure amb l'edat, a la que va adreçada, diguéssim, aquest campus taller, de 11 a 15, que és quan solen tenir el primer mòbil. Bé, ara ja igual ha baixat un poc l'edat, però això, és a dir, aquest campus se tracta també de, a través de tot això que explica en Biel, i dels jocs, i d'escriure i tal, poder reflexionar sobre què significa tenir 11, 12, 13, 14 anys en aquesta societat de les pantalles, de l'espectacle, que pensam que és una reflexió molt, molt, molt necessària de cada vegada més.
0: Mm-hmm. I sobretot tenir un suport, no?, que t'ajudin a entendre allò que la voràgina que estàs a punt de viure, no?
1: Clar, clar, exacte. Sí, sí, sí. Que t'ajudin a reflexionar sobre tot el procés de tot plegat, no? Quins impactes pot tenir en tu, amb els que t'envolten, lo fàcil que és agafar addicció, és a dir, bueno, com moltes coses, però sempre a partir de, bé, del joc i de l'aprenentatge, del companyerisme, de la creativitat i tot allò que queda, no?, amb un campus.
3: De quina manera hi fareu feina? Per exemple, un exercici. Què podríeu fer en aquest campus?
2: Bé, nosaltres no hi serem. Nosaltres l'hem abraçat en el projecte, però venen tres persones que són absolutament genials amb això. Nosaltres vàrem conèixer en Miquel Oyarzún a un festival que ja era un festival comunitari. Ells des de sempre han treballat en aquesta via, no?, de treballar amb la gent, d'acostar el teatre a la comunitat. I m'imagino exercicis, però no els puc. És que no tenim el menú.
3: No sabeu les matèries.
1: Això és un projecte que ells han creat, aquestes són Miguel Oyarzún i en Juan Ayala, que quan diu en Biel són com a mestres en tot el tema de mediació, amb joves, amb altres grups, en sociocultural, teatral, o sigui, són gent que s'ha xapat s'escana fent projectes en comunitats, no? I és un projecte seu i és un encàrrec que els hi va fer el Museu Reina Sofia, el Departament de Mediació de Reina Sofia, per fer en joves, diguéssim. Mm. Intenten tres de projectes d'aquests per diferents edats, més petits, l'edat nostra, que és el que hem triat nosaltres, i més grans, tractant diferents temes. I ells repliquen aquesta fórmula que tenen en diferents ciutats. A totes, o sigui, jo m'imagino que tenen com una estructura de fer, de coses que han de treballar, però que s'adapta a cada grup de nins que tenen, és a dir, els nins, pues això, escriuen sobre de, a partir d'ells mateixos escriuen coses, proven escenes, tal, però de, dins d'una estructura i un projecte que ells ja coneixen molt bé perquè ja l'han fet a diferents ciutats d'Espanya i continuen fent-lo, o sigui, fan com una gira amb aquest projecte, per això ens pareixia molt interessant que se pogués fer aquí. Per això nosaltres no som estelleristes, nosaltres acoïm aquest projecte perquè els nins de, interessats, diguéssim, de Mallorca puguin, fer-lo, tinguin aquesta oportunitat.
0: Però quin luxe, no?, aquests infants poden accedir en aquest taller. No sé si les places estan plenes, si encara qualcú així darrere hora se pot apuntar.
3: Encara poden fer crida.
1: Sí, és que sí, de fet és un dels objectius, eh? I vos agraïm molt que mos, concediu aquest espai, perquè les places no estan plenes i trobam que és una pena perquè és vera que pensem que és una oportunitat. El preu del taller és, o sigui, està molt per davall de lo que és un campus teatral o un campus especialitzat de qualsevol, cosa. Li hem posat el preu de 50 euros les dues setmanes, és
3: dues,
1: a dir,
3: setmanes,
1: dues setmanes senceres. Mm. És a dir, està molt per davall de lo que és un campus. Sí. I a més, estem disposats si hi ha, si així tot, hi ha famílies que no ho puguin pagar o que no els hi vagi bé, que se posin en contacte amb nosaltres i mirem la possibilitat de becar-los. No tenim problema i no volem que això sigui un problema per ningú.
3: Com ho han de fer? Com s'ha de fer? Entrar a la pàgina de Cine Cineu?
2: Millor si ens envien un mail en el cinecineu@gmail.com i nosaltres els hi contestem tot d'una.
1: Sí, estarem atents en el correu, encara que sigui cap de setmana, sabent que són aquests darrers dies, però sí, que mos escriguin un correu electrònic i mos posem en contacte i mirem de fer-ho possible.
3: Són dues setmanes de dies intensos. Quins horaris té?
2: Els horaris són de divendres a hora baixa, divendres a hora baixa, i després els altres dies, dimarts, dimecres, dijous i divendres, són els de matins. Això de que el dimecres sigui sora baixa és perquè
1: dilluns.
2: El dilluns fos sora baixa és perquè, en teoria s'entreguen notes, hi ha darreres coses en l'escola i ja començàvem el mateix dilluns.
3: Clar. Ho compaginat, no? Fet venir bé.
1: Sí, ho ha fet venir bé. En ses dates, ha estat un poc complicat de ses dates entre l'escola, les seves dates dels talleristes i un poc tot plegat hem pogut fer aquest matxembrat i mos ha quedat així. Dilluns serà sorobassa i els altres dies és de matí.
3: I quant d'infants hi podrien participar?
1: Fins a més o manco, unes de 8.
2: Una cosa important és que el darrer dia, a partir de tota la feina de les dues setmanes, hi haurà una representació. A partir de tota la feina, convidarem a familiars i altra gent que vengui a veure'ls, que vengui a veure el resultat, el final d'aquest.
3: Ui, quin nervis, eh?
2: No,
3: quina pressió.
2: No, perquè de veres, tot és molt lúdic. Ha de ser per passar-ho bé.
1: Sí, i també vull dir que, clar, els talleristes també estan molt acostumats a les dinàmiques familiars i tot, és a dir, sí, s'ha de fallar qualque dia perquè la família té el que sigui, no és un problema. Ja està com a plantejat dins l'estructura total que hi ha dir qualque dia que hi ha qualcú que falla, no seria un problema, tampoc.
0: I que si aneu a tren, que
1: sí,
0: qualque infant...
1: Si aneu a tren, i si no, se pot fer una cotxada, si venen tres de Palma, també poden fer una cotxada, hi ha maneres, sí.
0: Hi ha maneres d'arribar i ho fareu en el cine, en el vostre local d'experimentació i d'assaig.
1: Exactament, en el cine de Cineu.
3: Que hi fa fresca.
1: Hi fa fresca.
2: És important.
3: També s'ha de dir.
2: Sí. És així.
1: Sí, està bé, sí.
0: Clar, és molt interessant la temàtica del contingut perquè en parlam moltíssim en el mitjà de comunicació de com les xarxes poden influir, sobretot en aquestes edats que són com a les més vulnerables, no? Entre 11 i 15 anys, que està molt bé donar-los eines perquè sàpiguen on hi ha la realitat, on hi ha la ficció, fins a quin punt les pot afectar, com està també aquesta cosa de la bellesa, sempre aquesta cosa de que sempre has de ser vell i de que sempre has d'exposar la teva millor cara a les xarxes. Supos que són moltes coses, no?
1: Sí, i jo crec que cada vegada és més difícil ser ni adolescent. Crec que és molt més difícil ara que quan nosaltres érem petits.
3: Massa estímuls.
1: Sí, no teníem tant d'estímuls, nosaltres teníem aquest món i ja està, però ells tenen aquest món i després tenen el món digital, tenen la seva identitat en el món real i després tenen la identitat digital. I són tantes coses que gestionar que jo ho veig molt complicat i és vera que crec que tot allò que se pugui fer per ajudar-los a gestionar tot aquest el que dius tu, no? Aquests estímuls, aquesta pressió estètica i dels likes i de que has de ser popular, o sigui, hi ha tantes coses que s'han magnificat tant per les xarxes que crec que qualsevol ajuda o qualsevol cosa que pugui ajudar-los a reflexionar, en aquest cas aquest campus també, a través de pues de ser lúdica, no? de divertir-se i de pensar, o sigui, tot això crec que ha de ser, és necessari, és que és molt necessari, perquè és molt complicat ara. Sí.
3: Perquè, clar.
0: I que també pot ser un joc, que és això que dèieu, no? Vull dir que el selfie també pot ser un joc, també pot ser una expressió artística, perquè en l'art també té molta cabuda en les vostres també temàtiques teatrals, no?
2: Absolutament, és així. Sí. És que penso que és molt necessari. O sigui, crec que no ho hem fet mai, aquest campus, però tot d'una hi va haver aquest interès meravellós, no? O sigui, hem apuntat la nostra filla, perquè mos ha semblat que ha de ser un moment... I per conciliació familiar en duita. No, la tenim aquí clar, davant d'un micro, no sé si pot parlar o no pot parlar,
3: idò,
2: si vol parlar o no vol parlar.
3: Ara xerrem amb ella.
2: Però és una de les persones que formarà part d'aquest campus teatral.
3: Com estàs?
4: Bé. Sí,
3: qui ets?
4: Soc la Sabrina.
3: Sabrina. Faràs tu aquest campus. Sí. Ets de les primeres inscrites.
4: Hombre, soc Sofia d'Escafón.
3: Per tant, hi havies d'estar inscrita, sí o sí.
0: Quin remei, eh?
3: Sí, quin remei, eh? Sí. Els pares t'hi fan a ser.
4: Sí.
3: I en quina il·lusió hi vas?
4: Bueno,
3: una vegada has acabat escola.
4: A mi no m'encanta el teatre, però si m'apunten. I a la millor m'ho pas bé i a la millor m'ho pas.
3: Clar. T'hi han apuntat, no
4: sí,
3: t'hi has apuntat tu.
4: Exacte. Mm.
2: He de dir que en el principi tenia més il·lusió. Quan la vàrem apuntar en el principi...
3: Perquè s'acosta, perquè ja s'acosta.
2: Deu-se això.
3: Clar.
2: Deu-se això.
3: Què voldries fer, si no? Passar la mà? Tot
4: no,
3: el dia.
4: Descansar i dormir.
3: Ah, dormir. Però,
0: exacte.
3: Però dormir ja deu dormir.
2: No m'ho sorprèn gens.
4: A dormir queda. No sé.
3: Sentint a Margalida que demanava si...
0: Tens... Ja té mòbil, sí.
3: Exacte.
4: No, encara no.
1: No, ell és de les poques que... l'únic, no ho sé, sap, de la teva classe...
3: Ah. Quina edat tens?
1: Que no té mòbil.
4: Tenc...
3: Quina edat tens?
4: 12.
3: 12.
4: Mm.
1: Sí, és per això també que va adreçat en aquestes edats, perquè és quan solen tenir el primer mòbil. Ella, per exemple, en Sabrina, quan tenia 11 i 10 anys, o sigui, ja era de les poques que no tenia mòbil i cada vegada és més rara avis.
3: I com ho vius? Entre els teus companys, entre les amistats?
4: Bueno, pues... Ara jo almenys tinc WhatsApp, però... No tenir com... O sea, està bé tenir contactes per poder xerrar amb els teus amics, però... Bueno, tinc WhatsApp i me va bé i puc comunicar-me.
3: O sea, clar, que tens.
4: Ara el telèfon per jo, ara, just ara, no és molt necessari.
3: No tens dispositiu de telèfon mòbil, però tens
4: un
3: rellotge.
4: Tenc
3: un
4: rellotge.
1: Fa poquet que té un rellotge amb WhatsApp, és
3: WhatsApp.
1: WhatsApp, per poder xerrar amb els amics.
0: Hem de fer, Marta, Sabrina, Biel, hem de fer una petita pausa i després tornant tot d'una que vos han preparat un joquet.
4: No. Val.
2: Entesos.
4: Adéu.
5: Començant pels actors, pels director, producció, s'apuntador, a taquilla, sastres, perruquers... Sé cert que és un món que hi ha molt més de lo que jo pugui dir.
6: Després, això, regidor, que és la persona una mica que s'encarrega de jardí de la funció tot ball i puesto, cap de sala, cap tècnic, tots són molt importants, productors...
7: Nosaltres no fèiem teatre a nivell professional, és tot molt amateur. És veritat que aquí a Eivissa van sorgint grups de teatre, però professionals i que hi hagi una cantera així, no n'hi ha.
8: En Rafael, no, tot sempre li diré a Bunyol, en Rafalet, en Salvador Bujosa, en Paquita Canals, en Guillem Simó. Són grans.
9: En Miquel Morra, en Margarida Pericà.
8: Sí, són molt bona gent i grans actors.
9: Actors de teatre.
10: L'actor més important del teatre, que nosaltres recordem, era l'acomodador. La muntava en la pila, com per la gent. També hi havia els que venia a les entrades, el taquiller, la Mont Jaume.
11: Estramuista.
12: Estramuista.
11: Que també...
9: Aquell que està dins d'aquella capelleta que llegia.
12: S'apuntador.
9: S'apuntador.
6: S'apuntador, bé, és un ofici que crec que s'ha perdut bastant, però sí, suposo que encara hi ha.
11: IB3 Ràdio és investigació.
12: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
13: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
14: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys, el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
15: Guanya qui la sap més llarga.
0: En aquests darrers minutets que mos queden darrers del programa, farem un pot de vocabulari relacionat amb el selfie i tot el món que l'envolta. Podeu concursar tots tres, Marta, Sabrina, Biel. Jo. Primera pregunta, mem. Com s'anomena la variant del selfie que es fa amb un grup de persones?
3: Mm. Tenim dues opcions.
2: Ah, vale, sí, ja ho sabeu. Si tinc opció...
3: Bioselfie o Wi-Fi.
2: No Wi-Fi, és
4: Wi-Fi.
2: Wi-Fi. Sí, sí.
0: Bon,
2: ho vaig veure una sèrie.
3: Jo no ho sabia.
2: Ho vaig veure una sèrie.
4: Jo no ho sabia. No.
2: Sí, sí.
0: Ui, que vol dir naltros,
2: claro.
0: I fi de selfie, exacte. Mm-hmm. Un selfie de persones. Segona pregunta. Quin concepte descriu l'acció de publicar una quantitat excessiva d'informació personal i d'imatges a la xarxa?
3: Oversharing o fubbing?
4: Jo diria oversharing.
3: Molt bé.
0: La Sabrina també molt bé.
3: Sí, molt bé, molt bé.
1: D'això en sap més que no, no crec.
2: No havia sentit mai.
0: Un bon equip.
1: Jo tampoc, però...
0: I doncs sí, oversharing vol dir això, la pèrdua de frontera entre el que és privat i el que és públic per un excés de publicacions. Quan publiques coses molt íntimes de la teva vida privada, te diuen, fas oversharing, alerta. Doncs això. Molt bé, una altra pregunta. A què se refereix el terme comissariat d'imatges, image curation, en el context del perfil digital?
3: I doncs, se refereix a la selecció deliberada i edició de fotografies per projectar una imatge específica, o se refereix a l'emmagatzematge automàtic de totes les fotos al núvol?
2: La primera, segur.
1: Sí, jo sí? També diria la primera.
4: També, sí.
3: Anau bé, anau
0: bé. Molt bé, molt bé. Exacte. És com un comissariat d'art que l'usuari tria només allò que vol mostrar per construir el seu relat personal.
2: Família,
0: efectivament. Va.
1: Mostrar lo bo.
0: Que volem... Exacte, mostrar lo bo.
1: Mostrar lo bo.
0: Va, darrera pregunta. Què és la dismòrfia del selfie?
3: És el desig de voler-se assemblar físicament a la pròpia imatge, retocada amb filtres

0: campus de 2 setmanes que es farà i donem les gràcies a la Marta Barceló, en Biel Jordà i a Sabrina. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies. Per I bon campus. Sí.
0: Ànims i bon campus. Una ferrada.
1: Gràcies, una ferrada. Adéu.
3: Adéu.
0: Arriben els serveis informatius i tornem tot una.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
5: Bon dia. Les altes temperatures ja es deixen notar a les portes de l'episodi de calor que s'espera per aquest cap de setmana. Els termòmetres superaran els 35 graus amb pics de fins a 40 graus a punts concrets de l'arxipèlag. Unes temperatures elevades que enganxa ja els més petits de vacances. Avui acaba el curs escolar en un dia també de molta mobilitat a les carreteres. A aquesta hora hi ha retencions a diversos punts de l'illa. Per això connectem amb la sala de control de la DGT. Dani Famania, bon dia.
6: Hola, bon dia. Pues en aquest moment trobem tràfic lent i aturades intermitents. A Xenia 20, via cintura, en sentit a la port, des de l'altura del polígon Son Valentí, fins a sortir de Vinca. I a Xenia de Nou, tot i que és un major en sentit a la port, des del Palau de Congressos fins al polígon de Sonoms. Això és tot per ara, bon dia.
5: Moltes gràcies doncs, per aquesta informació des de la Direcció General de Trànsit. Avancem amb més qüestions. El president espanyol Pedro Sánchez celebra la fi de la guerra entre els Estats Units i l'Iran.
7: Això així ho ha dit en roda de premsa des de Brussel·les, on també ha destacat que la cooperació europea és essencial en aquesta mena de conflictes.
8: El principi del fin d'un conflicte que nunca debió producirse, ojalá, porque los europeos, desde luego, debemos también hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se consolide esta paz. Entre otras cosas porque la factura de la guerra en Oriente Medio está siendo devastadora. Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses.
5: Tot això quan Israel i Hezbollah han acordat un alto al foc després d'una forta nit d'escalada bèl·lica al Líban. Així ho ha confirmat el mitjà Reuters, un funcionari estatunidenc tancat per negociadors dels Estats Units i Qatar amb l'ajuda de l'Iran.
7: Això després de la signatura de l'acord preliminar entre Estats Units i l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura del pas d'Hormuz. Un alt càrrec israelà ho ha ratificat, aquest alt el foc, diu que estem en l'aire el foc, si Hezbollah no ens ataca, no estem en temps de guerra, encara que ha precisat que les tropes seguiran en el sud del Líban.
5: I canvis a la Conselleria d'Agricultura. Ha dimitit el director general Fernando Fernández, que serà substituït en el càrrec per Georgina Brunet, gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària.
7: Fernández va arribar a les Balears l'any 2009, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la Conselleria. 2 anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet com a conseller de la matèria.
5: I avui també que el govern ha aprovat els criteris d'un nou complement de productivitat que l'executiu pagarà als funcionaris que més rendeixin. Es tracta d'una iniciativa que s'emmarca en la millora de les condicions de feina dels empleats públics que es desenvolupa aquesta legislatura.
7: El plus es pagarà a tots els treballadors del sector públic, és a dir, als funcionaris, al personal laboral i al sector públic instrumental. El conseller Antoni Costa defensa que l'incentiu econòmic és una mesura per fomentar la productividad y premiar a los que más se esforcen y donen resultados.
9: Queremos que este complemento de productividad sirva para eso, para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada a hacer tareas de carácter público.
5: I amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 5 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Començam aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres. Som a Mallorca i a Menorca avui, mig equip a una banda, mig equip a l'altra. Tenim en Miguel Saler al control tècnic i fins ara hem jugat amb les paraules, però ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: i per conèixer-la saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia, som aquí.
0: I el Celestí Oliver, com
2: som
0: estàu?
2: Som aquí, bé. I
0: molt
2: tu?
0: Bé. Bé, hem après vocabulari nou avui, eh?
2: Sí, sí, sí, jo sobretot.
0: Amb aquest selfies.
2: Sí, amb aquest,
0: sí, sí,
2: amb aquest wifi.
0: I aquest, exacte. Però bé, ara passen coses per les Balears, ja ho sabeu, moltes, i una d'elles és que no sé si vos haureu donat compte, però de cop hi ha moltes papallones que han arribat aquests dies a les nostres illes. 1, 2, 3.

0: I d'aquest fenomen l'ha notat moltes zones com Pollença, Alcúdia. De fet, l'Ajuntament d'Alcúdia ha arribat a fer un comunicat per xarxes socials parlant d'aquestes papallones migradores dels cars, les Vanessa Carduí, i expliquen el tema molt bé. No és cap plaga ni res preocupant, diuen. Al contrari, veure'n tantes volant és un bon senyal, indica que hi ha aliment disponible, vegetació florida i condicions favorables per als pol·linitzadors.
1: Sí, i per casualitat també vaig veure una història d'Instagram de Miquel Puiggròs, que és biòleg i periodista, el coneixen també en aquest programa, que explica que aquesta onada de papallones que han rebut a les Balears no és res inusual, de fet cada any n'hi ha, però enguany aquesta espècie està molt prolífica i per això n'hi ha hagut tantes.

0: Idò, aquestes papallones Vanessa Carduy arriben cada any a les nostres illes, enguany amb un nombre superior a anys anteriors. Com deien, quan arriba la calor, parteixen d'Àfrica i recorren més de 10.000 quilòmetres per anar a cercar un clima més fred a països del nord d'Europa. I el nostre territori és un dels punts d'aturada per alimentar-se i descansar abans de continuar, Miquel.
1: Jo hi llegia això de les papallones Carduy, i clar, de què me sonava aquest nom?
0: Clar.
1: Me sonava d'una cosa, i és que me va venir d'escac que hem parlat ja d'aquestes papallones. Vam parlar sobre un llibre que va presentar fa poc. L'escriptora Maria Estelric, un conte que utilitza aquesta migració que fan per construir un relat un poc diferent, que no va relacionat amb les papallones, però a veure que els utilitza per fer aquest conte, i ella mos explica com va arribar en aquesta història.
2: Jo ni som biòloga, ni som investigadora, ni som científica. No, jo som una docent curiosa, crítica. Les papallones Carduy em veia volar pel meu corral, pel meu jardí, per les caminades per aquí on vaig, i això me va instigar a cercar per què venien, de on venien, a on anaven. Vaig estar documentant un any i vaig descobrir això, que és una papallona, les Carduy, apassionant.
0: Això ha estat aquest conte d'Anna Maria Estelric, que els ha fet venir amb massa.
1: Sí. Jo crec que sí.
0: Els ha cridat encara més.
1: Ella està contenta,
0: sí,
1: perquè la gent li xerra molt.
0: Clar.
1: Li diuen, mira...
0: Clar, perquè ara és una coincidència, coincideix aquest conte amb aquesta arribada massiva d'aquestes papallones Carduy. Com diu una Maria, aquesta espècie és apassionant, igual que la seva migració, perquè una papallona no fa tot el recorregut, sinó que el fan entre diverses generacions. És una migració comunitària. Anna Maria Estelric ens n'explica més coses.
2: Aquesta missió que ha de mantenir dins els seus gens, perquè si no no m'ho puc explicar d'altra manera, fan aquest recorregut de mils de quilòmetres cada any, parteixen, travessen la Mediterrània, travessen països i països, travessen, de fet, dos continents. S'aturen a les illes i ara mirau en guany quin espectacle que ens han deixat, quin fenomen tan extraordinari, que hi ha papallones Carduy per tot. Ja, de fet, cada dia m'arriben missatges i m'arriben vídeos i comentaris de les Carduy, perquè són meravelloses, són precioses.

0: Doncs sí, ben interessant aquest reportatge, això que ens explica Anna Maria, però nosaltres també en volem parlar amb un especialista d'aquesta espècie de papallones. És en Pau Colom, ecòleg, investigador interessat en insectes i papallones. Com anem, Pau? Benvingut.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt bé, gràcies a tu, Pau. Va, primer de tot, quines característiques tenen aquestes papallones i sobretot si les podem diferenciar de qualque manera de les altres que també hi ha i com viuen a les illes?
1: Sí, bé, té una coloració que és vera que se pot confondre amb altres papallones perquè és una coloració marronosa, taques negres, algunes taques blanques... Però quan la veiem volar sí que és molt diferent de la resta. Té un vol molt ràpid, és una espècie, com bé heu dit, que és migradora i per això necessita tenir una capacitat de vol molt alta i quan la veiem, quan veiem passar moltes vegades una papallona volant ràpid, amb moviments molt nerviosos, en molt de casos és aquesta papallona semigradora d'escars, Vanessa Cardwin, sí.
0: Perquè en tenim tantes enguany, ho dèiem, s'han trobat còmodes aquí?
1: Sí, lo d'enguany ha estat espectacular. De fet, jo des que vaig començar a estudiar les papallones crec que és l'any que hi ha hagut una arribada més forta. Fa sis anys crec que també en van veure moltes, però com aquests niguls de papallones que s'han observat, ha estat una cosa molt excepcional. I sí que és cert que nosaltres preveien que podia ser un bon any per aquesta papallona. No mos esperàvem que seria tan espectacular, però les situacions en el Magreb, tota la zona del nord d'Àfrica, ha estat especialment seca els darrers anys. Hi ha hagut una sequera molt, molt forta. I, en canvi, el darrer any va haver unes pluges molt, molt intenses i la situació ha canviat radicalment en aquesta regió del Magreb. I, de fet, hi ha unes imatges de satèl·lit que des febrer del 2025, comparant 2025 i 2026, que són espectaculars perquè veus un panorama marró, gris, desolador en el 2025 i el 2026 passa a veure-se un verd molt intens. I això ha estat per totes aquestes pluges que hi ha hagut durant l'hivern. I això vol dir, tota aquesta verdor, vol dir molts més recursos per aquestes papallones. Durant tots aquests mesos d'hivern i ara, en el principi de la primavera, abans de que arribassin aquí, han estat reproduint-se allà i és una espècie, al final, oportunista, que quan té recursos, molt de cops se donen aquestes explosions demogràfiques. I el que està arribant aquestes darreres setmanes aquí és un poc el resultat de lo que ha passat allà els darrers mesos.
0: És a dir, que aquí sí que han trobat un bon hàbitat, però que ja venien surades, sí, ben alimentades, perquè mos entenguem.
1: Exacte. O sigui, han aprofitat aquí per aturar-se, reposar força, inclús reproduir-se, però el que veurem ara és que segurament les pròximes setmanes les deixarem de veure perquè continuaran la migració cap al nord i seguiran pues, el seu viatge d'anada.
2: Ara que ja arrenc d'aquesta migració, una cosa fascinant és tot el recorregut aquest que fan per cercar els climes freds. Quan la comencen i quan l'acaben en aquesta migració i per quin país els passen? Perquè en fan de quilòmetres, eh?
1: Sí, és una de les migracions més espectaculars. De fet, bé, tothom coneix, no? Per exemple, la migració de la papallona monarca, no? que va des de sud de Canadà, nord d'Amèrica fins a Mèxic, no? I és probablement una de les més conegudes, però la Vanessa Cardwin, de fet, la guanya amb bastant de quilòmetres perquè hem de pensar que comença la migració en els finals de l'hivern, principi de primavera, en la regió de Sahel. Hi ha una part de la població que se concentra a la regió de Sahel, és a dir, Senegal, Mauritània, Mali. Hi ha una part que se concentra a l'hivern a la zona del Magreb. En tot cas, tota la població s'acaba concentrant en el nord d'Àfrica a finals de l'hivern, i a la primavera, a principis de març, abril, comencen a haver arribades a la zona mediterrània, a les nostres illes i a la península Ibèrica, i a partir d'ara pues, ja comencen a migrar cap al nord d'Europa. De fet, ja també han arribat alguns exemplars d'arribades de dispersions anteriors en el centre d'Europa, i poden arribar fins a països pues, com Suècia, Noruega, o sigui, fins al nord d'Europa. Mm-hmm. Llavors, quan allà les condicions comencin a ser adverses, quan comencin a baixar les temperatures, començaran el viatge de tornada. I aquí segurament, setembre-octubre, tornaran a passar per aquí, faran una aturada curteta i tornaran a baixar cap a Àfrica. Algunes se quedaran una altra vegada a la zona de Marroc, per exemple, i altres creuaran el desert i arribaran a Sahel.
3: Clar, Pau, hi ha una imatge contundent, i és que travessen la Mar Gran, quilòmetres i quilòmetres de mar. Per tant, això suposa un, no sé, un doble, un triple, o un múltiple esforç, no?
1: Sí, és espectacular. De fet, ja hi ha certes evidències de que una mateixa papallona d'aquesta espècie pot arribar a dispersar-se més de 1.000-2.000 quilòmetres, o sigui, és espectacular.
3: Wow.
1: El que hem vist també que un pot l'estratègia que utilitzen és que volen amb alçada i aprofiten les corrents d'aire, llavors això fa que puguin agafar velocitats de fins a 50-60 quilòmetres per hora,
3: ja n'hi ha.
1: I fer els viatges amb bastant poc temps. No?
3: És increïble.
1: Sí. I és un poc això, no? És una espècie que s'ha adaptat en lloc de quan te quedes sense recursos o quan t'arribes fred, entrar en diapausa, com fan moltes papallones, pues lo que fa és viatjar per estar sempre en una zona del planeta on té unes condicions favorables, tant de temperatura com de recursos, i és com ha evolucionat aquesta espècie.
2: Perquè, Pau, hi ha altres espècies de papallones que fan hibernació, no?
1: Clar, la majoria de papallones i d'insectes, quan arriba l'hivern, el que fan és entrar en hibernació, en un estat de diapausa, i esperen a que les temperatures tornin a pujar a la primavera per tornar-se a activar. De fet, algunes inclús acaben la seva activitat abans, entren en diapausa abans, quan no tenen recursos. Per exemple, quan les seves plantes de les quals s'alimenten s'assequen i ja preveuen que no tindran recurs, doncs entren en aquest estat de diapausa i esperen a l'any següent. Aquesta papallona el que fa és que està sempre en estat actiu, diguéssim, i no arriba a entrar mai en aquest estat d'hibernació, perquè el que fa és això, anar viatjant i anar moguent-se per estar sempre sincronitzada, diguéssim, amb unes condicions favorables.
3: És fascinant. I ets la papallona que fa més via?
1: Probablement. O és una d'elles,
2: si
1: no? Si
2: arriben a 60 quilòmetres per hora.
1: No té encara rànquing, però sí, segurament ell, aquesta espècie, o sa monarca, que també és una gran migradora, doncs de les espècies que poden agafar velocitats més altes, sí.
0: I, Pau, tema de pol·linitzadors. Són pol·linitzadores les papallones? Ens ajudaran a tenir un ecosistema més divers que la seva aturada per el seu pas per les nostres illes?
1: I tant. Vull dir, les papallones estan visitant flors constantment i això fa que recullin pol·len i el passin d'una planta a una altra. És cert que no són tan bones pol·linitzadores com les abelles, per exemple, que tots sabem que són les pol·linitzadores per excel·lència, però conjuntament pues, amb els escarabats, amb les vespes, amb les abelles, amb els sírfids, formen part, no?, d'aquesta comunitat de pol·linitzadors que és essencial per les nostres plantes i també pels cultius i de fet per la seguretat alimentària.
0: Idò, benvingudes, no? Siguin i venguin.
1: Exacte.
0: I tornin. Sí. Que bé. Mira, és una bona notícia enguany, aquestes papallones. En quina zona les han vistes més, ja per acabar, Pau?
1: Sí, doncs pues, realment, clar, és que ja t'he dit que ens han arribat observacions d'arreu de les illes, en el nord, a Alcúdia, aquests nígols de papallones, també pel sud, per la colònia de Sant Jordi. Però, mira, te comentaré que nosaltres tenim, de fet, un projecte de seguiment de papallones, no? Que tenim diferents voluntaris que cada setmana van a comptar papallones a diferents indrets de les illes i s'estan batent rècords, te pots imaginar, perquè, per exemple, a Formentera, en el Pla de la Mola, un voluntari nostre va comptar fins a 1.500 papallones d'aquesta espècie amb 2 quilòmetres d'itinerari. A Menorca, una altra col·laboradora del projecte a la Vall va comptar unes 1.800 papallones en 3 quilòmetres a prop de la costa. És a dir, que realment ha estat arreu de les illes. En alguns moments s'han concentrat més a la zona nord perquè estan esperant a la millor ja per migrar cap al nord i se concentren en el nord de les illes, esperen a que hi hagi vents favorables de nord i en el moment en què arriben aquests vents continuen la migració cap a el nord d'Europa.
3: Pau, i com ho feis per comptar?
2: Clar, és una pregunta important.
3: Sí. Com ho feis per dos comptes?
1: Sí, és una pregunta habitual.
3: Per destriar aquesta noche que ja he comptat.
1: Bueno, te pots imaginar que quan hi ha aquestes explosions la dificultat augmenta moltíssim i hi ha un marge d'error important. Vull dir, tenim voluntaris que ens han dit que hi ha hagut setmanes que les han hagut de comptar de 5 en 5 perquè no hi ha manera. Llavors, el que fan els nostres voluntaris és que recorren aquest itinerari que es fix, és un transecte d'això de 1, 2 o 3 quilòmetres i van caminant i van apuntant totes les papallones que veuen. Duen normalment també un caçapapallones per si necessiten recollir alguna papallona per poder-la identificar millor. I bé, aquestes setmanes que hi ha aquestes explosions, doncs a vegades el que fan és que fan una vegada transecte només per comptar aquesta papallona i fer una estimació, òbviament, amb aquest marge d'error que em pots estar comptant 50 amunt, 50 avall, i després tornen a fer-lo i compten la resta d'espècies que també són interessants, però en nombres molt menors.
3: Fascinant.
0: I de Pau Colom, moltes gràcies per tota aquesta informació tan fantàstica que mos has donat i tan ben feta. I res, bon cap de setmana, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada. I de Celestí Miquel, molt interessant això de les papallones. Ara, si vos sembla, fem una pausa i tornem tot d'una.
3: Vinga.

0: Stendhal, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Què és el sensellarisme? El sensellarisme és la situació de les persones que no disposen d'un habitatge digne i que viuen al carrer o en condicions molt precàries, exposades cada dia al fred o a la calor. A la solitud hi ha una gran vulnerabilitat. Aquest terme deriva de l'expressió persona sense llar. Dormir al ras no és només una manca de sostre, sinó també de protecció, de seguretat i d'un espai on poder descansar amb dignitat. Cada mort relacionada amb onades de fred ens recorda la gravetat d'aquesta realitat social. El terme sensellarisme s'utilitza per designar aquest fenomen social i té equivalents en totes les llengües. Sinhogarismo en espanyol, per exemple, o homeless en anglès. Es tracta de situacions tristament reals que, malauradament, continuen presents a la nostra societat. Tant de bo que no haguéssim de designar realitats d'aquest tipus. Terme explicat, terme acabat.
1: TV3 Ràdio és actualitat.
2: TV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. TV3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, però que no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
4: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
6: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
12: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Quin és el teu moment de tento?
1: Hola, sóc Antònia Dama, de Pollença. Quan he de fer un tento, m'assec i dic, ja era hora.

0: Celestim, aquesta música, avui que som a la distància física, però sí, no radiofònica, t'imagino.
1: Ens separa la mà, sí, però...
0: Amb un collar de...
1: Som a prop.
0: De flors.
1: Ah, sí? Això sí. M'imagines amb un collar de flors? Sí? Bé, sí.
0: Sí.
1: A veure, sí. Bé,
0: podria ser,
1: me posaré,
0: no?
1: Ara me posaré. Sí, ara, podria ara. Ser, podria ser.
0: Bona cosa. tenim una pregunta. Sí. Recordem que avui jo som a Menorca i en Miquel i en Celesti són els estudis de Mallorca, però
1: tenim
0: això és fantàstica.
1: Per, sí.
0: Per això la insularitat és divina. Avui poder ser aquí amb els companys de Menorca és que no... és molt agraït tot això.
1: Sí, sí, això mateix.
0: Bé, és així. Doncs bé, recordem la pregunta del dia perquè...
1: Vinga.
0: Avui parlàvem d'una onomatopeia, aquestes paraules que tant ens agraden, i a Menorca en diuen fiat d'ué i a Mallorca nin o infant d'ué, i aquest ué és el que també ens fa pensar un poc en la onomatopeia i la pregunta d'avui, que és precisament que és un nin d'ué. I teníem tres opcions, Celestí.
1: És un infant que brama molt, que plora molt, és un infant molt petit, que ha acabat de néixer, o és un infant a qui li cauen ses dents de llet?
0: Tenim un 21% dels nostres oients que han optat per la opció A, un infant que plora molt. Clar. Un 71% diuen que és un infant molt petit, que acaba de néixer, un infantó. I un 7% diu que és un infant que li cauen ses dents de llet. I mira... Doncs això seria un nin d'ué. Ens agrada molt avui aquesta pregunta. Podeu seguir responent a l'Instagram del programa. També ens podeu telefonar, si ho voleu.
1: Fins que no acabem, no direm quina és la resposta correcta.
0: Encara ens queda una estoneta de programa. Però, Celestí, ara hem de parlar de James Joyce i d'Ulisses, crec. Endavant.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

Idò, si continuem, i ara vos hem de contar que un any més, aquesta setmana, s'ha fet una nova edició del Bloomsday, la celebració que es fa cada any dedicada a James Joyce i a la seva obra més coneguda, que és Ulisses. Enguany, amb una lectura dramatitzada d'alguns fragments de la novel·la a càrrec d'en Eduard Moya.

0: Celestí, t'ho dona't a donar un pas amb aquesta cançó, tot sí. Esperant que ho deixis fantàstica, però el abans m'ho ha telefonat a Xisca. Xisca, com anam?
1: Va bé. Volia votar. Volia dir que un...
0: Així m'agrada.
1: Un nen duè és un nen que va de néixer, un nadó.
0: Encara una paraula
1: que s'usava molt, bé, en temps meu sí. Ara s'ha passat un poc, però jo de jove sempre era un hindué.
0: Un hindué, sí. I de on sou, Xisca?
1: De Pollença.
0: De Pollença, molt bé. I en teniu de hindué a prop?
1: No, ja no.
0: Ara no.
1: Ja no, ja no.
2: Queden enrere.
1: Queden enrere, han crescut ja.
0: Exacte, se fan grans.
1: Se fan grans, sí.
0: Idò, Xisca, que bé, moltíssimes gràcies per telefonar i donar-nos la vostra resposta a la pregunta del dia i que n'hi hagi molts de hindué, Norba.
1: Sí, és important. Vinga, moltes tant. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Una ferrada i mal d'anys a Pollença. Gràcies, Xisca.
1: Gràcies.
0: Que bé, doncs ens ha telefonat de Xisca per respondre a la pregunta del dia, però Celestí, hem de continuar i explicar aquest tema sobre Jane Joyce.
2: Sí, escoltàvem aquest Tot esperant Ulisses, aquesta adaptació d'Ovidi Montllor que feia Chris Joanico, i és que aquest dimarts Palma tornava a acollir una nova edició i ja en van 7 del Bloomsday, aquesta celebració anual dedicada a James Joyce i la seva obra Ulisses. Una ruta i lectura dramatitzada de fragments d'aquesta cèlebre obra que, i ja en van 7, fa Eduard Moyà, que ja el tenim aquí, en qui podrem parlar. El Bloomsday va ser aquest passat dimarts, dia 16 de juny, però del 1904 és quan transcorre l'obra, la novel·la Ulisses de James Joyce, on ens volem endinsar a continuació. I atenció, Margalida, perquè m'acaba de dir que hi ha una certa connexió, bé, no cert, jo he afegit certa, hi ha una connexió amb les sí? papallones.
0: Ah, mira que bé. Eduard Moyà, com estàs? Benvingut.
3: Com va, Marga? Com està? Oh, mira, jo sempre
2: bé,
3: sé que... Celesti, com estàs?
2: Bé.
3: Sé que sempre que venc aquí hi ha qualque trampa i jo ja me l'he preparada.
2: Ah, ja t'ho has preparat bé.
3: Sí, perquè sempre hi ha una pregunta que no te l'esperes i dir, mira, avui no m'agafen, Celesti. I llavors puc dir que hi ha una papallona a Papua Nova Guinea i Austràlia que se diu Papilio Ulisses. I és justament perquè també és una papallona migrant. I és justament aquest viatge el que li dona el nom a la papallona blava, preciosa i espectacular que viu als boscs de Papua i cruza l'estret de Torres entre el continent australià i Papua Nova Guinea.
0: És que allò que no sap Eduard Moyà, és que...
3: No. Tot són relacions. I és que és vera que, penseu, que l'Ulisses de... Bé, l'Odissea d'Homer és el text fundacional del món occidental, no? De literatura occidental. I amb James Joyce, el que va voler 2.700 anys més tard, es feia una revisitació d'aquest clàssic d'Homer. El va dir... Justament el va anomenar com el protagonista, Odisseu, que els romans li demanaven Ulisses, però no succeeix a la Mediterrània, vull dir que aquesta trajectòria ni succeeix en 9 anys, sinó que passa el dia 16 de juny de 1904 a Dublín. D'ençà que s'aixeca el protagonista, va pels carrers de Dublín, li passen no són ni microaventures, són esdeveniments domèstics quotidians, plans de microèpica, si vols, i torna a casa seva al vespre, i tot això ho conta en 800 pàgines.
2: Tu sempre dus Ulisses damunt? Ho dic, Margalida, perquè, clar, tu ets a Menorca.
0: L'ha duit.
2: Però, clar, té el llibre davant. Jo no sé si l'has duit tota la setmana damunt o el dut sempre.
3: No, pot pensar. Mira, si hagués de dur l'Ulisses, no, ningú aniria al gimnàs, no? Això seria
2: no,
3: carregar dos quilos.
2: Pesa.
3: Exacte, pesa. Però és cert que sempre s'hi torna, l'Ulisses, no? Perquè hi ha capítols escrits de manera diferent, és molt juguen amb el llenguatge. Hi ha escenes que jo veig per Palma que tenen molt a veure amb les escenes que veiem Joyce al Dublín de 1916 o quan ell se'n va anar al 1904, quan va, on se va escriure a l'Ulisses de Joyce, no?
2: Quines escenes, venga? Sí, en termini de pla, perquè, mira, clar, aquesta ruta se va fer dimarts i fa 7 vegades que se fa, 7 anys.
3: Exacte.
2: Per tant,
3: sí, pensa,
2: quins llocs tenim?
3: Pensa que l'Odissea d'Homer és tot èpica pura. És uns viatgers que acaben de guanyar la guerra de Troia, és l'Odisseu, que torna a casa seva, però els déus no volen que torni, que la tornada sigui fàcil, i li posen trampes, li posen bruixes, gegants, gegants Polifems, tempestes. 2.700 anys més tard, Leopold Bloom, que és un irlandès jueu, camina per Dublín i els problemes, les trampes que li posen als déus, són molt quotidianes. Per exemple, la ideologia. Ell, com a jueu, se sent atacat pels nacionalistes irlandesos, però també se sent atacat pels nacionalistes anglesos en contra dels catòlics. Va a un funeral i té aquest sentiment de pèrdua, i després descobrim que se li va morir un fill, l'únic fill mascle, i ell arrossega tota aquesta pena. Ell, quan surt de casa seva, deixa anar Molly Bloom, que és el paral·lel de Penélope. Però la Molly Bloom, la Penélope moderna, té molta més agència que la Penélope clàssica i té un amant. I el Leopold Bloom, el protagonista d'Ulisses, sap que té un amant i no vol tornar a casa seva per no trobar-se l'amant. Aleshores, va caminant per tot Dublín per fer temps i no trobar-se l'amant i no molestar l'amant i la Molly Bloom. I, per una altra banda, hi ha un tercer personatge molt curiós, que és l'Stephen Dedalus, que vol ser escriptor i mestre i està cercant una veu, està cercant un pare simbòlic, que ell seria com cercar la veu de la literatura occidental, una tradició, no? I justament a un bordell, a una casa de meuques, se troben tots dos. No passa res, però en Stephen Dedalus s'engata amb Leopold Bloom, el salva, i hi ha un capítol quasi final on se troben i aquí comença una gran amistat. El fill troba el pare i el pare troba el fill que mai havia tingut, no?
2: Clar, i quins llocs de Palma identifiques amb tot aquest trànsit que has fet?
3: I doncs,
2: si hi ha llocs concrets.
3: Exacte, això és una trampa.
2: Escenes.
3: Això és una trampa perquè Palma no és Dublín. Aleshores, però el que volem fer amb aquesta ruta és simplement obrir-se gent en els passatjants, que la ciutat és una font inesgotable d'aventura. I que el segle XXI, malgrat pensem que l'aventura és el TikTok o els Reels, la vida interessant està al carrer. Està al carrer i està en els bars i està a la ciutat. I si tu obres els ulls i ets capaç de llegir la ciutat en clau d'èpica i saber qui ets tu dins aquesta èpica, tot agafa forma. La teva vida agafa forma, no?
0: I si jo te vaig veure
3: sí,
0: a una fotografia que anaves vestit de dublines del segle XIX.
2: Clar, de Leopold Bloom, no?
3: Exactament. Bé, jo m'hi veig més... Jo som un poc esperrai. M'hi veig més com en Joyce. Però, sí, però encara estic esperant treure panxa i que se me caigui el pèl i me deixaré el bigot i seré en Leopold Bloom. Però per ara som en James Joyce. Estic cercant un Bloom, si coneixeu un perfil així. Però,
0: sí?
3: Sí, però teníem després també la Núria Cano, una actriu fabulosa que va fer de Molly Bloom, monòleg espectacular. Na Cathy Sweeney, que és una filòloga catalana irlandesa que xerra un català preciós, però mos va llegir fragments de l'original en anglès i mos va cantar una cançó irlandesa que surt al Ulisses. En Joan Toni Serrato, que és un traductor manacorí, mos va llegir fragments també i mos va donar la notícia que ha traduït el Finnegan's Wake, que és una bestiesa colossal, i que per aventura, per final d'any, també tindrem el Finnegan's Wake.
2: Clar, jo t'he demanat.
0: I van molt de fans, eh?
2: Sí,
0: moltíssims de Joyce a Mallorca, al Manco.
3: Sí, pensau que en Joyce, com te diria jo, és un tità molt juganer, de culte, perquè no és per tothom, eh? T'ha d'agradar el llenguatge, primer. T'ha d'agradar jugar amb el llenguatge. Però no és gens snob. Es xerra de qualsevol de nosaltres sense cap tipus de filtre, i del xerra de la sexualitat, xerra de les banyes que du en Bloom i com a duell, xerra del dolor de no ser pare i haver perdre un fill, xerra de complexes. Aleshores, podem dir que és una antièpica per aventura, però ben duita, no? Ben duita com un antiheroi.
2: Clar, per aquells no iniciats en Joyce, clar, tu segurament l'has llegit i rellegit moltes vegades, però què és allò que t'acorpren d'Ulisses? Que t'encisa.
3: Sí, això el que m'encanta és fer aquesta lectura paral·lela que fa d'una novel·la clàssica i com la pots dur al segle XXI, i jo penso com la podries dur d'aquí a 3.000 anys, no? Què tindrem? Què serà? En clau de WhatsApp? Per aventura Ulisses 3.0. Serà tota una novel·la de 800 pàgines en clau de WhatsApp, no? M'encisa justament aquest poder de saber llegir la ment humana, no? I vas a una passejada i tenim dues passejades. Tens la passejada física per Dublín, però també pel cap i la ment d'en Leopold Bloom. I dius, ostres, idò, jo no som tan raro tampoc, no? Perquè me passa igual. Estic pensant, estic passejant i el cap se me vola i penso en mil coses. Això és justament el que tenim aquí a la literatura d'en Joyce. Mm-hmm.
0: Clar, una altra de les coses que se parla molt és totes les representacions que s'han fet d'Ulisses, sobretot la cinematografia, Eduard, i que ara estan pendent d'una pel·lícula que està a punt d'arribar.
3: Exactament. Pensa que té molt de color local, aquesta història. Té exteriors, té interiors, té molt de psicologisme. Aleshores, per un actor és un regal fer de Leopold Bloom, fer de qualsevol, inclús fer de mort. De l'enterrament que tenen els primers capítols. És un regal perquè és un festival de les emocions i de la psicologia, no? I jo crec que tenc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula perquè estirà ple de color local i ple d'atenció, no?
0: Clar. I a més que és d'en Christopher Nolan, que és com aquest director de cine que ja va fer trilogies i la protagonitzarà, diuen, Matt Damon.
3: Imagina't, no, perfecte. Sí. Jo tinc ganes de veure aquestes 800 pàgines, com se poden tornar a fer, com se pot fer un guió cinematogràfic, no? Hauràs de retear molt. I tinc ganes també de veure si hi ha cert tipus d'experimentalisme, no? Perquè en Joyce és tot experiment. Mm. Aposta molta de gent, no hi arriben en Joyce, perquè és un joc continu de llenguatges, de jugar amb llenguatges, neologismes, i tu dius, aquest tipus, què vol dir? Vull saber com ho farà en Nolan amb el cinema.
2: Cada vegada descobreixes coses noves.
0: I també, perdoneu, que hi ha a Zendaya i que també se n'ha parlat, i en Robert Pattinson i en Tom Holland, que et separa de la Zendaya. Vull dir que ha triat en Christopher Nolan grans estrelles del moment de Hollywood per interpretar aquest Ulisses, que per cert s'estrena d'aquí un meset, un poc manco d'un mes, dia 16 de juliol, és a dir, haguéssim pogut fer dia 16 de juny, ja que érem.
3: Exacte, han arribat tard, això és expressions de la producció. Però ara comentava en Celestí que jo espero que els actors hagin llegit l'Ulisses perquè...
2: Supòs.
3: Exacte, perquè escolta, és cert que
2: si hi ha una bona feina no té per què.
3: Sí, només bastes guió, és cert, però és cert que quan més llegeixes l'Ulisses, i no fa falta llegir-ho de cap a cua, basta agafar un capítol només, i jo recomano això, és agafar capítols, perquè cada capítol està escrit amb un estil narratiu, ja sigui monòleg interior, teatre, com si fos un informe policíac, és a dir, va jugant en totes les tipologies textuals i narratives del món occidental, no? Jo sempre que torna a llegir un capítol, tornes a veure detalls nous, fragàncies, escenes que desapareixen, t'imagines escenes teatrals, també. O sigui que amb això és inesgotable, és una font inesgotable.
2: Clar, cada vegada té cops amagats, no? Té coses que Pantura no t'havies fixat i que després acaben tenint molta força en aquella nova lectura que fas.
3: Totalment, i per aventura se t'espassa quan estàs llegint, perquè estàs concentrat en un personatge, però fas la segona lectura i dius, bueno, i què li passes a l'altre personatge? I aquí dius, ostres, i de tot el pes està allà, no? Estàs en el que no veus, per aventura.
2: Ets d'Ulisses o dublinesos?
3: Dublinesos jo te diria que és la més gràfica, és la més bona de llegir.
2: Ja xerrant de Dublín.
3: Exactament, jo començaria, si hagués de llegir Joyce, evidentment, dublinesos, per jo és una petita novel·la perfecta, és com un conte curt, molt gràfica, molt bona de llegir, molt visual, i després ja...
2: Primera porta d'accés, no?
3: Primera porta.
2: Per entrar a James Joyce.
3: Correcte. Després faria el retrat d'un artista adolescent que és la vida en Stephen Dedalus, protagonista també de l'Ulisses. És el fill perdut, diguem. Després aniria a l'Ulisses i després de dos whiskies irlandesos i tres pintes Guinness, me posaria amb el Finnegan's Wake i aquí ja seria... Acabaries, vamos, a la glòria.
0: Sí, sí. Quina feina que ha fet aquest traductor de Manacor, recordem-ho.
3: En Joan Antoni Serrato, de... troc que és molt valent, wow. una mica suïcida, però tot és joc lingüístic, i quan t'agrada jugar amb el llenguatge, què vols que te digui? És goig, és creació pura, no? Te converteixes, i això sempre ho he dit, un traductor té el poder de tornar a sa vida i sa veu en els morts, no? I justament el que ha fet en Serrato i el que ha fet en Mallafré amb l'Ulisses de James Joyce és tornar a donar una veu molt potentíssima al català. I justament una llengua per això és potent quan té els clàssics traduïts també a la seva llengua, no?
0: Total. I què te volia demanar? Si ho fas llegir en els teus alumnes l'Ulisses de Joyce.
2: Mira, de fer.
0: Què te diuen?
3: Mira, això és quasi com una galtada. Quan els dius, mira, començam i llegim l'Ulisses, te puc dir que els hi podem donar en petit fragment, si t'he dit, perquè entenguin, primer, una cosa, que tot és convenció. Tot, absolutament tot és convenció. El llenguatge és convenció i el llenguatge és text. I a partir d'aquí, tu estableixes connexions amb qui tens de vora i estableixes connexions a nivell textual, no? Quan tu comences a entendre que tot són relacions textuals i contextuals, idò, el llenguatge és com un vestit. Tu, en segon qui vols xerrar i segon què vols aconseguir, te vesteixes d'una manera o una d'altra. Idò, la manera de xerrar és justament igual, no? El llenguatge és molt poderós i això és el que ens diu justament, no només en Joyce, mos ho diu en Borges, per exemple, mos ho diu en Bolaño. Vull dir, el llenguatge és molt juganer, amaga moltes coses i diu moltes coses, no?
0: És el teu autor preferit, Joyce?
3: No. No, és, com te diria, és feina. En Joyce és feina. Quan t'has de posar a llegir Joyce és feina. I jo m'agrada molt com escriu, però no el podria suportar només llegir Joyce, no? Me podria morir. Perquè és una feina i t'has de descarregar també, no? És un poc... Me passa un poc com en Shakespeare. En Shakespeare sí que és dels meus favorits, però sa vida no pot ser només... O sigui, llegir en clau de Shakespeare, no? Perquè aleshores té un pes lingüístic que sembla que... Vull dir, que no pots fer una cervesa i fer una xerrada de cervesa xerrant com en Shakespeare, no? O plantejar sa vida com en Shakespeare, no? Però sí que és els simais de... el llenguatge, i crec que tothom hauria de saber, hauria d'intentar llegir un poquet de l'Ulisses per dir, uau, el ser humà pot arribar en aquest punt de transmetre pensament a través del llenguatge.
2: I aquesta ruta dramatitzada que fareu dimarts, que tornareu a fer un any més, que va ser de les pioneres.
3: Exactament.
2: Quan va començar?
3: Idò, mira, na Glòria d'en Bat, que té moltes corolles, ella sabia que ja fa teatre i que som actor i a part de lletre ferit, i ella me va proposar, Eduard, que no hi ha Bloomsday ni a Madrid. Allà a Barcelona, t'he comentat abans, a la línia de la Concepción, perquè Molly Bloom és de Gibraltar. És de Gibraltar, i el protagonista s'enamora d'aquesta visió espanyola de Sa Nina. Però a moltes ciutats espanyoles no n'hi havia, i a Madrid no n'hi havia, i volien guanyar Madrid amb el Bloomsday. I de vegades em dic que, mira, ja han ficat dos gols a Madrid, i crec que nosaltres vam començar abans, duim 7 edicions, jo crec que per Madrid van per la 5a, i estem molt contents. I enguany, Fundació Mallorca Literària ens ha auspiciat, ens ha ajudat en tot el que és la difusió, el recolzament, la ruta, i ara ja estem auspiciats, i vull dir, entre Glòria d'en Bat i la Fundació Mallorca Literària i tots els voluntaris, com a Núria Cano, Cathy Sweeney, a Joan Antoni Serrato, el duo musical Bausà, duo que fa música irlandès amb instruments mallorquins i a l'enrevés. Vull dir, tenim tot un festival d'una hora i mitja per Palma, caminada, llegida, compartida i animada, no?
2: Margalida, hem fet aquesta ruta radiofònica dies després d'aquesta ruta de carrer. Ara ho hem d'esperar l'any que ve.
0: Així mos preparam per l'any que ve.
2: Exacte.
3: Mireu, jo l'any que ve vos enviaré una nota i vos vull veure allà en els altres.
2: Fet.
0: Clar que sí.
3: Moltíssim, molt bé.
0: Eduard Moya, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-ho tan bé. Una ferrada.
3: Una ferrada ben forta i a gaudir Menorca.
0: Gràcies, Eduard. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.
4: El cor no vol dir espit, desescric tot...
5: IB3 Ràdio és memòria.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
8: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
9: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
10: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí, sí, sí.
7: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
8: Ets ambidestre.
11: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
7: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3

Farem una petita píndola musical abans d'acabar aquesta hora de programa, perquè avui s'estrena la nova cançó dels mallorquins Terra i Sal i se titula així, Esclat.

0: Així sona Esclat, és el primer avançament del nou treball discogràfic dels mallorquins Terra i Sal, una cançó que marca l'inici d'una nova etapa, és una cançó de resistència i una nova crida col·lectiva en defensa de les Illes Balears i les Pitiüses davant la massificació turística, un crit més compromès amb el territori, i ja en podem parlar amb la Lídia Pérez, compositora, guitarra i veu de Terra i Sal. Com estàs, Lídia?
1: Bon dia, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos avui.
0: Que està l'estrena. Avui surt aquesta cançó.
1: Molt bé. Avui ha sortit, sí, tenia moltes ganes ja de treure-la. Fa temps que l'estem rodant. I la veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint.
0: És un avançament ja d'un segon disc que arribarà aviat?
1: Arribarà aviat, sí. Després farem un segon avançament per juliol i ja per tardor traurem el disc, que aquella vegada que serà un LP, serà 10 cançons.
0: Clar, és un crit de resistència, dèiem, en aquest moment delicat de saturació, de massificació turística, en què fins i tot hi ha una gran col·lectivitat de grups arreu de les illes que en fan cançons, que és motiu de composicions. Ho compartiu amb altres grups?
1: Sí, de fet, na Paula, que és una veïna lletrista, en general de les cançons i també d'aquesta, de fet està fent una tesi doctoral on parla de tot aquest tema, sí, ella està trobant una xarxa molt gran dels músics de les Balears que volen treure aquest tema a la llum, que la gent mos escolti i, com no, fer-ho a través de la música i amb aquests rimes que fan que la gent canti sense donar-se de tot el que estem dient, això és molt positiu.
0: Una de les etiquetes que vos heu posat és que feis folk discòrdia.
1: Sí, això és una pista, és una pista del que ve.
0: És una pista d'allò que vendrà.
1: Sí, totalment.
0: Conta-vos.
1: És una etiqueta que ara mateix m'ho defineix molt bé, que l'hem creat en altres. No t'ho puc contar molt més, perquè és una pista. Sí. Però sonarà fort. Jo espero que aquesta etiqueta vagi molt en fora.
0: Clar, enteneu la música com una eina per qüestionar, no? I expressar, i sobretot per fer aquest crit així de... Així, crit de resistència, no?
1: Sí. Nosaltres trobem que a través de la música és una via com de ser més fàcils per fer arribar a la gent els pensaments que té cada un de nosaltres. Som un grup molt divers, això també ho intentam transmetre a través de les lletres, però també, a l'hora que som divers, tenim un objectiu comú, que és no xerrar de bajanades, xerrar de coses que són reals, de lo que nosaltres sentim, com ens sentim a casa nostra, com ens sentim fora de casa nostra, perquè al final nosaltres, gairebé tots, vivim fora de Mallorca, i mirant totes de fora, encara patim molt més tot el que viuen a les illes, i cada vegada que hi anem se passa de cada vegada pitjor. I això és el que intentem transmetre a la nostra tornada, no? Que no vull un paradís on morir, sinó una terra on tornar, i això és el que ens agradaria fer en qualsevol moment de la nostra vida.
0: I això cantau.
2: Sí. Idò, fins aquí aquesta entrevista.

0: Més de 12.000 actuacions mèdiques cancel·lades a les Balears. La Conselleria de Salut assegura que l'IBEssalut reprogramarà totes les cites.
1: De manera desglossada, la vaga mèdica en contra de l'Estatut Marc ha deixat anul·lades més de 200 intervencions quirúrgiques, 8.000 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 4.000 consultes d'atenció primària.
0: I avui han acabat les classes. Més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i primer de batxillerat de les Balears diuen adeu a les aules i als companys durant 3 mesos.
1: Acaba així un curs que ha incorporat prop de 9.200 als centres públics i concertats i que ha tingut novetats destacades com la regulació de l'ús de pantalles, és el conseller d'Educació, Antoni Vera.
2: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
0: I el president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a defensar la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat pel cas Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx valorades en més d'1 milió d'euros.
1: Sánchez no ha entrat a valorar els regals que reben els presidents, però ha defensat que l'any 2007 no hi havia cap legislació que ho regulés i que, de fet, va ser el mateix Zapatero qui la va promoure. Són paraules de Sánchez des de Brussel·les.
3: Que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta de gobierno. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008 precisamente con la ley de buen gobierno.
0: En la plana de successos, a Eivissa registra la primera mort per balcòning d'enguany a Espanya, un jove que va caure del 7è pis a Sant Antoni de Portmany.
1: Després de gairebé 2 setmanes en estat crític, ha mort. El jove de nacionalitat colombiana i resident a Mallorca havia vingut a passar uns dies a casa d'un familiar de Sant Antoni.
0: I a Menorca, la Policia Nacional investiga la mort d'una dona ofegada en una piscina.
1: Aquesta és la primera hipòtesi que s'investiga. Segons fonts policials, la víctima era una dona de nacionalitat argentina i hauria estat localitzada per un amic. Una comissió judicial se n'ha fet càrrec del cas.
0: I en esports, el Reial Mallorca ha fet oficial a les seves xarxes socials l'adeu de 2 jugadors amb pes dins el primer equip vermell, Toni Tenerife.
4: Per una banda, Pablo Maffeo, que se'n va a l'Olympiacos grec, traspassat. El català suma amb el Mallorca un total de 160 partits jugats, on ha fet 5 gols i ha regalat 15 assistències. I per l'altra, el davanter ve d'en Muricy, autor de 22 gols la darrera campanya, fitxa pel Fenerbahçe turc, després de jugar amb el Mallorca 155 partits, amb 58 gols marcats i 22 assistències donades. Sentim a Muricy acomiadant-se a la seva compte d'X.
5: He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esa camiseta, ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo. Desde el parte más profundo de mi corazón, muchas gracias. Vuestro pirata os quiere mucho.
0: I amb aquesta informació esportiva arribem a les 5 i 4 minuts. Tota la informació torna a les 6 en punt.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que avui som a l'Illa del Rei, Amó.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Som divendres, som dia de 9 de juny, som a les portes de l'estiu, però l'estiu ja és aquí perquè la calor ens ha arribat ben fort. Tenim en Miguel Soler al control tècnic, som en directe des dels estudis d'IV3 Ràdio Palma i d'IV3 Ràdio Mo.

0: Durant més de 40 anys, l'artista de Sant Sebastià, Cristina Iglesias, ha desenvolupat un llenguatge escultòric propi, creant espais immersius i sensorials que connecten arquitectura, literatura, psicologia, mecànica i elements naturals. A l'Illa del Rei, la seva obra Litoral Llunar Meteorit fusiona artificialitat i orgànica a través de les referències a l'erosió, el flux i la transformació, convidant el públic a explorar diferents capes de temps i espai, i és una de les artistes que formen part de l'exposició Directionless organitzada per Rashid Johnson i que es pot veure a la galeria Hauser & Wirth de Mo, on has estat tu, Margalida.
1: Efectivament, avui de matí ens han fet aquesta trobada de premsa. Ha estat un moment preciós perquè quan faltava un quart per les 11 del matí mos han reunit a tots els periodistes que hem estat aquí avui, que hi havia periodistes dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, d'Itàlia, de per tot, molt de països del món, avui per veure com serà aquesta exposició que s'inaugura demà i a partir de diumenge per tot el públic aquí a l'Illa del Rei, a Menorca, a Mo, i avui ens han pogut fer aquesta ruta, aquesta visita en totes les obres que s'hi exposen i que ha estat un viatge preciós amb molt d'artistes, però qui ens ho pot explicar millor és en aquest reportatge que avui vos farem, aquesta entrevista triple, perquè per una banda hem pogut parlar amb la directora de la Hauser & Wirth a Menorca. Ella és na Marres Calvo i ens ha explicat això. Som na Marres Calvo, directora de Hauser & Wirth a Menorca. Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta, amb moltes ganes ja d'obrir amb aquesta exposició titulada Directionless.
1: Clar, tu has dit que ets més ambiciosa que ho fes fins ara, la galeria, és així?
2: Absolutament, ets més ambiciosa. Mai havíem tingut 28 artistes de tantes nacionalitats diferents. I al final crec que també és fascinant, no? Perquè a partir d'artistes de la galeria s'han convidat a altres artistes no representats per la galeria per donar la seva visió a partir de la seva obra.
1: Una miqueta, però tot plegat coordinat o comissariat també per Rashid Johnson, que és aquest artista. Qui és i quina relació té amb Menorca?
2: Bueno, Rashid Johnson és un artista que ja va tenir una exposició a Menorca el 2022, que ara fa molt poquet ha obert una residència d'artistes a Casa Gràcia, que estarà a Mo, és la seva residència i la gestiona ell, i que també ha volgut contribuir a l'exposició d'enguany. Aquesta sisena temporada cobrim amb aquests 28 artistes, no? Ell és el que ha promogut l'idea, ell és el que ha convidat a Cristina Iglesias, a Firelei Baez i en Charles Gaines, que també convidin altres artistes a formar part d'aquesta exposició.
1: Avui mos heu fet un passi de premsa meravellós i és molt polit poder veure periodistes de per tot, internacionals. Qui hi ha avui aquí, Marta, que mos ho pots contar?
2: Bueno, sempre intentam convidar periodistes especialitzats en el món de l'art, però també periodistes, diguéssim, especialitzats en el món de la cultura. Tenim periodistes americans, francesos, italians, anglesos, per suposat també espanyols, menorquins, mallorquins. Per tant, és un gust que hagueu vingut tots. Moltíssimes gràcies. Sempre mos fa molta il·lusió rebre-vos.
1: I de matxa, opening, l'obertura, aquest acte com a també més social, no?
2: Sí, demà obrim, feim aquesta festa, no?, per celebrar-ho amb totes les persones que volen venir. Esperam al voltant de 700 persones i és una celebració informal, on hi ha música, hi ha menjar que prepara cantines, nostres companys de restaurant a preus populars. Tenim també, per suposat, l'exposició, que és interessantíssima de visitar i si des venir, passar una bona estona i gaudir, no?, d'aquesta exposició.
1: Clar, tu deies que és ambiciosa i també molt, molt diversa, no?, molt eclèctica, perquè clar, tant d'artistes fa que sigui molt, molt, molt, molt diversa aquesta mostra.
2: Per suposat, al final són 28 artistes que dialoguen damunt un mateix tema, no? Aquest tema de directionless, sense direcció, que ha proposat en Rashid Johnson, i parteixen des de molt de punt de vista diferent i també des de moltes tècniques diferents. És una exposició que inclou escultura, fotografia, pintura, dibuix, instal·lació, i que, per tant, jo crec que tothom podrà trobar aquelles obres amb què se senten molt més identificats o properes, no?
3: I tant que sí. Tots estiu oberta, no? Animam a la gent que vengui.
2: Oberts tots estiu, és a dir, començam diumenge. Obrim de les 11 del matí fins a les 11:30 del vespre. Hi ha catamarans cada hora que surten d'Esport de Mor, Moll del Llevant 61, i això és fins dia 6 de setembre. Després tornam a l'horari, diguéssim, de tardor, li deim nosaltres, que obrim 5 dies de la setmana fins dia 25 d'octubre, de dimecres a diumenge de 10 a 4:30.
3: Una bona temporada. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Doncs aquestes són les paraules de Marres Calvo, que és la directora de la House and With, aquesta galeria internacional que també té seu a Menorca, concretament a l'Illa del Rei, amb uns jardins i unes instal·lacions magnífiques que, si ja mos ho deia, si ha d'anar en barca, no se pot anar a peu, perquè està separada, l'Illa del Rei està separada de la mar i de la terra. I ahir ho comentàvem, que a més té molta història l'Illa del Rei, perquè allà hi ha un hospital, fou un hospital militar, fou un hospital de la dominació britànica, de fet fou el primer hospital de Mahó que els anglesos varen fundar aquesta illa, i també un hospital allà on hi ha un museu i també se pot visitar i té molta història per aquella cosa de que molts de viatgers els posaven en quarantena abans de poder tocar terra a Menorca, i doncs té molta història, és un lloc realment preciós. Però bé, tornant una miqueta a l'exposició que s'inaugura aquest cap de setmana, hi ha un projecte que tenen molt de museus, que és el projecte d'educació, no? Tot allò que té a veure en com apropar l'art a la comunitat, als estudiants, a totes les persones. I això avui també hem pogut conèixer en aquesta presentació a Tònia Coll. Ella és de Ferreries, és artista, és doctora en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i també professora del Departament d'Art Visuals i Disseny d'aquesta Universitat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. És tot un entusiasta. Hem conversat amb ella i ens ha explicat quina funció té també aquest laboratori d'educació en aquesta galeria de Mo.
4: Bé, jo som la Tònia Coll, som menorquina i som professores a la Universitat de Barcelona, a la Facultat de Belles Arts, i ens van convidar a la Galeria Hauser & Wirth a poder participar amb ells en guany, perquè tenien en projecte aquesta exposició col·lectiva de gran abast, que són, ara no recordo, són 28 artistes, una cosa així, i que té una peculiaritat molt polida, que és que està comissariada per artistes també, tres artistes o quatre artistes, ara tampoc ja no ho recordo ben bé, que han escollit ells altres artistes per acompanyar-los amb aquesta exposició. Però tot això no ha estat aleatori, ho han escollit en funció d'unes idees, d'unes connexions molt interessants entre ells. I llavors ens van convidar a nosaltres per, des de la universitat, poder col·laborar a l'hora de muntar una secció que tenen molt interessant en aquesta galeria, que normalment ho fan els grans museus del món, que són el que ells en diuen l'Education Lab, no? El laboratori educatiu. I això normalment les galeries privades no ho fan, però ho fan els grans centres d'art, museus, grans centres, tenen els seus laboratoris educatius. I Hauser, clar, ells ho fan a un nivell esplèndid. I ens van convidar a formar un equip. I aquest equip està format per els meus estudiants del màster de produccions artístiques i recerca de la UB, més estudiants d'educació de la UIP, les Universitats de les Illes Balears, dirigits i tutoritzats per en Javier Delgado, no? Que ells des de Menorca, que són els estudiants que estudien a la seu de l'O, van fer un equip entre ells i els estudiants meus i el personal de Hauser per aprofundir en aquesta exposició i fer una espècie de mediació cap al públic. És a dir, nosaltres intentar treure el màxim suc dels artistes artistes que formen part d'aquesta exposició, dels seus conceptes, les idees bàsiques, les maneres, mètodes, les obres que estan fent en tots els sentits, tant a nivell de concepte, però també a nivell de realització, de materials, de tot el que ens estan dient aquests artistes. I nosaltres intentarò, no te diria traduir, però s'intentarò crear un nexe d'unió amb el públic general, no? Poder-ho explicar. I amb aquesta explicació ens vam posar un repte que m'ha semblat molt interessant. I és, no explicaré o no faré arribar al públic des d'un nivell abstracte, no? De l'art, que sempre és el que normalment es fa, i llavors al públic li costa molt digerir o saber ben bé de què estan xerrant. Sinó nosaltres ens vam posar el repte d'aterrar-ho, de posar-ho, associar-ho tot el que s'estaven dient d'aquests artistes, associar-ho amb el territori de Menorca, que és allà on estem, el territori de Menorca, la cultura, la llengua, tots els aspectes que fan que l'illa de Menorca tingui unes peculiaritats, no? Com qualsevol lloc. Però com que estem aquí, com que la galeria està aquí, no només donar-li aquest caràcter internacional, que és el que té i és el que es ven, sinó també evidenciar que està situada en un lloc concret, i aquest lloc concret està carregat d'història, de cultura, de memòria i de gent, d'una gent que està viva i que actua i que veu art i l'ha de poder entendre en relació a la seva pròpia vivència. I aquest ha estat el gran repte dels nostres estudiants. I la veritat és que estem molt contents dels resultats, perquè em sembla que han fet unes relacions amb les obres d'art que són interessantíssimes. I a més, el que ens fascina més és que és una manera molt neta i molt sinèrgica de xerrar de nosaltres, de xerrar del nostre temps, del nostre present, dels temes bàsics que ens preocupen i que caracteritzen els temps que vivim, no? Aspectes com la pèrdua de direcció, el desconcert, la incertesa, les colonitzacions, els colonialismes, postcolonialismes, els feminismes, molts aspectes que conformen els canvis brutals que vivim, qüestions ecològiques, qüestions també de geologia, fins i tot, no? Del planeta, de l'antropocè, no? I mil idees, i que les podem relacionar tant en cada disciplina, geografia, filosofia, com també relacionades amb la pràctica artística. La pràctica artística com una canalització de totes aquestes idees, de tots aquests aspectes que ens conformen com a habitants d'aquest planeta, amb crisi total, no? I aquesta exposició té un esperit que és molt interessant, i és l'esperit de evidenciem que estem en crisi, evidenciem que les coses no van bé, evidenciem que el món s'ha tornat cruel, però construïm una altra cosa, assumim aquestes imperfeccions per construir a partir d'elles. No necessàriament en positiu, perquè a vegades agafar consciència també del mal que ens rodeja, però per aportar alguna cosa, per anar a un altre terreny, per construir un món possible, no? O per manco plantejar-lo i somiar-lo.
3: I això a partir de l'art.
4: I això a partir de l'art, que l'art, a veure, és que l'art ho pot tot, eh? L'art és el millor de les disciplines per intentar crear, construir comunitat, construir aspectes que uneixin la gent en tots els seus seus condicions, no? I l'art és una gran manera de fer pensament des d'una altra manera, no només des de les idees, sinó des d'unes evidències molt pragmàtiques i molt visuals. I, bueno, és això.
3: Ida, moltes gràcies. Ho has explicat tan bé que no te poden fer més preguntes. Beníssim. Enhorabona per aquest projecte i gràcies.
4: Moltes gràcies a tu. Ha estat un plaer.
3: Doncs aquestes eren les paraules d'Anna Tònia Coll, avui que l'hem entrevistat a l'Illa del Rei en aquest projecte educatiu que ens explicava, però no és l'única que hem pogut entrevistar, també a una artista internacional, una artista espanyola molt consagrada, com és Cristina Iglesias. Amb ella hem pogut també conversar una estona, ens ha explicat quina obra presenta en aquesta exposició també, i integrada dins, molt ben integrada de fet, dins les instal·lacions d'aquest lloc preciós, d'aquest jardí fantàstic que té aquesta galeria. I també recordem que Cristina Iglesias, aquesta artista amb la qual hem parlat avui, és una de les nominades, és a dir, és una de les persones que estan proposades per la Sagrada Família de Barcelona per fer la façana de la Glòria juntament amb Miquel Barceló. També li han demanat sobre aquest tema, que encara no s'ha dit quin artista finalment farà aquesta
1: obra i molts altres temes que hem pogut conversar amb Cristina Iglesias, que també té molta relació amb l'illa de Mallorca. L'escoltam.
3: Cristina Iglesias, una de las artistas de esta exposición y que además ha podido invitar a otros artistas. Cristina, ¿cómo estás?
5: Muy bien, encantada de estar contigo.
3: Bienvenida.
5: De estar aquí en Menorca. Sí.
3: ¿Su primera vez en House That I'm With?
5: No, ya he venido, bueno, un par de veces más, tampoco mucho, porque yo tengo un estudio en Mallorca y voy más a Mallorca, pero me encanta Menorca y tengo un hermano que viene mucho aquí, y su familia, mi cuñada. Sí.
3: He visto una obra tuya que está muy bien integrada con el paisaje, con este jardín fantástico que tiene la isla.
5: Sí, es una obra que formaba parte de una exposición que hice con Houses and Beards en Londres el año pasado y se llama Litoral. Eso es de una familia de piezas que trabajan sobre eso, un concepto de los litorales marinos, de la importancia de que la relación que tienen con los mares, ¿no? Con los océanos y la idea de vida del agua adentro y la relación con el subsuelo. Y aquí la han colocado de una manera muy, muy, sí, no, que me encanta, y en la luz y sombra. Sí, es un lugar, creo, lugares para estar, y yo creo que esa pieza funciona muy bien aquí.
3: Esta es una pieza que supongo que se queda.
5: No sé.
3: Pero tienes más en esta exposición.
5: ¿Cómo?
3: ¿Tienes más obra? Has invitado a más artistas.
5: Sí, pero que son artistas. Bueno, cuando Rashid Johnson, que es quien comenzó este proyecto y nos preguntó a unos cuatro artistas, no, a tres, y él con él cuatro, pensar en esa idea de sin dirección, directionless, e invitar a artistas que pudiesen participar en ello, pues yo pensé además que iba a ser aquí, en este lugar, en Menorca y en el Mediterráneo. Entonces yo he invitado a seis artistas que todos tienen una relación con el Mediterráneo, también con el desplazamiento. Hay tres artistas de Marruecos, dos de Beirut y una artista de Israel. Y bueno, yo creo que la no dirección, bueno, se ha hablado mucho de eso en la teoría sobre ello, es direcciones múltiples. Y hoy en día vivimos un tiempo que hay múltiples direcciones que pueden dialogar. Y pensé eso en el Mediterráneo, no como frontera, que lo es y es terrible en muchos momentos, pero ha sido tradicionalmente, y ojalá podamos pensar en ello como una especie de plataforma de encuentro y de diálogo, ¿no? Que es lo que creo que pasa en la exposición, que unas obras dialogan con otras, viniendo de lugares diferentes y con realidades diferentes.
3: El espacio, tú trabajas mucho de espacio, site specific, pero también el espacio, como decías, de cada vez es más limitado, es más, no sé si, cotizado, sobre todo en una isla también.
5: ¿Pero qué quieres preguntar?
3: Sí, no, a ver, ¿cómo dialogas tú con el espacio, no?
5: No sé, es que el espacio siempre tienes que dialogar de una manera sensible, o sea, si hay poco, pues dialogo con una pieza más pequeña o con una acción, como pueda ser esto, ¿no? Invitar a otros artistas a que hagan, a que respondan. Algunos han respondido con obras hechas específicamente para aquí y otras obras ya existían, la mía misma, y las hemos elegido, ¿no? Para que vengan, para que formen parte de este diálogo. Pero sí, es verdad que el espacio hay que tener cuidado, hay que ser muy conscientes de, por eso la idea del litoral también lo es, ¿no? Que es parte de la naturaleza, y aunque somos conscientes de cómo el tiempo pasa y el tiempo afecta a la naturaleza, tenemos que tener cuidado de no dañarla y de no hacer cosas, construir demasiado y esas cosas.
3: Claro, tú tienes una intervención muy personal, que es un Ondalea, se llama así, en tu tierra, pero también eres muy balear, muy mallorquina. ¿Te gustaría tener alguna pieza tuya de obra pública en Baleares?
5: Bueno, si se diese la circunstancia, estoy abierta absolutamente, porque es Ondalea en euskera significa abismo marino. Y esos abismos marinos existen en muchos lugares y tampoco tienen que estar en medio del mar. También me gusta la idea de comunicación, de relación, de que, como decía, que además de todo, por debajo de lo que construimos y de las montañas pasan ríos y pasan, hay aguas freáticas. Y, bueno, no que trabajé solo con agua, ahora vengo precisamente de hacer una pieza permanente en Estocolmo, en medio de la ciudad, y hay un bosque, y he hecho una pieza que tiene que ver con la luz, con las luces, con la aurora boreal y con color. En fin, que no solo trabajo con agua, quiero decir.
3: No, pero sí que tiene, tu obra es muy telúrica, muy raíces, agua, sí, orgánica, crear naturaleza.
5: Lugares, crear lugares, ¿no? Crear espacios donde uno pueda relacionarse con ello, protegerse del mundo y estar con nosotros.
3: Tengo que preguntarte por el proyecto de la Sagrada Familia, porque como sois tres artistas propuestos para hacer una intervención, ¿cómo está el proceso? Si no se sabe nada, ¿no?
5: No se sabe nada, están todavía en el proceso de discutir y de lo que es el organismo que piensa la Sagrada Familia y que construye, y no sé qué. Yo he hecho un proyecto, te puedo decir, con ilusión y muy serio. Me interesa mucho Gaudí y formar parte de lo que es la y será la Sagrada Familia, que es además de un lugar sagrado, una basílica, además es un monumento súper importante en el mundo. Y pues eso, la fachada de la gloria es algo que me ha llevado tiempo de estudio, de trabajo, y creo que lo que he presentado, ya digo, es muy serio. Si no sale, pues quién sabe, igual se transforma en otra cosa, en otro lugar.
3: Pero también qué privilegio estar en esta shortlist, ¿no?
5: Bueno, sí, la verdad que siempre con todos los proyectos en los que participo estoy muy agradecida a tener la oportunidad, ¿no? Tener esa oportunidad, y la utilizo de la mejor manera que puedo.
3: Su relación, ha dicho que tiene un taller en Mallorca, sí. Y conoce la isla, los materiales, sí. ¿Es un buen sitio para crear?
5: Sí, sin duda, tiene además tradición, y hay gente que trabaja diferentes materiales de una manera maravillosa, ya digo, con tradición en ello, tanto la cerámica como el cristal, incluso, que yo también trabajo, o la piedra, de una manera muy particular. Pero mi estudio por ahora, que también pienso en fabricar más otro tipo de obras, pero por ahora mi estudio de Mallorca es un estudio donde dibujo mucho, pienso mucho, leo, escribo, donde también hago maquetas. O sea, es un lugar de estudio, pero muy importante para mí. A veces es un lugar al que me escapo porque lo necesito para seguir, para hacer obra que me tengo que separar, porque el estudio tiene una marcha. Obviamente tengo ayuda, tengo todo un equipo, y trabajamos con diferentes talleres que también colaboran con nosotros. Entonces aquí en Mallorca, bueno, en Mallorca, es un lugar, como te digo, más de estudio. Está en un lugar muy bonito, cerca de Pollensa.
3: Su obra, ¿qué pretende? ¿Conmover? ¿Pretende asustar? ¿Pretende mover, incomodar al público?
5: Para nada, conmover. Conmover es una palabra que yo creo que implica que la percepción te llegue y te afecte, que afecte a tus sentidos. Pero no con ello quiero asustar. Lo que pasa que es verdad que tener vértigo o ciertas cosas, o sea, te puede provocar algunas, digamos, reacciones que, bueno, no creo que se identifica con el miedo. El misterio no tienes tampoco por qué identificarlo con el miedo.
3: Pues muchas gracias, Cristina. Supongo que aprovecharás para estar un poco aquí en la exposición con los artistas invitados.
5: Sí, sí, por supuesto. Ahora voy a estar con ellos, pero luego me voy a escapar a nadar un rato.
3: Es que con este calor. Pues muchas gracias, enhorabuena.
5: Gracias a vosotros, a ti. Gracias.
3: Gracias.
1: Doncs aquestes eren les paraules de Cristina Iglesias, aquesta artista que també participa en aquesta exposició col·lectiva. Ara, però, fem una petita pausa perquè tenim per mi que en Pablo Sierra ja vol saber avui quines són les cançons dels altres.

0: Ai, Pablo, Pablo, com estàs? Benvingut.
1: No tan bé com tu.
2: Arriba fresquet, en Pablo, sí.
1: Sí.
0: Jo no m'ho puc queixar. Aquest estudi de Menorca de Divetes Ràdio és fantàstic.
1: No està malament un divendres a Mont, no? En aquella
0: no
1: gran
0: gens,
1: badia.
0: No gens, gens. I ventanates de matí a l'Illa del Rei, que és un viatge magnífic, així que no m'ho puc queixar gens.
1: Paga la pena, no?
0: Avui, però, Pablo, posa'm un pot de música per presentar la teva secció, que crec
1: sí,
0: que mos farà
1: sí.
0: falta.
1: Sí, potser deixarem algú en fora de joc, com els mallorquinistes ara que han hagut d'acomiadar Mafeo i sobretot Moritxi.

0: Doncs sí, ja sabeu que fa ja una setmana llarga hi havia el
1: Mhm.
0: Papa. Per aquí, finalment, sí que sembla que es va reunir amb Bad Bunny, tot i que no han transcendit encara imatges d'aquella trobada,
1: Aquest
0: però
1: matí,
0: em
1: sobretot
0: trobes que...
1: ahir de tarda, me vaig passar una bona estona mirant de trobar una
0: Ah,
1: imatge de Bad
0: cercant.
1: Bunny, sí, i el Papa, perquè
0: I?
1: ho havia llegit i no vaig trobar absolutament
0: Però
1: res.
0: clar, una
1: No,
0: cerca, sí, però
1: clar,
0: no, no, no.
1: Google,
0: Enca
1: Google
0: sí,
1: i... Sí. Exacte,
0: encara,
1: sí.
0: encara seria les fotografies més vistes, encara,
1: Ara
0: dius
1: anam, ara
0: després.
1: anam, sí.
0: Però bé, Pantur, van escoltar aquest cant gregorià, aquesta música.
1: Doncs mira, jo trobo que aquest Benedicta és tu, d'escor de monjos del monestir de Poblet, estan sentint aquests monjos tarragonins, doncs no és el que va sonar en aquella audiència. Potser si Bad Bunny hagués anat fins a Roma i hagués entrat al Vaticà i l'hagués rebut allà, de vora la Basílica de Sant Pere, doncs sí que mos imaginem que haurien compartit un te, unes galetes, i hauria pogut sonar això de fons. Però jo trobo que no va haver fil musical en aquesta trobada entre el Papa i Benito Martínez Ocasio. Però aquesta és l'excusa perquè avui parlem no d'aquella escena en concret, sinó de la relació mil·lenària que hi ha entre el Vaticà i la música, entre els papes i els creadors i intèrprets de cada època. I tot i que la resumirem molt, perquè clar, són 2.000 i escaig anys de relació, ho haurem de fer en dos fascicles. Aquest divendres començam i el proper doncs mirarem d'acabar-ho. Però hem d'anar molt enrere, quasi al principi, pràcticament a Jesucrist, per obrir aquest meló celestí.
0: Fins al segle VI, no, Pablo? Perquè just un papa qui dona forma al cant gregorià, al quilòmetre zero de la música amb lletra al cristianisme.
1: El cant gregorià, que coneixem tots, és no obra, però sí producte del pontificat de Sant Gregori,
0: Clar.
1: que és Gregori el Gran o Gregori I, el primer papa que es va fer dir així. És ell qui, en el segle VI, decideix organitzar aquell poti-poti d'himnes que ja circulaven pels regnes del que llavors era l'antic imperi romà d'Occident. Ja s'havia separat, ja havien sortit a regnes després de la caiguda de Roma, el 476 després de Crist, però no hi havia com un codi de circulació per cantar a ses misses. Així que és Gregori el Gran qui sistematitza a sa manera de Roma, doncs, totes aquelles cançons, aquells himnes molt prehistòrics, mos pareixerien ara, que es cantaven llavors a les esglésies, i qui crea un model que després Carlemany, quan intenta reconstruir aquell imperi romà d'Occident i ho aconsegueix en bona part, doncs imposa també amb sa conquesta política, amb sa unificació política, doncs també s'unifiquen els cants. O sigui que és Carlemany, sa política, qui du a terme el que Gregori havia intentat un parell de segles abans. Clar, en aquell moment podem dir que l'Església Catòlica tenia gairebé el monopoli musical de l'Europa Occidental.

0: I Pablo, tot i que la música litúrgica volia ajudar en el poble a comprendre unes misses en llatí que ja no en tenia, les melodies van anar fent més complexes. Com encaixa això dins la jerarquia de l'Iglesi?
1: Doncs l'Església s'adapta en els temps, com sempre ha fet i com sempre farà. Ho veurem tant avui com sobretot en la segona part d'aquesta secció. Doncs, clar, l'Església se n'aprofita que els compositors doncs, de cada vegada tinguin més coneixement, tinguin millor instrumentació i això fa que les misses doncs, s'envelleixin, es facin més polides, perquè a més han de pensar que les esglésies ja hem entrat dins els gòtics, ja mos atracam en arranjament, comencen a disposar d'orgues potents que a més són més fàcils de fer anar perquè ja no funcionen amb pressió hidràulica, sinó que tenen els pedals que més o menys coneixem a dia d'avui. Així que es poden començar a fer virgueries en sorga. Clar, aquí apareixen, per exemple, papes com Lleó X, un gran mecenes del Renaixement, molt vinculat a la família Medici, que tothom coneix, o Juli III, que és qui institucionalitza, podem dir, la figura del mestre de capella s'acabada de construir, s'acaba d'inaugurar Capella Sixtina.
2: I el mestre de capella, que era una figura gairebé absoluta, componia, dirigia i controlava la música de les grans basíliques del Renaixement, Pablo.
1: Jo me l'imagino més com un compositor, com un intèrpret, que també ho era, com un gran productor, com aquests grans senyors, perquè solen ser senyors que decideixen això funciona, això no funciona, això entrarà en el disc, això serà single, això queda fora, no? I ja editarem d'aquí uns anys, si tot això va bé, un disc de rareses que m'ho donarà més royalties. Però sí, el nom que millor simbolitza aquest món, aquesta figura que acabes de descriure, Celestí, és Giovanni Pierluigi de Palestrina. Era un compositor italià que va treballar amb diversos papes, crec que eren 7 o 8, perquè va tenir una vida molt llarga, viu pràcticament tot el segle XVI, aquest Palestrina, i ell és qui marca això, qui marca la tendència musical de la Roma d'aquell moment, la Roma post-renaixentista en un moment d'esplendor màxim de la ciutat, i que aconsegueix un equilibri clau amb la Missa Papae Marcelli, que és que la polifonia, que ja està molt desenvolupada, diguem que l'Església aquí ja ha superat la por que va tenir a l'edat mitjana en els tritons, diàbolos i música, i aquestes sonoritats, aquests acords massa ambiciosos que, segons alguns papes i alguns teòlegs, doncs eren fruit de Satanàs, doncs tot això ja està superat. Ara importa la bellesa és atracar-se a Déu, i la polifonia en Palestrina, a més, no ofega el text. O sigui que les misses sonen molt bé, però es poden seguir cantant i el poble pot entendre d'alguna manera, si no és a través de llatí, és a través de sa bellesa, que s'està dient. Així que Palestrina podem dir que era un músic clar, però alhora sofisticat.

0: I Pablo, continuem en el temps i les guerres de religió entre protestants i catòlics també influeixen en la música dels segles XVII i XVIII ja.
1: I molt. Com parlàvem abans de Carlemany, tot el que succeeix a la política europea té una correspondència musical. Clar, normalment els llibres d'història, de la música, als instituts o en els conservatoris, pràcticament que començaven amb el barroc. Tot el que hi havia abans era com una espècie de prehistòria que es passa ràpid, de puntetes per allà. Clar, el barroc és molt important perquè és quan el gran centre de secreció musical es desplaça d'alguna manera, o en aparença es desplaça d'alguna manera, de sud, de la Mediterrània, fins als països on comença a obrir-se pas al protestantisme. Especialment en aquella època, finals del segle XVII, principis del XVIII, Alemanya. Clar, el Concili de Trento, retrocedim un poc, fins al XVI, va condicionar la música catòlica, perquè no hem d'oblidar que Martí Luter, que es convertirà en el gran enemic de Roma, en el gran enemic del Vaticà, doncs defensava no només que les misses fossin en llengua vernacla, sinó es podia deixar música religiosa cantada en llengua vernacla. I jo no sabia que Luter era músic, tocava el llaüt, i no sé si això va influir de qualque manera en tot això que estan dient. Això li haurien de preguntar a algun musicòleg, a algun historiador musical. Però sí que és curiós que Luter fos músic perquè no te trobes pràcticament cap papa que fos instrumentista. O sigui, pràcticament l'únic papa instrumentista, i d'ell parlarem divendres vinent, és Benet XVI, que no només era pianista, sinó que va tocar el piano fins al seu últim dia, tocava el piano davant públic en petites audiències i deien que ho tocava molt bé, que era un gran admirador, per exemple, de les sonates a piano de Beethoven. Però,
2: per tant, fins a època moderna.
1: Fins a època moderna, sí, però Luter tocava el llaüt, i a més el llaüt no deixava ser sa guitarra del moment, un instrument molt, molt popular, molt per atracar sa paraula de Déu a sa gent que és el que en principi volia aquest monjo en les seues famoses tesis. Però clar, en els països protestants, en aquella època de les guerres de religió, de la guerra dels 30 anys, doncs es comença a cantar en alemany, es comença a cantar en holandès, es comença a cantar en francès també, a la Ginebra calvinista, i això canvia completament el panorama. I aquí entra doncs aquesta primera etapa, gran etapa que s'estudia en els llibres d'història musical, el barroc, la gran explosió de la música occidental.

0: Perquè al Barroc pensam en Bach, en Handel, en Telemann, tots alemanys, però tots, d'alguna manera, doncs, acaben bevent d'Itàlia.
1: Sí.
0: Perquè el sud catòlic continua sent el laboratori musical d'Europa, si no, no haguessin tingut aquestes quatre estacions.
1: I sovint oblidam que Antonio Vivaldi era capellà.
0: Era capellà, sí, sí, sí. Li deien il prete rosso, el mossèn roig. I va ser capellà tota la seva vida, no es va secularitzar. El que passa és que tenia una moral distreta per l'època i moltíssima amistat doncs, amb els cantants d'òpera amb els que va acabar treballant, perquè Vivaldi no només va escriure concerts boníssims per violí, era un violinista virtuós, sinó que va començar a fer alguna de les primeres òperes molt reeixides des de Venècia, que era on vivia. I a Venècia doncs, va ser patriarca un altre mossèn, cardenal, que després acabarà sent papa, que he descobert preparant aquesta secció, no el coneixia, Climent IX. Es deia Giovanni Battista Pergolesi, i aquest senyor no era compositor, però escrivia llibrets d'òpera, o sigui, feia els arguments, els guions de les òperes. I algunes d'elles estaven dedicades a sants, eren alegories de sa vida monacal, i doncs tenien un rerefons, podem dir, de catequesi, molt evident, però després va escriure comèdies, també. En té una que no la coneixia, que crec que es titula Qui sofri espera, i que era una espècie de comèdia quotidiana, com si fos neorealisme italià, però de principis del segle XVIII, que després diuen que va ajudar, i molt, a Mozart a escriure algunes de les seues comèdies o òperes còmiques, volia dir, doncs, més conegudes. Però sí, és un moment, aquest, als principis del segle XVIII, on, malgrat aquestes guerres de religió, perquè tot això és, per exemple, contemporani a la nostra guerra de principis del XVIII, a la guerra de successió, amb els decrets de Nova Planta, i totes aquestes guerres mundials que s'estan produint no només a Europa, sinó també a les colònies americanes, el diàleg entre els compositors era constant. O sigui, els alemanys estudiaven els italians, i compositors italians com, per exemple, Monteverdi, que va ser també mestre de capella al Vaticà, doncs tenia molta relació amb el que feien Telemann, Handel, Bach, que no només eren alemanys, sinó que eren protestants.

0: Ai, la infància de Mozart sembla gairebé un evangeli.
1: Jo crec que tothom es coneix, si no és per Amadeus, per la pel·lícula del 84. Ara crec que estaven preparant una sèrie, no sé si l'han estrenat. Alguna anècdota del petitiu Mozart. Me'n record que de petit també feien una sèrie, o quan jo era petit, volia dir, en els 90, feien una sèrie de quatre lots, que un era Mozart, un altre era Beethoven, un altre Chopin, i Esquart me pareix que era Verdi, que també sortirà avui aquí. Anaven junts a l'institut i feien música i alguna trapelleria. Però sí, la infància de Mozart és molt divertida perquè està plena, com sa del bon Jesús, doncs de petit miracles. I un d'aquests succeeix ni més ni menys que a la Capella Sixtina. Som a l'any 1770. Un Wolfgang Amadeus de només 14 anys va allà, un viatge que fa per Itàlia, és a la Capella Sixtina, i escolta el Miserere de Giovanni Allegri, que és això que estem sentint. Tu i jo, Celestí, segurament no serien capaços de transcriure ni un compàs d'això que està sonant. Però,
0: ni un.
1: Però es veu que Mozart, quan va sortir de la Capella Sixtina, va agafar paper i ploma i va transcriure de dalt a baix el Miserere després d'haver-lo sentit només una vegada.
0: Quin geni.
2: Uau. I què diu el papa de tota... doncs, quan va veure aquest prodigi?
1: El papa de Tor Margalida, que era Climent XIV, no es va emprenyar. Es suposa que la partitura del Miserere era pràcticament un arxiu classificat del Vaticà, que ja n'hi havia a finals del segle XVIII, sinó que Climent XIV es va posar molt content i va condecorar Mozart amb l'Orde de l'Esperó d'Or, un reconeixement reservat a figures destacadíssimes i que ara mateix no té ningú, perquè es de rentenir-la va ser un gran duc de Luxemburg i va faltar poc abans de la pandèmia. Però clar, aquesta admiració que sentia el Vaticà cap als compositors, d'aquí no massa, o sigui, a principis del segle XIX, canviarà, perquè el món musical començarà a allunyar-se progressiva i pareix que quasi definitivament, tot i que no serà així, del Vaticà.

Perquè el segle XIX marcarà la separació no només entre església i estat, sinó entre compositors i església. El romanticisme ja no necessita més escenes religiosos. Mozart, una vegada més, mos fa el pròleg amb la seva sonada ruptura amb l'arquebisbe de Salzburg, quan el deixa per anar-se'n a la cort de l'emperador d'Àustria. I poc després, Beethoven s'alinea amb ideals revolucionaris. De fet, tot i que provenia d'ambients catòlics, era de Bonn, doncs la seva música està més lligada a la fraternitat entre els éssers humans, un poc seguint l'estela de la Revolució Francesa, que amb el poder creador de Déu. Un poc després, Wagner no només romprà amb l'Església i amb la religió com a inspiració, com a font un poc de sacabeure, sinó que s'endinsarà fins i tot en mites pagans i s'anirà a les antigues llegendes germàniques. I clar, som en un moment on el nacionalisme, també a nivell musical, doncs està creixent per tota Europa. I és en aquest context on mos trobam un compositor que acabam de mencionar, Giuseppe Verdi, que es convertirà en tot un símbol del Risorgimento italià.

0: I és que Verdi no encaixarà gens ni mica amb la imatge d'escompositor devot al servei de l'Església, que, per exemple, van encarnar segles abans Palestrina o Monteverdi, sinó que ell mateix, sobretot a la seva maduresa, quan ja s'haurà convertit en un creador d'òpera, sobretot famosíssim a Itàlia, supercantat i superreivindicat pel poble, gràcies, per exemple, a àries com aquest Va Pensiero de Nabucco, doncs es declararà fins i tot agnòstic. Que això, fer-ho en segons quines zones d'Itàlia a dia d'avui, el 2026, doncs costa de creure, doncs imagineu-vos a la segona meitat del segle XIX.
1: Però el conflicte no només va ser religiós en aquell moment.
0: No, l'arrel del conflicte entre Verdi i l'Església era profundament política. Verdi viu i escriu en ple Risorgimento, aquest moviment que volia i que aconseguirà la unificació d'Itàlia, i això vol dir que la seva música, les seves òperes, toquen una fibra molt sensible. El poder temporal que tenia el papa llavors a Itàlia, perquè en aquell moment, està en massa dècada de 1850-1860, els estats pontificis existien i no eren petits, o sigui, anaven des del Tirré fins a l'Adriàtic, de costa a costa d'Itàlia.
2: I és aquí que la música deixa de ser només música.
0: Sí, perquè això també és molt curiós. Verdi es converteix, gairebé sense voler-ho, en un símbol popular del nacionalisme italià, i no només per les seves òperes, que tot i que no estaven ambientades en la Itàlia des moment, sí que tenien un rerefons d'alliberament, de pobles, recordeu-vos d'Aida, Egipte, mm-hmm. O sigui, se'n va cap a cultures orientals i cap a temps passat, sobretot cap a l'antiguitat, però per parlar amb metàfores del que està succeint a Itàlia en aquell moment. Però és que el llinatge de Verdi es transforma en un eslògan polític. Viva Verdi! Mm-hmm. Es pintava les parets d'Itàlia. Però clar, sí. És que Verdi volia dir Viva Emanuele, re d'Itàlia. Vittorio Emanuele, rei d'Itàlia. Clar, Vittorio Emanuele s'acabaria convertint en rei d'Itàlia, en aquell moment era el pretenent, era el rei del nord d'Itàlia, de la regió d'Espiemonte, i va anar conquerint en Garibaldi cap a sud, però havia de conquerir el regne de Nàpols, i Verdi, doncs, podem dir que li va posar banda sonora, li va posar música en tot aquell procés, però clar, en aquell procés es van menjar els estats pontificis.
1: Uh-huh. Però no fa propaganda directa, Verdi.
0: No. Feia això que acaben de dir amb Nabucco, amb la batalla di Legnano, per exemple, doncs no ataca el papa directament, però sí que va construir un imaginari molt clar. Clar, això traspassa dins l'imaginari col·lectiu, dins la consciència del poble, pobles oprimits, dominació estrangera, desig d'emancipació, i clar, això el públic ho entén perfectament, sense metàfores.
2: Clar, i com es veu això des de Roma?
0: Doncs amb molta incomoditat, s'ha d'estir. Mm. El Vaticà no pot dominar allò que fa Verdi i el percep menys com un compositor i més com una figura cultural perillosa. És fàcil imaginar-se a molts de mossenyes en homilies en aquell moment dient no aneu a anar a teatre a veure l'òpera de Verdi. Clar, la música de Verdi no només emociona, també mobilitza, i d'això va prendre bona nota, sobretot Pius IX, que va acabar sent conegut, malgrat doncs, el que ell va pretendre, perquè sí que va plantar batalla com a presoner del Vaticà, perquè és el pontífex que perd els estats papals i es queda recluït en la nació més petita del món, que és a dia d'avui encara el Vaticà.
1: Mm-hmm. Els temes, allò que va provocar, no?, allà, per acabar.
0: Sí, sí, sí. Mentre Itàlia s'unifica políticament, també es va dibuixant una altra separació. S'ha de sa música que neix del poble i que ja no ha de mester anar a ses esglésies, a les catedrals, a sentir-la, sinó que entren als teatres, que van als concerts que comencen a fer-se en l'aire lliure, i clar, sa institució que durant segles havia volgut controlar això deixa de poder fer-ho. I ja mos quedàvem, Margalida Celestí, a les portes de segle XX, perquè Verdi crec que mor al 1901, o sigui, ja comencen els gramòfons, ja comença...
2: Ara hi ha hagut un canvi musical, eh?
0: Arriba musiquetes noves dels Estats Units, un poc de jazz primitiu, un poc de ragtime, i de tot això, de la relació que tindrà amb aquestes músiques l'Església Catòlica, i sobretot el papa,
1: la
0: figura del papa, parlarem la propera setmana.
2: Ara hi quedaríem aquí, eh?
0: Ara hi quedaríem aquí, sí.
1: Gràcies, Pablo, però en Miquel ens ha preparat també un tema musical que t'agradarà. Endavant.
0: Vinga, anem a les guateques.

0: Doncs sí, queda molt per minut de programa, posarem una píndola musicada. Avui, dedicada, canviem de tema, canviem de música, als Beach Boys. If everybody had an ocean
1: across the USA, then everybody be surfing. Ja, sí, avui toca dedicar la nostra secció musical als Beach Boys i més concretament al seu cofundador, líder i compositor, en Brian Wilson, que demà, dia 20 de juny, hauria fet anys. Wilson va ser un dels creadors més influents de la música dels anys 60.

És que Wilson va ser molt innovador per la seva època, va ser un dels principals inspiradors del so de Califòrnia, va ser un dels artistes que va marcar com havia de sonar aquella música Flower Power, i no només per les seves composicions, sinó també per les seves innovacions com a productor musical.

L'any 1965 els Pet Shop Boys van publicar un dels àlbums, com dèiem, més influents de la música pop, és el Pet Sounds, diferent al que havien fet fins aquell moment, un disc que barreja rock and roll amb música surf i moltes melodies i harmonies vocals. Un àlbum, com dèiem, tan influent que fins i tot en Paul McCartney va dir que és el millor disc vocal mai gravat i que va servir d'inspiració pel Sgt. Peppers dels Beatles.

0: Ai, quina bona música per posar a punta d'aquest programa.
1: M'ha fet en Donem-me Conto que he dit Pet Shop Boys, perquè el disc és Pet Sounds. Ho hem esclat tot.
2: Sí, està molt bé.
1: Quasi, quasi.
0: Doncs avui cicle eclesiàstic amb en Pablo i també Beach Boys amb en Miquel. Molt bon cap de setmana, companys. Una abraçada i fins dilluns.
3: Bona tornada.
0: Gràcies a tots, gràcies. Tornant dilluns, una Ferran.
4: IB3 Ràdio, les notícies de les 6.
5: Bon dia. Divendres tràgic a les platges del Mediterrani.

0: a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
1: I més qüestions. L'Ajuntament de Palma i la majoria dels sindicats de la policia local han arribat a un acord per modernitzar el cos i actualitzar-ne les condicions laborals.
0: Després de mesos de negociacions, s'han assolit diversos avanços com millores salarials, més promoció interna i una aposta per reforçar els recursos humans i tecnològics. Segons el primer tinent de Batlle, Javi Bonet, forma part de l'estratègia per reforçar la seguretat ciutadana i modernitzar el servei policial de Palma.
2: Ambas partes también, además, hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe y también una corresponsabilidad institucional, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que, sin duda, permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma, que sin ninguna duda es lo que los ciudadanos de Palma se merecen y esta ciudad necesita.
1: I a Formentera, a la segona sessió del debat de l'Estat, els grups han aprovat propostes per elaborar un pla d'habitatge públic de lloguer assequible, una iniciativa que es farà en col·laboració amb la resta d'administracions i també incrementarà les inspeccions.
0: També s'ha demanat més finançament pel Consell de Formentera i un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes. Òscar Portas és el president de la institució insular.
3: Tots som conscients que viure a Formentera és molt més car que viure a una altra illa. També hem reclamat al govern de l'Estat que s'impliqui més amb els recursos per atendre els menors que acaben baix la nostra tutela.
1: El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, diu que analitzarà les despeses del vicepresident Pedro Bastar associades a l'ús de vehicles oficials. Tot i això, Galmés assegura que mantindrà el pacte amb Vox.
0: El president del Consell Insular s'ha pronunciat així per primera vegada respecte als resultats de l'informe elaborat per la institució insular i s'ha aferrat a les conclusions del document per mantenir Bastar en el seu càrrec, tot i que revela proveïment de combustible injustificat i també hores intempestives. Galmés manté que no hi ha hagut mal ús de fons públics.
4: Secretari tècnica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ho hem molt basat en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
1: I el govern ha avalat la tramitació parlamentària per via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca aprovada per majoria al Consell Insular. L'objectiu és que pugui estar en vigor l'any que ve, tot això quan les sol·licituds per regularitzar vehicles amb matrícula estrangera han augmentat en un 40% en només 4 anys.
0: En concret, l'any 2022 es rematricularen 2.700 cotxes, l'any passat en foren més de 6.000. Segons el Consell de Mallorca, la nova llei de limitació d'entrada de vehicles servirà per aturar aquesta allau. És el conseller de Mobilitat de Mallorca, Fernando Rubio.
5: Dels resultats de l'aplicació d'aquesta llei, 32.000 vehicles menys, el qual a nosaltres ens va motivar a continuar fent feina i avui estem ja molt a prop de que aquesta llei sigui una realitat a l'illa de Mallorca.
1: I així hem arribat a les 6:04, tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Més de 300 entitats adherides de l'àmbit social i de la salut, més de 50 programadors culturals, més de 60.000 experiències plasmades en concerts, exposicions, funcions de teatre, de dansa. Són les xifres que deixen els primers 5 anys de vida de Propa Cultura. Més que una entitat, tota una xarxa que facilita l'accés a la cultura de persones que ho tenen una mica més difícil per les seves circumstàncies i condicions. Som al Museu d'Art Contemporani de Palma, es Baluar, celebrant amb tota la família de Propa Cultura aquest 5è aniversari en un programa especial on parlarem amb els organitzadors de la gala, amb els artistes que hi col·laboren en la xarxa, amb usuaris i també, Mònica, en les institucions que han volgut estar avui presents.
2: Exactament. Hola a tots des de l'Aljub d'Es Baluar. L'escenari que avui migdia ha acollit aquesta gran celebració dels primers

0: 5 anys de feina de Propa Cultura Illes Balears, amb atenció a Mallorca, també a Menorca. De fet, és una entitat que vetlla per l'accés a la cultura també de persones en situació de vulnerabilitat o també amb necessitats especials i que enguany s'ha centrat en les persones amb discapacitat. Tot d'una podrem conversar amb els responsables i també amb algunes de les autoritats que han participat en aquesta gala de celebració. De fet, la primera convidada és na Maria Dalmà Matas, pastor de Propa Cultura Balears, però també tindrem l'artista Albert Pinya, que participa en mural participatiu, i també tindrem Nayara Yerobi, que és de Propa Cultura al Teatre del Mar, i altres convidats del taller d'art d'Esment, també usuaris d'Espaïm, o fins i tot també autoritats com la presidenta del Govern de les Illes, el president del Consell de Mallorca i també la vicepresidenta i consellera de Cultura del Consell de Mallorca. I cap al final, també, com sempre i cada divendres, algunes propostes pel cap de setmana i també per Sant Joan.
1: I tot plegat amb Pep Díaz a la producció, Lluís Menéndez al set d'Iveta Ràdio aquí en Es Baluart i Joan Jiménez als Estudis Centrals.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, Iveta Ràdio.
1: Un dia molt especial, un dia que aplega tota la família, com deien, de Propa Cultura i una de les mares de la criatura, de les responsables, sempre havia de dir que la responsable de la xarxa és Maria Dalmà Matas. Com estàs, Maria Dalmà?
3: Hola, bon dia.
1: Se t'ha notat en la cara aquesta de felicitat que tens, que és un dia especial, no?
3: Sí, jo crec que és avui un dia molt especial per totes les persones que fa 5 anys que empenyem aquesta xarxa i, bueno, és un dia per posar en valor allò que estan construint plegades, entitats socials, programadors culturals, institucions. És un dia de festa i de marcar reptes de futur.
1: Deixem que comparteixi amb els oients una anècdota. Quan preparaven aquesta gala i en aquest també programa especial, te vaig dir, bueno, aquest 10 anys, clar, això tenia un sentit, que és que jo tinc la sensació de que fa més temps i segurament és perquè feis molta feina o heu fet molta feina molt intensa durant aquests 5 anys.
3: Sí, efectivament, està sent molt intens. Jo també, quan giro la ullada cap enrere, no? Un poc per fer memòria avui, dic, home, sembla que no has fet res més en aquesta vida, no? Han estat uns anys molt intensos, sobretot d'aprendre molt un dels altres, escoltant-nos i tenint molt clar que pot oferir cadascú des del seu metre quadrat per arribar en aquest objectiu comú que necessitem, com ens podem ajudar.
1: Deixa'm que repeteixi les xifres, les anirem recordant al llarg del programa, perquè són més de 300 entitats socials, com dèiem, i de l'àmbit de la salut, 334 concretament, 56 programadors que ja, diguem, formen part de la xarxa, i sobretot crida l'atenció aquestes 60.400 experiències culturals que avalen, diguem, la feina de Propa Cultura. Ha estat un goteig constant, de primeres ja va haver moltíssimes entitats que se varen adherir i després va costar una mica més. Com ha evolucionat un poquet la xarxa?
3: Bueno, varen començar 12 programadors culturals i 38 entitats socials i de la salut d'aquí de Mallorca, precisament en aquest espai on estem avui, varen donar estret de sortida i era, bueno, un grup de persones amb il·lusió i un propòsit en aquell moment. Clar, en el final, el primer any, l'evolució ha estat... Jo diria que molt, molt progressiva. Sí que és cert que entre l'any 3 i 4 no hi va haver tant de creixement, però ara aquest darrer any també n'hi ha tornat a haver molt. Per tant, jo crec que no mos ho esperàvem, cap de nosaltres, quan començàrem aquesta aventura col·lectiva, que seria, bueno, al final, que sabeu que respon a una necessitat, que hi ha un batec i que no han fet res més, que recollir tot allò que ja s'estava fent i proposar un marc comú que amplifica i dignifica.
1: Tu i jo vam pactar un guió, però els guions estan per votar-nos-els, la veritat.
3: Jo ja me l'he oblidat.
1: Aquí havia diferents blocs, però deixen que ajunti els primers dos blocs, perquè crec que tenim una convidada, que és la Nayara Yerobi, que és un exemple d'això que estem parlant. Ella fa feina al Teatre del Mar, du comunicació, i precisament és una de les entitats, dels espais que estan adherides a la xarxa i que funcionen, diguem, confessional de la mana. I ara com estàs?
4: Molt bé.
1: Com va ser aquest maig entre Propa i el Teatre del Mar?
4: Al principi era per omplir un espai que havia quedat una mica buit per nosaltres, que era la gestió d'aquesta entrada social que fèiem a través d'APN, però després bueno, ha estat arribar a moltes més coses. Des que va entrar a Propa, tot el projecte social, de teatre social que fèiem, ha crescut moltíssim, perquè no només és gestionar entrades perquè la gent pugui accedir, que ja és molt important, sinó també conèixer quines coses podem canviar nosaltres perquè més gent entri i com podem anar modificant coses en el projecte per arribar a més gent al barri, per arribar a altres persones, obrir les portes realment, no només físicament, sinó perquè la gent que entengui que és el seu espai també.
1: I també és un exemple el Teatre del Mar que d'això no costa tant, no? Adaptar-se a les persones que també volen gaudir d'un bon espectacle, ja sigui un concert, ja sigui en el Teatre del Mar específicament a les arts escèniques, per exemple.
4: Bueno, hi ha unes passes que no costen tant, perquè són més evidents, però hi ha d'altres que tenen a veure amb l'art que nosaltres acollim o que generam, que sí que entitats com a Propa ens ajuden a entendre que poden ser una barrera per a altres. El fet de tenir sessions relaxades implica moltíssimes coses. No pots aturar la llum en cap moment, això de tenir un espai fosc, que per nosaltres, per al teatre, sembla necessari, no? Imprescindible per generar la màgia, de cop, quan tens una sessió relaxada, pues, no era tan important, només tenir una mica més aturat la llum bastava. Bueno, te fa plantejar moltíssimes coses, com presentes les fotografies a la comunicació, no presentar mai un espai buit, que se vegi gent, explicar les normes, les persones que compren una entrada online tenen una llista de normes que ens ajuden a tots a fer que aquell moment sigui compartit. La gent que no la té potser no entén que pot arribar mitja hora abans a la taquilla, que és un espai on no està ben vist que algú parli perquè pots molestar els artistes, que no pots sortir, explicar com és l'espai, com són les grades, com ho has de fer tot, i no ho fèiem fins ara, això.
1: Maria del Mar, al fil d'allò que comentaven en allà, són més altes les barreres, diguem, mentals que les físiques o les tècniques?
3: Bueno, jo crec que la barrera actitudinal és molt potent. Una vegada que vences aquesta barrera, senzillament és proposar-te a fer, escoltar i anar creixent i anar millorant, sabent que no arribarem a tot el primer dia, això és una cursa de fons. L'actitudinal, el sentit s'ha interpel·lat per la cultura i sentir que allò també te pertany, és el més difícil, jo crec.
1: Ha començat a arribar ja el públic, tots els convidats. Estem emetent a Iveta Ràdio, estem enregistrant aquest programa que podeu sentir a l'horari habitual i, evidentment, a través de la web i en les rèpliques que es fan, però diguem que aquest esdeveniment comença ara en la realització d'aquest programa, però que després hi ha un acte institucional i una festa, no, Marilma, que també se tracta de celebrar. I tots els convidats, això que estem parlant, ja estan arribant aquí a l'Aujub d'Esbaluar. Entres per l'Aujub, veus a la dreta uns ventalls que ara na Maria Almà ens explicarà quin sentit tenen, i un poquet més cap enmig de sala, a l'esquerra, veus un mural que evidentment de tot d'una saps de qui és. Albert Pinya, com estàs?
5: Un ple estar aquí amb vosaltres, sobretot amb aquest dia d'aniversari de celebració.
1: Perquè a més tu col·labores amb Apropa ja com a mínim des de l'any passat.
5: Exactament, sí, va ser tot un descobriment, la veritat, perquè la veritat és que no tenia gaire experiència tampoc en tot el tema de fer tallers i arrel de l'exposició que vàrem fer en el Museu Descalçat amb en Sebastià Mascaró, que estava allà a la direcció, pues, me va comentar sobre l'existència, no, d'aquesta gran institució, no, que fa tan bona feina, i allà tot d'una vaig poder conèixer Anna Maria del Mar, que la veritat és que ets gran.
1: Que és un motor. I,
5: absolutament, sí, me vaig quedar fascinadíssim en la seva actitud, en la seva manera de propagar, no?, tot el que estan fent. I clar, pues, jo trob que l'art no només ha de ser una creació artística, sinó que ha de ser també com una reacció artística, i ha d'implicar, pues, tot aquest component vinculat sense inclusió, sense accessibilitat i bueno, i arrel d'aquell taller que vàrem preparar per programadors va ser tot un,
1: molt bé,
5: tot un inici, no?
1: Parlant d'acció-reacció, la teva acció és el mural, però això provocarà una reacció, que és que tot aquell que vulgui el pot intervenir. És un diàleg entre Albert Pinya
6: I el món.
5: I en aquest cas no d'una manera clandestina, no? Perquè a vegades sí que pugui fer algun gref, algun mural.
6: Sí, no diguis on.
5: I la gent interactua també, o les escultures. Que...
7: Avui els hi donen permís.
5: Exactament, avui és tot com una comunió, no? Entre... Sí.
7: Nosaltres t'agraïm moltíssim que haguis volgut participar d'aquesta proposta col·lectiva, perquè en realitat és mural de la família propa, els 5 anys de la família propa, de la xarxa, i ens fa molta il·lusió que quedi aquesta petjada a una obra teva.
5: No, és un... jo crec que era una cosa no necessària que s'havia de fer, la veritat, perquè és que els meus pincells i el meu procés i tota la meva feina està a la vostra disposició, i en aquest cas pues, ha estat el recinte.
6: És que a part de ser un artista enorme, és un bon tipus, en Albert. Maria Elman, com se produirà aquest diàleg? És a dir, el mural està allà, a una de les parets de l'UJUP, i a partir d'aquí...
7: Exacte, hi ha una tauleta amb materials, diferents cintes de colors, gomets, rotos, cel·lofans, vull dir, davant també tenim un fotomató, perquè la gent vagi fent imatges i vagi intervenint el mural a fi i efecte que mos quedi ben colorit, no? Mm-hmm.
6: I després tenim els ventalls, com dèiem, una altra de les parets, moltíssim de ventalls pintats, decorats per artistes i també per persones que no són necessàriament artistes.
7: Exacte. Bueno, podríem dir artistes professionals
6: i no professionals,
7: perquè tothom d'un artista dins ells. De fet, és un poc l'objectiu d'aquesta mostra, posar en valor que la creativitat és una cosa inherent en el ser humà, i precisament tenir un objecte d'obsequi en valor i en significat per la xarxa era important per nosaltres. Nanai ara ja ha participat també com a artista, com a pintora.
6: És que ja és artista també, clar.
7: Efectivament. N'Albert també, mos han pintat generosament ventalls, i també artistes del taller d'art d'Esment, d'Amitícia, d'Intres, de Nens Junts, tots els artistes que treballen des de les arts plàstiques en el seu dia a dia, en els seus centres.
6: Amb aquests ventalls, després què fem? Se subhasten, se deixen
7: no,
6: aquí...
7: Farem un sus que han dit que seria a partir de les 12.
6: Sí.
7: Ai, de les 12, perdó, de les dues. Quan tothom els hagi pogut gaudir i disfrutar, tothom se'n podrà d'un. Bé, tothom, espero que n'hi hagi per tots, en què potser s'hauran acabat, però també tenim unes llibretes serigrafiades que també tothom podrà anar fent serigrafia. Llavors, la idea és que mos ajudeu amb el desmuntatge i tothom s'endugui un objecte de valor.
6: No, i ara, tornant un poquet al vincle entre el Teatre del Mar, en aquest cas, i a Propa Cultura, quin és el feedback que rebeu per part dels usuaris, no? Que molts d'ells segurament accedeixen per primera vegada a un espectacle d'arts escèniques, de teatre, de dansa, un concert, fins i tot.
4: Bueno, ha hagut de moltes coses. Lo més important per jo és la gent que cada any està esperant a que en el seu centre publiquin la programació de teatre per apuntar-se. Això és molt important. I després m'agrada molt un altre espai que Apropa genera, que són els moments d'interseccions, en el que podem parlar tant amb les associacions com als usuaris, i que ens plantegem preguntes, què canviar, què no fer, i una de les coses que em va quedar molt és que jo estava molt obsessionada en com explicar la nostra cartellera dins de la web d'Apropa, doncs ens anàvem adaptant a si hi ha una opció de sortir, si no, si és molt llarga, si no, si està adaptat, i jo volia ser molt fidel en tot això. Fins que una usuària que ve molt me va dir, jo tot això me sembla molt bé, però el que m'agradaria és que la sinopsi s'entengui. Perquè la darrera vegada que vaig anar, avui heu explicat una cosa, i no era el que jo vaig veure després, i vaig sortir molt emprenyada perquè me va frustrar molt. I clar, això entra en col·lisió totalment amb les coses que jo rep per comunicar, i dic, ostres, aquí, clar, és de cop una altra perspectiva. Surs de la teva feina diària i dius, vale, m'ho he de plantejar això d'una altra manera. I
6: això
4: t'entén
6: el mea culpa, els creadors, perquè de vegades m'ho demanen sinopsis i hi ha espectacles que és molt clara, i d'altres que diu, què cony jo ara?
7: Sou artistes i tireu lo poètic,
6: i és vera que al final,
7: i voleu el missatge amb una metàfora guapa i vella. Hi ha d'haver per tots els gustos.
6: Això és la nostra culpa. Jo m'he trobat sinopsis després, perquè clar, te la demanen i potser estrenes al cap d'un any i dius, això, pues, jo he escrit, jo no té res a veure el que veureu. Però intentarem que sigui més clar la cosa. Albert, com estàs ara a nivell d'artístic? Què estàs fent? M'interessa pues, que me diguis, que me posis un poquet al dia.
5: Pues mira, ara justament fins ahir, des de dia 13 de maig, feia gairebé com tot el mes i mig que no aturava de pintar. Només està 48 hores sense pintar. Vaig arribar a dir fa dos dies de Madrid que estic preparant allà un mural. De fet, he deixat el mural a mitges per poder assistir avui en aquest dia i m'entorns la propera setmana. I també ha estat un mural que ha inclòs tota una participació amb una escola de Madrid, que és l'Institut Forges, i allà pues, hem fet tota una sèrie de jornades també amb aquests alumnes i he preparat diferents qüestionaris de motivació per saber un poc aquests objectius d'aquests al·lots que el proper any començaran a fer el batxillerat artístic i a partir de tot aquest qüestionari, totes aquestes respostes, he com construït tot aquest mural que estic preparant allà en el parc de Méndez Álvaro, que és una zona que està a prop d'Embajadores,
6: sí,
5: de Delícies i de per allà. I bueno, i abans d'això vaig estar també a Inca participant a Inca Street Art i vaig preparar pues, tot un mural, tota una façana de tres plantes.
6: Molt bé.
5: I que era també com un tribut, no? I com un cant en el territori també, i en el poble i a les seves arrels. I bueno, i abans d'això vaig estar col·laborant amb un estudi d'arquitectura que es diu OLAP i vàrem estar preparant unes intervencions en el terreno que han preparat, han posat en marxa un nou hotel i
6: n'ha saturat, o sigui, fa mesos
5: sí,
6: que
5: no
6: atures.
5: No,
6: idò, quan s'inaugura aquest mural hauràs de tornar a passar per el programa. Nayara, tu, clar, compatibilitzes la feina del Teatre del Mar, també la seva vessant artística, i ara mateix mos poses al dia de com està precisament aquesta part artística teva.
4: Bueno, ara mateix, lo darrer que he fet és de preparar una cosa per una acció que preparen per la Nit de l'Art de Manacor, que no puc explicar molt, perquè és una acció una mica clandestina, o sigui que demà se sabrà més coses. I lo de res, un cartell que he preparat per una obra d'una companyia de Sevilla que estrenen a l'octubre.
6: Molt bé, idò, també estarem molt pendents. Maria del Mar, te deixam perquè tens els teus convidats ja, que jo així...
7: Tinc una feinada, de,
6: sí,
7: ara mateix.
6: Veig, diria que sent ja, no, per altura no arriba, però pràcticament, no sé, ja estàs bueno, ja esperant.
7: Sí. Apuntats en teníem d'haver 190
6: o sigui que,
7: de persones.
6: Idò, crec que pràcticament la meitat ja han arribat. O
7: molt
6: sigui
7: bé,
6: que te deixam que gaudeixis també, que facis feina i que gaudeixis.
7: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies. Albert Pinya, un plaer, com sempre.
5: Igualment,
6: Nayara,
5: gràcies. Rafa.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
6: Vinga, continuem aquí a l'Aviador.
2: L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: Continuem en aquest especial Aviador, emetent avui des de l'UJUB del Museu d'Art Contemporani de Palma, es Baluart. Continuem celebrant aquest 5è aniversari de Propa Cultura i amb protagonistes. Tenim ja el set d'IB3 Ràdio, na Mònica Cuenca i na Laia Benito, del taller d'Art d'Esment. Com estàu?
8: Molt bé, i vos?
6: Molt bé, encara ens explicaran aquest vincle que tenen amb Propa Cultura. I també a Fabiola Moro, que és la presidenta i usuària d'Espaín. Fabiola, com estàs?
9: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
6: Que ha estat de les primeres en arribar perquè havies d'intervenir també en el programa.
9: Sí, sí.
6: Com és per tu, Fabiola, explica'm per la gent que encara no se pugui situar quin és l'objectiu i què és Espaïm en realitat i el vincle que heu generat en Propa Cultura. I també com ha millorat també, la vida, sobretot la relació amb la cultura dels usuaris de la vostra entitat.
9: Bueno, pues Espaïm somos una asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. En principio la asociación se fundó para reivindicar derechos de nuestro colectivo, pero luego pues evidentemente hemos solicitado servicios que nos mejoran la calidad de vida, ¿no? Y bueno, y dentro de, digamos, estos servicios, pues a Propa Cultura para nosotros es como un servicio más, digamos, porque la cultura es muy importante para nuestra rehabilitación y nuestro día a día, ¿no? Para poder incluirnos en la sociedad como cualquier otra persona. Uh-huh. Entonces, al final, pues eso, se habló con Mar y a ver cómo podíamos tratar de, bueno, de acercar a las personas de nuestro colectivo a la cultura, porque tenemos muchas barreras, ¿no? Tanto físicas como, bueno, de otro tipo. Y, bueno, a la hora de poder llegar a estos eventos culturales a veces nos cuesta y entonces, bueno, se ha creado ahí como una red de apoyo con todos nuestros profesionales y voluntarios y demás y para poder disfrutar de este tipo de ocio.
6: Fabiola, se podria dir fins i tot que hi ha usuaris i usuàries que no havien pogut gaudir de determinats diguem, esdeveniments culturals fins que la Propa Cultura va entrar diguem, en joc, no?
9: Exacto, sí, porque hay muchas salas o muchos museos o conciertos, festivales que no contaban con medidas mínimas de accesibilidad, ¿no? Como es el acceso por una puerta, ¿no? Una rampa o el quitar un escalón para poder acceder con una silla de ruedas, uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, cómo poder llegar a un lugar, ¿no? Todo esto antes no estaba. Y ahora los programadores culturales se dan cuenta de que nosotros también somos un tipo de público que acudimos a estos eventos con más asiduidad.
6: Claro.
9: Y que se necesita que la cultura sea para todo el mundo.
6: Costa fer entendre això que estàs explicant a determinats sectors de la cultura, en aquest cas.
9: Sí, cuesta en general, no solo por parte de programadores culturales o en cuanto a la cultura, ¿no? Sino a administraciones. Ya de paso mando un mensajito desde aquí.
6: Aprofita.
9: Porque es que, no sé, ahora por darte un ejemplo gráfico, si quieres, ahora hemos estado en el Mallorca Live y para llegar desde el parking hasta el recinto hemos tenido escalones en los pasos de cebra, hemos tenido que parar el tráfico para poder subir, para que gente que va de pie nos pueda ayudar con nuestras sillas, subir estos escalones en un paso de cebra que se supone que el ayuntamiento tiene que tomar medidas en esto, ¿no? Que al final, uh-huh. O sea, necesitamos acceder, pero necesitamos llegar a estos espacios culturales. Y luego dentro del festival es verdad que, bueno, quizá los baños eran escasos, no teníamos luz para poder, bueno, estar en un baño cómodos y, bueno, hemos detectado varias incidencias que hemos ya puesto en conocimiento de la Fundación Music for All y del Mallorca Live Festival.
6: Idò, queda enviat aquest missatge tan necessari tant a les administracions públiques com també al sector privat. Mònica, anem a contextualitzar el taller d'art d'esment, des de quan se fa, com funciona i també després el vincle que teniu ja des de fa 5 anys amb el Propa.
8: Sí, sí, mira, doncs nosaltres ara fa 4 anys que estem en marxa. El taller funciona d'una manera, bueno, és un espai que se va obrir per generar oportunitats creatives a totes les persones que poguessin gaudir de la seva creativitat donant eines i elements per poder donar, pues, bueno, poguessin desenvolupar cadascú el seu procés creatiu. Nosaltres, bé, 4 anys fent feina, hem fet diferents projectes. Tenc aquí a Laia, que m'ha acompanyat avui també per explicar una miqueta també què és el que fem i que ho conti ella en primera persona.
6: Idò, Laia, t'ha tocat.
10: Bueno, a ver, en el taller hacemos un montón de cosas, desde técnicas de arte hasta miramos la historia del arte para entender más las técnicas, pero también nos ayuda a expresar, nos ayuda a expresarnos de una manera más fácil con el tema del arte. Y uh-huh. Bueno, colaboramos con museos, artistas, centros educativos, entidades del territorio de toda la isla, y nos ayuda un montón a hacer esos encargos, y es súper guay, es una maravilla.
6: Quant d'usuaris i usuàries hi participen? Així?
8: Bé, és un... forma part d'un itinerari d'inserció sociolaboral, però és molt flexible, adaptat a les persones i fluctuen entre 30 i 35 persones de forma setmanal i diària. Mm-hmm. O sigui, de forma diària entre 25 i 30 persones.
6: Abans de participar, Laia, en el taller, te relacionaves ja amb l'art d'alguna manera? O sigui, has tingut sempre aquesta inquietud? O...
10: Bueno, a ver, desde los 12 años empecé a dibujar por temas psicológicos, es decir, sufrí bullying con 12 años, pero a través del dibujo, la pintura me ayudó bastante. No fue hasta los... ¿cómo explicarlo? Hasta los 18, 19 o 20 años que fui al taller de arte donde estaba Mónica y empecé a entender más el arte. No solo es expresar y dibujar y tal, hay que conocer el arte, conocer la técnica, las técnicas de arte, por ejemplo, el papel maché o el óleo, el acrílico o la témpera o el barro, depende de lo que quieras expresar, puedes utilizar diversas técnicas, incluso juntar algunas técnicas, por ejemplo el collage o pintura con papel maché, depende de la situación, puedes expresarte de mil maneras.
6: Qué bien. Mònica, a part de la feina que es fa pròpiament en el taller, també diguem que es portau diguem, aquest talent o mostrau, i també si teniu, per exemple, relacions a partir de la pròpia cultura amb els museus i espais expositius per poder també nodrir-vos sí, no, d'aquest.
8: Sí, és el que anava a comentar. Sí, a part de desenvolupar el propi talent creatiu de cadascú, també o sigui, no entenem el taller sense col·laborar amb la comunitat. Val? I per col·laborar amb la comunitat és necessari que, bueno, que ens ajuntem amb altres entitats, entre elles a prop, que ens ha facilitat molt, també ens ha fet el pont entre altres entitats, com aquí el Museu, el Baluart, la Fundació Miró, i hem desenvolupat diferents projectes en què hem estat implicats diferents agents. I d'aquesta manera, sí, no només som consumidors de la cultura, sinó que també generem recursos culturals en el taller. Han realitzat tallers on han vingut persones d'altres entitats o simplement del barri a disfrutar i a gaudir de l'art amb nosaltres. Han fet alguna activitat també de propa cultura d'aquests espais que se diuen Educa amb l'Art. També n'han realitzat un en el taller i ha estat molt, bueno, molt gratificant. Sí.
6: Fabiola, utilitzava propa cultura, perquè clar, abans que quan no existia propa cultura, diguem que el diàleg s'havia de prohibir directament en les institucions, amb el sector privat, amb els empresaris de torn, no? A l'hora de reclamar aquestes facilitats per poder gaudir dels esdeveniments culturals, però ara m'imagino que podeu utilitzar propa cultura amb aquesta interlocució, no? O al manco anar de la mà per fer més força.
9: Claro, exacto. Es como el canal que utilizamos, ¿no? Entre comillas, para llegar a instituciones y que nos escuchen, porque no es lo mismo ir solo una asociación que APROPA, que recoge un montón de asociaciones que pueden hacer más fuerza a la hora de reivindicar estos derechos. Y quería decir también que nosotros a SPAIM colaboramos, bueno, vamos de la mano con otra asociación de ABDEN, que se llama ABDEN, que es de esclerosis múltiple, que tenemos patologías, bueno, parecidas en cuanto a discapacidad física. Y bueno, decir que ABDEN y SPAIM siempre colaboramos juntas.
6: Molt bé, els pròxims reptes que teniu per endavant, ja com a taller d'esment, com a esment en general, Mònica? Mil.
8: Mil, sí, sí.
10: Molt.
8: Bueno, que fer que la cultura sigui a favor o ser protagonistes d'aquesta cultura inclusiva, que sigui per tots, evidentment, i generant espais de trobada com els estan fent ara. Seguim fent aquest tipus d'accions que jo crec que són importants.
6: Laia, i tu com a reptes personals guió artístics, quins te planteges?
10: Pues mira, yo los retos es tener mucha paciencia, porque hay que tener mucha paciencia en el arte, porque no todo se hace rápido, todo se hace lentamente. Y otros retos es, voy a seguir estudiando.
6: Qué bien.
10: Porque quiero hacer diseño de moda, porque también es un arte, el diseño, el hacer prendas.
6: Por supuesto.
10: Y seguiré con la pintura, porque quiero aprender más. Yo me siento como un infinito, con el símbolo infinito, porque yo puedo aprender infinidad de cosas. Incluso cualquier persona.
6: Quina actitud, per favor, sí, sí. M'encanta. Molt bé, Laia Benito, usuària del taller d'Art Esmet, moltíssimes gràcies i molta sort. T'espera a la ràdio, t'esperam a la ràdio perquè ens contis els teus progressos, si fas una exposició per suposat, qualsevol cosa.
10: Igualment.
6: Moltes gràcies, Mònica. Mònica Cuenca, responsable del taller d'Esmet.
8: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
6: I Fabiola Moró, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
6: Sempre que tinguis una reivindicació, els micròfons de Ivetra Ràdio estan per tu.
9: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.
8: Gràcies.
6: Continuem en aquest especial Aviador, emetent avui des de l'AUJUP a Desvaluart amb motiu del 5è aniversari de Propa Cultura.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Ivetra Ràdio. Jornada.
11: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. L'Aviador, IB3 Ràdio.
6: Continuem aquest especial Aviador des de l'AUJUP d'Esvaluart amb motiu del 5è aniversari de Propa Cultura. Ho dèiem abans, 56 programadors culturals, 334 entitats socials i de l'àmbit de la salut de Mallorca i també de Menorca i creixent. Ha sortit la paraula en diferents ocasions, administracions, institucions, responsables institucionals, evidentment, com una part fonamental també en el desenvolupament d'aquesta xarxa. I precisament tenim aquí dos responsables d'institucions, i no qualsevol. Marga Prades, president del govern, com esteu?
12: Hola, bon dia, com va?
6: I també Llorenç Galmés, president del Consell de Mallorca. Llorenç, com estàs? Com
13: esteu? Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos una vegada més.
6: Gràcies a vosaltres. No podien faltar, òbviament, les institucions en aquest, en aquesta celebració, en aquest cinquè aniversari. Presidenta, a l'inici del mandat, record que en diferents discursos i també entrevistes vos vau comprometre amb aquella gent que ho té més complicat per les seves circumstàncies i condicions. No des de la complaença, però sí des de la voluntat de fer-los o d'ajudar a que tinguin una vida més digna i millor. I, evidentment, la cultura és fonamental en aquest desenvolupament personal.
12: Sí, per jo i per aquest govern, la discapacitat i el món de la discapacitat és una riquesa. És una riquesa com a societat que ens fa més diversos, més plurals i millors. Per això nosaltres, des de principi de legislatura, teníem clar que les polítiques de discapacitat, a part de ser transversals, havien de passar a estar a un primer nivell. Uh-huh. I cada pic que me demanen, i ara que farà 3 anys que som presidenta del govern, quines coses destacaria d'aquesta legislatura, sempre els avaria un poc, però sempre n'hi ha una, no? I és que hem consolidat 9 drets a les Illes Balears. I n'hem consolidat un de, per jo, molt important. El dret a soci. El dret a soci adaptat. El dret a que es tens lliure, es respir, es passar-s'ho bé durant les vacances escolars que per cert comencen avui, no sigui exclusiu de les persones sense discapacitat o d'aquelles persones amb discapacitat que s'ho podien pagar. Per això, aquesta legislatura hem creat el dret a soci adaptat, aquestes escoles d'estiu, aquests períodes vacacionals, on els infants amb discapacitat tenen un oci en tots els suports que necessiten per poder exercir aquest dret passar-s'ho bé, a fer activitats diferents de les que fan durant tot l'any i ser famílies a poder exercir aquest dret de respir. Fins aquesta legislatura, soci adaptat era un luxe. Era un luxe que costava molt de dobbers a les famílies que s'ho podien pagar, que, i a més costava molt de dobbers també a les pròpies entitats que sempre han demostrat un compromís molt important amb aquestes persones i que feien que assumien elles part del cost d'aquesta activitat. No? Per tant, jo, això per jo seria un dels principals objectius, a part d'altres temes que han consolidat, com per exemple una convocatòria pionera de més de 30 milions d'euros per a les entitats perquè puguin construir infraestructures, perquè fa poc vàrem anar amb el president del Consell, vàrem anar a veure també una nova residència, un nou habitatge, diríem, a una entitat, a Espace, en aquest cas, que també surt d'aquesta convocatòria, com dic, que és pionera. I també estem fent feina amb una llei de discapacitat. A les Illes Balears no tenim llei de discapacitat. Des de la Conselleria han començat a fer feina. Obrirem ara un espai de diàleg amb totes les entitats, amb totes les diferents forces per consolidar aquesta llei de discapacitat. I sense anar més enfora, jo cap de sortir ara de Consell de Govern i una de les coses que hem aprovat també és una adaptació a el que són a la formació reglada per facilitar que les persones amb discapacitat puguin titular, que sabem tots que és molt important que puguin assolir algun tipus de títol oficial educatiu.
6: President Galmessi, parlant de cultura, el Consell té molt a dir, entre altres coses té el Teatre Principal de Palma, icona de la nostra cultura, de les arts escèniques més en particular, molt de programes, moltes activitats en marxa i aquelles també específiques a facilitar precisament l'accés a la cultura de la gent que per ventura fa uns anys ho tenia molt complicat.
13: Sí, per suposat, com molt bé explicava la presidenta, al llarg d'aquesta legislatura per nosaltres el més important són les persones, amb una igualtat de condicions per poder accedir a qualsevol tipus d'activitat en una societat molt més inclusiva. I dins el Departament de Cultura i també a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, del Consell de Mallorca, col·laborar molt activament amb la pròpia cultura i, de fet, avui estem de celebració tots, tant la pròpia cultura com totes les institucions, que d'una manera o l'altra ajudam a que la cultura sigui més inclusiva, més lliure i que tothom s'hi senti part activa a l'illa de Mallorca. De fet, nosaltres, a través del Departament de Cultura, col·laboram en cinc espais de pròpia cultura, que són el Museu Marítim, el Museu Mallorca, el Teatre Principal i, durant aquest darrer any, la Misericòrdia. I hem aconseguit augmentar amb un 45% el número de persones respecte a l'any 2023. L'any 2025 hem augmentat un 45% les persones que han pogut acostar-se en els diferents centres de la nostra institució. Més de 14.000 persones han pogut disfrutar d'aquesta cultura inclusiva al llarg d'aquests 5 anys. I per nosaltres és una satisfacció que aquestes dades demostrin el que estem impulsant per apropar la cultura a tothom. I ho fem, com molt bé te comentava, des del Departament de Cultura, però també a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, donant la possibilitat a totes aquelles persones majors que van habitualment, setmanalment, a les llars que tenim des de la nostra institució, les oferim a poder participar en aquesta cultura per tots, perquè hem de tenir en compte que una part important de la nostra societat són persones amb una franja d'edat bastant elevada. Clar. Per tant, a través de propa cultura també donant la possibilitat que continuïn una socialització, que siguin protagonistes i que puguin experimentar sensacions que potser molt d'ells no han pogut disfrutar. Per tant, a través del Museu Mallorca, del Teatre Principal, del Museu Marítim, de la Misericòrdia i tots, cada un dels centres que tenim i posam a disposició de les persones, també acostam les persones majors de Mallorca. I ho fem amb una aportació de més de 60.000 euros directes en el programa Apropa Cultura.
6: I tot això fa sentit que, evidentment, la feina de les institucions, el president del Consell té una visió global, evidentment, de tot el que ha de ser la política envers a Mallorca, diferents sectors, però Antònia Roca, que és la responsable de Cultura i vicepresidenta de l'institució, té una missió més específica perquè és la vostra tasca diària, no? De rebre també en aquestes entitats. Quines són les demandes? Bueno, bon dia, per començar, com estàs? I benvinguda aquí al 7 de IBT Ràdio. Quines són les demandes que vos fan arribar així quotidianament aquestes entitats?
10: Bé, la veritat és que primer vol dir felicitar a Propa Cultura, que ens ha duit avui aquí a reunir després de tots aquests anys de feina, i des del primer dia que ens vàrem venir a presentar el projecte, nosaltres vàrem estar convençuts de sumar esforços, no? Perquè nosaltres sempre ho hem dit, que hem hagut de fer una cultura per tothom, i una cultura per tothom és també independentment de les teves capacitats físiques, mentals, has de poder accedir i has de poder gaudir, no? De tota la cultura en tots els seus àmbits. Per això vàrem començar a fer feina conjunta i hem aconseguit objectius importants, no? A dia d'avui, per exemple, en el teatre principal hem incrementat, hem triplicat les funcions que són accessibles. Totes les funcions microfonades són accessibles, se poden escoltar, estan adaptades amb bucles magnètics, i per tant això suposa que totes les persones s'ho puguin apropar, no? Ara varen tenir l'altre dia també un espai molt novedor, que és l'assaig general de Rigoletto, i van anar a persones amb discapacitat visual, i previ a veure la funció, clar, varen poder tocar l'escenari, tocar l'atrezzo, escoltar de prop, no?, i sentir les vibracions dels cantants, no?, d'aquests solistes que després feien l'òpera. Per tant, jo crec que apropar tot el que puguem aquesta cultura a tothom, pues, la fa accessible i fa que tothom la pugui gaudir, no? Per tant, tenim un bon retorn, i crec que aquest objectiu de cultura per tothom, entre tots, la fem més gran i la fem possible.
6: Presidenta Provenza, teniu dues, al manco que jo conegui, dues sensibilitats molt marcades, una és vera que és en relació a la cultura, i una altra a les entitats socials. Per tant, primer de tot, aquesta és la vostra gala, està claríssim, però després què vos transmeten els responsables o les responsables d'aquestes entitats quan arriben al consolat i vostès les rep?
12: Sí, a veure, jo crec que amb un objectiu i amb un missatge molt clar, no? La cultura és un motor de transformació de la societat. Uh-huh. I la societat som tots. Per tant, és important que la cultura, que aquesta cultura amb majúscules que hem començat a fer aquesta legislatura, pugui arribar a tothom. Puguem oferir les millors propostes culturals del món, uh-huh, que és en el que estem en aquests moments, aquí a les Illes Balears, amb ambició, amb excel·lència i, per suposat, amb accessibilitat, no? Per altra banda, jo crec que les entitats socials són imprescindibles. Les entitats socials mos obrin els ulls, les entitats socials arriben aquí on nosaltres ho hem dit moltes vegades, però és que és així, aquí on les administracions no podem arribar, i les entitats socials ens fan prendre consciència, no? Consciència de que inclusió vol dir que tothom trobi el seu espai, de que tothom se senti còmode, no? I quina millor manera de tenir aquesta societat que deia en el principi més rica, més plural i més diversa que amb un instrument com és la cultura, no?
6: I són d'aquestes coses, president Galmés, que deia abans, que doten de sentit a la política i que supos que com a responsable institucional i polític ho fan sentir més satisfet, no? Saber que aquest pressupost, aquesta partida que s'aprova en un moment determinat de l'any, serveix per millorar la vida de la gent.
13: Una rialla seva no té preu. Podem fer més carreteres, podem fer campanyes de promoció, podem fer el que sigui.
6: No, més promoció.
13: Però realment, quan hi ha una necessitat, quan hi ha una mancança, quan hi ha una ajuda que hi ha per les persones, el que te satisfà més i el que toca més és coret. Per tant, destinar més del 60% del pressupost de la nostra institució a ajudar a les persones, això és el que ens quedarà marcat d'aquesta legislatura. I ho fem en cultura, i ho fem en l'IMAS, i ho fem també en qualsevol dels diferents aspectes, perquè tu comentaves la visió general. Un dels problemes que me vaig trobar l'any 2023 és que les persones, per exemple, amb un grau de sordera o que duen implants, quan van a passar la revisió dels vehicles, tenen un problema auditiu molt gran.
6: Clar.
13: Perquè es senten molt de renou a dins a dins les portasses, allà on se passen les revisions. Per tant, aquest petit detall, per a facilitar la vida, per a multiplicar per tres les actuacions que se duen a les representacions en el teatre principal per fer-les més accessibles, per a obrir les portes del Consell de Mallorca en visites guiades per persones amb sordera, ja sigui en bucles, en llenguatge de signes, per a obrir totes les nostres administracions a ells, per nosaltres és una satisfacció i en el cap a la fi contribuïm a fer una societat més justa, més igualitària, allà on tothom tingui més oportunitats i allà on en el cap a la fi el projecte de vida, independentment de les qüestions físiques que ens pugui tocar viure cada un de nosaltres, sigui en igualtat de condicions.
6: Estem a prop del final de juny, deia la presidenta Provenç que avui comencen les vacances escolars i les vacances polítiques, o no n'hi ha enguany? Qualcú m'ho va dir fa poc, que ja estava en modo electoral. No sé si se sent per al·ludir.
12: A veure, poques...
6: Jo és perquè m'interessa per la vostra salut, també.
12: No sé com dir-ho, no sé si poques vacances o les millors possibles, no? Jo, enguany, jo crec que tenim la sort de tenir unes illes magnífiques amb una varietat de plans de propostes, per tant jo enguany quet aquí.
6: Hi ha molt de concerts meravellosos, per exemple.
12: Si venen milions de persones cada any a visitar-nos, jo enguany quet aquí, molta a lo local, molta a les festes, en el territori, estant la nostra gent també. I sí, també estar un parell de dies amb sa família, estar un parell de dies tranquil·la a casa i disfrutar molt de concerts. Vol dir, ja ha començat també sa temporada de concerts i també per poder aprofitar per fer aquelles activitats. Jo som una apassionada de la lectura, per poder fer aquelles activitats que durant tot l'any costa trobar l'espai. Per tant, ja tinc també els meus objectius d'aquest estiu.
6: I ara que no m'ho sent el president del Consell, Antoni Roca, li deixa agafar vacances? O aquest mode electoral ja...
14: Sí, ara mos queda el darrer any intens, no? Jo crec que ara ja és la darrera estirada llarga i és temps d'estar aquí, d'estar a les illes i, com deia la presidenta, se pot fer un poc tot, gaudir del temps que tinguem en família, que aquí és vera que tenim espais meravellosos i jo crec que aquí tenim aquesta sort, no? Que te vas anar una hora baixa, dues hores a la platja i ja te fa estiu, que això a una altra banda no te passa, no? I aquí només que puguis agafar unes horetes i anar a fer un cafico a qualque reconec de la mà, ja mos dona aquesta sensació d'estiu i de vacances i jo crec que és una sort i que l'hem d'aprofitar.
6: Totalment. Encara teniu la barca, president?
13: Una barqueta, petita. Petita,
6: d'on fa?
12: Jo espero que sí.
6: D'on fa?
13: Sí, que hi anirem.
6: D'on fa? Fa un perill mallorquí d'anys que no me passeges amb aquesta barqueta. Jo me deix, si vols.
13: Fet aquest darrer any té molt poquet temps.
6: Per això no t'ho he demanat.
13: Un municipi de costa sí que mos encanta la mar, vivint de cara a la mar, i jo crec que fer una crida a la gent de Mallorca, tal com feia la presidenta i la vicepresidenta, aquí disfrutem de la nostra cultura, de les nostres tradicions, de la nostra gastronomia, del nostre paisatge, d'anar a descobrir aquells racons de Mallorca que ens fan únics en el món i que tal vegada encara no coneixem bé, i sobretot també disfrutar de la diversitat dels pobles que tenim a Mallorca, que tenim una sort de viure aquí, és un privilegi, l'hem de cuidar, l'hem d'estimar, però sobretot també l'hem de disfrutar.
6: Antònia Roca, vicepresidenta del Consell, responsable de Cultura, moltes gràcies.
14: Moltes gràcies a vosaltres, molt bon dia.
6: Llores Galmés, president del Consell, moltes gràcies.
13: Moltes gràcies.
6: Presidenta, moltíssimes gràcies per passar una vegada més pel set d'IB3 Ràdio i que pugueu gaudir tot tres d'aquesta gala, que de fet diria que ja ha començat.
12: Sí, jo crec que sí, el manco ja molt de moviment.
6: Crec que vos esperen, de fet.
12: Sí, és que moltíssimes gràcies i molt d'anys a Propa Cultura.
6: Gràcies.
2: L'agenda amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: I d'aquest programa especial des de l'Ajut del Baluart, Mònica, amb motiu del 5è aniversari de Propa Cultura, no pot acabar sense l'agenda.
1: Tot i que sigui especial.
2: Molta gent haurà reconegut ja música que sona de fons, són Brighton 64 amb la Casa de la Bomba. Avui vespre faran el darrer concert a Mallorca, han anunciat la seva dissolució i realment tenim en Enric i que mos conviden a aquest concert avui vespre a la Sala Mutante.
3: Hola amics i amigues, sóc el Ricky de Brighton 64 i us vull recordar que aquesta nit, a divendres 19 de juny, estarem tocant al Club Mutante de Palma, juntament amb Los Ritmos Salvajes, en un concert que forma part de la nostra última gira, la gira de comiat del grup després de molts anys de carrera. I per tant és el nostre últim concert a Mallorca. Us voldria convocar a tots, no hi falteu, comença a les 9, a les 9 començaran els Ritmos, a les 10 començarem nosaltres i serà un gran retrobament després d'alguns anys de no tocar a Mallorca i en la millor ocasió possible, que és aquesta nit. Una salutació molt forta per tots els oients de l'Aviador i us esperem aquesta nit al Club Mutante. No hi falteu!
2: Ahir ja vam parlar de l'edició del Cranc que celebren els 10 anys ahir amb el Festival Eivissa. I ara tot d'una, David Ventura mos parla d'altres propostes per fer aquest cap de setmana a les Pitiuses.
4: Bona tarda, companys. Aquest cap de setmana a Eivissa i Formentera, el dissabte, tenim dues cites musicals molt diferents. Si us agrada el rock dur, el thrash, el metal, teniu el Molí Rock a partir de les 6 de la tarda, s'apunta d'Esmolí, de Sant Antoni, amb un cartell ple de grups que faran moltíssima remor, com els Terminal Violence, House of Down o Patak. Però, si preferiu la música electrònica, teniu el Sueños de Libertad Rocky Desert, que és a la Pedrera de Can Coix. A partir de les 7 de la tarda, moltíssims jockeys i productors de música electrònica faran les seues sessions, encapçalant el cartell, Monolink, Gaia Brisa i Ariel Free. I recordar-vos també que des d'aquest cap de setmana fins a finals de setembre a Sant Ferran i a Sant Francesc de Formentera hi ha música en directe a les seues places. A Sant Ferran divendres i dissabte a partir de les 10 de la nit amb concepte acústic i a Sant Francesc de Formentera dissabtes a les 10 de la nit jazz a la plaça. Tot durant tot l'estiu i, com us deia, fins que s'acabi la temporada.
2: Que bé, David, moltes gràcies. I de Menorca, tot Menorca es prepara per les festes de Sant Joan. Així tot, Anna Gornés ha destacat algunes coses a fer aquest cap de setmana. Què dius, Anna?
5: Hola, hola. Aquest cap de setmana a Menorca s'atura l'activitat, s'atura l'agenda cultural, s'aturen les màquines perquè comencen unes festes que tots coneixem bé, que els mallorquins coneixeu molt bé. Comencen les festes de Sant Joan a Ciutadella. Qui cerqui alternativa se'n pot anar a l'altra banda, a Maó, a Llevant, a on trobarà sempre el claustre obert i amb música. Divendres amb un concert gratuït de Marte a la Sarte. Dissabte estrena d'una nova banda menorquina dedicada en els blues, Denver Blues. I diumenge tanquen amb Fran Ramos Quartet, un saxofonista valencià que és xapó.
2: Molt bé, i acabarem a Mallorca. Recordem Magnity i altres bandes de Malburger Fest. Som fusterat també el Matalàs Weekend de Porto Cristo i tot d'una en Gavi Rodas. Mos destaca alguna cosa més. Què dius, Gavi?
6: Sí, hola, què tal? Mira, dos cositas solo. María Arnal, que és una de les voces més innovadores del moment de l'escena catalana, actua este sábado en Consolació, en Sant Joan, a partir de les 8:30. Esto es el sábado. Y el domingo, pues nada, el Día Europeo de la Música, Palma y Pollensa, que se vuelven a erigir en capitales para reivindicar y para defender un sector musical que no está para lanzar cohetes y hay un poco de precariedad. Conciertos durante todo el día, en Palma, sobre todo la zona de Blanquerna y Escorchador, y en Pollensa, en todo el municipio, Puerto i Pollensa.
2: Rodas, no tenim temps per massa més coses. Moltes gràcies, Gavi. I nosaltres partim.
0: Ens acomiadam, Mònica, molt d'anys a Propa Cultura, que siguin només els primers 5 de moltíssim més. Tornem dilluns.
2: Exacte, i anem amb Brighton 64. Adéu, bon cap de setmana.

0: Divendres tràgic a les platges del Mediterrani amb dos morts ofegats i el primer mort per balcòning a Eivissa. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: En les darreres 48 hores, dues persones han mort ofegades a Menorca, un home de 70 anys a una platja verge a prop de Sant Bou i una dona ahir en una piscina. També a Tarragona, un menor ha mort i altres dos menors romanen en estat crític. Tot això, com dèiem, en un dia en què ha perdut la vida l'home que va caure del setè pis a Sant Antoni de Portmany ara fa dues setmanes. És divendres, dia 19 de

0: península i jo crec que també a la vida hi ha cert moment que te planteges unes altres oportunitats.
1: L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
2: Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys, quan una sentència judicial ho ordenà. L'enderrocament costarà 140.000 euros públics.
1: L'Ajuntament de Palma i els sindicats han pactat millores salarials i organitzatives a la policia local.
2: Han arribat a un acord per impulsar la modernització del cos i millorar-ne les condicions laborals, que inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places noves i inversions materials, també en recursos humans, ho explica el primer tinent de Batla, Javi Bonet.
3: Hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que sin duda permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma.
2: El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació.
1: I la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca, Palma, deixa més de 16.000 afectats.
2: L'empresa ha informat que el reintegrament de les entrades es farà pel mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de la compra. De fet, Consum aconsella demanar per escrit el retorn del doblers.
1: I Pablo Maffeo i Vedat Muriqi es desvinculen del Real Mallorca, Toni Tenerife.
4: Així és, ho ha fet oficial el Club Vermell a les seves xarxes socials. Per una banda, Pablo Maffeo se'n va a l'Olympiacos grec per petició de l'entrenador José Luis Mendilibar. Ho farà en forma de traspàs, al igual que el davanter Vedat Muriqi, el kosovar fitxa pel Fenerbahçe Turc, després de marcar en la darrera temporada un total de 22 gols en Lliga amb el Real Mallorca.
1: Protecció Civil i Emergències alerten d'un episodi de calor aquest cap de setmana, especialment a partir de diumenge. De fet, l'AEMET ja ha activat avui avisos grocs a Mallorca per altes temperatures i en alguns indrets l'elevarà demà i passat a taronja. De fet, demà, dissabte, Menorca estarà també en avís groc i diumenge s'hi sumaran les Pitiuses. Margalida Ribas, bon vespre.
5: Bon vespre. Pel que fa al temps, s'espera un cap de setmana clarament marcat per la calor i per els avisos actius per temperatures elevades per part de l'Agència Estatal de Meteorologia. Per demà es preveu que torni a dominar el sol amb alguns intervals de núvols prims cap a primeres hores del matí i presència també de pols en suspensió. Les temperatures continuaran altes amb màximes que podrien arribar als 39 graus cap al sud de Mallorca, els 38 a punts de l'interior d'aquesta mateixa illa i els 37 de cap al nord i nord-est, zona de la serra de Tramuntana i també a l'illa de Menorca. Les Pitiuses de moment quedarien al marge d'aquests avisos en conjunt amb un vent de llevant que bufarà entre fluix i moderat i una situació marítima marcada per la maror i per les àrees de forta maror cap al sector de les Pitiuses. En vista de diumenge s'esperen pocs canvis, la temperatura es mantindrà en valors molt similars, tot i que les Pitiuses s'activaran l'avís groc per màximes que podrien assolir els 36 graus. Tant el vent com l'estat de la mà continuaran sense canvis. En definitiva, ens espera un cap de setmana de ple estiu amb calor intensa i termòmetres ben elevats arreu de les illes.
1: Gràcies, Margalida. Precaució, per tant, si teniu previst fer activitats a l'aire lliure, evitar les hores de més exposició solar. I en cultura, com cada divendres, tancarem una hora d'informatiu repassant les estrenes cinematogràfiques en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
6: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Són les 7 i 5 minuts. Divendres tràgic a les platges del Mediterrani a Menorca. Dues persones han mort ofegades en les darreres 48 hores. Avui migdia, un home de 70 anys ha mort a Talis, una platja verge propera a la zona de Sant Bou, mentre ahir matí una dona va morir ofegada en una piscina.
2: També a Catalunya, a les platges de Tarragona, una menor ha mort i dos més es troben en estat crític. Ha sigut avui migdia quan els menors han tingut problemes per a sortir de l'aigua. A Menorca, la dona va ser localitzada per un amic i, segons els primers indicis, la mort s'hauria produït hores abans. En el cas de l'home, la platja no tenia servei de salvament i socorristes de Sant Bou s'han desplaçat fins allà amb moto aquàtica, tot i que han tractat de reanimar-lo, no han pogut fer res per salvar-li la vida. En ambdós casos s'investiguen les circumstàncies de la mort a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
1: Tot això quan a Eivissa ha registrat el primer

0: Mort per balcònic a Espanya, l'home va caure del setè pis. A Sant Antoni de Portmany, ara fa dues setmanes, es trobava ingressat a la unitat de cures intensives en estat crític i avui ha mort. El jove de nacionalitat colombiana, resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. Imon Arañó.
1: Segons la Guàrdia Civil, hi havia evidències que es va precipitar després d'estar de festa. Hores abans, la policia local ja s'havia personat a l'habitatge per les queixes dels veïns. El primer cas de mort per balcònic l'any passat també es va produir a Eivissa, on quatre persones van perdre la vida, tres d'elles al mateix hotel, l'Eivissa Rocks, que es va veure obligat a cancel·lar la seva programació de concerts. Enguany, de moment, hi ha un mort i cinc ferits a les Balears. Segons la Fundació IO, formada per personal sanitari, és en 2010 quan es pren consciència del fenomen del balcònic. Espanya lidera la llista d'incidents, seguit de Tailàndia, Països Baixos i Estats Units. A Espanya, la majoria dels casos es concentren a Sant Antoni, a Eivissa, i a Mallorca, concretament a la platja de Palma i a Magaluf. Dels casos registrats a Balears, més del 90% són homes, entorn als 24 anys, i la majoria són britànics. Els segueixen els alemanys. Més del 90% dels casos estan relacionats amb la ingesta d'alcohol i també un alt percentatge amb la barreja d'alcohol i drogues. La majoria dels incidents solen passar a primera hora del matí.
0: I dos dels detinguts en l'operació conjunta entre policia local de Palma i policia nacional a Son Banya han quedat en llibertat en càrrecs després de passar ahir a disposició judicial. S'espera que avui hora baixa hi passin els altres cinc detinguts. I més, seguretat policial a Eivissa, enguany hi haurà 100 efectius nous de la Guàrdia Civil, 70 en plaça fixa. Per primera vegada en molts anys quedaran cobertes les unitats que patrullen al carrer. Ho ha assegurat la delegació del govern a les Illes en la presentació dels reforços per aquesta temporada. Gemma Guasch.
2: Els agents de reforç de la Benemèrita estaran fins al 31 d'octubre a Eivissa, superen lleugerament els de la temporada passada. A més, destaquen que enguany arriben un centenar d'agents a l'illa, 30 dels quals hi estaran un any en pràctiques. Els altres vendran com a resultat del concurs de trasllats i es quedaran també un mínim d'un any. És Alejandro Hernández, general de brigada cap de la zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears.
3: Algunos vienen voluntarios, por lo tanto tienen un periodo de 2 años que tienen que estar en las islas, otros vienen con... de manera forzosa, con lo cual tienen un año que tienen que ser las islas y a partir de ahí ya pueden decidir si quieren quedarse o no. El esfuerzo que estamos haciendo desde la Guardia Civil, desde la zona de la Guardia Civil, es intentar mejorar las condiciones de nuestros guardias civiles en todos los sentidos, desde el punto de vista de la vivienda, pero también en el punto de vista económico y profesional.
2: Aseguren que amb l'arribada d'aquests agents queden cobertes les unitats de seguretat ciutadana a l'illa per primera vegada.
3: Que digamos son lo que ustedes ven normalmente patrullando por las calles, los que hacen la seguridad ciudadana. Eso queda cubierto al 100%.
2: Han destacat també que el govern de l'Estat licitarà enguany els projectes per construir els habitatges de la Policia Nacional a Eivissa i també el solar cedit per l'Ajuntament de Santa Eulària a Santa Gertrudis per construir pisos per a la Guàrdia Civil. Parlen d'una inversió inicial mínima d'uns 33 milions d'euros en ambdós projectes.
4: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: El director general d'Agricultura, Fernando Fernández, dimiteix per motius personals i familiars després de 5 anys al càrrec. Serà substituït per la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Així ho ha confirmat el portaveu del govern, Antoni Costa, després del Consell de Govern, qui ha agraït la seva implicació a favor del sector primari a l'arxipèlag.
5: Fernández va arribar a les Balears l'any 2019, a principi de l'anterior legislatura progressista, com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura Mae de la Concha de Podem. 2 anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura. Tot i el canvi de govern, Fernández va continuar el càrrec ja amb Joan Simonet del Partit Popular com a conseller de la matèria, tot això fins a dia d'avui, una notícia que lamenta la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafà, a la vegada. Diu que entén els motius.
6: Em sap greu perquè és una persona que ja fa anys que fem feina amb ella i, bueno, i te sap greu. Però bé, per una altra banda entenem que hi té la família península i jo crec que també a la vida hi ha cert moment que te planteges unes altres oportunitats.
0: Això pel que fa al govern, mentre el Consell de Mallorca, el president Llorenç Almés diu que analitzarà les despeses del vicepresident Pedro Bestart associades a l'ús de vehicles oficials. Tot i això, Almés assegura que mantindrà el pacte amb vots. El president del Consell Insular s'ha pronunciat així per primera vegada respecte al resultat de l'informe elaborat per la institució insular i s'ha aferrat a les conclusions del document per mantenir Bestart en el seu càrrec, tot i que revela proveïment de combustible injustificat i hores intempestives.
5: Segons l'informe, Bestart hauria emprat targetes de benzina del Consell per a viatges privats i familiars, així com altres recursos públics sense relació amb activitat institucional. A més, l'informe recull un fet molt cridaner, un viatge a Toledo per recollir un boc dissecat, un cabrit mascle pagat amb fons públics. Després de dos dies de silenci, el president Galmés manté que no hi ha hagut mal ús de fons públics.
7: Secretari tècnica, bueno, aquestes despeses s'hauran d'analitzar. Nosaltres en aquest moment ho hem molt basat en el que diu l'informe del secretari general i de l'interventora general, que diu que no hi ha hagut cap mal ús dels béns del Consell de Mallorca.
0: Més per Mallorca denuncia que les darreres informacions sobre el cas Bestart evidencien l'ús de recursos públics per interessos i capritxos personals.
5: La portaveu de Més, Catalina Inés Perelló, diu que la continuïtat de l'alt càrrec de Vox és políticament insostenible i acusa el president Llorenç Galmés de complicitats.
8: Els dobbers de tots no són per als capricis de cap càrrec públic. Aquesta manera de confondre allò públic amb allò privat és intolerable i la situació és políticament insostenible. Galmés no pot continuar callant i mirar cap a una altra banda.
0: I el govern ha avalat la tramitació parlamentària per la via d'urgència de la limitació de vehicles a Mallorca aprovada per majoria al Consell Insular. El conseller portaveu Antoni Costa ha previst que amb aquesta passa la llei sigui aprovada el darrer trimestre de l'any perquè pugui estar en vigor durant la temporada turística de l'any que ve.
5: Igual que han fet a Eivissa i a Formentera i dels tràmits que ja han començat a Menorca, Costa ha destacat la importància de dotar també d'un marc legal al Consell de Mallorca per ordenar l'entrada i circulació de vehicles sota criteris de sostenibilitat i de capacitat de càrrega territorial.
0: Això quan han conegut que la sol·licitud per regularitzar vehicles amb matrícula estrangera han augmentat en un 40% en només 4 anys. En concret, el 2022 es reematricularen 2.700 cotxes. L'any passat en foren més de 6.000.
5: Segons el Consell de Mallorca, la nova llei de limitació d'entrada de vehicles, que ara mateix es tramita al Parlament, servirà per aturar aquesta allau. Només es permetrà matricular un vehicle per habitatge als no residents. És una de les qüestions que s'han abordat durant la reunió d'aquest divendres entre els governs insulars de Mallorca i Eivissa per compartir experiències i els resultats de la normativa que ja s'aplica a la Pitiusa Major. Són el conseller de Mobilitat de Mallorca, Fernando Rubio, i el vicepresident i conseller de Mobilitat d'Eivissa, Mariano Juan.
9: Dels resultats de l'aplicació d'aquesta llei, 32.000 vehicles menys, el qual a nosaltres ens va motivar a continuar fent feina i avui estem ja molt a prop de que aquesta llei sigui una realitat a l'illa de Mallorca.
10: L'efecte d'aquesta baixada va ser la causa, va ser el cupo que es va aprovar en el seu moment i aquest any hem aprovat ja un cupo per aquest any i per el que ve, reduint encara més aquest límit, doncs en 2.500 vehicles menys que es acabarem aprovar l'any passat.
4: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia posa en marxa la demolició d'unes construccions il·legals a l'interior d'una mansió després que la propietat ha deixat passar el temps sense complir una sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de fa 6 anys que confirmava l'enderroc.
5: Sant Josep assumirà de manera subsidiària l'enderroc d'uns 325 metres quadrats d'aquesta propietat de Casa Claró a Sant Agustí d'Esvedrà i calcula que li costarà 3 mesos i uns 140.000 euros fer-ho. Es dona la circumstància que les construccions il·legals es varen descobrir en una visita a la finca per comprovar les obres d'una casa de 400 metres quadrats que sí tenien llicència. Es tracta d'una casa de 60 metres a l'entrada de la finca i una estructura de 3 metres d'alçada aprofitant el desnivell de la piscina que es va detectar quan es començava a construir però que avui en dia es dona per fer que està acabada.
0: I la compravenda d'habitatges a les illes continua el camí de descensos però amb un ritme menor, segons L'INE, el nombre d'operacions aquest abril ha caigut un 3,7% respecte d'un any enrere. La dada duplica la del conjunt de l'Estat.
5: Concretament, el quart mes de l'any es varen fer 1.051 operacions, són 40 manco que l'abril de l'any 2025. Pel que fa a l'acumulat dels primers 4 mesos de l'any, l'any 2025 fins a l'abril, es varen produir 5.000 compravendes d'habitatges a les Balears i enguany no han arribat a les 4.700.
0: I atenció a aquesta xifra que ha donat el catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, qui calcula que les illes necessitarien 100.000 habitatges més d'aquí a 15 anys per acollir els 200.000 nous habitants que l'INE preveu que hi haurà a l'arxipèlag. Això significaria la construcció de 20 habitatges cada dia, una xifra que Carme Moreno, el catedràtic jubilat, ha dit que és insostenible.
11: Pere Salvà ho ha exposat durant un seminari organitzat per la universitat. El catedràtic de Geografia Humana també ha afirmat que hi ha d'haver un canvi de model econòmic que permeti als residents tenir un habitatge digne i evitar l'exclusió social.
12: I aquest habitatge no pot ser la presó que han fet sortir la gent, o els cotxes que han de viure, això què implica? En el final, si comencem a donar tot això, és com una bomba, que a poc se va donant, i aquesta bomba, al moment, dona grans àrees d'exclusió.
0: I quines solucions han aportat els experts, Carme?
11: D'una banda, el catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, Juan Manuel Parreño, proposa que tan sols el 10% de l'habitatge es dediqui a usos turístics i en el cas de les zones tensionades, Parreño diu que l'habitatge turístic s'hauria d'eliminar.
13: ¿Qué podemos hacer para retirar las viviendas vacacionales existentes en zonas especialmente tensionadas? Porque retirar la licencia significa indemnizar, es una actividad económica, hay que indemnizar. Y más en una administración como las autonómicas, que generalmente dedican un porcentaje muy pequeño de sus recursos públicos a temas habitacionales.
11: El doctor en geografia de l'UIB, Jesús González, s'ha mostrat més contundent i ha dit que és tan sols aquesta una de les solucions del mig centenar de mesures que s'haurien de plantejar davant l'emergència de l'habitatge. González afirma que s'ha d'intervenir en el mercat, sobretot en la demanda, i ha demanat valentia als polítics.
14: Que toda aquella compra de vivienda, me da igual que sea extranjero o no, yo no veo el carnet de identidad, sea para uso residencial. Y por tanto, obligando a que si compras vivienda, tengas obligatoriamente que residir en ese territorio 10 años, por ejemplo. Hay juristas que dicen que eso no tiene encaje legal, otros que sí. Yo con los que me lo consulto, pues parece ser que sí tiene encaje, pero es arriesgado. Pero si no somos valientes, no hay solución.
11: Els experts també han plantejat la creació d'una taxa turística, el fons de la qual es recaptin es dediquin a polítiques d'habitatge.
0: I els ajuntaments d'Eivissa s'adheriran la pròxima setmana a les mesures per afavorir la construcció de milers d'habitatges de preu limitat a l'illa, entre un 30 i un 40% per sota del preu de mercat.
5: Serà per urbanitzar les àrees en transició, una demanda feta des d'Eivissa al govern de Provence. 4 dels 5 municipis de l'illa, tots excepte Sant Joan, que no pot afegir-se perquè no arriba al mínim d'habitatges establerts, presentarà mocions en els pròxims plans per adherir-se en aquest pla. Aquestes mesures permetran escurçar els terminis per fer modificacions puntuals als plans d'urbanisme, que normalment serien de 2 anys, a poder rebre els primers projectes el pròxim mes de desembre. El vicepresident del govern és Antoni Costa i el president del Consell d'Eivissa és Vicent Marí.
15: La setmana que ve crec que es posaran les bases perquè hi pugui haver-hi a Eivissa i a disposició dels eivissencs milers de vivendes a preu limitat. Estan parlant de que tindran un preu entre un 30 i un 40% inferior en els preus de mercat.
16: S'ha dit, no és una solució immediata, requerirà d'una tramitació, però s'ha obert la porta, s'ha posat la pista de despegue perquè aquestes vivendes siguin realitat en un període raonable.
0: A la segona sessió del debat de l'Estat de Formentera s'han aprovat propostes per elaborar un pla d'habitatge públic de lloguer assequible. També s'ha demanat més finançament pel Consell de Formentera i un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes Elena Trinidad.
17: El Consell de Formentera elaborarà un pla d'habitatge públic de lloguer assequible en col·laboració amb la resta d'administracions i també incrementarà les inspeccions, ho explica Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
18: Tot pis o casa residencial que no tingui llicència turística que pugui anar en aquest mercat residencial serà essencial.
17: També s'ha acordat l'encàrrec d'un informe jurídic sobre l'Eivissa circular. Rafael Ramírez és conseller del Partit Socialista.
19: Pues ese informe es para defender si se vulneran los derechos de los ciudadanos de Formentera, porque la triple insularidad hace que el tener no tenemos por qué tener estar en ningún cupo. No es lo mismo la dinámica de tránsito de Ibiza Formentera que de Formentera a Ibiza. No es lo mismo.
17: Així mateix es reclamarà més finançament al govern balear i estatal. Òscar Portas és el president del Consell i Llorenç Córdoba, el conseller no escrit.
20: Tots som conscients que viure a Formentera és molt més car que viure a una altra illa. També hem reclamat al govern de l'Estat que s'impliqui més amb els recursos per atendre els menors que acaben baix la nostra tutela.
21: Hi ha que compensar la triple insularitat de Formentera amb més finançament. Això és el que va quedar amb aquell decret i això és l'antecedent que tenim. El que hem de fer ara és fixar-ho per totes les administracions.
17: Així mateix s'ha acordat, entre d'altres propostes, per unanimitat, demanar fer un repartiment equilibrat dels menors migrants entre les illes.
0: I Salvament Marítim ha rescatat 28 persones migrants que navegaven al sud de Formentera a bord d'una embarcació.
5: La intercepció, segons ha informat la delegació del govern de les Balears, ha estat avui migdia a 0,2 milles al sud de la Menor de les Pitiüses. Des de principis de setmana han arribat a les costes de les Balears almenys 176 migrants a bord de cert embarcació. Des del començament d'any ja han arribat 2.297 persones.
0: I tornem a parlar d'habitatge. Gairebé 4 de cada 10 ciutadans a les illes s'han plantejat canviar de residència per la calor extrema que es pateix a l'arxipèlag. Així es desprèn de l'anàlisi elaborat per Fotocasa amb dades dels primers 6 mesos de l'any que se situen 3 punts per damunt de l'any passat per les mateixes dates.
5: El desig de fugir és causat per uns estius de cada vegada més llargs i sufocants, a banda de la manca d'habitatges, que també és un factor. Però aquesta dada del 40% vol dir que l'emergència climàtica ja competeix en la manca d'oferta d'habitatge i els preus elevats dels pisos com una variant important a tenir en compte. Per comunitats autònomes, Andalusia lidera el rànquing amb el 39% de residents que s'han de plantejar canviar de casa per la calor. La segueixen Catalunya, les Canàries i després, a un quart lloc, les Balears, amb el 38% de la població. Segons Fotocasa, el 6% dels afectats ja s'ha mudat, és a dir, ha fet el pas i ha marxat de casa per la dura climatologia de l'estiu i un 12% cerca habitatge fora de la seva regió. Més de la meitat dels joves d'entre 18 i 24 anys és el més disposat a partir.
0: I una notícia és aquesta que coneixem just a les portes d'un episodi de calor. Protecció Civil i emergències alerten de les temperatures elevades del cap de setmana i sobretot a partir de diumenge, que podrien assolir a Mallorca entre els 37 i els 40 graus.
5: Avui l'EMET manté l'avís groc a l'interior i nord i nord-est de l'illa, més del sud, uns avisos que demà i passat incrementaran a taronja en el sud. Mallorca entrarà també demà en avís groc, mentre que diumenge hi estarà tot l'arxipèlag excepte el llevant mallorquí.
0: Es recomana ingerir menjars lleugers, vestir roba en tonalitats clares, evitar fer exercici físic a les hores centrals del dia i també beure molta aigua.
4: Informatiu Vespre.
22: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El president social del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha defensat que el treball no és una prestació econòmica, sinó és una necessitat. El lleonès Alejandro Roa ha pres possessió avui com a nou president de la Sala Social del màxim tribunal a les Illes Balears. Ha agraït poder assumir aquesta responsabilitat després de 35 anys d'exercici de la professió i més d'una dècada en el Tribunal Superior.
5: Ha estat en un acte solemne a la Sala del Jurat del Palau de la Justícia. Roa ha volgut destacar les particularitats que afronta la jurisdicció social a les illes, marcada per la forta estacionalitat i les consideracions conseqüències que això té per les relacions laborals. Amb referències a l'illa de la Calma, que descrivia Santiago Rusiñol, Roa també ha advocat per un ordenament jurídic laboral que sigui garantista dels drets i treballi per la justícia social.
1: La justícia de qualitat y destinada principalmente a los destinatarios, que son los ciudadanos y las ciudadanas de las islas, tanto en el ámbito de los trabajadores como de las empresas, y garantizar los derechos de seguridad social.
5: El president del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Gómez, ha volgut destacar, a més dels coneixements i experiència jurídica de Roa, la seva capacitat de consens i diàleg.
0: I el govern ha aprovat els criteris d'un nou complement de productivitat que l'executiu pagarà als funcionaris que més rendeixin un premi, ha dit el conseller portaveu Antoni Costa, just i en la línia de la millora de les condicions de feina dels empleats públics que es desenvolupa aquesta legislatura.
5: El plus es pagarà a tots els treballadors del sector públic, és a dir, els funcionaris, el personal laboral i el sector públic instrumental. El conseller Costa ha defensat aquest incentiu econòmic com una mesura, ha dit, per fomentar la productivitat i premiar els que més s'esforcin i donin resultats. Ha destacat també que hi ha funcionaris que fan feina més enllà de la seva jornada laboral.
2: Queremos que este complemento de productividad sirva para eso, para generar y premiar a aquellos funcionarios, que los hay muchos, que hacen un buen trabajo, muestran máximo interés y, ¿por qué no decirlo? Pues muchas veces pues destinan parte de su jornada privada hacer tareas de carácter público.
5: El Consell de Govern ha aprovat també l'oferta d'ocupació pública d'aquest any 2025 per al personal funcionari i laboral del Servei General del Govern amb prop de 500 places. L'objectiu és minvar la temporalitat en el si de l'administració.
0: I millores salarials, més promoció interna i una aposta per reforçar els recursos humans i tecnològics. Aquestes són alguns dels avanços que inclou l'acord assolit entre l'Ajuntament de Palma i la majoria del sindicat de la policia local per modernitzar el cos i actualitzar les seves condicions laborals.
5: El pacte contempla una revisió dels complements salarials de les diferents categories policials amb efectes retroactius des de l'1 de gener d'enguany. També preveu l'adequació de les places a les necessitats reals del servei, la reorganització dels efectius i la convocatòria de concursos de trasllats i processos de promoció interna. A més, el consistori es compromet a continuar incrementant la inversió en recursos humans, materials i tecnològics per millorar la capacitat operativa de la policia local. El pacte ha estat subscrit després de mesos de negociació i ha rebut el suport de la majoria de les organitzacions sindicals en representació al cos. Segons el primer tinent de Batla, Javier Bonet, forma part de l'estratègia per reforzar la seguridad ciudadana y modernizar el Servei Policial de Palma.
3: Ambas partes también, además, hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe y también una corresponsabilidad institucional, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que, sin duda, permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma, que sin ninguna duda es lo que los ciudadanos de Palma se merecen y esta ciudad necesita.
0: I els 30 dies de vaga de metges han quedat suspesos més de 83.000 consultes hospitalàries i d'atenció primària. S'han anul·lat a més de 2.100 operacions quirúrgiques, segons l'IBE Salut. Només avui, darrer dia de la vaga d'aquest mes de juny, s'han cancel·lat 200 operacions, 8.000 consultes hospitalàries i proves diagnòstiques i més de 4.000 consultes d'atenció primària. Recorden que els facultatius protesten contra l'estatut marc d'ençà del mes de febrer.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Dues persones han mort ofegades a Menorca en les darreres 48 hores.
5: Un home de 70 anys ha perdut la vida avui migdia a Talis, una platja verge propera a la zona de Sombou, mentre que ahir matí una dona va morir ofegada en una piscina. També a Catalunya, a les platges de Tarragona, un menor ha mort i altres dos més es troben en estat crític.
0: Divendres tràgic a les platges de la Mediterrània, el dia en què s'ha registrat la primera víctima mortal per balcònic a Eivissa.
5: El jove que va caure del setè pis a Sant Antoni de de Portmany fa dues setmanes i que es trobava Lucy en estat crític a mort. Estava uns dies de vacances a casa d'uns familiars.
0: Dimiteix el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars.
5: El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019 com a cap de gabinet de la consellera d'Agricultura, Mae de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura i va mantenir el càrrec en Joan Simonet del Partit Popular. És la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafà.
6: Molt sap greu perquè és una persona que ja fa anys que feim feina amb ella i te sap greu. És el moment que te planteges unes altres oportunitats.
0: L'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia haurà d'esbocar unes obres il·legals fetes a l'interior d'una mansió.
5: Són dues construccions de més de 300 metres quadrats que els propietaris no varen demolir fa 6 anys quan la sentència judicial ho ordena. L'enderrocament costarà 140.000 euros públics.
0: L'Ajuntament de Palma i els sindicats pacten millores salarials i organitzatives a la policia local.
5: Han arribat a un acord que ha estat subscrit després de mesos de negociació per impulsar la modernització del cos i millorar les condicions laborals, que inclouen una revisió dels complements de les diferents categories, l'adequació de places i noves inversions materials i en recursos humans.
3: Hemos acordado mantener un marco de diálogo estable durante los próximos meses, basado en una negociación de buena fe, además de la búsqueda de soluciones consensuadas que sin duda permitan culminar estos procesos de modernización y transformación previstos para la Policía Local de Palma.
0: Paraules del primer tinent de Batla, Javier Bonet. I el president espanyol, Pedro Sánchez, evita posicionar-se sobre les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
7: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid.
0: Paraules de Sánchez des de Brussel·les, on ha mantingut que les eleccions seran l'any que ve.
5: Tot això el dia en què s'ha conegut que el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés, per presumptes delites de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
0: La cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca deixa més de 16.000 afectats.
5: L'empresa ha informat que el reintegrament de les entrades es farà pel mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de la compra de fer consum. Aconsella demanar per escrit el retorn dels doblers.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
8: Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
0: El Reial Mallorca ha fet ja oficial a les seves xarxes socials l'adeu de dos jugadors, Toni, en pes dins el primer equip vermell.
23: Per una banda, Pablo Maffeo, que se'n va a l'Olympiacos grec, traspassat. El català suma amb el Mallorca 160 partits jugats, on ha fet 5 gols i ha regalat 15 assistències. El valor de sortida estimat serà de 2,5 milions d'euros. I d'altra banda, la del davanter ve de Murici. Autor de 22 gols en la darrera campanya, fitxa pel Fenerbahçe turc després de jugar amb el Mallorca 155 partits en 58 gols marcats i 12 assistències fetes. Sentint a Beda Muric i acomiadant-se avui mateix al seu compte dits.
24: He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esa camiseta, ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo. Desde el parte más profundo de mi corazón. Muchas gracias. Vuestro pirata os quiere mucho.
23: La banda del davanter kosovar podia generar un benefici d'entre 13 i 15 milions d'euros per al Mallorca. Les d'avui han estat, sense cap dubte, dues sortides cantades i més amb el d'accés a segona divisió. Pel que fa al Tani Martín de Michelis, sense declaracions oficials. Tot fa pensar que ja és a Leipzig, una vegada quitat l'anterior entrenador de l'RB, Ole Werner. I a hores d'ara, res de res. Silenci absolut a Leipzig i també al Real Mallorca. El que sí està a punt de posar-se en marxa en el Club Vermell és la pròxima campanya de bonats, amb una reducció del 30% dels preus per mur del descens de categoria. No és una decisió feta pel Mallorca, sinó que és una rebaixa que el club ha de valorar perquè així li han demanat la Unió de Penyes Mallorquinistes. Sentim el seu president, Toni Vallespí.
9: He pogut presentar aquest dossier amb 10 a 12 propostes importants i sobretot unes moltes importants, és una rebaixa de la quota de l'abonament de cada propera temporada, no? que ell va entès i que pues, probablement hi haurà una rebaixa d'aquesta quota d'abonament.
23: La selecció d'Espanya treballa de cara al partit de diumenge davant l'Aràbia Saudí, un enfrontament que s'ha tornat transcendental després de l'ensopegada davant Cap Verd. Els de Luis de la Fuente necessiten guanyar per fermar la classificació i afrontar el tercer i definitiu partit de la primera fase davant l'Uruguai amb totes les garanties de poder ser primer de grup. I un dels futbolistes que necessita Espanya per superar diumenge la Xis al seu rival és Lamine Yamal. El futbolista del Futbol Club Barcelona espera estar diumenge a disposició del seu seleccionador.
10: Bueno, me encuentro muy bien, me encuentro con ganas sobre todo, llevo mucho tiempo fuera del campo y nada, con ganas del domingo, me encuentro bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera, o sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, però jo estic preparat.
23: I pel que fa al nou dia de competició, a les 9 es juga, tancant aquesta jornada, a les 9 Estats Units-Austràlia, partit corresponent al grup D. I la pròxima matinada, coincidint amb el 17 dia de Copa del Món, tenim a les 12 en punt Escòcia-Marroc al grup C, al igual que a les 2 i mitja el Brasil-Haití. I a les 5, corresponent al grup D, Turquia-Paraguai. Penya Esportiva i Arenas d'Armilla juguen demà l'ascens a segona federació. Els de Ramiro González ho tenen al seu abast per aconseguir l'objectiu. A l'anada va empatar 1 i es va mostrar per moments superior a l'11 rival que prepara les davanteres del Betis, Getafe i Granada, Jorge Molina. Així es mostra el tècnic de la penya, Ramiro González, als micròfons d'IB Ràdio.
12: Jo viví uno y no lo viví en el campo, ¿no? O sea, yo ascendí con la penya, ¿no? Y yo quisiera... Lo que le digo a ellos, quisiera saber que esa felicidad que te guardas en la mochila de por vida, o sea, no estamos hablando de... Firmaría ascender y no entrenar el año que viene. Fíjate las ganas que tengo de ascender.
23: En bàsquet, Àlex Formento, jugador del Menorca a la temporada 96-97, està presentat avui de matí com a nou entrenador del FIBO i Mallorca. Formento, que la passada temporada va entrenar el Samalat de la Lliga de l'Egipte i l'MSK Mersin de la Superliga Turca arriba a l'illa amb la intenció de millorar les prestacions d'un Fiwi que la darrera campanya, recordem, va patir molt per mantenir la categoria. Àlex Formento.
13: Evidentment és un equip que porta poc a la Lliga, però que ho ha fet molt bé, ha tingut un molt bon impacte a la Lliga i, evidentment, el nostre punt de partida és aquest, no? És mantenir-nos a la categoria, que és el primer objectiu, però a partir d'aquí ja és que l'objectiu nostre ha de ser... Amb això serà una mica pesat, i ho sento molt, però serà així, doncs intentar ser cada dia el millor que nosaltres puguem ser, repeteixo.
23: Martí Josep Vives, director esportiu del club, ha reconegut del nou tècnic que li agrada la seva identificació amb el projecte i l'estil de joc que vol implantar l'equip.
14: Ha tocat tots els palos i això fa que tinguis una visió de tota l'estructura i de totes les parts molt clara.
23: Fins al dia d'avui s'han fet oficials les baixes de Jorge Martínez, Falunian i Lucas Capalvo. Només Xavi Beraza i Sergio Scariolo tenen confirmat la continuïtat al projecte 2026-2027. I tancam en tenis. L'ATP 250 de Santa Ponça, és a dir, la Mallorca Championship, comença demà amb la 6a edició. El quadre individual destaca la participació de tenistes que ocupen el top 40 del món com Luciano Darderi, que és el número 17, l'espanyol Alejandro Davidovich, el 22, i Francesc Tiafoe, número 27 del rànquing ATP, així com Mariano Navone, número 39. Això sí, també cal destacar la participació del guanyador del 2022, el grec Stefanos Tsitsipas, actual número 80 del món i ets número 3 al rànquing ATP. Sentim a Pilar Carboni, responsable de l'empresa patrocinadora d'aquest torneig.
11: Crec que per aquesta edició no només han fet uns canvis estructurals a lo que és pues, el torneig en si amb un vot de qualitat molt important, que jo crec que tothom que arribi i vengui a veure el tennis se'n donarà compte. Tenim una grada tremenda, una carpa VIP espectacular, i les pistes jo crec que estan millor que mai, i com tu bé deies, els jugadors, bueno, pues crec que és el millor quadre de 6 anys.
23: Amb aquest apunt del tennis ho deixem. Fins aquí els esports.
0: Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
22: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
15: Chico, al lío, pide un crédito.
16: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
15: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
4: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Avui han començat oficialment les vacances d'estiu per més de 161.000 alumnes d'infantil, primària, ESO i batxillerat. Els centres tanquen així les portes fins al mes de setembre després d'un curs marcat per la prohibició dels mòbils i les restriccions a les pantalles digitals a les primeres etapes educatives.
1: No vull canviar d'escola, no m'agrada gens. És una tortura, això. Me fa molta pena perquè que ens separem, em fa molta pena, no m'agrada.
0: La darrera setmana han estat marcades per activitats lúdiques, festes i moments de convivència que han servit per tancar el curs i acumular records abans de les vacances. Ara, els patis i les aules romandran en silenci durant els mesos d'estiu fins que els alumnes hi tornin a posar renou i vida amb l'inici del curs escolar. Sabela Gostes, la professora del CEI Puig de Sa Ginesta, i avui s'ha acomiadat dels seus alumnes.
2: Són una mescla d'emocions. Al final estàs content perquè te'n vas de vacances i ja ho necessitam, i a la vegada estàs un pot trip perquè jo aquests nins n'hi ha que els he tingut 4 cursos des de tercer i me sap greu mullar-los a l'institut, la veritat és que me sap greu.
0: Enrere queda un curs que ha incorporat prop de 9.200 als centres públics i concertats amb algunes novetats destacades. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
3: La prohibició de l'ús de telefonia mòbil en els centres educatius, a la vegada que també s'ha prohibit l'ús de pantalles digitals a l'ensenyament des d'infantil fins a quarta primària.
0: Per tant, vacances escolars per molt d'alumnes, també per molt de docents que aquests dies encara faran feina uns dies més a les aules abans de posar vacances. I després de la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca, ara queda pendent el reembolsament de les entrades de les més de 16.000 persones afectades. Davant de la suspensió del festival, que s'havia de celebrar a Palma dia 18 i 19 de juliol, la companyia s'ha compromès a retornar-ne l'abonament íntegrament.
4: Consum recomana guardar tota la documentació relacionada amb la compra i fer la reclamació per escrit. A més, les principals associacions dedicades a la protecció dels drets dels consumidors, com Consubal o Facua, recorden als afectats que no només tenen dret a reclamar la devolució, sinó també a pagaments pels danys i perjudicis derivats, com les reserves de bitllets de transport o d'allotjament.
5: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés. Es tracta d'una peça separada per uns presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
4: En una interlocutòria coneguda avui, l'instructor ha demanat a la Fiscalia un informe sobre la tipicitat d'aquests fets. La decisió arriba mentre s'espera la possible adopció de mesures cautelars després de l'audiència preliminar, a la qual varen ser convocats els tres acusats de la causa principal per informar-los abans d'enviar la causa cap a l'Audiència Provincial de Madrid, que serà la que, en darrer terme, decidirà si es tanca amb un judici en jurat popular, tal com vol Peinado, no? El magistrat també resol aquest dia si retira el passaport a la dona del president Pedro Sánchez, com demana l'acusació popular.
0: Tot això quan el president espanyol Pedro Sánchez avui ha tornat a defensar la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, investigat pel cas Ultra i per les joies trobades al seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros.
4: Sánchez no ha entrat a valorar els regals que reben els presidents, però ha defensat que l'any 2007 no hi havia cap legislació que ho regulés i que, de fet, va ser ell mateix, Zapatero, qui la va promoure. Són paraules de Sánchez des de Brussel·les.
6: En 2007 no existia una legislació que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del gobierno. Y eso es lo que afortunadamente el presidente Zapatero impulsó a partir del año 2008, precisamente con la ley de buen gobierno. Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid.
4: Sánchez també assegura que presentarà pressupostos aquest any i que les eleccions seran l'any vinent. El president diu que manté l'ambició d'esgotar la legislatura de 4 anys i refreda així la possibilitat d'eleccions anticipades.
0: I amb aquest context, el PP no vol afluixar la seva ofensiva i ha presentat una nova moció al Congrés per instar Pedro Sánchez a una qüestió de confiança. Els populars també volien debatre la convocatòria d'eleccions, així com la dimissió immediata del govern, però la mesa del Congrés Congrés no els ha admès.
4: Tot i que el Partit Popular ha celebrat que el Congrés vagi a votar aquesta moció en l'últim ple abans de l'estiu, ha assenyalat en un comunicat que el seu text ha estat objecte d'un nou atropellament per part de la mesa de la cambra, en la qual el PSOE i Sumar tenen majoria, ja que s'han eliminat els punts de dimissió immediata com l'avançament d'eleccions. La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmat que la situació del govern d'Espanya és insostenible i el president Sánchez està sense una majoria parlamentària que li doni suport.
7: Somos más en el Congreso de los Diputados, somos más en el Parlamento los que le decimos a Pedro Sánchez esto se ha acabado, no da más de sí que aquellos que quieren apoyarle. Va siendo hora de que cierre esta etapa y deje que España pueda seguir adelante.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha rebutjat que l'organisme estigui al servei d'una trama criminal, així com han deixat entreveure el PP i Vox, que li han retret tots els casos amb els quals el Ministeri Públic no hauria estat imparcial.
2: Ho han dit en la compareixença la Comissió de Justícia del Senat, on ha demanat respecte cap a la fiscalia i ha negat cap purga interna de fiscals amb els quals no té afinitat, com l'exfiscal en cap de Madrid, i ha defensat una política de nomenaments basats en el mèrit, la capacitació i l'adequació al lloc de treball.
3: Fortalecer la institució exige responsabilitat. No se trata, señorías, de adhesiones personales, sino de lealtad a la propia institución, a su papel constitucional y a los ciudadanos y a las ciudadanas a las que servimos. Por ello, considero esencial recordar que el camino que debemos recorrer es un camino de consenso institucional.
2: Vox n'ha demanat la dimissió, mentre que el Partit Popular ha criticat que no ha aclarit cap de les qüestions que li han demanat.
1: Hi han estat trobats els cossos sense vida d'un pare i la seva filla en un habitatge de Sevilla. Segons fonts de la Guàrdia Civil, s'ha descartat per ara que el cas estigui relacionat amb un possible episodi de violència de gènere o de violència vicària.
2: De moment, les primeres hipòtesis de la investigació per part de la Guàrdia Civil indiquen que el pare de 50 anys hauria posat fi a la vida de la seva filla de 20 i després, amb la seva pròpia, l'alcaldessa del municipi andalús, María Tenorio, ha volgut traslladar el còndol als familiars.
4: Acabamos de mantener una junta de portavoces, los tres grupos representados en el pleno del ayuntamiento, para decretar 3 días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades previstas.
1: I els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango, Isaac Andic, caigués mortalment per una distracció. Segons les investigacions, ni caminava ni estava utilitzant el mòbil.
2: Així es desprèn d'un informe del cos policial a partir de l'anàlisi que van fer del mòbil del fundador de Mango en el marc de la causa en la qual una jutgessa de Martorell investiga Jonathan Andic, el seu fill acusat de l'homicidi del seu pare. En una primera versió, Jonathan Andic va assegurar que el seu pare estava fent fotos quan va caure.
1: Consum exclourà els ultraprocessats i les begudes ensucrades dels berenars escolars.
2: El Ministeri incorpora per primera vegada una regulació específica sobre la composició dels dos àpats que els infants fan a l'escola, tant els matins com els que tenen classe a l'hora baixa. L'objectiu és que siguin variats i equilibrats, basats en fruita fresca, cereals integrals, làctics sense sucre afegit, oli verge i proteïna, inclosa la vegetal.
1: I en internacional, Israel i Hezbollah han acordat un alto el foc després d'una forta nit d'escalada bèl·lica al Líban, amb mig centenar de morts en diversos atacs per part de l'exèrcit israelià. Així ho ha confirmat un funcionari estatunidenc, segons l'agència d'informació Reuters, tancat per negociacions dels Estats Units i Qatar amb ajuda de l'Iran.
2: Tot això després de la signatura de l'acord preliminar entre l'administració Trump i l'Iran per al cessament de les hostilitats i la reobertura del Parc d'Hormuz. Diu un càrrec israelià no ho ha ratificat després, afirmant que ara estan en l'alto el foc. Si Hezbollah no ens ataca, no estem en temps de guerra, ha assegurat, encara que ha precisat que les tropes israelianes seguiran en el sud del Líban.
1: El president espanyol Pedro Sánchez ha celebrat la fi de la guerra entre els Estats Units i l'Iran, així ho ha dit en una roda de premsa des de Brussel·les.
5: El principio del fin de un conflicto que nunca debió producirse. Ojalá, porque los europeos, desde luego, debemos también hacer todo lo que esté en nuestra mano para que se consolide esta paz. Entre otras cosas porque la factura de la guerra en Oriente Medio está siendo devastadora. Hay que recordar que son más de 7.000 las personas que han muerto, también soldados estadounidenses.
1: No obstant això, la cimera entre els Estats Units i l'Iran a Suïssa s'ha suspès sense nova data prevista per negociar l'acord de pau definitiu, una cancel·lació que es justifica per l'ofensiva israeliana, tot i les advertències del mateix Donald Trump.
2: Fa poc més d'un dia que el president nord-americà i el seu homòleg iranià Masoud Pezeshkian varen signar el memoràndum d'entesa en el qual, a més del desbloqueig de l'estret d'Hormuz, s'acordava el cessament de l'ofensiva durant 60 dies.
6: We expect Hezbollah is not going to be firing rockets and firing.
2: Nosaltres esperam que Hezbollah no llanci coets a Israel, però també que Israel no ataqui el Líban, ha assegurat el vicepresident nord-americà Pence.
0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Enguany ja són 190 els pagesos de Ciutadella que colcaran les festes de Sant Joan. Entre ells sortiran per primera vegada en Joan Gené, un jove cavaller amb una discapacitat intel·lectual que es prepara així per complir un dels seus somnis, Blai Barber.
7: En Joan Gené, des que va néixer, ha estat lligat a la terra i als seus fruits. Seguint els passos dels seus familiars, viu l'agricultura com una passió. També en té una altra de gran afició, que és colcar a cavall. Té discapacitat intel·lectual i enguany, amb 18 anys, serà la primera vegada que surt com a cavaller a les festes de Sant Joan. Com ell, vol que n'hi hagi més en un futur i que no hi hagi barreres. L'escoltam.
8: Si se fan, agafen molt d'esforç en fer les coses com faig jo, ho poden aconseguir. Des de petit era molt imperatiu i, bueno, estar de muntes cavall me llevava un poc així d'estar tot el temps en moviment.
7: En Juan José, son pare, va ser qui li va mostrar l'amor pel camp i també ha estat cavaller de les festes de Sant Joan. Està molt orgullós del fill, el sentim.
9: Molt, perquè estic molt orgullós perquè de voler on t'ha arribat i el que pot ser.
10: L'acompanyarem des que comenci fins que acabi. La veritat que amb nervis, perquè vulguis no te poses nerviós, però jo sé que ell ho traurà i ho farà molt bé.
7: En Joan sortirà dia 24 al matí a Ciutadella i complirà un dels seus somnis i els passos de molts altres cavallers que durant anys s'han entregat amb amor a les festes de Sant Joan.
1: Les festes de Sant Joan també es couen als forns i les pastisseries. Els obradors fan feina contra rellotge per tenir a punt els dolços més tradicionals de la festa, i el que no falta a cap casa amb una bona escudella de xocolata al costat és l'ensaïmada de Sant Joan.
2: I si hi ha un altre dolç que anuncia l'arribada de la festa és la dolça de Sant Joan a la pastisseria Fullana. Fa des del mes de maig que n'elaboren, estan fetes amb blanc d'ou, sucre, aigua i anís, i el procés requereix experiència i precisió. Rafael Fullana i Bel Fullana són pastissers.
11: La recepta tradicional diu que hem de resar 3 Ave Maries antes de començar. I anar enfeguent perquè sempre vas menguent. També, la gent de Ciutadella en vol tenir.
12: I es menja per Sant Joan. El que ara la gent ja vol tenir a casa seva perquè fa polit, ja dona ambient.
1: 4 minuts per arribar a les 8, moment per anar al cinema. I si l'actualitat ens explica el present, el cinema ens convida a imaginar altres vides, unes vides en les quals sembla que l'amor tindrà un paper destacat. Laura Marcos, quines històries arriben aquesta setmana a la cartellera?
13: És un tema recurrent, però en conjunt. Els cinemes exploten de ganes de viure la vida. Anirem de més fosc a més clar, des de Mèxic. Somnis, dreams.
14: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy.
13: Una història sobre l'eròtica del poder en un món més injust que mai. Jessica Chastain és una dona rica que decideix donar suport a un jove ballarí, Isaac Hernández, que travessa la frontera perseguint els seus somnis i el seu amor. Però a la fi, la realitat sempre s'imposa. I de Catalunya, un film que es mou entre l'humor i el drama. Viva! Va d'una dona que ronda la quarantena i que acaba de superar un càncer. I quan se centra en la seva vida, de cop hi romp en Max, un al·lot de 23 anys que posa la seva existència a centrifugar. Ella és Aina Clotet, ell, Marc Soler, i de segons, Llull Beltrán, Willy Toledo o Xavi Daura, dels Vengamonges. Diversió en segona línia per a un drama. I ja que anant de diversió, el plaer serà nostre.
15: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
16: Nunca he tenido un orgasmo.
15: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
16: No funciona. Bueno.
15: Y dejarse llevar.
13: Aquest és el títol d'aquesta pel·lícula francesa, ortodoxa, això sí, que conta la història de Fanny i Tom, que han estat 20 anys casats sense que ella hagi tingut un sol orgasme. Després de provar coses vàries i de fer el ridícul en diverses ocasions, ell, enginyer, decideix inventar la màquina orgàsmica i definitiva, el Womanizer. I sí, està basada en fets reals. Són François Cruzet de L'Intocable i Alexandra Leimi de Lucky Luke. Garantia. I per si no vos basta, encara queda 15 proves d'amor, francesa també, com el thriller Cas 137 o la sueca Habitació 13 de terror. Teniu per triar, salut i cinema.
1: I l'actriu i cantant danesa Trine Dyrholm rebrà el premi Masters of Cinema a la pròxima edició de l'Atlàntida Mallorca Film Fest. L'anunci s'ha fet avui.
2: Trine Dyrholm és una artista cabdal del cinema i ha protagonitzat nombroses pel·lícules de culte com La Comuna, Reina de Corazones o Poison. Amb aquest premi, Dyrholm s'afegeix a una selecta llista de guardonats de l'Atlàntida, com ara Ken Loach, Juan Antonio Bayona o Judi Dench, entre d'altres.
17: No he desitjat mai cap cos com el teu, mai no he sentit un desig com aquest, mai no el podré satisfer.
1: I avui és el 5è aniversari de Propa Cultura, una xarxa de 56 programadors culturals que treballen conjuntament per afavorir la participació cultural a persones en situació de vulnerabilitat.
2: Durant el seu recorregut han facilitat més de 60.000 projectes culturals a tota la comunitat balears, teatre, música, visites culturals i un gran programa d'esdeveniments que des de Propa Cultura faciliten l'accés al llenguatge i el preu perquè tothom pugui gaudir de la cultura. Maria del Mà Mates és la responsable.
18: Hem avançat molt, però queda molt de camí per recórrer, d'una cosa que és aparentment senzilla, que tothom pugui participar en igualtat de condicions a les propostes culturals del nostre territori. A dia d'avui encara això no és una realitat. Hem avançat, hem fet moltes passes i avui ho celebram, però queda molt de camí per recórrer.
1: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres, 19 de juny, en què han de lamentar diverses persones han mort avui ofegades a les platges de la Mediterrània. A Menorca són dues les víctimes mortals en les darreres 48 hores. Clàudia Malia.
19: Un home de 70 anys ha perdut la vida avui migdia a Talis, una platja verge propera a la zona de Son Bou, mentre que ahir matí una dona va morir ofegada en una piscina. També a Catalunya, a les platges de Tarragona, un menor ha mort i altres dos més es troben en estat crític.
1: Un dia en què també s'ha registrat la primera víctima mortal per balcònic a Eivissa.
19: El jove que va caure del setè pis a Sant Antoni de Portmany fa dues setmanes i es trobava luci en estat crític a mort.
1: Dimiteix el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, per motius personals i familiars.
19: El substituirà la gerenta de l'Institut d'Investigació i Formació Agroalimentària, Georgina Brunet. Fernández va arribar a les Balears l'any 2019 com a cap de gabinet de la Conselleria d'Agricultura, Mae de la Concha, de Podem. Dos anys després va assumir la Direcció General d'Agricultura i va mantenir el càrrec amb Joan Simonet, del PP. És la presidenta de les cooperatives agrícoles, Jerònima Bonafé.
20: Et sap greu perquè és una persona que ja fa anys que fem feina amb ella i te sap greu. Ha de ser el moment que te planteges unes altres oportunitats.
1: I la cancel·lació del Reggaeton Beach Festival a Mallorca deixa més de 16.000 afectats. L'empresa ha informat que

0: esto les ha supuesto otros gastos, la compañía tiene también la obligación de devolverle absolutamente todos estos importes.
1: I l'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc a diversos punts de Mallorca per altes temperatures, uns avisos que demà i passat incrementaran a taronja al sud de l'illa. Menorca entrarà també demà en avís groc, mentre diumenge hi estarà tot l'arxipèlag excepte el llevant mallorquí.
2: Podríem estar a les portes de la primera onada de calor de l'estiu. Protecció Civil i Emergències alerten de les altes temperatures del cap de setmana i, sobretot, a partir de diumenge, que podrien assolir a Mallorca entre els 37 i els 40 graus.
1: I el president espanyol Pedro Sánchez ha evitat avui des de Brussel·les posicionar-se sobre les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid.
1: Com dèiem, paraules de Sánchez a Brussel·les, on ha mantingut que les eleccions seran l'any que ve.
2: Tot això el dia en què s'ha conegut que el jutge Peinado ha obert una altra peça en el cas de Begoña Gómez, en aquest cas en relació amb l'empresari Barrabés per presumptes delictes de prevaricació i de frau dels interessos de la Unió Europea per suposades irregularitats en una sèrie de contractes sufragats amb fons europeus.
1: I el Reial Mallorca ha fet oficial l'adeu de Pablo Maffeo i Vedat Muriqi, un bumpes molt important en el primer equip vermell.
2: El valor de sortida de Pablo Maffeo serà estimat de 2,5 milions d'euros i, d'altra banda, la del davanter Muriqi, que podria suposar uns beneficis d'entre 13 i 15 milions d'euros. El davanter del Mallorca s'ha acomiadat així des del seu compte d'X.
4: He venido aquí como un jugador normal, pero salgo y dejo esa camiseta, ser una leyenda de un club grande como es el Mallorca, y eso no podría ser posible sin vuestro apoyo. Desde el parte más profundo de mi corazón, muchas gracias. Vuestro pirata os quiere mucho.
1: 8 i 4 minuts, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Jo vaig entrar al banyo i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.
2: Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Molt bé, molt bé. Som en Jordi Suárez i una servidora avui.
1: Sí.
0: Jordi, mos començam a sentir tots sols.
1: Un poquet.
0: En Xavi se n'ha anat de vacances.
1: Ai.
0: Bé, Jordi,
1: quina tristó.
0: No passis pena, que nosaltres mos bastam i mos sobram tots sols. Hem de dir, bé, tots sols, no amb tothom que mos va, mos ve a veure. No, no mos ve a veure ningú.
1: Bueno, qualque vegada.
0: Bé, i doncs mos escolta, mos escolta. Que és molta gent, eh? Mira, la gent ha contestat en massa a la votació que fèrem per Instagram sobre quina és la cançó més icònica de Ciutadella.
1: Sí, i quin ha estat el resultat?
0: I doncs mira, recordeu, les propostes que mos va oferir en Pep Marqués com a cançó icònica eren moltes, però finalment mos varen de cantar entre Així i tot, de Ja t'ho diré.
2: Així tot va bé, així, així tot va bé, així tot va bé, així.
0: O Encore Arrels.

0: boníssima. Tu quina vota, Jordi, com a cançó icònica de Ciutadella?
1: A veure, jo me quedaré amb així i tot, perquè el Ca Nostre s'ha escoltat molt, li agrada de moltes. A mon pare i mare els agrada molt sempre. Tu, qui no t'agrada?
0: Jo aquesta, tiruriruri, m'agrada, m'agrada. I la cançó icònica de Ciutadella, atenció, segons els televots...
1: Quin nervis.
0: Perquè, clar, en Bep Marques va fer la tria, però després trieu vosaltres a través de @xiuxiu.tv3, amb el 73% dels vots. I, per tant, la cançó que entrarà dins el rànquing Xiu-Xiu 2026 a millor himne de les Balears és... Ja t'ho diré, així tot!
2: Així tot va bé, així tot va bé, així, així tot va bé.
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Molt bé, un èxit més de Ja t'ho diré.
1: Un èxit més. A veure, jo crec que hi ha un punt de que pot ser més gent... coneixia així tot.
0: Sí.
1: No sé si m'equivoc, però sobretot gent que potser no és de Menorca, coneixien més en general.
0: Clar, exacte, com que pot votar tothom, no només les persones del municipi en si, així tot ha tingut el 73% dels vots i Ancora Reals el 27%.
1: Balears ha votat i Balears ho té clar. 73% és un percentatge sòlid.
0: Exacte.
1: Per així tot.
0: La gent ha votat en massa. Penseu que cada setmana, aquí, en directe, xiu-xiu, comentarem l'himne o cançó icònica d'un poble en qüestió... d'arreu de les illes, i a finals d'estiu farem, també amb els vostres vots, el rànquing del millor himne o cançó icònica de les Balears. Ara triam quina és la cançó de cada poble, i a final d'estiu farem quina és la millor cançó icònica de les Balears, quina és el millor himne.
1: Exactament, és un planasso per aquest estiu, i jo crec que tothom ha d'estar pendent a Instagram. Cada setmana la gent ha de mirar cada setmana Instagram de Xiu Xiu, i votar, o sigui, és important aquí, perquè ha de ser una cosa democràtica.
0: Votar, que no votar, d'alegria.
1: També poden votar d'alegria si surt que els agrada
0: poden
1: a ells.
0: Poden votar votant. Que et de bo, Jordi. Avui tenim una Margalida Cifrenes contra el tren, però és Resting Tendenic.

0: De sa pantalla no se miren ni se mouen, a casa seva no els aguanten. A casa seva no els aguanten. No hi ha temps a perdre, avui sa meva vitamina. Necessit sortir de casa, venga tia, enrotlla't i avisa sa penya. Avisa sa penya. Sortint de sa cola, sa ambient és ben bo. Sa cosa està calenta, sa penya vol foc. Ara va de por, por, baby, ben por, baby, hey! Que aixequi sa mà tothom que aquesta nit se vulgui pegar sa festa. Sa penya està present veient sa festa. Sa penya vol del ritme de sa festa.
1: Massa, s'anava d'en Xanguito, festa, se diu.
2: No, declaració d'intencions, d'aquí absoluta.
1: Està bé, està bé. Cançó de l'estiu, si me demanes. Bé, avui és divendres, aquesta setmana han passat moltes coses i aquí mos agrada repartir justícia en l'actualitat, Jordi.
2: Exactament, avui repartim gomets i ho feim en divendres, per així jo crec que arribarem en el cap de setmana purificats. Ja tranquils per afrontar aquests dos dies. Perquè han tingut setmana mogudeta, com has dit, així que anant per feines. Començàvem amb els gomets verds i el primer gomet verd és per uns turistes de Formentera. Uns clients de 5 estrelles.
1: Començam amb positivisme. Qui se mereix el primer gomet verd de la setmana, Jordi?
2: I de veure, posa'm en context. Un treballador d'un hotel de luxe de Formentera ha compartit un vídeo on explica que després d'una jornada de feina molt complicada, tant per la calor com per la quantitat de feina que tenia, una família que s'allotjava allà a l'hotel li va regalar una botella de cava i qualque detallet més. I el lot havia tingut un mal dia, però després d'això se li van pujar els ànims. Mira.
1: Una botelleta de cava dins l'horari laboral, no ho sé jo.
2: A nosaltres si no mos arriben,
1: no? No mos
2: en aquesta
1: arriba,
2: ràdio no mos arriben aquestes botelles. No. Però bé...
1: Dóna gràcies que... a la nostra cantimplora d'aigua i
2: exacte.
1: Ja està.
2: Bé, el manco lo podem omplir, que això sempre està molt bé. És vera que els turistes normalment solen donar gomets vermells a repartir.
1: Sí.
2: Sol ser així. Però en aquest cas han estat simpàtics, li han alegrat el dia a un lot, a un treballador.
1: Sí, si ell va estar content, ja està.
2: Sí. No, també te diré, no tenim clar la qualitat d'aquesta botella. Vull dir, potser els va costar 3 euros.
1: No, però si era d'hotel, és que era bona.
2: Clar, era un hotel de luxe.
1: I d'això, això és que era bona.
2: Clar, aquesta gent, jo crec que però té protocol. Jo crec que és, sí.
1: No sé si m'agrada aquest regal que li varen fer, perquè me sona una mica a caritat. Saps? Ai, tu pobre treballador que mos has estat servint a 38 graus a l'ombra. Jess, una botella de cava que nosaltres mos ne sobra.
2: Pot ser, però
1: no?
2: Supos que millor això que veure en els pobres lot sofrir i no fer res. Vull dir, almenys...
1: Ser bon client i ja està, ser amable, ser educat.
2: Però que has anat un poc més enllà i li han fet un detallet. Jo crec que...
1: Bé, d'acord. Si ell va estar content, ja està, com a bird.
2: Ell estava supercontent, així que com a bird per aquesta família, per alegrar el dia en aquest treballador formentaré, que a vegades això, un petit detall, que per tu és petitet, per un altre pot significar molt, en aquesta lot va tenir un mal dia i ara et s'endú una anècdota per
1: això
2: tota
1: la
2: vida.
1: Això és una bona reflexió. Sou amables.
2: Exacte, sempre. I amables són l'associació de veïns i l'associació de veïns de La Soledat, perquè La Soledat ja no estarà tan sola. Porto el foc de la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Ha estat bé, aquesta.
1: Jo la Soledat que... ja no estarà tan sola.
2: Sí, era un poc òbvia, però
1: bé,
2: s'havia de fer. Ja s'atraquen les festes de Sant Joan,
1: ja,
2: ja n'han xerrat,
1: sí,
2: quina il·lusió
1: sí, sí.
2: Té tothom.
1: Sant Joan no és aquí.
2: Ja tornem. Ja hi tornem.
1: Els castanits tenen guardat aquest ole,
2: no,
1: Jordi.
2: No, ja està. Tenen les primeres a llista.
1: No te n'escaparàs.
2: Bé, i de La Soledat segur que també viurà aquesta emoció de Sant Joan perquè l'associació veïnal ha decidit programar festes en el barri aquests dies. Segur que a principis del 1900 La Soledat celebrava Sant Joan i era una de les festes més esperades del barri de la zona.
1: D'aquest barri de Palma.
2: Exacte, però amb els anys va perdre protagonisme. Però ara han dit, volen recuperar aquesta celebració i mirau el programa perquè hi ha ball de bot, hi ha sopar a la fresca, mercat... Batucada, o sigui, hi ha un bon programa.
1: Que mos agrada un bon programa de festes en aquest programa.
2: Sempre.
1: Programa. I sobretot, a barriades de Palma, clar que
2: sempre.
1: Sí.
2: Sempre. És que
1: molt bé.
2: Mira que està bé anar a l'Ajuntament o en el perfil de qualque associació i obrir el programa i veure què fan.
1: A jo m'agrada, Jordi, sensació. Quan te'l rep a sa bústia.
2: Ja,
1: o per davall sa porta.
2: Ja, és que ja som massa moderna.
1: Sí, ara m'has dit una modernada. A nosaltres mos agrada rebre el programa a mà, a davall sa bústia... O per davall la porta.
2: Exacte, posar-te les ueretes...
1: Sí, així doblegat consultar. O com sigui, però que passi per davall la porta. I de La Soledat
2: tens
1: ho
2: deuen
1: fer així, igual.
2: Tens raó, és més, sí. Per via Instagram no queda tan bé, però bé, no. També se pot consultar. Jo sé que dins aquestes dates el gran protagonista és Ciutadella i és beníssim perquè fan una festassa i ho duen molt arrelat allà. Però també està bé, mira, la gent que no vulgui anar a Ciutadella, gent de Mallorca que no hi va...
1: No hi porta, i no?
2: No fa falta anar-hi, perquè no som d'allà. Per tant, mira, tenim una opció per sortir de vora que teva, en el barri. O sigui que això...
1: Veïnadetjar.
2: Aquesta paraula existeix?
1: Clar que sí, Jordi.
2: Molt bé, és que hi vetre sempre aprenent coses, això. Goma Verd per l'associació veïnal de la Soledat per fer barri.
1: Bravo.
2: Que sempre està bé. I me sap greu, però ja passam en els gomes vermells.
1: Està curt, això. Goma Verd, dos, sí. N'ha repartit.
2: Sí, és que duim
1: va
2: setmanes...
1: Va madre la cosa, va.
2: I duim unes setmanes així de portar-se malament. Jo crec que arriba l'estiu i anant com un poc revolucionats i la cosa no està anant bé. Però bé, hem de passar els gomes vermells i xerrant de gent revolucionada i passada de rosca, gomes vermells per es Milk Boys de Magaluf, els turistes que mos posen de mala llet. Soy lo que come tiro, loca, loca, loca, soy lo que come tiro. A veure, resulta que hi ha una tendència que són els Milk Boys, que consisteixen...
1: Ara m'ho explicaràs, perquè això ja és que només el títol... Sí. Me fa mal pensar, Jordi.
2: Sí, però...
1: Milk Boys, sí. El lot de llet.
2: Sí, és molt senzill. O sigui, és empastifar-se el cos de llet...
1: Ai, per favor.
2: I sortir al carrer de vespre normalment i ja està, i fer això.
1: Jo em pensava, ho havíem vist tots.
2: No, és que sempre en surten. Sempre en surten.
1: Jo no entenc res, de veres.
2: Jo he intentat cercar per què, d'això. O sigui... Perquè has de fer això.
1: És un d'això viral, ara me diràs.
2: Sí, és viral, però...
1: O sorpresa.
2: Però el motiu no n'hi ha, simplement ho fan per cridar l'atenció i fer un vídeo que tingui visites.
1: Què ho fan exactament?
2: No, és això.
1: S'embadurnen
2: de llet i surten en el carrer.
1: I se'n van a la mà.
2: No, surten i xerren amb la gent i van de festa, però així. O sigui, no hi ha res més.
1: No importa dir cert com a explicació.
2: Jo crec que o és que està de moda o els agraden les gincanes brutes.
1: Ah, jo m'agraden les gincanes
2: idò,
1: brutes.
2: Ja està, idò,
1: però crec que
2: això.
1: No són el mateix estil que aquestes de Magaluf.
2: No és exactament el mateix. Però bé, és vera que és una nova tendència i jo m'ha plantat que estaria bé que qualque dia fos tendència quedar-te a casa teva i deixar de fer el ridícul i ja està. Això seria una bona tendència que podria aplicar-se a la gent.
1: No, però és super bona idea que se faci viral aquesta nova
2: exacte.
1: Tendència.
2: Exacte, jo crec que des d'aquí ho podem intentar iniciar.
1: Quedeu a vostre i no faceu el ridícul
2: exacte.
1: Pel món, per favor.
2: Bé, Milk Boys, això, van anar pels carrers de Magaluf, empipar la gent, gravar-ho, penjar-ho xarxes i intentar aconseguir visites. Mare crec que no és necessari explicar el motiu d'aquest goma vermell.
1: Goma tarro vermell.
2: Goma tarro per aquesta gent. Jo crec que ja basta, ja, és que si no me posaré nerviós. Així que següent goma vermell per un lladre de costits, perquè robar és pecat. Dius que m'estimes però em rompes cop, el tires i et pon un saigut d'esport, no hi ha consciència. Atenció, perquè han robat la Mare de Déu de la capelleta del carrer Major de Costits.
1: No! Pobre.
2: Pobreta. Aquesta capelleta se troba a l'entrada del poble i dilluns se varen despertar fora la Mare de Déu que hi havia dins aquesta capella. És una figura de marès de Santanyí, datada del 1913, i el robatori, atenció, podria dur una multa molt elevada i fins i tot podria implicar presó. Aquesta persona podria anar a la presó per fer això.
1: Jo això ho vaig veure. A veure, què ha passat? Qualcú per ella i s'ha pensat que la podien agafar?
2: No ho dub, no. És que no ho acabem d'entendre, no hi ha informació... de lladre i s'ha demanat col·laboració per veure si qualcú pot tenir una pista per saber què ha passat amb això. Clar, mare. Quina necessitat hi ha de robar això? Perquè no crec que... O sigui, això no crec que ho puguis vendre. No sé si hi ha gent que
1: hi ha un mercat negre de Mares de Déu.
2: De Mares de Déu de Costits?
1: No, de Costits no, del món.
2: Pot ser, no ho sé. Jo no me la jugaria tant, perquè no sé si saben un bon preu i, mem, per tenir-la per decorar a casa teva te'n compres una i ja està, no fa falta que sigui la de Costit.
1: És que si llegint la notícia i posa s'ha vist dels primers veïnats que han vist la malifeta, ha arribat a les 6, a les 5:45 des de matí.
2: Clar, és que tu imagina't...
1: O sigui, ben prest, no, els veïnats s'hi van fixar, que no era.
2: Tu imagina't quina decepció, sortir de casa,
1: no,
2: anar a fer
1: guapa.
2: Feina i no veure la Mare de Déu cada vegada que passes.
1: És ben guapa la Mare de Déu aquesta, perquè l'estic veient en foto.
2: A més, estàs entrada d'Espola, vull dir que potser per la gent és important sortir i veure la Mare de Déu i arribar a casa i veure la Mare de Déu.
1: I ara se veu la capelleta buida. Una cosa més trista.
2: Una cosa més trista i gomet verd per aquest lladre. I a veure si l'agafen.
1: Vermell, Jordi, t'has equivocat.
2: Ai, gomet verd, he dit. Ai, perdó.
1: Ai,
2: que ningú
1: se confongui.
2: Perdoneu. Gomet vermell.
1: No fos cosa, ara doni suport en aquest malfrat.
2: No, no, no. Gomet vermell en aquest lladre i a veure si l'agafen prest.
1: A veure si trobam la Mare de Déu.
2: Tant de bo que sigui així. I ara un altre gomet vermell per la revista National Geographic, perquè la història se repeteix. Every day it's Sunday in Mallorca. Every night the stars shine in the sky. Mem, és que ja estic nerviós. La setmana passada varen repartir un gomet a una revista que xerrava de Son Cervera com el refugi secret de l'aristocràcia. Sí. Recordem això.
1: Tu te vares enfadar molt perquè vares dir que el teu poble
2: exacte.
1: No és de l'aristocràcia, sinó del poble.
2: A mi que hi vagin a Obregón estiuejar no m'importa.
1: Com a Cerverí.
2: Com a Cerverí, m'és igual. I no és un secret de l'aristocràcia.
1: I molt manco per fer-ne
2: poble.
1: Propaganda.
2: Horrible. Idò, si història se repeteix. National Geographic ha publicat un article a la revista amb el següent titular. Ni Palma ni Solla. El poble de Mallorca amb una joia amagada del modernisme digna de gaudir i a tocar de platges paradisíaques.
1: Son Cervera.
2: Son Cervera. Jo crec que ja basta de promocionar.
1: Són famoses,
2: No, sabeu que... Però a la vegada, tot... o sigui, són famoses, però tot. Un poble secret, una joia amagada. Dius, va, no ho sé, jo cada dia veig milers de turistes que passen per allà. Jo d'amagat...
1: Molt secret no deu ser.
2: No, no. Lo de secret no ho té molt clar. També m'ha fet molta gràcia un subtítol des que hi havia durant la notícia, que ben gros diu El pueblo de la peste. Clar, el 1820 hi va passar pesta bubònica a Son Cervera que va morir gran part de la població, va ser un desastre. Però clar, fora de context, hi ha el subtítol El pueblo de la peste.
1: Sí, però si és que, un reportatge de per visitar-lo, no
2: no, però és que has d'anar amb mascareta pels carrers perquè no fa bona olor. No ho sé. Per si qualcú li ha arribat aquest article i vol venir a Son Cervera, jo també faré unes recomanacions.
1: Vinga.
2: Primer de tot, heu de visitar sí o sí el Pumbert, que és en el polígon. És un lloc ben autèntic i no trobareu gent.
1: Però, escolta, qui mos escolta sí que li fa il·lusió venir a Son Cervera. Qui mos escolta, però no m'escolten turistes o altres.
2: Bé, pot ser. El Pumbert jo crec que és un bon lloc per
1: bé,
2: visitar.
1: Bé, si tu ho dius, jo ja el visitaré. Jordi.
2: I si no, també hi ha una benzinera entre Son Cervera i Calamilló, que és ben grossa i és molt xula. Per si voleu anar.
1: Està bé, també. Ja està. Jo m'apunto.
2: M'apunto
1: perquè vull conèixer aquest poble amagat.
2: Exacte. Gomet vermell per la revista i per la persona que ha redactat aquest article, que no sé què passa darrerament, però mos trobam amb articles d'aquest article, jo crec que d'aquest estil, i jo crec que ja està.
1: Jo crec que te senten, t'escolten.
2: I ho fan per provocar.
1: Sí, perquè volen un gomet vermell.
2: Sí, no m'hauria d'empipar tant, potser. Però bé, de moment mos empiparem. I darrer gomet vermell... I aquesta és per la creadora de contingut Dolce Mary i les seves queixes amb vistes a la mà. Aquesta creadora de contingut Dolce Mary ara mateix viu a Eivissa, però ella és de Madrid. I ha publicat un vídeo dient les coses que no li agraden de Silla i que a Madrid eren millors.
1: Ah,
2: o sigui, un contingut molt necessari per una persona que viu a Eivissa.
1: I d'ahir per
2: què ve? Jo m'he demanat el mateix. Els seus grans punts són l'aigua de l'aixeta, no li agrada.
1: Sí, i... perquè l'aigua de l'aixeta de Madrid és boníssima,
2: sí,
1: tothom
2: sempre
1: ho sap.
2: Sí, sempre ho diuen. I el transport públic també s'ha queixat. Que és que
1: amb això potser té raó.
2: Podem estar d'acord amb aquests dos problemes de les Balears, però no necessitant que vingui qualcú de Madrid a dir-ho. O sigui, ja crec que som
1: totalment
2: conscients i molt bastant nosaltres per dir aquestes coses.
1: Aquí l'has clavada, Jordi.
2: Exacte. També ha fet un altre punt que diu, i que m'ha fet molta gràcia, és que diu, és que a Madrid hi ha més oferta cultural, més museus, teatres, cines i centres comercials. Home, si compares Eivissa, que és una illa, en la capital del país...
1: Espanyola.
2: Clarament, l'oferta cultural i de coses a fer és més gran. Vull dir, no té massa
1: és
2: sentit.
1: És que ubica't, Dolce Mary.
2: No, perquè ara farà un vídeo dient coses que té Eivissa i no té Madrid i dirà, és que m'agraden més les platges d'Eivissa. Per exemple,
1: clar,
2: no?
1: Sí.
2: Pues no. Clar, perquè Madrid no té platja.
1: Un pot de coherència, que... Mary.
2: Goma vermell per na Mary i...
1: Na Dolce Mary, oi?
2: Sí, na Dolce Mary.
1: Molt bé.
2: I jo crec que ja està.
1: Trob que avui has tinat molt bé, Jordi, a
2: sí,
1: l'hora de repartir gomets. Molt
2: avui,
1: bé.
2: Avui ha anat bé, la cosa. Mos han quedat a gust.

0: La situació. És una aspiradora d'última generació? És un avió?
1: És xulo, bàsicament.
2: A l'aeroport de Menorca ha cridat l'atenció en les darreres hores l'avió privat de Sir James Dyson, l'inventor de les aspiradores Dyson.
0: Resulta que allò que té d'última generació no només són les aspiradores, sinó també els avions. El model del seu jet privat és considerat dels més luxosos del món, el preu supera els 75 milions de dòlars.
2: Un avió que diuen que travessa continents sense fer escales i ofereix als passatgers un nivell de confort exagerat.
0: A més, el de Sir James Dyson és de color blau marí, bastant diferent a la resta de jets que se solen veure. Els treballadors de l'aeroport n'han compartit fotografies a les xarxes.
2: No és la primera vegada que aquest senyor multimilionari circula per Menorca. Segons Diario de Menorca, també hi ha navegat amb el seu iot.
3: Este tío está flipado.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Xiu, xiu!
3: Bones! I doncs jo volia dedicar les canciones de Juanita de Carolina Durante a la Laura i en Antònia, dues de les meves millors amigues que ja escalfan motors per anar cap a Coruña en el final de gira d'aquest grup i res, un beso.

Bé, vosaltres sabíeu, jo crec que sí que ho sabíeu, que caminar 30 minuts en el dia, diuen, ajuda a reduir l'estrès. Caminar, ja ho sabeu, activa les endorfines, ajuda a reduir els nivells de cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i contribueix, clar que sí, a millorar l'estat d'ànim. De fet, molts professionals recomanen una passejada diària com una de les formes més senzilles de cuidar la salut mental. I si no, que li diguin a tots aquells que mos estau escoltant i feis la ruta del colesterol. Ah, no. I d'atenció, perquè avui és el vostre dia, avui és el Dia Mundial del Passeig.

Efectivament, avui és el Dia Mundial del Passeig i és una activitat tan senzilla com sortir a fer una volta, estirar les cames, respirar un poc d'aire fresc, ara que són calentes perquè vendrà la primera onada de calor, però realment passejam tant com pensam? Jo he sortit en el carrer per saber si la gent camina, si ho fa per plaer o només quan no té més remei. Passejar se pot fer a diferents moments del dia, però teniu vosaltres un racó preferencial, un racó que vos agradi, un lloc on vos agrada passejar per desconnectar? Sou d'escoltar podcast, per exemple, jo que sé, La Terminal, de Xiu Xiu? Sou d'escoltar música? Vos agrada prendre decisions quan passejau? On passejau? Com ho feis? Avui ho demanam. Vinga.

0: one shot, one opportunity. En Juan Mic aprofita una oportunitat per difondre el nostre programa. Clar que sí. Exacte. Gràcies, Juan Mic. I gràcies per aquest reportatge sobre el Dia Mundial del Passeig. Efectivament, avui el celebram amb aquest reportatge d'en Juan Mic, que mos ha demanat a veure si nosaltres teníem qualque racó especial per anar a passejar, per respirar, Jordi. És el teu cas?
1: No.
0: Jordi.
1: Jo és que no camin massa, me sap greu.
0: Avui ja, ho havies de dur preparat, encara que fos mentida.
1: Ja, fatal. Però mira, diré que si camin, no me pos música. Camin jo i els meus pensaments.
0: Molt bé, Jordi. Com ha de ser jo, igual.
1: I
0: no
1: tu tens
0: pos...
1: qualque ruta per Bunyola, segur
0: sí,
1: que sí.
0: Moltíssimes.
1: Però no la compartiràs.
0: Tinc aquesta gran sort. A veure, no tinc cap problema. La gent ho sap, que a Bunyola tenim una gran sort de tenir molt de camins. Tenc el meu preferit, que és el de la torre, però és el meu i és de tant d'altres. I tampoc me sol posar música, la veritat.
1: Jo crec que no és el moment.
0: Gaudesc molt. És que, quin paisatges que tenim, eh? Quina sort.
2: Ah, no ho sabia. Sí, sí, m'agrada molt, sobretot si és de compres i això.
3: Tu ets de les que va mirant, no? Sí, sí. Tendes, t'atures, entres, surts...
2: Sí, sí, i sí, és el que més m'agrada.
3: Sí, és una passatgeta per passant-se a Sevissa.
2: Per anar a gastar dobbers i tot això.
3: Exacte. I quan no tens dobbers, no, ja no se passeja.
2: Sempre tinc jo treball, o sigui que per la roba sempre hi ha dobbers i per maquillatge també.
3: No, però això no és excusa, eh?
2: No, no hi ha.
3: I t'agrada escoltar música o escoltes podcast? Sí. Què escoltes normalment?
2: No, música, tot el temps.
3: I què escoltes?
2: Reggaeton, pop...
3: Molt bé. Una cançó que estiguis escoltant ara i així jo la cercaré i mentre tu xerres la posarem, quedarà molt guapo.
2: Estava escoltant La Graciosa de Quevedo.

0: Mos fa molta gràcia aquesta cançó que escoltava aquesta lota.
1: Me farà gràcia perquè no sé si diu ella, ja, o ella, ja. O sigui, se refereix a sa padrina o a ella. No, no.
0: Ai, que bo. Una cosa, tinc dues preguntes per aquesta lota. Bé, i per tots. Passejar anant de compres, se pot considerar passejar?
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Hem passejat, al final, caminar, no? O no?
0: Però passejar, component... si vas de compres, no passeges.
1: Ja.
0: És a dir, bé, és a dir, passeges i te compres qualque cosa, però no vas de compres i passeges. No pot fer les dues coses.
1: O sigui, passejar seria sense un, sense una destinació
0: sense
1: clara,
0: un objectiu.
1: No?
0: Sense un objectiu. Ha de ser amb un objectiu de relax,
1: va,
0: de respiració.
1: I de que no.
0: Passejar escoltant reggaeton és passejar?
1: Supos que sí, cadascú.
0: A veure, no tothom se pot permetre el luxe de sortir a passejar cada dia, perquè molts frisen perquè, per exemple, han d'anar, jo què sé, a fer feina, a recollir els al·lots, a anar al metge... no, hi ha gent que no n'entén de passejades, sinó d'arribar el més prest possible.
2: Sí, estoy trabajando. Pero está en rojo. Tenemos el tiempo del semáforo. Si cruzas en rojo, es como que es ilegal. No, muy rápido, ¿te gusta pasear? No. Hoy es el Día Mundial del Paseo.
3: Me gusta, me gusta.
2: Cuando quieres pasear, desconectar, ¿dónde vas?
3: No, pues no tengo tiempo. Voy muy liado, tengo hijas pequeñas, estoy todo el día...
2: Claro, trabajando. Una cosa es caminar y otra cosa es pasear. Y vol atravesar en vermell. Te deis que atraveses en vermell. Adéu. I ara, un dia enregistrarem un accident, saps què te vull dir? I nosaltres ho contarem, però jo he avisat. Bon dia, com anem? Què feim? Passejam.
4: Sí, vaig en el metge un minut.
2: Ah, és veres, és que avui és el Dia Mundial de la Passejada i demana la gent a veure on va. En aquest cas, en el metge.
4: En aquest cas, en el metge.
2: Sí, és una passejada obligada.
4: Exacte.
2: O necessari, més que obligada.
4: Exacte, pues...
2: I si no anàs en el metge, quan va a passejar, on li agrada passejar?
4: Pues pel centre, perquè visc aquí i ho té molt còmode, o sigui...
2: I si ven coses...
4: Exacte, sí.
2: I no hi va, perquè ara ja fa caloreta.
4: Pues a primera hora, perquè en aquesta hora...
2: De matí.
4: Només surts, si...
2: Si tens una...
4: Molt necessari, eh?
2: Molt bé.
4: Vale, gràcies.
2: Però para que està en vermell.
4: Ah, això és vera.
2: I així...
4: Però era més verd, però...
2: Imagina que travesses i jo conto que una senyora ha travessat. Bé, com que és ràdio no ho sabria, tampoc no passa res. No han dit ni nom ni res.
4: No, exacte.
2: Era per aprofitar 5 segons. Quan se posin verd, la deix, t'ho promet.
4: Exacte.
2: Una coseta, se passeja igual ara que fa 50 anys, per Palma?
4: No, perquè vivia en Espant d'Inca. O sigui, vivia a les afores, que era molta tranquil·litat això, però les circumstàncies de la vida... he hagut de baixar aquí, gràcies a Déu, perquè m'he quedat viu de tota sola i aquí ho tenc tot a mà.
5: Jo passeig últimament, passeig. Antes caminava més, però ara m'ha costat un poc més.
2: Bé, però passejar també és moure-se.
5: No, i me passeig, però no m'atur per tot.
2: T'agrada mirar aparadors, tendes, tot això?
5: Bueno,
2: vas...
5: de tant en quant. No, però vaig... Vaig a pinyó fitxo, que diuen.
2: A pinyó, sí.
0: Molt bé, molt bé. I de quina sort aquells que podeu permetre-vos passejar una mica, ni que sigui un poc cada dia. Sentíem aquesta senyora que deia que li va bé passejar. I vosaltres, quin temps passejau? Clar, no sé si ara feis això de comptar ses passes. Que està tant de moda, bé, vosaltres no, l'aplicació, el rellotge, el mòbil, o qui sigui, tu...
1: Jo abans ho mirava, mirava a veure quantes passes havia fet, però va arribar un punt que clar, és dir, que no has fet molta cosa, ho mires i te deprimeix un poc.
0: A vegades te trobes molt... a qualsevol diu, ai, me'n queden 10.000 per fer 20.000 passes.
1: Jo, quan vaig de viatge, no sé si tu ho fas, quan vas de viatge ho mires més, jo crec.
0: Jo, és veritat que no us he mirat, Jordi.
1: No us ha mirat.
0: M'ha d'ensenyar. No, però...
1: I després faré una masterclass.
2: Ja o de caminar?
6: De passejar.
2: Més passejar.
6: Sí, s'ha de disfrutar mentre camina.
2: Moltes també?
6: Sí, també, també.
2: I tu també?
6: Sí, també.
2: No, d'acord, o sigui, sí. Més que... Perquè caminar ràpid seria com fer més esport, però passejar.
6: Exacte, sí. Passejar.
2: Vosaltres quant de temps penseu que camineu durant el dia? Més o manco?
6: Fuck. De poc.
7: Ai, no ho sé. Una hora, més o manco, eh?
2: Una hora així mateix?
7: Sí.
2: Tu quan camines, on t'agrada caminar? Per fer una passejadeta, on aniries?
7: A la platja.
2: A la platja. Ahir anau ara a la platja, anau a comprar?
8: No, a comprar, anem a comprar.
2: I es gasto perquè avui tocava divendres, després anau a dinar. Es plan quines?
9: Bé, hem anat a berenar, però principalment hem quedat perquè es compli d'una amiga i li comprarem un regalo.
2: Ah, que nom és l'amiga?
9: Aina.
2: Aina, fantàstic. I doncs mira, li podríeu dedicar una cançó a Aina, nosaltres la posam i així acabam, clar, la secció queda superguapo.
9: Superbé. Sí. La de... Back to... La de How Can We Go...
8: Vale. Vale, és Back to Friends de Sombre, que crec que es diu.
2: La cercarem. Me cantau un bocinat totes les tres i així me sonarà? Que no surti.
9: How can we go back to being friends when we just shared a bed?
2: Ja sé quin és. Que guapo. Fantàstic. Que moltes gràcies. Que tingueu un bon estiu.
9: Igualment.
2: Ja està. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: espero que hagueu volat a escoltar el podcast Xiu Xiu, la terminal, que hem estrenat ja fa un parell de setmanes en el web Tot i Vetres.
1: Un podcast que ve a ser germà petit de Xiu Xiu, podríem dir.
0: Bàsicament, sobre historietes d'aeroport, i aquesta setmana hem estrenat Xiu Xiu, la terminal, capítol Interilles.
1: Nosaltres con Aitana, vuelo directo para Formentera.
0: Pràcticament. Hem estat a tots els aeroports de les illes, menys en els de Formentera.
1: La qüestió és, escoltau Xiu Xiu la terminal.
0: Sí, Jordi, però... tu has escoltat aquest nou capítol?
1: Sí.
0: Segur?
1: Sí, sí.
0: Molt bé, ja te posaré a prova. Atenció, perquè Jordi Suárez, veurem si dius mentides o no.
1: Jo mai mentiria els meus oients.
0: En el primer capítol de Xiu Xiu, la terminal, episodi Interilles, trobam a una primera protagonista, Esna Jerònia.
2: Jo, Margalida.
3: Jo, Jerònia.
4: On van, Margalida i na Jeroni?
2: Anam a Menorca, concretament a Ciutadella.
4: I què anau a fer, Jeroni?
3: Tenim una amiga i anem a estar a casa un parell de dies per conviure juntes. I la nostra amiga és com ara, i ara té vacacions i podrà estar amb nosaltres.
0: Molt bé, situem en Margalida i en Jeroni en aquest primer capítol de Xiu Xiu, la terminal, episodi Interilles, Jordi. Si has vist l'episodi Xiu Xiu, la terminal, capítol Interilles, Jordi Suárez, quant d'anys té la nostra primera protagonista, na Jerònia?
1: Però això és molt concret.
0: Si l'has escoltat, te'n recordaràs.
1: Ai.
0: A, 71. B, 81. C, 93.
1: Diré que en té 81.
0: 81?
1: Sí.
0: Començam... Bé o malament? Sentim la resposta.
4: Vos puc demanar quant d'any teniu?
3: Jo en tenc 93.
4: En 93 anys encara agafau avions?
3: Encara hi ha avions.
0: Jordi!
1: Bé, són detalls.
0: No, no, no. Ja m'estàs demostrant que no has escoltat aquest capítol. Bé, continuem posant a prova, Jordi. Ara que ja coneixem na Jerònia, a 93 anys, imagineu-vos, quins viatges creus que ha fet? A. Ha dedicat la seva vida a fer la volta al món. B. Viatges senzills, com per exemple Barcelona, Salamanca o París. C. Els seus viatges preferits són exòtics, l'Àsia, Tanzània o Amèrica del Sud.
1: És una dona senzilla. Jo diria la B.
0: Anem a veure.
3: He estat a París, he estat a Salamanca... Bé, per Barcelona i...
0: Molt bé,
3: viatges.
0: Molt bé, Jordi. Aquesta vegada sí has encertat.
1: M'estic salvant.
0: Comprovem
1: un 5.
0: Si et sort. Realment has escoltat aquest capítol imprescindible que trobareu a IV3 Ràdio a la carta Tot IV3. Continua en Jordi si has escoltat aquest capítol Xiu Xiu, la terminal Interilles, perquè ara coneixerem uns altres protagonistes que surten.
4: Perdoneu, esteu vosaltres tres asseguts aquí sense aixecar el cap del mòbil. Què feis?
5: Bueno, jugam a un joc que es diu Brawl Stars, que no s'entretén molt i res, passam l'estona amb els amics jugant en aquest videojoc.
4: Però aquí, a l'aeroport?
5: Sí, per esperar el vol que té retras i pues, bueno, una manera de que passis temps.
0: Te'n records, Jordi, d'aquests protagonistes?
1: Exacte, Brawl Stars, gran joc.
0: Què feien aquests joves a l'aeroport de Mo quan ens vàrem entrevistar, Jordi? A. Se n'anaven a un festival de música. B. Se n'anaven al Saló de l'Ensenyament. C. Se n'anaven al Saló del Còmic.
1: Se n'anaven al... Clar, jugant a Brawl Stars, se n'anaven al Saló del Còmic.
0: Sentim la resposta.
6: Barcelona. Anàvem al Saló de l'Ensenyament.
0: Jordi, Jordi, Jordi, no has fet els deures que te pertocaven.
1: No, cares de decepció en aquest estudi ara mateix.
0: Tens manera de justificar aquesta falta?
1: M'ha despistat, no ho sé.
0: Tens massa feina, no?
1: Jo fa moltes coses, jo
0: no has tingut temps.
1: Exacte.
0: Bé, ja coneixem aquests protagonistes, ara ja sabem que no has escoltat aquest episodi. Fatal, Jordi.
1: Se greu.
0: Però bueno, te perdonarem per seguir jugant i te demanarem què volen estudiar els nostres tres protagonistes. A, Economia, Farmàcia i Enginyeria. B, Direcció d'Empreses i NEF, és a dir, Activitats Físiques i Esportives i Matemàtiques. O C, tots tres volen ser metges, tot i que diferents especialitats.
1: Saber.
0: I no és correcte,
1: no,
0: Jordi!
1: És correcte.
5: Jo, Xavi.
0: Xavi, què vols estudiar, tu?
5: Jo, algo relacionat amb economia.
1: Jo, bueno, principalment m'agradaria fer farmàcia.
0: Jero, i tu què vols estudiar?
6: Jo vull fer qualcuna enginyeria i vull aprofitar ara per veure les politècniques, a veure què ofereixen.
0: Oh. Has tingut... Un olfacte nefast, Jordi.
1: Sí, però dic, és que les he trobat molt complicades, les carreres que havien dit.
0: Economia, farmàcia i enginyeria.
1: Clar.
0: Home, que pots esperar de qualcú que va al saló de l'ensenyament amb els seus tres amics quan té 18 anys.
1: Clar, però és que juguen a Brawl Stars, que és un joc com molt bàsic, no? D'així d'adolescent.
0: No sé ni què és el Brawl Stars, Jordi.
1: És un joc de mòbil, però que juguen com a tots els adolescents.
0: Però si tenen 17 anys, 18 anys, encara ho són, adolescents.
1: Ja, però no ho sé, no els adolescents que estudien farmàcia, m'he despistat, ja està, no sé. Intentava cercar una lògica.
0: Has desbocat estereotips i prejudicis, Jordi.
1: Pot ser.
0: Per cert, una ferrada en Xavi, en Jero... I l'altre no me'n recordo economia, però que van ser molt, molt, molt simpàtics en nosaltres, de veres. Moltes gràcies. Vinga, darrers protagonistes i acabarem de confirmar, Jordi, que no has escoltat el capítol d'aquesta setmana de Xiu Xiu, la terminal Interilles, perquè en aquest cas són unes protagonistes eivissenques.
7: Pues vam venir ahir per una gala, una entrega de premis de la meva filla, la Peque, i ja de pas hem aprofitat el corre-corre d'illa en illa, aprofitar compres.
0: Molt bona veu, eh, en aquesta protagonista nostra. T'has pensat?
1: Sí, sí.
0: Veu radiofònica.
1: Ben guapa.
0: Sí, bé, idò, quin premi creus que ha guanyat la seva filla, la Peque? Així com se refereix a ella. A, un concurs de bellesa. B, un certamen dels millors estudiants de les Balears. C, 5 medalles de natació arreu d'Espanya, nivell Espanya.
1: Ostres, home, jo crec que
0: tu diràs.
1: Saber et sa més lògica, trob.
0: Jo el que trob és que en Jordi no té cap tipus d'esperança a la joventut balear d'avui en dia, perquè escolteu la resposta.
8: I ara has guanyat el que exactament?
9: He guanyat 5 medalles d'or al Campionat d'Espanya a l'EBI de natació.
0: Tu què te pensaves?
1: Mare
0: que tenim
1: meva.
0: Petató corcat a les illes pel que fa joves.
1: A veure,
0: i
1: no, tampoc...
0: Saló de l'ensenyament.
1: Mem, és
0: farmàcia,
1: que han guanyat...
0: economia. 5 medalles d'or en natació.
1: Mem, és que ha guanyat un certamen d'estudiants. També està bé, no és un petató.
0: Però 5 medalles d'or...
1: Ja, sí,
0: a nivell estatal,
1: sí, és una altra
0: categoria
1: cosa.
0: A la vi.
1: N'he confiat.
0: La filla d'una René, que escoltareu en el podcast, té futur. Té futur.
1: Home.
0: Pròxima olímpica, la tindrem aquí, a Xiu Xiu. Cada dilluns, nou capítol del podcast Xiu Xiu, la terminal, que trobareu a les web de IB3 Ràdio, la carta, tot IB3, Xiu Xiu, la terminal. Jordi?
1: No, jo sortiré d'aquí i me posaré el dia tot d'una.
0: Has de fer
1: a casa, per anar a dormir, per anar a dormir no, perquè me dormiré i no escoltaré sencer, però me posaré el dia, Inés.
0: Això espero.
1: Per cuinar, per dutxar-me, per tot, la terminaré.
0: Són 30 minuts, és superfàcil.
1: Clar, és el temps perfecte. Has de cuinar 30
0: de fons,
1: minuts.
0: És molt fàcil d'escoltar, molt agradable. Dilluns surt un altre capítol.
1: Genial.
0: Xiu, xiu, la terminal, capítol, tripulació.
1: Aquesta és interessant.
0: Qui sí que han anat totes?
1: Aquí hi ha xiu, xius.
0: Xavi Pou, bon vespre.
10: Bon vespre a tots.
0: Com estàs? El nostre professor random.
10: Desitjant que aparegui el nou episodi de Xiu Xiu la terminal.
0: Mm. Així m'agrada. Alumne prodigi.
10: Alumne professor.
0: És a dir, ets professor random, però alumne avantatjat.
10: Però és com, som alumne de tot, mestre de... No, perdó, seria ser al revés. Mestre de tot, alumne de Xiu Xiu la terminal.
0: Molt bona.
1: Molt
0: així m'agrada. Un 10, espera. Tu m'ho posem un 10, ja t'ho poso un 10.
10: Val, m'ho posem un 10, m'ho intercanviem les notes. Com ets verds.
0: Exacte.
1: Exacte.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Un nen de 3 anys ha hagut de ser rescatat a aquesta hora baixa amb símptomes d'ofegament a una piscina privada de Santa Margalida. L'infant, que està en estat crític, ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Son Espases, on roman ingressat a l'UCI pediàtrica amb pronòstic reservat.
2: També a Menorca, dues persones han mort ofegades en les darreres 48 hores. Una dona va morir ahir en una piscina, mentre que un home de 70 anys ha mort avui a Atalis, una platja verge propera a la zona de Sant Bou. Fins allà s'hi han desplaçat socorristes que no han pogut fer res per salvar-li la vida. Mauro Postiglioni és el patró supervisor de Sant Bou.
3: Nos desplazamos con la moto y en Atalis, en la orilla, al final de todo, estaba unos 7 turistas con una persona desvanecida en la orilla. Estaba en posición lateral de seguridad y nadie le había realizado el RCP a la persona. La persona estaba nadando en Atalis y lo agarró una corriente, no podía volver a la orilla.
2: També a Catalunya, a les platges de Tarragona, un menor ha mort i dos més es troben en estat crític.
1: I desallotjat un edifici a Palma per un incendi a una cuina d'un pis a la barriada de Son Cladera. 3 persones han resultat intoxicades pel fum.
2: Segons explica la policia, el foc ha tingut lloc prop de les 5 de l'hora baixa a causa d'una paella dins d'un forn. 2 de les víctimes han necessitat l'ajuda de la policia local per sortir de l'habitatge i han estat traslladades a Son Espases. Així ho han explicat els veïnats de l'edifici afectat.
4: Mi madre ha intentado ayudarlos de arriba, pero se ha tenido que ir. Y así el momento en que han llegado los policías súper rápido a porrear la puerta. Y cuando he salido, pues que no se veía nada. O sea, todo humo.
5: Y fuera había humo. Aquí cuando he bajado aquí es cuando se ha visto todo el humo.
1: A Eivissa ha quedat desarticulat un grup criminal dedicat a robar rellotges de luxe. La Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones.
2: Els van detenir dimecres

0: De les Balears, almenys 176 migrants a bord de 7 embarcacions. Des del començament d'any ja han arribat 2.297 persones.
1: I avui us parlem del mal d'Andrade, una malaltia rara amb una incidència molt alta en la població balear. Diversos científics i pacients han compartit un espai de diàleg en una jornada organitzada per l'Institut d'Investigació Sanitària en el CaixaForum de Palma.
0: Jornades com aquesta de l'IDISBA serveixen per detectar les prioritats dels malalts. El director del Centre Estatal de Malalties Minoritàries, José María Millán, explica que coordinen la recerca d'aquesta malaltia a 50 grups de tot el país.
2: Se está haciendo un ensayo clínico para un tratamiento mediante edición génica que posiblemente funcione muy bien. Los pacientes necesitan saber que se está investigando y los investigadores, como se ha dicho aquí, necesitamos también saber cuáles son las necesidades de estos pacientes.
1: Un dia en què també hem conegut novetats sobre el cas d'Isaac Andic, els Mossos d'Esquadra descarten que el fundador de Mango caigués mortalment per una distracció perquè, segons aquestes investigacions, ni caminava ni feia servir el mòbil. Recordem que en una primera versió, Jonathan Andic, el seu fill, va assegurar que el seu pare estava fent fotos quan va caure. I amb aquesta informació hem arribat a les 9:04. Torna tota l'actualitat al butlletí de les 10 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Doncs a tant, segona hora de Xiu Xiu, en Marques i Frenes contra el tècnic. I ja l'heu sentit abans, a l'anterior hora tenim aquí en Xavi Pou, el professor que allarga les festes de final de curs de preescolar fins a la matinada. Com està, Xavi?
1: I ningú m'atura,
0: eh?
1: Això és l'important. Aproximadament a les 8 de sora baixa ja m'aquest tot sol.
0: Jo no sé com no t'han retirat el títol.
1: Però continuo. Perquè,
0: el carnet.
1: Perquè per sort, no, això no, per sort la meva activitat no sort de transmet per cap mitjà ni ningú ho comenta i no hi ha ningú que pugui saber d'una audiència tan gran com la Divertes, per exemple.
0: Mira, tens sort.
1: Amem el lot, ja venc aquí amb una pregunta molt important.
0: Per cert, perdona. Sí? Com a docent, supos que ho saps. Avui, darrer dia de classe de tots els alumnes de les Balears, enhorabona perquè heu acabat un curs, l'any que ve entrareu un nou curs, que ve.
2: Estiu, ja està, ja
0: vacances,
2: de gaudir.
0: Juhu.
2: Ja està.
0: Sí. Docents, no vos despisteu, eh? Fins dia 30 de
2: Exacte.
0: Juny.
2: A recollir taules, ara.
0: Vos toca. I festa de final de curs, ara segurament qualcú que m'ho sent està tornant
1: o anant a alguna festa.
0: A una festa de final de curs. Una ferrada també a totes les famílies que ho deixin moltíssim.
1: Jo que faig una sèrie d'investigacions per la zona propera a IB3, he de dir que hi ha bastant de moviment d'adolescents ben vestits que se mouen en base a les 8, 7 de sora baixa. Se comencen a moure,
0: cosa.
1: Sí, gent molt guapa.
2: Avui és dia d'anar a sopar i veure una taula de 12 adolescents que paguen per separat.
1: Sí.
2: Avui és dia
0: de taules blanques a les escoles i de truites de patata i coques que han fet les famílies.
1: Sí. Que bé. Sí. Tot meravellós.
0: Bon estiu a tota la comunitat educativa, inclosa famílies i docents. Bé, el professor, tu no fas vacances, tu ets aquí?
1: Jo no faig vacances, i de fet està bé que me'n recordis que era el darrer dia de curs, perquè, no sé, tendes que votar-me una miqueta el calendari escolar, no sé si ho he notat.
0: No, jo deia per això, perquè anessis alerta.
1: Però que sigui el darrer dia no vos lliurarà de que vos demani què és el que he après avui.
0: Bona pregunta.
2: Què m'ha après avui?
0: Res. Poden dir res? Al final de curs no se fa classe.
2: Exacte. És que aquesta setmana ja no feia falta.
0: Hem anat a jugar a guerra de bufetes d'aigua.
2: Ens han portat una pel·lícula.
1: Sí? Sí.
2: Un ventilador.
1: Heu fet això. Bé, jo, si voleu, jo vos dic una cosa que he pres jo, que és concepte

0: Mercourant, que m'agrada molt.
1: Mercourant.
0: Ah, Mercourant. És la tendència que ara mateix de permetre menjar en els restaurants, que junta restaurant i supermercat.
1: No sé com a pales.
0: Supermercats que ja serveixen menjar preparat i te'l pot menjar allà a les taules de centrada.
1: Ah,
2: d'aquí. Això és un
0: Mercourant.
2: Uau.
0: Sona com a mineral.
1: Jo ja ho he vist, que cop de supermercat.
0: Sí, i ara té un nom, ara li pot dir, pots passar per davant i pot dir...
1: Anaven es Mercourant.
0: Anaven es Mercourant.
2: M'agrada molt, Xavi, perquè a més estàs demostrant que els professors també aprenen coses.
0: Sí,
2: no?
0: A mi no me fa falta. Vull dir, jo tinc per carnet, que tinc gairebé molt limitat, gairebé prohibit. Només puc aprendre una cosa al dia, perquè de la contrari passaria a la categoria d'alumne. Això ho saben tots, està marcat per la Conselleria d'Educació, crec. Però, Lots, ben que avui amb una carta d'un nou alumne que me demana lo següent.
2: Hola, professor. Som en Carles de Campos i tinc 12 anys. Els meus pares m'han dit que existeix una parella que feia reunir tota la família mirant una mateixa cosa. Com si hi hagués un partit de futbol cada dia, les 24 hores del dia, i les famílies se suportessin entre ells. M'han dit que se diu televisió, però jo no m'ho cap de creure, perquè és massa raro. Vull una opinió independent. És cert, això?
1: Resposta del professor.
0: Estimat Carles de Campos, te sonarà estrany, però sí, és així. La teva generació pentura no ho ha conegut i ja ha viscut lligada a lo que és la dictadura de streaming, la dictadura de poder triar, que és una cosa que tenim molt dins nostre, que te passes dues hores cercant què és el que vols veure i al final acabes sense veure res.
1: La dictadura del poder triar, quin oxímoron, sí, eh?
0: Quin oxímoron.
2: El binge-watching.
0: El binge-watching?
1: Què?
0: El what-watching.
2: Aquest concepte de...
1: Què és això?
2: Sí, de poder veure el que vols. Has dit, el... Binge-watching.
1: És això, és poder triar el que vols.
2: I mirar-ho com molt...
0: Sí, i fer-ho sentada d'un supermercat, també.
2: Exacte.
0: De fet, estimat Carles de Campos, en els que miraven la televisió, te diré, mos deien perles de saviesa, com ses següents.
2: Ja veuràs que se t'acabarà posant sa cara de pantalla.
0: O una altra de ses frases que sentíem, que era...
2: Si tanmateix a sa televisió és tot mentida.
1: És vera que mos ho deien, eh?
0: Mos ho deien, eh? Mos ho deien.
1: I ho poden confirmar,
0: I poden
1: Xavi,
0: confirmar
1: no?
0: que és tot mentida i que se m'haurà posat cara de pantalles. No ho sé. Jo vaig
1: una
0: començar...
1: Sí. Servei de pantalla sí. Des del luego. Sí.
0: Jo vaig començar a dueres, però les dues rodones, en la qual no sé si és això més cara de pantalla o manco, però és vidre sí, però per la forma no he vist jo mai una televisió rodona. Però bé, anem a investigar un parell de cites cèlebres perquè anem a revisar el que ha dit gent molt més intel·ligent que nosaltres, com per exemple Vittorio De Sica, cineasta, que deia...
2: La televisió és l'únic somnífer que es pren pels ulls.
0: I a més, és l'únic somnífer que se pren per els ulls i, per si no t'abasta la dosi, a més, arribes Tour de França i tens sobredosi de somnífer.
2: Sí, la gent que mira aquestes coses me sorprèn, perquè és vera que...
1: El Tour de França.
2: No és massa dinàmic. No,
1: escolta, jo m'he arribat a enganxar, perquè he tingut parelles que l'han mirat. I la veritat que, escolta, té la seu,
0: et siguis, que, no?
1: Té el seu que.
0: Si ho maten és per qualque cosa, pots assolar. Bé, jo també he de dir que únic somnífer que prenen per els ulls, també he de dir una cosa, jo vaig intentar llegir una vegada la Divina Comèdia, 7 vegades, amb un mateix hora baixa, i les 7 me vaig a dormir una vegada darrere l'altra. És a dir, els clàssics sí, però per favor, amb moderació, amb consciència, i anar molt alerta perquè poden passar desgràcies. Una altra frase que varen dir... Gustavo Bueno, el filòsof, què va dir?
2: Cada poble té la televisió que mereix.
1: I de nosaltres tenim i vetres televisió, clar que sí, perquè la mereixem.
2: La televisió de tots.
1: Tots som i vetres, clar que sí.
0: I si mos posàvem en pobles, Falenich ja en tenia, i jo crec que jo era no. O sigui que...
1: Perquè se la mereixien.
0: Aquí?
2: Saps qui se la
1: mereix
2: també?
1: Gustavo Bueno tenia raó.
2: Saps qui se la mereix també, la televisió, Sant Cervera? Televisió Cerverina, per tothom.
0: Sí.
1: Existeix.
2: Tenim televisió Cerverina.
0: I te la mereixes?
2: Jo me sempre. Me l'he guanyat des de ben petit, aquesta.
0: Molt bé, Irene Vallejo, una altra frase, filòsofa, que va dir?
2: Els déus han marxat. Queda la televisió.
0: És una idea artista, però jo la puc arribar a comprar només si, a més de la televisió, queden també els Reis d'Orient.
1: I els Reis d'Orient dins la televisió, què?
0: Una bona colcada transmesa per IV3. Això és el que m'agrada.
1: Líders amb audiència, la retransmissió dels Reis d'Orient cada any.
0: Fantàstic.
1: Clar que sí. Amb els millors presentadors.
0: I amb els globus aquests que il·luminen, que fan un goig de voler tot ben il·luminat. A mi m'encanta. És una de les coses que m'agraden.
2: No, no, se li ha il·luminat la cara d'en Xavi Pou ara mateix, xerrant d'això.
0: Com un nin, com un nin.
2: Com un nin.
0: Bé, hem reflexionat una miqueta la televisió i per això m'ha dut a dur-vos exemples de televisió duites extrem, formats que jo ni imaginava i que vosaltres no podríeu ni somiar.

0: I és que Lots, la televisió té coses molt bones.
1: La televisió és cultura.
0: És cultura, sí.
1: Com diu l'APM.
2: Jo crec que sí.
0: Com a mínim és un tipus de cultura, és part de la nostra cultura, fins que possiblement desaparegui i sigui substituïda per una altra cosa que no sabem encara què serà. Què fa la televisió? La televisió documenta esdeveniments importants de la història de la humanitat?
1: Sí,
0: sí, ho ha fet, ho ha fet, ho ha fet de totes bandes.
1: Ara amb el Papa.
0: Ara amb el Papa, per exemple, la sortida de la Lluna, el Mundial que va guanyar Espanya. No me'n venen més en el cap, però algun més hi deu haver. No sé si vosaltres vos venen.
1: Desgràcies, moltes.
3: Moltes desgràcies, moltes, jo pensava en desgràcies.
0: Clar, jo pensava en coses bones, és que estava aquí divendres i ja estava per avall. Hem de pujar això. Bé, una altra cosa que me'n dona, entreteniment en el saló de casa de manera gratuïta. També mos n'adona. Però també mos ha duit una altra cosa, que és distopia en el saló de ca nostra. Recordem, per exemple, un programa com El Juego de tu Vida. No sé si vos n'en recordeu.
1: Me vol sonar. En què consistia?
0: Consistia en un programa on s'enxufaven persones en el polígraf.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Que recordem, és la màquina de la veritat. Un aparell que determinava si tu deies la veritat o la mentida. Però això passava davant dels teus familiars, davant dels teus éssers estimats, davant del públic en el plató, i davant de tota una audiència de, presumiblement, milions de persones que estaven mirant. O sigui, tu veies com li destruïen la vida en els participants?
1: Però ja sabien el que venien. Varen xerrar d'això, no, Maria Antònia, no?
3: Varen xerrar d'això, no, Maria Antònia Miró.
0: Ah, i segurament vos va reflexionar bastant amb ella, perquè era un programa que era bastant...
1: Sí, sí. Però la gent ja sabia on anava. Mm.
0: Sí, però jo que era bastant curiós, perquè te demanaven coses com, per exemple... Has estat a punt d'assassinar la teva sogra per quedar-te en herència i dir-li a la teva parella que s'han anat a les Bahamas amb un stripper? I la gent feia com el gent de pensar-se molt. I després deia... No.
1: I deia, el polígraf, esto es verdad.
0: Verdad. I després, en quin moment, en quin moment tu te penses que has de respondre? Això no és vera, i tens els dubtes i te diran, no, això és mentida.
1: Eren vides molt boges.
0: Vides molt al límit.
3: Però jo sempre m'he demanat aquests polígrafs que tan fiables són. Perquè si jo estic molt nerviós, realment, per qualsevol pregunta que me faci, no, potser ho detecta...
1: Home, per això no s'utilitzen a llocs oficials, a judicis i això.
0: Jo diria, exacte, si no s'utilitzen a judicis ni en gaires aspectes científics...
1: Crec que no compten com a proves.
0: Jo diria que molta, no en deuen tenir, perquè també hi ha trucs per desbaratar-la una mica. Bé, imagineu-vos, a més, és que, per exemple, tot... Imagineu-vos, no ser un dels protagonistes d'aquest programa, sinó ser taxista... que dues les parelles després en tornar d'aquest programa. El moment és que han de viure de dir, per favor, si heu de dir-vos alguna cosa, per favor, deu-vos-ho quan estigueu a cap vostre ja i no ho inicio de dins d'aquest taxi. S'han vist... bé, efectivament. La meva teoria és que el polígraf té el valor científic d'un tros de pizza damunt d'escapó d'un cotxe. I no passa res, tots varen fer uns riures amb això, estava bé, ells sabien a lo que anaven, en principi nosaltres sabíem a lo que veníem.
1: Allò era televisió. Espectacle.
0: Sí, me fa molta gràcia quan se diuen, això és televisió, i no té una definició definida.
1: Exacte, bé, espectacle, entreteniment, te quedes enganxat.
0: Te quedes enganxat. Momentassos.
1: Com era la caja loca.
0: La caja loca, tonta, de l'edent tonta.
3: La caja tonta.
1: La caja tonta, perdoneu. Bé, d'això mateix.
0: Bé, però no és el més estrany que hem vist, perquè jo he vist un exemple encara més extrem d'això. És a dir, el canal France 2 va fer Le Jeu de la Mort.
3: Ui, quin intens.
0: Quin intens, eh? Ei, dai, espera tot el que ve. Se tractava d'un programa de persones que no sabien tot el que estava per venir, que anaven a un concurs on ells no responien, sinó que feien d'assistents a la presentadora. Atenció, perquè aquí la cosa se posa... obscura. El que havien de fer era pitjar unes palanques que donaven descàrregues cada vegada més fortes a lo que eres participant de veres. Un home que estava tancat de dins d'una cadena i quan s'equivocava li donaven una descàrrega cada vegada més forta i he de dir, l'home s'equivocava bastant.
1: Això és tortura.
3: Ai, mare meva.
0: Això és tortura. Això és tortura, efectivament, perquè a més arribava un moment en què l'home deixava de respondre. En el principi se queixava més fort,
1: i
0: després deixava de respondre.
1: No
0: fa gràcia, evidentment, perquè és mentida.
1: Ah,
0: o sigui, no hi havia descàrregues,
1: no
0: hi havia descàrregues, no hi havia concurs, era tot un experiment per veure quan se feien enrere i fer-ne un documental. Això ha passat i s'ha fet documental, que és la Jo de la Mort.
1: Qui se'n feia enrere?
0: Qui se'n feia enrere?
1: De
0: qui se'n feia enrere de dir, ja no vull donar més descàrregues en aquest senyor que està...
1: Ah, d'acord.
0: Que ho està passant malament.
1: Uau,
0: que no ho estava passant malament. Qui se'n va fer enrere? De 80 persones, 16 varen aturar quan la cosa se notava una miqueta perillosa.
1: Només 16.
0: Però jo aquí dic una cosa, perquè la gent que va tirar endavant va dir, mira, la televisió... m'imagino que jo que sabran el que se faran, jo tir per endavant. I al final varen encertar, perquè no era de veres, allò. Qui tenia més raó? Els que se varen fer darrere o els que varen tirar cap endavant? És una pregunta per deflexionar, eh?
1: Sí, jo no dormiré avui vespre pensant en aquesta gran reflexió.
0: És un dubte ètic que jo tinc, però he de dir que si m'he de fer amic de qualcú, preferiré fer-me amic des que se varen fer enrere, que no des que varen tirar endavant, per sí. Lo que pugui ser.
3: Jo la teva reflexió m'adua que tu hauries tirar cap endavant i te vols justificar de qualque manera en aquest programa.
0: A mi me diuen, a mi és que m'agraden molt les palanques. Sí, el que sigui. Bé, l'experiment mostra lo vulnerables que som a la pressió social, perquè si un presentador diu, no, has de continuar endavant, i té un resultat, efectivament, terrible. Però ara anem a comentar uns exemples que són més divertits.

0: Aquesta cançó ja mos de lata, que efectivament parlant de coses més positives, sí, aquesta vegada, però no deixem la televisió de banda, Xavi.
1: No, efectivament, d'anar de reialesa amb un programa que s'hi va I Wanna Marry Harry.
0: Uf, això ja m'encanta.
1: T'agrada, eh?
0: De fet, crec que sé què és.
1: Creus que saps el que
0: és? No, però explica-ho tu.
1: Si m'ho vols explicar tu,
0: Inés, endavant. No, és que no me'n recorde.
1: Bé, he dit I Wanna Marry Harry...
0: Entre cometes.
1: I no sé si, exacte, no sé si ho notaven suficientment per ser unes dianes que feia ses cometes en sabeu. De què tracta aquest programa? 12 participants d'un dating per aconseguir sa moda Prince Harry d'Anglaterra. Un dating ple d'amor, ternura, esperit royal i traïció.
0: És a dir, un programa de cites per aconseguir l'amor del príncep Enric d'Anglaterra.
1: Exacte.
0: Però real o no real? És a dir, real, reial ho era, real...
1: Però no era real, d'aquí la traducció, perquè ja no eres príncep, sinó que era un senyor que se deia Matthew Hicks, que si hem de dir el príncep Enric li diríem en Mateu Josep, que era treballador d'una firma d'una consultoria mediambiental, que jo crec que aquesta feina és exactament el contrari a un príncep. Hi ha un espectre que una banda és príncep i l'altra és treballador d'una firma de consultoria mediambiental.
0: I per què li van posar aquest nom en el programa?
1: Perquè li van posar, perquè aquest senyor s'assemblava en Harry.
0: Ah, era pel roig, etcètera.
1: Era pel roig, i li van ensenyar, li van fer un taller, li van ensenyar a anar en cavall, li van ensenyar esgrima, li van ensenyar protocol, i deien a ses concursants que venien d'Estats Units que aquest senyor era el príncep Harry.
0: Per favor, això és estafa.
2: Això... Sí, això és bastant terrible.
1: Això és bastant terrible, però una mica també terrible. He de dir, els participants eren Kimberly, Karina, Jacqueline, Chelsea, és a dir, tots no molt pijos. Vull dir, se veia una miqueta en quin públic estaven tirant, de, per on estaven tirant, i els hi deien també, aquesta és Prince Harry, atenció a la vida d'Ensoni que t'espera, atenció a quines coses meravelloses estan pensant. Pobretes, i tanta sort que els hi varen dir. Atenció, entre els aspirants ja hi havia una Meghan.
0: Ah, sí?
1: No una Meghan Markle, una Meghan.
0: Que bona.
1: Eh?
0: Va ser un preludi.
1: Va ser un preludi. Va ser un preludi del que estava per venir.
0: De la futura duquesa de Sussex. Real.
1: Real.
0: Que no reial.
1: No com el nostre príncep Harry, efectivament. Només en el final del programa se'ls deia, a ses atletes, quan acabaven el seu viatge, que aquest home no era el príncep Harry.
0: I sí que sí, volien tirar endavant, no?
1: Exacte. Sí, i, no, i els deien, escolta, vés-te'n per aquí. Jo no sóc el príncep Harry, ja que hi som. I ja sé que deia que sí, vull passar la vida amb tu, li deien...
0: Però elles coneixien aquest senyor i no veien que era ell, que no era ell.
1: Hi havia tota una maquinària, una miqueta, fetes per predisposar-les a pensar que era el príncep Harry. Perquè realment varen fer un càsting de 100 persones.
0: Bé, jo
1: que
0: crec que devien ser actrius directament.
1: Possiblement, perquè quan tots sabem a la televisió, tot
0: és
1: mentida.
2: O sigui, perdona... Que no sé si ho entes bé. Quan elles deien que sí, que volien passar la vida amb ell, és quan els hi donaven la notícia.
1: En principi totes deien que sí, i ella anava triant entre els aspirants i anava eliminant a poc segons anaven passant els programes. I quan t'eliminava una, li deien, bueno, has estat eliminada, que sàpigues que aquest no és el príncep Harry.
2: Mare meva.
1: I a la darrera...
0: Do you want to keep going with the TV show?
2: A
0: la
2: darrera, que deia,
0: yes,
2: ja he guanyat, em canviarà la vida.
1: Ja m'imagino que a la darrera li deien... A la darrera arriba un moment que deia, sí, vull denunciar tot el que suposa la meva vida fins ara per amor, i li deien, no, la teva vida la pot conservar. O sigui, ara t'explicaré una cosa i m'ho diurem segurament tots.
2: Bé,
1: per si algú se'l demanava, després de 8 episodis, va guanyant a Kimberly, que és el nom que més m'agrada a mi.
0: Nom de princesa.
1: I... per el que va passar a l'episodi, perquè, clar, tothom espera que en el final de l'episodi li digui, escolta, que no som en Harry, i aquest senyor rebi o algun tipus d'agressió física, perquè dius, aquest engany... No està, i d'ahir va decidir continuar amb ell.
0: I en Harry no va denunciar per dret d'imatge.
1: Clar, no sé fins a quin punt això és denunciable si te posen el nom en cometes.
0: Ah.
1: Perquè te posen Harry... Clar,
2: bé, públic... Harry n'hi ha molts.
1: Exacte.
2: Harry Potter.
1: I el públic sabia perfectament que aquell home no era en Harry de veres.
0: Acab de caure que en Harry Potter era nom Enric.
2: No, no. Enric, en... sí.
1: Enric Potter.
0: És que li podrien dir Quique.
2: Sí.
0: Quique Potter.
2: A mi me farà així en Harry Styles, no? Enric Styles. Està bé.
0: És vera. Que bona.
1: Tot fantàstic.
0: En Harry Styles també nom Enric. Uau.
2: Però no nom així, és un nom artístic.
0: Ah, no nom així. Bé, és igual.
1: Sí.
2: És una... seguim, perdó,
1: és una... Xavi. És que hem de dir, tots els Harrys són bastant decebedors.
0: És que un dia podríem fer una secció de noms anglesos que te traduïm.
1: Ah,
0: per
1: està
0: exemple,
1: molt bé.
0: Bob.
1: Bob.
0: Crec que és Robert.
1: Seria Robert.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: No vols, però és curiós.
1: M'agrada.
0: Per exemple, jo seria Agnes.
2: Quin? Sí, jo seria George.
0: Sí. Ah, esteu és més típic, Jordi.
1: Sí.
0: I
1: teu
0: més típic. Xavier?
1: Allà hi diuen Xavi? Xavier, que és una cosa que no entes mai perquè fan CX, com a, diuen el nom de CX, i no l'ajunten amb el nom.
0: O sigui,
1: no
0: tu has anat a un lloc anglosaxó i t'han dit Xavier...
1: No, no, ja he vist les pel·lis dels X-Men.
2: Que
1: el professor, Xavier i allà diuen el professor, bueno, el professor Xavier.
2: Però
0: quan has conegut qualcú amb... en anglès i t'has hagut de presentar.
1: Però és que jo no m'he presentat mai com a Xavier, sinó m'he presentat com a Xavi. I Xavi ja és com massa estrany.
0: Ja. Sí, clar, sí. I els noms realment no se tradueixen. És igual. Poden continuar, perdona.
1: Volo continuar. Vinga, sí, ja demanem una mostreta de Slow TV Salmon Fishing.

0: A veure...
1: Perquè no sé si
0: Slow vols... TV.
1: Slow TV. No sé si vosaltres coneixeu, segurament s'èxit, de Chimenea en tu hogar, que poden trobar a diverses plataformes, en diferents variants.
0: D'acord, que... això que te poses, o una ximenea, Jordi, una que n'hem parlat, a la televisió.
2: Exacte, com un simulador i sí. Tu pues, a la calor te n'imagines.
1: Sí. I el que fa és fer com si tinguessis una ximenea i convertir que teva un punt lloc més
0: esplendorós. I fa renou i tot, eh?
1: Fa renou, sí. I veus com s'acaben alguns tronquets i està fantàstic. I en tens de normal, de Frozen, de totes aquestes coses. Jo crec que és el punt exacte on s'ajunten la televisió i et salva pantalles.
0: Ja, és veritat.
1: I a banda que existís això, va existir la tendència de Slow TV, un fenomen de Noruega que va començar des del 2009, que consistia en baixar les resolucions de la televisió, perquè sabem que cada vegada s'han tendit a formats més dinàmics, i d'allà el que vam fer va ser, anem en direcció contrària. Anem a matar llargs fragments de coses sense editar. He de dir, també és possible que ho fessin per estalviar el sou dels editors abans que existís intel·ligència artificial i començar a fer automatitzar coses.
0: Però això només
1: coses.
0: Ho podien fer els noruecs, eh? Això de... Sí. Anem a baixar revolucions...
2: No,
0: anem
2: però jo ho trobo superbé.
0: No, sí. No, aquí ja m'encanta.
2: I V3 de matins, allà, de, que són Balears des de l'aire, no?
1: Sí.
2: Que veus un poc
1: clar.
2: El paisatge.
1: Seria un exemple, Balears des de l'aire. El que Balears des de l'aire està més editat,
2: no sé si
1: de fora
2: així,
1: hi ha gràfics... Sí,
0: Balears des de l'aire.
1: Sí.
0: O sigui, ho feim nosaltres ara?
1: Vols que ho fes?
0: Feim aquest trosset de secció així...
1: Com a més slow. Ho poden fer.
2: De fet, la ràdio funcionarà igual de bé.
0: Marga, baixa't la música.
1: Baixa't la música i poden fer. I aquest programa el que feia era que mostraven la pesca del salmó tal qual era. Era durant 40 minuts de preparació de 8 hores de pesca de salmó sense editar i ho paraven així, a pèl.
0: M'agrada aquesta idea, oi?
1: I finalment...
0: És que m'agrada.
1: Finalment, després, una transmissió normal, que jo entenc que era editada, de 3 hores. En total, 21 hores, 40 minuts de pesca de salmons, per si qualcú s'havia quedat amb ses ganes.
0: Me sembla tan bona idea.
2: És fantàstic.
0: Ho poden crear?
1: Estem intentant fer slow radio, però estem entrant en el territori ASMR de coses que te... Que
0: també me va bé.
1: De sonats.
0: Vinga, va!
2: Sí, continua, perdó.
0: I va tenir audiència aquest programa, o no?
1: Va tenir audiència, aproximadament 1,6 milions de persones ho varen veure en algun moment. Que he de dir, amem, per 18 hores de programació, sona molt, però la pintura tampoc seria tan.
2: No, mires,
0: escolta, 1,6 milions de persones, ja m'agradaria.
2: Però pels 30 segons hi passes, no?
1: Sí, exacte, mires una soneta i dius, ah, que bé, i tornes 2 hores després i dius, ah, que bé, està
0: però
1: igual com l'he deixat.
0: Però pots tenir encès de fons mentre tu fas la teva vida.
1: Sí, exacte.
2: Mentre tu vas a pescar.
0: I guaites.
1: Com allò que s'ha posat de moda, que eren els marcs electrònics de fotos, que anaven passant les fotos, sí. I d'ahir com això.
0: La meva predina en té un.
1: Ah, sí, l'utilitza.
0: De marc, el té posat.
1: És fantàstic, això. És fantàstic, sí. Perquè han passat de moda, no s'han quedat. I d'ahir bé... No totes les emissions eren tan testosteròniques, o potser com la pesca del salmó, que és una cosa que has d'estirar, sinó que també hi havia 11 hores de recorregut d'un tren, o els viatges d'un vaixell de 5 dies, també, per si te volies quedar mirant. Per si ho voleu saber, disponible a Netflix a data de 2024, el que passa és que en els Estats Units.
2: Ah, bé, haurem de fer una cosa d'aquestes.
1: Haurem de fer un ordenador i així ho xiu la terminal, deies, bueno, interilles, intercontinents, i m'on anem a veure... La pesca del salmó de 18 hores en els Estats Units.
2: Exacte.
1: Un dels comentaris més honestos que he trobat d'això per internet és un comentari que deia, això en el meu moix li encanta. I
0: catamon!
1: Jo crec que és el dolor perfecte.
0: Xavi Oliver. Escolta, ai, Xavi Oliver no, Xavi Bo. Sí, que igual de Xavi. El Xavi Oliver no és, és que ja l'enyor. Tu te'n recordes quan vas dur el concurs de cant de gavines?
1: Sí.
0: Com era això?
1: I doncs, sí, era un concurs d'imitació de cant de gavines que se feia a Bèlgica, a una cafeteria, a on la gent podia demostrar per la mossa natura i per, imaginar, i per observar les gavines com les imitaven i hi havia una miqueta de bauxa i xerinola, també.
0: Idò, no és un concurs d'imitació, però ara mateix, d'aquí uns minuts, entrevistarem en el promotor del concurs de cant de galls...
1: Què me dius?
0: ...de Formentera.
1: Això aquí a Balears.
0: Efectivament. De Formentera no. Què me passa? De Son Cervera. És a dir, a Son Cervera...
1: Quatre illes?
0: Dilluns?
1: Un territori, un poble... L'important és que ho tenim aquí.
0: A Son Cervera organitzen un concurs de cant de galls per Sant Joan i ara mateix... Xerrarem amb amb els promotors.
1: No puc esperar sentir-ho.
0: Nosaltres no hem de fer escant. És a dir, fan els gais.
1: Ah, ho fan els gais.
0: És que me sap greu perquè no sé fer la L quan toca.
1: Sí.
0: I per ahir que dic gais
1: de homosexual. I sembla que t'estàs referint en el col·lectiu G. Diríem, no? Sí, sí, sí. Si no, ens quedem en Sager.
0: Concurs de gais, de cant. D'acord? Vinga, va. Ara telefonem a aquest senyor i ja veureu com és ben curiós.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caib.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
0: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
1: Xiu, xiu, amb Inés Mateu.

0: aquests anegats que fan festa perquè encetam cap de setmana a les portes de Sant Joan, ja ho sabeu. I atenció, perquè tenim un missatge molt important a dir-vos.
1: Un missatge per tota aquella gent que no viatjarà a Ciutadella la setmana que ve.
0: I ciutadellencs que vulguin escapar-se una mica de sa bulla, no ho sé. Altres plans, perquè atenció, podeu estar tranquils, perquè hi ha més opcions.
1: Exacte, perquè Sant Joan també és el patró de Sant Cervera. Déu, Déu, que ningú plori, perquè pot ser
0: de memòria, sense rebombori, però avui va de bo. Jordi Suárez, a veure, què has fet? És a dir, estàs manipulant aquí a l'escaleta de Xiu Xiu per xerrar del teu poble, per dir que també celebreu Sant Joan, per convidar la gent en el teu poble. Te mories de ganes, a més, de fer aquesta secció i d'explicar les festes de Sant Cervera, a més, amb anegats de fons.
1: És el meu moment.
0: T'ho deixem fer.
1: És el meu moment perquè Sant Joan és el patró de Sant Cervera i, per tant, són les nostres festes, són per aquestes dates.
0: Ho havia de dir.
1: Mai hi sola va moltíssima gent, tot a dir. La gent té altres plats. Per tant...
0: Pensa que sou un poble amagat.
1: Exacte. Segons qualsevol revista internacional, sí. Però bé... Jo vinc a fer promoció, perquè hi ha activitats curioses. Ja entrarem.
0: A veure, sorprèn a l'audiència.
1: Flipareu. Però bé, repassem activitats destacades. Demà, Tomeu Penyes a plaça del Mercat.
0: Tomeu.
1: Bravo, en Tomeu. I jo crec que ja tenim motiu per anar a les festes.
0: Això ja m'abasta. Jo, si ven Tomeu Penya, venc, que són Cervera.
1: Són negats, però no, ven Tomeu Penya. Perquè
0: és igual.
1: Per no confondre l'audiència.
0: Ja sap com canta en Tomeu.
2: Artista internacional de Sant Cervera. Internacional d'una altra banda, que no és de Sant Cervera.
0: Home, en Tomeu és de Vilafranca, no m'has de confondre.
1: Hem de dir que sempre era Tomeu Penya i Negats, però Negats mos han deixat. Ah. Per tant, ja només queda un dels dos. Però bé.
0: Està bé.
1: Va, això aquest dissabte.
0: Nit de
1: Sant Joan.
0: No, supòs?
1: Home, jo aniré tot.
0: No te perdràs res.
1: Nit de Sant Joan, que és dia 23.
0: Sí.
1: Orquestra...
0: Me demanes tu, jo, Jordi, que és el teu poble, per favor.
1: Orquestra, punt de disco, sí. Tribut a Alejandro Sanz.
0: Oh! Mira.
3: ¿Quién me va a pedir que no abandone?
0: Jo crec que aquesta setmana ja n'han tingut suficient, Alejandro Sanz.
1: Sí. Però bé, si vos agrada en Alejandro Sanz bé, i si no, aneu-vos a paix i aneu de fer.
2: Sí, una festa Remember de la setmana passada. No?
1: Exacte.
2: Sí.
1: M'agrada molt la de Remember perquè dissabte 27 de juny sempre se fa la nit que es diu el revival dels 80, i enguany tenim temàtica gris. No ho heu vist? No ho veus, però en Xavi Pou està ballant. Vai, que tothom se sap. Perfecte.
0: Com has tirat John Travolta?
1: No ho sé, eh? T'ho
0: posaràs una xupa de cuir?
1: És que en John Travolta se'ls anirà a tothom.
2: Salto acció, que t'han dit... John Travolta, Olivia, ves que tots els homes anaven vestits com en John Travolta.
1: No, però
2: és
1: presentador, per exemple, quan fan es ball, és presentador.
0: Mira com ho té de pensar, ja. Allà
1: en John Travolta, però versió també de ball, no ho sé.
0: I faràs, ballaràs?
1: Vosaltres, home, tothom ballarà. No, perquè tothom ballarà perquè l'escola de teatre de Sant Cervera, que fan l'estiu, fan musicals, que jo vaig ser monitor, fan musicals i van fer gris. Per tant, tothom se sap les cançons i les coreografies. Hi haurà una festassa, ja vos ho heu vist.
0: Que bé. Escolta, bona idea, això de revivals.
1: Això, tothom de Travolta i d'Olivia Newton-John, de Sandy i cap allà. Mm-hmm. Jo crec que no hi ha millor pla. Però, atenció, perquè el pròxim dilluns se fa una activitat única. Que només se fa en el poble de Sant Cervera. Una jornada emocionant, intensa. M'atreviria a dir amb un punt èpic. De primera, sembla surrealista, però un pic i entres i ho descobreixes, no pot deixar d'anar-hi cada any. Per veure què passa. Xerram des Cant de Galls.
0: Cant de Galls. Què és això?
1: Mira, Inés, a mi m'han demanat més d'una vegada i jo mai sé explicar massa bé com va ser cosa. Per això tenim a la persona que va dur aquesta tradició en el poble de Sant Cervera, Pep Prieto, benvingut a Xiu Xiu. Què tal?
4: Bon vespre, què tal? Com estàs?
0: Bon vespre, Pep. A veure, mem, jo que sóc de fora poble, tenim en Jordi aquí, però no m'ho has pogut explicar bé. En què consisteix el concurs de cants de galls de Formentera?
1: De Sant Cervera, Inés.
0: Ai, però per què dius Formentera? Perdona, bé, Pep, per divendres a vespre me passen aquestes coses.
4: Bé, també mos corregiré el títol. És la nit de cant de galls.
0: D'acord, perfecte. On és el boli?
4: Ah? Perquè a Can de Gais ni hi pot haver parat. Sa nit de Can de Gais.
0: Sa nit. Els veïnats estan contents, suposo, amb aquesta nit.
4: Bo, bo, no vos ho podeu ni imaginar.
0: En què consisteix? Com funciona?
4: Bé, jo m'ho explicaré, si vols, te faig un petit resum de com va començar aquesta idea. Doncs pues mira, això va començar més o manco entre 87-89 de segle passat. Eh? A dir, ara que enguany farem la 33 edició, aquí són la primera. I 33 anys. Només seran votat 2 anys, que ha estat per Covid, que no s'ha pogut fer. Però abans van fer 2 a cada millor per prova. I tot ve per una res. Ens juntaran 4 més, fent xeremí, seran clar, de vespre, com és normal. I va sortir l'idea aquesta de fer una nit de Can de Gais, que va dir que estic torrat bé, ja ho veurem. I en aquell temps hi havia en Eduard Cervera de Baldes, de Son Cervera, un molt enyorat Eduard Cervera, i va dir, vinga, prou bo, i em va fer un ergava i res, quatre coses, i ho van fer dins una pista de tennis que era sota el Temi, allà que la millor. Però bé, se va fer molt, res, poca gent i res, i van dir, però no ho feim a Son Cervera, em va dir, va, la conya, que hi haurà més ambient i això, i dic, vinga, vinga. I fent escola, així començàrem, en 34 anys, 33 mare anys.
0: Mare meva. Mm.
1: Però bueno, no sé si com pots explicar exacte,
4: sí,
1: què se fa.
4: Sí, jo vos diré. Mireu, això a Son Cervera, se posa a Sant Joan, se posa un catafal, on hi fan activitats, i posam una trentena de gàbies, a 33, a vegades són 32-33 gàbies. Primer van començar una vintena, van dir que feia. Bueno, doncs aquí, quan te posen ser gàbies, entre les 9 i mitja de vespre venen els propietaris, els sorgais, les apuntam i les anem ficant dins cada gàbia, el seu propietari. D'un en un, ben cuidadets, i per munt i per avall. Quan estan tots col·locats, pues les cantam. Quasi tots són mans de cantar. Alejandro Sanz també ha vengut a actuar. Han vengut a actuar tots, eh? Cada un li posa un nom, sobretot de cantant, això.
0: Ai,
4: sí,
0: no,
4: sí, sí,
0: ha
4: vengut
1: tots. Sí, jo recordo amb Messi, sí, sí, era un gai,
4: sí,
1: també.
4: Sí.
0: I tot tenen nom.
4: Heu de pensar que hauran passat un mes de 600 gais amb aquests 33 anys aquí, són saber, eh? A dir que s'hi ho aviat. I, clar, protagonistes són ells, és a dir, són gais que estan dins el corral, van a lloure, i no estan tancats, aquests van a lloure, són valents.
0: Però damunt l'escenari i no van a lloure, estan tancats.
4: No, van dins les gàbies, dins les gàbies, cada un té la seva gàbia.
0: Quins gustos, que ja no m'agraden gens.
4: No, l'espectacle són ells, i nosaltres, els propietaris les entrenen, hi ha gent que les entrena, eh? Més o no abans.
0: Uau.
4: Les entrena i...
0: Però
4: sí.
0: Se pot entrenar un cant.
4: Sí.
0: Pues. Però, Pep, tens tantes preguntes.
1: Clar, però l'objectiu dels concurs és que canti més vegades en una hora.
4: Durant una hora. Durant de 10 a 11. Bé, sempre una hora, l'hora es campanar molt marca. Jo dic, surts, començant, durant una hora, i es que fa quiquiriquí, és una cantada. I així, n'hi ha un que va fer... aquí de qua. Un em va fer 170 i pico. Ja te pots veure el desastre que era. Perquè que te canti un gai està bé, perquè te canti un 8 o 9 al mateix temps has de tornar loco.
0: Clar, quan n'hi ha damunt l'escenari, més o manco.
4: Pot haver-hi, l'any passat n'hi havia 32.
0: Però i allò deu ser un escàndol?
4: Bé, no, tots són 3 jurats que es posen amb el regidor de festes de cada any de l'Ajuntament, que és el Pizzo, i llavors he enviat el Leo Cerverina, que m'ajuda, i són 3 que ho feien. Més, el públic darrere, jo faig de speaker, a vegades engany, dic, número 12, en Palete. I em diu, no, és 14, la gent d'empeny, no? Va fent així i mos ajuden un poc entre tots, no? I és una hora que passa, si canten, passa aviat, i si no canten, pues...
0: Però hi ha jurat que valora, exactament.
4: No, les cantades, només.
0: Però i com se valora una cantada? Aquesta és més aguda, aquesta és més
4: greu... No. El que heu parat vosaltres, qui és una cantada.
0: Exacte. No, si ja ho heu...
4: Ha de durar.
0: D'acord, i valora, ho compta, no?
4: Sí. No, ha de fer qui, no. Ha de fer qui, pum. Ja puntua una, no? Això es diria un.
2: No ha de ser en paradinha, ha de ser completa.
4: Sí, jo en 3 anys ja podem, per fer un poc allargar un poc més, el gai més corret, saps? També entre el públic, que fem triar, que sigui un gai, el gai més corret, no? I hi ha un premi.
0: Sol
4: ser un premi simbòlic. En guanya una sorpresa, no la puc dir ara, perquè si no se sorprèn...
0: No, és que Pep, sap que vendrem amb el micro.
4: Sí, estic molt content. Oh, que bé, que bé. Ho sé, jo vull dir que he sortit de ràdios i televisions alemanes, d'ingleses, premsa... És l'únic lloc del món que se va.
0: És que no m'estranya.
4: Ha mogut gais d'altres pobles, ha mogut gais inglesos, ha mogut marandoides per tota classe. Per exemple, en guanya ha posat una norma que és un gai per propietari, perquè no sabem si no bastaran ser gavis. I quan cada propietat diu un gai, doncs que s'obrin ja els omplirem.
1: Bé, vau començar amb 20 perquè... i de poder anar pujant, sí, i de fer 40.
4: I sobretot, nins, nins i ser jovenet són els que van animats. Altres era gent major, era més gent major, i ara ha passat... Penseu que ha passat de padrins a fills i nets, això va passant.
0: No,
4: és una
0: borralla
4: és que... molt grossa, és increïble. Per increïble.
0: I tu has dit que se podia entrenar un cant. Com entrenes un gall que canti? Doncs
4: pues mira, pues les fiquen dins un sac, teòricament això m'han dit, jo no ho he dit mai, però ho fiquen dins un sac, que els tingui les fosques, i després les vespres les mollen dins una altra gàbia petita.
0: Perquè se pensen que és el vespre dues vegades.
4: Però clar, és que no, no ho he pensat a dir. Aquí parlem un foc a dalt. Ells estan a les fosques. I quan han de començar el gall, li parlem un foc, per dues l'Ajuntament, de tenir un foc de munt i periques de dia. I en silenci, això comencen a fer-se qui, i això comencen a picar-se entre ells. Fico una arranca i m'arrencau un, però n'hi ha que no arranquen totes més, però també s'ha de dir, eh?
2: Clar, aquesta...
4: I si vol de compte una anècdota molt bona, va ser un pic, que jo ho sabia, però és que la gent no. Van dur un gall dissecat.
0: Ai.
4: Era un gall dissecat i s'acaba, i clar, i molta gent deia, no se mou gaire aquest gall. I no, deu tenir son. I era un gall dissecat.
0: Ai, per favor.
4: Per fer una broma. Ara te vull dir una cosa. No ha hagut mai cap ferida de cap gall. Mai ha hagut res. Les cuiden com si fos un de sa família, perquè són gais seus, són gais de corral. Dic, mai... Tenim un manescal.
0: En respecte.
4: Tenim un manescal que participa, i ve també, però és el manescal de Son Cervera, que sempre ha participat tota sa vida, i que també, per ser qualque cosa, està allà. Ah, i ara t'ho parlo dels denegats. Sí. Diré que en Pep Albrecht m'ho va cridar d'esportir que durà un gai, també.
0: Oh! Sí. Per favor, sí, això serà fantàstic. Això serà fantàstic. Sí, sí. Que bé. Que nom és teu gall?
4: Jo no duim mai.
0: Ah, tu no.
4: Mai, jo.
0: Tu és Piqué, no,
4: jo,
0: Pep.
4: Jo soc Piqué, soc organitzador i tot. Jo soc el que disfrut més, tant com ell, home.
2: És que els organitzadors...
4: Però no, jo no duim cap mai.
2: Els organitzadors, ja prou feina, els organitzadors ja prou feina teniu com per haver d'estar pendent del gall
4: sí,
2: i l'organització d'aquest esdeveniment. M'imagino que era d'una feina.
4: Sí, ara també, ara que llavors tenc aquí el punt directament, si un dia me'n fan fer el pregó de l'Ajuntament de les festes, que no
0: ho mereixen. Home, jo troc que tu mereixes, després de 33 anys.
4: No, jo sempre conjunt. Jo dono la cara, però no, jo tinc una equipa. Però, veure, si un dia ho tenim bé, si això val, me'n fan fer un dia el pregó de les festes.
2: Però jo crec que hauria de ser més de partir de la cosa, totes les parts, hauria de ser tu i un gall, també, que faceu el pregó tots dos, crec jo.
4: Sí, no. I també tot això està gravat per Salut Cerverina, vull dir que té un arxiu impressionant, que si vols pot passar imatge o que fos, té un arxiu impressionant, que de sempre ha participat en jocs de les 34 edicions, i tot està arxivat, que jo un dia més en banda fes a 35 o a 50, si puc arribar, perquè jo vaig començar amb 27 anys i en tenc 62,
0: Imagina't.
4: Però vaig començar amb 27 anys. Per tant, m'hauria de fer un llibre també d'això, un resum, si qualcú tres, qualcú que volgués fer, doncs sí, estaria molt bé també.
0: Que bé. Idò, Pep, Pep Prieto, res, gaudeix moltíssim de la nit de cant de galls de Son Cervera. Allà serem en directe, no, perquè començau a les 10 del vespre, no, just a l'hora que acabam nosaltres, però el 100 demà farem la crònica amb en Jordi Suárez, que et servirà i vendrà a fer reportatge.
2: Farem una crònica.
4: A l'home ja m'adona un regalet, però no puc dir, perquè això encara no sé si està... Perquè Son Cervera també anem així, a poc a poc.
2: Un gall, per si
4: ho sé. Un detall, qualque cosa. Un gall no ho sé.
0: No, un gall no, jo no em vull cal de gall, per favor.
2: Poden fer una crida a la gent, ara que sabem que s'ha cancel·lat el festival de Get On Beach Festival, la gent que s'ha quedat orfe de festival, que pot anar a la nit de Cant de Galls.
4: Estaria molt bé.
0: És molt bona, és molt bona. Crec que a vegades s'hauran a reggaeton.
4: S'entrades de Franca, de més.
0: Molt bé, Pep Prieto, gràcies i enhorabona.
4: A la vostra disposició. Moltes gràcies per tot.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Actuals a les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls. Xiu, xiu.

0: I com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonem a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana. Realment, nosaltres en aquesta secció el que feim és anar a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I ja sabeu que aquest cap de setmana, ho han dit, és de les portes de Sant Joan i ara hem parlat de Sant Cervera, però allà on estan més preparats que mai és a Ciutadella. Ai, aquest jaleo, que mos agrada. I xerram avui amb una persona que ho dona tot per Sant Joan. I quan dèiem tot, vol dir tot. Temps, cos i ànima. Xec Riudavets, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, molt bé, bona nit.
0: Xec, formes part de la Junta de Voluntaris de Sant Joan de Ciutadella. Aquest cap de setmana ja fareu feina? Aprofiteu per descansar i agafar forces.
1: No, que aquest cap de setmana és per agafar forces i mentalitzar-nos. La nostra feina és el dia de Sant Joan.
0: Uh-huh. Quant de voluntaris hi haurà aquestes festes de Sant Joan, de Ciutadella?
1: Mira, enguany estem contents perquè hem arribat a 42. No solíem arribar mai a 40 i enguany seran 42. Uh-huh. Més, hi ha un grupet també que se'n cuiden d'estròs més de Sant Sortilla, que són uns 8 o 10 més. Vull dir que estem contents.
0: Uh-huh. Jo, Xec, sempre que veig les imatges per IB3 Televisió, me fa passar un poc de pena, dins l'alegria de tot, però aquells que estàveu allà al mig, intentant controlar la situació, que tot vagi bé, que, com han de pensar que vos sentiu en aquell moment?
1: Nosaltres l'intenció principal és disfrutar molt de la festa, però que hi hagi seny i que la puguem disfrutar tots. Mhm. El que no pot ser és que per uns pocs la festa vagi malament i intentar disfrutar tots.
0: Uh-huh. Tu la disfrutes, Xec?
1: Des del primer toc fins a la darrera.
0: Que bé, que bé. Personalment, quant d'any fa que formes part dels voluntaris de les festes de Sant Joan de Ciutadella?
1: Sí, jo som membre fundador, vull dir... De 2012 ens vam començar a moure, però va ser el 2014 quan vam fer l'associació de voluntaris i som membre fundador.
0: Que bé. I per què ho vàreu posar en marxa? És a dir, qui sou? Un grup de gent santjoanera, diferents perfils, diferents edats?
1: Sí, no hi ha partits polítics que valguin aquí. Mira, el 2011 havia estat un any molt problemàtic, moltes interrupcions, unes carreres molt lletges, accidents, i el 2012 és que el senyor que va entrar nou, i és que els pagesos mos van dir que mos van reunir uns quants de Ciutadella, que no sé per què jo, però bueno, i mos van dir, mireu, lots heu de fer coses, si no feis coses no hi ha jocs d'esplar. I des d'aquell moment van dir, no, hem de fer coses. Uh-huh. Ens van mobilitzar i van dir, hem de fer coses.
0: Uh-huh. Vosaltres, tu, Xec, com vius Sant Joan? Ara, per exemple, no ho sé, a partir de... Dius que cap de setmana no faràs res, no sé si fareu qualque cosa a Sant Joanera, però a partir de dilluns...
1: Bueno, sí, sí que feim coses.
0: Sí,
1: a partir de demà ja anem a la Vall
0: de
1: Sbé i visitarem cotxeries de gent que ens ha convidat.
0: Que bé.
1: Llavors, dir de Sbé, veure la comitiva de Sbé... Llavors la família anem en el teatre d'esbor que fan Foc i Fum, que també hi va ser comitiva i és molt polit.
0: Imprescindible, clar. I...
1: Sí, sí, en el màxim.
0: Que bé, que bé. I per tant, no sé si és... tu, la feina principal la tindràs dimarts de vespre.
1: No, és...
0: O dimecres.
1: El dia 24 és el dia que tenim la feina nosaltres.
0: D'acord. Dimecres en el joc d'esplà, sobretot.
1: En el joc d'esplà. Mm-hmm. Sí, sí, els altres moments de la festa nosaltres no intervenim. Mm-hmm. Si ens demanen una mà d'ajuda la donarem, però clar, la nostra feina és el dia de Sant Joan, mm-hmm, cap vespre.
2: I clar, tant d'anys de voluntari, no t'has plantejat viure-la com a espectador qualque vegada i deixar un poc més, estar més tranquil?
1: Sí, bé, l'any passat li vaig haver de viure perquè justament m'havia romput el taló i no estava en condicions d'anar allà baix a fer 5 hores dret, però bueno, Es viu més intensament quan ets a peu de pista que mirar per la tele, és la veritat.
0: Ho vas veure per IB3 l'any passat, idò?
1: Ho vaig veure per IB3 i es veu molt bé, però no és igual.
0: No, i tant que no. I quin és el teu moment preferit de Sant Joan de Ciutadella, Xoc?
1: El meu moment preferit és el moment dels companys nostres, és els caragols de Santa Clara, perquè justament tenim un company que té una casa allà i allà és el punt de reunió i els cavalls fan entren dins les cases, convidem, mos conviden, saludant la gent i allò és una bulla total.
0: Que bé, que bé. Escolta, Xoc, nosaltres en aquesta secció, a final de la nostra setmana, feim un test de cap de setmana. Nosaltres amb tu el farem test de cap de setmana versió santjoanera, clar. Estàs preparat?
1: Ho provarem.
0: Vinga, va.
2: Molt bé, doncs començam, i en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el moment top i el moment flop del cap de setmana, vol dir, el millor moment del cap de setmana i el pitjor.
0: Això que veurem.
1: El millor moment, jo diria que quan surtis bé de que has creixit el senyor, serà el moment top.
0: I on te sols posar, tu, Xoc, perdona, en aquesta sortida?
1: Un lloc que tingui un pot de visibilitat no és molt fàcil, però bueno, relativament a prop, però ja tenim una edat, tampoc no podem anar a primera línia.
0: I el moment,
1: i llavors, el moment flop. Bueno, jo no diria flop, però és un moment molt emotiu, quan hi ha un tot de dol, que van a una casa i tenen dol, aquell moment... La veritat és que és molt emotiu.
0: Sí que era que ahir amb en Pep Marquès, company, amb en Pep, parlàvem que Sant Joan també és recordar tots aquí qui no hi són. Més preguntes, Jordi.
2: Vinga, amb quina emoticona definiries el cap de setmana?
1: No ho sé, radiant, perquè també s'esperen unes temperatures molt elevades.
2: Clar, sí. Un solet, podria ser la emoticona.
1: Un sol, exacte. Un sol, total.
2: I quina serà la foto, la fotografia del cap de setmana?
1: La comitiva d'esbè voltant per dins Ciutadella, m'imagino.
0: Que bé.
2: Quantes hores calcules que dormiràs aquests dos dies?
1: Uf, jo de si ja dorm poc. 3 hores, 4, com a molt.
0: Mare meva, són molt poques, sí. Xoc.
1: Som així.
0: Has d'agafar forces, per dimecres. Escolta, Xoc, mos escolta la gent de dilluns de matí, posant la redifusió i vetre ràdio de xiu-xiu, i hi ha gent que mos escolta que ara són les 7 de matí de dilluns. Què li dius a aquesta gent que mos escolta i que comença la setmana de Sant Joan ara mateix? Què li dius?
1: Jo els diria que fan tard, perquè a les 6:15 del matí la dona del caixer casat ja haurà tret la bandera de fora.
0: Ah, web, i d'allà ho sabeu. Molt bé, Xoc. Idò, te volíem telefonar per desitjar-te molt bon Sant Joan a tu i a tots els companys de la comissió de voluntaris de Sant Joan de Ciutadella. Molt d'anys. Xoc.
1: Moltes gràcies i molt bones festes a tots.
0: Igualment, una ferrada forta. Adéu, adéu, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Ai, hem arribat en el xiu-xiu número 412, Jordi Suárez.
2: Així és, i mos veiem dilluns.
0: Exacte, molt bon cap de setmana a tothom i bona setmana si mos escoltau dilluns. Adéu, adéu.
3: Jo vaig entrar al baño i vaig veure un nyarro de... No, no era un nyarro de sisè de primària.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Final de setmana tràgic a les platges del Mediterrani. Dues persones han mort ofegades a les darreres hores a Menorca i un nen de 3 anys està ingressat a l'Hospital de Son Espases en estat crític després d'ofegar-se aquesta hora baixa en una piscina privada de Santa Margalida. També a Catalunya, a les platges de Tarragona, un menor ha mort i dos més es troben en estat crític. I desallotjat un edifici per un incendi a una cuina d'un pis a la barriada de Son Cladera, a Palma, tres persones han resultat intoxicades pel fum. Segons explica la policia, el foc ha tingut lloc prop de les 5 de l'hora baixa a causa d'una paella dins d'un forn. Dues de les víctimes han estat traslladades a Son Espases. Així ho han viscut els veïnats de l'edifici afectat.
2: Mi madre ha intentado ayudarlos de arriba, pero se ha tenido que ir. Y así el momento en que han llegado los policías súper rápido a porrear la puerta. Y cuando he salido, pues que no se veía nada. O sea, todo humo.
3: Y fuera había humo. Aquí cuando he bajado aquí es cuando se ha visto todo el humo.
1: Un dia en què també s'ha registrat la primera víctima mortal per balcòning, el jove que va caure del 7è pis de Sant Antoni de Portmany a Eivissa fa 2 setmanes i que es trobava a l'UCI en estat crític, ha mort. El jove de nacionalitat colombiana, resident a Mallorca, passava uns dies a casa d'uns familiars. I encara a Eivissa ha quedat desarticulat un grup criminal dedicat a robar rellotges de luxe. La Guàrdia Civil ha detingut a 4 persones en el marc d'una operació que investigava una banda criminal d'origen italià dedicada al robatori de rellotges a la via pública. Als detinguts se'ls imputen delictes de robatori amb violència, pertinença a grup criminal i falsedat documental. I més de 16.000 persones esperen el reintegrament de les entrades del Reggaeton Beach Festival després de la seva cancel·lació. L'empresa assegura que tornarà els doblers pel mateix mètode que es va utilitzar en la compra i Consum aconsella demanar la devolució per escrit i les associacions de protecció del consumidor també recorden als afectats que tenen dret a cobrar danys i perjudicis derivats. Sentim una de les afectades i el president de Consubal, Alfonso Rodríguez.
4: Al final eren molt d'artistes que ens feia totes moltes ganes veure, a més que aquí pues, tampoc solen venir molt d'artistes.
5: Tienen derecho a que les reintegren íntegramente el importe de las entradas. No se les puede deducir ningún tipo de comisión y además si venían de otras islas o venían de otro lugar,

0: no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
1: A partir de demà s'espera un episodi de calor intensa. L'Agència Estatal de Meteorologia manté l'avís groc a diversos punts de Mallorca per altes temperatures, uns avisos que demà i passat demà incrementaran a taronja al sud de l'illa. Menorca entrarà també demà en avís groc, mentre que diumenge hi estarà tot l'arxipèlag excepte el llevant mallorquí. Unes temperatures que podrien arribar a estar entre els 37 i els 40 graus. Així que recomana precaució per aquest cap de setmana. I amb aquesta informació hem arribat a les 10 i 4 minuts. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
2: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts, qui més, qui manco passeja per la vida duent una màscara. Màscara que ens pot protegir, però que també falseja. Quan la màscara cau i ens deixa entreveure el que hi havia darrere, sol haver desil·lusió o la reafirmació de ja sabia jo que aquest era així o que això era d'aquesta manera. I vivim temps de molta màscara i d'haver de passar pel tub. Però recordem-nos a nosaltres mateixos que tenim opcions, que allò local està de moda. Traguem pit del que som i gaudim del que teniu. Que pagaríeu per escoltar-nos ara davall d'una figuera menjant un pa amb figues i formatge curat de mo?

0: Deixa que canti Javier Ruibal aquest Baile de Màscares, perquè ens encanta Ruibal, perquè l'estimam i perquè ens està fent poesia en una època que tots recordam, que apareix ja, d'això fa tant, no?, que duien mascareta, i de, a veure, tampoc fa tant. Miquel Àngel Palleres, com estàs? Benvingut a Cateva.
1: Molt bé, ja comença amb sos pares de punta escoltant en Javier Ruibal, quin crac.
0: A Miquel Àngel també li agrada en Javier Ruibal. Rafa Goberna, com estàs? Benvingut.
2: Moltes gràcies, encantat. I amb moltes ganes d'aquestes paraules, a veure on ens porten.
0: A veure, perquè aquesta és la gràcia de compartir aquesta conversa i aquestes quatre paraules polisèmiques que jo ja he deixat entreveure a la meva entrada, que són màscara, tub, figa i local. Julià Puig, com estàs? Benvingut.
3: Hola, què tal? Com anem? Moltes gràcies per ser convidat un pit més.
0: Molt bé, un gran oient d'IV3 Ràdio i d'aquest programa, en Julià, també des producte local, que clar, IV3 Ràdio és producte local, eh, Julià? I de vinga, primera pregunta.

0: Pregunta obligada, Miquel Àngel, ja que t'he saludat a tu primer, si te dic màscara, que te venes cap primer de tot.
1: Bueno, pues, evidentment, les mascaretes, tot i que no sé si és la mateixa excepció màscara que mascareta, però bueno, és una cosa que te portes a la cara. Però pensava en Venècia, no? En aquest ball de màscares, segle de 7 o de 8, que la gent ballava portant una màscara i com aquesta màscara pareix que feia que no te reconegués ningú i tu a vegades veus una pel·lícula i veus qualcú amb la màscara porada o en Clark Kent amb les ulleres porades i ja no és Superman i és Clark Kent i dius, joder, sí que canvien unes gafes. Però bueno, la màscara sí que te tapa molta cara i supos que d'aquí ve l'excepció, no? De canviar. Jo crec que això, me venien al cap el tema del ball de màscares i com supos que s'orien d'això és que nadie me reconociera en un baile social.
0: Julià, màscara.
2: Jo sempre que sona la paraula màscara, me ve aquell gran personatge en Jim Carrey. No sé si abans de que jo nasqués o quan era jovenet, però sí que és vera que va ser part de la meva infantesa i bueno, me du bons records. Però bé, per poder dialogar un poc més i no haver
1: Ho he mirat,
2: d'entrar...
1: és el 94.
2: 94, 2 anys tenia jo, just.
0: I que cantava... Ta, ta, ta, ta, ta,
2: Exacte, sí.
0: ta, eh? Ho hem recordat, de fet, aquesta setmana amb en Toni Camps, La màscara, aquesta pel·li d'en Jim Carrey, icònica, que clar, també feia malifetes quan se posava la màscara.
2: Correcte,
0: Era com
2: sí.
0: un dimoni de Tasmània, no?, aquell Jim Carrey. I en Rafa Govern amb màscara que li ressona.
3: Wow, la màscara és un personatge, no? Vull dir que, i tots portem màscara. I canviem de màscara. Però la màscara no ens explica, perquè hi hagi una màscara fa falta a l'ego. L'ego és l'actor, que és diferent de la màscara, no? Hi han egos que estan inflats, altres estan inflamats, altres que són febles, i en funció de com tinguis l'ego, així et va la teva màscara. Però no és suficient això. Perquè de part de l'ego està el jo. I el jo és el que tu, quin concepte tens de tu. I a més, el concepte de jo està al si mateix, al self, que diuen, que és el conjunt d'aquestes tres coses més aquella part que no coneixes de tu, com és l'inconscient. Amb la qual cosa la màscara és el resultat i és el resultat de totes aquestes coses des del punt de vista de la psicologia i és algo que es pot treballar, que es pot... Bàsicament, el treball que es fa és, o bé, penso que és ajustar a l'ego per reforçar el jo. Llavors, no totes les màscares són falses, eh? Vull dir, hi ha persones que no, no? I una mica d'ego també, pues, et dona força, no? Però el que realment t'aguanta és el jo. Una gran paraula.
0: Aprofitau per fer consulta amb en
2: Ah,
0: Rafa
2: no sé si tinc
0: Governa.
2: un sofà, ara me'n posaré
1: És que l'estava escoltant, simplement,
2: Sí.
1: disfrutant.
0: No, però aprofitau el divan, vull dir, aprofitau per demanar també. Costa anar per la vida sense un poquet de màscara. A vegades fins i tot l'educació, els usos socials són un poc màscara, o no?
3: Per descomptat, vivim en un convencionalisme social acceptat, no? I això fa que la convivència funcioni. Necessitem el personatge. El que necessitem és que el personatge s'hi sembli molt a nosaltres. A vegades és possible, a vegades no, i a vegades fa falta posar-se una màscara en funció del context. Però en el fons, tu ets un altre, no? I llavors, quan acaba aquest context, et trobes amb tu, no? Això està molt connectat amb l'autoconeixement. La personalitat ve del temperament, que és el que ve de fàbrica, i de fàbriques, doncs, segons Jung, el que ve també són idees, arquetips, és a dir, el cervell, el nadó no ve net, eh? Vull dir, que ja ve amb programes, no? I després està el caràcter, que és el que tu incorpores a partir del teu aprenentatge. I llavors això és el que és la matèria prima del jo, de l'ego i la màscara que surt allà, no?
0: Les màscares no sempre menteixen, no? Has
3: No, no,
0: dit?
3: no, sí. Hi ha persones que tenen la màscara, que tenen la màscara que coincideix amb ells, no? Que costa molt, no? Jo penso que l'ésser humà, el fet de que no estigui acabat, és sumament interessant.
1: Jo pensava, quan estudiava la carrera, fa 1.000 anys d'això, jo crec que en Julià quasi no havia ni nascut, hi havia una assignatura a la carrera que se deia processat digital d'imatges, i bàsicament consistia en el que ara Photoshop ja traia de sèrie, que és aplicar filtros i tal. Si bé que a la carrera pues, no aplicaves filtros a un software, sinó que en fi, el programaves tu, no? De qualque manera. Hi havia un que se deia Màscara. I té que veure amb això perquè era aplicar una imatge damunt una altra de forma que la imatge original no canviava. Adapto una cosa encima d'altra, però no pierdo l'original. No? Això era una mica el concepte de màscara que jo m'imagino que ara en el Photoshop encara deu existir, i supos que els dissenyadors gràfics hi ha qualcú que m'ho pugui...
0: I ho recolles diccionari, eh? Sí.
1: Pues, encara deu existir i supos que s'aplica i s'aplica molt. No? Uh-huh. Però sí que té que veure, com jo me pongo una màscara delante, pongo otra cosa delante que me tapa la cara, però no hago desaparecer mi cara. La màscara té aquesta component que tu deies de camuflo algunes coses, hago que canvien o que en apariencia canvien, però la realitat continua sense mateixa. No? Enmascara, oculta, convierte algo en ficción, però la base i el sustento segueix sent exactament la mateixa. No? I crec que això és el concepte de la màscara. Camufla, però no canvia.
2: Jo respecte a això, sempre he pensat, almenys si realment són màscares. Sí que se diu molt, no? que tothom són diferents segons el moment en el que ens trobem, socialment, amb la família, amb els amics, amb la parella, si som un museu, rodejat amb gent més intel·ligent. I si realment són màscares, i com diu Miquel Àngel, sempre hi ha la persona real darrere, no? O si realment són diferents personatges. Uh-huh. Perquè clar, com sabem qui som? No? Som qui som quan som en la parella, o en la família, que són el nostre nucli més proper, o amb els amics, que suposo que és quan estem més relaxats, que no hem de demostrar res, no? Són màscares o són personatges?
1: Jo suposo que la gent que fa 5 o 6 o 10 anys de psicologia, en el final tampoc ho té massa clar.
0: De fet, segurament som un poquet de tot això que diuen, sí, Julià, no?
3: Sí. Home, diuen que som qui soc quan està sol.
2: Som molt avorrits, oi?
3: No, és que estàs sol.
2: Exacte.
3: No sé si ho havíem parlat. Al fer una presentació sense dir on vas néixer, què treballes, què vas estudiar, quan et treuen les etiquetes, què queda? Qui és en Julià?
0: En Julià diria un tio en el que li agrada bussejar, per exemple, no?
2: Sí, exacte.
0: Això seria vàlid, no?
3: Sí, clar. Sí.
2: Com us agrada el que no, no? Podria
3: sí,
2: ser...
3: Els valors que expliquen la teva conducta, mm-hmm, les teves línies vermelles que no trepitges ni tu. O hi ha persones que diuen, és que jo soy así. Això és un horror. Mm. Jo soy así vol dir que no estàs llegint on estàs.
2: Sí, sí.
3: I el context és el que dona sentit al text.
1: Bueno, però això és darwinisme, no? O sigui, en el final també t'adaptes o necessites adaptar la teva conducta, sobretot aquella part més social, segons a qui tens davant, no? O, pues no és el mateix o no et xerres igual amb una audiència determinada que amb la teva dona, que amb el teu fill, que amb la teva parella, que amb el que sigui, no? O amb un client o amb un proveïdor a la feina. Però aquesta adaptabilitat, que no sé si són màscares com a tal, pues el que te permet no estar metiendo la pata constantment. Pues eso, hi ha gent que li diu intel·ligència emocional, hi ha gent que li diu... Bé, crec que té moltes paraules per xerrar un pot de lo mateix, no? De com jo me modifico un poquito, no substancialmente, però un poquito, per agradar més una altra part. No? I jo això no ho veig necessàriament malament. No? És aquestes petites modificacions que fas perquè la gent del teu entorn estigui més còmode, tot el contrari, crec que la gent que no ho fa és allà on té molt de problemes. No? I a vegades per establir-te aquest problema simplement necessites una certa adaptabilitat. Mm-hmm. Hi ha gent que és més capaç, n'hi ha gent que és menys, i per una altra banda, jo crec que això d'anar tenguent màscares i anar, que el que tu deies, i soy diferente con diferentes persones, jo particularment me crea un molt d'estrès, perquè clar, ara jo li he mollat una història a la meva dona de lo que sigui, lo de mantenir, perquè com ho canvia, llavors si me canvi de màscara, me poso una màscara que no toca, ja on no és, estoy mintiendo, no? I jo penso que és molt millor no mentir per tranquil·litat personal, no? I així no tengo que hacer memòria de lo que he dicho o dejado de decir.
0: A veure, te pots adaptar, no mentim, no? O això és adaptar-se, bé, no sé.
1: Bueno, que és el que deia, que és adaptació, però aquesta adaptació és un pequeño cambio.
0: Ja.
1: Requiere una pequeña modificació.
3: Jo penso que no s'ha de mentir, però tampoc has de dir tota la veritat.
2: Estava això.
3: Al tanto, vull dir que a vegades lo del sincericidio, no? Gent que vomita, no? I llavors és incapaç de valorar quin és l'impacte del que vas a dir. I llavors, vull dir, pots explicar fins aquí i després ja continuarem parlant, no? Però mentir és que és un lío, perquè t'has de recordar i fatal.
1: I bueno, les verdades, per muy categòriques que sean, no? Jo crec que, i jo m'he donat compte con los años, però tot té su tono de gris, no? Su tono de, o su color. I a vegades que tu te penses, no, esto es blanco o es negro, i no, no és així, ni molt menys, no? I no sé si és l'experiència, l'edat, llámalo com quieras, però en so temps te vas donant compte de que efectivament vives en un gris constante i tot té sus matices, les persones que tens a davant tenen sus històries i lo que tu ves, això és dibuix que ho he vist moltes vegades, que tu ves quan ho mires un 6, però clar, la persona que tens davant veu un 9 i tu pots dir categòricament que és un 6 i l'altre te dirà, pues és un 9 i los dos tenen razón. Uh-huh. Però simplement és perquè lo que tenc a davant se presta a confusió, però és categòric per tots dos i pues la verdad no és absoluta en muchos casos.
2: I la pintura la que hauríem de fer seria posar-nos la màscara de l'altre, no?
0: Mm-hmm. Mm. És una bona cosa, no? Quan te poses les sabates de l'altre.
2: Exacte, sí. La màscara de davant. Seria un poc La matança de Texas. Desagradable, però...
0: També és una pel·li que ha triat en Toni Camps aquesta setmana, per cert. I vinga, passant paraula, la següent que vos propos és Tu. Tu.

0: Anirem baixant a so d'aquesta tubular arrels perquè no la deixarem tota. Mos podria tancar el programa 25 minutets aquest tubular arrels, part 1, perquè hi ha una part 2 que dura 24 minuts de Mike Oldfield. Mos donava centrada a la paraula tub. A veure, Miquel Àngel.
1: Ara contaré una anècdota que mon pare, la primera vegada, ja fa molt d'anys, la primera vegada que va escoltar aquesta cançó, me va venir a mostrar, que canció més bonita. I jo li vaig dir, tu no has vist l'exorcista, eh? Perquè jo escolto aquesta cançó i me cago encima, un poquito. I recordo que Tubular Bells, que a mon pare li agradava molt la cançó, perquè no feia cap relació amb la pel·lícula, no? I si heu vist la pel·lícula, pues, assusta molt, no? I això és una de les coses que pens de l'anècdota de Tub. Però bueno, per no passar pel Tub i fer una mica el que diran els d'altres, tornant a aquesta anècdota de la carrera, jo vaig començar a estudiar enginyeria quan començaven a existir les primeres fibres òptiques, que avui en dia una fibra òptica és un pèl, però en aquell moment eren cordes de pescar de nylon, vull dir, eren un tubs, no eren forats per dins, no eren huecos, eren de dues substàncies, una més densa de dins i una més menys densa de fora, que permetia que la llum anés per de dins rebotant, no?, sin salir-se. Però jo era un tub, però estos tubos s'han convertit en hilos. I
0: no segueix passant el mateix o més, no?
1: Bueno, avui en dia, per lo que en aquell moment nosaltres estudiàvem, i jo tenia guardada una petita fibra òptica, que era un bocinet així de dos pams de tub de fibra òptica, ara mateix, avui en dia, per aquell tub que jo tenia en el seu moment, igual fiquen milers, no?, d'aquestes fibres avui en dia. Tot ha evolucionat molt i estem xerrant de fa 25 o 30 anys, no estem xerrant de fa tant de temps, no? I com ha canviat la tecnologia? Com la tecnologia ens farà passar per tub?
0: A veure, Julià, a tub?
2: La paraula tub me recorda sempre la plaça d'Estub. Jo vaig estudiar a Joan Alcobé, i li envio una ferrada aquí a en Tomeu Castell, un gran mestre que vaig tenir, i me recorda en aquella joventut que sortíem en el pati de l'institut i que estudiàvem després a la biblioteca Ramon Llull, que vaig estudiar l'activitat, i mai vaig entendre per què. Per què hi ha un tub dins de la plaça d'Estub? Què significa aquesta gran construcció que teníem allà? No té cap altre nom que la plaça d'Estub.
0: Li hem arribat a posar perquè l'escultura se diu Sòlido Contraste. Això sí que ara t'ha durat a pensar encara més, però aquesta obra se diu així i és dels arquitectes Pere Rabassa i Eugeni de la Fuente. I, clar, per tots els palmassans és la plaça d'Estub. És que, en el final, la gent és sàvia.
2: Sí, sí, sí. Plaça d'Estub.
0: Rafa Govern, a Tub.
3: The Tube, el metro en Londres. Mm-hmm. Sí, que sí, que és...
0: Sí, sí.
1: Mind the gap. Sí.
3: Per mi representa la funcionalitat, és connexió. I que el cos està ple de tubs, de venes, d'artèries, de nervis, que compleixen aquesta missió de portar informació cap a un cantó, cap a un altre, no? Però és el que fa que les coses funcionin. La setmana passada vaig estar a Uzbekistan i allà hi ha un tub, va haver-hi un tub tan important com és la Ruta de la Seda, per la qual va circular la cultura, va circular productes, va circular malalties, l'hambruna, el virus de l'edat mitjana va passar per allà, i que és una cosa que circulava per tot, no? I que és necessari. El preu que hi havia que pagar va ser el que va Cristóbal Colón va dir, vaig a veure si trobo un altre tub que ens salvi impostos i que ens salvi temps, no? I continua viu això, eh?
0: Està tot inventat, ara pensava en l'estret de Hormuz, no? que també estan allà.
3: Que tubo.
0: Que també és un bon tub. I que més vos ve?
1: Allà on et posen les mostres de sang.
0: Sí, és un tubet, clar.
1: Un tubet d'ensayo, no?
0: Sí, tub d'assaig.
1: Que sempre m'ha donat molt mal rotllo, saps? Quan veig aquestes coses, dic, esto es para hacer experimentos y cosas chungas.
0: Chungas no, perquè salven vides, eh?
1: Algunes veces, però jo em lo recordo. I crec que qualque vegada sortit en aquest programa, que com vaig deixar la meva escola de color taronja, després de ficar a dins un tub d'assaig que me va donar la professora de química, hay que meter un poquito de no sé qué componente dentro de este poco, dos gotas para que veas la reacción. A mí me salió un poco mal y inundé el colegio de un humo color naranja que me van a enviar. Vete a la cocina a beber leche, que no sé per què era, supos que la llet amortiguava una mica. Però mi experiència con los tubos de ensayo ha estat una mica d'amor i odio. Sí, saludos sí. A Mercedes Dopico, si m'està escuchant.
0: I escolta, passau pas tub, voltros de tant en tant, a veure... S'ha de passar pas tub.
2: Hombre, s'ha de passar pas tub.
0: S'ha de passar pas tub, un parell de vegades cada dia, no?
2: Sí, bon parell. Sí. Metges com us agradaria. Però sí. Bueno, també crec que està bé de vegades no passar pas tub. No? Hem de tenir tots també la nostra posició i sobre un mercat i definir, perquè si no al final seria un tub interminable, no? Com la ruta de la seda, com seríem... Un dia en sobre d'acabar sa vida sortiríem a l'altre costat i crec que això d'anar a veure sa llum està ficat dins un tub tampoc seria bo per ningú.
3: Però no. Crec que el tipus de societat amb el que vivim, el tub, es va fent gran, gran, gran, gran i acabarem tots passant pel tub.
2: Pel mateix?
3: Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. No, que va, serà ampli.
1: És dolent?
3: Sí, per un motiu. Perquè estem renunciant al nostre criteri. Canviem el criteri nostre pel criteri de la comunitat. L'altre dia llegia un article sobre intel·ligència artificial que deia que abans consultàvem a Google. Avui en dia això ja comença a no passar, perquè la intel·ligència artificial et diu això. No et dona opció, però acabarem amb una societat unificada, monotemàtica. Todos pasando por el tubo.
1: Vivimos una sociedad que necesita adaptarse. Allò de si intel·ligència artificial te dona només una opció i Google te'n donava moltes, bueno, Google te'n donava també les que ell considerava que t'havia de prioritzar, no? I ara si intel·ligència artificial te'n dona una i tu ets lliure de demanar-li més.
0: Màscara i tub ens estan donant molt de joc. Anem a fer una petita pausa i tot d'una tornem amb en Julià Puig, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Governa.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
5: IB3 Ràdio és Dial.
6: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
7: ¿Anda? ¿Quién?
6: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
7: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
8: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
9: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir la senalla amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
10: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boiats. Podria, tal vegada...
11: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
10: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
12: Font de misteris.
13: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
14: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
12: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
15: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
16: Tèntol!
17: Tèntol!
15: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
12: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. Mama.

0: I d'això, solucions i no problemes, i aquí ens teniu en aquesta nova conversa polisèmica amb en Julià Puig, en Miquel Àngel Palleres i en Rafa Goberna, i mos donen la benvinguda els Figaflaues, amb aquesta cançó Solucions i no problemes, perquè la següent paraula que vos convido a comentar és precisament aquesta figa, Julià.
1: Jo la figa és la fruita que més m'agrada. Representa estiu, la textura m'encanta, la dolçor... Buah, només vull que arribi l'estiu, no per la calor, no per la plaer, no per veure els amics i disfrutar de les verbenes, no! Les figues.
0: I ara, a més, ja se comencen a agafar les primeres, aquestes figues flors, que canten les Figaflaues, i que fa estiu aquesta olorata, Miquel Àngel.
2: Jo no m'agraden gens, idò, les figues, no, mai m'han agradat massa. Així que la meva excepció té més que veure amb el gimnàs i el meu entrenador personal, perquè ahir me va donar maceta i les cames me fan figa avui. Joan Sastre, si m'estàs escoltant, que sigo queriendo, però no me donis tanta maceta, per favor.
0: Amén, Rafa Goberna, figa.
3: Jo m'apunto amb en Julià. Jo trobo, són extraordinàries, són diferents. Digue'm una fruita que s'hi sembli. I això és una pregunta. Vaig llegir que el tema de la floració de la figa necessitava una vespa que es ficava dintre. Això és correcte? O, si no?
1: No sé si es veurà o no es veurà, però això que són els típics vídeos de xarxes socials que t'has de creure la meitat, però jo també ho he vist en això.
3: Que entra dintre, perd les ales, es queda dintre, fertilitza o el que hi ha dintre i és absorbit per la figa. Teniu alguna idea?
0: Nosaltres no, però com que sabíem que mos faries aquesta pregunta, li hem demanat a Montserrat Pons Boscana, expertíssima en figues, que mos ha contestat.
4: Figueres mascoles, cabra figueres, que només tenen flors masculines, que dins el seu interior tenen un petit himenòpter, que és el blastòfago, que és una petita avispeta, que s'impregna de pol·len de les flors masculines de l'interior i va a pol·linitzar, a fertilitzar, les flors femenines de les figueres femelles, de les figueres femenines. Per tant, una vegada pol·linitzades, aquell blastòfago, aquesta petita avispeta, mor a dins l'interior de la figa pol·linitzada, de la figa femella. Per tant, totes les figueres turques, totes les figues turques, turques o diríem de tot el Mediterrani Occidental, que són figueres femelles, una vegada pol·linitzades, aquesta petita avispeta mor a dins l'interior de la figa. Per tant, si tu compres figues seques turques en el mercat, a dins del seu interior està ple de petites avispetes. És a dir, que ell crec no és de la llavoreta, sinó és de la petita avispeta que n'hi ha en quantitat a dins cada figa femella de les figueres femelles de la Mediterrània, que són figueres de tipus mirna que necessiten ser pol·linitzades per aquesta petita avispeta, que si no durien a terme la seva pol·linització i la interior i anterior maduració.

0: Ja tens aquí respostes d'algú que en sap, eh? Perquè clar, mos miraves en Julián, en Miquel Àngel i jo, i nosaltres sabem de moltes coses, però de figues menjar-les, de moment. I com deia en Miquel Àngel, que no li agraden de patir, eh? A la flor això de ses cames.
1: No és que no m'agradin, me les menys, però no és la meva passió, no? Mm. Però en canvi, molt de cuiners, o sigui, és un producte de la gastronomia balear molt arrelada, vull dir, hi ha moltíssimes receptes dolces i salades que duen figues, no? Mm. I supos que si en aquesta conversa estigués en Miquel Calent o en Santi Taura o algun d'aquests cuiners, mos podrien donar mil receptes per fer figues, no? Mm. Així que supos que, tot i que jo no m'agrada massa, pues és un producte molt versàtil i amb moltíssimes varietats, no?
2: Diuen que si no t'agrada l'òpera és perquè has vist poques òperes. Llavors, si no t'agraden les figues és perquè has menjat poques figues?
1: Sí. Saps que se pot malinterpretar moltíssim el que acabes de dir, eh? Però diguem que n'hem menjat les suficients, eh? Anem a dir així. M'estim més menjar altres coses, eh? Que també sona mal, però ja està. No?
3: Més pedós, préssec, pomes, tindris...
0: I d'això també mos du a parlar la següent paraula, que és local, perquè la figa és un producte local. Que vos ven el cap, Julià?
3: Juntant amb la paraula anterior, és també molt curiós que el fruit de la figuera s'emplea per fer ginebres, i ginebres locals. S'emplea per aromatitzar la ginebra la fulla de figuera, que a la vegada jo no me recordo per res en el gust d'una figa.
0: Però aquesta oloreta, Miquel Àngel, sí, local.
1: Recordo en Matías Iriarte, un cocteler de Palma, que un dels seus cocteles emblemàtics era precisament en fulla de figuera destil·lada i empleant fulla de figuera per decorar el cocteler. O sigui que sí que s'emplea. M'estranya que en Julià no hagi dit... Puig, que
0: perquè no fas pa en publicitari.
1: Exacte. Ara jo faré una mica, perquè li vaig comprar a en Julià un mallot de ciclista, que darrere posa ciclista local. És vera que segons t'agafes la foto, posa ciclista loca, ¿vale? no és la L final i a lo millor t'assusta una mica. No? I li vaig fer que comentari a en Julià, perquè quan anava en sa bicicleta caminant, vaig tenir la sensació, que no sé si és vera o no, però la sensació la vaig tenir, de que el tràfic me respectava una mica més. És a dir, que no m'anaven els cotxes a darrere jo fent claxonades i pitant i tal, fora d'aquí, sinó que vaig tenir la sensació de que se respectava una mica més el fet de que fos local. No? Mm.
0: Ara surts 4 o 5 vegades i ho comproves.
3: De fet, això no. Nosaltres hem fet un estudi en la Universitat de les Illes Balears, en el qual se demostra que amb aquest mallot de Puig el risc de patir un accident en bicicleta disminueix un 4.000%.
0: Això és mentida, no ho dic perquè estàs a la ràdio pública, no me lis. No me lis.
3: Eres universitat de
0: Oklahoma. Wisconsin.
3: Wisconsin. No és bona, però aquest mallot sí que fa molt xulo.
0: Rafa, local.
4: Lo local va a més. En un món que està unificant-se i que és igual de per tot, i ara te'n vas a qualsevol ciutat i et sembla que ja ho has vist, no? I és un orgull, no? El quilòmetre zero local, l'orgull de pertànyer, la identitat. Jo crec que és algo com a treballar, no? En un món que és una aldea global, que aquest és un concepte que no sé si alguna vegada ho podrem entendre, el fet de reivindicar i de cuidar el que és teu, el que has mamat, el que és... Uau, et trobo que és tan, tan preciós i no perdre'l, no? Que és sumament difícil, perquè el futur és el mestizaje, vull dir que cada vegada més, no?
1: I si xerrem de Balears, amb aquesta saturació turística que tenim, lo local no pot donar abast en tota la gent que hi viu aquí, no? I vull dir que només una part petita del turisme pot gaudir d'un producte local de veres, quan seran de gastronomia, perquè no n'hi ha per tots. O sigui, és impossible produir tot el que s'ha de produir aquí, siguent local, per donar a conèixer fora. Per tant, acabes important molt de producte, acabes transformant un producte que podria ser local en algo que no ho és, i tot això és el que tu deies. És un mestissatge, però no és un... No és una bona, des del meu punt de vista, no és una bona solució. I no sé on anirem en el final, però si tot això obliga que hi hagi una desaparició del producte local en base a un producte internacional estandarditzat, pues crec que tots hi perdem.
4: D'acord.
3: Home, jo crec que és evident, per la part que me toca, crec que és més que evident les bondats i beneficis que té la, no, economia local i el producte local, les fàbriques locals, que a poc, pues, grans multinacionals s'enduen cap a fora quan tenen ja un mercat aquí establert i decideixen que per estalviar-se una dècima de cèntim en cada unitat, pues, destrueixen puestos de feina aquí, ja no directes sinó també indirectes, com ha passat a una important fàbrica de llet d'aquí fa no res, i crec que tots hem de ser molt conscients d'això, que per una banda, pues, s'ha d'intentar ajudar més les empreses locals, tot i que crec que se prenen bones decisions, però també com a consumidor, el que deia en Rafa, és molt important que prenguem la decisió de posar el producte local sempre que aquest sigui bo, és evident, perquè no consumirem producte local només perquè és local i són d'aquí, sinó que el producte ha de ser de qualitat, no? Però entendre què vol dir la paraula local, no només és consumir perquè sí, no? Consumes perquè és local, perquè està de moda, sinó vol dir que la relació de cada un de nosaltres a Mallorca i com el consum no d'aquest producte pot acabar afectant directament a la nostra vida, no? Al final, pues, si desapareixen els puestos de feina, tanquen fàbriques i tot se'n va a la península o a altres bandes, de què menjarem? No?
1: Jo...
3: Turisme n'hi ha, hotels n'hi ha, poden fer feina tots els hotels, però no sé si n'hi haurà tants.
1: Hotels.
3: Hotels. Restaurants, o bars, o...
1: No ho sé, jo fa un parell de setmanes tenia una discussió damunt d'aquest tema amb una administració pública respecte a el que vol dir producte local, no? I jo crec que és vera que el producte local pot ser això, la figa, no? Que xerràvem abans, bueno, és un arbre que neix aquí, se cuida aquí, se cultiva aquí, es recull la fruita de l'arbre i te la menges, i això és producte local, vale? Però què passa quan l'ingredient no és d'aquí, però has fet tots els processos exactament igual, no? Passava amb el cafè, per exemple, no? Cafè, pues a Mallorca no en produïm de cafè, és impossible produir cafè. Bueno, no sé si ara sortirà qualque botànic que me digui el contrari, però a priori me pareix que no és un puesto adient per fer cafè, igual que hi ha puestos del món que no és un bon puesto per fer vi, per exemple, no? Però si nosaltres duim el cafè i amb una empresa local, amb gent local i amb unes instal·lacions locals, el procés és el canvies, el manufactures i treus un cafè produït aquí, pues algo de local té. És el mateix, no és exactament el mateix, però crec que forma part de l'economia circular, no? I que no és el mateix que agafar un cafè, igual que he explicat ara, però que han fet aquest procés a Itàlia, o l'han fet a una altra banda. Per tant, jo crec que no ha de ser el mateix. I crec que s'ha d'obrir una mica el ventall o les mires de que no només és allò que se fabrica directament, la matèria prima que se fa aquí, sinó que s'ha de pensar una mica més obert amb els temes de la manufactura i la producció, no? Que una cosa és producte, una altra és producció, jo entenc la diferència, però que no és el mateix un producte fet aquí, com en Julià que fa Begudes Puig, a una multinacional que el du. I és producte local el que fa en Julià, el que xerràvem ara, no ho sé, per jo sí, però sobretot és una producció local que ha de tenir qualque avantatge per la gent que vivim aquí respecte a una multinacional que ve de fora amb el mateix producte que ha produït una altra banda del món, no? I moltes vegades, i sobretot l'administració, crec que no se té massa en compte o se separa massa, no? I crec que s'ha de donar passes perquè la producció local se tingui una consideració perescuda a lo que és el producte local.
0: Aquesta indústria que havia un temps, no? I que s'ha anat deslocalitzant, perquè era molt més barata abans. Ei, que se'n va el temps. Alguna cosa voleu afegir per tancar?
3: No, jo volia afegir una coseta ràpida. Que hi ha gent en sa coca pica xerrat i me diuen, bueno, és que cada un és lliure, no?, de fabricar on vulgui, i això és evident. Però si històries que s'ha de premiar de qualque manera, no?, o donar uns certs avantatges en els que tingui la fàbrica aquí. I tothom és lliure tant de fabricar de dins com de fora. Vull dir que si qualcú que no li va bé que se doni un avantatge a les fàbriques d'aquí, ho té tan fàcil com tornar a muntar les fàbriques d'aquí, no? I així tots estarem en igualtat de condicions i tant nosaltres com les multinacionals pot ser en producte local. Que tant de bo passi.
0: Ara toca un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la La xarxa de vidre.
1: Que, per cert, hem xerrat de tu abans. Mm-hmm. Tot això començava amb uns orgues determinades iglesis, un dels quals, jo crec que, o dos dels quals han portat a la radionovel·la i també han sortit en el teu programa, xerrant
0: sí,
1: de tubs.
0: Sí, sí.
1: Perquè els orgues d'iglesi tenen tubs.
0: I na Núria Sastre i en Ramon Vilaseca, que són dos personatges molt espavilats, varen saber quin tub trobar, el que cercaven.
1: Varen tocar estup adient.
0: Exactament. I de Miquel Àngel Palleres, adéu.
1: Adéu.
0: Rafa Governa, gràcies, adéu.
2: Gràcies a tu.
0: Julià Puig, gràcies.
3: Adéu, moltes gràcies.
5: IB3 Ràdio és cultura.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
5: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
5: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
14: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
15: Capítol 12. El soterrani.

0: La foscor d'aquell soterrani no s'assemblava a cap altra. No era la foscor del bosc de Valldemossa, on els pins deixen passar el reflex de les estrelles. Era una foscor de tomba, pesada, que feia olor de terra banyada, d'oli vell i de ferro rovellat. Estaven fermats a dues cadires de fusta velles, esquena contra esquena. Els canells encremaven pel plàstic de les brides de niló. Tot l'orgull de la nostra victòria a la carretera de Formentor s'havia convertit en això, una trampa perfecta que en Llop havia dissenyat des del primer dia a la biblioteca de la possessió. Un simple xip, una llumeta vermella, i nosaltres li havíem obert les portes de casa nostra.
1: Núria, Núria, em sents? Estàs bé?
0: Sí, sí, Ramon, som aquí. Però no em puc moure. Aquest plàstic s'enclava la pell cada vegada que respir.
1: No, no t'esforcis. Si mous massa els braços, les brides s'estranyaran més. Escolta'm bé, aprofitem ara que estem sols. En Font no tardarà a baixar. Voldrà jugar al seu joc preferit, el del cavaller culte, que es veu obligat a fer coses lletges pel bé de la ciència. No et deixis guanyar per la por. Encara tenim un as a la màniga, que ells ni se'n sumen.
0: Un as a la màniga? Ramon, ens han agafat a casa teva. Ens han robat l'espèculum de la taula. Tenen les tres lents de Fresnel. I nosaltres estem lligats a un pou. De quin as parles?
1: L'altura, Núria. El far de Calafiguera. Recordes els arxius de digitalització de la civila del teu avi? Hi havia una nota sobre les reformes modernes de la xarxa de fars balears, sobretot una de l'any 62. Només has de retenir aquesta data, 1962. No els diguis res d'això, entesos? Ja són aquí.
2: Vos deman disculpes de tot cop per la rudesa del trasllat, senyora Tassastre. El senyor Vilassaca ja sap com funciona el món de la seguretat, però entenc que per vos tot això és una situació molt desagradable. He fet d'una mica de vida les meves pròpies vinyes de la Tramuntana. Una anyada excel·lent, de veritat. Vos ajudarà a entrar en calor. El soterrani és fred a hores d'ara.
1: Deixis de comèdies d'aristòcrata, senyor Font. No som aquí per un tas de vins ni per escoltar com presumeix de la seva propietat. Si ens ha volgut vius i ens ha portat fins a Valldemossa és perquè està desesperat. Té els vidres, però no sap on ha de col·locar-los.
2: Sempre tan agressiu, senyor Vilassaca. Una mentalitat de soldat una mica limitada, si em permet l'observació. Jo no estic desesperat, al contrari. Estic a un pas de complir la missió de la meva vida. Tinc les tres lents de Fresnel damunt la taula de la biblioteca. Ignis, Speculum i Radius. Tinc el coneixement històric, però té raó en una cosa. El llapis de memòria tenia un arxiu encriptat digital que ens impedeix veure el document final d'en Tomeu Sastre. On s'ha d'ancorar el prisma? Quin és el far triat per l'Arxiduc?
0: Vostè sap perfectament que si li daim, la nostra vida no valdrà ni esdobbés de la fusta d'aquestes cadires.
2: Senyora Tassastre, per favor, em coneix. Sap perfectament el respecte que li tenc al seu talent i a la memòria del seu padrí. Jo no som un assassí, però l'Arxiu de la Llum és el meu destí. Si col·laboren, els garanteixo que sortiran d'aquesta possessió pel seu propi peu quan el tresor estigui assegurat. Però si es mantenen en aquest silenci absurd, em veuré obligat a deixar que el senyor Llop gestioni la situació a la seva manera. I ell no és un home de despatx com jo.
3: Senyor Font, perd el temps amb les paraules. Aquesta gent només entén la pressió real. Senyor Vilassaca, ens tornem a trobar. Em vareu clavar un bon gol a la carretera de Formentor amb el fum. Reconec. Però aquí dins no hi ha llanternes d'infrarojos ni màscares de gas que vos salvin.
1: Feu el que vulgueu, Llop. Si ens mata, en Font es quedarà amb tres trossos de vidre vells que no serviran ni d'ornament. No teniu res sense nosaltres.
3: Qui ha parlat de matar-vos? Aguantaríeu la tortura? Ho sé. Teniu l'escanar fet a la milícia. Per a la teva amigueta periodista, aquí present, La senyoreta té una pell massa fina per aquest soterrani. I crec recordar que té una amiga a l'arxiu diocesà a Palma. La Margalida Llinàs. Començant per ella, senyor Font.
0: No, Anna Margalida, no la toqueu. No té res a veure amb això.
1: Núria, calla. No cedeixis. És un farol.
3: On és l'arxiu? On hem de dur les lents? Canta! On, Martell, surt ara mateix cap a Palma per explicar-li a la teva amiga per què li diuen Martell.
0: Atura, atura, per favor. Vos ho diré. Vos ho diré tot.
1: Núria, no ho facis. Ens eliminaran igualment.
0: L'ubicació és Calvià, senyor Font. El cap de Calafiguera. El far de Calafiguera. Allà és on han de muntar les lents.
2: Ah, Calafiguera! El pas prohibit de la milícia. Però clar, com no ho vaig veure abans als diaris nàutics de Nietzsche. Llop, guardi el ganivet. Ja tenim el que volíem.
3: Segur que no m'ho esmenteix, senyor Font. Aquesta nina és llista.
2: No està mentint, Llop. Puc veure la veritat als seus ulls. Molt bé, el tracte es manté. Ens n'anem tots cap a Calvià ara mateix, però vendran en nosaltres. Si en arribar al far el prisma no encaixa, home, don, que mos han donat una ruta falsa, en Llop els farà fer el darrer salt d'espeleologia des del penya-segat de Calafiguera cap a la mà. M'entès, senyor Vilaseca?
1: Entesos. Anem cap allà i acabem amb aquesta comèdia d'una vegada.
2: Excel·lent, Llop. Martell, traieu-los d'aquí. Prepareu la furgoneta. L'arxiu de la llum mos espera.

0: Ramon? Ramon, ho sent. No he pogut aguantar quan ha nomenat la Margalida. He hagut de dir la veritat de Calafiguera. Ens mataran, no?
1: Escolta'm, Núria. Escolta'm molt bé i mira de no fer cap gest que enlloc pugui veure des de la cabina. Has fet exactament el que tocava. Has salvat la situació.
0: Què vols dir? Els he donat la clau de la caixa forta.
1: No. Els has donat la meitat de la clau. Recordes el que t'he dit al soterrani sobre l'any 62?
0: Sí, la reforma del far de Calafiguera. Però no entenc què té a veure amb la xarxa de vidre de l'arxiduc.
1: L'arxiduc Lluís Salvador va dissenyar el mapa i els punts d'ancoratge a finals del segle XIX, basant-se en l'altura exacta de la llanterna del far d'aquella època. Però l'any 1962, l'exèrcit i el ministeri varen reformar la torre. Varen elevar l'estructura exactament 10 metres per sobre de la base original, per donar-li més abast marítim.
0: 10 metres més amunt? Déu meu!
1: Exacte. En Font col·locarà les tres lents de Fresnel seguint els llibres antics i muntarà el prisma al punt exacte de les coordenades pures de l'arxiduc. Però el feix de llum actual del far passarà 10 metres per sobre de l'angle original calculat fa més d'un segle.
0: Llavors, la llum no assenyalarà l'entrada de la cova?
1: Assenyalarà la paret del penya-segat, sí. Però apuntarà un punt totalment fals. Una paret de roca que no amaga absolutament res. Segurament desviada a desenes de metres de la veritable entrada del búnquer. I coneixent l'arrogància d'en Font, no posarà en dubte el seu propi muntatge.
0: Es pensaran que el mapa els ha dut al lloc correcte, just on apunti la llum.
1: I aniran a acabar on no toca. Quan vegin que no hi ha cap porta i perdran hores buscant un accés ocult a la zona equivocada. Picaran pedra fins a esgotar-se, pensant que l'entrada està tapiada o coberta de vegetació.
0: I què passarà amb nosaltres? En Font no ens deixaran amb ells a muntar el vidre. Ens voldran tenir controlats.
1: Nosaltres som un destorb tàctic en un penya-segat de nit. Estaran cegats per l'avarícia i la pressa d'obrir l'arxiu. El més segur és que ens deixin aquí, tancats a la furgoneta, a la zona d'aparcament del far. Lligats com gossos i amb un forrellat per fora. Per què no fem nosa mentre ells fan la feina bruta?
0: I suposen que ens deixin tots sols, Ramon. Estem lligats de mans amb brides de niló gruixudes. Les portes estaran bloquejades. Com se suposa que aprofitarem que ells estiguin distrets?
1: Perquè el llop no m'ha escorcollat bé abans de ficar-nos aquí dins. S'ha refiat que ja ens havia pres les armes al pis.
0: Què vols dir?
1: Tinc un petit recurs amagat a la sola de la sabata esquerra. Una minúscula fulla de ceràmica. Indetectable.
0: Dus una fulla amagada a la sabata?
1: Sempre. Sé com fer-la servir. Quan aturin el motor a Calafiguera i s'allunyi cap a la costa per fer el seu muntatge inútil, tallaré aquestes brides, t'alliberaré, forçarem la porta pel darrere i sortirem a la nit. I mentre ells piquen pedra al punt fals, nosaltres arribarem al vertader.
2: Heu escoltat Entre avui i demà a la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. La por és una mala consellera, però de vegades la història amaga detalls que cap villà, per culte que es cregui, pot preveure. En el pròxim episodi, el desenllaç comença a les fosques dels búnquers de Calvià. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordina s'interpreta Sebastià Font, Toni Pons és Llop i en Toni Camps posa la veu en Martell. Vos esperam a tots la setmana que ve.

Benvingudes, benvinguts, com anam? Començam nova edició especial de l'IB3 Música en Concert. Ja sabeu, el punt de confluència dels directes musicals a les illes, per acostar-vos així una nova sessió de concerts ben interessants. Avui no muntarem set exterior, com vareu escoltar la setmana passada, en el que vos oferirem sessió doble d'especials des del Mallorca Live Festival. Avui vos proposarem fer un recorregut diferent, musicat, per un altre esdeveniment de pas, amb representació i edició eivissenca, menorquina i mallorquina. Ens en referim al Cranc Festival. De fet, aprofitam avui que just ha acabat la primera edició eivissenca del Cranc, amb Mujeres, Soleá Morente o Billy Flamingos, entre d'altres, per fer una repassada al que va donar de si el Cranc Mallorca. Vàrem ser allà enregistrant un munt de directes per a que pugueu ara escoltar un tast del talent que va omplir Palma els passats 7, 8 i 9 de maig. Un festival aquest, el Cranc, nascut a Menorca, que arriba als 10 anys, enguany més consolidat que mai, obrint, de fet, i a la fi, la cama pitiusa que li faltava per a convertir-se en un esdeveniment transversal que sempre en coherència, amb bon gust o no, i amb cura per l'escena local, fa de cada cita una festa assegurada on descobrir, redescobrir i gaudir de grans noms de música. En IB3 Música, una vegada més, han volgut i dos ser presents d'alguna forma allà al Cranc, i per això vos convidam a passar els següents minuts d'especial amb nosaltres en aquest Cranc Mallorca 2026, que mos generarà una playlist ben especial. Començam, idò, amb Two Little Rooms.

0: IB3 Música en concert.
1: Junta a Zulu Zulu, el duet d'Aina Zanoguera i Goni Mates, Two Little Rooms, va ser l'encarregat de posar les primeres notes en directe dels dies del Festival del Cranc que ens ocupa avui. La proposta íntima i preciosista d'aquest projecte, creat fa poquet, el 2023, va embadalir els que eren presents en aquell directe de la sala de l'orgue que es troba a Can Balaguer. Allà, per cert, varen avançar el que seran les futures cançons del pròxim treball que publiquin aquests mallorquins. I de duet a duet, tot i que Maika Makovski pot funcionar a la perfecció en aquest format, també en solitari o amb la banda al complet, pot triar diferents formes de tocar i sempre li surt d'allà més bé. Aquesta vegada va triar un set minimalista, en duet, però omplir de grans temes l'aljub desbaluart. Un d'ells sona així.

0: Gràcies. I amb això marxem. Gràcies.
1: A IB3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe. IB3 Música en concert.
2: 20 anys porta ja sobre els escenaris aquest artista i se nota la facilitat amb la que es menja l'escenari i connecta amb el públic cada cop que visita Mallorca. Per cert que Mike Amakovsky ha anunciat gira de 20 concerts per tot l'estat per celebrar justament aquestes dues dècades de música en directe i de grans discos. Ella fou el plat fort de la jornada de dissabte en Es Baluart, en Escranc. La de divendres va tenir també varis noms propis, però sobretot un, Temples. Thank you.

0: Taky.
1: IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.
2: Tornaven els anglesos Temples al Cranc per mostrar la seva proposta exquisida sobre els escenaris. Elegància, psicodèlia pop, un so acurat i una posada en escena impecables varen fer una vegada més del grup comandat per James Buckshaw un valor segur a cada directe. Temples, que visità Mallorca per tercer cop i que fou un dels noms del Cranc Festival a Menorca en la seva quarta edició, va presentar, en aquesta vegada, alguns temes del seu nou disc, Bliss, que veurà la llum just en uns dies, el 26 de juny. Ho farà amb V2 Records, però sobretot varen fer les delícies dels seguidors amb els hits que omplien el Grammy, hits com el que heu escoltat ara mateix, que vos hem rescatat d'aquella actuació. Però no només de grans noms es nodreix el Cranc Festival, sinó que aquest és un festival especialment interessant per descobrir-hi propostes. Una d'elles, a tenir en compte, i a descobrir, si no ho heu fet ja, són Fin del Mundo.

0: IB3 Música en concert.
1: Escoltàvem Fin del Mundo. Ja compten amb una massa gran de seguidors. Aquesta formació argentina, formada el 2019 a Buenos Aires, comença ja a despuntar entre les propostes de showgaze i d'indie atmosfèric amb les seves cançons, que recerquen en els sentiments amb un punt filosòfic ben interessant. Cal seguir aquestes dones argentines ben interessants sobre un escenari, com varen fer el Cranc Festival Mallorca. I parlant de descobertes, el millor moment per acostar-se al Cranc, si se vol descobrir música, és quan es posa en marxa la batalla de bandes.

0: A IB3 tens un seient reservat per escoltar la millor música en directe. IB3 Música en concert.
1: Acabau d'escoltar Umbra, una de les 6 propostes que varen mirar de guanyar un passi al Monkey Week o al Cranc Menorca a través d'aquesta batalla de bandes, premis pels quals aquest certamen ja porta uns anys fent-se al Cranc Mallorca i està funcionant molt bé aquesta proposta. Aquest duet, Umbra, que acabeu d'escoltar, just acaba de publicar disc homònim enregistrat a Favela i va ser un dels més interessants, tot i no tenir premi final. Tampoc varen aconseguir guardó, però la proposta de Jane Lowe també fa ser una de les millors mostres d'indie alternatiu d'aquell hora baixa en el baluart. Així sonen Jane Lowe.

0: Gràcies.
1: IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.
2: Amb el seu darrer EP, Empty Room, els Jane Lowe publicaven fa poquet, que per cert ho van recomanar als 13 d'IB3 Música, aquesta banda mallorquina i d'Òssigna, una proposta que marca un punt d'inflexió bastant clar en la seva trajectòria, que sense perdre un poquet la melangia i la sensibilitat que els caracteritza a la grup d'August Cortés, de José Troya, de Miquel Cifra i Jordi Sevilla, al qual s'hi ha afegit Gaby Calllonc, aprofundeix en un univers més expansiu i atmosfèric encara. I si hem de descobrir grups, apunteu-vos bé aquest nom, BAF, són el nou hype balear, són de Sa Pobla i sonen d'aquesta forma.

0: IB3 Música en concert.
1: Escoltàveu una de les moltes cançons que Buff va fer en aquesta batalla de bandes que proposa el Cranc Mallorca cada any per, d'entre sis propostes ben diferents entre si, triar-ne dues que puguin anar al Monkey Week i el Cranc Menorca, un poc a l'edició original del festival que avui ens ocupa aquest especial IB3 Música en concert. I mirarem cap a Menorca ara, perquè d'allà també hi ha propostes ben interessants, com la que protagonitza Mal Ànima.

0: Muchas gracias.
1: IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.
2: I hem passat del rock, del garatge, de l'actitud punk i el noise de Buff a la proposta més pop, més comedida, més intensa, de mal ànima, que tot i viure a Barcelona, Àngel Gómez té les arrels ben menorquines i ben presents en cada composició del seu pop eclèctic i de pinzellades urbanes. Amor, ràbia, pors, frustracions i tot allò que acompanyen aquestes noves generacions de la música, sobretot dins el pop, són la base temàtica que, a través de la cruesa del que diu, vol arribar als cors més profuns, mal ànima. I si de cruesa podem parlar, és la que té el so dels pròxims en passar per aquí. Són Mujeres, tornaven al cranc i ho feien d'aquesta forma.

0: IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.
1: Eren Mujeres, Cranc Mallorca i Cranc Eivissa. Han estat part de la gira d'aquesta formació catalana, un dels grups que més bé poden definir el concepte indie de la música. Aquesta banda, formada a la ciutat com tal, el 2007, ha sabut mantenir una trajectòria sòlida i constant gràcies al format ara de trio que porten els darrers anys, tot i haver començat a sent un quartet. Un dolor inexplicable, com han titulat el darrer disc que havia Sonido Muchacho, han publicat fa poquet el mes de març, aquests catalans, mantenint també tots els trets principals d'un so inconfundible d'aquesta banda. I de la irreverència de Mujeres a la irreverència encara molt més evident i més punk d'una altra dona, ara sí, de veritat. Escoltam Lame.

0: IB3 Música en concert.
1: Escoltàvem l'AME, aquest hardcore punk des de Mallorca que comanda Sally McLinany, amb mà de ferro i actitud increïblement guerrera. L'Spoken Word i el punk des de la Sala Zero del Grammy en el divendres del Cranc Mallorca, que combinada un poquet aquesta sala amb la Sala Gran, va fer aquest indret, el Grammy, un dels punts neuràlgics dels directes aquell dia, i va ser un poquet les sorpreses del vespre, gràcies a la dosi de força que l'AME acaba d'implosionar en aquesta playlist d'avui. Però també el Cranc és un punt interessant per descobrir projectes més enllà del rock, de l'indie o del punk, en aquest cas, ens referim també a projectes d'electrònica o electropop, on també hi caben d'allò més en aquestes propostes que any rere any ja en porten 10 fent concerts, els crancs diferents ens ofereixen. No deixarem igualment de tot el punk, però li donarem ara un extra de beats perquè es tornen d'escoltar el que va tocar, Ratlla Diplomàtica.

0: IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.
1: Escoltàvem Ratlla Diplomàtica, banda creada el 2025, gairebé per sorpresa. En ella hi trobam membres de El Buen Hijo o de The Parrots, així com creadors de cinema o creatius de màrqueting, una proposta que ja ha passat pel Primavera Sound i no porta ni un any en marxa. Amb reminiscències, la movida madrilenya original i el punk pop castellà dels 90, Ratlla Diplomàtica és un d'aquests noms que segurament acabarem veient créixer molt en breu. I ja ha passat pel Cranc. També hi ha passat dues vegades pel Cranc Susto, el projecte de Carla Parmenter, abans coneguda per ser part de Las Bistecs, que en aquest cas, com Susto, i amb la col·laboració d'Alejandro da Rocha, ha aconseguit trobar un so i una forma de fer música única, que també veuen una miqueta de la movida madrilenya que va ser més gamberra, no? Que hi ha l'Alaska dels anys 80, doncs s'ha transformat un poquet en el Susto d'ara. Amb aquest projecte, per cert, vos direm ja adeu fins la setmana que ve, en què tornarem a fer un altre especial IB3 Música en concert, en aquest cas dedicat a un altre festival ben interessant en el que vàrem ser-hi presents i enregistrant un munt de coses. Ens referim al Satellite Fest d'Inca d'aquesta edició de 2026. Fins llavors, vos deixem en Susto, una de les protagonistes del Cranc Mallorca, que avui hem recopilat a través dels seus concerts la presència al maig als directes de les Illes, que aquest programa vos sol recomanar de tant en tant. Moltes gràcies de part meva, Joan Trias. Ha estat acompanyat de Lluís Forteses, comandaments tècnics. Això, ens trobem 7 dies amb més concerts en directe. Gràcies per ser-hi. Molta música, adeu, a reveure.
2: Això és Toxines!

0: Tecno i combustió. Tecno i combustió. Punta, punta, taló. Punta, punta, taló.
1: Posa'm tralla a la nit. Posa'm tralla a la nit. Vull un pit infinit. Vull un pit infinit. Tecno i combustió. Tecno i combustió. Punta, punta, taló. Punta, punta, taló.

llupit infinit, llupit infinit. Tecno i combustió, tecno i combustió. Punta, punta taló, punta, punta taló. Posa'm tralla a la nit, posa'm tralla a la nit. Vull un pit infinit, vull un pit infinit. Tecno i combustió, tecno i combustió. Punta, punta taló, punta, punta taló. Yeah!

0: Un aplaudiment també per l'Ari.
1: Reina de l'Arquineo. I moltes gràcies a l'organització per confiar sempre en el d'Arquineo i en les tecnocastanyeres. Gràcies!
2: I Betres Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Dual de les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
3: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
3: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un facto.
12: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
0: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.

Tenta el número 1172. Heu de saber que aquest diumenge, dia 21 de juny, a les 9 i 24 minuts del matí, comença l'estiu.

0: challenge on a 25. When the sun goes down, you can make it big and good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming.
1: Bon dia. Sí, no crec que vos sorprengui massa, però passat demà diumenge a les 9:24 minuts del matí, l'estiu es presentarà, però enguany ha pensat avisar-nos. Arribarà l'estiu perquè és el solstici de juny. Això vol dir que demà serà la nit més curta i diumenge el dia més llarg de tot l'any. Tot i que, com tots sabem, tradicionalment se diu que la nit més curta de l'any és la de Sant Joan, però no és ben bé així. Per fer-vos una idea, aquest dia tenim aproximadament unes 15 hores de sol. I a partir de diumenge, el dia començarà a escurçar-se. Primers de matins i a partir de dia 28 de juny, el dia també començarà a escurçar-se als vespres. I l'estiu dona per moltes frases fetes i expressions. També refranys. Per exemple, aquest que diu a l'estiu tota cuca viu. I probablement és tan popular com a l'estiu tota cuca viu aquesta altra que diu una flor no fa estiu. Que vol dir que no es pot prendre com a prova d'un fet general un cas que és aïllat. Una flor no fa estiu, hi ha qui afegeix, ni dues primaveres. I aquesta és una dita que en principi pot sonar desconcertant, perquè no s'entén per què deim una flor no fa estiu si les flors surten precisament a la primavera. Però tot això té una explicació. Sabeu que abans del calendari gregorià, pel qual en regim actualment, no tenien quatre estacions, sinó que n'hi havia cinc. En aquest calendari, l'actual primavera estava dividida en dos períodes. La primavera pròpiament dita, que eren els mesos de març i abril, i l'estiu, que era els mesos de maig i juny. L'estiu d'ara, tal com el coneixem, rebia el nom de canícula, paraula que en parlar actual hem reservat només el moment de més calor. La paraula canícula prové de ca, de cursa, perquè durant aquesta època de calor, l'estel de Sirius, que és el més brillant del cel nocturn, de fet Sirius en grec vol dir ardent, surt a l'horitzó coincidint amb la sortida de sol durant els primers dies d'agost, que són, diuen, els més calorosos de l'any. D'aquí que aquest període li diguessin canícula. Doncs sí, arribarà l'estiu, farà més calor, de fet ja tenim anunciada la primera onada de calor i suarem, perquè d'això també en sabem, de suar, i tenim moltes dites que hi fan referència, com per exemple suar sa gota mortal, suar sagí, suar l'ossa o suar sa llet d'enconà. Però ja per acabar, vos diré que la paraula estiu ve de aestus, que vol dir calor sufocant, i és la mateixa arrel que empren en italià o en francès, però no és la mateixa arrel que en castellà. En castellà, tot i que estío existeix, per referir-se a l'estiu s'empren la paraula verano, com també ho fan els

Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que és ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. En aquest programa tenim totes les lletres i també molta calor. I qui saben totes les lletres i no sé si tenen calor, ara ens ho diran, són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Celestí Oliver, com estàs?
1: Bon dia, bé. I tu?
0: Bon dia, Miquel Jung.
2: Bon dia.
0: Hi sou, eh?
2: I
0: és
2: som,
0: que avui
2: i som, i som.
0: Els oients no ho saben, però estan separats a la distància.
1: Sí.
0: Estudis de Mallorca i estudis de Menorca.
1: Quan la mà de per enmig.
0: Mm. Sí. Però la veritat que vos sent superbé, com sempre, com si estàs amb un de vora a l'altre. I avui
1: així
0: som a Menorca
1: és,
0: perquè he estat a la inauguració, en aquesta roda de premsa de presentació de la temporada de la Galeria House Aidan Reith a Menorca, l'Illa del Rei, Amó, i ha estat un dematí molt profitós. Després vos contaré més detalls, perquè hi havia molta premsa internacional, hi havia persones dels Estats Units, de França, de l'Anglaterra, d'Itàlia, i també, òbviament, de l'Estat espanyol i de Balears, també érem un bon grapat. Així que després vos ho contaré tot. He pogut entrevistar a Cristina Iglesias, l'artista, però també he pogut parlar amb persones responsables de la part pedagògica d'aquesta galeria que hi ha a l'Illa del Rei de Mó i que avui s'ha doncs, fet aquesta inauguració, la inauguració oficial és demà. Avui s'ha fet aquest passe per la premsa i és una col·lectiva molt interessant que reuneix més de una quinzena d'artistes internacionals. Però bé, dit això, he fet aquesta presentació i dient que estem separats, vos ho he dit, diumenge comença l'estiu, vosaltres
1: sí.
0: Esteu preparats per això?
1: La calor, però, és la mateixa, no?, per Menorca.
0: Crec que sí.
1: Sí, eh?
0: Perquè d'ençà que he arribat su.
1: Clar.
0: No sé si valtros, també.
1: No, nosaltres aquí estem a la Glòria. Sí.
2: Dins estudis i per de fora
1: estudis,
2: fa una
1: no,
2: calorada.
1: Sí.
2: Avui quan he entrat dins el cotxe quasi m'he
1: covat.
2: De fora
1: podrien ser xigales, directament.
0: Sí, jo. Sí. Ja els he sentit, les xigales per aquí. Doncs sí, calor generalitzada a les Balears, ja ho sabem. Primera onada de calor i diumenge ens arriba aquesta nova estació que és l'estiu i també moltes coses que passaran a les Balears, però com aquestes que repassarem en el programa d'avui, Celestí, començant per tu.
1: Sí, jugarem, acabarem la setmana jugant a Tèntol, repassarem també el que ens deixa en aquestes darreres hores i parlarem amb la banda mallorquina Terra i Sal, perquè després de guanyar el Premi de Rock de la Música Balear a millor disc de folk pel seu àlbum de debut Un Crit, ara preparen un segon treball discogràfic i avui estrenen el seu avançament, que és aquest Esclat.

0: I de si són aquest esclat, Celestín.
1: Sí, d'aquest quartet format per persones de Mallorca i d'Eivissa que diuen que fan folk discòrdia, ha entrat aquesta cançó Esclat, que clama per unes illes balears i pitiuses, deslliurades d'un turisme, diuen, ferotge, en temps de saturació i massificació, i és un crim més que s'afegeix en aquest fenomen de grups, de bandes, que canten contra la massificació.
0: I avui també, continuem amb més temes, hem de parlar amb el nostre professor de literatura comparada de capçalera, ell és n'Eduard Moyà, i avui hem de parlar del Bloomsday, que és una commemoració anual per celebrar la vida de l'autor irlandès James Joyce i que té cada any cita aquest mes de juny, sobretot per posar en valor la seva obra més coneguda, Ulisses.

0: El nom d'aquesta celebració, el Bloomsday, prové de Leopold Bloom, que és el protagonista de Ulisses, i avui en parlarem amb Eduard Moyà, que ens explicarà la importància d'aquests dies, la importància de James Joyce, de la seva obra i de les reproduccions que encara ara s'estan fent, s'estan estrenant, i aviat en tindrem una de nova al cinema i coneixerem més sobre aquest dia internacional, però que també ens arriba aquí a les Illes. I, Miquel, tenim també la notícia del dia.
1: Sí, i avui parlarem del fenomen de les papallones cardui. No sé si n'heu vist, vosaltres, aquest dia de papallones, sí. Perquè hi ha una onada de calor, però també una onada de papallones.
2: Sí.
1: Però bé,
2: és més preciosa,
1: aquesta onada. Són precioses, sí,
2: de papallones.
1: I volem dir que no és estrany, tampoc és una invasió. És normal que hi hagi papallones d'aquestes, perquè fan un viatge de migració cap a Europa, venen d'Àfrica i fugen de la calor, per anar al nord d'Europa, i enguany allò que passa és que n'hi ha massa, n'hi ha moltíssimes, s'han reproduït molt, i aquesta espècie, clar, n'han arribat moltíssimes a Mallorca.
2: Clar, n'hi ha més que un altre any.
1: N'hi ha moltes més que altres anys, sí.
2: Mm-hmm. Clar, venen del Senegal,
1: exacte.
2: Això ho vàrem explicar, on vàrem xerrar fa dies, perquè
1: exacte.
2: De fet se n'ha fet un conte infantil.
1: Sí, Anna Maria Estelric ha fet un conte infantil, hem xerrat amb ella per fer aquest reportatge, però també xerrarem amb un ecòleg que ha estudiat molt les papallones i aquest fenomen en concret.

0: I doncs, sí, després explicarem aquest fenomen tan interessant de les papallones, però a Celestí tenim més temes, eh?
1: Sí, a la tercera hora de Tento, a partir de les 5, ja ho sabeu, entrevistarem l'artista Cristina Iglesias, perquè és una de les artistes que formen part de l'exposició Directionless, això,
2: mal pronunciat.
1: Sí, organitzada per Rashid Johnson a la galeria Hauser & Wirth de Moho.

0: I de durant més de 40 anys, Cristina Iglesias ha desenvolupat un llenguatge escultòric propi, creant espais immersius i sensorials que connecten arquitectura, literatura, psicologia, mecànica i elements naturals. A l'Illa del Rei, la seva obra Litoral Lunar Meteorit fusiona artificialitat i orgànica a través de referències a l'erosió, el flux i la transformació, convidant el públic a explorar diferents capes de temps i espai, i avui ens hi endinsarem i coneixerem aquesta exposició en profunditat.
1: I aquesta artista que té també una cama a Mallorca, després ens ho explicarà quina és la seva relació amb Mallorca, tot i que ella és de Sant Sebastià, però sí que hi té molta... De fet, té un estudi a Mallorca. I també parlarem de música, perquè avui ens visitarà en Pablo Sierra, com sempre ho farà amb les cançons dels altres, i avui, atenció al tema que ens ha preparat.
2: Per qualsevol místic, la millor manera de trobar-se amb Déu segurament siga o la poesia, o les matemàtiques, o la música, si és que aquestes tres arts no són realment la mateixa. Ara bé, en el cas del catolicisme, això com ho han paït els caps de l'Església? A les dues properes seccions de les cançons dels altres, vos contarem, o vos farem cinc cèntims, d'aquesta relació que ha tingut sempre el Papa de Torn amb la música. Ja veureu que no ha set en tots els casos un matrimoni ben avingut.
1: Doncs aquest serà el tema avui de Pablo Sierra. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes perquè hi pugueu participar en directe.
3: Ho podeu fer, com sempre, per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
4: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
0: I com sempre ja ho sabeu, podeu participar també en directe Tentol a través del telèfon més famós que tenim aquí. És el 971-13-99-00.
3: O també podeu escriure'ns per Instagram, @tentolivetres, en el Facebook de Tentol.
0: O bé, el correu electrònic, o sorpresa.
1: O sorpresa.
0: Clar. Estàvem separats per mà. Sí. Clar.
1: Va un poc enrere, no? Clar. La meva veu.
0: Sí. Bé, a la nostra t'arriba una mica segon després. Repetim? Vinga.
3: No fa falta. Perquè torna a sortir
1: sí, normalment. No.
0: Val més que no.
1: Sí.
0: Bé, idò, que nosaltres, ja ho sabeu, que tentol@ivetresradio.com.
1: És el que té, però sí. M'ho sentim perfecte. Mm. I això d'estar a dues illes avui en directe. Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Perquè hem de saludar avui totes les persones que ha fet possible aquest programa, que en són moltes, perquè tenim els Estudis Centrals d'IVT Ràdio Palma, en Lluís Fortesa, però també aquí hi ha en Tomeu, hi ha en Jordi, hi ha en Vanessa Ortí, hi ha els companys d'IV3 Menorca, les persones de recepció i totes que mos han acollit meravellosament i que els estem tan i tan agraïts. Així que gràcies a tot IV3 i també IV3 Menorca, perquè ara hem de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
4: La rabiosa actualitat.

0: Molt bé, de Celestí, mos toca saber quin és el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui.
1: Ai, sí, perquè avui ha arribat ja el dia. Avui la rabiosa actualitat ens du a parlar que acaba l'escola. Avui acaba el curs escolar. Sí, de fet, ha acabat ja.
0: Acabat,
1: sí, no és que acabi, és que ha acabat. Comencen els campus d'estiu, com el que del que parlarem avui és un campus de teatre per adolescents i es diu Selfie.

Idòfoli, sí, avui ha acabat l'escola, això és un fet. Aquells infants que dia 10 de setembre de l'any passat, de 2025, se posaren les motxilles, avui les pengen per les vacances d'estiu. És per això que comencen els campus, aquest campus d'estiu, i avui en volem parlar d'un en concret. Específicament, se titula Selfie i és un campus creatiu de teatre per joves d'entre 11 i 15 anys que convida a reflexionar sobre la identitat i la imatge en la nostra era digital. Una oportunitat, dirò, per explorar què significa créixer en un món dominat per les pantalles i també per la representació pública. Aquest campus es durà a terme des d'aquest diumenge, dia 22 de juny, fins dia 3 de juliol, al CINE, el Centre d'Investigació Escènica de CINEU.

I fixem-nos en la paraula selfie, que ja sabeu que aquí el que ens agrada són les paraules. Selfie vol dir autofoto. Selfie també és un tipus d'autorretrat. De fet, l'any 2013, la Universitat d'Oxford, en el seu diccionari de llengua anglesa, va anomenar selfie la paraula de l'any. D'això ja han passat 30 anys i encara ara fem servir molt la paraula selfie, que és ben present en el nostre vocabulari quan ens volen fer una foto a nosaltres mateixos. En la indústria de l'entreteniment coreana, l'abreviatura selka significa imatge presa per un mateix, és a dir, un autorretrat fotogràfic. I tot i això, el primer ús conegut va ser el terme selfie en anglès i concretament va ser a Austràlia. L'any 2002, a un fòrum d'internet propietat de l'empresa de radiodifusió pública d'Austràlia, la ABC. Segons els estudis fets per diferents psicòlegs que estudien aquest nou fenomen d'internet, entre ells, els selfies, s'han determinat diferents aspectes. Per exemple, la motivació que tenen per les persones o que tenim per fer-nos una foto no és sempre clara, però les més comunes per fer-nos una autofoto, per fer-nos un selfie, són, per una banda, cridar l'atenció d'altres persones, pujar-nos l'autoestima, presumir d'èxits o de moments, o també enviar missatges per qualcú en especial. També ho fem per diversió o com a conseqüència de la marginació social o l'assetjament escolar.

0: I de tornem en aquest campus, aquest taller Selfie, és una iniciativa d'en Juan Ayala i en Miguel Oyarzun, un projecte que utilitza el concepte de selfie per analitzar com els joves se posicionen dins la societat d'aquest espectacle actual que vivim a les xarxes. Dirigit per joves d'entre 11 i 15 anys, una activitat que està finançada pel Ministeri de Cultura i que compta amb el suport del Consell de Mallorca.
1: I d'oi dit i fet, Margalida, avui jugarem i parlarem a Tentol d'aquest campus de teatre per adolescents Selfie.
0: Au, idò, així ho farem. Són les 3:27.
2: Tentol.

Però avui també tenim pregunta, també hi ha pregunta del dia, perquè els oients, vosaltres, també participeu d'aquest programa. I la pregunta d'avui diu així. A les Illes Balears tenim una expressió estrictament onomatopeica. Ja sabeu que és una onomatopeia, un renou, un so que acaba convertint-se en paraula. I és una onomatopeia que avui volen destacar. Es tracta de nin duè. A Mallorca, nin duè. A Menorca, fiat duè. Però també se'n diu infant duè. La pregunta d'avui és, sabeu què és, però, un nin duè?

0: I doncs sí, tenim tres opcions de resposta per saber avui que és un hinduè, Celestí.
1: I doncs sí, ja ho sabeu, tenim tres opcions, que és un infant que plora molt, un infant molt petit acabat de néixer, o un infant a qui li cauen ses dents de llet. Què diríeu?
0: Aquestes són les tres opcions. Que és un hinduè, un nen que plora molt, molt, molt, un nen molt petit, de fet acabat de néixer, o un infant que li cauen les dents de llet. Ué és una onomatopeia, i nosaltres avui volem saber què significa aquest infant, aquest nen, aquest fiat d'ué. I per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
1: Com sempre, a través de l'història de l'Instagram, @tentoliva3, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: I d'avui vos demanam què és un hinduè, feim una pausa i tornem tot una.

0: IB3 Ràdio és investigació.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
3: I que fèieu amb les tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
4: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
4: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
4: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
4: Això ho ha fet un professional.
8: Notícia d'última hora.
9: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
10: Amb espais d'educació i criança.
11: Per pares i mares.
12: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
13: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
14: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
13: Som una ràdio.
14: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.

0: Som en directe aquí a IB3 Ràdio. Tot d'una coneixerem els nostres convidats abans, però recordam la pregunta del dia. I avui vos demanam sobre una onomatopeia, una expressió que és inin infant fiat duer, que és un infant duer, i recordam que teníem tres opcions de respostes a les 5.
1: Sí, és un infant que plora molt, que no s'atura de bramar, com aquest. Bé.
0: Com aquest,
1: sí. Sí, sí, sí, sí.
0: El teniu aquí a Palma, en aquest?
1: És a prop, sabeu? Sí, sí, sí, és aquí a ciutat. Bé, és un infant que plora molt, o és un infant molt petit, acabat de néixer, o bé és un infant a qui li cauen ses dents de llet. Què diríeu?
0: Aquestes són les tres opcions de resposta. Quina creus que és la correcta, aquella que s'assembla a més al seu significat? Avui, un infant duer és el que ens ocupa, perquè és una onomatopeia, i també a partir d'onomatopeia s'han creat paraules com aquesta, que s'utilitza molt a Mallorca i també a Menorca. Però mentre aneu responent a l'Instagram i també ens podeu telefonar, ara vos direm que aquest diumenge, dia 22 de juny, si sou santjoaners, no vos podeu perdre el capítol de Tèntol dedicat a Sant Joan.

0: a passar ses festes de Sant Joan. I en es caragol d'esborn, ses ballanes volaran.
1: Ai, ai, ai, quines ganes, eh? És un programa molt divertit. Sant Joan a Ciutadella, òbviament, té molt de protagonisme, molt de pes, però també Sant Joan se celebra a Eivissa i també a Mallorca. Coneixerem com celebrem Sant Joan als ciutadans de les Balears, també com se celebra Ciutadella, quin vocabulari santjoaner, que és preciós i riquíssim hi ha. Així que no vos el perdeu. Per anar obrint boca per les festes de Sant Joan aquest diumenge, a les 3 i quart del migdia, després de l'informatiu, un tèntol dedicat a Sant Joan. Però ara hem de conèixer, com us dèiem, els nostres convidats.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

I doncs ja ha arribat el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, un convidat de qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és aquest campus de teatre per adolescents titulat Selfie. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.

0: he vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
1: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
2: Sigueu benvinguts. Comencem.
3: Qui sóc? No m'heu dit el nom.
4: Noms i adreces.
5: Jo som la Marta Barceló i visc a Sineu.
6: I jo som en Biel Jordà, també resident de Sineu.
7: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
8: Insisteix.
5: Insisteix que en que visc a Sineu, que està a una trentena de quilòmetres de Palma.
6: I que vaig néixer molt a prop d'aquí, això sí, som del 10.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
5: Jo vaig anar a la plaça dels Patins. Aleshores se deia Eugenio López i ara se diu Aina Moll.
6: I jo vaig estudiar en el Corpus Christi, que m'apareix que ja n'existeix.
8: Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
5: És una pregunta... No, treballant per nosaltres... Jo treballo per jo mateixa en el Centre d'Investigació Escènica de Sineu i escrivint teatre.
6: I jo faig feina en el Centre d'Investigació Escènica i també faig feina a CESADIP, a l'Escola Superior d'Art Dramàtic.
7: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
3: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
5: Un ordinador.
6: Paciència, ganes, il·lusió... aquestes cosetes.
10: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
5: Depèn.
6: Jo me sent ben pagat.
11: T'agrada viatjar?
5: M'encanta viatjar.
6: Oh, yeah.
7: Com està?
12: Perdoni, és actriu?
5: No som actriu, però ho he estat. La meva carrera és d'art dramàtic.
6: I jo estic més encaminat cap a la direcció i l'ensenyança.
7: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
5: A mi m'agrada molt el moment de ficar-me dins del llit al vespre.
6: M'hi apunto.
8: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
5: Sí, jo avui vespre he dormit beníssim totes les hores que me tocaven.
6: Sí, però m'he aixecat més prest del que me volia aixecar.
13: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
14: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
15: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
14: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
16: Gràcies per la seva ajuda.
14: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I els han sentit respondre meravellosament bé aquest qüestionari electrònic i ja poden saludar a Marta Barceló. Com ha anat, Marta? Benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: Gràcies. I en Biel Jordà, com ha anat, Biel?
2: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Gràcies a tots dos per haver vengut avui en un dia calorós, ja. Però que se nota que feis teatre, perquè això de sa màquina, pim-pam, eh? Ha estat joco bonito, que diuen.
1: Bé, eren preguntes faciletes, eh? La veritat és que...
2: Era xupau.
1: Sí, que s'està un poc més complicades i no...
0: Era un examen.
1: Sí. Sí.
0: Clar, és que avui és darrer dia d'escola, tampoc no podem demanar molta cosa,
1: no? No, ja ho feu.
0: Però bé, vosaltres ja vos preparau per quan no tinguin escola els infants, que és una cosa que és molt necessària, que facin activitats, no? Que tinguin alguna cosa per fer, tot i que també han de descansar i fer vacances, òbviament.
1: Sí, hi ha d'haver temps per tot. Jo crec que hi ha d'haver temps per descansar, i, però, clar, l'estiu és molt llarg i llavors també se tracta de, no sé, poder aprofitar un poc l'estiu a lo millor fent coses que durant el curs, coses més intensives, no hi ha temps de fer.
3: Quan acaba la feina escolar, comença la vostra.
1: Sí.
3: Manco aquests dies que són intensos.
1: Aquest any sí. Mm. Sí, sí.
3: Clar, primer campus
0: que fareu,
3: que
0: sí.
3: Fareu de teatre. No ho fem mai cap, és el primer.
2: Sí, és una experiència que mos ha vengut... Bueno, ha vengut aquesta possibilitat des d'uns companys que tenim a Madrid i vàrem dir que sí, tot d'una. És un projecte preciós. Com bé heu dit, està subvencionat pel Ministeri, també pel Consell de Mallorca. I mos va aparèixer una idea preciosa. Fer un campus teatral amb el lot de 11 a 15 anys durant dues setmanes, on escriuran, jugaran, faran teatre i faran una representació final. Pareix un projecte preciós. Sí, sí.
1: Sí, a mi m'agradaria afegir que el tema, és a dir, se diu selfie també per una qüestió, que és el tema, no? Que té molt a veure amb l'edat a la que va adreçada, diguéssim, aquest campus taller de 11 a 15, que és quan solen tenir el primer mòbil. Bé, ara ja igual ha baixat un poc l'edat, però això, és a dir, aquest campus se trata també de, a través de tot això que explica en Biel i dels jocs i d'escriure i tal, poder reflexionar sobre què significa tenir 11, 12, 13, 14 anys en aquesta societat de les pantalles, de l'espectacle, que pensam que és una reflexió molt, molt, molt necessària de cada vegada més.
0: I sobretot tenir un suport, no?, que t'ajudin a entendre allò que la voràgina que estàs a punt de viure, no?
1: Clar, clar, exacte, sí, sí, sí, que t'ajudin a reflexionar sobre tot el procés de tot plegat, no?, quins impactes pot tenir en tu, amb els que t'envolten, lo fàcil que és agafar addicció, és a dir, bueno, com moltes coses, però sempre a partir de, bé, del joc i de l'aprenentatge, del companyerisme, de la creativitat i tot allò que queda en un campus.
3: De quina manera hi fareu feina? Per exemple, un exercici que podríeu fer en aquest campus.
2: Bé, nosaltres no hi serem. Nosaltres l'hem abraçat en el projecte, però venen tres persones que són absolutament genials amb això. Nosaltres vàrem conèixer en Miquel Oyarzún a un festival que ja era un festival comunitari. Ells des de sempre han treballat en aquesta via, no?, de treballar amb la gent, d'acostar el teatre a la comunitat, i m'imagino exercicis, però no els puc, és que no tenim el menú.
3: No sabeu les matèries.
1: Això és un projecte que ells han creat, aquesta són Miquel Oyarzún i en Juan Ayala, que quan diuen Biel són com a mestres en tot el tema de mediació, amb joves, amb altres grups, en sociocultural, teatral, o sigui, són gent que s'ha xapat s'escana fent projectes en comunitats, no? I és un projecte seu i és un encàrrec que els hi va fer el Museu Reina Sofia, el Departament de Mediació de Reina Sofia, per fer en joves, diguéssim. Intenten tres de projectes d'aquests per diferents edats, més petits, l'edat nostra, que és el que hem triat nosaltres, i més grans, tractant diferents temes. I ells repliquen aquesta fórmula que tenen en diferents ciutats. A totes, o sigui, tenen, jo m'imagino que tenen com una estructura de fer, de coses que han de treballar, però que s'adapta a cada grup de nins que tenen, és a dir, els nins, pues això, escriuen sobre de, a partir d'ells mateixos escriuen coses, proven escenes, tal, però de, dins d'una estructura i un projecte que ells ja coneixen molt bé perquè ja l'han fet a diferents ciutats d'Espanya i continuen fent-lo, o sigui, fan com una gira amb aquest projecte, per això ens pareixia molt interessant que se pogués fer aquí. Per això nosaltres no som els talleristes, nosaltres acollim aquest projecte perquè els nins de, interessats, diguéssim, de Mallorca puguin fer-lo, tinguin aquesta oportunitat.
0: Però quin luxe, no?, aquests infants poden accedir en aquest taller. No sé si les places estan plenes, si encara qualcú així darrere hora se pot apuntar.
3: Encara poden fer crida.
1: Sí, és que sí, de fet és un dels objectius, i vos agraïm molt que mos concediu aquest espai, perquè les places no estan plenes i trobam que és una pena perquè és vera que pensem que és una oportunitat. El preu del taller està molt per davall de lo que és un campus teatral o un campus especialitzat de qualsevol cosa. Li hem posat el preu de 50 euros les dues setmanes,
3: dues setmanes senceres.
1: Mm. És a dir, està molt per davall de lo que és un campus, sí. I a més estem disposats si hi ha, si així tot, hi ha famílies que no ho puguin pagar o que no els hi vagi bé, que se posin en contacte amb nosaltres i mirem la possibilitat de becar-los. No tenim problema i no volem que això sigui un problema per ningú.
3: Com ho han de fer? Com s'ha de fer? Entrar a la pàgina de Cine Cineu?
2: Millor si ens envien un mail, sí, en el cinecineu@gmail.com, i nosaltres els hi contestem tot d'una.
1: Sí, estarem atents en el correu, encara que sigui cap de setmana, sabent que són aquests darrers dies, però sí, que mos escriguin un correu electrònic i mos posem en contacte i mirem de fer-ho possible.
3: Són dues setmanes de dies intensos. Quins horaris té?
2: Els horaris són de divendres a hora baixa, divendres a hora baixa, i després els altres dies, dimarts, dimecres, dijous i divendres, són els de matins. Això de que el dimecres sigui hora baixa...
1: El dilluns.
2: El dilluns fos hora baixa és perquè en teoria s'entreguen notes, hi ha darreres coses en l'escola i ja començam el mateix dilluns.
3: Clar. Ho compaginat, no? Fet venir bé.
1: Sí, ho ha fet venir bé. Ha estat un poc complicat de les dates entre l'escola, les seves dates dels talleristes i un poc tot plegat hem pogut fer aquest matxembrat i mos ha quedat així. Dilluns serà sora baixa i els altres dies és de matí.
3: I quant d'infants hi podrien participar?
1: Fins a més o manco, unes de 8.
2: Una cosa important és que el darrer dia, a partir de tota la feina de les dues setmanes, hi haurà una representació. A partir de tota la feina, convidarem a familiars i altra gent que vengui a veure'ls, que vengui a veure el resultat, el final de què és.
3: Ui, quin nervis, eh?
2: No,
3: quina pressió.
2: No, perquè de veres, tot és molt lúdic. Ha de ser per passar-ho bé.
1: Sí, i també vull dir que, clar, els talleristes també estan molt acostumats a les dinàmiques familiars i tot, és a dir, sí, s'ha de fallar qualque dia perquè la família té el que sigui, no és un problema. Ja està com a plantejat dins l'estructura total que hi ha dir qualque dia que hi ha qualcú que falla. No seria un problema, tampoc.
0: I que si aneu a tren, que
1: sí,
0: qualque infant...
1: Si aneu a tren, i si no, se pot fer una cotxada. Si venen tres de Palma, també poden fer una cotxada. Hi ha maneres, sí.
0: Hi ha maneres d'arribar. I ho fareu en el cine, en el vostre local d'experimentació i d'assaig.
1: Exactament, en el cine de Cineu.
3: Que hi fa fresca.
1: Hi fa fresca.
2: És important.
3: També s'ha de dir.
2: Sí. És així.
1: Sí, està bé.
0: Clar, és molt interessant la temàtica del contingut, perquè en parlam moltíssim en el mitjà de comunicació de com les xarxes poden influir, sobretot en aquestes edats que són com a ser més vulnerables, no? Entre 11 i 15 anys, que està molt bé donar-los eines perquè sàpiguen on hi ha la realitat, on hi ha la ficció, fins a quin punt les pot afectar, com està també aquesta cosa de la bellesa sempre... aquesta cosa de que sempre has de ser vell i de que sempre has d'esposar la teva millor cara a les xarxes. Suposo que són moltes, moltes coses, no?
1: Sí, i jo crec que cada vegada és més difícil ser ni adolescent. Crec que és molt més difícil ara que quan nosaltres érem petits.
3: Massa estímuls.
1: Sí, no teníem tant d'estímuls, nosaltres teníem aquest món i ja està, però ells tenen aquest món i després tenen el món digital, tenen la seva identitat en el món real i després tenen la identitat digital. I són tantes coses que gestionar que jo ho veig molt complicat i és vera que crec que tot allò que se pugui fer per ajudar-los a gestionar tot aquest el que dius tu, no? Aquests estímuls, aquesta pressió estètica i dels likes i de que has de ser popular. O sigui, hi ha tantes coses que s'han magnificat tant per les xarxes que crec que qualsevol ajuda o qualsevol cosa que pugui ajudar-los a reflexionar, en aquest cas aquest campus també, a través de... pues de ser lúdica, no? de divertir-se i de pensar, o sigui, tot això crec que ha de ser, és necessari, és que és molt necessari, perquè és molt complicat ara. Sí.
3: Perquè, clar.
0: I que també pot ser un joc, que és això que dèieu, no? Vull dir que el selfie també pot ser un joc, també pot ser una expressió artística, perquè en l'art també té molta cabuda en les vostres també temàtiques teatrals, no?
2: Absolutament, és així. Sí. És que penso que és molt necessari. O sigui, crec que no ho hem fet mai, aquest campus, però tot d'una hi va haver aquest interès meravellós, no? O sigui, hem apuntat la nostra filla, perquè mos ha semblat que ha de ser un moment... I per conciliació familiar en duita. No, la tenim aquí davant d'un micro, no sé si pot parlar o no pot parlar, si vol parlar o no vol parlar.
3: Ara xerrem amb ella.
2: Però és una de les persones que formarà part d'aquest campus teatral.
3: Com estàs?
4: Bé. Sí,
3: qui ets?
4: Soc la Sabrina.
3: Sabrina. Faràs tu aquest campus. Sí. Ets de les primeres inscrites.
4: Hombre, soc Sofia d'Escafé.
3: Per tant, hi havies d'estar inscrita. Sí, sí o sí.
0: Quin remei,
3: sí, quin remei, eh? Sí. Els pares t'hi fan a ser.
4: Sí.
3: I en quina il·lusió hi vas?
4: Ai, no.
3: Una vegada has acabat escola.
4: A mi no m'encanta el teatre, però si m'apunten. I a la millor me pas bé i a la millor me pas.
3: Clar. T'hi han apuntat, no?
4: Sí,
3: t'hi has apuntat tu.
4: Exacte.
2: He de dir que en el principi tenia més il·lusió. Quan li vàrem apuntar en el principi...
3: Perquè s'acosta, perquè ja s'acosta.
2: Deu ser això.
3: Clar.
2: Deu ser això.
3: Què voldries fer, si no? Passar la mà? Tot
4: no,
3: el dia?
4: No, descansar i dormir.
3: Ah, dormir. Però,
0: exacte.
3: Però dormir, exacte. Ja deu dormir.
2: No m'ho sorprèn gens.
4: A dormir queda. No sé.
3: Sentim a Margalida que demanava si...
0: Tens... Ja té mòbil, sí.
3: Exacte.
4: No, encara no.
1: No, ell és de les poques que... Sa únic, no ho sé, sap de la teva classe... Ah.
3: Quina edat tens?
1: Que no té mòbil.
4: Tenc...
3: Quina edat tens?
4: 12.
3: 12.
4: Mm.
1: Sí, és per això també que va adreçat en aquestes edats, perquè és quan solen tenir el primer mòbil. Ella, per exemple, en Sabrina, quan tenia 11 i 10 anys, o sigui, ja era de les poques que no tenia mòbil i cada vegada és més rara avis.
3: I com ho vius? Entre els teus companys, entre les amistats?
4: Bueno, pues... Ara jo almenys tinc WhatsApp, però... No tenir com... O sea, està bé tenir contactes per poder xerrar amb els teus amics, però... Bueno, tinc WhatsApp i me va bé i puc comunicar-me. O sea,
3: clar,
4: que
3: tens...
4: Ara el telèfon per jo, ara, just ara, no és molt necessari.
3: No tens dispositiu de telèfon mòbil, però tens un rellotge.
1: Tenc un rellotge. Fa poquet que té un rellotge amb WhatsApp, és
3: WhatsApp.
1: WhatsApp, per poder xerrar amb els amics.
0: Hem de fer, Marta, Sabrina, Biel, hem de fer una petita pausa i després tornant tot d'una que vos han preparat un joquet.
4: No. Val.
2: Entesos.
4: Adéu.
5: Començant pels actors, pels director, producció, s'apuntador, a taquilla, sastres, perruquers... Sé cert que és un món que hi ha molt més de lo que jo pugui dir.
6: Després, això, el regidor, que és la persona una mica que s'encarrega de jardí de la funció tot ball i puesto, cap de sala, cap tècnic, tots són molt importants, productors...
7: Nosaltres no fèiem teatre a nivell professional, és tot molt amateur. És veritat que aquí a Eivissa van sorgint grups de teatre, però professionals i que hi hagi una cantera així, no n'hi ha.
8: En Rafael Ramos, nosaltres sempre li donem a Bunyola en Rafalet, en Salvador Bujosa, en Paquita Canals, en Guillem Simó. Són grans...
9: En Miquel Morra, en Margarida Pericà...
8: Sí, són molt bona gent i grans actors.
10: L'actor més important del teatre, si nosaltres recordem, era l'acomodador. Era muntar molt en la pila, com per la gent. També hi havia els que venia a les entrades, el taquiller, l'Amon Jaume.
11: Estremuista.
3: Estremuista.
11: Que també...
12: Aquell que està dins d'aquella capelleta que llegia.
13: S'apuntador.
12: S'apuntador.
6: S'apuntador, bé, és un ofici que crec que s'ha perdut bastant, però sí, suposo que encara hi és.
11: Pento. I de tres ràdios, formació. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
13: Mira, anem a escoltar les castanyoles, que les toquen Andrés Coll.
14: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
15: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
13: Sí, sí, sí.
11: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
13: Ets ambidestro.
16: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
17: Podem gravar, idò.
18: Dale play.
17: Raúl Valls, com estàs?
18: Molt bé, Joan Mimàs.
17: Aquí fent un programa...
18: La gran vida.
17: Passen tantes coses.
18: Cada dissabte i cada diumenge.
17: A partir de les 9.
18: Actual de les 9.
17: No, i no t'obram, i no t'obram.
18: Aquí, a IB3 Ràdio.
11: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
18: Saps què t'ho vull dir?
17: Sí.
11: En Joan Mimàs i Raúl Valls.
19: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
20: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
19: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
11: Font de misteris.
21: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
22: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
11: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Guanya qui la sap més llarga.
0: En aquests darrers minutets que mos queden darrers del programa farem un pot de vocabulari relacionat amb el selfie i tot el món que l'envolta. Podeu concursar tots tres, Marta, Sabrina, Biel. Sí, primera pregunta, mem. Com s'anomena la variant del selfie que es fa amb un grup de persones?
3: Tenim dues opcions.
2: Ja ho sabeu. Si tinc opció...
3: Bioselfie... O Wi-Fi.
2: No Wi-Fi, és
4: Wi-Fi.
2: Sí, sí. Bon és Wi-Fi. Ho vaig veure una sèrie.
3: Jo no ho sabia.
2: Ho vaig veure una sèrie.
4: Jo no ho sabia.
2: Sí.
0: Wi, que vol dir nosaltres,
2: claro.
0: I Fi, de selfie, exacte. Uh-huh. Un selfie de persones. Segona pregunta. Quin concepte descriu l'acció de publicar una quantitat excessiva d'informació personal i d'imatges a la xarxa?
3: Oversharing. O fubing.
4: Jo diria oversharing.
3: Molt bé.
0: La Sabrina també molt bé.
3: Sí, molt bé, molt bé.
4: D'això en sap més que nosaltres, no, crec.
2: No ho havia sentit mai.
0: Un bon equip.
4: Jo tampoc, però...
0: I d'ací, oversharing vol dir això, la pèrdua de frontera entre el que és privat i el que és públic per un excés de publicacions. Quan publiques coses molt íntimes de la teva vida privada, te diuen, fas oversharing, alerta. Molt bé, una altra pregunta. A què se refereix el terme comissariat d'imatges, image curation, en el context del perfil digital?
3: Idò, se refereix a la selecció deliberada i edició de fotografies per projectar una imatge específica, o se refereix a l'emmagatzematge automàtic de totes les fotos al núvol?
2: La primera, segur.
4: Sí, sí, jo també diria la primera. També, sí.
3: Anau bé, anau bé.
0: Molt bé, molt bé. Exacte. És com un comissariat d'art que l'usuari tria només allò que vol mostrar per construir el seu relat personal.
2: Família,
0: efectivament.
4: Mostrar lo bo.
0: Que volem. Exacte, mostrar lo bo.
4: Mostrar lo bo.
0: Va, darrera pregunta. Què és la dismòrfia del selfie?
3: És el desig de voler-se assemblar físicament a la pròpia imatge, retocada amb filtres digitals, o és la por irracional a fer-se una fotografia frontal amb la càmera del mòbil?
4: Jo crec primera? Que
2: té, sí, té a veure amb imatge. Sí. Sí, sí.
3: Molt bé, anau bé, anau bé.
0: Dismòrfia del selfie, sí que és com que estan tan avasats a posar filtres que després ja no mos reconeixem. Mm.
3: Clar,
0: moltes gràcies. Ha estat un plaer. Recordeu que vos podeu apuntar encara en aquest curs a CineCineu i que queden algunes places, joves entre 11 i 15 anys, un taller molt interessant, un campus de dues setmanes que es farà. I donem les gràcies a na Marta Barceló, en Biel Jordà i a Sabrina. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: I bon campus.
0: Ànims i bon campus. Una ferrada.
4: Gràcies, una ferrada. Adéu.
0: Arriben els serveis informatius i tornem tot una.

0: Heu de saber que les papallones cardú han arribat massivament a les Illes Balears.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

Començar amb aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol. Tenim totes les lletres, som a Mallorca i a Menorca, avui mig equip a una banda, mig equip a l'altra. Tenim en Miguel Saler al control tècnic i fins ara hem jugat amb les paraules, però ara mos toca saber quina és la notícia del dia.

0: i per conèixer-la saludam en Miquel Jung.
1: Bon dia, som aquí.
0: I el Celestí Oliver, com
2: som
0: estàs?
2: Som aquí, bé. I
0: molt
2: tu?
0: Bé. Bé, hem après vocabulari nou avui, eh?
2: Sí, sí, sí, jo sobretot.
0: Amb aquests selfies.
2: Sí, amb aquest,
0: sí, sí,
2: amb aquest wifi.
0: I aquest, exacte. Però bé, ara passen coses per les Balears, ja ho sabeu, moltes, i una d'elles és que, no sé si vos n'haureu donat compte, però de cop hi ha moltes papallones que han arribat aquests dies a les nostres illes. 1, 2, 3, 4...

0: I d'aquest fenomen l'ha notat moltes zones com Pollença, Alcúdia. De fet, l'Ajuntament d'Alcúdia ha arribat a fer un comunicat per xarxes socials parlant d'aquestes papallones migradores dels cars, les Vanessa Carduí, i expliquen el tema molt bé. No és cap plaga ni res preocupant, diuen. Al contrari, veure'n tantes volant és un bon senyal, indica que hi ha aliment disponible, vegetació florida i condicions favorables per als pol·linitzadors.
1: Sí, i per casualitat també vaig veure una història d'Instagram de Miquel Puiggròs, que és biòleg i periodista, el coneixem també en aquest programa, que explica que aquesta onada de papallones que han rebut a les Balears no és res inusual, de fet cada any n'hi ha, però enguany aquesta espècie està molt prolífica i per això n'hi ha hagut tantes.

0: que va presentar fa poc. L'escriptora Maria Estelrich, un conte que utilitza aquesta migració que fan per construir un relat un poc diferent, que no va relacionat amb les papaones, però a veure que els utilitza per fer aquest conte, i ella mos explica com va arribar en aquesta història.
1: Jo ni som biòloga, ni som investigadora, ni som científica. No, jo som una docent curiosa, crítica. Les papallones que ara duen. Em veia volar pel meu corral, pel meu jardí, per les caminades per aquí on vaig, i això me va instigar a cercar per què venien, de on venien, a on anaven. Vaig estar documentant un any i vaig descobrir això, que és una papallona, s'escar d'ull, apassionant.
2: Això ha estat aquest conte d'Anna Maria Estelrich, que els ha fet venir amb massa.
0: Sí, jo crec que sí.
2: Els ha cridat encara més.
0: Ella està contenta, sí, perquè la gent tant li xerra molt.
2: Clar.
0: Li diuen, mira.
2: Clar, perquè ara és una coincidència, aquest conte amb aquesta arribada massiva d'aquestes papallones carduï. Com diu una Maria, aquesta espècie és apassionant, igual que la seva migració, perquè una papallona no fa tot el recorregut, sinó que el fan entre diverses generacions. Mm. És una migració comunitària. Anna Maria Estelrich ens n'explica més coses.
1: Aquesta missió que he de mantenir dins els seus gens, perquè si no no m'ho puc explicar d'altra manera, fan aquest recorregut de mils de quilòmetres cada any, parteixen, travessen la Mediterrània, travessen països i països, travessen, de fet, dos continents. S'aturen a les illes i ara mirau en guany quin espectacle que ens han deixat, quin fenomen tan extraordinari, que hi ha papallones cardo i per tot. Jo, de fet, cada dia m'arriben missatges i m'arriben vídeos i comentaris de les cardull, perquè són meravelloses, són precioses.

0: Doncs sí, ben interessant aquest reportatge, això que ens expliquen a Maria, però nosaltres també en volem parlar amb un especialista d'aquesta espècie de papallones. És en Pau Colom, ecòleg, investigador interessat en insectes i papallones. Com anem, Pau? Benvingut.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
0: Molt bé, gràcies a tu, Pau. Va, primer de tot, quines característiques tenen aquestes papallones i sobretot si les podem diferenciar de qualque manera de les altres que també hi ha i com viuen a les illes?
1: Sí, bé, té una coloració que és vera que se pot confondre amb altres papallones perquè és una coloració marronosa, taques negres, algunes taques blanques... Però quan la veiem volar sí que és molt diferent de la resta. Té un vol molt ràpid, és una espècie, com bé heu dit, que és migradora i per això necessita tenir una capacitat de vol molt alta i quan veiem passar moltes vegades una papallona volant ràpid, amb moviments molt nerviosos, en molts de casos és aquesta papallona semigradora d'escars, Vanessa Cardwell, sí.
0: Perquè en tenim tantes enguany, s'han trobat còmodes aquí.
1: Sí, lo d'enguany ha estat espectacular. De fet, jo des que vaig començar a estudiar les papallones crec que és l'any que hi ha hagut una arribada més forta. Fa sis anys crec que també en van veure moltes, però com aquests niguls de papallones que s'han observat, ha estat una cosa molt excepcional. I sí que és cert que nosaltres preveien que podia ser un bon any per aquesta papallona. No mos esperàvem que seria tan espectacular, però la situació en el Magreb, tota la zona del nord d'Àfrica, ha estat especialment seca els darrers anys. Hi ha hagut una sequera molt, molt forta. I, en canvi, el darrer any va haver unes pluges molt, molt intenses i la situació ha canviat radicalment en aquesta regió del Magreb. I, de fet, hi ha unes imatges de satèl·lit que des febrer del 2025, comparant 2025 i 2026, que són espectaculars perquè veus un panorama marró, gris, desolador en el 2025 i el 2026 passa a veure-se un

0: verd molt intens, i això ha estat per totes aquestes pluges que hi ha hagut durant l'hivern. I això vol dir, tota aquesta verdor vol dir molts més recursos per aquestes papallones. Durant tots aquests mesos d'hivern i ara en el principi de la primavera, abans de que arribassin aquí, han estat reproduint-se allà i és una espècie al final oportunista que quan té recursos molt de cops se donen aquestes explosions demogràfiques. I el que està arribant aquestes darreres setmanes aquí és un poc el resultat de lo que ha passat allà els darrers mesos.
1: Mm-hmm. Val, és a dir, que aquí sí que han trobat un bon hàbitat, però que ja venien surades, sí, ben sí. alimentades, clar. Perquè mos entenguem.
0: Exacte, no? Exacte. O sigui, mm-hmm. han aprofitat aquí per aturar-se, reposar força, inclús reproduir-se, però el que veurem ara és que segurament les pròximes setmanes les deixarem de veure perquè continuaran la migració cap al nord i seguiran pues, el seu viatge d'anada.
2: Ara que ja arran d'aquesta migració, una cosa fascinant és tot el recorregut aquest que fan per cercar els climes freds. Quan la comencen i quan l'acaben en aquesta migració i per quin país els passen? Perquè en fan de quilòmetres, eh?
0: Sí, és una de les migracions més espectaculars. De fet, bé, tothom coneix, no? Per exemple, la migració de la papallona monarca, no? que va des de sud de Canadà, nord d'Amèrica fins a Mèxic, no? I és probablement una de les més conegudes, però la Vanessa Cardo, de fet, la guanya amb bastant de quilòmetres perquè hem de pensar que comença la migració en els finals de l'hivern, principi de primavera, en la regió de Sahel. Hi ha una part de la població que se concentra a la regió de Sahel, és a dir, Senegal, Mauritània, Mali, hi ha una part que se concentra a l'hivern a la zona del Magreb. En tot cas, tota la població s'acaba concentrant en el nord d'Àfrica a finals de l'hivern i a la primavera, a principis de març, abril, comencen a haver arribades a la zona mediterrània, a les nostres illes i a la península ibèrica, i a partir d'ara pues, ja comencen a migrar cap al nord d'Europa. De fet, ja també han arribat alguns exemplars d'arribades de dispersions anteriors en el centre d'Europa i poden arribar fins a països pues, com Suècia, Noruega, o sigui, fins al nord d'Europa. Mm-hmm. Llavors, quan allà les condicions comencin a ser adverses, quan comencin a baixar les temperatures, començaran el viatge de tornada. I aquí segurament, setembre-octubre, tornaran a passar per aquí, faran una aturada curteta i tornaran a baixar cap a Àfrica. Algunes se quedaran una altra vegada a la zona de Marroc, per exemple, i altres creuaran el desert i arribaran a Sahel.
3: Clar, Pau, hi ha una imatge contundent i és que travessen la Mar Gran, quilòmetres i quilòmetres de mar. Sí, sí. Per tant, això suposa un, no sé, un doble, un triple o un múltiple esforç, no?
0: Sí, és espectacular. De fet, ja hi ha certes evidències de que una mateixa papallona d'aquesta espècie pot arribar a dispersar-se més de 1.000, 2.000 quilòmetres, o sigui, és espectacular.
3: Wow.
0: El canvi també que un pot l'estratègia que utilitzen és que volen amb alçada i aprofiten les corrents d'aire, llavors això fa que puguin agafar velocitats de fins a 50-60 quilòmetres per hora i fer els viatges amb bastant poc temps. No?
3: És increïble.
0: Sí, sí. I és un poc això, no? És una espècie que s'ha adaptat en lloc de quan te quedes sense recursos o quan t'arribes fred, entrar en diapausa, com fan moltes papallones, pues lo que fa és viatjar per estar sempre en una zona del planeta on té unes condicions favorables, tant de temperatura com de recursos, i és com ha evolucionat aquesta espècie.
2: Perquè, Pau, hi ha altres espècies de papallones que fan hibernació, no?
0: Clar, la majoria de papallones i d'insectes, quan arriba l'hivern, el que fan és entrar en hibernació, en un estat de diapausa, i esperen a que les temperatures tornin a pujar a la primavera per tornar-se a activar. De fet, algunes inclús acaben la seva activitat abans, entren en diapausa abans, quan no tenen recursos. Per exemple, quan les seves plantes de les quals s'alimenten s'assequen i ja preveuen que no tindran recurs, doncs entren en aquest estat de diapausa i esperen a l'any següent. Aquesta papallona el que fa és que està sempre en estat actiu, diguéssim, i no arriba a entrar mai en aquest estat d'hibernació, perquè el que fa és això, anar viatjant i anar movent-se per estar sempre sincronitzada, diguéssim, amb unes condicions favorables.
3: Mm, és fascinant. I ets la papallona que fa merbia?
0: Probablement. O és una d'elles,
2: no? Si arriben a 60 km per hora.
0: No té encara, rànquing, però sí, segurament ell, aquesta espècie, o la monarca, que també és una gran migradora, doncs són les espècies que poden agafar velocitats més altes, sí.
1: I Pau, tema de pol·linitzadors, són pol·linitzadores les papallones? Ens ajudaran a tenir un ecosistema més divers, la seva aturada, per el seu pas per les nostres illes?
0: I tant, vull dir, les papallones estan visitant flors constantment i això fa que recullin pol·len i el passin d'una planta a una altra. És cert que no són tan bones pol·linitzadores com les abelles, per exemple, que tots sabem que són les pol·linitzadores per excel·lència, però conjuntament pues, amb els escarabats, amb les vespes, amb les abelles, amb els sírfids, formen part, no?, d'aquesta comunitat de pol·linitzadors que és essencial per les nostres plantes i també pels cultius i de fet per la seguretat alimentària.
1: Clar. I doncs, benvingudes, no? Siguin i venguin. Exacte. I tornin. Sí. Que bé. Mira, és una bona notícia enguany, aquestes papallones. En quina zona les han vistes més, ja per acabar, Pau?
0: Sí, doncs, pues, realment, clar, és que ja t'he dit que ens han arribat observacions d'arreu de les illes, en el nord, al Cúdia, aquests nígols de papallones, també pel sud, per la colònia de Sant Jordi. Però, mira, te comentaré que nosaltres tenim, de fet, un projecte de seguiment de papallones, no?, que tenim diferents voluntaris que cada setmana van a comptar papallones a diferents indrets de les illes i s'estan batent rècords, te pots imaginar, perquè, per exemple, a Formentera, en el Pla de la Mola, un voluntari nostre va comptar fins a 1.500 papallones d'aquesta espècie amb 2 quilòmetres d'itinerari. A Menorca, una altra col·laboradora del projecte a la Vall va comptar unes 1.800 papallones en 3 quilòmetres a prop de la costa. És a dir, que realment ha estat arreu de les illes. En alguns moments s'han concentrat més a la zona nord perquè estan esperant a la millor ja per migrar cap al nord i se concentren en el nord de les illes, esperen a que hi hagi vents favorables de nord i en el moment en què arriben aquests vents continuen la migració cap a el nord d'Europa.
3: Pau, i com ho feis per comptar?
2: Clar, és una pregunta important.
3: Sí. Com ho feis per dos comptes?
0: Sí, és una pregunta habitual.
3: Per destriar aquesta noia que ja he comptat.
0: Bueno, te pots imaginar que quan hi ha aquestes explosions la dificultat augmenta moltíssim i hi ha un marge d'error important. Vull dir, tenim voluntàries que ens han dit que hi ha hagut setmanes que les han hagut de comptar de 5 en 5, perquè no hi ha manera. Llavors, el que fan els nostres voluntaris és que recorren aquest itinerari que es fix, és un transecte d'això de 1, 2 o 3 quilòmetres, i van caminant i van apuntant totes les papallones que veuen. Duen normalment també un caça papallones per si necessiten recollir alguna papallona per poder-la identificar millor. I bé, aquesta setmana si hi ha aquestes explosions, doncs a vegades el que fan és que fan una vegada transecte només per comptar aquesta papallona i fer una estimació, òbviament, amb aquest marge d'error que em pots estar comptant 50 amunt, 50 avall, i després tornen a fer-lo i compten la resta d'espècies que també són interessants, però en nombres molt menors. Mm-hmm.
3: Fascinant.
1: I de Pau Colom, moltes gràcies per tota aquesta informació tan fantàstica que mos has donat i tan ben feta. I res, bon cap de setmana, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada. I de Celestí Miquel, molt interessant això de les papallones. Ara, si vos sembla, fem una pausa i tornem tot d'una.
3: Vinga.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Què és el sensellarisme? El sensellarisme és la situació de les persones que no disposen d'un habitatge digne i que viuen al carrer o en condicions molt precàries, exposades cada dia al fred o a la calor, a la solitud i a una gran vulnerabilitat. Aquest terme deriva de l'expressió persona sense llar. Dormir al ras no és només una manca de sostre, sinó també de protecció, de seguretat i d'un espai on poder descansar amb dignitat. Cada mort relacionada amb onades de fred ens recorda la gravetat d'aquesta realitat social. El terme sensellarisme s'utilitza per designar aquest fenomen social i té equivalents en totes les llengües. Sinhogarismo en espanyol, per exemple, o homeless en anglès. Es tracta de situacions tristament reals que, malauradament, continuen presents a la nostra societat. Tant de bo que no haguéssim de designar realitats d'aquest tipus. Terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és patrimoni.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
4: I que fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga?
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, per de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
1: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.

0: Quin és el teu moment de Tento?
1: Hola, són Antònia Dama, de Pollença. Quan he de fer un Tento, m'assec i dic, ja era hora.

0: Celestí, amb aquesta música, avui que som a la distància física, però sí, no radiofònica, t'imagino.
1: Ens separa la mà, sí, però...
0: Amb un collar de...
1: Som a prop.
0: De flors.
1: Ah, sí? Això sí. M'imagines amb un collar de flors? Sí? Bé, sí.
0: Sí.
1: A veure, sí. Bé,
0: podria
1: ara
0: m'ho
1: posaré,
0: no?
1: Ara m'ho posaré. Sí, podria ser.
0: Bona cosa. tenim una pregunta. Sí. Recordem que avui jo som a Menorca i en Miquel i en Celesti són els estudis de Mallorca, però
1: tenim
0: això és fantàstic.
1: Per tot. Sí.
0: Per això la insularitat és divina. Avui poder ser aquí amb els companys de Menorca és que no... és molt agraït tot això.
1: Sí, sí, això mateix.
0: Bé, és així. Doncs bé, recordem la pregunta del dia perquè...
1: Vinga.
0: Avui parlaven d'una onomatopeia, aquestes paraules que tant ens agraden, i a Menorca en diuen fiat duè i a Mallorca nin o infant duè, i aquest uè és el que també ens fa pensar un poc en la onomatopeia i la pregunta d'avui, que és precisament que és un nin duè. I teníem tres opcions, Celestí.
1: És un infant que brama molt, que plora molt, és un infant molt petit, que ha acabat de néixer, o és un infant a qui li cauen ses dents de llet?
0: Ahà. Tenim un 21% dels nostres oients que han optat per l'opció A, un infant que plora molt. Un 71% diuen que és un infant molt petit, que acaba de néixer, un infantó. I un 7% diu que és un infant que li cauen ses dents de llet. I mira... Doncs això seria un nin duè. Ens agrada molt avui aquesta pregunta. Podeu seguir responent a l'Instagram del programa. També ens podeu telefonar, si ho voleu.
1: Atents.
0: Fins que no acabem,
1: direm quina és la resposta correcta.
0: Encara ens queda una estoneta de programa. Però, Celestí, ara hem de parlar de James Joyce i d'Ulisses,
1: sí,
0: crec. Endavant.
2: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3.

I de si continuem, i ara vos hem de contar que un any més, aquesta setmana, s'ha fet una nova edició del Bloomsday, la celebració que es fa cada any dedicada a James Joyce i a la seva obra més coneguda, que és Ulisses. Enguany, amb una lectura dramatitzada d'alguns fragments de la novel·la a càrrec d'en Eduard Moya.

0: Celestí, te'n dóna te donar un pas amb aquesta cançó, tot sí. Esperant-ho deixis fantàstica, però abans m'ho ha telefonat a Xisca. Xisca, com anam?
1: Va bé. Volia votar. Volia dir que un...
0: Així m'agrada.
1: Un nen duè és un nen que va de néixer, un nadó.
0: Una paraula
1: que s'usava molt, bé, en temps meu, sí. Ara s'ha passat un poc, però jo, de jove, sempre era un nen duè.
0: Un hinduà, sí. I de on sou, Xisca?
1: De Pollença.
0: De Pollença, molt bé. I en teniu de hinduà a prop?
1: No, ja no.
0: Ara no.
1: Ja no, ja no.
2: Queden enrere.
1: Queden enrere, han crescut ja.
0: Exacte, se fan grans, els hinduà.
1: Se fan grans, sí.
0: Idò, Xisca, que bé, moltíssimes gràcies per telefonar i donar-nos la vostra resposta a la pregunta del dia i molt que n'hi hagi molts de hinduà, Norba.
1: Sí, és important. Menja, moltes tant. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Una ferrada i molt d'anys a Pollença. Gràcies, Xisca.
1: Gràcies.
0: Que bé, doncs ens ha telefonat de Xisca per respondre a la pregunta del dia, però Celestí, hem de continuar i explicar aquest tema sobre Jane Joyce.
2: Sí, escoltàvem aquest Tot esperant Ulisses, aquesta adaptació d'Ovidi Montllor que feia Chris Joanico, i és que aquest dimarts Palma tornava a acollir una nova edició i ja en van 7 del Bloomsday, aquesta celebració anual dedicada a James Joyce i la seva obra Ulisses. Una ruta i lectura dramatitzada de fragments d'aquesta cèlebre obra que, i ja en van 7, fa Eduard Moyà, que ja el tenim aquí, en qui podrem parlar. El Bloomsday va ser aquest passat dimarts, dia 16 de juny, però del 1904 és quan transcorre l'obra, la novel·la Ulisses de James Joyce, on ens volem endinsar a continuació. I atenció, Margalida, perquè m'acaba de dir que hi ha una certa connexió. Bé, no, cert, jo he afegit certa. Hi ha una connexió amb les papallones.
0: Ah, mira que bé. Eduard Moyà, com estàs? Benvingut.
3: Com va, Marga? Com està? Oh, mira, jo sempre sé que... Celesti, com estàs?
2: Bé.
3: Sé que sempre que venc aquí hi ha qualque trampa i jo ja me l'he preparada.
2: Ah, ja t'ho has preparat bé.
3: Sí, perquè sempre hi ha una pregunta que no te l'esperes i dir, mira, avui no m'agafen, Celestí. I llavors puc dir que hi ha una papallona a Papua Nova Guinea i Austràlia que se diu Papilio Ulisses. I és justament perquè també és una papallona migrant. I és justament aquest viatge el que li dona el nom a la papallona blava, preciosa i espectacular, que viu als boscs de Papua, i cruza l'estret de Torres entre el continent australià i Papua Nova Guinea.
0: És que allò que no sap Eduard Moyà, és que...
3: No, tot són relacions. I és que és vera que, penseu, que l'Ulisses de... Bé, l'Odissea d'Homer és el text fundacional del món occidental, no? De literatura occidental. I amb James Joyce, el que va voler 2.700 anys més tard, es feia una revisitació d'aquest clàssic d'Homer. El va dir... Justament el va anomenar com el protagonista, Odisseu, que els romans li demanaven Ulisses, però no succeeix a la Mediterrània, vull dir, que aquesta trajectòria ni succeeix en 9 anys, sinó que passa el dia 16 de juny de 1904 a Dublín. D'ençà que s'aixeca el protagonista, va pels carrers de Dublín, li passen no són ni microaventures, són esdeveniments domèstics quotidians, plans de microèpica, si vols, i torna a casa seva al vespre, i tot això ho conta en 800 pàgines.
2: Tu sempre dus Ulisses damunt? Ho dic, Margalida, perquè, clar, tu ets a Menorca.
0: L'ha duit.
2: Però, clar, té el llibre davant. Jo no sé si l'has duit tota la setmana damunt o el dut sempre.
3: No, pot pensar. Mira, si hagués de dur l'Ulisses, no, ningú aniria al gimnàs, no? Això seria carregar dos quilos.
2: Pesa.
3: Exacte,
2: una
3: pesa.
2: Mica.
3: Però és cert que sempre s'hi torna l'Ulisses, no? Perquè hi ha capítols escrits de manera diferent, és molt juguen amb el llenguatge. Hi ha escenes que jo veig per Palma que tenen molt a veure les escenes que veiem Joyce al Dublín de 1916, o quan ell se'n va anar a 1904, quan va, on se va escriure a l'Ulisses de Joyce, no?
2: Quines escenes, vinga? Sí, entrem-hi de ple, perquè, mira, clar, aquesta ruta se va fer dimarts i fa 7 vegades que se fa, 7 anys.
3: Exacte.
2: Per tant,
3: sí, pensa,
2: quin lloc tenim?
3: Pensa que l'Odissea d'Homer és tot èpica pura. És uns viatgers que acaben de guanyar la guerra de Troia, és l'Odisseu, que torna a casa seva, però els déus no volen que torni, que la tornada sigui fàcil, i li posen trampes, li posen bruixes, gegants, gegants polifems, tempestes. 2.700 anys més tard, Leopold Bloom, que és un irlandès jueu, camina per Dublín i els problemes, les trampes que li posen als déus, són molt quotidianes. Per exemple, la ideologia. Ell, com a jueu, se sent atacat pels nacionalistes irlandesos, però també se sent atacat pels nacionalistes anglesos en contra dels catòlics. Va a un funeral i té aquest sentiment de pèrdua, i després descobrim que se li va morir un fill, l'únic fill mascle, i ell arrossega tota aquesta pena. Ell, quan surt de casa seva, deixa anar Molly Bloom, que és el paral·lel de Penélope. Però la Molly Bloom, la Penélope moderna, té molta més agència que la Penélope clàssica i té un amant. I el Leopold Bloom, el protagonista d'Ulisses, sap que té un amant i no vol tornar a casa seva per no trobar-se l'amant. Aleshores, va caminant per tot Dublín per fer temps i no trobar-se l'amant i no molestar l'amant i la Molly Bloom. I, per una altra banda, hi ha un tercer personatge molt curiós, que és l'Stephen Dedalus, que vol ser escriptor i mestre i està cercant una veu, està cercant un pare simbòlic, que ell seria com cercar la veu de la literatura occidental, una tradició, no? I justament a un bordell, a una casa de meuques, se troben tots dos. No passa res, però l'Stephen Dedalus s'engata amb Leopold Bloom, el salva, i hi ha un capítol quasi final on se troben i aquí comença una gran amistat. El fill troba el pare i el pare troba el fill que mai havia tingut, no?
2: Clar, i quins llocs de Palma identifiques amb tot aquest trànsit que has fet?
3: Si
2: hi ha llocs concrets.
3: Exacte, això és una trampa.
2: Escenes.
3: Això és una trampa perquè Palma no és Dublín. Aleshores, però el que volem fer amb aquesta ruta és simplement obrir-se gent en els passejants, que la ciutat és una font inesgotable d'aventura. I que el segle XXI, malgrat pensem que l'aventura és el TikTok o els Reels, la vida interessant està al carrer. Està al carrer i està en els bars i està a la ciutat. I si tu obres els ulls i ets capaç de llegir la ciutat en clau d'èpica i saber qui ets tu dins aquesta èpica, tot agafa forma. La teva vida agafa forma, no?
0: I si jo te vaig veure
3: sí,
0: a una fotografia que anaves vestit de dublines del segle XIX.
2: Clar, de Leopold Bloom, no?
3: Exactament. Bé, jo m'hi vaig més... Jo som un poc esperrai. M'hi vaig més com en Joyce. Però, sí, però encara estic esperant treure panxa i que se me caigui el pèl i me deixaré el bigot i seré en Leopold Bloom. Però per ara som en James Joyce. Estic cercant un Bloom, si coneixeu un perfil així. Però, sí, però teníem després també la Núria Cano, una actriu fabulosa que va fer de Molly Bloom, un monòleg espectacular. Na Cathy Sweeney, que és una filòloga catalana irlandesa que xerra un català preciós, però mos va llegir fragments de l'original en anglès i mos va cantar una cançó irlandesa que surt al Ulisses. En Joan Toni Serrato, que és un traductor manacorí, mos va llegir fragments també i mos va donar la notícia que ha traduït el Finnegan's Wake, que és una bestiesa colossal, i que per aventura, per final d'any, també tindrem el Finnegan's Wake.
2: Clar, jo t'he demanat.
0: I van molt de fans, sí, moltíssims de Joyce, a Mallorca, al Manco.
3: Sí, pensau que en Joyce, com te diria jo, és un tità molt juganer, de culte, perquè no és per tothom, t'ha d'agradar el llenguatge, primer. T'ha d'agradar jugar amb el llenguatge. Però no és gens snob. Es xerra de qualsevol de nosaltres sense cap tipus de filtre, i del xerra de la sexualitat, xerra de les banyes que du en Bloom i com a du ell, xerra del dolor de no ser pare i haver perdre un fill, xerra de complexes. Aleshores, podem dir que és una antièpica per aventura, però ben duita, no? Ben duita com un antiheroi.
2: Clar, per aquells no iniciats en Joyce, clar, tu segurament l'has llegit i rellegit moltes vegades, però què és allò que t'acorpren d'Ulisses? Que t'encisa.
3: Sí, això el que m'encanta és fer aquesta lectura paral·lela que fa d'una novel·la clàssica i com la pots dur al segle XXI. I jo penso, com la podries dur d'aquí a 3.000 anys? No? Què tindrem? Què serà? En clau de WhatsApp? Per aventura, Ulisses 3.0. Serà tota una novel·la de 800 pàgines en clau de WhatsApp, no? M'encisa justament aquest poder de saber llegir la ment humana, no? I vas a una passejada i tenim dues passejades. Tens la passejada física per Dublín, però també pel cap i la ment d'en Leopold Bloom. I dius, ostres, idò, jo no som tan raro tampoc, no? Perquè me passa igual. Estic pensant, estic passejant i el cap se me vola i pensa en mil coses. Això és justament el que tenim aquí a la literatura d'en Joyce. Mm-hmm.
0: Clar, una altra de les coses que se parla molt és tota la representació que s'han fet d'Ulisses, sobretot la cinematografia, Eduard, i que ara estan pendent d'una pel·lícula que està a punt d'arribar.
3: Exactament. Pensa que té molt de color local, aquesta història. Té exteriors, té interiors, té molt de psicologisme. Aleshores, per un actor és un regal fer de Leopold Bloom, fer de qualsevol, inclús fer de mort. De l'enterrament que tenen els primers capítols. És un regal perquè és anar-te'n, és un festival de les emocions i de la psicologia, no? I jo crec que tenc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula perquè estirà ple
0: sí?
3: de... Sí, sí, estirà ple de color local i ple d'atenció, no?
2: Clar.
0: I a més que és d'en Christopher Nolan, que és com aquest director de cine que ja va fer trilogies i la protagonitzarà, diuen, Matt Damon.
3: Imagina't, no, perfecte. Sí. Jo tinc ganes de veure aquestes 800 pàgines, com se poden tornar a fer, com se pot fer un guió cinematogràfic, no? Hauràs de retear molt. I tinc ganes també de veure si hi ha cert tipus d'experimentalisme, no? Perquè en Joyce és tot experiment. Mm. Aposta molta de gent, no hi arriben en Joyce, perquè és un joc continu de llenguatges, de jugar amb llenguatges, neologismes, i dius, aquest tipus, què vol dir? Vull saber com ho farà en Nolan amb el cinema.
2: Cada vegada descobreixes coses noves.
0: I també, perdoneu, que hi ha a Zendaya, i que també se n'ha parlat, i en Robert Pattinson, i en Tom Holland, que et separa d'en Zendaya. Vull dir que ha triat en Christopher Nolan grans estrelles del moment de Hollywood per interpretar aquest Ulisses, que per cert s'estrena d'aquí un meset, un poc manco d'un mes, dia 16 de juliol, és a dir, haguéssim pogut fer dia 16 de juny, ja que érem.
3: Exacte, han arribat tard, això és expressions de la producció. Mm. Però ara comentava en Celestí que jo espero que els actors hagin llegit l'Ulisses perquè...
2: Supòs.
3: Exacte, perquè escolta, és cert que
2: bé,
3: cada...
2: Si hi ha una bona feina, no té per què.
3: Sí, només bastes guió, és cert, sí. Però és cert que quan més llegeixes l'Ulisses, i no fa falta llegir-ho de cap a cua, basta agafar un capítol només. I jo recomano això, és agafar capítols, perquè cada capítol està escrit amb un estil narratiu, ja sigui monòleg interior, teatre, com si fos un informe policíac, és a dir, va jugant en totes les tipologies textuals i narratives del món occidental. No? Mm. Jo sempre que torna a llegir un capítol, tornes a veure detalls nous, fragàncies, escenes que se desapareixen, t'imagines escenes teatrals, també. O sigui que amb això és inesgotable, és una font inesgotable.
2: Clar, cada vegada té cops amagats, no? Té coses que a Pantura no t'havies fixat i que després acaben tenguent molta força en aquella nova lectura que fas.
3: Totalment, i per aventura se t'espassa quan estàs llegint, perquè estàs concentrat en un personatge, però fas la segona lectura i dius, bueno, i què li passa a l'altre personatge? I aquí dius, ostres, i de tot el pes està allà, no? Estàs en el que no veus, per aventura.
2: Ets d'Ulisses o dublinesos?
3: Dublinesos jo te diria que és la més gràfica, és la més bona de llegir.
2: Mm, ja xerrant de Dublín.
3: Exactament, jo començaria, si hagués de llegir Joyce, evidentment, dublinesos, per jo és una petita novel·la perfecta, és com un conte curt, molt gràfica, molt bona de llegir, molt visual, i després ja...
2: Primera porta d'accés, no?
3: Primera porta.
2: Per entrar a James Joyce.
3: Correcte. Després faria el retrat d'un artista adolescent que és la vida en Stephen Dedalus, protagonista també de l'Ulisses. És el fill perdut, diguem. Després aniria a l'Ulisses i després de dos whiskies irlandesos i tres pintes Guinness me'n posaria amb el Finnegan's Wake i aquí ja seria... Acabaries, vamos, a la glòria.
0: Sí, sí. Quina feina que ha fet aquest traductor de Manacor, recordem-ho.
3: En Joan Antoni Serrato, jo trobo que és molt valent, una mica suïcida, però tot és joc lingüístic, i quan t'agrada jugar amb el llenguatge, què vols que te digui? És goig, és creació pura, no? Te converteixes, i això sempre ho he dit, un traductor té el poder de tornar sa vida i sa veu en els morts, no? I justament el que ha fet en Serrato i el que ha fet en Mallafré amb l'Ulisses de James Joyce és tornar a donar una veu molt potentíssima al català. I justament una llengua per això és potent quan té els clàssics traduïts també a la seva llengua, no?
0: Total. I que te volia demanar si ho fas llegir en els teus alumnes l'Ulisses de Joyce.
2: Mira, de fer.
0: Què te diuen?
3: Mira, això és quasi com una galtada. Quan els dius, mira, comencem i llegim l'Ulisses, te puc dir que els hi podem donar en petits fragments, si t'he dit, perquè entenguin, primer, una cosa, que tot és convenció. Tot, absolutament tot és convenció. El llenguatge és convenció i el llenguatge és text. I a partir d'aquí, tu estableixes connexions amb qui tens de vora i estableixes connexions a nivell textual, no? Si quan tu comences a entendre que tot són relacions textuals i contextuals, idò, el llenguatge és com un vestit. Tu, en segon qui vols xerrar i segon què vols aconseguir, te vesteixes d'una manera o una d'altra. I la manera de xerrar és justament igual, no? El llenguatge és molt poderós i això és el que ens diu justament, no només en Joyce, mos ho diu en Borges, per exemple, mos ho diu en Bolaño. Vull dir, el llenguatge és molt juganer, amaga moltes coses i diu moltes coses, no?
0: És el teu autor preferit, Joyce?
3: No. No, és, com te diria, és feina. En Joyce és feina. Quan t'has de posar a llegir Joyce, és feina. I jo m'agrada molt com escriu, però no el podria suportar només llegir Joyce, no? Me podria morir. Perquè és una feina i t'has de descarregar, també, no? És un poc... me passa un poc com en Shakespeare. En Shakespeare sí que és dels meus favorits, però sa vida no pot ser només... O sigui, llegir en clau de Shakespeare, no? Perquè aleshores té un pes lingüístic que sembla que... Vull dir, que no pots fer una cervesa i fer una xerrada de cervesa xerrant com en Shakespeare, no? O plantejar sa vida com en Shakespeare, no? Però sí que és els cimalls del llenguatge, i crec que tothom hauria de saber, hauria d'intentar llegir un poquet de l'Ulisses per dir, uau, el ser humà pot arribar en aquest punt de transmetre pensament a través del llenguatge.
2: I aquesta ruta dramatitzada que fareu dimarts, que tornareu a fer un any més, que va ser de les pioneres.
3: Exactament.
2: No? Quan va començar?
3: Idò, mira, na Glòria d'en Bat, que té moltes corolles, ella sabia que ja faig teatre i que som actor, i a part de lletre ferit, i ella em va proposar, Eduard, que no hi ha Bloomsday ni a Madrid. Allà a Barcelona, t'he comentat abans, a la línia de la Concepción, perquè Molly Bloom és de Gibraltar. És de Gibraltar, i el protagonista s'enamora d'aquesta visió espanyola de Sa Nina. Però a moltes ciutats espanyoles no n'hi havia, i a Madrid no n'hi havia, i volien guanyar Madrid amb el Bloomsday. I de vegades em dic que, mira, ja han ficat dos gols a Madrid, i crec que nosaltres vam començar abans, duim 7 edicions, jo crec que per Madrid van per la 5a, i estem molt contents. I enguany, Fundació Mallorca Literària mos ha auspiciat, mos ha ajudat en tot el que és la difusió, el recolzament, la ruta, i ara ja estem auspiciats, i vull dir, entre Glòria d'en Bat i la Fundació Mallorca Literària i tots els voluntaris, com a Núria Cano, Cathy Sweeney, a Joan Toni Serrato, el duo musical Bausà, duo que fa música irlandesa amb instruments mallorquins, i a l'enrevés, vull dir, tenim tot un festival d'una hora i mitja per Palma, caminada, llegida, compartida i animada, no?
2: Margalida, hem fet aquesta ruta radiofònica dies després d'aquesta ruta de carrer. Ara ho hem d'esperar l'any que ve.
0: Així mos preparam per l'any que ve.
2: Exacte.
3: Mireu, jo l'any que ve vos enviaré una nota i vos vull veure allà en els altres.
2: Fet.
0: Clar que sí.
3: Moltíssim, molt bé.
0: Eduard Moya, moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-ho tan bé. Una ferrada.
3: Una ferrada ben forta i a gaudir Menorca.
0: Gràcies, Eduard. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.
4: El cor no vol dir espit desescriptor.
5: I de tres ràdios, història.
6: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
7: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
6: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
8: Font de misteris.
9: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
10: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
8: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
11: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vívetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vívetres Ràdio els nervis i les ganes de bulla dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
12: Em doneu-vos permís per començar el replec?
13: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
12: Així ho faré.
11: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vívetres Ràdio.

Farem una petita píndola musical abans d'acabar aquesta hora de programa, perquè avui s'estrena la nova cançó dels mallorquins Terra i Sal i se titula així, Esclat.

0: Així sona Esclat, és el primer avançament del nou treball discogràfic dels mallorquins Terra i Sal, una cançó que marca l'inici d'una nova etapa, és una cançó de resistència i una nova crida col·lectiva en defensa de les Illes Balears i les Pitiüses davant la massificació turística, un crit més compromès amb el territori, i ja en podem parlar amb na Lídia Pérez, compositora, guitarra i veu de Terra i Sal. Com estàs, Lídia?
1: Bon dia, molt bé, molt bé. Moltes gràcies per convidar-nos avui.
0: Que està l'estrena. Avui surt aquesta cançó.
1: Molt bé. Avui ha sortit, sí, tenim moltes ganes ja de treure-la. Fa temps que l'estem rodant. I la veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint.
0: És un avançament ja d'un segon disc que arribarà aviat?
1: Arribarà aviat, sí. Després farem un segon avançament per juliol i ja per tardor traurem el disc, que aquella vegada sí que serà un LP, serà 10 cançons.
0: Clar, és un crit de resistència, dèiem, en aquest moment delicat de saturació, de massificació turística, en què fins i tot hi ha una gran col·lectivitat de grups arreu de les illes que en fan cançons, que és motiu de composicions. Ho compartiu amb altres grups?
1: Sí, sí, de fet, na Paula, que és una veïna lletrista, en general de les cançons i també d'aquesta, de fet està fent una tesi doctoral on parla de tot aquest tema, sí, sí, sí, ella està trobant una xarxa molt gran de músics de les Balears que volen treure aquest tema a la llum, que la gent mos escolti i, com no, fer-ho a través de la música i amb aquests rimes que fan que la gent canti sense donar-se de tot el que estem dient, això és molt positiu.
0: Una de les etiquetes que vos heu posat és que feis folk discòrdia.
1: Sí, això és una pista, és una pista del que ve.
0: És una pista d'allò que vendrà.
1: Sí, totalment, totalment.
0: Conta-m'ho.
1: És una etiqueta que ara mateix m'ho defineix molt bé, que l'hem creat en altres. No t'ho puc contar molt més, perquè és una pista, és una pista. Sí. Però sonarà fort. Jo espero que aquesta etiqueta vagi molt en fora.
0: Clar, enteneu la música com una eina per qüestionar, no? I expressar, i sobretot sí. per fer aquest crit així de... així, crit de resistència, no?
1: Sí, sí, sí. Nosaltres trobem que a través de la música és una via com de ser més fàcils per fer arribar a la gent els pensaments que té cada un de nosaltres. Som un grup molt divers, això també ho intentam transmetre a través de les lletres, però també a l'hora que som divers tenim un objectiu comú, que és no xerrar de bajanades, xerrar de coses que són reals, de lo que nosaltres sentim, com ens sentim a casa nostra, com ens sentim fora de casa nostra, perquè al final nosaltres gairebé tots vivim fora de Mallorca i mirant totes de fora encara patim molt més tot lo que viuen a les illes i cada vegada que hi anem se passa de cada vegada pitjor. I això és el que intentem transmetre a la nostra tornada, no? Que no vull un paradís on morir, sinó una terra on tornar. I això és el que ens agradaria fer en qualsevol moment de la nostra vida.
0: I això
1: també.
0: Cantau.
1: Sí.
2: Idò, fins aquí aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una ferrada forta, no mos queda més temps. Hem d'acomiadar aquesta hora de programa, Celestí, però després tornem,
0: sí,
2: que encara mos queda una hora molt de contingut.
0: Sí.
2: Fins ara. Gràcies.
3: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.